0: Anna, 400.000 hores extra no remunerades a la setmana, que sumarien uns 11,6 milions d'euros en salaris.
1: Hem de dir que avui l'Oriol Jové s'ha encallat també la redacció, a la redacció d'informatius, i estan tots aplaudint amb les orelles. Però això que està que dones, dels 11 milions d'euros i de les hores extra, quina relació té a veure el
0: Camp de Màximos doncs Esport? Doncs que amb aquests diners el club de futbol Lleida podria reforçar el seu planter amb Julián Álvarez, que ja fa dies que sona per l'equip de la capital de les Terres de Ponent. Perdona, Pere, però el Lleida té més de 600.000 socis arreu del món, incloent el Martí Puig d'aquest problema, i no seria problema comprar Kylian Mbappé, Michael Kane, Leo Messi, que el seu avi era de Linyola, o Lamine Yamal, o Pedri, o Cubarsí, o Erling Haaland, o Bellingham,
1: gràcies, Oriol.
0: Inclús també
1: podríem volíem la dada
0: el davanter de l'equip de Solsona, Jordi Claret.
1: Perdona, el Jordi Claret avui crec que no ha dormit a casa. Tinc la impressió que no ha dormit a casa.
0: Ojo!
2: Una altra vegada s'està menjant un iogurt a l'estudi.
1: Sí, exacte, jo em pensava, què fotia allà amb una cantonada? Bona tarda,
3: era
1: Jordi Claret. Tens els llavis blancs,
3: De veritat. A veure, què deies?
1: No blancs d'això, blancs de l'iogurt.
3: Què deies d'abans?
1: No, que fas cara de no haver dormit a casa avui. Has dormit a casa?
3: Segona residència.
2: Molt bé.
3: No segona residència habitual,
2: No se t'escapa res a tu.
1: Persona. No se m'escapa res, no? Perquè ja tot el matí he estat...
4: I això que l'autocar sale al cuarto.
1: Quin autocar? El de marxar.
3: El d'Igualada, suposo.
1: El d'Igualada. Molt bé, doncs està menjant un iogurt allà raro.
3: Amb fruitxecs.
1: I a nous, no?
3: Amb fruitxecs, sí.
1: Perfecte.
3: Doncs, variat.
1: Doncs això és molt saludable, això que estàs fent. Felicito.
0: Gràcies. Clar, perquè a la Lleida volem jugadors compromesos amb l'equip i l'esport.
3: No jugo de davanter centre.
0: Volem igual.
1: Sí, de defensa.
3: I no al Solsona, al Sant Guim de Freixenet.
0: Bueno, és el...
1: És el Sant Guim de Freixenet.
3: Sí.
1: Però hi ha un moment.
3: Quarta catalana.
1: Però que ets a Sant Guim, tu?
3: No.
1: I com és que jugues a Sant Guim? No, és que a Sant Guim de Freixenet hi ha una fàbrica d'una cosa important.
3: Pastoret.
1: Exacte, els iogurts aquests. Els iogurts, però sí, aquests que són tan bons. I també hi ha...
4: Ahí está buscando el gañote.
3: No, hi ha molta cosa, hi ha restaurants bons.
1: Hi ha la Maria Josep Guitart, periodista amiga meva. No la coneixes?
3: No la conec.
1: La Mary Jo,
3: que no soc d'allà, però anem uns quants d'Igualada a jugar allà.
1: Crec que treballa a la xarxa. Hola, Mary Jo, si no estàs sentint. Maria Josep Guitart, de Sant Guim. Sí,
3: que treballa a la xarxa.
1: Bueno, treballa, jo crec que treballa a la xarxa.
3: Ah, espera't.
1: Sí. He treballat a la com amb mi i jo diria que està allà a la xarxa. Bé, deixem tota aquesta mena de comentaris que ens estem despistant una mica i perdent pel... Ui, no. Espejo, sisplau, aquesta música ja a mi em fa por, tio. M'espanto. Ai! Ara convidem cançons aquí,
5: Camarada Peletroska.
1: Què passa?
5: Claretoskri.
1: Sí, què?
5: Tinc notícies que no us agradaran.
1: Home, Olivia Làctia, directora de l'Organització Social Tricientífica Internacional d'Astronomia, l'Hòstia. Com està?
5: No entenc com podeu viure tan tranquils menjant iogurt si només queden 13 dies pel cataciclisme final.
1: Què diu? Cataciclisme, que és un cataclisme o cataciclisme? Que és una cosa diferent,
5: Lo mateix és que lo mismo és.
1: Bueno, aviam, jo quan s'ho estic una mica fart d'haver de recordar que l'eclipsi és un minutet i poc que se'n va el sol, en realitat no se'n va perquè el tapa la lluna, i torna a anar tot normal, vull dir, no s'acaba.
5: A tu et sembla eclipsi normal?
1: Sí, no.
5: No veus totes senyals que ens envia el món,
1: quins
5: Terra?
1: Quins?
5: Explosions.
1: No hi ha explosions,
5: esfondraments.
1: Bueno, algun potser sí, però no és l'eclipsi.
5: La Nahuela aquesta que cada vegada té la pell més groga i sembla un Simpson.
1: Ja el.
5: Perre.
1: Què?
5: T'han picat molts de mosquits?
1: No, és veritat, aquest any no, sembla com si piquessin menys els mosquits.
5: Doncs aquí tens la prova definitiva!
1: No cridem, sisplau, no cridem.
5: Els mosquits estan desapareixent a causa dels moviments de la lluna i el sol.
1: Sí?
5: Ja han desaparegut més de la meitat. Primer desapareixen mosquits.
1: No, i què?
5: Després, coloms.
1: Coloms?
5: Després, argentins que viuen a Gràcia.
1: Aquests no desapareixen, no.
5: I després... Nosaltres!
1: Ja. No cridi, i dos, quina mania que desapareixem tots. No veus que no baixi això?
5: A tu et fa gràcia, perra? Però quan se't comencin a desfer ulls dins del teu propi crani, quan et

0: Cada dia els pescadors i pescadores surten a la mar per portar-nos el millor producte de les nostres costes. Però també fan una feina sovint invisible, retirar residus del fons marí. Amb el projecte Pesca Neta, les confraries de pescadors de Catalunya han contribuït a retirar més de 500.000 litres de brossa marina del litoral català. Seguim treballant per una Mediterrània més neta, més viva i amb més futur.
1: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
2: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
3: Teorólogo de Rakú en la ducha.
4: Ah, ¿tú también segueixes? Sí.
3: No lo habráis porque es Abel Caral haciéndose un vídeo desnudo en la ducha.
5: ¿Estás despullat?
3: Afaitándose.
5: No, però... Miguel Martí li preguntarem.
3: Cuidado.
4: Sí, sí. Però obre, bueno. Jo crec que és més polèmic que obre el dilema de si xíndria o meló.
5: Bueno, aquest dilema no l'obrirem ara, que ja ens guardem
6: xíndria, per si...
7: Xíndria, per si de cas. No obrirem aquest meló, i mai millor dit.
5: Exacte. Va, tu, silenci i prou de pantomima, que esteu fent de radioaficionats, i nosaltres volem ràdio de primera divisió. Ara, puja, ràdio ben feta. Fot-li.
4: Són les notícies del món. El món a RAC1.
5: A la base improvisada, la lletra, cada dia fas el mateix.
4: Cada dia és una sorpresa.
5: És una ràdio de veritat, una ràdio feta amb professionalitat i estima, una ràdio cuita, a foc lent, però ben treballada, una ràdio... Vaja, que fa xup-xup. Com... Sí. Tothom d'en peu, sisplau, i aplaudim. No aplaudiu, que si no, no se sentirà. Hem d'escoltar ara l'excel·lència radiofònica de RAC1, que és el Sergi Embudio, aquest matí.
8: Aquell meravellós aroma de sofregit fent-se xup-xup. Xup-xup. Xup-xup al foc.
5: A veure,
8: com?
5: Sí, sí, això ha passat a aquesta ràdio aquest matí, eh? A les 8 i 3 minuts, que és l'hora segurament de més audiència del dia. A veure, podem tornar a sentir això? A veure si...
8: Aquell meravellós aroma de sofregit fent-se xup-xup. Xup-xup. Xup-xup.
5: Sisplau, demano a Marc que espera que...
8: Xup-xup al foc.
5: Ah, aquí hi ha hagut trampa. No, ho has allargat, oi? Ho has allargat!
4: Ah, sí, de fet, tres, només. És bastant ASMR, saps el
5: sí,
4: que és això, eh?
5: Sí, amb expressions.
6: Però de què parla?
4: No escolten la ràdio, però...
5: No, ja ho he dit, que ningú escolta aquesta ràdio. Ja t'ho diria de què parlava. Estava parlant de l'entrevista que li volia fer amb motiu dels 25 anys, 15 anys, del tancament del Bulli i els 40 anys del naixement del Xalé de Can Roca. Ja ha tingut el Ferran Adrià i un dels germans Roca, que no recordo quin era. Bueno, gràcies, em podíeu tu el xup-xup-xup-xup, ja el pots posar sol.
9: Le val de nitrogeno a l'àudio que li porto.
5: Molt bé, Ferran. Gràcies.
9: Que no coneix una viruta amb les paleres.
5: Potser tenia gana, el Sergi. Va, fem una trucada suïcida? El bombo. Fot-li el bombo. Vinga. I ja el Maria. Avui el millor moment ha estat el de l'Iburt, del Jordi Claret.
6: Sí,
5: home, ja estan circulant fotos per internet.
6: Ah.
5: A veure qui ha sortit, recordeu, home. Tenim un bombo amb tot de noms, de persones que, bàsicament...
10: A mi m'ha llegat una foto con la boca llena de iogurt.
5: Sí. Va, tenim tot de persones al meu mòbil, sí. I llavors surt una bola... Home, és una veu molt estimada d'aquesta casa.
4: Mm-hmm.
5: Però no és ben bé d'aquesta casa.
4: Mm-hmm.
5: Sí, sí, perquè se'l veu i se'l sent a molts llocs, eh? Ja t'ho dic jo.
4: Ha escrit llibres, també.
5: I és doctor, però no és metge. Què? És veritat, eh? El truco?
4: Va.
5: Vinga, el truco. Des del meu mòbil directament, poso l'altaveu. A veure, aquest duc que no és metge, aviam si ens arregla alguna cosa. Ojo.
11: Perdoni?
5: Hola?
11: Pere Maria?
5: Sí, Pere... Hola. Hola, com estàs?
11: Molt bé, i vos? Que estàs treballant?
5: Home, clar, estic fent el programa. Cuidado, que estàs... Compte que estàs en directe, eh? Que estàs sortint per la ràdio.
11: Calla, no, bueno, que jo estic molt relaxat, doncs...
5: Que t'agafo fent la migdiada, on t'agafo, on què estàs fent?
11: Doncs mira, a punt de migdiada.
5: Ah, guaia.
11: Com que no tenim amb vosaltres de fons, us anava a posar, també t'ho dic ara.
5: Sí,
11: però,
5: ara dissimula, però... ara, rata, més que rata. A veure, l'heu conegut o no?
10: Qui, és una veu coneguda,
5: qui
10: és? No?
5: És una veu coneguda, qui sap, qui s'atreveix a dir qui és?
4: Que és el Toni Aire!
5: Hombre! Doctor Toni Aire, eh? Compte, que tenen... Sí, home, ets doctor, no? Bueno, ets doctor.
11: Sí,
5: no ets metge,
11: sí,
5: però ets doctor.
11: Des del 2008, doncs jo si no... Més el que no trac...
5: Però si encara eres menor d'edat, el 2008, tio.
11: Déu, aparentant, però no, realment ja teníem una edat.
5: Bueno, i realment
11: I
5: estaves...
11: Ja et coneixia.
5: Sí, ja, efectivament. Però tu estàs a punt de fer la migdiada de llit o quina mena migdiada fas tu?
11: No, jo a l'estiu de llit, durant el curs, normalment és més de sofà, perquè jo faig sempre 20 minutets bastant clavats, t'he de dir.
5: Molt bé, em sembla

0: Ni idea.
1: Uns 20 minutets, 20-30 com a molt.
0: Molt bé, i que estàs de vacances, no? Diguem-ne. No, que ja t'he vist, no, que ja t'he vist manllevant. Ets com l'Òscar Broc, tu, eh? Oi que sí?
1: A veure.
0: Home, l'Òscar Broc està a tots els programes de la tele facturando tot el dia i tu també t'he vist...
1: No.
0: Sí, home, si no t'he vist facturando.
2: Otro abrazafarona que viene a servirse y no a servirse.
0: Bueno, no, però, Toni, a veure, aquí, a RAC1 no és com el Broc que està robant a tots els programes de RAC1. Només roba el Basté. És correcte?
1: Exacte, correcte.
0: Però llavors sí, et deu manllevar a TV1 amb el Javier Ruiz, crec recordar, o...
1: Més amb l'Enxo Rondo.
0: Amb l'Enxo Rondo.
1: Més amb l'Enxo Rondo, sí.
0: A TV3.
3: També.
0: Exacte. Bueno, perquè és un gran professional.
1: I ja està, eh?
0: I millor personal. Ara diguis, no, ja està, no?
1: A Can Vanguardia els dimarts i...
0: Veus? També escriu la Vanguardia, que és, home, és la mateixa casa, eh?
1: Exacte. Però t'he de dir, Pere, que jo a l'estiu tinc com el gran propòsit que la gent descansi una mica bastant de mi, i jo bastant de mitjans. Per tant, jo aquest agost et diria que no feia res, i aquesta setmana, doncs zero, també bastant. Ja fa una setmaneta llarga. Intento desconnectar, però tant fins al punt que et diré que no vaig veure...
0: Ai.
1: Ni la finalíssima aquesta pesada que no para de parlar tothom.
0: Fa dues setmanes,
1: de futbol,
0: això, eh? Sí.
1: D'això en fa dues. I mira, avui, mirant una mica l'Instagram poquet, perquè també intento remenar poc, m'he assabentat d'alguna cosa d'un àtic de la Ayuso, alguna
0: sí.
1: cosa així, però,
0: home,
1: però molt de resquillo.
0: És boníssim el tema de l'àtic de la Ayuso. Vaja, o sigui que estàs realment... I no viatges, ni fas coses d'aquestes, d'anar pels puestos?
1: Sí, però bastant de quilòmetre zero. Estic aquí a Salardú, a l'hotel del País Mític, a la Vall d'Aran. I t'he de dir que hi vaig veure un amic teu, per cert.
2: Oh!
0: Sí, és que ara que ho dius, sí, és A.M. Sí, perquè veus que està per la Vall d'Aran.
4: Molts ossos.
1: Un artista. Sí, sí, sí, perquè vam anar... A saps si ho fan això del dansar, neu? Per tota la zona, etc. Sí. I ahir hi havia un moment Pol Guasch i Clara Pella...
0: Ah, hi havia el Pol Guasch, home, un grande, sí, col·laborador del Marc Giró.
1: Ah, exacte. Bueno, em vaig trobar mig programa al Maig Giro allà.
0: Vaja, no falla això. Molt bé,
1: i a punt també.
0: Sí, per això hi havia el Madaula. Molt bé, doncs escolta.
1: Ah, exacte.
0: Ja està, ja. Molt bé, abraçades a tothom. Un moment, què passa per aquí?
2: Estoy esperando que saque una entrevista en Héroes y Villanos.
1: Home, el podcast. Sobre tu, José María.
2: Home, por supuesto, como héroe del periodismo, vale. Y Florentino Pérez como el villano entre los villanos.
1: Bueno, series tú como villano para algún colaborador, pobre.
0: Però ho estem fent...
1: Perdón, recorda tu, va estar mític.
0: Bueno, ara. Ja està bé. Estem fent promoció al seu llibre?
2: No me aguanta ni dos
1: assentos. No, és un podcast, és un podcast.
0: Clar, d'aquí La Vanguardia, també, d'aquí La Vanguardia.
1: Sí, el podeu veure en Podimo.
0: Bueno, aquí Lo Tonto, Lo Tonto, entre el podcast, l'article de La Vanguardia i RAC1, el grup Godó, anyacanyaca, eh?
1: És periodisme, Pere, ja saps que això...
0: Mas periodisme. Va, tu, doctor...
1: Mira, passem bé.
0: Doctor Aire, que acabis de passar bé les vacances, aquí a la fresca, a dalt la muntanya, porta't bé, i records aquí et vagis trobant, eh? Però porta't bé, sobretot, eh?
1: Apa, li. De les teves parts.
0: Adéu, bon estiu. Adéu, adéu. Què és aquesta guarrada a les meves parts? Què dius, aquest? Va, vinga.
3: De part teva, de part.
0: Adéu. A veure, doctora Brusca, ara mira, serà tothom doctor. O Pere Maria.
3: En música.
0: Exacte.
5: Sí, en música, perquè com sabeu, jo estava a RAC 105.
3: Ah, sí?
0: Però, home...
3: Ja punxem o no, avui?
0: Vols posar...
5: No sé, tenim temps, això t'ho manes tu,
3: Pere
5: Maria.
0: No, no sé, aviam, va, posem un RAC 105, a veure què fa.
6: Dies que penso que no podré més i el món perd el pols amb la pena.
0: Dir-me la teoria, que cada moment que connectem a RAC1 estan posant una cançó xula.
5: Gira,
0: us he dit avui la raó. Puja, puja.
6: Tan complicat que quan no tens res et queda la vida sencera.
0: Bueno, deixem-ho aquí de fons. O, bueno, tu, clar, no, farem una barreja de cançons.
3: Un remix.
5: No, va, escolta, veure, ja, jo avui us portava aquesta cançó que és The Smiths.
0: Una novetat musical, eh? Una cosa recent.
5: A mi m'encanten la música que es feia...
0: No, però és una cançó més vella que el Napeu. A mi m'agrada molt, també, eh?
5: M'encanta.
2: Sí, sí, cuando yo era becario.
0: No, doncs mira, tampoc tan vella.
2: En el diario
0: tampoc.
2: Pueblo.
0: No, és veritat.
5: Escolta, José María García, la porto perquè el cantant de Smiths, en Morrissey, va actuar el dissabte a Barcelona.
0: Bueno, va actuar... La gent contava que no actuaria, perquè aquest tio no es presenta a la meitat dels concerts, però
5: exacte,
0: sí, va
5: presentar. Recordem que el març va cancel·lar el de València perquè li va molestar el soroll de les falles i es veu que es trobava en un estat catatònic perquè no havia pogut dormir i bé, celebrem.
0: Ja, i ens ho creiem,
5: que, que dissabte
0: hagués actuat. Posar malament el sopar.
5: Exacte.
0: Vam tornar a pujar a Dischangiment de... Em fa pensar en els entrevistats d'ahir, amb els Gavina MP3, sobretot el cantant, que anava a comunicar aspectes vist, també, no?
5: És una mica d'estil,
0: sí. Oi, que sí que tenia que trobar aire? Aquest... Per segon, torna a posar recensió a veure què estan fent. Torna a posar, ja.
3: És la mateixa cançó, no canvia. Però ara, en algun moment, ha d'acabar.
0: No, saps què hem de fer?
5: Ara s'acaba,
0: hem de trobar la manera de replicar.
3: Espera, que s'acaba ara. Espera.
5: Ah, no.
3: Queda una estimilla. Va, aguantem.
0: Hem de fer una trampa. Hem de replicar informàticament la pantalla del seu Dalet per poder veure, només veure un.
5: Quantes cançons li queden? Que encara tenim tota la vida per gaudir de tot el que ens queda.
0: Home, ojo, a disfrutar de la vida. Doncs perquè veiem com
5: es
0: veu.
3: Espera, que dirà alguna cosa més.
5: En canvi, Harry Styles, el que li agrada és recordar l'última nit amb la que va parlar amb la mort de la seva vida. Això és Late Night Talking.
0: Bravo, Nayara! Molt bé, Nayara. Bueno, doncs ja està. Hem aconseguit que parli, que fins ara no... deia que podem replicar la pantalla del seu Dalet i veure quan queda perquè s'acabi la cançó i així la podem vigilar.
5: Som molt ximples, eh? Perquè, o sigui, va, el moment aquest...
0: Què li passa? Quin...
3: Perdoneu que he dit estribillo i és tornada.
0: És tornada. Va, el moment Guarnido. Com estàs, Mel?
4: Guarnido,
0: això.
4: Però tranquil, que el meu cognom algunes nits també em costa.
0: Vai, per favor.
4: Així que no et sentis malament.
0: Endavant amb la mania del dia, Guarnido.
4: Avui vinc a parlar de terrorisme.
0: Com?
4: Sí, de terrorisme. Concretament, els terroristes de WhatsApp.
0: Sí.
4: Les persones que t'envien una nota de veu de més de 3 minuts.
0: És veritat.
7: Ai, a mi me salta publicitat i tot.
0: No.
7: Culpable.
4: Aquests narradors d'audiollibres necessiten context, sí, introducció, nus i desenllaç. Les notes de veu llargues són una autèntica maleducació.
0: Mm.
4: Tu ja no escoltes, sobrevius directament. Perquè a més arriba un moment que es pren la llibertat d'anar saludant a la gent mentre se't parlen.
0: Sents la nota i vas dient, adéu!
4: Sí, sí, ni oblint ni perdó. Sí,
0: això ho faig jo, a vegades.
4: No m'estranya, Pere.
5: I en directe, bueno, també.
4: Sí, bueno, no, tio, sí, és així.
0: Cabrons, de veritat.
4: Ho té a l'ADN.
0: Bueno, va.
4: Aquest perfil és un autèntic segrestador de WhatsApp.
0: Sí.
4: Perquè això no és una conversa, és una retenció il·legal.
0: Efectivament.
4: Ja no ets un contacte, Pere, ets un hostatge.
0: Molt bé. Vinga.
7: Hay que ponerlo a 2X.
0: Avui està intensito, el Noel, què?
5: Escolta,
0: què passa?
5: Tenim un oient també que està intensito. Jo us he explicat això de lligar
0: el cotxe, sí,
5: conduint. Tenim una persona que ens ha escrit.
0: Ah, és ell.
5: Que diu que... No, va lligar, ell diu que pujava en moto...
0: Com es diu? Té nom aquest oient?
5: Joan.
0: Molt bé.
5: Diu que pujava en moto per un carrer de la Superilla del Poble Nou.
0: Molt bé.
5: Diu que s'havia d'anar parant a cada semàfor. Sí. Total, que el quart o cinquè semàfor va coincidir amb un altre motorista que li va dir, escolta, perdona, ens podem conèixer?
0: Perdona?
5: Sí, tal.
0: Dos motoristes,
5: Dos motoristes. Llavors em diu...
0: Ai, gol!
5: La resta no es pot explicar a quarts de 5 de la tarda, però només diré que en una altra ocasió hauria maleït l'Ada Colau per les Superilles, però clar, en aquest cas...
0: Ari,
7: no, no ho sabem.
5: No sé, es refereix a... Anaven amb moto, no sé si heterosexuals o no sé.
8: El tubo d'escape.
0: Has dit dos motoristes, són dos homes, has dit.
5: Ai, sí, un altre, perdona, sí, motorista. Bueno, he llegit molt ràpid.
3: Escolta'm, no s'ha vist la cara?
5: És fantàstic.
0: No, ja m'imagino... Home, sí que es veu la cara. Ja m'imagino...
8: Es van fixar amb la cilindrada.
0: Va, fora, va. Al concurs del món, sisplau. A veure, Lívia Discipio, estem amb el Festival Sons del Món, estem tenint els Amics de les Arts, que actuen demà. Sí, ens han colat aquí, però actuen demà, recordem-ho, que ja vam estar...
9: Sí, actuen demà, exacte.
0: És 31 d'agost, però tu vens ja pensant en la setmana vinent, no?
9: Exactament.
0: Doncs proceda, Lívia.
9: Doncs estem sortejant una entrada doble cada dia en el versió estiu per anar a veure... Fangoria i Nacirrubias. És un concertàs, o no?
5: I tant.
0: Que sonin, si els tenim per aquí.
10: Doncs això és un...
0: No.
5: Temón.
0: Això és el... Quin dia això? Però acaben dilluns, oi, el 9? No.
9: No.
0: Sí,
9: a veure.
0: No, diumenge.
9: Mireu, mirant ràpid. Sí, diumenge.
0: Clar, diumenge a la nit, si tenim programa el dilluns, anar-me'n fins a Roses...
9: Bueno, però és un bon plan, no?, de diumenge, no, jo...
0: A veure, si posen un taxi, algú i un helicòpter per anar a Rosa, faria molta gràcia anar a Fangoria. Bueno, en fi, els oients sí que hi poden anar, jo no, perquè l'endemà han de ser aquí a la ràdio, però els oients hi poden anar i de franc.
9: Exactament.
0: Què han de fer?
9: Doncs, per participar, només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit i enviar-la al WhatsApp del directe al 680 70 70 60. Cada dia escoltem 3 acudits i decidim qui guanya aquesta entrada doble. Aprofiteu per enviar les vostres notes de veu, perquè demà divendres sempre fa festa, estarem sortejant 2 entrades dobles.
0: Toma!
9: Així que 4 persones podran anar de franc a aquest concert.
0: Molt bé. Doncs, els acudits d'avui. Vinga.
9: Anem amb el primer, anem amb el Charlie de Malgrat de Mar.
11: Doncs això és un que va caminant i es troba una làmpada i la frega i resulta que és màgica i surt el geni i li diu, tu, què vols ara? Diu, home, què vull? Doncs un desig, no? Sí, home, un desig et donaré a tu ara. Una merda. I l'altre diu, caram, quin geni.
0: De moment va guanyador aquest, eh? Vinga.
9: Anem amb el segon, amb el Xevi de Salt.
10: Bon dia. És aquí l'associació de ludòpates? Bingo!
3: Sí, ja he dit bon dia, molt bé.
9: I anem amb l'últim, amb el Carles d'Hostalric.
12: Diu que la psicòloga li diu al seu client: quin és el teu pitjor defecte? I l'altre li contesta: la sinceritat. I l'altre li diu: no crec que sigui un defecte, això. I l'altre li contesta: no importa una merda el que creguis.
0: Bé, sinceritat. No, això és un exemple de sinceritat. Vinga, doncs qui és el guanyador? Aquesta entrada doble per anar a veure Fangoria i Nancy Rubies.
9: El guanyador que s'emporta aquesta entrada per Festival Sons del Món és...
0: Alerta.
9: El Charlie, de Malgrat de Mar.
0: Doncs vinga, el Charlie, sí. Era el primer de tots, eh? El del geni.
9: Sí.
0: Recordem que estarem això, sortirem demà, en venen quatre entrades i què han de ficar? Si volen concursar, ara és el moment de fer-ho, en calent.
9: Ara,
0: perquè
9: ara.
0: Perquè si no t'apuntes el número no te'n records, per tant, diguem el número i què han de fer.
9: Enviar la nota de veu amb el vostre codi preferit al 680 70 70 60 i recordeu que si no podeu esperar i voleu més informació, la trobeu a sonsdelmón.cat.
0: Doncs no se'n parli més. Demà, dues dobles entrades amb Lívia de Sípia.
9: Sí.
0: Vagi molt bé. Fins demà. Dos quarts, és igual. Deixem-ho aquí, dos quarts. Que són un quart i cinc de vuit, que anem molt tard.
13: De vuit, de sis.
0: Ai, de sis, ai, perdó.
13: No, de vuit. Tens ganes de plegar, tu, no?
0: No, però...
14: Culpa de l'eclipsi.
0: Què passa?
14: Culpa de l'eclipsi, ja perds memòria.
0: No és l'eclipsi.
14: Alzheimer precoç.
0: La professora Olivia Làctia, que sempre està aquí amb els seus pronòstics catastrofistes. Sisplau, respecte, admiració, aplaudiment, tothom posar-se dempeus per rebre com es mereix en l'or de multitudes, que diuen en castellà el nostre convidat d'avui, qui ha dit el seu nom, que és en David Bagés.
15: Moltes gràcies.
0: Hola, David. T'hem tingut allà.
15: Agraïda.
0: He llançat un infundi sobre la teva persona, que he dit que t'havies deixat bigoti, però en realitat és bigoti i barba.
15: No, la barba la porto perquè no m'he afaitat, de fet. El que et porto és el bigoti.
0: Ah, val, sí.
15: L'altre és perquè no m'he afaitat fa 3 dies o 4.
0: 3 dies o 4 et surt tot això?
15: Bueno, nen, és que estàs parlant aquí.
0: Amb un testosterònic...
15: Exacte, molt testosterònic.
0: Bueno, doncs escolta'm.
15: Sí, però bueno, sí. És que me'l deixo perquè... Saps què passa? Que és el que passa? Que la colla castellera, que sí.
0: Ja comencem amb el rotllo dels castells.
13: No. La segona vegada que ho menciona.
0: Sí, sí.
15: A la colla castellera, sí. A vegades s'acaben les converses...
0: A quina colla? Els Minyons de Terrassa, que
15: no,
0: són els bons?
15: No, castells de la Vila de Gràcia.
0: Ah!
15: Minyons de Terrassa, sí, home, i tant, són bons, boníssims.
0: Són molt bons,
15: Però nosaltres, cada colla fa el que pot.
0: Voldria recordar-te...
15: I qui fa el que pot no m'ho s'ha obligat a res.
0: Que el sostre de castells de gamma alta...
15: Sí, no...
0: El va obrir els Minyons de Terrassa.
15: Bueno, sí, home, el va obrir el Melilla, eh?
0: No.
15: El va obrir el Melilla. El Melilla era el cap de colla de Vilafranca. No, bueno, ja en parlarem un altre dia.
0: No. El primer 2 de 9...
15: El primer 2 de 9 es va fer, sí.
0: Es va fer l'any 92...
15: Però s'havia carregat, ja?
0: No, el van carregar els Minyons, i no van poder descarregar.
15: Sí, el dia aquell que nevava, eh? Que
0: no nevava.
15: No va ser aquell dia que nevava?
0: No,
15: la primera vegada que el van descarregar, fer el Biel Durant.
0: Ah, bueno, sí, quan el van descarregar...
15: El fer el Biel Durant, de Puigcedor,
0: sí,
15: i nevava amb una diada que es van inventar Minyons de Terrassa...
0: Cap al novembre, no sembla que és el 20 de novembre.
15: Que es van enviar abans de la de Vilafranca.
0: Oh, heu vist que hi ha un mal rotllo castellà?
15: No, al contrari.
0: Bueno,
15: contrari.
13: Tensió, però
0: com és que sé tantes coses de castells, eh?
15: Però el del bigoti, això venia al bigoti perquè...
0: Ah, sí, és veritat, hòstia.
15: Que s'acaben els temes de conversa a la colla. Llavors, com que tenia una aturadeta i tal, dic, deixaré bigoti, que així la gent em preguntarà. I llavors, hi ha tres tipus de... He descobert que hi ha tres tipus de personatges, que uns que són els que no fan cas, et diuen hola, David, com sempre, tal i qual.
0: Sí.
15: Els altres que opinen, saps? Que, hòstia, et queda bé, o et queda malament, o, hòstia, no et sé veure, o sí, hòstia, mira que estàs sexy i tal. I els altres que són els de... ¿Qué pasa, manito? O sus órdenes, mi coronel, o saps?
0: Sí que té un aire mexicà, una mica, eh?
15: O de Guàrdia Civil,
0: no, però...
15: et diuen coronel.
0: No, jo retiro d'Aznar, crec que havia dit.
15: D'Aznar, sí, no, home, però d'Aznar.
0: No, ni d'Aznar ni de Guàrdia Civil.
16: Estamos trabajando en ello.
0: Què?
16: Estamos trabajando en ello.
0: Vale, exacte, efectivament.
15: Vostè
0: dediqui-se al seu, que hi ha prou feina, té amb el seu, i amb qui en pode fer que haga, i aquestes coses. Escolta'm, estem molt contents que estiguis aquí.
15: Encantat.
0: Desquart, que si vols que la gent parli de tu amb una colla castellera, o els hi treus el tema del 2 de 9, o els hi treus el tema del bigoti,
15: exacte.
0: Aclarim dues coses. Una, que ja ha quedat aclarida abans, que el teu cognom és Bagés.
15: Exacte.
0: Amb la E tancada i amb molt accent bé. Tancat, vaja.
15: Quin munt d'anys. Sort que ho has dit ara, perquè han sigut molts anys amb el
0: però
15: Bagés.
0: No, no, però per què la gent diu Bagés? I ho he vist
15: bueno, perquè...
0: Hem tingut una discussió aquest matí sobre el tema i saps com s'acaba la discussió? Hem dit, anem al seu Instagram, a veure com posa ell. Sí, i tu tens amb accent tancat, el
15: clar, clar, perquè això és perquè el meu cognom ve de Flix, de la Ribera d'Ebre. Ah. Tota la meva família de mon pare és de la Ribera d'Ebre.
0: M'ha fet, perdó,
13: m'ha
0: fet il·lusió,
13: perquè jo tinc família també a les Terres de l'Ebre, llavors...
0: Bueno, ah, és que truquem a les sí, reflexions sí, sí, familiars.
15: És que mos agrada, quan hi ha alguna cosa que ve d'allà, mos
13: ara
15: agrada.
13: Ara ho has dit.
0: Correcte.
15: I aleshores, doncs allà, clar, es tanca, llavors l'accent, vull dir, òbviament és tancat, però és veritat que aquest cognom també existeix sense accent. Sí. Bages, amb accent obert, Bagés, amb vi, Bages, també, vull dir que... Però allà és tancat, allà el tanquem. I, per tant, porta l'accent tancat.
0: Tema previ, que és previ, el previ ha quedat aclarit. L'altre és el del bombó, no sé si el...
15: El bombó, saps què passa? Jo t'ho agraeixo moltíssim, perquè, a més, l'he agafat perquè me l'has promès. Suís, aquest, és molt bo. Porta licoret dintre?
0: No, però porta com una xocolata com desfeta dins.
15: Com una cosa, un praliné.
13: Està boníssim,
0: sí, és molt bo.
15: Com un praliné.
0: 70%.
13: Es paga així, el Pere Mas, amb bombons.
15: Amb bombonets.
13: Sí.
0: Bueno, què vols que faci?
15: Mira tu.
13: Sí.
15: Algú.
13: Una alegria.
15: Saps què passa? Que el dilluns vam fer els meus primers implants, saps?
0: Ah.
15: I llavors m'han posat dos caragols aquí. Me van treure una peça i m'han posat dos caragols. I tot anava molt bé, el dolor, el tema del dolor, perquè jo estava molt acollonit, molt. Oh, i llavors, sí, i llavors, res, dic, oi, que bé, amb un parell d'enantium, saps? Ja anava tirant, sí. No sé què. I ahir, que ja m'havien valentonat, saps, allò? Llavors vaig a menjar una mica d'ensaladella russa que tenia, ai. I amb l'ensaladella russa i me vaig trobar un pinyol d'oliva.
0: Ostres!
15: Un pinyol d'oliva d'allò que el mossegues i el vaig mossegar amb el caragol.
0: On hi ha el caragol?
15: Anava a posar un adjectiu, però és igual, amb el caragol.
0: Ostres, això sí que és mala sort.
15: Eh? Aleshores, doncs, vaig fotre i, clar, avui he trucat al dentista i dic, escolta, nen, que m'has de mirar això a veure què m'he fet aquí, perquè...
0: No, però és igual, no pots haver fet tanta força.
15: No, no ho sé, xiquet, que allò és una pedra, eh?
0: Bueno, vols que truquem al teu oculista, al teu dentista, no, i ho fem venir aquí?
15: Ara està ocupada.
0: Està
15: ocupada.
0: Molt bé, doncs, escolta, val. Bueno, doncs, llavors, guarda...
15: Però a les 7 hi he d'anar.
0: Sí, molt bé, doncs, escolta, home, vaja, és que...
15: Però després me'l jalo, després.
0: Bueno, prepara't per hipotecar-te o vendre't un fill o alguna cosa per poder pagar l'implant.
15: Aquí està.
0: Sí, perquè també tinc algun implant.
15: Per això no em portava, eh? Per això no em portava. Però és que...
13: Això és de senyors.
15: El Carles me va dir, nen, o ara, o això anirà molt pitjor.
0: Bueno, ara has vist aquesta simpàtica noia, anomenada Alba Castellví, que ja us heu fet amiguis. Ara estàs saludant com si per la ràdio us veies que saluda. Aquí saludes. Amb la mà, vull dir.
13: És que jo estic esperant que em presentis, llavors...
0: Alba Castellví, acabo de dir, eh?
13: Hola!
0: Molt bé. Bueno, llavors que estem... Entre tots no en fem una. Ens falta una patata pel quilo, com es diu, o...
15: Per quilo m'agrada molt. Jo el vaig introduir fa uns anys.
0: És molt bo. O un cop de forn.
17: Un toque de microondes.
13: 5 minuts de forn.
0: 5 minuts de forn. A veure, l'Alba ha estat investigant la teva vida i ha estat preparant el qüestionari d'avui. Per tant, i ens ajudarà a fer aquesta entrevista juntament amb tota la colla pessigolla que hi ha per aquí rondant. I tot el que vagi bé i tots els encerts que es produeixin, evidentment, seran gràcies a ella. I tot el que vagi com un xurro serà culpa meva. Una mica és el resum de la qüestió. Endavant, Alba.
13: Doncs som-hi la primera. Si no t'haguéssim enredat per ser avui aquí, on series ara mateix i què estaries fent?
0: Què contesto jo? El dentista, perdona.
15: Possiblement hauria demanat a veure si podia ser més d'hora. Sí. No, segurament doncs estaria per casa fent coses, perquè avui teníem...
0: Què vol dir fent coses? Què vol dir fent coses?
15: Fent coses vull dir, doncs, sempre hi ha coses a fer a casa, per
13: sempre.
15: Exemple, doncs, clar...
17: Fent coses.
15: Vull dir, per exemple, l'altre dia em va caure una estanteria...
17: Oi?
15: I em va caure a sobre del tocadiscos que tinc nou, que em van regalar per l'aniversari entre tots els col·legues, i s'ha trencat.
13: Hola.
15: Sí, una audiotècnica molt guapo, molt d'allò.
0: A veure.
15: Se m'ha trencat el tocadiscos. He trucat avui a l'assegurança, m'han dit que això no entra ni de conya.
13: Oh.
15: I res, i ara he trucat a una botiga, m'han dit que un RMA, que no sé què, que, bueno...
0: RMA?
15: Llavors està, sí, no sé. RMA, el primer... Sí. Si tu busques RMA, el primer que trobes a internet
0: no, buscar-ho.
15: És Real Madrid.
17: RMA,
15: te surt Real
17: Madrid. És un equip universal, que estamos en todo el mundo.
15: ¿A que no engaño?
17: I la revista Forbes, ja lo dije, que va valorar el Real Madrid.
15: Ho trobes allà perquè no costa una parella.
17: ¿Dónde están los que dicen? Pues que el Real Madrid, que no tiene dinero. Pero usted, que si los parking...
15: Estaria segurament buscant coses d'aquestes o intentant canviar el bitllet d'avió
0: Ah. No, i si que passen coses.
15: Que resulta que jo vaig estar parlant fins última hora dient, segur que puc agafar aquestes dates, que vull anar a Romania des de fa 22 anys, i llavors no puc mai, per sèrie, per cos, no sé què. Dic, segur que puc agafar aquestes dates? Segur, David, segur, però vaja, segur. Agafo els bitllets a la tarda, escolta, que ha sortit una sessió, que l'han canviat, que és el dia 31, no. I que no podem canviar-ho de cap de les maneres, i tal i
0: una
15: qual.
0: Una sessió de...
15: d'una pel·lícula, sí, en aquest cas, d'una pel·lícula i tal, que tinc tres sessions, joder. Una a l'agost, una al setembre i una a l'octubre.
0: Quina gràcia, eh?
15: I però bueno, però és una cosa que valdrà la pena.
0: Sí? Ah,
15: sí, doncs, sí. Bueno,
13: ui, es pot dir?
15: Encara no, perquè no he signat res. Però vaja, no, que vull dir que sí, que segur que estarà molt bé, es roda el Delta de l'Ebre.
0: És per plataforma? O...
15: sí, clar, avui en dia sí. Tot funciona per plataforma, però és per cinema, per estrenar en cinema.
0: Ah, molt bé, doncs... Doncs mira, som 1, 2, 3, 5, per si ens convidar, i si el tècnic va venir 6, i esperem ser convidats, i també producció.
13: Vull, no podré anar.
0: Per què no podré anar-hi?
13: Perquè has passat el 12 de cost.
0: Professora...
15: Ah, clar.
13: És impossible,
15: que sí. Encara serà de nit.
13: No podràs rodar, David.
15: No podràs.
13: Em sap greu.
15: Doncs què faig? Mantinc els bitllets?
13: Cancela, vols.
0: Bueno, té una mica accent Transilvània, vostè, ja que se'n va a Romania a veure com quedarà.
13: No. Respecte, no és el mateix.
0: Bueno, igual, jo sé per què...
15: Bueno, a Transilvània han passat tots per allà.
0: Sí, ja, pobrets.
15: Passat
0: bé, realment, d'una pregunta han sortit 7.000 derivades.
13: Sí.
0: Descansi en pau el teu prestatge. Sort que no passava ningú per sota. I el tema del tocadiscs, aquest que...
15: Sí.
0: És un que porta ja la cosa de l'USB per poder anar digitalitzant? O és un de tota la vida?
15: No,
0: un
15: no, és
0: tota
15: una tècnica de tota la vida. És molt senzill, sí. Però molt bo. Wow. No sé, però se m'ha trencat el braç.
0: L'Avis. És una broma, això segur que és una broma de José María. Quan fa aquesta cara de quedar-se...
17: És una marca de radiocassetes i tocadiscos i toda la vida. Montserrat, quan nos casamos...
0: Sí, no, ja està. A les ràdios i a les discoteques...
17: Teníamos un Sanio i un Lavis.
0: A les ràdios i a les discoteques...
15: Sona Lavis, sí.
0: No acabarem mai.
15: L'ha vist a usted?
13: Escolta'm, David, no amb la
17: següent. Senyor, com és de Reus i del 66, pues igual no lo conoció.
15: Claro, claro. Això és veritat, això és una veritat com un temple.
17: I tampoc ha traït avellanes?
15: No, no,
13: sembla que no.
15: Encara no, no. Bueno, és que estic esperant les noves, que venen al setembre.
0: Jo només voldria dir, si se'm permet, i el Marc Espejo ho poso per testimoni, que crec que abans a les ràdios i a les discoteques hi havia sempre una mateixa marca, que era el Tècnics aquell.
15: Exacte.
0: És aquest el teu,
15: el bo. El meu és una audiotècnica, que és cosí germà.
0: Val, doncs escolta'm. Següent pregunta. Alba, estem a la primera pregunta de l'Alba?
13: És que costa, eh?
0: Sí, sí.
13: Si no fossis actor, què series?
15: Segurament seria historiador.
13: Historiador?
15: Sí.
0: Curiós.
15: M'agrada la història. O pagès, sí.
13: Pagès?
15: També m'agrada el camp. Sí, sí, sí.
13: Ah, molt bé, m'ha sorprès.
15: Però sembla més dolor de pagès que dolor d'historiador, ja t'ho diré.
13: Sí, sembla que sí.
15: Sí, sí.
13: En pròpia experiència, jo no ho sé, però...
15: Per tant, aniria potser cap a lo menys dur.
13: Per tant, historiador.
15: Segurament.
13: Ara, estàs en un bar, a aquesta hora, ara que passen 31 minuts de les 5.
15: Sí.
13: Què faries? Un cafè? Un te matcha? Un gin tònic? Un vinet?
15: Segurament un te.
13: Un te?
15: Un te, sí.
13: Ai, quin tipus de te?
15: Té verd de gingebre, segurament.
0: Ah, mira, sí.
15: Un te verd, segurament, te verd. I si pogués ser de gingebre o amb un toc de cítric.
13: Això als actors us va bé, no? El tema de gingebre per la veu...
15: Sí, va molt bé. La veritat és que et fem servir aquelles gominoles, aquelles, no? Aquell tipus sí. Gominola. I la veritat és que va bé, sobretot si tens un dolor allò i vols treure ràpid, però que no t'ho curi del tot, va bé.
13: Però s'ha d'anar amb cuidado perquè pica molt.
15: Sí, el pròpolis, el gingebre, sí.
13: Total.
17: I te lo tomaries en un porrón?
15: Segurament. Si el broc el tingués suficientment gros com que passés el gingebre, jo tot el que pugui...
0: No, però el gingebre no te l'has de fotre. El gingebre ha d'anar emprenent el te, i ja està.
15: El porró, sí, home, però... També te'l pots veure amb una mica de líquids, sí, sí.
13: Però si és això del porró, que tens...
15: Tinc predilecció pels porrons.
13: Sí?
15: M'agrada veure a galet.
13: I se't dona bé?
15: M'agrada. Els catalans sempre miram el cel. Mengem mirant el cel, bevem mirant el cel...
17: Però eres de los que...
15: No sé què esperem.
17: Eres de los que dirige el chorro dentro de la boca o en la punta del bigote?
15: No, a dalt al front. Des del front, va baixant pel nas, raca. Raca, vull dir, l'ataca la samarreta.
0: Vinga, més coses.
13: On veuràs l'eclipsi? Estàs al dia d'això de l'eclipsi?
15: Mira, estic a veure si vaig a Reus, a veure si puc anar a Reus, perquè des d'allà sembla que es veurà bastant bé. I té un col·lega, el Pete, que té un telescopi, així una miqueta a veure si el munta.
5: Uau.
15: I a lo millor podem veure alguna cosa més i tal. Aniria a Prades, però deurà estar allò que semblarà les Rambles en plena d'allò. Vull dir que no.
5: Sí.
0: De Reus al Cielo. Com era allò? Reus, París, Londres?
15: I el carrer de Monterols a la plaça de les Cols.
0: Vinga.
5: Hi ha algun tema del qual vols que avui aquí no en parlem?
15: Francament, podem tocar tots els temes que vulguem. No,
0: molt bé,
15: no en tinc cap que no...
5: Molt bé, això ens agrada, això ens agrada. Algú disposat a parlar de tot. Escolta, m'estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina. Què fas? Vas a posar-ne o deixes el cotxe i em poses el pròxim cop?
15: Intento anar-ne a posar.
5: Sí, eh?
15: Sí, intento anar-ne a posar.
0: És previsor, vaja.
15: Sí, no aguantaria, perquè després potser no me'n recordo quan el vaig a buscar el cotxe.
5: I llavors...
15: Llavors, vinga, tu... És que ja ens ha passat de tot.
5: Ai.
15: Els del 66 ens ha passat de tot.
0: Doncs, queda una última pregunta prèvia, que ja al cas hi podem acomiadar, perquè portem aquí set hores. Què és? Quan vols que obrir l'entrevista a partir d'ara? 10 minuts, 15 minuts, 20, 25 minuts, o et quedes fins a les 8, fins al final del programa, i a fer la tertúlia del temps afegit?
15: Això és una pregunta?
0: És una petició, sí. És una consulta. Més una consulta.
15: Una consulta.
0: Sí.
15: Home, jo estic a gust, però tant com...
0: No, tens dentista a les 7, més tens dentista a les 7.
5: Tothom sempre ens diu que no, o sigui, tranquil.
0: Sí, tranquil. No, mentida, l'any passat
5: convidat...
0: es va quedar el Dani de la Orden. Es va quedar,
15: el Dani de la Orden?
0: Es va quedar fins gairebé a les 7.
5: I en Max Navarro també es va voler quedar.
15: Doncs mira, sí, no, jo faria...
0: No, però el Dani es va quedar, perdona, i anaven entrant els convidats de darrere, i tots els seccionistes, i havia aquí el Dani de la Orden, i intervenia.
5: Era el, no, brutal, va
0: era el dia de les al·lèrgiques al pol·len, crec recordar, que a sobre ell era superfan de les al·lèrgiques al pol·len, i anaven interaccionant, no, va ser molt graciós.
15: És imprevisible el Dani de la Orden.
0: Sí, és un gran
15: Dani. Sí.
0: Dani, una abraçada allà on siguis, i un petó, i un...
15: I tant.
0: El que sigui.
15: Sí.
0: Tenim una última hora. Ja sé que els esports te la bufen bastant, però és una última hora important. Ah, vens tu a dir-nos-la. Doncs vinga, que entri el senyor dels esports. És el que estava intentant aclarir, que l'estem veient a la pantalla de la BBC d'allà a l'esquerra, perquè és BBC qui ha aixecat la llebre. Martí, entra, si vols dir l'última hora. No estava entrant? Ah, disculpeu, eh? Bé, és una última hora que va més... Seu on vulguis, però digues ja l'última hora, que té a veure amb tot l'embolic aquest del Mundial, la privatització del Mundial...
18: Vaig molt ràpid.
0: No, molt ràpid no. Tranquil, explica-ho bé i sense presses.
18: Sí, doncs mira, recordem el que vam explicar ahir al Temps Afegit, que és la privatització del Mundial, en aquest cas, que és el que proposava Florentino.
0: Infantino.
17: Però vamos a ver, ya estamos metiendo al Real Madrid. Que nosotros lo que queremos es... hacer una Superliga.
0: Sí, no, sí, està...
17: Que el futbol sea gratis per a tots i que en Àfrica els nens pues, poden venir el futbol gratis.
0: Explica.
18: I avui s'han reunit les 55 federacions que formen la UEFA per a parlar sobre el tema.
0: Per tant, és la part europea del Mundial, diguem-ne.
18: I han arribat a una conclusió, que segons ha avançat la BBC, els 55 països membres de l'ENS europeu amenacen a no participar ni a la Copa del Món femenina del 2027, que això vol dir l'any vinent, ni a la Copa Masculina del 2030, és a dir, d'aquí 4 anys.
0: La d'Espanya, Marroc i Portugal.
18: Exacte.
0: Per tant, tenim anunci de boicot de la UEFA, que són les federacions esportives europees, contra la FIFA i el seu desig de privatitzar el Mundial.
18: Sí.
0: I això no és un, diguéssim, una catxa, vull dir, és una cosa que ha sortit, s'ha votat i hi ha unanimitat.
18: De les 55 federacions.
0: Per tant, el senyor Infantino i les amiguets Trump i companyia que volien fer una vacunació, doncs ja tenen...
18: Infantino ha parlat, per cert, avui.
0: D'aquest tema? Però ha parlat abans de saber aquest...
18: Ha parlat abans de saber-ho.
0: Doncs si volen saber què ha dit Infantino...
17: Però que ja no he hablado, que no he dicho nada. Estoy tranquilamente de vacaciones. Va, mirant els partits.
0: A les 7 el temps afegit, si no hi ha cap novetat, aquesta notícia important que estan destacant a la BBC i als mitjans a mig planeta, embolica que fa forta el futbol.
18: Sí.
0: Va, tornem al nostre convidat. El senyor David Bagés. No s'ha dit, oi, que ets de Reus? No s'ha dit en cap moment, oi? Que ets molt de Reus, molt de Reus, molt de Reus.
15: Molt de Reus.
0: Suposo que si ets tan de Reus, de tota la vida,
15: ens
0: podràs dir sense cap dificultat i de memòria el nom dels gegants de Reus.
15: Ai, tant.
5: Examen.
15: Però vols que comenci per alçada?
0: Hosti, jo no els tinc per alçada. Jo no els tinc per alçada.
15: El bitxet, la bitxeta.
0: El bitxet i la bitxeta.
15: Diem que són el...
0: Molt bé, espera que vaig tachant. Molt bé.
15: Després tenim, a veure, per alçada vindria, em sembla, el negre i la negra.
5: Molt bé.
15: Sí. Després el japonès i la japonesa.
0: Que com es diuen?
15: El japonès o la japonesa, no ho sé.
5: Com tenen nom.
0: Tenen nom.
15: Doncs el desconec, veus, això ho desconec.
0: Ah, tant de Reus.
5: Mira, una barcelonina descobrirà com es diuen els gegants japonesos de Reus.
15: Ah, sí, doncs no tenia ni idea.
5: Uko
19: i Hanako.
15: Ah, sí?
19: Sí,
0: sí, perdó, un moment. Jo no sé
15: me'ls tatuaré.
0: Bueno, primera, jo no soc barceloní, val?
15: Uco i Hanako.
0: Un barcí, has dit un
19: una barcelonina.
0: Has dit un barceloní i una barcelonina, no?
15: Una barcelonina.
19: Una barcelonina, jo mateixa.
0: Vale, molt bé. Però en realitat has fet trampa.
19: Ah, estic apuntats, evidentment.
0: I qui t'ho ha dit?
19: A la nostra productora, Marta.
0: I encara en queden.
15: Llavors quedaria el que diem moro i la mora. Sí. Oi?
19: Ja hi som.
15: I després...
0: Ai, Silvio Rios. I en problema... Home, justament, ara no es diu aquesta paraula.
15: No es diu aquesta paraula,
19: exacte. S'ha de recuperar.
0: Però a vostè sí que li agrada aquesta paraula.
19: M'encanta.
0: Bueno, doncs no.
19: Cada tarda no, pronunciar-la.
0: No estigmatitzem. Va.
15: I després, doncs, tenim els grans indi i l'Índia, o l'Índio i l'Índia.
19: Sí. Mm.
15: I el més alt de tots, que és el carrer Esquelet.
19: Molt bé, tot, bravo!
0: Ara ja està. David, ja et mereixes un carrer a Reus, tu, eh?
15: No, home, ja m'has fet fer el pregó. Fa anys ja vaig fer,
0: ah, sí?
15: Ja vaig fer el pregó i ja estic molt content.
0: Estàs content? No vols un carrer? No vols...
15: No, no, home, no.
19: Una distinció.
0: La medalla d'or, alguna altra
15: no,
0: cosa?
15: No. Ja estic bé.
0: I tu ets del clan de l'Avellana o tens relació amb els del clan de l'Avellana?
15: No tinc relació amb els del clan de l'Avellana. Jo, de fet, culturalment, tinc poca relació. A...
0: Perdó, expliquem qui són, perquè no sàpiga, que la gent...
15: Bueno, sí, són doncs, la gent doncs, aquesta que van començar amb ràdio i han continuat amb
0: Fuente,
15: televisió.
0: Fuente, el Carles Fonsino...
15: El Caçador...
0: Sí. El Xavi Caçador, també.
15: Xavi Caçador, també,
0: home,
15: sí.
0: Home, mític Caçador, eh? Hola, Xavi, com estàs?
15: És fantàstic, el Caçador és fantàstic.
20: I... Lo tenemos por la línia 3.
0: Bueno, per quina relació tens amb el Caçador? És que va ser director meu, va ser director meu el divendres.
15: No, perquè els conec d'això, ah, no? El clan de l'Avellana i tal, que fins i tot podríem posar el Grasset, també. Vull dir, també
0: ah, clar, és veritat, el Grasset també és del clan de l'Avellana.
15: Clar, és una mica, una mica. Clan de la... És de Vilaseca, però vaja, viu a Reus.
0: Vaja.
15: Fa molts anys i està casat a Reus. Vull dir que...
0: Ja que dius el Caçador, està... Rodatge, Amades.
15: Ah, estic al sisè capítol.
0: Val, es pot dir això.
15: Estic, sí, això puc dir perquè ho he signat.
0: Ah, val. Ah, és que estàvem aquí
19: collonit.
0: No sabíem... A veure, expliquem-ho.
15: Sí.
0: Explica-ho.
15: Ja, bueno, una sèrie que a més, escolta, jo no l'havia vista.
0: Està molt bé.
15: I després, quan ho he anat dient, a la colla, perquè la colla és sempre un indicador.
19: Ah, sí.
15: I llavors, doncs, la gent, no, sí, ho havia vist molta gent, i m'ha dit, l'altre dia també vaig estar amb el Josep Maria Bunyol, per exemple, i la Montse Llussà, i...
0: Ojo! Una grande.
15: I estava amb ells xerrant i tal, i vam parlar, i això diu, ostres, nosaltres ho seguim, està molt bé.
19: És que està molt bé.
0: Departament Amades, estem parlant de la sèrie de la
15: Porta Amades, que, sí. Que és això que una mica, són aquestes sèries que fa TV3 de sobte, que amb quatre dinerets fan una gran labor, no? I a part, doncs, una sèrie que amb interès i amb humor, vull dir que està
0: sí,
15: bé.
0: Sí, té un humor molt especial.
19: Apareixeràs a la segona temporada.
15: A la segona temporada, l'últim capítol de la segona temporada.
19: Molt bé, ganes.
15: Sí, sí, fent de Joan Amades.
0: Ah, sí?
19: Clar, exacte. Sí,
0: sí, home, sí. És el prota, doncs.
15: Fent de Joan Amades.
0: Home, doncs sóc estem molt contents.
15: El nominal, sí.
0: Molt bé. Com és que no es porta la trompeta?
15: La trompeta perquè la tinc bastant oblidada. La toca més la meva filla que jo ara.
0: Ah, sí?
15: Sí. La veritat és que la tinc molt oblidada, la trompeta. Home, a veure, els instruments... especialment els de vent i especialment la trompeta, potser mira que et diré,
19: sí.
15: Són coses que si no les vas tocant es nota molt, perds molt, saps? Vull dir, no és com la bicicleta, que és allò que dius, ah, mira, deixo 15 anys de pujar en bicicleta i l'agafo i en un moment ja la torno a ser fer anar. No, els instruments són molt sacrificats, són instruments molt sacrificats i desagraïts, saps? Vull dir que una trompeta, com un violí, no? Que són,
0: és que
15: com, són no... així una mica estrets, que si els toques malament,
0: sí.
15: Fot
0: i
15: cosa.
0: La veritat, no m'agradaria ser veí teua gràcia si tu vius, per exemple, al cas del tercer segona i jo visqués al quart segona.
15: Sí, home,
19: es pot posar la sordina,
0: l'assaig de la trompeta...
15: Sí, amb sordina, la veritat és que una mica murga, no? Però vaja, intentes fer-ho amb vores que no molestis gaire. Hi ha llocs on, de cas, on no molestis gaire, com poden ser... l'habitació on hi ha roba, o si tens una biblioteca, o tens un despatx, doncs també allà dins, i si no, que es fotin, tu.
19: Ah, puc fer-te una pregunta de trompeta d'una cosa que em van dir l'altre dia?
15: I tant.
19: Si tu estàs tocant la trompeta i jo m'estic menjant una llimona, oi que no?
15: No pots.
0: M'enqueix aquesta història.
15: No pots tocar.
0: Moment. Ell toca la trompeta i tu, Alba, o sigui, no ets la mateixa persona, menges una llimona.
19: Una llimona, davant seu, ell m'ha de veure. Es veu que la persona que toca la trompeta...
15: Se li veges
19: i ha de parar.
15: Sí. El salivar, molt, clar, la trompeta fa que no puguis...
0: Però...
15: El morro ha d'estar una mica entre sec i humit, no? Però no molt humit. Si està molt humit, doncs no et permet... no sé, ser tan precís amb les notes, clar.
0: Ho trobo una mica estrany.
15: Això m'ho explicava el meu pare, que m'ho pare era trompeta, el meu avi era trompeta, també. Wow.
0: Sí.
15: I llavors doncs, m'ho explicaven, que ells, per exemple, ho feien a davant d'altres trompetes, quan era petit, es posava a menjar una llimona davant d'ells.
19: Clar, perquè això et diuen que passa això, llavors tu vols provar-ho.
15: Exacte.
19: S'ha de provar.
15: I no, i és complicat, sí.
0: També et diré que...
15: Però és complicat, per exemple, si ho fessis aquí, en Pere Mas hagués de xerrar, també, vull dir.
0: Sí?
15: Clar, perquè... empatitzes amb la persona que,
0: però, sabeu,
15: que
0: una
15: menja la llimona.
0: Però jo, almenys, jo no conec gaire gent que mengi una llimona. Vull dir, no és una fruita que la gent mengi normal. La gent la troba molt àcida.
19: Jo me la menjo sencera, eh? A vegades amb pell i tot.
15: Sí, sí.
3: I el limón?
19: Uau. Yeah. Per favor.
0: Bueno, però d'aquest color. A veure, llavors... perdona, i el teu pare, música has dit?
15: Sí.
0: La teva mare, també molt vinculada al món artístic.
15: Absolutament.
0: O sigui, per nassos havia de sortir mig hippie, mig actor...
15: Exacte.
0: Mig aquest, tota aquesta cosa.
15: Sí, sí, sí.
0: Sí, home, sí, és veritat, una mica tota aquesta història.
15: Sí, sí, sí, la veritat és que mon pare em va insuflar doncs, l'amor a la música i altres coses, a la terra i a moltes coses. I la meva mare, especialment al teatre. Sí, sí, jo he viscut des de petitet el món del teatre, les hores intempestives de tornar a casa, el fer una mica també d'acompanyant...
0: Això de la vida dispersa dels artistes. Ara es manté a la teva...
15: Jo penso que...
0: Etapa vital actual, diguem-ne?
15: Jo penso que no gaire, ja. Vull dir, no ho sé com està. La veritat és que jo... Ja arriba un moment que passa com amb tot, no? Que ja les coses ja les has fetes, ja te'n canses i ja en busques d'altres, no? I a vegades aquestes altres són molt més tranquil·les i molt més... i d'altra manera, més raonables, més, no sé, digueu com vulguis. Però jo penso que també en general s'ha acabat una mica, no? Això, perquè em parles d'això de la nit, de...
0: Sí,
15: de
0: ara...
15: Jo penso que això no està tan de moda, ja, no?
0: No, els actors joves ara no...
15: Ah, que no?
0: El putiferi, no. L'alcohol i...
15: Sí, home, jo, sí, perdona
0: no, que... Jo conec molts actors...
15: Ja, sí, exacte.
0: Quan, o sigui, és un catxondeu.
15: Ja sé que és lleig, ja sé que és lleig fer comparacions.
0: Però jo crec que hi ha una generació d'actors, uns 20 i alguna cosa, que porta una vida com... No
15: sí.
0: Tots, però una mica més sana en general, sí.
15: Sí, potser més avorrida, també. No sé.
0: I agafes... O músics, també. Agafes músics.
15: Jo t'he de dir que al carrer ja he après molt. He après molt.
19: Tens molt... Tienes mucha calle.
0: Mucha calle.
15: Tinc bastant de carrer, sí.
19: Tens carrer.
15: I també t'he de dir que ja sé que compares... És xungo i dolent i tal, però bueno, t'he de dir que... Jo em sembla que encara Madrid potser encara es porta més que aquí a Barcelona, que sempre s'ha portat menys,
0: sí.
15: Però que ara especialment. Que ara especialment. Perquè he estat corrent a Madrid també diverses vegades i tal,
0: sí.
15: Amb això de les plataformes i tal, que bueno, que sort en tenim. I notes, eh? Notes una mica que encara hi ha el rotllo de... Bueno, quedem, tal, anem a sopar, anem de... I, en canvi, aquí acabes la funció i fas un medaula, que li dic jo, no?
0: Que vergüenza! Bueno,
19: un medaula?
0: A qui et refereixes ara? Perquè...
15: El Ramon.
0: Ah, el Ramon.
19: I què vol dir fer un medaula?
15: Que me l'estimo molt, eh? Me l'estimo molt. Bueno, perquè el Ramon és una miqueta allò que s'acaba, fins i tot el dia de l'estrena, i surt per la part del darrere. I se'n va a la francesa, diríem, no?
19: Sí.
15: Ja, gairebé a la belga, eh? Vull dir... Però sí, sí, que a vegades som més els que fem un medaula.
1: Que vergüenza, ser lo mejor cuando acabas un concierto.
19: Però tu, Sabina, també.
0: Però tu, antes del concierto...
1: A casa de alguien, compartir unos whiskies.
15: Jo també tinc un Sabina, que és caure de l'escenari. Això també és fer un Sabina.
19: Vas caure un dia?
15: No, el Sabina va caure.
19: Ah, jo entès que tu vas caure, també.
0: Alguna vegada has caigut.
1: M'he caigut.
15: No, he vist caure. No, perdona, sí que he caigut.
0: Calli.
15: No, però té timbre, eh? Encara? Encara
0: té una mica de timbre. Sí, home, sí, té manta que esteu gastada als ducados, el que sigui.
1: Bueno, porque ya sabéis que ahora al whisky no le pongo el hielo.
0: Ah, no.
1: Entonces, pues bueno, no perjudica tanto.
15: Ha guanyat. Els 14 anys era encara més greu.
0: Bueno, estaves dient de la caiguda.
15: Caiguda és així, caiguda. Però no ha sigut amb funció, no he caigut mai, però sí que he vist caure, eh? Una vegada a l'Arquimbau el vaig veure caure, pobret. Sí, ostres, de dalt baix d'allà al lliure, eh? Es va fer mal, eh?
19: Uau.
15: Sí.
0: Per tancar el tema d'instruments o per anar al
1: picant?
15: Pobre. Mira, un Sabina.
0: Sí, això
15: era un Sabina.
0: Tenim un medaula que es fotre el camp i estalviar-te...
1: Però està el dia que m'he caït.
15: Sí, però, des de l'amor, eh?
19: No, clar, sí, molt clar. Però hi ha molts músics avui dia també que fan això, vull dir que si està a l'hora del dia...
15: Exacte, sí.
19: I l'endemà van al gym.
15: És que a vegades fa com cosa, fins i tot... Que la gent et digui coses sense ganes, a vegades, saps?
0: No, perquè... Mira, has obert un meló, ara,
15: no sé,
0: no estava previst, que és, quan vas a una estrena...
15: Ah, no preguntis trobes... com anar.
0: Primera, em perdó, ara. Els actors entre vosaltres sou una mica...
15: Una mica només, però...
0: Maricone! No, això també, però... No, hipòcrites, que volia dir. Què és? Estàs allà en una estrena, no t'ho venguis malament,
15: sí.
0: Bueno,
15: sí, no.
0: I et surts... Això és de l'estrena. Les estrenes es fan dilluns moltes vegades, hi van molts dos.
15: Sí.
0: Ai, què t'ha semblat? Llavors veus a l'Aldeu, hi ha molta veritat, està amb no sé què, va dient, i llavors la que tomba la cantonada ja està rajant aquest desgraciat, està perdent molt.
19: Però és que què li has de dir a la seva cara, si no t'ha agradat?
0: Però això passa o no passa? Digues, no dic que ho facis tu, eh?
15: A veure, home, jo suposo que sí que passa.
0: Jo ho he vist.
15: A veure, el més flagrant és quan dius, per exemple, la frase aquella de tu estàs molt bé.
0: Tu estàs molt bé vol dir que l'obra és una merda, està molt bé.
15: O, per exemple, m'ha agradat més la primera part que la segona. Saps? Que a vegades no hi ha mitja part, saps?
19: Sí, però... per dir alguna cosa.
15: Exacte. O, hosti, tu, quina escenografia. Home, saps? Clar, això, si diuen això ja tremola. No?
19: No, i la il·luminació, quan destaquen la il·luminació...
15: Sí, sí, no m'ha agradat gaire la música. Bueno,
0: els micros anaven molt bé.
15: Totes aquestes coses et donen pistes d'allà, doncs, de dir, escolta, allò que vam quedar al dinar, el sopar aquell que havíem de fer, saps? Sí. Canviar tu mateix de tema ja, perquè veus que pots sortir magre.
0: Doncs. Molt bé, jo volia tancar el capítol dels instruments dient que no has portat la trompeta,
15: no,
0: però sí que la pots tocar.
19: Uau, bravo!
0: Això és una mica de jazz, no?
15: Però sí, però estic traient la feina al Francesc Orella, eh?
0: Sí. Ah, també ho fa Francesc Orella?
15: No, molt millor que jo.
0: Ah, amb la boca, també?
15: Sí.
19: Marca't un beatbox, venga!
15: Sí.
0: No estic per demanar-li un al Barça.
15: O el Dani Monoloco, d'això, sí, també ho fa molt bé. Quan no tens instruments, no, i ets pobre, doncs vinga.
19: I n'hi ha algun que facis sempre, tipus, ara em vull fer el xulo, faré això?
15: De coses d'instruments?
19: Sí, de la boca amb la trompeta.
15: Ah, no, vaig variant.
19: D'una pel·li, d'un...
15: No. Jo és que canto molt. Moltes vegades em diuen... Me sembla que l'altre dia et vaig veure pel carrer tal que anaves cantant. Dic, sí, segur, era jo.
19: Ah, pel que era jo.
15: Sí, canto.
19: No et fa falta els AirPods, com a tothom amb AirPods?
15: No, a vegades canto, sí. Mon pare sempre pujava a les escales de casa, que era un tercer pis, pujava cantant sempre, també. Cantant o xiulant... Som cantarins a casa, sí.
19: Molt bé.
0: És que, perdoneu, és que m'estic despistant, perquè tinc un avís pels allà dins. Farem la secció després del boleto, i farem el boleto puntualíssims, val? I així anirem més tranquils tots plegats. És que així podíem fer-ho pel WhatsApp i tot el rotllo, però com que... T'interessen les instruccions de la ràdio? No, és que tinc moltes coses apuntades sobre tu.
15: Sí.
0: I hi ha una cosa que em desconcerta, que és el tema Terrassa o Apachacombo.
15: Hosti, Terrassa o Apachacombo. A veure, jo o Apachacombo sí que te'n puc parlar. De Terrassa,
0: no?
15: Perquè són ells d'allà, no?
0: Sí, són d'allà.
15: Són d'allà, o eren d'allà. Sí.
0: No sé ben bé on es troben en aquest moment.
15: No sé ara jo tampoc on es troben.
0: Quin és el lligam?
15: Em va costar trobar, recordo, perquè jo tenia el disc... amb una cinta, i recordo que em va costar, ara ja estan a Spotify.
19: Sí, de fet, si voleu, podem escoltar-los.
15: Sí.
0: Doncs fot-li. Opa,

0: cançons, això hem de fer. Fins que ja m'he fotut un caí. Bona nit, Martorell! Que de Déu passarell!
1: Ets una caixa de sorpreses, eh?
0: Bueno,
1: i què passa amb aquest grup?
0: A veure, aquest grup, doncs nosaltres ens vam fer fans amb la penya d'allà Reus, no? Pete, el Ton, el Jordi, el Juli... Anàvem tots amb allò, amb el 4L del Joan o amb el 600 del Pete, perquè jo encara no tenia carnet, teníem 17, 18 anys, així, i els seguíem perquè ens feien molta gràcia. Vull dir, era un grup així. Nosaltres, tingués en compte que venim de les festes de poble. Les festes de poble, sí. Com a molta sort, podies tenir a la plateria o a... Saps? Això,
1: no,
0: això,
1: no
0: ja,
1: plateria,
0: això ja era molta sort.
1: Aquesta meravella, és alguna d'aquestes. Sí,
0: aquesta
1: sí.
0: Meravella.
2: La girassol.
1: Sí, sí, sí.
0: Aquesta girassol, home, ja. Aquesta girassol, ja, això ja era un paraula els majors, no? I llavors doncs veníem de tot aquest món, no? De festes de poble.
2: Uns perles.
0: També,
2: uns...
1: Sí, sí, els perles.
0: També ens agradaven altres coses, de rock and roll, rock symphony, tot això, però vull dir, per passar la cosa, doncs va, anaves que si les Borges del Camp, si és Vilaplana, Montroig, amb això, Prades, bueno, Montblanc, jo què sé, les xarxes anaven ampliant, no, diríem, sí. Però eren, doncs, les festes de poble, era cotxe amunt, cotxe avall, no? Que tots tenim males experiències, no? De,
1: sí.
0: Gent que, doncs,
2: sí. S'ha d'anar amb
0: s'han perdut pel camí i tal, però bueno, era això una miqueta, cotxe amunt, cotxe avall, i doncs la Guapa Xacó va sortir en un moment, ostres, que era una mica un impàs entre això, no? Entre la festa major de poble tradicional, sí. I una mica el gambarrisme aquest original, no? Perquè eren bastant originals en les lletres i amb els temes que tocaven, doncs, bueno, et feien més gràcia que no pas potser boleros de que cantaven de tota la vida, que m'encanten i sempre m'han agradat, però aquestes cançons potser tocaven una mica més els temes que cantaven. No?
1: I aquestes festes de poble passava allò de la policia primero pega y luego pregunta?
0: Aquestes festes de poble passava de tot.
2: Ui! No,
0: passava de tot. No te puc explicar 1.000, 2.000 milions d'anècdotes, clar, de les festes de poble, són lo millor.
1: Ho deixem, no? El que passa a Las Vegas se queda en Las Vegas.
0: Se queda en Las Vegas.
1: Molt bé, escolta'm, estem a la recta final, perquè aquí el temps passa volant i portem mitja hora fotent la xapa al personal. Ah, veus, t'ha passat ràpid, eh?
0: Molt ràpid.
2: Ha passat molt ràpid.
1: Doncs, si tu, que ja et coneixes i saps el que has dit, t'ha passat ràpid, imagina't els oients, esperem que sigui agradable per ells. Hi ha una pregunta que no t'hem fet.
0: Digues.
1: Que és una pregunta que segur que te l'han fet entre 150.000 i 200.000 vegades, que és, prefereixes el cinema, la televisió o el teatre? Eh?
0: Hòstia,
1: te la fem. Te la fem, eh? Te la fem, ja el temps d'escompte per arruïnar.
0: Bueno, ja saps, tenim resposta. De quines tantes vegades que ens les han fet.
2: Clar.
0: No, és una resposta així que pot ser una mica estranya, però... No, a veure, jo tinc respecte per totes tres maneres de fer, no? Vull dir, però no deixa de ser això, maneres de fer. Tu pots fer ara, per exemple, tu pots fer tele i és una mica enganyós, perquè, clar, és diferent fer un colabrot.
1: Que fer... Tu que has fet molts col·laborats, que has fet molta tele aquí a Catalunya, on es fa la pasta i on es té estabilitat, és amb la tele.
0: Sí, és veritat, és veritat.
1: Sí.
0: Però ara hi ha les plataformes.
1: Amb els actors que sempre esteu patint tant i que, ai, que em truquen, ai, no em truquen.
0: Sí, no, i tant, i tant.
1: Vivir sin mi, o com es diu.
0: I tant, si pilles allò com ara, per exemple, aquests de l'últim col·laborat que estan fent encara i tal, i que han agafat, doncs, aquesta ratxa de 8-9 anys,
1: sí, sí.
0: Escolta, això et fa feliç perquè et fa desconnectar de les preocupacions aquestes de l'angoixa de l'economia familiar, no? Però, bueno, a part d'això, ens parlem artísticament, diríem, la televisió és una cosa trepidant, és una cosa que necessita immediatesa, és una cosa que necessita un talent i un instint, val? Però la feina per fer això potser no és tan atractiva, ni tan completa, ni t'omple tant com la del que fas al teatre, no?
2: Ja.
0: Llavors tindríem el cinema és un altre tipus de feina, és una feina que potser sí que tens un temps més d'assimilació del personatge, per tant, de creació del personatge. Últimament, ja fa anys, ja fa uns 10 anys o així, s'està assajant, cosa que abans no es feia, eh? Vull dir, abans arribaves amb el paper, deies... fem un teatrillo i allà assajaves el poc que assajaves i ja està, eh? A vegades potser si és el protagonista o segons quin director te tocava. Jo no vaig treballar amb en Buñuel, entens? Vull dir que no sé com treballaven, però bueno. I ara sí que s'assaja, vull dir que tens un temps de creació. Em consta també que els protagonistes de les pel·lícules assagen més.
1: Sí.
0: També passa amb les sèries. En les sèries també passa, assages. Amb les sèries que tenen més pressupost encara assages més. Vull dir que això et permet també que anar-te doncs, creant aquest personatge que després faràs, no? I respondre també a canvis que hi puguin haver amb el guió, etc. etcètera, no? Clar, si no tens aquesta possibilitat, quan et trobes amb problemes, doncs tens menys possibilitats de respondre.
1: Aquesta
0: no?
1: La porta preparada, eh? Efectivament, te la fan sovint, perquè aquesta la...
0: No,
1: la
0: però clar, hi ha una cosa que és el teatre, sí, que el teatre no té comparació amb res.
2: Clar, clar, és el que passa allà, no?
0: El teatre, això és un luxe.
1: Declaració d'amor al teatre.
0: Clar, és que és un luxe per l'espectador, i per l'actor, no? I l'actriu. Vull dir, el que fas allà, que ho fas en aquell moment i no es repetirà mai més, aquesta comunió que tens amb el públic, és tot és cert.
1: Perdó, i és...
0: No és pose, perquè és tot cert.
1: I ara que hem dit que tens el rodatge del Departament Amades a la vista, tens alguna cosa de teatre per la tardor?
0: Doncs mira, tinc una cosa que em fa molta il·lusió, que espero poder fer, la tenim previst, ara hem acabat de fer una lectura amb el Ramon Simó, de director, una cosa del Thomas Bernhard, que es diu La força del costum, un gran autor. Hi som, doncs, el Xavi Ripoll, l'Alba Gallent, el Jordi Martínez i el Lluís Marco. Val? I jo. Un planter molt, molt interessant. Un planter molt interessant.
1: Vull dir,
0: he treballat amb el Javi, amb el Martí, amb el Lluís no havia treballat mai. Havíem coincidit amb alguna sèrie, però no havíem treballat mai junts. És una passada de personatge. Bueno, tots, eh? I l'Alba, que és molt joveneta, però que també promet molt. Això és pel novembre, la fàbrica, el teatre, la sala, la fàbrica, que és molt, molt nova.
2: Molt nova.
0: Està allà a Gràcia.
2: Sí, sí, sí.
0: Que està molt a prop de la Gleva, que són del mateix senyor, o del mateix projecte, i estem allà, a veure si... Ara vam fer una lectura, va sortir meravellosament, i és una cosa que es respira teatre, una cosa sana i reparadora, jo penso, pel teatre català en general, i pels actors que la farem i pel públic que vindrà.
1: Doncs ja haurem d'anar, tu.
2: Sí, escolta, molta merda.
1: També, 8 o 9, serem 8 o 9, ja pots anar apuntant. Molt bé. També ens autocompliarem.
3: I el 22 d'agost, en el Teatro Montaner.
2: Mira. No,
1: sisplau, Josep Maria. Prou denunciar.
2: Ara que surt el José María García, ja per acabar...
1: Bueno, en fi, estem fora de temps.
2: Ja ho sé, l'Avis, que comentaves, ens escriu un oient que es diu Joan Medina, era una marca de teles.
3: Oh, no en tinc ni de ràdios. Jo tenia una.
1: Sí, bueno, molt bé. David, moltes gràcies per haver vingut. Aquest aplaudiment, molta merda.
4: Falcon viatja.
2: És que...
1: És que m'he d'anar a tornar-ho a posar. Ah, mira, el tutut de l'avió, del d'allò de l'hostessa que...
5: Sí, perquè acabem d'aterrar a la nostra secció.
1: Això ah, sí.
5: Podem tirar aquesta secció, aquesta sintonia en bucle perfectament.
1: No, si torno a tirar, igual, eh?
4: Falcon viatja. Sí.
1: Tela.
5: Que ens fa molta il·lusió fer aquesta secció.
1: Sí,
5: com ja es nota amb aquest to... Has pogut escoltar la locució.
1: Sí, amb aquest to d'alegria que et caracteritza.
5: El Pablo està plorant ara mateix. Sí, no, a veure, com bé sabeu, cada cap de setmana marxem de viatge arreu del món, d'acord, amb els diners de la casa, i, de fet, els Oscars s'han ofert a no cobrar durant dues temporades, perquè puguem fer aquesta secció,
1: ja,
5: la veritat.
6: Home, i tant. Sí, sí. Quan els hi han plantejat ens van dir el clàssic qui sou i què feu al nostre camerino, típica fase de negació, no, dels Oscars.
5: Fàcils.
6: Però, no, al final vam trobar la seva cartera i van entrar en raó. És a dir, que vam sortir corrent. Però bé, no us avorrim amb els detalls, i és que aquesta secció us portem informació sobre el lloc on hem anat, perquè així no hagueu d'anar vosaltres i massificar aquest puesto.
5: Sí, perquè aquesta secció, a veure, vam decidir per aquest cap de setmana agafar un vaixell i visitar el Peloponès, d'acord? Grècia, val? Les seves illes, tota aquella zona, d'acord? I bé...
2: O sigui que han vist la pel·li del Nolan, suposo, no?
6: Han fet una pel·li?
1: L'Odissea, sí...
6: Han fet una pel·li?
7: Molt recomanable.
1: Pep Prieto, no fotis la xapa, que ja en vas tenir prou.
7: Una pel·lícula molt recomanable.
6: Només veníem per la cançó del Lluís Llach. No sabia que s'havia parlat
7: a Disney Plus.
1: No la fan a Disney Plus. Has d'anar als cines normals a veure-la.
5: No, als cines que fan Animax, no?
1: Sí, però aquí ja van quedar que no n'hi ha.
5: Gastar-te 125 euros?
1: No val 125 euros.
5: No, bueno, a veure, tots... L'hem fet per la cançó del Lluís Llach, val? O sigui, tots els joves estem viciats a la cançó, està ple de trens al TikTok, jo sé que tu, Pere, no mires el TikTok, no? Però la Yael sí, no? Jo t'envio TikToks, bastant TikToks. T'han arribat molts TikToks amb la cançó del Lluís Llach d'Ítaca. Sí o no?
2: Sí? Sí, sí, o sigui, el vostre tema era aquest.
5: Sí, sí, no, com hem fet un viatge marítim, hem anat en vaixell, d'acord? Us hem portat el nostre quadern de bitàcola. Per tant, som-hi.
2: Quadern de bitàcola. Divendres, 3:45, bufa gregal.
6: Només iniciar el viatge, veiem un munt de runes de temps ancians. Suposo que això ens passa per haver començat el viatge agafant rodalies. Arribem al boll de Barcelona i negociem el lloguer d'una embarcació amb un senyor estrany que porta un llaro a l'espatlla. Carreguem l'equipatge i després d'una estona remant, veiem que serà difícil arribar al mar des de l'estanc del parc de la Ciutadella. Amb molt d'esforç de rem i mentre el lloro ens pica la cara, la traiem fora de l'estanc i arribem a la carretera. Tots són carrils bus i carrils bici, però no hi ha cap carril barca.
5: Sí, una vegada hem pagat les multes per desordre públic i obstrucció de la via pública, agafem el metro i arribem al port, d'acord? Allà el nostre pressupost ens permet llogar una moto d'aigua, però només una, d'acord? Perquè només... Bé, només ens donen per una, i una taula de paddle surf. Ho fem a sorts i em toca a mi la moto d'aigua. Arribo fins a Maó i em quedo sense gasolina. L'Eric apareix 3 hores després amb els braços dislocats de tant remar des de Barcelona.
6: Parts de desgràcies, decidim esperar l'arribada d'un creuer de Menorca. Ens diuen que hem perdut el primer i que haurem d'esperar uns 20 segons sencers a que arribi el següent. Se'ns fan eterns. Mentre omplim el full de reclamacions, en passen 6 o 7. No entenem per què els menorquins es queixen que n'hi ha tants.
5: Per no pagar 2 bitllets de creuer direcció a l'antiga Troia, decidim que un de nosaltres travessarà la frontera dins la maleta. Val? És un truc que vaig llegir a la guia de viatges, la Ilíada, d'acord? Per no pagar. És molt recomanable, aquesta guia. Ho fem a sorts i acordem per respecte que no direm qui es va posar a dins aquesta maleta.
6: Un cop a bord, el Pablo insisteix que no vol fer tot el viatge dins de maleta. Però a mi m'agrada viatjar amb espai per estirar les cames, així que, tot i que tenim una suite per 3, no li obro la maleta. Estic molt nerviós per conèixer la zona. Els professors d'història diuen que tota la nostra civilització ve de Grècia. Ara bé, mira un raspall de dents i posa Made in Taiwan. Em sento estafat.
2: Dissabte, 8 del matí. Bufa tramuntana.
5: I anem pel segon dia, ens aixequem ben d'hora perquè... Bé, estar dins d'una maleta necessita hores de descans, d'acord? Aconsegueixo convèncer l'Eric per sortir de la maleta i quan me n'adono ja estem a Atenes. Decidim anar a deixar totes les coses a l'hotel per por a perdre-les mentre caminem i anem a fer unes rutes artístiques i culturals. Però, malauradament, no podem veure gran cosa perquè ho tenen tot el Museu Britànic. Val? Quan tornem a l'habitació ens diuen que totes les nostres coses ara també estan exposades al Museu Britànic. Com que l'Eric tenia uns xinos a la maleta, les nostres pertinences es poden veure a la secció d'Àsia.
6: És el que sempre havia somiat. Fem un fritur i descobrim que Grècia ha fet grans aportacions a la humanitat, com ara els Jocs Olímpics, la democràcia i Mamma Mia. Ara bé, malauradament també ha portat coses negatives, com ara les matemàtiques, la corrupció o Mamma Mia 2.
5: Sí, i ja s'acosta l'hora d'anar a dormir. Què millor que anar a dormir mentre mirem una pel·li, d'acord? No tenim cobertura, val? Atenes és molt comú no tenir cobertura,

0: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
1: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
0: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
2: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
4: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
3: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
4: RAC1 Podcast.
3: Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
5: Germana de la Muixca. Passem pel costat de l'arxipèlag Batguiel i continuem tirant.
6: Perdona'm, Batguiel, si no et sap greu.
5: L'arxipèlag Batguiel. Som molt fans allà pel Peloponès de la Batguiel.
6: Ho faré-lo. Please, foto. Tot i que li vaig dir que pixés abans de sortir de Barcelona, el Pablo demana parar per fer un pipí. Total, que atraquem en una illa habitada per un misteriós ésser d'un sol ull que ens impedeix tornar al vaixell. Mentre en Pablo intenta deixar-lo sec, me n'adono que es tracta del torero Juan José Padilla. Està molt enfadat perquè el Pablo havia pixat al costat del seu iot. Ens disculpem i seguim el nostre camí mentre ell l'ataca un minotaure arribat de Beta Sabeon. Són els seus costums i s'han de respectar.
5: S'ha de respectar. Una tempesta nocturna fa que ens desviem amb el nostre rumb. Acabem a un erm desolat, gairebé apocalíptic i amb una única forma de vida. Un gos de tres caps, enorme i molt violent. Molt més violent que qualsevol gos que et pots trobar per aquí a Barcelona. Estem a les portes de l'inframón? No ho sabem. Obrim el Google Maps i veiem que hem anat a petar a Txernòbil.
6: Després de moltes penalitats, arribem a Barcelona. Ni la ciutat ni nosaltres som els mateixos que quan vam començar el viatge. Allà ens espera l'home de les barques del lloguer. Li paguem de bon grat el lloguer i les multes d'aparcament d'haver-la deixat en doble fila davant del Mare Magnum. Per les molèsties li regalem la cartera d'un dels Oscars. No sabem quin. El viatge ha estat horrorós i molt allunyat de la divertida aventura que prometia Lluís Llach amb la seva alegre cançó.
7: Tinga sempre el cor l'aire d'Itac.
5: Bé, la conclusió de sempre, no? Si voleu organitzar un viatge en vaixell, no contacteu amb el senyor de les barques del parc de la Ciutadella, val? No és gaire amable, i porteu un GPS, d'acord?
8: Queda apuntat.
5: Un GPS. Heu anat mai a Grècia? Algú de la taula?
9: Jo no.
8: Jo sí.
5: Us va costar tornar?
8: No.
9: No? No et vas equivocar? Ara
8: que penso, he estat dos cops a Grècia.
9: Caram.
5: Ja, com sí. Diuen alguns, la veritat.
8: No, però... Bueno, noi, què passa? Què trobem allà?
5: No, mare meva.
8: Però poc temps, a les dues vegades poc temps. I, bueno, és igual. És que anava a explicar ja una anècdota de...
6: No, som-hi.
8: No,
9: és el teu moment.
5: Explica-la.
9: És el teu programa.
8: No explico més anècdotes, ja no penso explicar res més. Au, gràcies, Falcon Viatges.
5: Adéu,
8: vosaltres. Paradoña...

0: erròniament a un quart i cinc de set, a 18:20, a Doña Marta, però ella és la Pont Nou. Oi que ets la Pont Nou i res de Marta ni d'aquestes històries?
1: Exacte, directament la Pont Nou. Sempre em feu riure amb aquesta música, mentre unes ganes de, sí? de riure i de festa. Ai, pues fot-li, sí que fot-li, fot-li. Sort.
0: Vinga. Ah, no, però és la teva sintonia, vull dir que és la cosa que t'entusiasma. Pont Nou!
1: M'encanta, què tal? Com passa, esteu?
0: Molt content de saludar-te. Vols que t'aplaudim? Molt necessitem aplaudit, o no?
1: Sí, està molt, gràcies.
0: Et sento com si fossis aquí mateix, eh? Però on ets, nena de Déu?
1: Com si fos aquí mateix.
0: Sí.
1: Mira, sóc a Malta, una mica més cap aquí, que no tant en tocant a Grècia.
0: A Malta? Home, doncs mira, no gaire lluny del que estan comentant, nena. Perdona.
1: Escolta, que m'ho mereixos, tu.
0: Que has anat a saber el teu sant? Que va ser ahir abans d'ahir?
1: Sí.
0: Felicitats, eh?
1: No, he vingut, que em mereixo les vacances, que és estiu, per l'amor de Déu.
0: I tot i això, estàs aquí?
1: No, patiu que la setmana que ve sóc aquí.
0: I estàs al... Mira, veus?
1: Què és això?
0: El micro que cau.
1: Ah, sí, clar.
0: No ho he vist, tu.
2: No fiquis a la taula, per això, que és molt desagradable.
3: Ha sigut Santa Pont Nou.
0: Sí, no Santa
1: sí.
0: Marta.
1: No Santa Verge, Santa i pura, bueno, jo, sí.
0: Tenim l'Alberto aquí, que està super enyorat de tu, eh?
3: Hola.
1: Escolta'm, Albert, ens veiem la setmana que ve, sí, seguríssim.
3: Segona setmana que no te trobo.
0: Clar, perquè la setmana passada...
1: Bueno, la primera no vas venir tu, carinyo.
0: Exacte.

0: és una mandarra.
1: Perquè és un infidel, perquè va venir divendres.
2: La setmana que ve, la setmana que ens veiem. Va.
0: Perfecte.
2: Escoltem, anem al lío, que m'esteu retallant més temps.
1: Escolta, tens... No, és que no t'ho he dit, però ara són les 6 i 20, tens fins a les 7, tens 40 minuts de secció. No, que després... Vaja, no, però tenim temps. No pateixis, que anem molt bé de temps. Escolta.
2: Pues jo tinc el cul en remullar. Escolta, mira.
1: Què?
2: Flip. Heu vist el casament de la Susana Griso?
1: No, estem obsessionats amb aquest tema.
2: Brutal.
1: Eh? Estem, volem saber-ho tot, que... tot.
2: Mira, és molt fort. Bueno, tothom ja sap que s'ha casat amb el Luis Enrique de Segaró, això ho saben tothom, que ha oficiat el casament un senyor del PP. Tot això. Però, primer de tot, hem de recordar, això ho deixem clar, que ella és presentadora de A3 Media.
1: Sí, sí.
2: I que ell és consultor en cap de El Confidencial, ¿vale? Ho dic perquè això ho tingueu ara present per lo que diré, com diria el Carles Porta, espereu-vos que això serà important.
1: Molt bé.
2: Llavors, ella, espectacular, o sigui, vestit, pentinat, un ram de traca, com a senyora que es casa per segona vegada, és igual, o per tercera, és igual, senyora que es casa per segona vegada, o ja gran, és com si ara que jo no m'he casat mai, ara m'he de casar, doncs escolta, jo m'ho poso i faig tots els papers de l'auca, que des d'aquí faig una crida, no m'he casat mai, estic a les portes dels 46, i us he de dir que el dia que em casi se sabrà, perquè seré de les de Paineta, Bel i a Montserrat.
1: I de blanc, eh?
2: Llavors,
1: I de blanc.
2: Llavors, clar, ella, que tenia unes ganes, perquè aquestes coses d'aquestes edats, tornar-se a enamorar i tal, ho trobo espectacular, que la gent s'enamori i que es vulgui casar. I llavors, però què passa? Saps allò que dius? Què ens posem? Perquè això s'ha de parlar. Què ens posem? I ella, doncs, carinyo, arreglat, no? Arreglat. I tu fas el dress code que ho poses allà a la invitació i dius, aneu arreglats, que és estiu, sí que és casual allà... al mar no us poseu talons perquè hi haurà o gespa o sorra, però una cosa de neu monos. Doncs ella es presenta espectacular amb un vestit,
1: guapíssima,
2: que era com una mena de corset, guapíssima.
1: Sí.
3: Para la de que tiene, está fenomenal.
1: No, va, una cosa, prou de para la de que tiene.
2: Això no es diu, aquest comentari no es diu.
1: Ja.
2: Total, que llavors, i ella apareix amb una camisa de color corall arrugada, perquè, clar, és de fil, llavors el fil tothom ha de saber que és arrugada, però, clar, és que és una guaiavera d'aquestes que ara es porta molt, que és el vestit tradicional, o sigui, una camisa tradicional de les costes caribenyes, i és tradicional i representa que per ells és el més arreglat, però escolteu una cosa, que som catalans, bueno, ells no, però, bueno, una mica, ells d'aquella manera, només quan els hi convé, diguéssim, ella, doncs, però és que no som ni cubanos ni estem al Carib,
1: no.
2: Estem a la Costa Brava.
1: A Segaró, per tant, a l'hotel, a la Gavina, a més, una cosa...
2: Per tant, la guaiavera, sí. La deixéssim allà, és com si ara jo, en caso Montserrat, amb un vestit de faralaes, perquè, clar, sí. És el vestit tradicional d'allà i agafo un senyor i amb el senyor que es casi, amb un senyor de traje de corto. No, perquè doncs farem el pena, doncs és el que va passar. Llavors, clar, a més, en comptes de blanc, que dius, mira, un blanc té un passe, no, color corall amb pantalons beige, que els pantalons vells s'haurien de cremar, i a ella, pobreta, li devia donar... Saps allò que et fot un infart quan dius, carinyo, sortim, arregla't una mica, i el veus sortir de casa d'aquella manera, que dius, mira, passa cap a casa i torna't a canviar, que jo amb tu així no surto. Clar, ella feia una cara de dir, la mare que el va...
1: Però una cosa, Marta, tu creus que realment no s'havien parlat entre ells?
2: Jo crec que no, perquè a més a més porta un poquet, jo no sé si porta 6 o 7 mesos o un any.
1: Bueno, però fots un casament... que devien tancar l'hotel per ells, l'hotel La Gavina de Segó, que no és un hotel qualsevol, que és un punt de la Costa Brava excepcional, que luxe, no sé què, per cert, per qui no sàpigues, l'hotel on es va rodar el 3 estrelles del tricicle, la famosa sèrie aquella.
2: Ai, m'encantava, sí, m'encantava.
1: Està rodada, no, ja t'ho dic jo, no cal que ho busquis, que està rodada en aquell hotel. I,
2: jo sempre volia ser la tigresa aquella, saps?
1: Que anava vestida de leopardo, diguéssim, de leopard.
2: Que no se la veia mai, però era...
1: Sempre demorava un home, sempre anaven passant homes per allà. Estem parlant de coses molt antigues, diguem-ne. Però,
2: no, la gent... 1714.
1: Bueno, no tampoc tant, però és una sèrie que té els seus anys i va ser un gran èxit del tricicle a TV3. Doncs, allò que és aquell espai, deu haver-hi una wedding planner o 70 wedding planners, no sé què, els convidats, allotja'ls a tots, la pasta del convit que no devien donar pa amb tomàquet amb pernil del barato.
2: No, sinó...
1: I llavors, fas com una superprevisió. Venen gent de la tele, gent de no sé què, gent del món de les finances, ve tot Déu allà i no s'ha tingut
2: valorar... Ja, però valorar... tu imagina't que et cases amb un senyor molt ric i tu li dius, carinyo, t'arreglaràs? No. Home, esclar que m'arreglaré, deixa'm en pau. Saps allò que feu els homes? Esclar que m'arreglaré. Jo crec, que no s'ho van parlar.
0: A més, perdona, Marta, crec... però en teoria no es poden veure els vestits de nuvi-núvia.
1: Ah,
0: no? No? En teoria...
2: Bueno, segons aquestes tradicions, però clar, aquests que ara ja viuen junts i que fan tot així modern, jo crec que... Jo abans hagués fet... no surts de casa fins que no ho revisi. Això s'ha de revisar.
1: Bueno, i més tu que dediques això,
2: i
1: també.
2: I a més, ella tenia pistes, perquè el dia abans que van fer una festa de pre-wedding, que això és molt dels Yankees, que fan la festa d'abans, van fer un precasament a la nit, van fer una festa amb tothom, que va acabar com a les tantes de la matinada i tal. Ella ja anava moníssim amb un vestit del mateix dissenyador que el del casament, però un vestit boníssim, i ell anava amb bermudes i espardenyes de retoló, que dius, alguna pista t'ha de donar ja? Perquè si el dia de la festa, que és la nit abans que vas com de còctel, ell va així, és com, envia ta mare i vés a mirar aquell enredo allà a l'habitació a veure què està fent, com s'està vestint, perquè jo quan veia allò vaig pensar, és que no pot ser. Ara, ell superofès, eh? Ui, s'ha ofès tant que ha hagut d'anar a X a defensar-se, que també dic, llegeixo el que ha dit ell.
1: I tant, sí, sisplau.
2: Per defensar-se, perquè se l'han criticat molt. Però tenim en compte que és consultor en cap del Confidencial. Vull dir que tema redacció i comprensió de lectora, jo no entenc res.
1: No,
2: a veure què enteneu vosaltres. Aviam. Diu, lo único que me jode de este gran descojono que he desencadenado es haber dado la impresión contraria de lo que pensaba y sentía. Como una foto no puede ser lo único que valga, y entre paréntesis, y a esta boda de íntima no le queda nada, aquí lo dije,
1: aquí
2: que
1: lo
2: es
1: que
2: lo
1: dije.
2: Que pienso, sí. Aquí lo que dije, que es lo que pienso, y ya.
0: Sí,
2: jo, perdoneu,
0: mica,
2: eh?
0: En Barbusa una mica no s'acaba d'entendre el final.
1: Bueno, jo us explico.
2: No.
1: Faré mansplaining d'aquest. O sigui,
2: a veure, sí, perquè...
1: No entenc per què m'heu
2: criticat. Ho necessito.
1: No entenc per què m'heu criticat. Soc tan burro de no entendre que sortirien fotos, perquè, evidentment, un casament on hi ha tot de periodistes, i a més jo crec que hi havia uns quants de vanitatis.
0: Perdona, però si han venut tot això a la Ola i a la...
1: No, les han cedit, les fotos, crec. No les han venut.
2: Ah, bueno.
1: Les han cedit perquè surten a totes les revistes, crec que van dir... almenys diria... Perdona, potser no soc jo el que porta el temps, però dir que les han cedit. I llavors el senyor diu, perquè quedi clar que no... És que em surt una expressió grollera. Que no me la bufa al casament, aquí teniu la prova de que me l'estimo molt i que m'ho he pres molt seriosament. Perquè la prova és un àudio que posa, un vídeo, és això, no?
2: Sí. Bueno, però és que una cosa, això sempre ho diem, que el que tu fas, el que tu penses o el que tu ensenyes amb un vídeo, el que tu llegeixes, si la imatge, si la vestimenta no acompanya...
1: Clar.
2: Pots dir missa, pots dir la declaració d'amor més gran del món, que si vas fet un Cristo, què ha passat? Que tothom se n'ha rigut i la gent, ningú s'ha escoltat el seu discurs. Si ell hagués anat fet un pinzell, haguessin dit, calla, a veure què diu. Però la gent només estava per riure's de la seva camisa, perquè ha fet el préssec, com es diu en català. I no hi ha vídeos, ni oi com me l'estimo, ni res. Bueno, noi, has fet el préssec i no has xequejat el vestuari abans de sortir amb una assessora d'imatge com servidora de vostès.
1: Exacte, efectivament, de Pont Nou Agency, diguem-ho clar, que tu t'ha dit
2: de Pont Nou Agency.
3: Que tiene el catálogo de ofertas i Instagram.
0: No, i l'únic que fa és millorar. Mira, a mi em vas millorar, em vas dir que em tallés els cabells i tothom m'ha dit que em senta bé.
1: És veritat, va ser cosa teva, no?
0: És cosa de la Marta Pont Nou.
1: Bueno, a veure, t'escoltem una mica què va dir aquest senyor al casament, a veure si en defensa
2: seva... Ah, sí, sí.
1: Va
2: a veure,
1: de,
2: a veure.
1: Te quiero mucho, aquest rotllo.
2: A veure si ens cauen llàgrimes, a veure.
4: Dos familias maravillosas que son felices, que lo han sido y que lo van a ser. Así que no venimos solos, venimos con ocho. Por tanto, esto es un monumento a la generosidad. Esto que estamos celebrando hoy es un monumento a la generosidad. A la de estos ocho, la que han tenido hasta ahora. Y la que vamos a necesitar mucho que sigan teniendo en el futuro.
1: Bueno, ja està.
2: Perdona, dir que us casen dos persones separades amb fills i que venimos con mochila i és un projecte en comú, a veure, això ja t'ho faig jo sense ser Pompeu Fabra.
1: Resum d'aquesta conversa, i per concloure, senyor, no anava a dir Jaime Los Santos, no, senyor Luis Enríquez, amb Z.
2: Sí, millori l'expressió escrita
1: i
2: vingui'm a veure.
1: Exacte, el pròxim cop que es casi, o el pròxim cop que tingui un esdeveniment, alguna cosa, faci el favor de parlar amb la Marta Pont Nou, o, en su defecto, amb Alberto Gadel, que també l'hauria assessorat molt més correctament.
2: També.
5: Jo
2: segur que
5: ho hauríem
2: fet millor.
1: Com?
5: Jo estava allà a prop.
1: Com que estaves allà a prop?
2: Què dius ara?
5: Estava a Santa Cristina, que era les festes.
1: Ah, ja.
2: I vas veure aquest Cristo que va muntar o no?
5: Al matí vaig veure que muntaven alguna cosa, crec. Però perquè jo vaig molt per allà a Sagra, avui vinc d'allà, de fet.
1: Ah, sí?
5: No me veus.
2: Però ja hauria de saber que hi haurien càmeres, que es filtrarien, que es veuria.
0: Segur que tu n'havies més fet un pinzell que no pas ell.
5: Bueno.
1: Mira, el fill n'ha fet un pinzell, també. Quan va entrar la núvia, que va entrar amb el fill, que és un tio molt alt, sí.
2: Sí. També ne portava una guaiavera d'aquestes, que ara s'ha posat de moda i ara tothom vol anar amb camisa de fil. No, és que volem anar frescos.
1: Que se'n vagin a Cuba a fer la revolució. Si no,
2: exacte,
1: no,
2: que es fotin, s'ha d'anar a casament amb americana. Va. No, és que tenim molta color els homes. Us aguanteu. Més coses hem patit les dones. Val. Amb temes de pressió estètica ens aguantem. Però si ara heu d'anar amb americana, doncs aneu americana.
1: Ventilat al casament.
2: A veure.
1: Rosalia.
2: Vinga. Sí. Pobre, pobreta, cada setmana té una polèmica. Doncs que va anar a Xile i va dir que tremoli la terra i que ressoni tot. Però això ho va dir... A veure, jo aquí llançaré una llança a favor d'ella. Perquè tu quan estàs a l'escenari no pots estar allà improvisant i a més dient coses i que a més tot surti rodó. Què passa? Que és una terra de terratrèmols i de tsunamis. Sí.
0: Que no es pot dir res, tu.
2: Bueno, allà. Tsunamis allà no, però entre el que ha passat a l'altra part de alerta de tsunami al Japó, aquí a la Venezuela els terratrèmols, Xile té més propens de terratrèmols, doncs clar, representa que s'ho van prendre fatal que digués això.
0: L'altre dia igual amb Argentina, perquè vaig repostejar sense voler, de veritat, eh?
1: Calma,
0: és que no es pot ser una motomami tan important perquè és que tot ho transversen, bueno, i no pot ser.
1: Para atenció amb el que dius i amb els que dius, així hi ha menys problemes.
0: Igual que tu, Pere.
1: Bueno, calma.
2: Bueno, que ha de vigilar una mica, però que tampoc anem tan amb pinces, que no passa res.
1: Ara. Vinga, punt 9. Què més?
2: Qui més? Seida i Alba Pol, que es tornen a casar 10 anys després. Què? Quan ja s'han casat. Sí.
1: I això ja no s'han casat. Molt bé, atenció. Ah? No ho sabia, mi perfecta, mi todo, mi... Bueno, el Gadel.
2: Bueno,
1: què és això?
2: A veure, primer es van casar per al civil. Després es van fer una pantomima d'aquestes que fan la gent a la platja. Sabeu allò, oi, que sembla que es casin, però que no, que ja s'han casat per al civil amb el pare, la mare i quatre testimonis amb un vestit regolín. Val. Després es van separar.
1: Ah?
2: Es separen. I després es tornen a juntar i després tornen... Llavors van tenir una criatura. I què passa? Que ara, com que se'ls deu acabar el contingut, deuen dir, calla, anem a fer unes quatre fotografies amb fotos, sobretot que hi hagi en ell, perquè clar, sembla que si no hi ha en ell no hi pot haver casament, que dius, també podríeu fer-vos... Ai, renovem els vots i no sé... Que això de renovar els vots, escolta, si t'has de casar, que sigui... Amb un altre, no? Què vol dir casar-se amb el mateix dos vegades, o amb la mateixa persona? Mm. La Susana Griso, no? Bueno. Però bueno, així ja sabrà que més o menys es vestiran bé. I llavors l'Aida, la Dulceida, diu... Bueno, ara jo li he de regalar alguna cosa, perquè representa que és la Paula que li ha regalat un anell a l'Aida.
0: Mm. L'Alba Paul, sí.
2: Sí, i llavors diu... Què li regalo? Doneu-me idees. Clar, el dia això amb un post és... Hola, Marques, no?
0: Ah!
2: Sí. Envieu-me foto cap a casa, perquè, clar, ai, però regala-li un rellotge, ves que no sigui de la meva marca. O sigui, una mica tot, una mica d'interès, perquè si realment creus en l'amor i estàs tan enamorada que 10 anys després et vols tornar a casar amb la mateixa persona, que jo això, obro parèntesis, no ho entenc, tanco parèntesis, doncs fes-ho en la intimitat i deixa estar la gent en pau.
1: Mm.
2: Perquè a mi, sabeu el que m'interessa? És que el que més m'interessa és que parlin català a casa.
1: Bueno,
2: i amb la criatura que tenen.
1: Parlen català, no suposo, entre
6: ells. Jo ho faig, o sigui, jo ja practico.
2: I amb la criatura que tenen, parlant en català. Ara, se n'amaguen una mica, perquè sabíeu que... Sí, es veu que parlar català a les xarxes no ven.
1: No.
2: Bueno, menys quan tenen projectes de 3CAT, eh? Llavors, sí, quan tenen projectes de 3CAT, oh, miracle, comencen a fer alguna story en català i dius, ostres, aquesta és catalana? Però, bueno, és aquesta penalització que jo no entenc per parlar la teva pròpia llengua, perquè diran, què? Ai, no, és que si no et segueixen a Sud-amèrica. Mm. Bueno, escolta, jo segueixo gent de Wisconsin i quan alguna cosa no entenc faig servir el traductor, saps? O sigui, em poso allà a traduir els subtítols i ja està. Però, bueno... que segueixin parlant en català a la intimitat, que es casin 10 anys després amb la mateixa persona...
0: Jo el que penso és, clar, convidaran la gent haurà de pagar també, ostres, em sembla...
2: I fer regalets, clar.
0: Clar.
2: Espero que facin aquestes coses modernes d'ara. Jo tinc amigues que fan una cosa, diu una amiga que sempre diu que és aniversari, no em feu regals... Però si voleu fer alguna cosa, perquè és que la gent doncs, és una mica tossuda, els catalans fem això de dir, però algú s'ha de portar, algú s'ha de portar. Sempre diu, feu un donatiu a, no sé, pues la Fundació Arrels o la Fundació Open Arms.
1: Ah, mira, està
2: que
1: bé.
2: S'ho trobo molt bé.
1: Sí, estic molt a favor.
0: Hi ha gent que ho fa, és veritat, o fins i tot amb les criatures. A una criatura d'un any, en comptes de regalar-li alguna cosa, doncs es fa una recollida de diners, jo què sé, pues a l'Hospital Sant Joan de Déu, a on sigui.
2: Ah, exacte. Doncs mira, ara serà el meu aniversari, que ja us ho diré, perquè cau un dia de programa.
1: Ah,
2: ja
1: sí?
2: Ja us ho diré quin és.
1: Ah, sí? Ja felicitarem conveniment.
2: El 13 d'agost, que seré aquí.
1: Ui,
7: l'endemà. Ho sento molt, però doncs... no arribaràs a complir més.
1: No, perquè la promoció...
2: Per què?
7: Morriràs amb l'edat que tens.
1: No, perquè després...
2: Ah, mira, doncs mira, així jove i guapa, gràcies.
1: La nostra experta, la nostra experta en terratrèmols, Anna.
3: Sí, espectacular.
1: Silenci, que és la professora Olivia Làctia, té la teoria que el 12 d'agost ja s'apaga el sol i no es torna a engegar.
7: No és teoria.
2: Doncs, ah, clar, perquè hi ha l'eclipsi. Doncs mira, després de l'eclipsi, si sobreviviu, celebrarem el meu aniversari.
1: Mira, jo ja dono per bo sobreviure el programa especial que anirem a fer a Roquetes. Estarem allà fotent la xapa. Sí, sí, a Roquetes estarem fent un especial i l'endemà tindrem aquí. Tant es fa molta il·lusió. Porta'ns alguna cosa o vols que et portem coses nosaltres?
2: Portem? No, ja portaré coses jo, que s'ha de ser generós.
1: No,
2: què bueno, passa? Bueno, deia.
3: Espectacular a sus 48 años.
2: No, encara no. 46 em faré, home, 46. Ah. O sigui, és animal.
1: Vinga.
2: Bueno, escolta, una altra, última, aquesta, penúltima.
1: Aquesta, sí, l'última o la penúltima? Suri... Potser l'última,
2: l'altre Suri... Què? Suri Noel Holmes. Sabeu qui és?
1: No.
0: Sí.
2: És la filla...
3: La prima de Sherlock.
1: No, va, no, prou de bromes.
2: No, home, no. La filla de Tom Cruise i la Katie Holmes.
1: Sí.
2: Que no és que s'hagi canviat el cognom per Holmes, sinó que ha deixat d'utilitzar Cruise. Perquè ara es diu legalment Suri Noel, i Noel és el segon, o sigui, és el segon nom de la seva mare, de la Katie Holmes.
1: Mm-hmm. Per això, per què? Què ha passat aquí?
2: Bueno, perquè, home, a part de que ell no s'ha encarregat de res de la seva filla, ella no vol vincular-se gens amb el seu pare, amb tot aquest cristo del secte de la cienciologia i tot això. Mm-hmm. Doncs se n'ha anat a la Universitat de Pittsburgh, a Pennsylvania, i ja l'han vist que allà ja estava registrada amb aquest nou nom, i és el que fa servir. I aquesta noia té dos germanastres més adoptats de quan el Tom Cruise estava amb la Nicole Kidman, sí, que tampoc els veu Tom Cruise. Jo et llanço una pregunteta. Us imagineu mares així? Perquè, clar...
1: No.
3: Alguna brava.
2: Perquè...
1: Bueno, no.
2: Sí, segur. Perquè aquesta mena d'homes que no es cuiden de la canalla, que estan amb sectes, que els hi fa la vida impossible, que alguns, com per exemple el Brad Pitt, que va arribar, s'ha dit que pagava els fills i a la dona, bueno, ha presentat documents judicials que ho afirmen, no? Que va ser violent amb ella i la canalla, tots es treuen els cognoms dels pares, imagina't si ha de ser greu. Ara, calla que ells no els penalitza mai. Ells, encara 102 anys després, fan de fuckers a les pel·lis, eh?
0: Sí, sí.
1: És veritat, sí, sí.
2: Que el Tom Cruise, sí, amb 62, va fer Top Gun, la segona part, allà, ui, sí, amb aquell pelazo negre que de Jazz Forment, que escolta...
1: Sí, el tio...
3: Brochazos.
2: I a més, guapíssim. O el Brad Pitt, uah, que guapo, baixant del barco a Venècia. M'agradaria saber si el T. Holmes o l'Angelina Jolie haguessin anat borratxes, perquè moltes, per exemple, el Brad Pitt, ell diu que va pagar la canalla, que era fruit de... perquè és alcohòlic i tal, té problemes amb alcohol. Vosaltres us imagineu una d'aquestes dues dones tenint problemes amb alcohol, havent pagat els fills si seguirien treballant? Aquí ho deixo.
0: No, és que les haguessin...
1: Per supuesto no, i no està bé.
0: És molt gros.
1: I és bastant gros i bastant gruixot.
2: O sigui, que ells, Brad Pitt i Tom Cruise, tan pitxis fent encara red carpets i pel·lícules, i elles allà intentant protegir els fills, i els propis fills traient-se els cognoms.
1: Per tant, imagina't... Som Team Noel, eh? Estem amb aquesta noia i que...
2: Som Team Noel.
1: Silenci. Bueno, escolta'm, estàs a 15 dies, de fer els...
2: De què? Dels 46?
1: Estic molt emocionat, això, eh?
3: Som del mateix any.
2: I tant,
1: diva. Bueno, no sé si és del mateix any o no.
3: Tenim la mateixa edat?
1: Bueno...
0: Com l'Edu Mutante.
1: Aquell l'Edu Mutante diu que té la mateixa edat que tu.
3: I després doncs, estem...
2: Ah, és que ara no sé de qui em parlava.
1: Doncs ella... No, clar, perquè parla de...
0: Ja, clar, és que quan surt del mapa...
2: Quan fa de Mutante, no sé qui és.
1: És la veritat, la veu de veritat.
3: Estem espectaculars als nostres 46 anys.
1: Està millor ella que tu, eh? Ja també t'ho dic, ara. Està...
3: Bueno, això és fàcil.
2: Vaig fer una estiradeta més, diguéssim.
1: Ah, sí?
5: Ala.
1: Ala. Se li han, al Gadel se li han il·luminat els ulls. Escolta, deixem la Berneta per la setmana que ve? Que diu
2: sí,
1: que...
2: bueno, només dir-se que es casa, vull dir, una altra d'aquestes eixelebrades. El millor... A veure si saps el que he posat al post d'Instagram.
1: Ai, Déu.
2: El millor sí de la nostra vida. Està a punt d'arribar, ens casem.
1: Bueno,
2: de veritat, és que la gent no escarmenta amb això de l'amor. Quines ganes de casar-se i tornar-se a casar i tornar-se a tenir parella. No ho feu públic, que després quan ho deixeu s'han de esborrar fotos.
1: Sí, sí, s'ha d'eliminar tot. Clar, sí, s'ha d'eliminar tot.
2: Feu veure que sou sempre... Clar, els tatuatges, esborrar els fills, treure els seus cognoms... No us caseu. Sigueu tota la vida solters i sigueu lliures.
1: Doncs no se'n parli més. Escolta, acaba de gaudir d'aquestes vacances. Gràcies per haver intervingut, malgrat estar al mig de les vacances. Ens fa molta il·lusió arribar sempre a sentir els teus consells. I avui ens hem fotut les botes, la veritat, eh? Amb el tema del casament i la guaiabanera, com es digui això, ens has fotut les botes.
2: Bueno, si la setmana que ve no treballo serà perquè aquest senyor ha trucat aquí a RAC1, oi?
1: No, home, no.
2: T'imagines?
1: No, home, tu creus que pot...
2: Seria
1: gros.
2: Només hem dit que vesteixi bé i ja està.
1: Exacte. No.
0: I ho ha dit molta altra gent, també. Vull dir que bueno,
1: per això
0: tothom en va ple,
1: per això ha hagut de sortir ell a explicar-se. I a més també de les cares que se li va veure com una mica de, com de mal humor.
3: I no comentamos nada de las Campos y esa casa de Málaga.
1: No comentamos nada hasta la semana que viene. Aquí s'ha acabat això.
2: No me dejan.
3: Ay, qué coñazo de tema.
1: No, bueno, però estan les Campos.
3: Porque Terelu y la...
1: Vale.
3: A veure,
2: digue-m'ho tu, que no he vist la revista, jo, que sóc a Malta, com he de veure... No,
3: pues que Terelu y la Potota, que se sientan esta noche en de viernes. Ay, qué coñazo.
1: Demà, deu ser demà, eh?
2: Sempre ho venen tot. Tot aquestes, eh? Venen sí. Tota la seva vida, les seves operacions, el seu canvi de casa, ho venen tot.
1: Jo només llegiré el Cairon, que hi ha ara a Teletico.
3: Està José María Almogueda.
1: No sé qui és.
3: El hijo de la Potota.
1: Tant me fot. No sé qui és la Potota.
3: La Carmen Borrego.
1: Prou, no
3: m'interessa.
1: Llavors, jo t'interesso...
3: Però más que fuerte.
1: Sí, calla. Pont Nou. Aquí tenim totes les teles... Coi, ara han tret el cartell.
0: M'han tret
1: el Cairon. Volia llegir el Cairon. És que estan tots tan operats, tan recauxutats i tan raros aquí a Telecinco. I ara connecten amb una reportera...
2: Que no saps qui és qui.
1: No, que ara connecten amb una reportera que sembla la nostra Marta d'aquí. Doncs deien una cosa de que la mare i la filla d'això, aquesta, la Terelu, es trobaven demà a la tele, o alguna cosa rara. Però és igual, ja ho sabrem i ja ho explicarem. Escolta'm, gaudeix
2: explicaran les vacances, com et deia, un fill estimada. O un net o alguna cosa.
1: Correcte.
2: Molt bé, ens veiem la setmana que ve, espereu-me.
1: Que faltarà una setmana pel teu aniversari, eh? Anem, quan se'l compta enrere?
2: Exacte.
1: Apa-li, Gadel, a punt.
2: Gadel, ens veiem la setmana que ve.
3: I l'estos de Quico Rivera.

0: Com l'haig de definir? Modern, més xau pelante, més tard...
1: El millor moment de la setmana.
0: El millor moment de la setmana, eh?
2: És exactament el que volia. Mira,
0: exacte. Doncs, no, divendres la teva secció no va passar desapercebuda i va ser comentada en un dinar, però com que anem una mica tard, no m'entretinc amb això. T'ho comento un altre dia.
2: Perfecte. Doncs mira, us en dono un altre perquè així teniu més comentaris.
0: Ah, sí?
2: Clar.
0: No, un amic meu que és Jordi Coromines es va quedar esparverat.
2: Has vist que bé?
0: Sí, bueno, però és pare de família, té fills i aquestes coses que fan.
2: Bueno, no ho comparteixo, no passa res. Però bé, per tu.
0: Bueno, tu, la xarcada històrica.
2: La xarcada històrica.
0: Què passa?
2: Doncs mira, segurament aquests dies heu sentit a parlar d'una influencer, perquè això és bastant distòpic, d'acord?
0: Sí.
2: Que ha presentat a la seva germana en societat com si hagués estat segrestada 18 anys i hagués tornat a la civilització. Sí. Bueno, ella té 18 anys, per tant, porta 18 anys existint. Sí. L'únic que han fet ha sigut no ensenyar-la a internet. Ok. Però bé, sentim el tall de com va ser aquesta revelació i us ubico una miqueta perquè té tela marinera.
3: Presento, chicos, a mi hermana pequeña. Llevaba muchísimos años sin salir. Ella es mi hermanita. Y espero de corazón que la tratéis también como se merece porque es un angelito. Ella me ha ayudado muchísimo en esto.
0: Però, bueno, què és aquesta merda?
1: No,
0: bueno,
1: no,
0: està
1: no,
0: plorant
1: és
0: emocional.
1: És molt gros, és molt gros.
0: Bueno, bueno,
1: deixem-ho a l'Alberto.
0: Com si ensenyés un iPhone. Com
2: efectivament,
0: si...
2: el nou iPhone 18 ha sortit i va passar el dissabte passat. Efectivament, dissabte passat, us ubico, d'acord? Sí. Quan va ser aquest moment històric i surrealista? Doncs va passar dissabte passat, que es va celebrar la 6a edició de la Velada de l'Año, que és un esdeveniment organitzat per l'Ibai Llanos, que és un streamer molt famós, suposo que tothom l'ubica.
0: I
2: consisteix bàsicament en fer combatre a dues persones del món de les xarxes socials. Normalment és algú de Llatinoamèrica, com de tot aquell panorama, i algú d'aquí de la península, com... A veure com es confronten, saps? Però sí que hi ha baralles de, jo què sé, dues d'espanyoles, per exemple.
0: Això ho han fet la Cartuja de Sevilla.
2: Efectivament.
0: Aquí podríem fer Palau Sant Jordi i que sortís Alberto Gadel contra Alex Tous, per exemple.
2: Aquí que no facin res, això, sisplau. Però bé, és un esdeveniment que mou a moltíssima gent. Jo vaig estar connectat a aquesta última edició i... Per ser la 6a, tenia 6 milions d'espectadors de mitjana tota l'estona, tot i que va tenir pics de més, i òbviament també van baixar. Però bé, a més, hi ha tota una preparació prèvia de totes aquestes creadores de contingut i creadors que fa que la gent s'enganxi encara més perquè veus canvis físics, veus a gent que es comença a picar per xarxes, rotllo, ah, doncs et mataré, saps? Bueno, no tan bèstia, però aquesta és una mica la vibe.
0: No, perquè fan una boxa, diguéssim, controladeta, que té una mica de comèdia.
2: Sí, home, perquè al final tampoc són professionals, però...
0: Es foten uns bons cops de puny, eh? Jo vaig veure també i es foten, amb perdó pel llenguatge, hòsties, es foten, vull dir que...
2: Però perquè porten molts mesos entrenant i tenen moltes ganes també de fer show, perquè són, bueno, tela. Però bé, a mi em sembla una cutrada increïble, però encara no vull donar la meva opinió.
0: No, que va.
2: Estem ubicats en el moment històric. Ara, qui és la personatge que ha presentat a la seva germana en societat? Ella és, bueno, una d'aquestes influencers que es va barallar, va ser la Marta Díaz, que és una noia que té 10 milions de seguidors a TikTok i a Instagram, i de fet va guanyar el seu combat contra una altra influencer que té 20 milions de seguidors, que es diu Tatiana. Les dues...
0: No tinc el gust.
2: Són espanyoles. De fet, la Tati crec que viu per aquí a Barcelona, o ha estat visquent aquí a Barcelona, perquè jo me l'he creuat alguna vegada. Però bé, per entrar al ring, com és costum a la velada, la gent es prepara una entrada molt èpica. És a dir, hem d'entendre que tot això és televisiu, per tant, hi ha gent que porta un cantant, per exemple, una TikToker que es diu Clara, Clares, va entrar amb la Mètrica, que és una cantant, doncs van entrar elles dues de la maneta, i aquí entra amb un carro alat de Juli César, que t'ho sembla que això sigui una cosa com molt poètica, però realment no hi ha res més enllà que un simple carro perquè li queda bé amb l'outfit, o la Marta Díaz, que considera que destapar la cara de la seva germana és el més èpic que ens pot oferir ella com a creadora de contingut.
0: Home, em sembla increïble, eh?
2: No, és que realment totes les entrades a mi em cardaven una pena, però històrica. Però bé, tal com us estareu imaginant, ella va entrar acompanyada del seu germà, que és l'Alfa, que aquest sí que el coneixem.
1: Com ah, de Alfa.
0: Com Alfa?
2: Es diu Alfa, no sé què, Alfa Sirius. És un streamer de fa molts anys, i de fet ella es va fer coneguda, ella, la Marta, perquè el seu germà era l'Alfa, i va aparèixer la Marta un dia a un vídeo, la gent li van començar a agradar molt, van demanar més vídeos, i ella es va obrir les seves xarxes pròpies.
4: I què hizo más?
2: Doncs,
4: salir con futbolistas.
2: Sí, també.
4: Para ponerse la palestra.
2: És veritat.
0: Ja, no, ja comencem, eh?
4: Reglón.
2: I també va tardar molt a treure's el carnet de conduir automàtic. Això és una dada que a mi m'encanta.
4: Això no nos extraña de una mujer.
0: Bueno, però...
1: Va, m'agradaria veure't tu conduint.
0: Bueno, ja està una mica...
4: Tengo chofer.
1: Ja no té edat.
2: Ella havia ensenyat a les seves germanes els vídeos amb la cara ben tapadeta i, o sigui, tota l'estona que apareixia era amb un emoji davant. Ella no volia ensenyar la cara. I de cop i volta, en un moment, pum, caputxa fora, perquè va entrar amb una caputxeta, se la va treure, i en conseqüència, bueno, el públic boig, com si hagués hagut una aparició divina d'alguna persona que tothom tenia moltes ganes de veure. Una cara, que és exactament la mateixa cara de la Marta, però pues, amb 5 anys més petita. I direu, algú li importa? Doncs us poso d'exemple una de les reaccions que he trobat al TikTok. Parece ella, diuen, del guapa que és.
1: Literal. Feta per Gemini.
0: Entre tots no fem un, eh?
1: No,
2: però bueno, no passa res, ja sabem com és el panorama actual de TikTok.
0: Sí.
2: Aquell dia, ella mateixa va obrir els seus perfils a les xarxes i ara mateix, no sé quants dies han passat des de dissabte, però no gaires, acumula quasi 1 milió de seguidors a Instagram i a TikTok, i de fet, els seus germans han dit que, clar, si li poden donar una bona vida a la seva germana, per què no ho han de fer?
0: Bueno, vist així...
2: Objectivament, entenc la seva visió, però què és això, un llinatge? És a dir, bueno, per un cognom.
0: Es repeteix la història, perquè dius que va començar un germà, que, bueno, un tio que va ser la germana, i ara és la germana de la germana.
2: Sí. I
0: així. Bueno, potser en queden més.
2: Crec que no, però bé.
0: Bueno.
2: A mi, fins aquí, objectivament, me la pela, però la reacció del públic general ha estat exactament la que jo esperava i estic molt contenta. No sé si ho sabíeu, però fa uns mesos es va generar una mena d'onada de hate en contra de les influencers i es publicaven, vídeos com... Estic alterada.
0: Sí.
2: Es publicaven vídeos com aquest.
5: La fatiga y la sobresaturación de las influencers. El discurso general es que la gente se ha cansado de las influencers porque viven unas vidas pues que no son para nada alcanzables para el ser humano promedio y para el 99% de la población y ya.
2: Bàsicament, és cert que últimament se les està posant molt en dubte, sobretot pel que fa, bueno, pel fet que són les úniques persones de la nostra generació que es poden comprar una casa, per exemple, la gent n'està falta. Llavors, que aparegui una altra noia exactament igual a la que ja teníem...
0: La mateixa comèdia.
2: És un puto tengui de manual quan jugues als tazos.
0: Sí.
2: I a mi em fot molta més ràbia sabent que aquesta noia demà mateix començarà a cobrar milers d'euros per fer 4 TikToks, perquè... Jo estic, o sigui, soc molt defensor de la feina de creadors de contingut, perquè al final jo també m'hi dedico.
0: Home, tu no és creador de contingut, clar.
2: Però diferencio molt.
4: 18.000 seguidores.
2: Mira, com està el queixes, eh?
4: Una pena.
2: ¿Cómo que una pena? Uns quants... Bueno, da igual.
0: Això és a TikTok
4: I la misma foto de perfil que hace 3 veranos. El gorro de piscina... Con las gafas...
2: I desnuda.
4: De López Zubero.
2: Toma claro. Ja. Però bé... Elles són d'un altre team, no és creadora de contingut. Això es titula Xarxa de TikTok. No podrà deixar de ser-ho mai, perquè ara aquesta noia és la xarxa.
0: Hostis.
2: Tenint en compte que han fabricat una celebritat en directe sense que hagi fet absolutament res. Però bé. Ara arriba la classe magistral.
1: Oh.
0: Ah, per això poses aquesta musiqueta.
2: Xarxa és un concepte nou que designa tot allò que s'ha massificat, és a dir, el que entendríem per popular, tendència predominant, consum de masses, etc. Tot un moviment a favor de les coses que no van més enllà, que es nota bàsicament que busquen una forma fàcil de generar diners i de crear un producte viral i de consum. Punto. Exemples perquè entengueu la vibra.
0: Ja.
2: Yeah. I no sigueu així de cutres. Es
0: no
2: està maco,
0: una mica respecte.
1: No, està molt bé.
0: Ah, vols dir pels oients? No, tampoc, respecte
2: per
0: pels oients. No.
1: Clar. Bueno, estem aprenent. Escolta, sí,
0: estem a classe Gadel.
2: Apunteu coses. Vinga. Que heu d'evitar. Smash Burgers, xocolata de Dubai. Les maduixes aquestes cutres virals que foten coses a sobre. La velada, les Gildas, Torrente, les pel·lis que dirigeix el vell que fa Torrente, la que s'avecina, Quevedo, Nude Project, aplaudir quan aterra l'avió o quan veus la posta de sol... i un llarg, etc. He posat el Mundial perquè també crec que s'ha convertit en un objecte de consum més que en una cosa d'afició. Però bé, com podeu veure, són tots productes de consum immediat i destinats a generar un pic de dopamina increïble, que no hi ha un per què, no hi ha cap reflexió, no s'ha fet amb cap finalitat concreta, només serveix per consumir i satisfer els nostres sentits més primaris, i he posat hedonisme implacable.
0: Doncs sí.
2: Perquè és això. Llavors, última xarxada que he vist, perquè això va actualitzant-se.
0: Comptem, eh? Xarxada és el concepte d'avui, eh?
2: Un rol de sushi que es menja a queixalades.
0: Com?
2: És com un rotllo de sushi que tu vas apretant per sota, et vas sortint i tu vas fent... i te'l vas fotent.
1: Aquí no, no. A Barcelona,
0: i això la gent ho penja al TikTok?
2: La gent ho penja a TikTok, és una xarcada històrica.
1: La burger de sushi, també.
2: Per exemple, totes
6: sushi
2: aquestes merdes.
6: Sushi en tubo, diguéssim.
2: Sí. Oh? Enteneu, esteu entenent la vibra
1: sí,
2: del que és una
1: cosa de xarca. Sí, jo ho entes, gràcies no?
0: A tu ho entes. Bastant.
4: A mi lo que me gusta es el calipo de l'homo.
2: No, sí, toma ya, a mi també. Aquesta cançó per mi és com sona la paraula xarca.
6: Clar, no. Sí, tens tota la raó. Oh.
2: Jo entenc que en principi la idea, consums de massa i tota la pesca, mirada positiva perquè és poder apropar tot el, apropar absolutament tot el poble i semblar que en aquest sistema totes som iguals, que és completament mentida. Ara bé, molta gent ho critica perquè és la forma senzilla de controlar la societat, i d'assegurar que totes continuarem lluitant a favor d'aquest sistema, bla, bla, bla, bla, bla. Perquè us recordo que sí, la xarca no és res més que un ideal d'una classe mitjana aspiracional inventada per nosaltres mateixes. Per tant, sisplau, deixeu de creure que la vostra personalitat és el que us estan venent a TikTok i tingueu una mica de criteri propi i no deixeu-vos portar per aquesta puta merda. Perquè una cosa sigui xarca, però hem d'entendre que ha de passar per un procés que s'anomena la xarquificació.
0: Ah?
2: Que de fet es pot veure a molts llocs. Jo, per exemple, a Platja d'Aro, cada cop ho veig més xarquificat. De cop i volta vaig girar i al costat d'una discoteca increïble que es diu Ui, Ui, Ui, vaig veure una botiga de cheesecakes que es diu no sé què, que vaig dir, prou, aquí s'ha de fotre un freno. Vaig pel carrer principal tot de brunch, ice matcha.
0: Ui, sí.
2: Vaig entrar en un i veig, de què team eres? Team chai latte o matcha latte? I vaig pensar, team de cardar-te matcha pel cul, pesada. O sigui, quina puta vergonya. Llavors, seguim amb una altra cançoneta. Problema que tenim en
0: ser... Sant Marcos amb K, oi?
2: Sí,
0: que jo... Els concerts de RAC 105.
6: Efectivament.
0: Els concerts de RAC 105 de la Mercè.
6: No passa res, però... No. Segueix...
2: Jo l'estimo, sí, però sí que és veritat que sí, ha tingut una xarquificació històrica amb aquesta cançó, perquè no passa res, ja, totes vivim submeses als Yankees sí, i ens afecten a tot arreu. Sí. Jo ho diu, i a vegades em sento tonta per deixar-me portar per aquesta corrent, però una vegada es pot nedar en contra, però la corrent la tira cap endavant. Totes hem menjat festucs a la nostra vida, però doncs, per algun motiu completament desconegut, se li ha atorgat un poder sobrehumà a aquest puto fruit sec per fer-nos decidir entre diferents postres a l'hora de triar.
6: Oh.
0: Sí.
2: Mm, és bàsicament quan comença tot arreu, està tot arreu que es xarquifiquen les coses, que de cop i volta deixen de tenir un sentit del per què són allà. Llavors, tinguem criteri, deixem de ser unes putes lobotomitzades, sisplau, que no ens rentin el cervell perquè al final ens quedarem amb res, igual que tot aquest tema de la folclorització. Jo entenc que totes tenim una estima molt gran a Catalunya, però hem d'entendre com l'estimem. Ja està, avui vinc molt dura.
0: Sí, sí, sí, ho heu entès tots o no?
6: Sí, dura de pena. A mi m'agrada molt. És veritat que a vegades et trobes amb influencers catalans que l'únic que fan és fer contingut sobre el català, Catalunya, i jo també penso, no podem parlar d'altres coses.
2: Clar.
6: Igual que en el seu moment quan les còmiques feien humor i només feien monòlegs, enteneu-me, de la regla, no? És com, ostres, és que podem parlar de moltes altres coses, no? Bueno, és que ara aquí em quedaria parlant amb l'Alberto.
0: Sí, et quedaries parlant amb l'Alberto, però ja has sentit que són les 7, i ja has sentit que són les 7 i saps que toca, no?
2: Callar-me la puta boca.
0: No, exacte, ho entes perfectament. La xarquificació, als anys 80, va passar amb una marca de cotxes, que no la diré per la ràdio, però no tenim
7: aquí
0: la ràdio.
7: Aquí sí que hi ha xarquificació amb el futbol masculí, eh?
0: Quin problema hi ha? Va, no comencem, Aitana.
7: Tot és masculí, masculí.
0: Tranquil·la, bona tarda, Aitana.
7: Bon matí.
2: Escolta... Però és un debat molt gros, això, tot això de la xarquificació.
0: La setmana que ve, però mira, el Martí està aquí ja amb els seus d'allò dels esports, amb el merder que hi ha, amb la FIFA i la UEFA, el Mortal Kombat.
6: Vinga, som-hi.
0: Val, fins la setmana vinent. No et pregunto.
2: Què?
0: Bueno, perquè l'altre dia estàs fent el papallona per aquí a la redacció. I sabem que tens interessos a la redacció. Has anat a fer el papallona o no?
2: No, ho he intentat, però no hi era.
0: És que aquest matí hem estat especulant amb la Marta. Segur?
2: Us ho prometo, almenys ara no hi és.
0: I quina zona? Bueno, doncs...
6: Ara ens ho expliques.
2: Vale.
0: Has mirat bé?
2: He mirat molt bé.
0: És cap al final, oi?
2: No està ni dins la redacció.
0: Bueno, ja ho aclarirem la setmana vinent.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. La repesca, amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15 tindrem una entrevista meravellosa amb l'Oriol Cruz del Versió RAC1, un No s'ha parlat prou del 9C amb l'Anna Priscila Magrinyà i la Candela Figueres, i els alts i baixos de les amistats. Avui comencem amb aquesta entrevista que us deia que van fer el Via Lliure a l'Oriol Cruz, un dels imitadors insígnies d'aquesta casa. És el Vicenç Martí, l'Adri, el senyor Requesens, el Paco Pérez o el senyor Santa Susana. També pot ser La Porta, si vol, el Nani Roma, la Carmen Cabezas, i de fet pot ser qualsevol persona que ell es proposi imitar. Però l'Oriol sempre queda rere aquesta màscara de la imitació, i en aquesta conversa amb el Xavi Bundó coneixem una mica més la persona, l'Oriol, a qui hi ha darrere de tots aquests personatges.

0: Hi ha molta gent que aquest cap de setmana està de, en fi, de festa, perquè hi ha carnestoltes, hi ha carnaval, la gent es disfressa, hi ha, en fi, disfresses de tot tipus. Hi ha gent que es disfressa d'oficis, diguem-ne, molt vinculats a les coses normals de l'any, no? Que si el policia, que si el fuster, que si el no sé què. Però hi ha gent que es disfressa no un cop l'any, que és per carnestoltes, sinó cada punyetero dia, de fet, cada tarda, com és el cas de l'Oriol Cruz. Com estàs, Oriol?
1: Molt bé, content d'estar aquí un diumenge, que és poc habitual, però
0: poc
1: bé,
0: habitual.
1: I encara menys habitual que parli amb la meva veu,
0: sí, exacte,
1: però
0: exacte.
1: Encara me'n recordo. De tant en tant encara la faig servir.
0: El que passa és que no sé qui s'ha colat aquí. A veure...
2: Vinga, fer un control de qualitat.
0: Té?
2: Control de qualitat.
0: Però què li passa, senyor?
2: A controlar que no hi hagi nyordos per aquí, perquè entre setmana ja n'hi ha prou, i ara vinc a veure, fer un control al cap de setmana, com està el tema, no, perquè és que és escarosa aquesta ràdio, no es pot escoltar.
0: No queda ningú.
2: Bueno, per això mateix...
0: Quedem vostè i jo, perquè s'ha colat aquí ara.
2: Bueno, perquè vull veure qui vindrà després.
0: Sí, però qui vindrà després? Pues vindrà, pues, els de sempre, la Llucia Ramis, el Carlos Tanón...
2: I aquests són de Puigdemont?
0: L'embalat de mossèn Nin.
2: Aquest sí que m'agrada. El capellà. Que reparteix hòsties, però...
0: Al capellà li agrada, eh?
2: Sí.
0: Va veure el partit d'ahir o no, del Real Madrid?
2: Jo? Partits escarosos no miro. Què vols, que m'agafi? Jo sóc com Joan Gaspar, eh? No miro ni els del Barça.
0: Dos penals.
2: Ja ho sé, ja m'ha arribat, ja. Com sempre. Eh? Perquè ells sí que els hi piten. En canvi, el Barça, al revés.
0: Bueno, ja ho veurem.
2: Bueno, clar, sí.
0: Això és demà.
2: Sí, demà, no, però per l'anterior, pel del Xocos i l'Estone, el de l'Atlético de Madrid, que es,
0: sí,
2: van robar prou.
0: Allò era un fora de joc.
2: Fora de joc, però és igual, tot el tema arbitral, sempre
0: no
2: va igual.
0: Bueno, no és el mateix, vull dir,
2: sí,
0: coses que són penals...
2: Sí, era un gol. Del pobre, tan petit, i li roben un gol. Pobret, que encara té les dents de llet.
0: S'ha colat també el senyor Requesens, senyor Requesens?
3: Bon dia.
0: Què passa?
3: Vinc a buscar el diari La Razón.
0: No, això no és l'edifici de La Razón, eh? No aquí,
3: però que us envien els diaris, i vinc, sí, a agafar el diari La Razón, sí, cada diumenge
0: el tinc perquè... No l'he vist mai, sí?
3: Sí, home,
0: escola,
3: sí.
0: Escola, aquí la ràdio s'amaga,
3: sí,
0: i...
3: Sí, clar, no vinc aquí, vaig allà a l'entrada, que, sí, que hi ha totes les piles de diaris,
0: sí.
3: I agafo La Razón i me'n vaig.
0: Ja, com ha vist Barcelona venint cap aquí?
3: Ui, has d'anar amb les butxaques cosides. I el Rolex, escolta, ja te'l pots pràcticament fotre a dintre d'un ronyó perquè no te'l robin.
0: Perdoni, però si...
3: T'esbudellen, eh, si cal.
0: Ahir no, divendres, precisament van sortir les dades del
3: robatoris. Sí, clar, si truquen a la Colau, què t'ha de dir?
0: No, Colau no és en Collboni.
3: Sí, bueno, aquest, l'altre.
0: Han baixat els delictes
3: de Barcelona. Sí, han baixat quan et tanques a casa i escolta, i et foten allà encadenat amb una gàbia. Llavors, clar, no et roben, perquè ets com una cacatua allà.
0: Però per què està tan enfadat, senyor?
3: No, home, perquè fins que no vingui l'ordre, això se l'OSC.
0: Quan ha de venir l'ordre, les pròximes
3: eleccions? Bueno, les pròximes eleccions tindrà una sopa. I aquí a RAC1 no quedarà ningú. Perquè, escolta, aneu aquí criticant segons què, i l'Oriol es fotrà una neteja que, escolta'm, passarà el desatascador.
0: Deu passar això, no?, de que arriba un moment que no saps qui és qui i entrar i sortir del personatge deu ser complicat.
1: Home, has d'estar concentrat perquè no et passi de que tinguis al cap un altre personatge i colis una veu que no toca, saps? Jo què sé, que hagis de fer de Vicenç Martí i estiguis pensant en Rubiales. Per dir alguna cosa, i colis
0: una veu que
1: no toca.
0: O sigui, jo et digui, senyor Vicenç Martí, et surti Rubiales.
1: Bon dia, què tal, com està?
0: No, clar, no és això.
1: Eso ha sido consentido.
0: Però tu no t'ha passat mai, això, no? Jo no t'ho sentit, eh?
1: No, crec que no. No m'ha arribat. Sí que m'ha passat alguna vegada arrencar i dir no estàs entrant. És allò com el cotxe que no entra en la marxa que toca i autocorregir el moment.
0: I a més t'ho veuen, no? I suposo que igual et deixen una mica de respir de dir, bueno, espera, acaba't de posar el pantaló bé.
1: Jo no sé si se n'en donen compte o jo abans d'allò, però jo sí que m'ho noto de dir, bueno, algú no acaba d'entrar bé.
0: He de dir que molts no coneixeu l'Oriol Cruz perquè, evidentment, doncs, coneixeu la sèrie de personatges que té, tot i que l'hem vist moltes vegades i l'hem sentit d'altres vegades. Però... No sé si és un tio que es disfressa la seva vida. O sigui, li agradaven les disfresses de petit. Sí.
1: Sí, de petit, sí.
0: De petit, sí.
1: Però disfressava unes merdes.
0: Sí, què vols dir?
1: Que sé, el Força Barça, entrevistaven a l'alcalde del Bierzo, que era un home vestit de heavy metal i tal, i em fotia una perruca i deia que anava disfressat de l'alcalde del Bierzo.
0: De l'alcalde del Bierzo.
1: No sabia què era allò. Vull dir que sempre he sigut un fric. I sí que és veritat que ara... Potser perquè de l'època del Cracòvia que ens caracteritzaven allà i era allò com molt professional, doncs el nivell va quedar molt alt. Ara no em disfresso tant perquè penso, hòstia, és que fer-ho bé és complicat. Mm. Aleshores, normalment ara em disfresso per feina molt,
0: sí, clar,
1: però fora de feina menys.
0: Menys. Quan portes el versió, Oriol?
1: El versió va fer 20 anys al setembre. Hòstia. Vaig entrar amb 19 anys, 3 mesos de prova.
0: Què dius?
1: Allò, hòstia, bueno, clar, era un xaval. Era un nen i ara ja faré 40.
0: Mare de Déu, senyor. I... Si portes literalment mitja vida,
1: sí,
0: al versió.
1: Sí. I va ser això, entrar per 3 mesos a veure què... molta il·lusió, perquè era el programa que me'ls escoltava, inclús quan estava estudiant a les tardes, que estudiava delineant, portava, quan eren treballs que no havíem de fer teòrica, que anàvem fent els treballs, jo portava sempre un auricular i anava escoltant el programa i anava fent. Sí, era una cosa que sempre, des de feia molts anys, me'ls escoltava, i clar, de la gent que tu tens idolatrats o que això, no?, que són, formen part de la teva vida a nivell d'oient, a passar-hi a treballar, és un impacte.
0: Delineant.
1: Delineant, sí, sí.
0: Tu estudiaves per delineant.
1: Per arquitecte.
0: Per arquitecte.
1: No, sí, primer delineant i després, bueno, si això va bé, ja faràs el salt d'arquitectura, que ja tens una part convalidada.
0: I què passa, que no et va donar temps?
1: Va agradar tant això que em vaig quedar aquí. I...
0: Sí, que tens els estudis a mitges, en realitat. No,
1: tinc el títol de delineant, que té un altre nom, tècnic superior, no sé què, no? I vaig pensar, bueno, si m'agrada, seguiré a fer l'estudi superior, la carrera d'arquitectura. Llavors em vaig quedar això, amb delineant...
0: Però t'agradava?
1: Sí, vaig estar treballant en un despatx.
0: Ah, sí?
1: El que passa és que...
0: Perdona, perquè la gent que no ho sap, delineant...
1: Hi ha arquitecte superior,
0: sí,
1: arquitecte tècnic, sí, i delineant. O sigui, sí, jo seria arquitecte de tercera, per així dir-ho. I, bueno, es pot fer tot, tots els plànols de l'edifici ho pots fer tot, o que no pots és firmar.
0: Ah.
1: Sí, tu pots fer de matxaca i...
0: És el matxaca.
1: Que... Sí, però no pots firmar un projecte.
0: Llavors, tu en sabies d'això, eh? O sigui, tu tenies els coneixements, encara en tens.
1: Sí, a veure, el tema de dibuix i tot això ho tinc més... De dibuix amb ordinador, l'AutoCAD, ho tinc bastant més oxidat, perquè fa 20 anys quasi que no el toco.
0: Deu haver canviat, fins i tot.
1: De tant en tant faig algun projectet o alguna cosa per algun familiar o el que sigui, encara amb un ordinador que tinc que és de l'època de Txernòbil, que tinc l'AutoCAD instal·lat de l'època, l'arrenco només per fer aquestes coses, perquè és l'únic ordinador en el que hi tinc l'AutoCAD, però sí, clar, no, estic una mica desfassat, clar. Mm. Sí, sí.
0: Però deies que t'agradava, és el que t'agradava, sí. I suposo que la teva família sabia que és el que t'agradava, no?
1: Perquè de petit jo volia ser paleta, després...
0: Ah, tu volies ser paleta?
1: Sí, sí.
0: I d'aquí t'ha sortit?
1: Molt. I de fet, això de fer imitacions també ho aplicava en aquest àmbit, perquè si venia algú a arreglar alguna cosa a casa, jo em quedava allà mirant com ho feia, i es deia de pensar l'operari, deia de pensar, aquest, uns pares el tenen aquí controlant, i no era perquè m'agradava. I veia com ho feia, i ja em quedava com fer-ho, i llavors ja ho sabia fer. Més o menys, clar, i sempre he fet cagades, però...
0: Tu pillaves el...
1: Jo crec que la
0: tècnica.
1: Això de ser observador m'ha servit tant per les reparacions com per les veus.
0: Perquè una cosa que no sabeu és que l'Oriol Cruz és un boig del bricolatge, també,
1: sí.
0: Bueno, és que si et deixem 5 minuts en algun lloc sense fer res, probablement estiguis pensant, a veure si aquesta paret li arreglo no
1: tinc
0: sé què.
1: Tinc una mica de toc amb això.
0: Sí, eh?
1: Si veig alguna cosa que no està bé, se me'n va la vista cap allà i si ho puc arreglar en un moment ho arreglo.
0: Arreglo, deu passar permanentment, no?
1: Sí, sobretot ara que estem pendents de mudança i que tot està una mica més allò...
0: Ja, però portes 20 anys aquí, deus veure forats a tot arreu, no?
1: Sí, no, i a vegades allò un cable de tele que s'ha desendollat de l'endoll, ho arreglo, vull dir que...
0: Ah, tu ho has fet també, eh?
1: Una mica.
0: Has estat retocant.
1: Vaig buscar el tornavís allà al quarto dels tècnics i ho arreglo jo. Penso, no cal emprenyar. No cal emprenyar.
0: I vinga, clac, clac, clac, clac.
1: Ja ho faig jo, ja està.
0: Els teus pares i la teva família, quan veuen que tu que vas per arquitecte, que és una feina d'aquestes, diguem-ne, amb estatus social.
1: Sí, i... és que va entrar la crisi i veies els arquitectes treballant a l'IKEA venint cuines.
0: Això
1: va ser un drama, no, però va ser
0: així. És bèstia, sí, sí, bèstia. Sí. Però en aquell moment,
1: sí, sí, sí,
0: quan tu els dius, no, jo vull anar a la ràdio a fer personatges. Què?
1: Bueno, es van quedar parats, però sempre m'han recolzat, i això és molt important, tant el meu germà com els meus pares, ningú ha tingut la cosa aquesta de dir-te què fas, o com a vegades passa, no?, gent que es vol dedicar al tema de la interpretació, que a casa seva no els han acabat de recolzar. Jo sempre he tingut el recolzament de la família. És més, quan vaig... La primera vegada que vaig anar a fer ràdio, que va ser quan el Clapés encara estava a Catalunya Ràdio,
0: sí,
1: que l'Espín... El Joan Espín, des d'aquí li envio una abraçada, doncs ell va muntar un concurs que es deia Usted que sabe hacer, que era en plan Tu sí que vales, tu vas allà a fer el friqui. I jo em vaig apuntar, i quan em van trucar de Catalunya Ràdio per dir dilluns vens, em vaig ginyar, dic no, això no...
0: Quina edat tenies aquí, res?
1: 17 anys.
0: 17 anys.
1: Em vaig ginyar i vaig trucar, vaig dir no, és que aquella hora estic estudiant, no puc...
0: Vas trucar per dir que no hi anaves.
1: I el meu germà em va dir, ja pots tornar a trucar i dir qui vas. I si no hagués sigut segurament pel meu germà que em va dir vinga... Pues igual no estaria fent això. Vull dir que no només...
0: Què va passar
1: només...
0: en aquell dia de la imitació? O d'aquell, vostè què sabe hacer, que vas anar allà a Catalunya Ràdio?
1: Vaig anar allà, bueno, a fer... Estava supernerviós, ja de per si sóc nerviós, però clar, imagina't. I vaig fer, bueno, quatre imitacions allà a l'Alberto Fernández Díaz, que en aquell moment d'allò, bueno, quatre veuetes per allà, i li vaig preguntar a l'Espín i d'allò, dic, escolta, això, si vull... tirar cap aquí, o practicar o el que sigui, tu què faries? I em va dir, ràdio local. I va ser com vaig trucar a portes a Ràdio Sabell, a Ràdio Matadepera,
4: i a Ràdio Barberà. I a Ràdio Barberà em van obrir les portes.
0: I què vas fer a Ràdio Barberà?
4: Al cap de setmana hi havia un programa que es deia Mans en l'aire, que el presentava el Toni Mata, que després hem coincidit, hem fet el llibre. El manual prohibit de l'imitador, ell ha estat treballant de coordinador de guions del Buenafuente, ha estat treballant, ha tingut una trajectòria en el món de l'humor i la té doncs llarga. Doncs vam coincidir allà i ell em van agafar i era un programa en el qual em van integrar i també era en plan a Salto de Mata, sense guió, anar improvisant, i allà em vaig curtir bastant també.
0: Vas agafar hores de vol, del sí. que diuen, no? La ràdio.
4: La ràdio local és superimportant per aquestes coses.
0: No, i de cop, suposo que en el moment en què es dona la possibilitat d'entrar al Versió, sí. clar, tu ja tens tota aquesta càrrega, encara que tinguis 19 anys o 18 i pico o 19, ja tens tot això, que tot aquest sí. bagatge d'un parell d'anys.
4: Tenia ja una mica d'experiència, perquè ja després vaig també col·laborar amb altres emissores, i això, anava fent col·laboracions, estudiant, tot barrejat, amb una il·lusió que no vegis, sense cobrar un duro,
0: clar, clar.
4: I clar, i això em va anar bé per estar una mica curtit.
0: Recordes el primer dia amb el Toni?
4: Sí.
0: Recordo
4: això i el cafè previ de quan vam parlar de tot.
0: I
4: tot.
0: Què? Com va ser aquest cafè?
4: Doncs, bueno, va ser això, em sembla que era el Fornet.
0: Imagina't, eh? El Fornet aquest d'aquí, de...
4: Era, em sembla que hi havia a prop de Catalunya Ràdio. I res, recordo això, de que em va dir que el Pep Plaza no podria venir tant, perquè que era l'imitador titular, diguem-ne,
0: sí.
4: perquè, bueno, per qüestions de feina i tot, doncs... No vindria tants dies, i em va dir, ostres, m'agraden algunes veus d'allò, jo crec que pots fer coses, i bueno, i vine i provarem. I jo li vaig dir, bueno, jo les tardes estudio, perquè estava estudiant lo de Lineal, amb el qual vam pactar que dues tardes a la setmana faria campana i vindria aquí. I així va començar tot, i el primer dia sí, me'n recordo que estava molt nerviós, ell també estava nerviós perquè era el primer dia a RAC1, i jo vaig debutar el primer dia que el Toni va entrar a RAC1, 5 de setembre de 2005.
0: El mateix dia sí. debuteu els dos aquí, eh?
4: Sí.
0: Que fort.
4: I bueno, en aquella època hi havia molta gent amb el tema de les veus, vull dir que jo pues, era formar part de l'equip, content, molt ben acollit per tothom.
0: Quin és el primer personatge que fas aquell dia, te'n recordes?
4: No me'n recordo, això no me'n recordo.
0: I recordes sortir bé, pensar, hòstia, ho he fet bé? O no, d'anar a casa...
4: Bueno, era com un núvol. Me'n recordo que era Festa Major a Sabadell, arribo a Sabadell, i una que conec que es diu Rosa Maria, me la trobo al carrer, t'he escoltat, no sé què... I ja, jo content, contentíssim, però bueno, clar, vull dir, al principi sempre és... Bueno, vas més insegur, molt nerviós, a vegades m'ho escoltava una altra vegada a veure com havia quedat, i bueno, i sí.
0: Qui diries que és el personatge que li tens més carinyo en tots aquests 20 anys? Perquè jo crec que, clar, una de les coses que a mi m'encanten del Versió, i que han fet una evolució molt, molt interessant, és que tu has parlat de l'imitador, la figura de l'imitador, que és una persona que ve i agafa un personatge públic, limita la veu i potser els gestos, o més que la gestualitat, diguem-ne, o el rotllo, no?
4: Exageres una mica el discurs.
0: El que creus, el discurs, exacte. Sí. No és només que imitis bé la veu, sinó que el discurs sí. el tinguis après, no? Això és una cosa, però és que vosaltres heu caminat cap a un lloc, i en el teu cas, de personatges que són de creació pròpia.
4: Sí.
0: I que, per tant, no s'esgoten mai, en realitat.
4: És una carta que en aquest sentit és un gran favor, perquè, per exemple, no fa massa vaig aprendre a fer el Xavi Alonso, i què va durar? Res. El vaig fer dues vegades.
0: Com a inversió.
4: Perquè, clar, primer dius, bueno, clar, esperem una mica que la gent sàpiga com parla, donem una mica a veure com, cap on tira i tal. O fas dos cops i ara tinc a punt l'Arbeloa a veure el que... Bueno, aquest em sembla que de moment...
0: El tens?
4: Sí,
0: no,
4: però...
0: No el pots fer, no?
4: Bueno, no, a veure, és d'aquests que encara me'l... És el lloc que en diuen fixar el personatge, que fins que no l'has anat fent bastant, encara a vegades t'has d'escoltar una gravació com ho has fet, i llavors ja el...
0: En tens gaires en cartera d'aquests? O sigui, hi ha tota una sèrie de bueno, cares vaig, que tu les tens...
4: Vaig preparant, anar fent coses, anar provant...
0: Per què rius?
4: No, perquè sempre, els inicis sempre són els més complicats. A males que sigui un personatge que ja tinguis molt clar com parla, com ara que estàveu entrevistant el Geni Roca, i com que té un to de veu molt marcat, doncs he pensat, hòstia, s'assembla al Nacho Sanahuja i per tant és imitable.
0: A veure.
4: Parla així d'aquesta manera, la intel·ligència artificial és una de les coses que s'han de regular legalment, perquè si no crees un marc legal, podem entrar en una disciplina en la qual qualsevol persona doncs, faci el que vulgui i per tant, i fins i tot a nivell judicial et pots trobar amb el problema que no saps què és real, què no, i a nivell de la càrrega legal i la prova legal és un problema per poder fixar què és realment material probatori i què és invenció.
0: És boníssim! O sigui, però clar, què l'has fet ara?
4: Perquè l'he escoltat i dic, hòstia, s'assembla al Nacho Sanahuja.
0: El Nacho de Sanahuja.
4: El Nacho Sanahuja, i el feia, llavors, clar, com que ja tens clar el to de veu, llavors és molt més fàcil.
0: I abans, quan Vicenç Martí dic que l'agradava el mossèn Nin...
4: Sí.
5: Perquè mete canya.
0: Però...
5: I me trataria com una perrilla.
0: Però, no, no, ja, ja. Però el mossèn, per exemple, t'és inevitable pensar que... Si, a vegades quan t'agrada una secció, unes veus i tal, et surt voler...
1: Sí, automàticament... a vegades proves i d'allò, i el mossèn, pas que té molts tons.
0: Ja, això és veritat.
1: I allò de, és una merda, no sé què... I llavors se'n va cap amb els crits, i té molts...
0: El llija...
1: Yeah! I llavors, clar, és tan, té tant dintre de la mateixa persona, té tants tons diferents, que igual
0: et passa
1: evitar. Que un cert to l'enganxes i altres no. Mm. Però és un personatge interessant.
0: Ara, quan sentíem el Vicenç Martí, deixa'm sentir un document que deu ser dels primers, si no el primer cop, que Vicenç Martí sona a RAC1.
1: Que no s'assembla amb res.
0: A veure...
6: El senyor Vicenç Martí, soci des de l'any 26, amb el número 12.345.
7: Des de l'any 26, dubto que tingui un número...
8: Soci, 12.345.
7: Ha de tenir almenys 25.
8: No, posem el manipulat. De moment
7: ja ens presenta un impostor.
6: El programa és el següent, eh?
8: Passa!
7: El senyor Martí, què porta? Això, què ha de fer? El de Gaspar.
8: Passa!
6: Hem de regalar...
7: És com una mena de llibertaps, aquest.
6: Bueno, perquè...
7: Una cosa...
6: Ell ho nota el cor.
8: 1899!
6: 1899.
8: Un club amb història. El Sextete, hem fet aquest any.
0: És que ni s'assembla la
1: no,
0: veu.
1: No.
0: Però això no te n'adones. Però plorava ja.
8: Sí.
0: Què li ha passat a la veu, senyor Martí?
5: Pues que m'ha encapat. I se m'ha anat afinant la veu perquè m'ha encapat. Sí. M'he tret les castanyetes i se m'ha anat posant la veu fineta. Sí.

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
3: Basada en bastanta realitat, sí, hi ha molta gent que pensa així i és un retrat d'un perfil bastant... diguem-ne present a la societat, que és...
4: De fet, una de les coses que a mi m'interessa d'això dels personatges, i a vegades ho he pensat amb el versió, és... més enllà de la crítica i de la ironia, no?, i de la sàtira de personatges públics, és que estic convençut que a vegades fent servir un personatge dieu coses, o que penseu vosaltres, o que li voleu... Sí, estic convençut que a vegades aquestes baralles que teniu entre vosaltres...
3: Home, clar, no, hi ha una part, amb el Mago Félix, home, clar, és que eres un cabrón, tio, mierda, no sé què, tal...
4: Qui pot insultar el seu jefe, no?
3: Ningú l'insulta, no? I en aquest cas tens carta blanca per dir el que...
4: En aquell moment, mira...
3: Sí, o que passa pel cap, però, o el que sigui.
4: Però és veritat que ningú pot insultar el seu jefe i no, que sigui aprovat. Que... I tu fa anys que l'insultes molt fort.
3: Sí, sí, sí. I de fet, allò que preguntaves abans de personatges que li tinguis apreci, amb el Mago Félix li tinc molt apreci, clar, perquè és molt bona persona, sempre ha ajudat molt, i perquè va ser dels primers personatges que van quallar a nivell de que la gent digués, hòstia, el Mago Félix, m'encanta, tal. Que jo, al principi la gent no sabia si eren alguns els que no el tenien molt ubicat, no sabien si era real, si era un personatge, fins que vam portar el real i llavors doncs, molta gent que no el coneixia i el va conèixer.
4: Ah, o sigui, perdona, va arribar abans la imitació, sí, del personatge?
3: I teníem una mica de por perquè sabíem que tenia molt mala llet i pensàvem, quan s'ho prengui malament encara ens denunciarà.
4: Però qui el coneixia? Tu el coneixies, no? Qui?
3: Jo el vaig començar d'allò perquè el Roger Jové, amb una secció que feia a Catalunya Ràdio, sí, de zapping de ràdio i d'allò, va posar un fragment que entrevistaven el Mago Félix per un llibre, sí, i es va començar a cagar amb tot, de que no veiais a la casa el llibre, que no tenen el llibre, que són unos cabrones, i tal, i sí, perquè la casa el llibre no té, ¿vale? Era el Corte Inglés, que és l'únic sitio que a mi m'aprecia, los demás son unos cabrones, tal. Em va fer molta gràcia, i el vaig començar a imitar arran d'això, però no sabia jo ni qui era massa, ni perquè, bueno, perquè no havia coincidit que el veiés per mitjans, tot i que té una trajectòria molt important de fa molts anys.
4: Que bo, això.
3: I va començar així. Llavors el vaig proposar, va agradar, i al cap d'un temps vam portar el real, i va començar així.
4: Hòstia, i aquesta relació va acabar sent així.
3: I encara ara, el pobre va caure no fa massa, el vaig anar a veure a l'hospital, vull dir que hi ha encara contacte i...
4: M'agrada molt aquesta creació de personatges inesperats, perquè recordo que l'Oriol Grau sempre ha explicat que el Palomino, sí, apareix perquè un dia està parlant del Bernardo, no, del personatge que està basat en la realitat, no? El cantautor de la Barceloneta.
5: De la Barceloneta, la cosa de la Barceloneta, el pobre Bernardo.
4: I arriba així a la ràdio amb el Buenafuente i fa, mira, és que aquí hi ha el Bernardo, i el comença a imitar, i el Buenafuente va, sí, vale. I llavors, quan obren el micro, li diu, senyor...
3: Bernardo,
4: o Palomino, no sé com
3: li
4: va dir.
3: Al principi li deien Bernardo es va enfadar, clar, i doncs li van canviar a Palomino. Va dir que els denunciaria.
4: Però l'aparició d'aquests personatges és gairebé màgic, no? És una concatenació, diguem-ne, de casualitats, i de,
3: sí,
4: cop...
3: I llavors, clar, mica en mica els vas rodant, els vas fent teus, i clar, i a més amb un personatge inventat, o, bueno, en el cas de Bernardo no, però vull dir, personatges inventats, a més tens la carta de que pots, clar, dir el que vulguis perquè no se t'ofendrà el real.
4: Fins a quin punt la...
3: El Bernardo també va passar això, que mica en mica, quan els va ser Palomino, ja el va anar fent a la seva, clar, olla, clar, que ja no s'assemblava amb el Bernardo tant.
4: Totalment, però la gent identificava alguna, sí, cosa, sí, no?, sí, de l'original, ja està, no? Com portes el tema de la... o sigui, tu, un nano de 19 anys que entra a la ràdio, i el reconeixement o no el reconeixement és debatible, no? Perquè precisament ets una persona que apareix a la ràdio sense dir qui ets.
3: Sí.
4: Durant la major part del temps.
3: I a més soc molt, molt tímid. Que hi ha gent que deu pensar que tio és un gilipolles perquè és molt serio, no? Soc molt vergonyós. I a mi a vegades si la gent no em ve dir alguna d'allò, a mi em costa anar a la gent. Mm. Vull dir que és això.
4: Però hi ha personatges, o sigui, que han estat un gran secret. Per exemple, Marcel i Virgili, La persona que hi ha al darrere de Marcelí...
6: No és el Marcelí.
4: No existeix.
6: No existeix perquè és el Marcelí.
4: Perquè és el Marcelí.
6: Clar.
4: Me recordo el senyor Casamajor, no existia.
7: Senyor Casamajor.
4: El senyor Casamajor. Hi ha molts personatges d'aquests que no hi ha ningú al darrere, aparentment,
3: sí,
4: no?
3: No hi ha ningú.
4: Aquesta cosa...

0: cosa de l'anonimat o no anonimat? Com t'hi has relacionat?
1: Doncs, clar, al principi era anonimat total. Això es va trencar molt quan tenia 22 anys, si no em falla la memòria, va entrar el projecte de col·laborar al Cracòvia.
0: Clar.
1: I allò era un programa que naixia, que no sabies com aniria, i va coincidir, doncs, que el Barça va començar a entrenar Pep Guardiola, que el Barça va començar a guanyar-ho tot, i que el programa va fer un pet cap amunt espectacular, i més en un moment en el qual encara no hi havia el Netflix i no hi havia l'oferta que hi ha ara avui en dia de televisió. Llavors vas passar de que sí que algú et saludava, alguna cosa amb algun bolo, o pel carrer, o per xarxes i allò, però molt, una cosa molt acotada, a sortir al carrer i conegui molta gent.
0: Ho has passat malament?
1: No, però... Perquè, a veure, i a més és una cosa que no m'imaginava que agafés aquest volum que va agafar, però si et dediques als mitjans, doncs si tu vols ser completament anònim, vés a un forn de pa i fot-te allà l'obrador i no et coneixerà ningú. És a dir, ja saps una mica el que jugues, i crec que has de ser agraït amb la gent, perquè tu vius gràcies a la gent, amb la qual cosa, doncs sí que és veritat que potser algun dia, doncs, jo què sé, estaràs de mal humor o et passarà qualsevol cosa que no estaràs en el teu millor dia, però has de ser agraït perquè la gent, doncs, no ho sap.
0: O sigui que de normal sempre has donat el que la gent et demana una
1: mica. Sí, bueno, sí, he tingut bastanta paciència. Això, me'n recordo un dia que estàvem sopant a un restaurant i van venir uns nens i d'allò allà, la foto, no sé què, bueno, era una pizzeria i la pizza va quedar freda de l'estona que vaig estar allà amb el no sé què, i ara una foto i ara un vídeo, bueno, en fi, tinc bastanta paciència amb això.
0: Ha passat ja aquesta febre?
1: Home, sí que encara la gent et reconeix allò, però clar, no és el mateix, perquè, doncs, per exemple, els nens d'avui en dia ja no saben què és el fenomen... Bueno, alguns sí que s'ho miren a YouTube, però clar, vull dir, tota aquella febre ha passat bastant, aleshores sí que hi ha gent que se'n recorda i encara diu, hòstia, per què no torneu i d'allò, però hi ha gent que ja no... Que, a veure, quan desapareix, inclús hi ha gent que no sap ni què et dediques ara, però ara què fas? Perquè no tothom escolta la ràdio, o inclús hi ha gent que escolta la ràdio i no associa que el que tu estaves fent allò, doncs ets el mateix que porta 20 anys aquí. Mm. Però bueno, sí, encara hi ha molta gent que et reconeix, però no és el mateix, clar. Que pujaves en un tren i hi havia un tren que entrava a una escola i a la que et veia un nano quan sabia d'allò i es muntava allà un pitote. Que no vegis.
0: Acabo només amb dues coses. Una, quin és el personatge que diries més esgotador per tu? Dels que fa, o sigui, que quan et toca ja saps que t'has de preparar perquè allò acabaràs el dia destrossat.
1: Home, a nivell de veu, per exemple, la porta casca.
0: La porta,
1: casca, casca. O un creixell, són aquests de... que això casca el coll, llavors vas una mica...
0: Et prepares abans, no? I bueno, el que t'alegra el dia de dir, hòstia, avui farem aquest i em ve molt de gust.
1: Hosti, depèn una mica. A vegades quan és un personatge nou que et fa il·lusió fer i et diu, hòstia, va, doncs el farem, hòstia, doncs bé, a mi m'agrada molt que em costa el de un discurs per l'Albert Pla, que tu coneixes. A mi m'encanta fer-lo, perquè jo ho destruiria tot. I quan em diuen que faré l'Albert, penso, doncs mira, em fa il·lusió, perquè és com si em posés un cinturó explosius i detonés l'emissora. Què és el que passarà d'aquí poc, aquest estudi?
0: Ah, no és broma, això, Albert. O sigui, has portat un cinturó d'explosius.
1: Un cinturó d'explosius per fer volar la planta 15 i així, per força, us mudareu a la 3. No hi haurà nostàlgia, perquè no quedarà res. Serà preciós.
0: Ai, Déu meu. Acabo només amb això, eh? Tens reaprofitament de personatges? És a dir, aquesta veu que acabes de posar a l'Albert Pla podria ser reutilitzada per un altre personatge que s'assembli?
1: Home, a vegades sí que... Per exemple, alguna vegada he fet un personatge que vam fer una tertúlia a metges,
0: sí.
1: I era una mica Pedro Solves. Jo penso que això, les coses... Clar. Tal, i era una mica reciclar el Pedro Solves, vull dir que sí que va, reciclem.
0: Bueno, abans m'has fet l'exemple, no?, del Genís Roca amb el...
1: Exacte, no? I a vegades passa que hi ha tons de veu molt semblants, que si has de fer, jo què sé, el Mainat i el Nani Roma, que tot és aquesta cosa d'allò, i l'altre és una mica més agut, però és el mateix d'allò, doncs clar, si ho fas molt seguit, un gag darrere l'altre, la gent dirà, bueno, és la mateixa carrosseria, diguem, en pintura diferent. Però bueno, sí, ja intentem separar-ho, perquè al final no ets perfecte, i clar, es nota que és la mateixa persona que ho fa.
0: Oriol, t'hi veus molts anys amb això? És el que et fa feliç, diguem-ne?
1: M'agrada, també ho pateixes, té la doble vessant, que t'autoexigeixes de vinga, he de fer, perquè clar, els personatges van apareixent, van desapareixent. M'agrada. Jo crec que va molt lligat també a la vida del Barció, i a partir d'aquí, doncs, ja anirem veient. Jo, a mi m'agradaria seguir fent coses, ja sigui més puntual o seguir sent la meva base de guanyar-me la vida. A partir d'aquí també hi ha una mica en base al que la gent vulgui, no? Si els mitjans de comunicació o altres plataformes et truquen, doncs jo encantat de seguir i el projecte em convenç. Si no et truquen, doncs farem reparacions.
0: El pla B és les reparacions? És
1: reparacions, arquitectura o altres coses, no sap mai. Bueno, i ara estic preparant una cosa que és del món de les imitacions, una mica d'un dels personatges que faig, però d'un altre àmbit, que això ho estic començant a preparar, que no ho explicaré més perquè no es gafi, que a veure què passa.
0: Ah.
1: És un projecte xulo que m'ho van anar dient, per què no ho fas, per què no ho fas? Jo deia, no, i al final dic, vinga, va, fem-ho.
0: Ha somrigut molt, que us ho dic, que quan ho ha dit, o sigui que li fa il·lusió.
1: Sí, és una bogeria.
0: Oriol, has tot un gust, com sempre, que ja saps que t'apareixem molt, però a més, en cap de setmana de Carnestoltes, un dels homes que més es disfressa radiofònicament del país, cada tarda el sentim, i quin gust sentir-lo amb aquest programa extraordinari que continua sent el Versió RAC1. Gràcies, Oriol.
1: Gràcies a vosaltres.

0: Fem una pausa i de seguida tornem.
1: La Repesca, amb Marina Arbós. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som un milió. RAC1. Aquest divendres arriba un dels clàssics de l'estiu, el Barça en xancletes. A 8:45 del vespre des d'Anglaterra, Birmingham City, Barça. Els blaugranes s'estrenen a la pretemporada encara amb absències davant un segon anglesa. Viviu-lo en directe des de 8:45 a RAC1 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Marta Ramon com a enviada especial a Birmingham i els comentaris de Carlos Martínez i David Bro. I després, tu diràs fins a la una. Aquest divendres, prepareu-vos perquè traiem les xancletes de l'armari. Birmingham Barça, l'estrena de la pretemporada blaugrana a RAC1. Tots som un milió. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Atenció, perquè així sona la repesca.
2: A aquesta hora recuperem el No s'ha parlat prou del 9C amb l'Anna Priscila Magrinyà i la Candela Figueres. Avui, sobre la primera pel·lícula doblada al català de la història i sobre d'on ve el salt del tigre. També sobre per què els botons de les camises pensades per dones són a una banda i, en canvi, les que són per homes van a l'altra.

0: aquesta setmana repetim amb la Candela Figueres i l'Anna Priscila Magrinyà. Bona nit a totes dues.
1: Bona nit.
0: A veure, qui comença?
1: Jo mateixa, si voleu.
0: Doncs va, vinga.
1: Doncs vinga, no s'ha parlat prou de la primera pel·lícula doblada en català de la història.
0: Mira.
1: Ara que ens agrada tant veure pel·lícules en versió original, vull recordar, doncs, això, la primera pel·li que es va doblar en la nostra estimada llengua. De quin any diríeu que és? Música de concurs. Us dono opcions. Va, 1976, un any després de la mort de Franco.
0: Sí.
1: 1933, durant la Segona República. 1984, l'any en què TV3 va començar a tenir programació regular.
0: Home, jo dic el 33, durant la Segona República, però clar, vaja, a nivell de cine, 33 o 76? Puc dir opció A, 1, 2, 3?
1: Vinga,
0: 33,
1: doncs...
0: 76, 84.
1: Es diu les 3, tu, Pris?
2: 76.
1: 76, la resposta correcta és 1933.
0: Mira,
1: vinga. Sí, i la pel·lícula en qüestió és Drats i Ferro Vell, l'hereu Xirinola, ja pots treure la música del concurs, una producció francesa de 1931, que va, de fet, era un migmetratge perquè durava 34 minuts i que protagonitzava el còmic de l'època Fernandel i que en francès es titulava Bric à Brac et Compagnie, en francès correcte, que en català es traduiria com Trastos i Companyia o Quincalla i Companyia. Bric à Brac vol dir objectes diversos acumulats, sovint antics, curiosos, i companyia, doncs literalment companyia. Molta gent es pensa que va ser Franco qui va implantar el doblatge, però no. Segons la pàgina web Tot sobre el doblatge en català, el doblatge va arribar a l'estat espanyol al juliol de 1932, amb la creació del primer estudi conegut, que es deia 13, que eren sigles, perquè era de Trilla a la Riba Estudios Cinematográficos Españoles, i que estaven aquí, a Barcelona.
0: A més, a Barcelona.
1: Estaven, sí, sí, a més, a Barcelona. Mm-hmm. Llavors, voleu sentir com sonava aquesta primera pel·li doblada en català? O millor dit...
0: Oh, i tant, a veure.
1: La primera pel·lícula...
2: Ja feien això de... Ei, Joe! Que ho fan molt a la competència.
1: Doncs ara ho sentiràs.
2: Vols dir que ho estàs fent bé, això?
1: Doncs ara tu ho sentiràs. Ells, de fet, ho deien, la primera pel·lícula dialogada en català per dobles, eh? Així ho diuen en els crèdits del mateix film. L'escena, us poso només el primer minut, i l'escena us heu d'imaginar un mercat tipus dels Encants, d'acord? Amb ple de gent i trastos.
3: Seria, sí, bé, és d'època. Us dic que es tracta d'un veritable silló Voltaire.
4: Hola, què et sembla, noi?
3: Què tens?
5: A mi em sembla una faceta de criatura.
3: No, home, no. És fina tapisseria. Arreglat, això li quedarà com nou.
1: Bé, en fi, aquí continuen estoneta.
0: Sí que és competència total.
2: Una mica, eh? Una mica, sí.
0: Apunta maneres,
1: apunta
0: això.
1: Apunta maneres. La cinta la podeu trobar penjada a YouTube. Es va recuperar el 15 de juliol de 1997 durant una campanya de recuperació de patrimoni cinematogràfic que es deia el Maresme 100 anys d'imatges.
0: Interessant, això també, que va estar un munt d'anys com que no sabíem això, no? Com
1: no,
0: desaparegut.
1: No, estava desapareguda. De fet, el seu propietari era en Lluís Arimon, que era un operari d'un cinema de Badalona, doncs que la tenia guardada des de feia temps, allà per allà, no sabia ni que tenia exactament, i amb aquesta campanya va dir, ostres, doncs ho porto, es va posar en contacte amb Cinema.rescat i aquesta entitat ho va dipositar en una còpia a la Filmoteca de Catalunya. I què va ser l'encarregat de dirigir el doblatge de la pel·lícula? És clar, director de doblatge, doncs el periodista i escriptor i director de cine, Magí Murià i Torner, que tenia la productora de cine Barcinógrafo. I, evidentment, els estudis on es va doblar va ser els estudis 13. La Vanguardia deia això abans de l'estrena. Están totalmente terminados los trabajos de adaptación y recording, entre comillas,
0: recording
1: al catalán de la primera película hablada en este idioma por el procedimiento de dubbing. También entre cometas, esta producción será presentada al público muy en breve. Y después de la mencionada película, que en catalán se titulará Draps i Ferro Vell, es una divertida comedia recientemente editada en París bajo el título Bric à Brac Compagnie y está interpretada por artistas de primera fila.
0: Hombre,
1: en cuanto a los artistas catalanes, han sido seleccionados cuidadosamente, completan, si no mejoran, la labor de los comediantes franceses. I sí que havien estat ben seleccionats i amb molt bon criteri, perquè en el doblatge va intervenir una joveníssima i també molt gran, Elsa Fàbregas, que és la dobladora de personatges com l'Escarlet O'Hara, d'Allò que el vent s'endugué, a finals del 1948, i de tantíssimes altres actrius.
6: Buenas noches. Soy Katharine Hepburn, Doris Day, Lauren Bacall y Vivian Leigh. Todavía recuerdo la frase más famosa que he pronunciado. Adiós, Pong. tengo por testigo que jamás volveré a pasar hambre.
1: A mi el pla final m'ha engafat.
0: Sí, no, però quan intentes de pensar en ella doblant, i la cara que pot estar fent com a...
1: t'agafa
0: una perspectiva diferent de la cosa, eh?
1: Però ella també, l'Elsa Fàbregas, va ser la professora Minerva McGonagall de la saga de les pel·lícules de Harry Potter i, atenció, la bruixa avorrida de les tres bessones.
7: No he vingut pas a jugar. I ara mireu què heu fet.
8: Ah, sí? Oi, que queda molt bonic?
7: No. No n'és gens de bonic. Mm. Que no sabeu que no s'han d'embrutar.
1: Una de les grans.
0: No, és que la tinc integradíssima, aquesta veu. Sí, sí.
1: Sí, és que ens ha acompanyat en moltíssimes
0: coses. Sí. Elsa Fàbregas.
1: Elsa Fàbregas. Tornant a Draps i Ferrovell, l'hereu Xirinola, que seria...
0: Tela, també.
1: Seria com
0: Draps i Ferrovell, sí. L'hereu Xirinola.
1: Després de l'estrena, que va ser el 4 de maig de 1933 al Cinema Catalunya a Barcelona, durant la primera edició de la Setmana del Cinema Català, La Vanguardia ja publicava aquesta altra notícia. Dic alguns fragments només, diu. Ha sido acogida por el público con insistente agrado. El hecho de estar enteramente dialogada en catalán le ha traído una explicable simpatía. Y el cine Cataluña se ha visto más concurrido que de costumbre. Trátase de una comedia musical francesa de ambiente popular y tendencia cómica a ratos rayando lo grotesco. Diu també, el diálogo está salpicado de chistes y ocurrencias en tono adecuado al ambiente en el que transcurre el film. El auditorio se ríe y celebra la farsa que parece, al fin, ser todo lo que se trataba de lograr.
0: Però és interessant aquesta part de digo, i el cine de Catalunya s'ha vist més concurrido que de costumbre.
1: De costumbre, trata de una comèdia.
0: Un símptoma, sí. No?
1: Exacte.
2: La gent volia veure si era en català.
1: Aquí està. La pel·lícula ho va petar moltíssim i no és per menys, perquè té escenes divertides i picantones, que també diré que han envellit molt malament pel que el fa a la perspectiva de gènere. Atenció.
9: Cal que us faci remarcar, mentre que la senyoreta Tina no és aquí, que les grans cases de París m'han ofert munts d'or per la meva maniquí.
1: La maniquí és la senyoreta Tina. I ara surt la senyoreta.
9: I ja, un però. Jo he refusat. Ja.
1: Aquests cors.
2: Jo voldria formar part del cor, no?
1: Oh, sí que fas per fer...
2: Oh.
1: Mira.
9: I les circumstàncies per fer patir els nois tendres. Esteu-te'n aquí, maca, calles, eh?
1: Com se marquen les circumstàncies i les protuberàncies per fer patir els nois tendres, en fi. La noia sortia amb un biquini. Aquí la dona és tractada com un objecte i en aquest altre tall de bleda.
9: Tina, he de parlar-te. Sí, he de fer una proposició.
8: Sí?
9: Puc fer-la? Soc jovenet. Tinc una gran botiga. 300 vestits.
2: Carai.
9: 120 parells de sabates sense comptar les que porto. Això et fa riure, eh? Et vols casar amb mi?
8: No em vull casar.
9: No deies això fa 15 dies.
8: He variat d'idea.
9: Com que existeix l'altre...
8: Quina altra?
2: És una dona que fa de Tina, perquè
1: sí,
2: sembla,
1: exacte.
2: Sembla un senyor fent de senyora, eh? Vull dir, sembla Mrs. Doubtfire,
1: és una senyora. En fi, per acabar, en aquesta pel·li també, evidentment, es cantava en català.
10: Con la xaola tord, és un dia donat, el pitjo que està de moda.
1: Bueno, podríem estar una hora així perquè dura un minut sencer la cançó, però bé, heu de saber també que aquesta comèdia, a part de ser la primera de la història doblada en català, també va ser la primera a doblar-se a la península Ibèrica. I per últim, a explicar-vos que Magí Maurià, el director de doblatge, també va dirigir 10 films amb la seva productora Barcinógrafo, 5 d'ells protagonitzats per l'actriu Margarida Xirgo.
2: Epa.
1: I clar que després el Magí va haver de marxar durant la Guerra Civil, va exiliar-se, exacte, va haver d'exiliar-se a Mèxic, on va morir el 1958.
0: No, Candela, impressionant. Tots aquests documents...
1: Gràcies, Rovell.
0: Sí, i recuperar tot això.
1: Aneu a YouTube, la trobareu tranquil·lament, la podeu veure tot. Ja teniu una cosa feta.
0: A veure, això vol dir... així és com comença?
2: Ara parlem de boxa.
0: La teva part...
2: No, mira, la Candela ha portat a cinema... I jo porto un altre art.
0: A veure.
2: Jo porto un altre art. Avui parlarem de tigres i de salts. Clar, si us dic que parlem de tigres i de salts, ja us podeu imaginar.
1: Ara, si fem la suma...
0: Continua.
2: Doncs parlem del salt del tigre. Suposo que sabeu en què consisteix aquesta suposada pràctica sexual.
1: M'agrada lo de suposada. Sí, no tothom. És una suposada pràctica.
0: Ai.
2: No, però vull dir, a veure... Jo sempre tenia entès que era dalt d'un armari.
0: Sí,
2: que, clar, vull dir, qui practiqui això...
1: És perillós.
2: Primer, jo tinc armari empotrat, per tant,
0: sí, clar, no dir, va bé,
2: ja és complicat.
0: Sí. És una lleg... un armari d'abans, ara em sortia Dantes. Com de la pel·lícula Dantes.
2: Sí. D'on ve aquesta suposada pràctica sexual? És una llegenda urbana? El...
0: Molt bé, nieto, aquí, eh?
2: Quina surt! El que us puc dir és que, mira, doncs com la primera pel·lícula doblada en català, la pràctica sexual del salt del tigre ve de Barcelona. Té Barcelona.
0: Bé, però què passa? A veure.
2: És que com som els catalans, que ens ho inventem tot. La primera vegada que es pot llegir l'expressió salt del tigre és en una obra de Santiago Rusiñol. Mm. El 1915 l'artista modernista escriu sota un pseudònim, sota el pseudònim Jordi de Peracamps, el vodevil en un acte El senyor Josep falta a la dona.
0: El Josep falta a la dona.
2: Sí,
0: així
2: sí,
0: deia.
2: Sí. El senyor Josep falta
0: bons,
2: a la
0: sí,
2: dona.
0: Sí.
2: La peça passa en una sala de confiança, en una casa de molta confiança, que té com a decoració un gran llit. Podeu imaginar que aquesta casa, doncs, que s'hi fa perquè té retrats de dones guapes i algun retrat de torero. És un prostíbul, vaja. El protagonista, que com deveu haver deduït pel títol, és el senyor Josep.
0: El senyor Josep.
2: Ha decidit cedir a la pressió dels amics del casino de la izquierda de l'Ensanche, que l'amenacen en fer-lo fora del club si no s'esbalota. Per això, i després de 20 anys de matrimoni honest amb la dona, en Josep visita una casa de barrets. Ara, ja se sap que les primeres vegades són difícils. A veure, Nieto, posa'm una musiqueta així per... Perquè jo també us faré un diàleg. Un diàleg d'aquesta obra de teatre, el senyor Josep falta a la dona. Josep, voleu que... Fem els tres. A veure, qui són? Dues persones. Va, Josep i Pere. Tu vols ser el Pere, Mireia?
0: Vinga, va,
2: jo sóc el Josep. Josep, però què li diré a una dona que no conec? No li podré pas dir que l'estimo si encara no l'he vista mai?
0: Tu no digues res i ves fent.
2: Sense franquesa.
0: Primer l'abordes, després fas el salt del tigre.
2: No hi tindré pràctica.
0: Després la mossegues.
2: A on?
0: Allà on puguis.
2: Aquí es queda, aquest moment teatral. Mare, perdona, Déu. Candela, com es tenien dos papers.
1: Grans actrius que aplaudeixo. Quin honor veure aquesta escena interpretada amb aquest talent.
2: I clar, doncs, d'on ve aquesta invenció de Rusiñol? Posa la cançó que vulguis. Si vols seguir a Eye of the Tiger, segueix a Eye of the Tiger, Nieto. Posa la que vulguis ara de fons.
0: Sí, ben trobat.
2: Doncs d'on surt aquesta invenció de Rusiñol? D'un personatge, segons ens explica el periodista Xavier Teros, que ho sap tot, absolutament tot de Barcelona, injustament exclòs de la llista de subjectes estrafolaris que van poblar la Barcelona modernista. Us la presento. Ell es deia Miguel Pigrau i era un actor dels que ara diríem secundaris, potser en aquest doblatge de la Candela seria dels fer... Maria! I tenia molt de caràcter i, bueno, doncs ell sempre volia aconseguir el paper protagonista, doncs com que no li donen el paper protagonista diu, mira, organitzo jo la meva pròpia obra de teatre i en aquest cas escull un Shakespeare, Otelo, que ell en diu Otelo, va per Barcelona dient, jo faré l'Otelo. I afirma Luis Cabañas, un periodista de l'època, que Pigrau en el Otelo atenazar con las manos a Desdémona, lanzábase sobre la actriz dando un salto acompañado de un largo ¡ah! Como un rugido. Y a esta escena Pigrau muy seriamente la calificaba del salto del tigre. I aleshores doncs es veu que un dia en Pigrau es troben amb Santiago Rusiñol i Santiago Rusiñol va voler saber què coi és això del salt del tigre i va agafar a Pigrau, se'n van anar de donar una volteta i el que era el carrer del Conde de l'Assalto, l'actual nou de la Rambla, en Pigrau li recita tot el final de l'Otelo i a l'arriba a l'escena tràgica doncs li fa el salt del tigre. Aquest salt del tigre.
0: Està finet, eh?
2: Aquest salt del tigre. Tant li devia agradar aquell moment tan esperpèntic a Rossinyol que el dramaturg va decidir doncs, crear aquest concepte del salt del tigre com una escena, com un moment picantó en les pràctiques sexuals de les parelles catalanes.
0: Va ser com el fundador, per tant, no?
2: Va ser el fundador. El que passa, que ell no diu en què consisteix el salt del tigre.
0: Aquí va la imaginació o algú comença tot el tema de l'armari quan arriba?
2: Clar, aquí no sabem quan arriba el tema de l'armari. Vull dir, la gent després comença, doncs, el que dius tu, doncs, a fer servir la imaginació i comença a explicar de què va aquest salt del tigre. I mira, doncs, parlant d'aquest salt del tigre de Rossinyol i d'en Pigrau, clar, m'ha vingut al cap una escena del Cor de la Ciutat que suposo que la recordareu tots.
0: Claro.
11: ¿Cómo se llamaba eso?
12: Pinza, mi hermana.
11: Pinza, mi hermana. Yo cualquier momento me mudo a mi hermana.
12: No, això no, eh? A més, que encara en sé d'altres que et poden agradar molt.
11: ¿Cómo es?
12: Ah, no. Aquestes coses no s'expliquen. Es proven.
2: Es proven i ja si t'agraden les repeteixes, La pinça a l'hermana de la Remei i en Rudi.
0: La Remei, ara és que l'estava pensant.
2: Sí,
0: jo dic,
2: la Meritxell Ané que interpretava aquesta Remei i la pinça a l'hermana que, bueno, també cadascú que s'imagini el que vulgui. Que és, no?
0: El que vulgui. A veure, Candela, diguem. No sé si podem introduir un concepte més just per
1: ho podem fer molt breu, sí.
0: Dos quarts d'onze, sí.
1: Mira, no s'ha parlat prou de que els botons de les camises d'homes i de dones estan en costats diferents.
0: Què dius?
1: Tu compres una camisa d'un home, els botons van amb una banda i de dona amb una altra. A les camises d'homes els botons solen anar a la dreta i a les camises de dona a l'esquerra. I a què es deu això? Doncs en principi una qüestió de jerarquia social i de funcionalitat. Una de les explicacions més acceptades és que històricament els homes es vestien sols, que la majoria eren dretans, doncs col·locar els botons al costat dret els facilitava l'acció de botonar-se. A més, sovint participaven en batalles bèl·liques i l'espasa sempre la portaven a l'esquerra, no? I llavors si volien fer-se o desfer-se els botons de la casaca perquè anaven allà calorats o el que sigui, doncs amb la dreta se'ls podien desfer perquè amb l'esquerra anaven allà amb l'espasa ben portada. Per altra banda, moltes dones de la classe alta no es vestien soles, sinó amics que tenien les seves criades.
0: Ah, clar. I els anava més bé de
2: les ajudants de cambra.
1: Clar, les serventes i les assistents. I clar, situar els botons a l'altre costat, a l'esquerra, feia més còmode la tasca per la persona que les ajudava a vestir. També hi ha una altra teoria, perquè com que ningú estava allà per explicar per què anaven a l'esquerra i a la dreta, hi ha moltes teories, que es diu que les camises de dones, doncs els botons van a l'esquerra per evitar que el vent, mentre muntaven a cavall, els hi obrís la camisa. Saps que anaven de costat?
0: Sí.
1: Clar,
0: sí.
1: Llavors el vent, en principi, va de cara, si portes els botons a... Bueno, és una cosa... No ho sé, jo fins
0: per protegir que no ensenyi
1: res. Suposo per no ensenyar la pitrera, saps què vull dir? Sí. Però bé, perquè muntar era poc decorós, doncs encara no calia fer-ho més... Acabaríem fent el salt del tigre, saps què vull dir? Al final, si ja s'ensenyaven masses coses, la realitat és que no es té molt clara la certesa de per què aquesta diferència dels botons de la camisa, perquè en el cas de l'home doncs solen anar a la dreta i a les camises de dona solen anar a l'esquerra, però es tracta d'una convenció nascuda això sí fa segles, que ha arribat als nostres dies, encara que avui ningú vesteix amb quasi ningú la vesteix amb criada.
0: Quasi ningú.
1: Sí, anava a dir ningú.
0: La precisió està bé. Quasi ningú té
1: criades ni porta espases en principi al cinturó, també quasi ningú.
0: Candela Figueres, Anna Priscila Bagrinyà, bona nit a totes dues i gràcies. Bona nit a tothom.
13: Ara tornem.
14: La Repesca amb Marina Arbós.

0: A l'estiu, Mar o Muntanya i RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
1: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
2: Estadella, una cosa, en sèrio hem de vindre cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
1: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
2: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
1: Hi ha gent i el Pere Mas.
0: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
2: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindrem l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola. Saps què és, això?
0: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba. RAC 1. Tots som un milió.
2: Papallaó, la repesca!
3: Avui, dia 30 de juliol, és el Dia Mundial de l'Amistat. I aquí som molt, però que molt fans de les amigues perquè són el millor que tenim. Per això, avui recuperem una entrevista que van fer a l'assagista i filòsofa Marina Garcés a La Primera Pedra. Li van fer justament quan acabava de treure La passió pels estranys. I és un llibre que parla justament sobre l'amistat, però també de tots els alts i baixos que pot tenir.

0: L'assagista catalana Marina Garcés és un referent nacional en el pensament del comú. I ara, justament, ha tret La passió dels estranys, una filosofia de l'amistat. Aquest és el seu darrer llibre, publicat per Galàxia Gutenberg. Marina Garcés, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ens omplim la boca parlant d'amistat. Ningú vol una vida sense amics. Però tu, en canvi, comences justament dient que el llibre m'inquieta escoltar històries plàcides d'amistat. La confiança i el confort amb què molta gent es refereix als seus amics em desperta una alarma que no sé si és un senyal de sospita o d'enveja. Per tant, aquí aniríem una mica al títol, no? La passió dels estranys, que ens aparta d'aquesta sensació de tranquil·litat, no? de més confort, i la passió ens porta a altres sensacions.
1: Altres sensacions, sí. Començo el llibre així, per trencar, precisament, amb tot aquest discurs tan edulcorat sobre l'amistat, que tradueix, jo penso, en termes emocionals, el que havia estat el vell discurs molt idealitzat sobre l'amistat. No? Hi ha tota una tradició de l'ideal de l'amic, l'ideal de l'amistat, això, no? La filosofia, jo en parlo una mica en el llibre, des d'Aristòtil, Ciceró, no? Aquesta idea de l'amistat entre els homes virtuosos, després la idea de l'amistat pura, l'amistat vertadera, no? Això hi ha molts autors, però també tots nosaltres tenim aquests imaginaris, quan diem aquest és un amic de veritat, no? L'amistat és la cosa més pura, no està travessada per cap interès de cap mena. Home, no sé si les relacions realment d'afecte, de vincle i de compromís entre les persones, entre elles l'amistat, pot estar en aquest lloc de puresa. Penso que si tots i totes pensem en les vides que realment hem tingut amb els amics, potser són més conflictives, no són tan netes, no són tan pures, i això no les fa pitjors. Aleshores, jo parteixo una mica d'entrar també en aquests llocs menys lluminosos, menys idealitzats, menys romantitzats. Pregunto per què necessitem sempre romantitzar l'amistat, posar-la en aquest lloc ideal, i potser si ens relacionem amb aquestes contingències més properes i més, doncs això, més a prop del que realment som els uns pels altres, podem donar un sentit més interessant a l'amistat i trobar-nos realment amb la possibilitat d'en una societat com la que és la nostra avui, més aviat feta d'enemics que d'amics, doncs pensar una amistat que no sigui tan ideal i més possible.
0: Ara parlàvem. La passió dels estranys és el títol.
1: És el títol.
0: Ara hem parlat de la passió, per tant ja ens agrada entrar en aquest terreny de la passió, que no sempre et porta a bon port, i que com a mínim té també aquesta part més emocional. Però parlàvem també de la proximitat amb l'estrany, no? L'amistat ens porta a l'estrany, la idea de la diferència. I tu confrontes justament, ara ho estaves dient també, amb aquest món que s'omple de murs. És maco també pensar en aquest tipus, en aquesta altra part del títol del llibre, que és aquests estranys.
1: Sí, el món, exacte. Aquesta és la proposta del llibre, és molt transparent amb el seu títol.
0: Sí, totalment.
1: És diguem amb una frase de què va el llibre, doncs això, l'amistat és la passió dels estranys, passió perquè enfront d'aquestes emocions que ens van ara condicionant tant, que són com, què em fa sentir bé, no? És com si l'únic que ens volguéssim relacionar és amb què em fa sentir bé, tu persona vitamina, no? Només relaciona't amb aquelles coses que potencin el teu jo més de la satisfacció, de la complaença, etc. Penso que l'amistat no és això, l'amistat no està feta per fer-nos sentir bé, sinó pues, anem a un spa o ens anem a menjar el que vulguem, no? O relacionem-nos només amb aquells elements, i això és el que fem a les xarxes, que ens confirmin qui som. L'amistat no està feta per això, està feta al revés, per trobar l'altre, per trobar-nos com a altre. Això és l'estranyesa, és això, no cal ser friquis per ser, sinó amb cada amistat segurament descobrirem alguna cosa estranya de nosaltres mateixos. Per què? Perquè l'amic no ve de casa, l'amic no el portem posat a la vida quan arribem, són aquelles persones, aquelles relacions, aquelles històries, aquelles aventures, aquelles idees que anem trobant a mesura que fem què? Que ens anem movent, que anem sortint de casa. Per això diem sortir amb els amics, no només perquè sortim de festa, sinó perquè ens anem cap enfora d'allò que ja érem, d'allò que ja som, etc. No? Per tant, aquesta estranyesa que és parlar també amb els desconeguts, és quan comencem a, no?, conèixer gent que no són els de casa, això passa a l'adolescència, passa després quan ens anem fent grans, i segueix passant tota la vida, perquè la vida és dinàmica i l'amistat també ho és, ens fa trobar. Com podem trobar estranys en un món de murs, en un món de pors, en un món de bombolles? Perquè a vegades no veiem el mur si no som dels que ens toca trobar-nos un mur socialment parlant o, no? O segons de quins països, llengües, etc. vinguem, però sí que tenim bombolles, i bombolles no les vam fer només durant la pandèmia, les estem fent constantment, no? Aquests mons reduïts a relacionar-nos només amb aquells que són com nosaltres, que pensen com nosaltres, que ja sabem tot el que pot passar perquè ja està fet perquè tot sigui previsible, encara que ens sembli que no és avui. avorrit, perquè ho disfressem de vides molt actives, però en realitat estan fetes perquè no hi passi res, no? I la immunitat, no? Aquesta idea de no respirar l'aire d'aquells que no sabem qui són. Bueno, l'amistat és respirar l'aire d'aquells que no sabem qui són. Per què? Per veure on ens porten aquestes trobades.
0: Em sembla molt gràfic que tu has parlat, i m'ha fet molta gràcia, d'aquesta pel·lícula ET, l'extraterrestre, i trobo que realment exemplifica molt fàcilment, malgrat que aquí hi ha un recorregut a través de la història, de la filosofia, que també visualitzes aquesta búsqueda de l'estrany, ja des dels inicis amb els escrits babilònics, però en la pel·lícula d'ET, l'extraterrestre, que ens ha marcat a tota una generació, més estrany que aquell ser, no sé si n'havíem vist mai cap abans.
1: Maco no era, eh?
0: Maco no era, era la cosa més lletja que t'hagis pogut imaginar. I, en canvi, la relació d'amistat i l'amor que desperta aquell ser és fantàstica.
1: És fantàstica.
0: Exemplificaria una mica això.
1: Totalment. Justament. No hi vaig caure des del principi d'escriure el llibre, perquè bueno, és una pel·lícula que tenia en el record més aviat traumàtic de la infància, no? Ens va impactar molt a tots
0: final,
1: els que...
0: Al final, no?
1: Clar, i, bueno, i aquell patiment, però sí, sobretot aquella incondicionalitat d'aquest nen, no? Jo penso que el que és trasbalsador d'aquella pel·lícula és això. Tots vam entendre què és que arribi algú que no se l'esperava, algú que no és com nosaltres, algú que no és mono, que no està fet per acariciar-lo, però que per el simple fet de que es presenta allà, algú el pot rebre i algú s'hi pot vincular fins al punt de posar en perill la seva vida, de ser perseguit per totes les forces. Aleshores, més enllà de l'èpica de la pel·lícula, que la necessita, perquè és una pel·lícula a qui estem disposats a rebre a les nostres vides, que potser no sigui el millor que podíem esperar o el més bonic que podia arribar. O sigui, en aquesta estranyesa de dir, no sé si jo m'hauria fet amic d'aquesta persona, però ens hem rebut l'un a l'altre i han passat coses que no haguéssim imaginat mai. D'alguna manera, qualsevol amistat, fins i tot la més quotidiana i més rutinària, penso que té alguna cosa d'això.
0: Segur. Cada història d'amistat dispara una conversa, obre unes preguntes i teixeix unes reflexions. I això justament és el que també heu fet a través d'aquest programa radiofònic, L'Amic Imaginari, on que també descobreixes històries molt maques d'amistat de gent del Raval.
1: Aquest és un altre fil conductor del llibre, que són les converses que durant 2 anys, a més els 2 anys posteriors al confinament, quan encara havíem de fer les trobades entorn de la taula de l'estudi, doncs amb les mascaretes i les finestres obertes, o que sempre hi havia soroll de fons, però doncs vam fer això, no? un llarg podcast on ens trobàvem cada cop entorn d'una història d'amistat. Algú de nosaltres, algú de Xamfrà, això està vinculat a l'entitat del barri del Raval Xamfrà, que és una escola de música, arts escèniques, ràdio, paraula, acció, un projecte sociocultural d'integració al barri, i entorn d'aquesta trama d'històries vam anar tramant una conversa, que és el que a mi m'interessava, no només col·leccionar històries, que tots tenim alguna història d'amistat en el passat, en el present, fins i tot somiada, no cal que siguin reals, hem imaginat amics també que potser no hem tingut, i entorn d'aquestes històries sorgien moltes converses: qui som en relació amb els altres, què passa quan venim de països diferents, la condició de migrant, què vol dir arribar en un món en el que no t'esperen, com un ET, tots som estranys i tots som d'alguna manera, però n'hi ha que ho som més que d'altres. Quines barreres hi ha, diferències d'edat, lluites compartides, amistats secretes, hi ha algun dels podcasts sobre amistats secretes, que també n'hi ha, no només hi ha amors secrets, hi ha amics que potser no són els que volem que se sàpiga que tenim, i tot això va anar tramant una conversa en un moment en què precisament havíem perdut la proximitat, havíem perdut els vincles, havíem perdut aquella quotidianitat en què no ens preguntàvem aquestes coses.
0: Moltíssimes gràcies, Marina, de veritat, un plaer.
1: Moltes gràcies a tu.

Però les amistats no sempre van com una seda. Per això avui també ens volem preguntar des d'un punt de vista psicològic, no?, com ens afecta, què ens passa per dins quan algú ens falla. Ens ho explica l'Helena Puig-Guitart en aquesta conversa, La primera pedra.

0: parlem de psicologia amb l'Helena Puigguitar. Helena, molt bon dia.
1: Bon dia, Noé.
0: Ella és psicòloga, la podeu seguir a La teva psicòloga, a Insta, i en allà trobareu moltes de les històries de les que aquí parlem. Entre elles, per exemple, parlar de quan algú ens falla. Que és una cosa que a vegades ens fereix molt i que no sabem gestionar. I que sembla que parli més de nosaltres, no? Algú ens ha fallat i no sabem com perdonar-ho. Com es gestiona que t'hagi fallat?
1: Es trenca la confiança. I la confiança és un element central a la relació entre les persones. Saps què vaig llegir un dia? Vaig llegir que per què donàvem la mà quan ens saludem. I ara veuràs l'Helena que m'explica. Doncs van dir que donàvem la mà perquè la gent abans anava armada. Llavors, la donem amb la dreta perquè la majoria de gent és dretana, no? Què passava? Que si tu donaves la mà, significava que no tenies res per fer mal a l'altre. Imagina't, no?
0: Sí, sí, sí, era un tema de confiança. Podies confiar en aquella persona, no et faria mal.
1: Totalment.
0: Aquella mà estava neta.
1: Totalment. Doncs fixa't lo important que és la confiança, perquè també va vinculada a la vida. És a dir, si no me'n puc fiar perquè no porta una arma, vol dir que jo estic... no em poden fer mal. Aleshores, avui, en temps moderns, què passa? La confiança realment és la base que uneix les persones. Tu, com més confies en algú, més a gust t'hi sentiràs, més segura et sents amb aquella persona. Clar, quan algú et falla... seria com l'arma, no? No m'ho esperava i realment m'han fet mal. És el mateix. Aleshores, amb la confiança, això pot passar en parelles, que evidentment parlem aquí d'infidelitats, enganys, coses d'aquestes, però exactament igual amb els amics, exactament igual amb les famílies, que dintre les famílies hi ha molts problemes de confiança i de traïcions i de coses d'aquestes. Tots sentim a parlar d'aquest tema de les herències. Què passa aquí? Et sents traït, et sents enganyat, t'han fallat a la confiança.
0: T'han fallat a la confiança i tu com ho has de gestionar? És a dir, com ho fem per superar? Moltes vegades és l'orgull que ens distancia d'aquella persona perquè no podem perdonar mai més el que ens acaba de fer. No deu ser bo, tampoc, no perdonar. Aquí entra el perdó, també.
1: Sí, són tipologies de persones. Hi ha persones que tenen molta facilitat per entendre els altres, entendre que s'han equivocat i que potser que allò es pot reconduir, que no sempre es pot reconduir, hi ha persones que et fallen, i et fallen, i et fallaran sempre, i un se n'ha de donar i saber-se retirar, i en canvi hi ha persones molt rígides, que és això que deies tu d'aquest orgull, saps? Quan l'orgull pot ser... Jo sempre et dic que les coses no són ni bones ni dolentes, que és en funció de la quantitat, de la mesura. L'orgull pot ser bo, però un orgull excessiu es torna rigidesa, i la rigidesa sabem que és de les coses que és un factor de risc per la nostra salut mental, perquè la persona molt rígida és una persona que no es pot moure, i que realment pot perdre algú molt valor simplement perquè aquella persona, sí, efectivament s'ha equivocat, efectivament t'ha enganyat, però i si intentes anar una mica més enllà, i si intentes parlar amb aquesta persona molta, et parlo d'infidelitats, per exemple, en teràpia de parella que m'hi trobo, no? Es poden perdonar? Sí, es poden perdonar. Es poden no perdonar? Clar, es poden no perdonar, però depèn de la persona, depèn del que ha passat, depèn de què ho ha originat. La persona flexible, no, és capaç de tenir en compte tots aquests elements. La persona més rígida és la persona que diu no, això no es pot perdonar perquè jo porto aquesta creença aquí i més igual les circumstàncies, més igual que ha sigut, més igual que ha passat, això és un no. I tirant endavant amb aquest no. Rigidesa, aquest orgull, això que deies tu.
0: Clar, però moltes vegades la gent que no perdona ho fa perquè creu que està jugant a favor d'ella. És a dir, el fet de no tolerar segons quin pas fa que no sigui reincident amb l'error.
1: A qui no perdona?
0: Clar, és a dir, m'han traït, la confiança s'ha trencat.
1: Sí.
0: No vull una persona que trenqui la meva confiança,
1: sí.
0: Per tant, no perdono.
1: Sí.
0: Això evitarà que jo torni a caure amb el mateix error.
1: Sí, però hi té tot el dret, i aquest argument que tu dones és perfectament vàlid, però clar, hem d'analitzar qui, quan, com, qui ha passat, perquè això no val per tot, absolutament per tot, i aquí és on et dic que entra aquesta flexibilitat. Igual no, que és importantíssim entendre que no sempre s'ha de perdonar. Parlem del perdó, venim d'una societat religiosa amb les connotacions que tenim. Sembla que el perdó, i si no perdones, ets un ser dolent, no? No, tampoc ha de ser així. Hi ha coses que són imperdonables, i si una persona no pot perdonar o no vol perdonar, també li hem de respectar, saps? No hem d'anar sempre a perdonar. Que jo, l'Helena, pensi que és millor perdonar, barra també que l'oblit va ajudant a que perdoni, doncs sí, és veritat, però no té per què ser així. I això ho hem de dir aquí, en veu alta, perquè hi ha fets molt greus, i hi ha persones que són empeses a perdonar, i crec que no les hem d'empènyer cap aquí, perquè hi ha coses que han passat que són molt i molt grosses.
0: Com sempre, i com en tot, i en psicologia especialment, estem parlant sempre d'una paleta de matisos de gris infinita, no?
1: Exactament.
0: No hi ha blanc i negre.
1: No, i sempre hem de mirar el context. Les coses són contextuals, no podem analitzar així en general, no, ni molt menys. Inclús les persones que ens escolten quan es fan publicacions a Instagram, que a vegades hi ha comentaris i així, clar, són publicacions d'Instagram, no són llibres, no poden incloure tota la casuística. Llavors les persones rebem allò, no, això no és veritat, perquè no, clar, la teva vida és veritat, no és veritat, però la vida d'aquest altre i aquest altre sí que ho és. Què hem de fer sempre? Individualitzar. Què em passa a mi, quines són les meves circumstàncies, i a partir d'aquí decidir.
0: I buscar tots els matisos que inclou la meva particularitat.
1: Exactament. Mm-hmm. Molt necessari.
0: Molt necessari. En aquest món d'absoluts en el que ens hem situat,
1: exacte,
0: en tots els sentits, doncs a lluitar contra aquests,
1: exacte,
0: absoluts. Helena, moltíssimes gràcies. Ja sabeu que si la voleu buscar, @lateva psicòloga.
1: Gràcies a tu, Noé.
0: Que vagi molt bé.

0: Acabem el programa posant una mica de música amb aquestes cançons encadenades en què la gent de la ràdio es fa recomanacions musicals. I avui, nominada pel Guillem Estadella, ens acompanya la Mònica Folquet, guionista del Versió. Què tal, Mònica, com estàs?
1: Molt bé, molt contenta de participar en aquesta cadena de musical.
0: Quina cançó ens portes, tu? Quina has triat?
1: Doncs mira, he triat Count on Me, de Bruno Mars.
0: Com descobreixes aquesta cançó?
1: Aquesta cançó, no recordo ni quan, però és a RAC 105, perquè RAC 105 és la meva emissora musical de referència. Sí, l'Enric Font, l'Arnau Molet, bueno, tots. I la veritat és que l'escolto molt i la vaig escoltar allà la primera vegada i a partir d'aquí, doncs, m'ha acompanyat.
0: Té algun significat especial per tu, aquesta cançó?
1: És una cançó que la lletra m'agrada molt, perquè, en fi, és un cant a l'amistat, a, no sé, la lleialtat entre els amics, i després que té molt bon rotllo, no, em genera sempre, doncs, això, molt bon rotllo.
0: I un moment en què et recordis escoltant-la?
1: Mira, hi ha un moment que va ser un dia que estava malalta a casa, que passa poc que no vingui a treballar, i em sentia com molt malament, i la vaig escoltar i vaig pensar, a veure, no n'hi ha per tant, tampoc.
0: És a dir, et reviscoles una mica.
1: Sí, em va animar.
0: I un moment en què no l'escoltaries mai?
1: No, jo crec que és una cançó que la pots escoltar sempre. Sí que hi ha cançons molt que escoltes quan estàs molt trist, o que escoltes o que les vols en una festa. Aquesta crec que la pots escoltar sempre en qualsevol
0: enganxa.
1: Moment.
0: I a qui de la ràdio has decidit recomanar-li?
1: Doncs a una gran amiga a qui m'estimo moltíssim i que és la Marta Cailà.
0: Estupendo, segur que li encanta. Doncs nosaltres marxem gràcies al Marc Espejo, al control tècnic, i us deixem amb aquest Count on Me de Bruno Mars.

0: RAC 1. Tots som RAC 1. A RAC 1, els caps de setmana d'estiu també comencen amb la primera pedra.
1: I ara ampliem horari. 2 hores el dissabte i 2 el diumenge.
2: I a l'extrem encara més nord hi trobem el que se'n diu la banyera de ses dones, que és una cala molt petita, és com un petit accés al mar, que és sempre molt calmat.
3: Des de ben petits, inculcar-los totes aquelles eines que els poden fer menys vulnerables. No els podem aïllar de la pressió social estètica, però sí que els podem fer més forts o menys vulnerables.
0: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls.
1: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
4: Ei, què passa? Què feu?
5: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
6: Buah, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
7: I unes cadires a platja, que són la mar de xules.
4: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
6: Ja, però si agafem lloc.
8: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
4: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu. Que tenim un país sencer per entretenir.
7: I què hem de fer?
4: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
7: Ah, de conya.
6: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
4: Que sí.
0: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
4: Amb Pere Mas, jo mateix.
0: RAC 1. Tots som un milió. Actualitzada al minut.
1: Alertes d'última hora.
0: Tot el que sona a RAC 1.
1: Contingut exclusiu.
0: RAC més 1.
1: Fàcil.
0: Ràpid.
1: Còmode.
0: RAC1.cat.
9: RAC1.cat.
0: RAC1.cat.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dijous 30 de juliol, el dia que la UEFA ha fet saltar el món del futbol pels aires. Després de reunir-se d'urgència per tractar la proposta del president de la FIFA, Gianni Infantino, de vendre un percentatge de les competicions que organitza la Confederació Europea, s'ha plantat. La UEFA anuncia que no tornarà a participar en cap competició que organitzi la FIFA fins que Infantino abandoni aquesta idea, una decisió que ha pres per unanimitat de les 55 federacions que la conformen. I aquí no acaba la història. Poc després del comunicat de la UEFA, la CONCACAF, és a dir, les federacions de Nord i Centroamèrica, també s'han reunit d'urgència i també rebutgen el projecte d'Infantino totes les federacions, les 41, és a dir, incloent-hi els Estats Units. Això sí, en aquest cas no parlen, de moment, com a mínim, de cap mesura en concret. Per tant, si fem la suma, 55 europees, 41 de la CONCACAF, ja són 96 les seleccions que ja estan en contra, pràcticament la meitat de les 211 que són membres de la FIFA. De la resta, encara no en sabem res, ni de la Confederació Africana, ni de l'Asiàtica, ni de la Conmebol, és a dir, la sud-americana. Ara bé, el cop és majúscul perquè passi el que passi amb aquestes confederacions, obliga el president de la FIFA com a mínim a repensar el projecte. No cal dir que no és el mateix un Mundial amb les seleccions europees que sense, o en termes que Gianni Infantino entendrà millor. No cotitza tant un Mundial amb o sense Europa a l'hora d'intentar-lo vendre'l. Agafant l'exemple de l'últim Mundial, recordem que 6 de les 8 quartfinalistes eren seleccions UEFA, eren seleccions europees. És la notícia del dia, no cal dir-ho, i l'ampliarem en temps de tertúlia avui amb el Frederic Porta i el Manolo Márquez.

0: En clau Barça, saludarem la Marta Ramon, enviada especial a la pretemporada de l'equip blaugrana a Sant Jordi Spark. Marta, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Avui amb dos grans eixos sobre els quals gira l'actualitat del Barça, que són la cessió de Ter Stegen a l'Ajax i la denúncia de l'Atlètic de Madrid pel cas Julián.
1: Sí, anem a pams. El porter i capità del Barça ja resol els esculls fiscals referents al seu sou i la seva cessió a l'Ajax ja s'ha resolt del tot i jugarà sota les ordres de Mitchell fins al 30 de juny. La seva sortida encara no és oficial, però és imminent i Ter Stegen abandonarà la concentració de Sant Jordi's Park. Ja és definitiva la previsió demà al matí. El club blaugrana farà front al 90% de la seva fitxa i l'Ajax li pagarà 1,5 milions d'euros. Tot i així, Ter Stegen encara té contracte en vigor fins al 2028. Ara té 34 anys

0: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
1: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern a tothom.
2: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
3: Carlos Espí, de 21 anys, que arriba procedent del Llevant, on hi ha jugat les últimes 3 temporades. El Madrid ha pagat per ell 25 milions, els 25 milions de la seva clàusula de rescissió, i Espí signarà per 5 anys, és a dir, fins al 2031. Això en el capítol d'arribades. En el de sortides, segons avança el diari Marca, el Club Blanc traspassarà Gonzalo, el davanter centre, al Fulham a canvi de 40 milions d'euros. 40 milions d'euros, però és que, a més, es quedarà amb el 30% dels drets del jugador. I aquí no acaba la història, perquè també té molt avançat el traspàs per Palacios, també al Fulham, en aquest cas per 10 milions d'euros, i com passa amb Gonzalo, el Madrid també es quedarà el 30% del jugador. Per tant, el club anglès, el Fulham, l'equip que entrena Álvaro Arbeloa des d'aquest estiu, deixarà 50 milions d'euros a les arques blanques a canvi d'aquests dos jugadors que tan poca presència han tingut en l'11 del Madrid en l'última temporada. Més coses encara en futbol. El Sabadell ha anunciat un nou fitxatge avui, el de Gastón Valles, davanter centre uruguaià, que arriba procedent del Tenerife, el dia que el club vallesà també ha presentat el davanter francès Yanis Rahmani i el migcampista penedesenc Òscar Sanz. Sentirem d'aquí una estona, cap al final del tu diràs què han dit, mentre que el Girona el que ha fet és exaurir les entrades pel trofeu Costa Brava de dissabte, en què l'equip de Quique Álvarez s'enfrontarà a l'Arsenal. Però parlant de moviments de mercat, el més sonat el tenim al bàsquet.
4: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
3: És la veu de Ricky Rubio llegint la definició del jo hi seré, d'aquest lema de la campanya d'abonats de la penya, que deixa entendre que el base del Masnou continuarà com a mínim una temporada més al Joventut. Ho ampliarem també cap al final del Tuviràs, en què per últim dia, per últim dijous, també tindrem l'Edu Mutante i el Tu riuràs. Ara, però, el primer que fem és una pausa i de seguida obrim ja tertúlia amb el Manolo Márquez i amb el Frederic Porta.
5: RAC 1. Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
6: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
7: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
8: No, que no és gens bo per la pell, nena.
9: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
10: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
11: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
12: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
13: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
14: Bon estiu.
15: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
16: Tu diràs amb Xavi Rocamora.

D'aquí a 4 minuts arribarem a 3:15 de la nit i començarem, lògicament, per aquesta notícia que avui ens ha deixat una mica atabalats, a l'espera de saber com acabarà tot plegat, també, perquè no deixa de ser un comunicat amb una intenció clara, això sí, com és aquest boicot de la UEFA a les competicions FIFA. Això, després del Mundial, per tant, falten 4 anys pel següent Mundial, però hi ha moltes altres

0: competicions FIFA molt abans. De fet, ara la repassarem i també repassarem què diu exactament aquest comunicat i quines conseqüències pot arribar a tenir. Abans, però, deixeu-me saludar els tertulians. Frederic Porta, com està vostè? Bona nit.
1: Bona nit, senyor Xavi, com va?
0: Bon sidral, eh? Bon sidral tenim sobre la taula.
1: No està malament, sí.
0: És un sidralet interessant i això, a seguir, perquè ara falta també la reacció de Don Infantino, que aquí és el que encara no ha dit ni és ni bèstia, més enllà d'explicar tots els detalls de com ha de ser aquesta venda d'un percentatge del 20%, parlen alguns d'un 20% dels drets del Mundial a capital privat, en què, sorpresa, sí, hi ha part de la família de Donald Trump. En tot cas, Manolo Márquez, com estàs?
2: Què tal? Bona nit.
0: I ben tornat a RAC1. Ara feia anys que no venies per aquí, oi? Doncs
2: pues mira, exactament 7.
0: Que són els anys que portes, eh?
2: Perquè l'any que vaig... El dia que vaig plegar aquí, el dia següent vaig marxar cap a la Índia.
0: Típic que fa la gent. És a dir, surt d'aquí de RAC1 i dius, ostres, de fet, ara el temps, més o menys, és similar al que t'has trobat a Barcelona amb el que tens a la Índia, més o menys, perquè no...
2: Ostres, que és pitjor aquí.
0: Això
2: és horrorós, això. Sí.
0: És mare meva, però vaja. Per cert, explica'ns una mica, alguns sí que sabem més o menys per on ha anat la història. Portes 7 anys a l'Índia, vas començar com a entrenador d'equips, de clubs, vaja. Vas arribar a ser seleccionador de l'Índia fins fa 2 anys, si no m'equivoco.
2: L'any passat, sí.
0: L'any passat.
2: 24-25.
0: 24-25, això mateix. Mm. I ara què?
2: Ara torno.
0: Ara tornes, eh?
2: Sí, he signat per un altre equip d'allà, el tercer, Mumbai. Era un equip abans molt bo perquè era del grup City, ara el City Group els ha deixat.
0: Ah, sí. No sabia això.
2: Sí, però bueno, ara canviem. Ara canviem Goa per Bombay.
0: I això
2: sí, anem provant.
0: Què representa?
2: Bueno, representa que m'ho passo bé a la Índia. Sí, que és un país que sé que sona una mica cursi, però que és quasi com el meu segon país, perquè si no, no estàs 7 anys a un lloc i que és un lloc que he trobat una estabilitat i una comoditat que no l'havia trobat en lloc, perquè havia provat als altres països, però és un país que m'ha enganxat, cosa que és molt difícil perquè ja sé que molta gent diu Índia, ja, hòstia, ja diu...
0: Hi ha de tot, jo crec. Hi ha també el contrari, que diu, ostres, Índia. I hi ha gent que hi va una vegada, com tu, no hi para.
2: El país que t'enganxa o te'n vas a l'endemà. És així.
0: Però clar, a nivell de futbol, un pot pensar, com pot ser que un país amb tants milions d'habitants no siguin capdavanters en el món del futbol o qualsevol altre esport, eh?
2: Sí. Mira, hi ha un jugador allà que té 41 anys i és el capità de la selecció, que va dir una frase que per mi és la perfecta. Índia no és un país d'esports. O sigui, ells són campions del món a críquet, que a críquet igual que hi ha 25 països al món que juguen, ningú més, i ja està.
0: I la resta no...
2: No, va haver un moment que eren bons a hockey herba.
0: Hockey herba, sí.
2: Va haver-hi un moment que són bons a badminton. De cop i volta, ara ha sortit un tio que llança javelina, que és el campió del món, i suposo que ara apareixeran nens que tiren javelina.
0: Clar, això per modes, directament.
2: Sí, però no tenen ni tenistes bons. Bueno, sí, en dobles tenen un tenista bo, però no, i el futbol no. La veritat és que a nivell de seleccions no arrenca. I deixa'm, perquè és una mica rotllos parlar d'això, però no arrenca especialment perquè no s'han adaptat a les noves normatives. És a dir, si la Copa del Món passa de 32 a 48 equips, Àsia passa de 5 a 9
0: seleccions,
2: i tu jugues contra, que és el que em va passar a mi, no? Contra Indonèsia, contra Iraq, contra Síria, contra tots aquests... I de Síria en trobes 3, de Hong Kong en trobes 1.
0: Clar.
2: Són tots naturalitzats i Índia no vol acceptar aquesta cosa. Llavors, clar, són 1.600 milions d'habitants, no en volem més, no volem doble nacionalitat per res.
0: És que és una barbaritat.
2: I llavors, bueno, i després hi ha moltes coses que podríem parlar aquí 3 hores.
0: No, mira, portes equip, 7 anys.
2: No és un... Físicament no són... molt ben dotats, no? La persona índia de per si no és una persona forta, no? Mm-hmm. Llavors...
0: També et falta.
2: Hi ha moltes coses, sí. Hi ha de tot. Hi ha tios molt rics, tios molt forts. Jo sempre dic el mateix. El món de cada 6 persones, una és de la Índia.
0: És que és així, és exactament
2: llavors,
0: així.
2: Llavors...
0: És exactament això. 7 anys són molts, però em puc imaginar que és molt diferent entrenar un equip a la Índia que entrenar un equip com has entrenat a la Lliga Espanyola, per exemple, com la, és a dir, Les Palmes va ser l'últim, no, projecte a la Lliga Espanyola.
2: Sí.
0: Doncs comparar-los no té res a veure una cosa amb l'altra.
2: Res a veure. L'únic que jugadors d'aquell equip de Les Palmes han jugat a la Índia.
0: Ah, sí?
2: Sí, però...
0: Quins, per exemple?
2: Tana, Borja Herrera, Roque... No, Roque Mesa no, Vicente Gómez...
0: Oh, sí,
2: jugadors d'aquell equip han jugat... I ara el mateix equip a Tailàndia està jugant Tana, Roque Mesa i Jonathan Viera.
0: Ah, el mateix?
2: Que ha signat avui.
0: Sí. Però, mira,
2: a Tailàndia.
0: Primícia.
2: A Tailàndia. A Tailàndia.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Tu vas arribar a entrenar, Pedri? O vas coincidir amb Pedri? No,
2: no. L'any que jo marxo de Les Palmes, arriba ell al el juvenil.
0: Val, clar, perquè ell arriba al Barça, ara fa...
2: Ell tenia 16. I va jugar un any... O sigui, va arribar amb 15, va jugar a juvenil, a 16 va jugar amb Pepe Mel a segona divisió i va marxar.
0: Exacte.
2: I va venir al Barça.
0: Que teòricament venia pel filial, però, clar, va enamorar tothom amb aquella pretemporada i ja van dir no.
2: Les Palmes. No va, ell no passa pel filial. Ell va del juvenil, no fa ni un sol entrenament amb el filial. Ell va del juvenil al primer equip directament.
0: No, clar, què has de fer? Vull dir, quan clama el cel, clama el cel, s'acaba la història. Sí. Doncs això, ben tornat, que
2: moltes
0: ens fa il·lusió que estiguis per aquí. Va compartir un munt de tertúlies, et ho diràs, el Manolo amb nosaltres, abans de començar aquesta aventura multianual, de 7 anys concretament, que està fent per la Índia i que el porta ja al seu tercer projecte, aquest projecte a Mumbai, el Mumbai Futbol Club. Que et vagi molt bé les coses, per ser, i que et tinguis molta sort. Quan moltes vas cap allà?
2: El 13.
0: D'acord. Has estudiat això de la FIFA i de la UEFA? Ja has vist com va la història?
2: Fa una mandra. Si és que jo veig l'Infantino i em fa mandra.
0: T'entenc perfectament.
2: I el tram, ja la paraula no és mandra.
0: No, t'entenc també el doble, però vaja. Però ara explicarem perquè això pot canviar les coses també, és a dir, això pot ser un abans i un després en el món del futbol. No sé si ho estiraran molt, no sé si realment arribaran a que la corda es tensi tant que s'acabi trencant, no ho sé. Però, de moment, el òrdago, que diuen en castellà, ja està sobre la taula. I Miquel Agut el tenim entre nosaltres, imagina't, si és que ho tenim tot. Miquel Agut, com estàs? Bona nit.
3: Bona nit, Xavier Rocamora.
0: Gràcies per venir.
3: Home, a tu per convidar-me.
0: T'agraïm que hagis decidit d'aparcar aquestes vacances de 7 anys també que portaves.
3: Sí, fins demà les torno a agafar, la setmana que ve tornaré a venir.
0: No m'estranyaria.
3: Ja vindré.
0: Va, posem una mica d'ordre del que ha succeït avui. Insisteixo, notícia que pot ser molt important si és que aquest boicot de la UEFA, que avui ha explicat en un comunicat, va endavant i fins les últimes conseqüències. Anem al detall del comunicat, Miquel.
3: S'ha fet públic a 6:15 d'aquesta tarda, aproximadament, i la UEFA es planta. Diu que cap de les seleccions que la formen participarà en competicions de la FIFA, i és una postura que no només afecta les seleccions, sinó també els clubs de futbol, i també val, per exemple, per competicions de futbol sala, perquè també s'organitzen, es jerarquitzen a partir de la UEFA i de la FIFA. Asseguren que no és una decisió democràtica, aquesta d'Infantino, que vol privatitzar una part del Mundial de Futbol, entén ell, per qüestions democràtiques. Diu la UEFA que no és democràcia, que en tot cas Infantino governa per intimidació. És la paraula que fan servir. Suposen un projecte que, segons ells, canviaria el futbol per sempre, perquè passaria el futbol a regir-se per criteris econòmics i no esportius, com si ara es regís només per criteris esportius.
0: Sí, exacte.
3: Però bé, tant se val, deixem-ho aquí. El primer paràgraf deixa clar el posicionament del màxim organisme del futbol europeu. Diu: la UEFA i les 55 federacions que la formen s'han unit i, per unanimitat i de forma inequívoca, rebutgen la proposta de la FIFA de transferir participacions en la propietat de la Copa del Món i altres competicions de la FIFA a inversors privats. Aquest per unanimitat és important, perquè hem de recordar que les federacions voten els presidents de la UEFA i de la FIFA, no els voten els organismes. No és que hi hagi com unes primàries a la UEFA i a la FIFA i a partir d'aquí... No. Cada federació
0: té un vot.
3: I, per tant, si hi ha 55 federacions a la UEFA, vol dir que les 55 estan alineades, 96 en total, com deies al principi, Xavi, amb la CONCACAF, contra aquest projecte d'Infantino, tot i que en el cas de la UEFA en el més enllà i boicotejarà qualsevol competició de la FIFA mentre no es desestimi aquesta opció de l'actual president de la FIFA. Més enllà d'això, el text continua, el futbol no es pot concebre com un producte per invertir-hi perquè és un dels llegats del món de l'esport que s'han construït generació rere generació, i qualifiquen la proposta d'Infantino d'irresponsable i d'indefensable. L'acusen de governar amb secretisme i d'haver abdicat en l'obligació de protegir el futbol. I com dèiem, i aquest és el punt més important, arran de tots aquests arguments, conclouen que cap selecció de la UEFA no participarà en cap competició de la FIFA si no retira del tot i amb garanties aquesta proposta de privatització parcial del Mundial.
0: Tenim una confederació, el que pensa la UEFA, és a dir, la Confederació Europea de Futbol, amb aquestes 55 seleccions. Però, i la resta, Pau Bombardó, com estàs? Bona nit.
4: Què tal? Bona nit.
0: Perquè pensàvem, això pot ser com una partida de domino, digue'm un altre cop, bona nit, com era això?
4: Bona nit.
0: Ara sí, era molt millor, evidentment. No, dic que és com el domino, això, cau una peça que, a més, és la més gran, la que arrossega, o la que pot arrossegar més gent, i a veure les altres. Què han fet les altres?
4: Doncs de moment la CONCACAF s'ha alineat amb la UEFA, recordem, ja ho hem comentat, per tant això sumen uns 96 vots, si és que ho fan totes amb unanimitat com ho han anunciat. Han rebutjat la proposta, però com dèiem no han anat més enllà, eh? És a dir, ha estat s'han afegit en aquest, en aquest suport al comunicat de la UEFA, però en canvi no s'han adherit al boicot que sí que ha anunciat l'organisme europeu, i a més ahir ja van fer un comunicat on lamentaven sobretot la falta de transparència i que donaven a entendre, vaja, doncs que s'oposaven a la proposta com finalment ho han acabat fent. Pel que fa a la AFC, que és la Confederació d'Àsia, que conforma 46 països, de moment encara no s'han pronunciat després que ho fes avui la UEFA i la CONCACAF, però ahir sí que van fer un comunicat on consideraven inacceptable la falta de transparència de la FIFA en aquest procés i, per tant, previsiblement s'alinearan contra aquesta aposta de Gianni Infantino, tot i que insisteixo que de moment encara no han fet cap comunicat al respecte. La Confederació Africana, que la conformen 54 països, és juntament amb la UEFA una de les més nombroses, també van fer ahir un comunicat on han dit que, o no han dit que no, bàsicament, però sí que han dit que valoren positivament iniciatives per augmentar els recursos financers destinats al creixement del futbol a l'Àfrica. Avui no s'han pronunciat, però sí que han dit que faran una reunió de cara a la setmana vinent, ja s'ho prenen més amb calma, que de cara a la setmana vinent doncs ja decidiran quina és la seva posició davant d'aquesta proposta. I les que no s'han pronunciat són la Conmebol i la OFC, la Confederació d'Oceania, que de moment doncs, encara no han dit el que respecte a aquesta proposta de la FIFA.
0: Per tant, mapa ràpid, eh? Europa, a tot drap, és a dir, en contra d'Infantino i boicot a les competicions, és a dir, no penso en el Mundial quan em crideu, s'acaba la història. CONCACAF, parlem de Nord i Centroamèrica. Estem d'acord amb la UEFA, però no farem encara, de moment, perquè és important que en el comunicat també diuen estudiarem què hem de fer en els propers dies, estigueu pendents, no? Diuen les seleccions o els països membre. Però sí que és cert que també estan en contra d'aquesta postura d'Infantino, d'aquesta proposta d'Infantino. L'Àsia és una mica 50-50, de moment sí que estan en contra d'algunes de les qüestions, però són els que encara no s'han pronunciat a dia d'avui, que és quan ha passat tot el més gros. I ja anem als que poden ser seleccions pro-infantino. L'Àfrica, per exemple, en què valora positivament alguns dels punts, miau, això vol dir que estic com a Infantino, segurament, i ho acabarem veient, i la Conmebol, i us tenia encara més raó, que no han dit absolutament res, la Conmebol també convé recordar que qui la presideix ara mateix és el president de Paraguai, aquell president que ens ha anunciat tot el que ha anat passant amb el Mundial, ho ha fet ell, amb comunicats propis, per exemple, quan vam saber que hi hauria tres països que acollirien un partit inaugural del 2030, que eren Paraguai, Uruguai i l'Argentina, va ser el mateix president de la Conmebol qui ho va fer oficial, abans fins i tot que la FIFA, o recentment, quan vam saber lo de les 64 seleccions, qui ho va donar per fet també va ser aquest senyor, aquest personatge, el president de la Conmebol, que hem de preveure també que estarà alineat amb Infantino. Aquest és una mica el taulell. Les regles del joc estan posades. Ara a veure els moviments quins seran. Però anem també a les dates, perquè és important. Tots podem pensar en el Mundial del 2030 perquè és el més cridaner, el més llaminer. però hi ha unes quantes, Miquel, de competicions abans d'arribar a aquella que encara falten 4 anys.
3: Sí, perquè segurament la joia de la corona és el Mundial masculí, encara, com aquell que diu, s'està recordant el que es va acabar aquest estiu i ja estem parlant del 2030 des d'aquest punt de vista, però abans hi ha altres competicions, algunes de categories inferiors, però per exemple el Mundial femení previst pel juny de l'any que ve, organitzades per la FIFA, i aquí haurem de veure què és el que passa. El calendari a curt termini diu que hi ha un Mundial sub-20 femení a partir del 5 de setembre, que
0: atenció,
3: això és d'aquí un mes mal comptat. El 5 de setembre, Mundial sub-20 femení amb seleccions europees.
0: N'hi ha 6, de fet.
3: Sí, la selecció espanyola. Això és el setembre. El Mundial sub-17 femení i el sub-17 masculí, octubre i novembre, respectivament. Insisteixo, són competicions que ens quedarien molt lluny i que no ens hi fixaríem, però que ara queden sota aquest conflicte entre la FIFA i la UEFA. La Copa Intercontinental masculina, amb el PSG, encara no té data ni seu, però ja sabeu que se sol jugar el mes de desembre. Mm-hmm. I el mes de gener, a Miami, això ja és el 2027, hi ha la Copa Intercontinental, en aquest cas femenina, amb la participació del Barça. Per tant, hi ha molts i molts partits i molts campionats per veure com evoluciona, i alguns, aquest, el del 5 de setembre, del Mundial sub-20 femení, per veure com evoluciona aquesta problemàtica. El juny de l'any que ve hi ha el Mundial femení al Brasil.
0: Aquesta és una... Jo crec que és la primera gran pedra de toc, aquesta, no? El de l'any que ve.
3: Aquesta és la principal, perquè és tot un Mundial absolut femení al Brasil, i, ja ho sabeu, pel 2030 hi ha el Mundial d'Espanya, Portugal i el Marroc. Encara s'ha de saber on es juga la final, té molts pretendents, com deies, amb partits inaugurals a 3 països sud-americans, Mundial global i amb seleccions que pertanyen a federacions que no estan d'acord en la majoria de casos amb el que està intentant explotar Infantino. I per acabar un apunt, hi ha eleccions previstes a la FIFA al març de l'any que ve. I segons diverses informacions, el candidat avalat per la UEFA és l'actual president del PSG i també de l'Associació Europea de Clubs de Futbol, Nasser Al-Khelaifi. O sigui que aquest és una altra part del conflicte, és una altra pota del conflicte. Aviam qui col·loca el seu home dins del màxim organisme continental, Al-Khelaifi, sempre distingit per tractar el futbol des d'un punt de vista esportiu
0: sempre,
3: i econòmic. Com
0: sempre,
3: ja
0: i com diu el seu últim comunicat del PSG, són els garants els que lluiten perquè respecti els límits salarials, el que no es gastin més diners del que toca, etcètera, etcètera. Que dic, clar, això no és futbol ni és esport, això és pura política, i a més a altíssimes alçades, ja, perquè estem parlant d'elements. Infantino, Donald Trump, aquí al mig també apareix, Al-Khelaifi, és a dir, és política pura i dura, però n'hem de parlar perquè és que això acabarà afectant el futbol, ja està afectant el món del futbol. I ara sí que us demano una primera opinió, per exemple, Frederic.
1: Home, després del que hem viscut al Mundial, recordeu-vos, Iraq ha enviat a Tijuana, a l'àrbitre negat, a la vermella retirada, tot plegat, un globus sonda que va sortir la setmana passada al New York Post dient que Trump donava suport a Infantino per presentar-se l'any vinent com a secretari general de la ONU en lloc d'Antonio Guterres, no? El portuguès. Coi, tot plegat fa un xup-xup de que venia a coença alguna cosa i això ha patat aquí. No sé si és un globus sonda molt en la línia Trump, que primer llença la bomba i després moltes vegades s'arronsa, o què és, però realment és una revolució. I, aviam, i hem de dir les coses com són, no? Que ni la FIFA ni la UEFA són dues ONGs, val? No són unes ànimes beneïdes ni uns ni els altres. I en aquesta jugada penso que és una obertura a nous mercats. Clarament. Volen que estigui la Xina i volen que estigui la Índia, per exemple, com a grans mercats, perquè els interessa encara ampliar molt més i treure molt més negoci del futbol. De la mateixa manera que et diuen que anem cap als 64 equips, etc, etc, etc. Aleshores, molt mala peça el taler, però és que veníem molt avisats de que cada vegada més el futbol està perdent les coordenades tradicionals d'esport i els valors típics de l'esport per convertir-se exclusivament en un una branca més del sector de l'entreteniment.
0: Sí.
1: Del negoci mogut per als drets de televisió, per als grans mercats, per als grans sponsors, i en una quantitat de diners darrere que, clar, ho fa... És una mel molt golosa per gent tan cobdiciosa com la que estem parlant.
0: Manolo...
2: Pues mira, jo l'únic, perquè la veritat és que desconec una mica...
0: No, evidentment. I de fet, només digues el que creguis, i després el que sí que et vull preguntar és per com creus tu, que hi portes tants anys, que pot reaccionar l'Àsia amb això? L'Àsia, en aquest cas la Índia, però després de retruc també la Confederació Asiàtica.
2: El que sí que anava a dir és l'última frase que ha dit el Frederic. O sigui, ja això està començant ja de deixar de ser esport... Mm. I s'està convertint en negoci pur i dur. Hi ha una cosa que ha dit el Miquel. Hòstia, jo crec que no és tan petit els mundials que venen abans de les grans competicions. Jo crec que això ja serà una bona pedra de toc. A veure què passa, eh?
0: Sí, el mundial
2: el 5 de setembre tenim el femení aquest. I ja veurem, perquè si no participen les seleccions ja es muntarà un pollastre de nassos.
0: Ara, evidentment, el següent pas i el primordial és la reacció d'Infantino a tot això. Infantino, que per cert, avui, Pau, estava al Marroc, oi? Estava, sí, en un acte al Marroc.
4: Amb el rei del Marroc, sí, mm-hmm. Sí, l'hem vist en unes imatges... Bueno, tenia els seus altres plans i suposo que no els ha volgut alterar.
0: No ha parlat, no ha dit res, no, ni tan sols un comunicat a xarxes o a la web de la FIFA, res. Però és el següent pas, és veure... com reaccionar a Infantino. Pot passar dues coses aquí. Infantino, que tiri pel dret i esperi el 20 de setembre, efectivament, que és quan arriben les votacions per aquest nou projecte, si les té o no les té, pot ser una cosa. L'altra, vaja, poden passar tres. Que reculi i que digui, mira, noi, si us poseu així, no vendré el Mundial. Perquè vendre el Mundial amb Europa és una cosa, vendre'l sense els europeus és una altra. Mm-hmm. Una cosa val 100.000, l'altra val 20.000, per entendre'ns, per dir-ho ràpidament i amb números inventats, lògicament. I la tercera és que dimiteixi. Aquesta seria la tercera opció. I amb Enric, perquè no crec que passi, no crec que dimiteixi Infantino amb unes eleccions.
3: El que segur que té és on caure mort. És a dir,
0: sí,
3: que, no, però vull dir que si ell planteja aquesta situació sabent que pot tenir molt rebuig per part del món del futbol, amb hipocresia, tot sigui dit, perquè la UEFA ja sabem que no pensa en el futbol com un esport i pel benefici dels esportistes, sinó com una màquina de fer diners i com un negoci, perquè també passa això, doncs el que farà Infantino, sabent que tindrà aquesta reacció adversa, és segurament haver buscat alguna manera de, si no li surten bé les coses, a partir de Donald Trump o de qui sigui, de tenir una sortida i que, per tant, ell no prengui mal. Si surt bé aquest pla, surt bé collonut, i a partir d'aquí ell es perpetuarà en el càrrec fins que li vingui de gust. Si no surt bé, doncs tindrà alguna sortida. I per cert, Xavi, abans que parlaves de federacions que o estan d'acord amb Infantino en la totalitat o parcialment, clar, pertanyen segurament a agrupacions de federacions que es veurien beneficiades per participar en un Mundial i, per tant, econòmicament, amb l'obertura que vol fer Infantino d'ampliar cada vegada més aquestes competicions, amb l'excusa d'ampliar-les per democratitzar el futbol, aquí el que s'està fent, evidentment, és comprar vots, o, si no comprar, diguem-ne que literalment amb diners, que ho desconec, sí que, per dir-ho així, comprar voluntats, mm-hmm. i, a més, per tant, poder... perpetuar-se en el càrrec, no? I aquesta és una branca, perquè clar, aquí val igual, diguem-ne, d'acord, hi ha el bloc UEFA, però vot per vot val igual, no ho sé, Trinitat i Tobago que Espanya.
0: Sí, aquesta és la clau, és a dir, que és un xantatge de teniu fins al 20 de setembre per dir si voleu o no voleu formar part, perquè si no, aquests 53 milions d'euros no aniran a parar a la vostra federació, això és evident. Ara, amb aquest boicot canvia molt la història, perquè no és el mateix vendre un Mundial, clar, insisteixo, clar, amb els europeus que sense, perquè tu quan vas a vendre, o quan vagis al, com és, el germà del gendre de Donald Trump, no? Que és el que està també immers en aquest conglomerat o en aquesta empresa, quan vagis a aquesta empresa i li diguis, no, sí, sí, fem com dèiem, perquè tinc els vots, només tinc un problema, és que no estan els europeus. Doncs aquesta mateixa empresa et dirà, ja, però és que potser no m'interessa ja, o no m'interessa en aquells termes que havíem acordat ara fa no sé quants anys.
1: Més que empreses, penso en fons d'inversió.
0: O fons d'inversió.
1: És que M'has tret el concepte de la boca, no? És comprar voluntats, Miquel. Me l'has tret en el sentit de que quan una federació, o moltes federacions, els li presentes un paquet, un esquer de 53 quilos, aquelles federacions agafen el caler i a córrer. I, a més, vull dir, amb els precedents que té la FIFA, i ara en diré un, dubto molt que sigui per la promoció de l'esport i nous camps de futbol i tot plegat. Vull dir, hem de recordar que de l'anterior comitè executiu de la FIFA, val, que va decidir que les seus dels anteriors mundials havien de ser Rússia i Qatar, i amb Qatar ja va haver el marrer que hi va haver, es van parar les lligues nacionals, etc, etc. D'aquell comitè executiu, format per 24 persones, 20 han deixat els càrrecs. Per què? Perquè en els seus respectius països estan acusats de sospites de corrupció, administració deslleial i una sèrie de delictes que encara s'han de jutjar i tal. I la FIFA, amb Infantino al davant, va tirar una catifa sobre aquesta situació brutal. I entre ells hi havia noms com Platini, Villar o el ja difunt traspassat Beckenbauer. Sí, sí. O sigui, peixos molt grossos.
0: Torna a passar, no?, que aquesta ombra, doncs, se situa sobre un organisme com la FIFA, que a priori hauria de ser tot el contrari.
1: És que hem de partir d'una cosa. Quan un organisme internacional té més afiliats que la mateixa ONU, té una força brutal. Són 211 països els que té ara la FIFA darrere.
0: No, és una bestiesa.
1: I clar, és com tenir 211 mines d'or, per dir-ho així.
0: Sí, sí.
1: I llavors has d'anar a buscar, o creus que la teva cobdícia et porta a buscar més mercats, més hores de consum televisiu, més entreteniment, més etcètera, etcètera, etcètera, més sponsors, més tot.
0: Sí, sí.
1: I així, clar, trobaràs un fons d'inversió que t'avanci la inversió, mai millor dit, de què costa canviar aquest panorama, i a partir d'aquí. Però també la passivitat del consumidor fa molt.
0: O sigui, és l'estinguda durant tot el Mundial, aquesta passivitat.
1: Jo en el Mundial, que ja ha passat i ja ens hem oblidat, perquè tot té aquest ritme demencial en el món digital, aviam, pensava, no?, un altre Mundial amb sospites d'arbitratges controlats. Tota la història del Mundial des de 1930 és exactament igual. Sospites d'arbitratge, de tendència, de que la FIFA ha volgut afavorir tal l'anfitrió, tal l'altre, etc, etc, etc. Coi, és que no és un organisme net, ni la FIFA ni la UEFA.
3: No, però és que hi ha un apunt molt ràpid sobre això. Els organismes de l'esport són molt hermètics i hi ha molt poca transparència, i això val per la UEFA, per la FIFA, pel Comitè Olímpic Internacional, per qualsevol federació o la majoria, moltes, fins i tot pels clubs. Però és que, vull dir, això, el futbol és un món que de transparent en té molt poc. Hi ha molt d'hermetisme i són com clubs selectes que hi entres per invitació, no? I a partir d'aquí, doncs, et reparteixes el pastís. I si tothom està d'acord a repartir-se el pastís d'una manera, fantàstic. Quan hi ha algú que no està d'acord a repartir-se el pastís d'una altra manera, o que potser hi hagi algú que s'endugui més calés que tu, llavors aquí és on s'aixeca la veu. Però és, hi ha un hermetisme... Vaja, hi ha una foscor aquí que hauria de venir Carles Porta.
0: Imagina't. Va, que anirem acabant, o rematant el tema FIFA, recordant tres coses ràpides per començar la cronologia dels fets, és a dir, com hem arribat fins aquí. Nil Piera, bona nit.
4: Què tal, bona nit.
0: Però tot això comença, o ho destapa, dic aquesta part final. Després entendreu per què dic això d'aquesta part final. Però aquesta part final, la del comunicat famós de la UEFA, el destapa The Times, sí. Tot el conglomerat que busca muntar Infantino.
4: Efectivament, tot plegat va començar quan aquest mateix dilluns el mitjà britànic The Times va revelar les intencions de futur d'Infantino i la FIFA amb el Mundial. L'article explicava la intenció de la FIFA de crear una empresa filial, FIFA Forward Enterprise, per vendre participacions del Mundial de Seleccions i del Mundial de Clubs a inversors privats. A través d'aquesta empresa, la FIFA pretén a comercialitzar i privatitzar totes dues competicions per explotar els drets comercials i la gestió dels tornejos tant masculins com femenins. La justificació per aquest moviment és l'ampliació de finançament per al desenvolupament del futbol a més de 10.000 milions de dòlars. Així doncs, es donaria entrada a capital privat que suposaria una privatització al voltant d'un 20 o 30% d'aquestes competicions. A l'article, The Times va afegir que aquesta decisió podria generar pressions perquè els mundials s'amplin cada vegada més o se celebrin amb més freqüència que ara. A més, avisaven que la iniciativa ha estat dissenyada per persones properes a Donald Trump, entre elles el germà del seu gendre, Joshua Kushner, propietari de Thrive Capital, una de les empreses involucrades. Infantino seria el CEO d'aquesta FIFA Forward Enterprise i, a més, rebria un sou astronòmic.
0: No, clar, clar, aquí està la mare dels ous. Davant d'aquesta filtració, automàticament, pràcticament, o deixant passar molts minuts, la FIFA va emetre un comunicat, dues hores després, o millor dit, la UEFA va emetre un comunicat, no? Dues hores després que es confirma tota la informació publicada pel The Times.
4: Sí, primer, la FIFA emet aquest comunicat confirmant tota la informació de The Times i, seguidament, com dèiem, és la UEFA qui decideix pronunciar-se de manera molt contundent. Allà deien que aquesta iniciativa travessava o travessa una línia vermella per les institucions del futbol i recordava més que el futbol i la seva governança no són actius per comercialitzar i animava la resta de federacions, clubs, futbolistes i tothom qui li importi el futur d'aquest esport a posicionar-se en contra de la FIFA.
0: Doncs això és el que ha passat en les últimes hores. L'últim pas, un dia després d'aquests episodis que ara explicàvem, el mateix diari The Times va tornar a publicar nova píndola d'informació explicant això que abans dèiem de data límit 20 de setembre, és a dir, ei, federacions, teniu límit fins al 20 de setembre per enviar-me el sí. I a canvi rebreu els 53 milions d'euros cadascuna de vosaltres si em voteu afirmativament. La UEFA torna a sortir al pas, torna a posar-se les mans al cap fins que apareix ara sí Infantino per explicar detalls d'aquest projecte. Segurament obligat, potser no ho volia fer tant d'hora, però ho ha acabat fent amb un parell de documents que volem destacar. Aquest és el primer.
5: Well, FIFA Forward Enterprise or...
6: FIFA Forward Enterprise, l'FFE, és en realitat una proposta, una oferta. Forma part d'un procés democràtic, d'un procés de consulta i, sobretot, és una oportunitat, però no una obligació. I ara obrim un període de consulta. Sí, i només si l'aproven la majoria de les nostres 211 associacions membres i el Consell de la FIFA, es convertiria en una filial propietat de la FIFA, que consolidaria les operacions comercials i d'esdeveniments de la FIFA.
0: Operations. En plaça, doncs, Infantino a votar el dia 20 de setembre i la UEFA, quan veu que això sí que ja va seriosament, que ja fins i tot és Infantino que ho explica, és quan munta aquesta reunió d'urgència, que és com hem començat tota l'explicació, i acaben, de moment, saltant de les competicions del Mundial. Ara bé, és la gota que ha fet vessar el got, la d'avui, però venint de dos episodis de Mundial, algun dels quals abans també els explicava el Frederic.
4: Sí, sí, de fet, tot just abans de començar-lo ja vam tenir primer, ho deies Frederic, amb l'àrbitre somalià Omar Artan, al qual se li va impedir l'entrada als Estats Units per suposats vincles amb membres d'organitzacions terroristes. Recordem que Omar Artan estava considerat el millor àrbitre africà, però tot i això la FIFA va desmarcar-se totalment de la polèmica. Infantino va dir que ells no eren els reis del món, que no podien decidir aquestes coses, vaja, i en canvi la UEFA es va posicionar a favor de l'àrbitre i el va designar immediatament per dirigir la final de la Supercopa d'Europa entre PSG i Aston Villa del proper 12 d'agost. Aquest va ser el primer enfrontament entre FIFA i UEFA justament abans d'aquest Mundial, però l'altre ja va ser en ple Mundial i segurament el més escandalós, quan la FIFA va deixar sense efecte la targeta vermella al jugador dels Estats Units, Florian Balogun, una decisió que es va prendre a petició del mateix Donald Trump. De fet, ho va reconèixer ell mateix i aquesta decisió no va agradar gens a la UEFA, que va emetre un comunicat oficial carregant durament contra la FIFA en el que considerava una decisió incomprensible, injustificable i que havia creuat una línia vermella.
0: Són d'aquest Mundial els dos casos, però és que hi ha un precedent i segurament l'inici de tot plegat, d'aquesta guerra entre UEFA i FIFA actual. N'hi ha hagut moltes, eh? Però on comença tot plegat, molt probablement, és el 2021.
4: Sí, llavors recordem que va ser Infantino un altre cop qui va proposar que els mundials fossin biennals, és a dir, cada dos anys. Una proposta que no va agradar a la UEFA, evidentment, perquè coincidia d'alguna manera amb els seus interessos de les Eurocopes i, per tant, allà van decidir que també s'hi plantaven i van fer un comunicat oficial on en aquell cas no es feia referència directament a un boicot, sinó que simplement es plantejaven diversos dubtes sobre aquesta iniciativa de la FIFA, però en canvi Alexander Seferin, el president de la UEFA, va dir en unes declaracions al diari The Times que si aquest pla d'Infantino tirava endavant, doncs que les seleccions europees es negarien a jugar al Mundial. Per tant, no va ser un boicot com a tal oficial, però d'alguna manera Seferin, que ja amenaçava i anticipava el que ha acabat fent en aquesta ocasió.
0: No va caler aleshores perquè va fer marxa enrere Infantino i no va plantejar aquest Mundial cada dos anys. Però 2021, The Times, quina casualitat, també surt en l'equació. Infantino surt de l'equació, Seferin surt de l'equació, és a dir, el que està passant en el 2026 amb aquesta amenaça que era el 2021, un fet real de noi, s'ha acabat, marxem.
1: Sí, i encara es pot complicar molt més, o sigui, no és fer futbol ficció, però si estem en un escenari geopolític, tu imagina't la gràcia que li farà als estats que es juguin més competicions de seleccions com mundials, bianuals i tot això, i això afableixi les lligues nacionals.
0: Per això estan tots en contra.
1: Val, perquè les lligues nacionals és un eix vertebrador de molt sentiment nacional de tots els països. Uh-huh. I aleshores, si et demanen, per exemple, els clubs, que són els que paguen els jugadors, se'ls emporta constantment la selecció, quina cara posaran?
0: De tonto. És aquesta. Per això Tebas està en contra, per això avui hi ha comunicats de no sé quantes federacions, l'anglesa, l'escocesa, és a dir, Noruega també s'hi ha posat, bona part de les federacions europees hi han dit la seva. En canvi, la Federació Espanyola de Futbol encara no ha dit res. 2030, Mundial, Espanya, Portugal, Marroc. On tenim Infantino? Al Marroc. Doncs aquí tenim la història de tot aquest pastís que s'estan intentant repartir, que seria fantàstic per veure una sèrie a Netflix, però que malauradament és la vida que ens ha tocat viure aquests dies, i que a veure on anirà a parar. Ja veurem on anirà a parar i ho anirem explicant. Segurament que avui ha sigut fantàstic començar parlant, vaja, no ho sé, però com a mínim d'aquesta anúncia de l'Atlètic de Madrid o de Ter Stegen, si marxa o no marxa, ho farem ara de veritat, de seguida. Però avui era important, jo crec, que una notícia que pot marcar el món del futbol a curt termini, a curt, mig i llarg termini, explicar-la una mica fil per randa. Un minut, passa d'un quart de 12, res, una pausa molt curta, i sí, anem cap a Sant Jordi's Park.
7: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
0: Tres minuts, passant d'un quart de 12 de la nit, ara sí, passarem pàgina, deixarem de moment les guerres internes entre FIFA i UEFA i tot aquest futur que ens espera per endavant, per anar cap a Anglaterra, per anar cap a Sant Jordi's Park, on el Barça està fent aquesta estada de pretemporada, uns quants dies, una setmana clavada, de fet, per anar preparant l'inici de la temporada 2026-2027, que oficialment, com recordeu, segur, és el 23 d'agost, al camp de l'Ells. El Barça no juga la primera, sinó que juga directament la segona jornada, precisament per aquest Mundial dels Estats Units. Marta Ramon, ets per aquí, oi? Per encara?
8: Sí, soc per aquí.
0: Molt bé. Abans de passar pàgina del tot, suposo que el Barça encara no diu res, no?, de tot això. És a dir, que això a nivell de clubs encara no ha arribat.
8: Parles del...
0: De UEFA i FIFA.
8: De la UEFA i la FIFA. Comunicat de la UEFA. Estan expectants. De moment no hi entren i diuen que doncs estan una mica a l'espera de com evolucioni tot plegat.
0: Al Barça li pertoca, en primera persona, el primer equip amb el femení. Perquè hi ha aquesta Copa Intercontinental al mes de gener del 2027, seria el primer moment en què el Barça hauria també de dir-hi la seva. Però vaja, lògicament és molt d'hora, això tot plegat des d'avui a la tarda. Anem a la part esportiva, Marta, i sobretot a la situació de Ter Stegen, una altra incertesa amb aquesta sessió a l'Ajax, com la tenim?
8: Doncs una mica el que ja explicàvem a l'inici del programa, el porter capità del Barça doncs, ja resol els esculls fiscals referents al seu sou que havíem anat explicant, i la seva sessió a l'Ajax ja s'ha resolt del tot. Jugarà sota les ordres de Mitchell fins al 30 de juny, després de l'experiència frustrada del mig any al Girona, en què només va poder disputar dos partits per culpa de la tercera lesió i el tercer quiròfan en dos anys. La seva sortida encara no és oficial, però és imminent, i Ter Stegen abandonarà la concentració de Sant Jordi's Park si ja no hi ha cap canvi més en les logístiques del tema demà al matí. El club laurana farà front al 90% de la seva fitxa i l'Ajax li pagarà 1,5 milions d'euros. Ter Stegen no compta en els plans de Hansi Flick des del fitxatge de Joan García l'estiu passat com a aposta de club, i prefereix Tek Chesney com a segon porter pel que li aporta el vestidor. Tot i així, recordem-ho, per si hi ha algun extraterrestre, a Ter Stegen encara li quedarà contracte en vigor perquè no l'acaba fins al 2028. Ara té 34 anys i en porta 12 al club.
0: Per tant, ens queda mínim un estiu més com aquest, no? Perquè amb sessions...
8: Sí, sí, sí. Sí, és així, és així. Ho dic perquè així ja ens anem preparant, saps? Pels capítols que encara estan per escriure.
0: A no ser, Marta, que l'Àiax digui, escolta, m'ha encantat aquest home, amb el que du, que això també pot passar.
8: Sí, però sempre hi ha el petit problema, res, un petit detallet, que és el que cobra Ter Stegen. I si l'home va a totes les lletres petites dels clausulats dels seus contractes i està per l'últim cèntim dels impostos del seu sou, que és el que realment ha anat allargant el tema de la seva sessió a l'Ajax, doncs imagina't si seria procliu a acceptar anar a cobrar tan pocs diners, sí, sí, de manera definitiva. Jo crec que no, vaja.
0: Podem anar païnt que això s'allargarà dues temporades més, no? Aquesta i l'altra.
8: Sí. Clar, l'altre, ja el 30 de juny del 2028 ja estarà.
0: No,
8: ja
0: exacte, vull dir aquest estiu i l'altre em referia, eh?
8: Però,
0: és a dir, que
8: l'estiu que ve encara... Ens queda un altre estiu, sí, sí.
0: Què deies, Frederic?
1: No, pensava, és que d'una manera molt, molt col·loquial no marxa ni amb aigua calenta, no? Clar. Vull dir, té un contracte de 20 quilos, oi, Marta?
8: Correcte.
1: 20 quilos bruts. Clar, sí. I qui li va pagar això? Quan sents que l'Àiax només li pot pagar el 10%, doncs ell va dient, bueno, va tallant el cupó, diguéssim, vinga, mira, vosaltres heu firmat aquest contracte, doncs jo m'aferro el contracte i ja està. Que ens agradaria a tots que fossin les coses molt diferents? Sí, però la realitat mana i aquest gripau, doncs el Barça se l'ha de menjar fins l'últim dia.
0: Sí, sí, com se n'ha menjat d'altres, eh? No és el primer de la història que arriba.
2: Hi ha molts clubs així, eh? Hi ha tants països amb això. Jo el que estava pensant és, hòstia, un jugador que va arribar a tenir el nivell que va tenir Ter Stegen, perquè va haver-hi un moment que estava, la gent fins i tot deia que hauria de ser el titular a Alemanya i el Neuer a la banqueta, tot i que a Alemanya sempre han pensat que el Neuer és millor que el Ter Stegen, que ha tingut un rendiment tan alt, com et canvia la vida, no econòmicament, evidentment, però
0: no,
2: com et canvia
0: no.
2: la vida esportiva, perquè era un porter extraordinari.
0: Sí, sí.
2: Un porter completíssim.
1: Però és que comencem a parlar en temps passat.
2: Clar.
1: Manolo, és que és així. Sí. Aviam, també recordem que les recuperacions de les seves progressives operacions eren lentíssimes, eh? I li costava tornar a ser un porter d'alçada i a vegades dubtaves de que ho tornés a ser. I pitos i flautes se li ha passat l'arròs amb el Barça.
0: No,
1: però clar, quan tens un contracte allà i només faltava deixar-ho ja molt exposat i molt evident quan se't presenta una oportunitat de mercat d'un porter com Joan García, que costa només 24 milions i que tot sembla indicar que si el respecten les lesions i aquests tòpics del futbol, d'aquí 10 anys o 15 pot ser el millor porter català de la història, per sobre de Víctor Valdés i Ramallets, quasi res.
0: No? Sí, no, que no està però, malament.
1: Que no està gens malament. Aleshores, clar, què fas amb Ter Stegen? I tota la paperassa. I ell, com el cas de Jong, com el cas Araujo i tal, el que primer et ve, si vols entrar en debat amb ell, és amb un paper que posa una sèrie de condicions i pautes.
0: Un
1: i
0: paper que has signat tu com a Barça.
1: I que has signat tu com a Barça.
0: Ja està, no, no hi ha més.
1: I a partir d'aquí...
0: Ja està, és que no hi ha discussió, i a partir d'aquí, evidentment, no, que llavors, sigui ell el que decideixi...
1: Va, pots entrar en postulats romàntics de dir, no, és que s'hauria de donar compte, sí, és que si estimés el club... No.
0: S'ha acabat.
1: El que has firmat, ho has firmat.
0: Per tant, qüestió d'hores, Marta, que Ter Stegen acabi fent aquest viatge cap a Amsterdam.
8: Sí, sí, perquè li han ofert fins i tot viatjar... De fet, la primera previsió, el que ens arribava a RAC1 és que al llarg de la tarda vespre ja marxaria, perquè de fet ja ho havia explicat als companys, ja havia s'havia acomiadat ja de tothom, i de fet era qüestió d'hores, i fins i tot ja ha tingut l'opció d'agafar un vol a última hora del vespre, i ha dit que no, que preferia esperar-se demà al matí, o sigui que serà demà al matí quan acabi marxant d'aquí de la concentració de Sant Jordi's Park.
0: És l'únic que falta, l'oficialitat, doncs, i aquest viatge definitiu perquè Ter Stegen torni a posar-se a les ordres ordres de Mitchell. La primera vegada el Girona va durar ben poc per culpa d'aquella lesió tan inoportuna per ell, perquè a més buscava ser porter del Mundial amb Alemanya i va acabar perdent-se la temporada. Ara es retroba amb Mitchell, però en aquest cas a terres neerlandeses. I per tant demà titular Chesney, Marta.
8: Sí, que doncs jugarà l'amistós contra el Birmingham i ha parlat precisament de les seves sensacions aquest migdia. Ha estat el protagonista avui aquí a la concentració del Barça. Chesney, amb 36 anys, afronta la que serà la seva tercera temporada al Barça, després d'arribar d'urgència el 2 d'octubre del 24, precisament per la baixa de llarga durada de Ter Stegen. Actualment té un contracte que finalitzarà el 30 de juny de l'any que ve. I li hem preguntat: escolta, Tec, hem d'interpretar, per tant, que aquesta és la teva última temporada al Barça i de la teva carrera? I ens ha respost això.
9: Yes, because I think at
6: sí, vaig tenir dubtes de seguir aquesta temporada, perquè quan tens una certa edat et jutges cada any. Encara pots fer-ho, encara pots jugar al màxim nivell, ets capaç d'ajudar l'equip. Per tant, vaig tenir els meus dubtes, però el club em van dir que encara em veien en el nivell adequat, i per això estic aquí. Mentre encara em senti útil per ajudar l'equip, ho faré.
9: So I'm still here as long as I feel needed and I feel like I can help the team, then I'm very happy to do so.
8: Ens hem perdut, aquest document era una miqueta més llarguet, la seva reflexió era més llarga, i ens explicava això, que no es volia d'alguna manera mullar amb si aquesta era la seva última temporada o no, perquè com que fa 3 anys tenia planejat retirar-se i finalment doncs estava aquí parlant amb nosaltres, doncs que ja no s'atrevia a fer aquest tipus d'anuncis, i després sí que feia aquesta reflexió, no?, sobre admetent aquests dubtes, no?, seriosos que havia tingut de si acceptar continuar aquesta temporada o no, malgrat tenia aquesta temporada emparaulada amb el club. I també ens ha estat explicant, no?, que doncs Hansi Flick havia estat part, no?, important a l'hora de convèncer a si mateix de continuar, i que doncs ell es veu encara doncs amb possibilitats de donar el màxim nivell possible. Unes reflexions de Chesney que també doncs ens ha portat a parlar dels objectius que tenen com a equip aquesta temporada. Li hem preguntat a Chesney si la Champions ha de ser el títol més important al que han d'aspirar.
9: I don't think it's the main one. I think,
6: no crec que la Champions sigui el més important. Des del meu punt de vista, sempre penso primer en la Lliga. És el trofeu en què jugues més partits i on pots construir bones actuacions jugant regularment. Hi ha molts equips favorits a guanyar la Champions i som un d'ells, però és un camí llarg.
9: We are amongst them, but it's a very long journey.
8: Un Chesney que, clar, és el més veterà del grup. Li hem preguntat si se sentia com el germà gran del vestidor i ens ha dit això.
9: The big uncle. No, I am the oldest player.
6: Soc l'oncle gran, soc el més vell perquè el Robert ha marxat i soc el més experimentat. Intento ajudar els meus companys tant com puc, encara que no sigui dins el camp. Intento fer servir la meva experiència per ser útil per l'equip.
9: I try to use my experience to be useful for the team.
0: Bastant adient,
8: conscient del rol que té.
0: No, i a més ha triat l'oncle, no ha triat el pare tampoc, és a dir, jo crec que és bastant conscient del seu rol aquí.
8: Sí, però li dèiem, do you feel like the big brother? I ens diu, no, el germà gran no, l'oncle.
0: Home, és que és una mica més també, clar, el germà gran és poc, perquè és que tenen 9 anys, vull dir que ell en té 36, imagina't, vull dir que té 17 anys més que la Minyamal, per exemple, per tant, sí, oncle potser seria el més acurat. En qualsevol cas, Chesney, que és l'opció per si Joan Garcia, que no li passi res, que no es constipi, que etcètera, etcètera, etcètera, però si falla Joan Garcia, és Chesney.
1: Després de l'última temporada, Chesney sent, per a que el sents o el veus, és entranyable. Ara, no el vols veure al camp.
0: M'imaginava que això no acabaria bé per Chesney. No, per la seva
1: veritat,
0: faceta com a futbolista.
1: Em sembla que tots plegats pensem el mateix,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: I a l'espera d'algun porter que no s'acaba de definir, que pugi des de la Masia i sigui realment competent, doncs a pregar i a posar espelmes al sant perquè no es lesioni Joan Garcia. I estic segur que aquesta temporada ho jugarà absolutament tot.
0: Però jo sí que entenc la voluntat de Flick de convèncer Chesney. És a dir, per un entrenador tenir un jugador així en una plantilla de 19, 20, 21 anys ha de ser, vaja, un caramelet.
2: Sí, la veritat és que bueno, ja es va veure amb els resultats de la temporada passada, no? O sigui, quan el Real Madrid va avançar al Barça, va coincidir amb la lesió del Joan Garcia i que el Chesney va jugar.
0: Sí.
2: Quan va tornar el Joan Garcia, va tornar la cosa i no és casualitat. Encara, tot, mira que hem parlat de negoci, de diners i de no sé què, no sé quantos, però encara també existeix aquell romanticisme de la gestió del vestidor, de tenir un jugador que no sigui... Si li passa, la meva opinió, si li passa alguna cosa al Joan García, el Barça anirà al mercat. Si passa
0: alguna cosa greu, vols dir? Sí.
2: No pot. Jo no crec que el Barça se la jugui amb el Chesney.
1: Jo entenc aquesta importància de Chesney al vestidor, sí, fent d'oncle, de germà de gran, el que diguis, no?
0: Sí.
1: I entenc que deu ser un personatge entranyable, molt estimat al vestidor, que fa caliu, que el Manolo això ho ha conegut de primera mà i els necessites en un vestidor, gent així, que et serveixi, no?
2: Ara explicaré una anècdota molt bona, perquè jo vaig sentir una conferència del staff de la selecció espanyola, de l'actual selecció espanyola, i potser no és el mateix cas, però és similar. Ells van dir que una llista de 26, en aquell moment eren 23 quan vaig sentir la conferència, tu no pots portar 23 tios titulars indiscutibles, perquè tindràs un follon de collons. Mm-hmm. Cadascú ha de tenir clar el seu rol. I llavors tu pots portar 16-17 total, i després 5 o 6 tios que sàpiguen, que tinguin nivell,
0: per si de cas,
2: però que sàpiguen el seu rol. Jo crec que en aquesta situació és una mica més perillós, perquè només hi ha un porter i ell és el següent, però jo crec que està una mica amb el paper que feia, com es deia, el Pepe Reina, sí, en els últims anys.
0: Amb la selecció espanyola.
2: Amb la selecció espanyola.
0: No? A veure, n'hi ha un no. Marta, n'hi ha algun més, perquè hem de saber també qui decideix posar del filial o de la base, a veure qui és el porter que acompanyarà a Chesney i a Joan García, clar.
8: A principi hauria de ser Iaco, el que passa que és una decisió que s'ha d'acabar de prendre.
0: Clar, aquí has de decidir si, com deies, que no passi, però si, com deies, hi ha una lesió més o menys greu, més o menys llarga, de Joan García, el club que fa... Mira, l'última vegada s'hi va trobar amb Ter Stegen com a titular i el suplent Iñaki Peña, i el club va decidir anar a buscar a Chesney. És a dir, que ja s'ho ha trobat el club amb Hansi Flick a la banqueta, aleshores ja han fet una cosa similar. En tot cas, avui protagonista el porter del Barça, Chesney, que demà el veurem com a titular. Veurem també si Iaco acaba jugant o no els seus minuts. Hem de suposar que sí, no, Marta?
8: Sí.
0: Sí, oi? I avui doble sessió amb novetats en la prèvia de l'amistós d'aquest amistós de demà contra el Birmingham, que heu pogut veure l'entrenament del matí, oi?
8: Sí, l'entrenament del matí ha estat el que ha estat una estoneta obert pels ulls dels periodistes que som aquí desplaçats a Anglaterra, i hem pogut constatar que Rafinha i Balde, doncs, ja han fet part de la sessió amb el grup. El brasiler va incorporar-se ahir al migdia a l'estaix, per tant, el d'aquest matí ha estat el primer dia, doncs, que s'ha exercitat amb l'equip, i Balde ha estat arrossegant molèsties a l'esquena, per tant, aquesta doble novetat. Hem vist moltes converses afectuoses entre Hansi Flick i Rafinha, amb molta complicitat entre ells, això és habitual, vull dir, no és una novetat que hi hagi bon rotllo i que es busquin i xerrin, però hi havia ganes de buscar aquesta complicitat després d'aquest temps allunyats l'un de l'altre, i també molta intensitat sota les ordres del nou preparador físic Benjamin Kugel, avui ja amb separació entre els jugadors del primer equip, 13 sants amb Rafinha i els 17 joves. Això sí, Tomi Marquès ho ha fet a part perquè està una mica sobrecarregat, ens han explicat. Adeyemi ha continuat donant mostres de la seva adaptació abans de disputar demà els seus primers minuts de blaugrana a l'amistós, i la sessió, doncs, hem vist com la seguia atentament el vicepresident Rafa Juste, que va arribar ahir a la nit a la concentració de Sant George's Park. L'equip s'ha tornat a entrenar aquesta tarda, però aquí ja no hi havia portes obertes, així que, que no l'hem pogut veure in situ.
0: Que aquest ve més de gust, Frederic, demà, de veure
1: Els nois del planter. Mira, estava pensant de fer-li una pregunta a la Marta, sense comprometre't, Marta, de dir, veus algun detall que et faci pensar que algun nano del planter li ha entrat millor per l'ullet a Flick? Penso en Fariñas, per exemple.
8: Fariñas li agrada molt. Això ens ha arribat, sí. Que a Brian Fariñas li agrada molt. A veure, no és cap secret que Tomi Marquès li encanta, però això són una mica old news de la temporada passada. Tots els nanos amb els que hem anat parlant bé, Fermín a l'entrevista ens va destacar molt Tunkara, també ens va destacar Orient Goren.
0: Sí.
8: Sí. I després Àlex González també ho està fent bé. També s'hi estan fixant.
1: Home, no ho sé, però jo tinc la sensació, em fa l'efecte, que tornarem a viure, no un cas Lamine, no un cas Cobercí, que són allò massa explosius, per dir-ho així, sinó un parell de nanos que, sobretot al començament de temporada, mentre agafin la forma els mundialistes, els vegis el primer equip jugant.
8: Pot passar, sí.
1: Una altra vegada.
0: No, i
1: és la gran notícia de Flick.
0: Ahir parlàvem d'aquestes primeres jornades de Lliga, no? D'aquestes jornades que els mundialistes encara estaran com estaran, perquè són 10 jugadors,
8: Sobretot abans de la macroaturada de setembre.
0: Exacte, són 2 o 3 sí. o 4, aquesta vegada són 10 jugadors que... Ostres, 10 jugadors que t'han arribat només 10 dies abans, si no avancen.
8: Serà clar. El dia 12, tot just, que Flick tindrà tothom.
0: Si no avancen vacances, que potser Gordon demà el tens aquí trucant a la porta de Sant Jordi's Park.
8: Sí, no hem de descartar que n'hi hagi algun que arribi abans d'hora, sí,
0: dic,
8: però...
0: Dic Gordon perquè és aquell que s'ha de guanyar el lloc, no? Que, ostres, que tinc a Dayemi aquí, que tinc a Rafinha aquí ja, a veure si jo m'he de començar també a plantejar coses, però això, evidentment, és collita pròpia i cadascú farà el que voldrà, que vacances, els drets laborals són els drets laborals,
1: I
0: el 12.
1: I les necessiten.
0: I tant, si les necessiten, perquè després arribarem a mitja temporada ja intentant trobar aire.
2: Però i el bo del cas, Marta, és que si al final juguen tots aquests nanos del filial, la gent està supertranquil·la. Jo crec que sí. és una de les coses que ha canviat la filosofia Flick.
0: Sí.
2: O sigui, jo que ho he vist des de fora, la gent al·lucina.
0: I no només al·lucina. Tranquil·la, sinó està entusiasta.

0: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
1: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
2: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
1: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allí a l'habitació i no ens ho creiem.
3: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Sí, però Frederic, sempre que un equip està amb problemes, el primer que fa és mirar cap a casa.
5: Sí.
4: O sigui, que mirar la pedrera.
5: Però aquí tens el mètode.
4: Que et surtin la quantitat de jugadors. És que sempre és una cosa increïble.
5: O sigui, perquè el mètode
4: no recordo,
5: funciona.
4: Jo no recordo com el mètode... tants jugadors de...
5: Sí,
4: de...
5: però tu també, que aviam, que tu coneixes la casa infinitament millor i te l'estimes, l'Espanyol també, si tira de cantera, li surt molta gent. Li surt molta gent. Què vol dir això? Que es treballa molt bé, simplement, no? I llavors, a partir de que es treballa bé i que et surt talent, i que és l'acumulació d'hores i hores de jugar igual, que dius, com pot ser que un nano de 18-19 anys arriba al primer equip i te'n panxo.
6: Sí.
5: Te'n panxo simplement perquè ho porta fent des de prebenjamins.
6: Sí, però aquí ja també hi ha una cosa generacional, i és que aquesta generació no té por a res, és a dir, és una generació descarregada de pressió. No em preguntis per què, perquè no ho han pogut viure, és a dir, no han pogut viure el que suposa anar a un Bernabéu o anar a un Camp Nou ple, i en canvi et surten allà i però escolta,
5: Xavi,
6: el noi.
5: Xavi, a escala ho han viscut des del primer dia.
6: Sí, sí, perquè estic d'acord, i t'entenc.
5: Contra l'Espanyol, has hagut de jugar contra el Madrid tornejos, has d'anar a Brunete, has d'anar aquí i allà, i al final això també forja, no?
6: Ajuda segur, però és a escala. És a dir, sí. el component de 100.000 persones xiulant-te, insultant-te, posant-te pals a les rodes cada passada que fas, doncs això no ho han tingut. En canvi, ara ho tenen, i ho tenen... ho reben i diuen, d'acord, sí, posa-m'ho, i posa'm en sis, si cal, posa'm en sis, que ja em van bé, saps?
5: És allò de que, per ser un expert en alguna cosa, has de tenir 10.000 hores de pràctica.
6: Sí.
5: Val? Escolta, si sumes els anys d'aprenentatge, d'entrenament, de partits des de sota, clar, arribes al primer equip i és el primer equip, perquè aquella samarreta ja no pesa, aquell escut estàs acostumat.
6: L'has portat molts anys, evidentment.
5: I el toc de rondo ja el tens.
6: Per cert, deixa'm dir també que demà veurem a Adeyemi, que està molt bé, només faltaria veure els de casa, alguns dels quals els hem pogut anar veient i gaudint durant molts anys. Adeyemi, no? Adeyemi demà, primera vegada que es posarà la samarreta del Barça. Per cert, avui entrevista a La Vanguardia amb l'Anaïs Martí, em crida l'atenció un altre cop un altre jugador que parla de la importància de Flick a l'hora de fer-lo venir. Més o menys en va parlar durant la presentació, però no en aquests termes. Sentim Adeyemi a La Vanguardia.
7: Big favor was with the national team.
8: Hansi Flick em va fer un favor portant-me a un Mundial, tot i que la primera part d'aquella temporada les coses no em van sortir gaire bé al Dortmund. Des de llavors tenim una molt bona relació i ara encara ha fet una cosa més grossa, que és portar-me al club més gran del món. Com he dit moltes vegades, li estic molt agraït per ser aquí i per la confiança que m'ha donat. Ho donaré tot el camp per tornar la confiança tant en Hansi com al club com a la ciutat.
7: For Hansi, but also for the team and for the city.
6: Pam! Ja està, tots igual, tots rendits a Hansi Flick. Amb tu deuen fer igual, no, Manolo, allà a la Índia?
9: Millor. Hansi Flick no és res, al costat meu. La veritat.
6: Això mateix. Doncs, paraules, vaja, com totes, jo crec que tots els jugadors més o menys es refereixen en aquests termes a Hansi Flick, encara més a Adeyemi, que és qui li va donar l'opció de poder debutar amb la selecció alemanya. Julián, potser també ha parlat amb Flick ja, Julián Álvarez, no, Marta? I ha pogut també tenir una conversa com aquesta. En tot cas, això és el que pensa l'Atlètic de Madrid, que per això deu anar...
10: Sí,
6: la, no?
10: Deu una... d'aquí ve el problema.
6: Deu anar l'anúncia.
10: Tots els problemes que tenim en aquest culebrot que no s'acaba mai. Tu ens anem de vacances amb el culebrot en marxa i tornem i...
6: Igual.
10: El més calent és a l'aigüera, tu, i encara més complicat.
6: De fet, ja vas marxar sabent que l'Atlètic de Madrid, o si no vas marxar sabent-ho, feia molt pocs dies o pocs dies després, sabent que l'Atlètic de Madrid denunciaria el Barça, i avui és quan ha arribat aquesta denúncia, no?
10: Estava de vacances, ja.
6: Imagina't.

0: Avui ho he hagut de comprovar perquè crec que aquell dia era a la platja i una servidora no va estar gaire atenta a la denúncia que deia que presentaria l'Atlètic de Madrid. No passa res, explica'm interioritats amb naturalitat. Però sí, hem de dir que el cas Julián Álvarez, la veritat és que continua complicant-se cada dia que passa, almenys aquesta és la sensació, i el Barça doncs, ja ha estat notificat d'aquesta denúncia de l'Atlètic de Madrid davant la FIFA i la Federació i presentarà al·legacions. Ens han estat explicant avui que els serveis jurídics del club ja hi estan treballant. La notificació per part de la Federació Espanyola d'aquesta denúncia de l'Atlètic de Madrid que va presentar fa un mes, el 30 de juny, que és quan jo estava a la platja, doncs aquesta notificació l'han rebut aquest matí i ara des del Barça planifiquen l'estratègia a seguir i els arguments per contrarrestar les acusacions de l'Atlètic de Madrid, que considera que el club blaugrana ha estat assetjant el davanter argentí per intentar fitxar-lo i que ha seguit procediments inadequats amb un jugador amb contracte en vigor sense autorització per negociar. A més, també creuen que el Barça està al darrere de la declaració pública de Julián Álvarez al Mundial, la declaració famosa, contundent, anunciant taxativament el seu desig de sortir del club matalassé. Insistim, el Barça ara mateix està treballant per presentar aquestes al·legacions en el curs habitual d'aquest tipus d'obertura d'expedients, remarcant que en cap cas és un expedient sancionador i també que és molt difícil de provar tot això. Vull dir que l'Atlètic de Madrid ja sap que té molt difícil que això tingui recorregut.
1: Breument.
2: Paper mullat. I m'ha recordat aquella escena clàssica que tothom, qualsevol cinèfil, recorda de Casablanca, en Claude Rains, l'inspector capità Renault, que diu: quin escàndol, en aquesta casa es juga! I ve un cambrer i li diu: el sobre de les seves ganàncies. Ah, gràcies. No, però és el mateix. No?
1: Següent, no? És exactament això.
2: T'has de tirar el rotllo de cara a la teva afició de: oh, quin escàndol, oh, jo no ho he fet mai. No, tu no.
1: I no del mateix jugador, no?
2: No, que va, cap manera. I ja està, i al final, vinga, a carpetasso, que dirien.
1: Exacte, i a seguir.
2: I tema sanjat, que diria el clàssic, no?
1: Manolo, deixa'm fer-te una pregunta. No em posis noms, evidentment, aviam si vindrà la FIFA o la Federació, vés a saber què. Quants fitxatges pots haver fet o pots haver col·laborat a fer al llarg de la teva carrera com a entrenador de futbol?
3: Hòstia.
1: Molts, no? Més de 100.
3: Molts, perquè a més jo he entrenat a categories...
1: D'acord.
3: De tercera i això, que fas tu, ho fas tu tot.
1: Convindrem que més de 100. No? I dels quals hagis estat pendent de si el club et fitxava o no et fitxava aquell altre, sí. Uns quants més.
3: Sí.
1: D'acord. D'aquests, quants no havíeu parlat amb el jugador abans de parlar amb el club?
3: Buf. Molts.
1: Molts, per no dir la majoria, no?
3: Sí, sí.
1: És a dir, que podem convenir que és una cosa estesa.
3: Quan més a dalt...
1: És més normal que passi així.
3: No, quan més a dalt parles amb el...
1: Vas amb el club primer.
3: El club primer, sí.
1: Però tu trobes descabellat que el Barça, si és que el Barça hi va anar, perquè el Barça també et dic una altra cosa. Laporta deia l'altre dia que Julián està boig per venir al Barça des de la seva època com a jugador del Manchester City.
3: Jo el que trobo descabellat és que són mercancia pura i dura. Jo el que trobo descabellat és que és veritat, o sigui, que aquest tio... no vol jugar a l'Atlètic de Madrid perquè s'avorreix i vol jugar al Barça perquè s'ho passaria bé.
1: Mm-hmm. Perquè no pot, oi?
3: Perquè no pot. I, o sigui, evidentment, hi ha un contracte, hi ha una clàusula, no sé què, no sé quantos, que i bueno, i l'Atlètic de Madrid també està en el seu dret de...
1: Sí.
3: Fer això. Però com deia l'amic Johan, jo no quiero un jugador que no quiera estar en mi plantilla. Perquè, hòstia, ja sé, si som professionals, tot el que tu vulguis, però a veure el rendiment del Julián l'any que ve a l'Atleti de Madrid, eh?
2: Però ja, o sigui, com és un joc d'estratègia, l'Atleti ha jugat molt fort, en totes aquelles burles dels memes, amb sortint Gil Marín dient ni 100, ni 150, ni 200, tot plegat. I fa dubtar allò típic de dir, bé, és que el jugador acaba jugant allò en vol, sí, però té un contracte assignat. I aquest home es pot avorrir molt més encara a l'Atlètic de Madrid i al Barça el que ha de fer, que ja ho fa, és preparar-se perquè no hi hagi manera d'aconseguir l'home que vol. Tant Flick com Deco, que això ja ho sabem tots de fa temps, no?
1: I tanco tema Julián, preguntant-vos, tot això val la pena, creieu, per portar Julián al Barça?
2: Jo només ho faria per Messi quan tenia 24 anys. O sigui, per tant, pots anar a buscar un altre jugador. A mi m'encantava, llàstima que s'hagi lesionat, però encara aniria darrere de Crupí.
1: Tot i els 3-4 mesos de baixa.
2: Sí, sí, sí. Perquè això pot provocar una rebaixa de preu.
1: Oh, no, això és evident.
2: No, una rebaixa de preu i un convenciment de dir-li al jugador, malgrat estiguis lesionat i portis 3 mesos tocat, jo compto en tu, crec en tu. I a mi Crupi, home, no haig de negar que Julián Álvarez és un tio de 26 anys consagrat, que com diu el Manolo aquí s'ho passaria a conya i faria gols, segur, però és que Crupi el veig un crac amb 19 anys, eh? Uh-huh. El veig ja ara un crac amb unes possibilitats immenses. Però
1: Manolo,
2: però és com un... Saps allò? Un pastís que veus a l'aparador i no te'l pots menjar. Doncs escolta tu, perquè si et demanen 100 quilos també entenc que el mercat està molt inflat a la Premier.
1: Mm-hmm. Per tu, Manolo, val la pena el que està fent el Barça?
3: No. Sí, val la pena, el que és una qüestió de preu. Sí.
1: Parlant massa car.
3: Sí, o sigui, jo no pagaria més dels 100 quilos pel Julián Álvarez. És molt bon jugador, però si no, doncs... anar per un altre. O sigui, el Barça necessita un davanter centre, sí que el necessita, però anar per un altre. O sigui, no...
1: N'hi ha poques, d'opcions, però...
3: Sí, el problema és aquest, que n'hi ha poques opcions en el mercat, viables, i que hem viscut moltes d'aquestes que al final acaba venint el tio. Mm. O sigui que...
1: Falta, és que
3: fins,
1: a més...
3: fins al 31 d'agost a les 12 de la nit...
1: Aquí anava, falta un mes encara, que és una barbaritat.
3: Llavors,
1: un mes és...
2: Sí, i em sembla que neguitegem massa. Ah. Jo crec que tant Deco com Flick deuen estar més tranquils que no pas l'opinió barcelonista, en el sentit de que tens ara jugadors molt versàtils. Adeyemi també el pots tenir una temporadeta. Tens encara Ferran, coi, que sembla que ja l'hagin traspassat, que també pots posar-lo allà davant. Vull dir, tens recursos, eh? I veure fins on arribes en el mercat. Si es desencalla, es desenroca l'opció Julián, o per on tires. I per on tires, el mercat sempre et dona opcions. Hi ha tants jugadors al món i hi ha tant servei d'observació en els clubs i tot plegat, que, escolta, ara en parlarem d'Espí, no?
1: Ara en parlarem,
2: quan toqui parlar, ja en parlarem d'aquest noi.
1: És que toca ja, eh?
2: Ah,
1: toca ja, eh?
2: Doncs explica-ho.
1: Ja? Doncs va, anem a parlar del Madrid una estona.

0: Parlarem de despí, deia. Sí, no passa res, si estem aquí en família, Manolo, només faltaria, però no se sentia res. Parlarem d'espí, deia, i parlarem també de vendes del Madrid, que no són oficials, però estan molt ben encarrilades. Però, efectivament, primer, Nil, parlem d'aquesta oficialitat, a més, ho hem sabut 4 minuts abans de començar el programa, aquesta oficialitat d'Espí com a nou jugador del Real Madrid.
1: Sí, ha estat una operació llampec sobre la qual han començat a aparèixer informacions aquesta tarda i que s'ha tancat cap a quarts d'11, com deia.
0: Se'n sent malament, ara. Això, no sé què està passant. A veure, vols el meu? Vols agafar el meu? Clar, ara.
1: Ara, en principi, sí.
0: No, res.
2: Té, mira, agafo per aquí. Doncs el que et deia, ha estat una operació llampec, Xavi, que han començat a aparèixer rumors aquesta tarda, però sobre la qual, com deia, han començat a aparèixer informacions aquesta tarda i que s'ha tancat cap a quarts d'11. Espí, davanter de 21 anys, arriba a canvi de 25 milions, els 25 de la seva clàusula de rescisió, i signa fins al 2031, és a dir, per les pròximes 5 temporades. El curs passat, el jugador valencià va marcar 11 gols en 26 partits i va ser escollit com el millor jugador sub-23 de la Lliga Espanyola. D'aquesta manera, Carlos Espí arriba per convertir-se a priori en el substitut de Gonzalo García, que, segons ha avançat el diari Marca, té molt avançada la seva sortida.
0: Ara en parlarem també de Gonzalo i de les sortides del Madrid, perquè no és l'única, n'hi ha una altra, que és la de Palacios. En qualsevol càsting, per aquí la Marta, que m'he oblidat de tu, Marta, estàs per aquí, no?
3: Sí, aquí estic.
0: Ja et puc donar acomiadada, perquè ja
3: com
0: està
3: vulguis,
0: a Barça.
3: Ja com vulguis.
0: Sí, si hi ha qualsevol cosa, lògicament, fins a 2:15 aquí estarem, eh?
3: Sí, de moment, però Ter Stegen ja a dormir, eh? No, ja,
0: bé,
3: com dèiem, ja fins demà al matí ja res. O sigui, perfecte, que ja podem tancar la paradeta.
0: Doncs ja està, Marta. Gràcies per tot i demà parlem.
3: Perfecte, fins demà, bona
0: que
3: nit.
0: Que vagi molt bé, bona nit. 3:15 de 12, tanquem línies lògicament amb Anglaterra, parlàvem del Madrid i d'aquest fitxatge d'Espí. És el seu torn, Frederic, a veure.
4: Doncs em sap greu. Em sap greu una cosa. Aviam, Espí és el noi que va salvar la temporada del Llevant, que el va salvar de baixar, val? Perquè va fer gols decisius. Mm. És un noi de 1,94, un armari de 3 cossos que li tires allò típic, de li tires la rentadora i te la posa a la xarxa,
0: sí,
4: no?
0: Tal qual. O sigui,
4: i és un home que per 20-25 milions...
0: 25 milions.
4: Tu te la pots jugar amb ell, perquè només d'haver portat la samarreta d'un Barça o d'un Madrid, si no et funciona amb 23-24, te l'hauran de les mans i tindràs benefici. O sigui... aquesta vegada, després de tot un mercat d'estiu molt volàtil, molt voluble del Real Madrid, com hem parlat moltes vegades, resulta que aquí em sembla que ha encertat, que és, no veig clar l'opció Gonzalo, el col·loco al Fulham, que el fitxa Arbeloa i el fitxa, a més, un propietari del Fulham que té negocis, segons sembla, amb Florentino Pérez, o sigui, que li fa un favor, s'emporta a Palacios i a Gonzalo per 40 quilos, que està molt ben pagat, i resulta que en aquests 40 tens per 25 un noi que realment sí que pots creure en ell. Ja veurem com sortirà, eh? Perquè encara és molt jove. Però que té una planta de davanter centre de selecció, aquest noi, eh?
0: Mhm. L'has vist, evidentment, Espí.
5: Sí, ja pintava bé en els anys anteriors. És un... el que ha dit ell. Jo crec que amb l'entrenador, que va ser un revulsiu increïble al Llevant, és el que uh-huh. entre els dos són els que van treure allò endavant. I la veritat és una mica... no té res a veure, no? Però és una mica el que, per el que el Barça vol fitxar el Julián, perquè és un jugador jove, que si surt bé, perfecte, i si no, en el moment que d'això el pots vendre...
0: sense t'avaluar a preu,
5: sí,
0: no?
5: No té res a veure un amb l'altre, però sí, no futbolísticament ni a nivell internacional, vull dir, però al final el que ha fet el Madrid és una... és una cosa que... tot i que jo t'he de reconèixer que a mi el Gonzalo és un jugador que...
0: també et dic que
5: a mi m'agradava.
0: Ha canviat un jugador, Gonzalo, que ja tenia...
5: més mobilitat.
0: I tenia un recorregut al Madrid. De fet, sí. Gonzalo va acabar d'explotar el Mundial de Clubs, si recordeu. Sí. Crec que sent el màxim golejador del Mundial, fins i tot. No només al Madrid, sinó del Mundial de Clubs. I aquesta vegada l'han venut. Ara, l'han venut per 40 milions d'euros pel 70% dels drets. És a dir, el Madrid es queda un 30% dels drets. I dius, però com pot ser 40 milions d'euros? 40 milions, ell i Palacios, va per aquí la història, són 10 milions també, què dius, un noi?
2: 40 milions, però el Madrid es reserva el 30% dels seus drets, per tant, fent una tasació aproximada serien això, uns 60 milions en el que valora el Madrid a Gonzalo, i a banda d'això, com deies, també s'ha confirmat, o encara està a punt de confirmar-se, la sortida de César Palacios del Madrid, jugador que el curs passat estava en dinàmica de primer equip, que també farà les maletes cap al Fulham, per una quantitat d'entre 8 i 10 milions. En aquest cas, el Club Blanc també reserva un 30% dels drets del futbolista. Ara bé, hem de comentar, crec que un aspecte important, que és que Álvaro Arbeloa és l'entrenador d'aquest Fulham, sí, que, sí, escolta, vulguis o no, els ha fet un favor, i el Madrid s'emportarà 50 milions per la venda de dos jugadors del planter.
0: Tot això encara no és oficial, però sí que està molt avançat, i diversos mitjans, començant pel Marca, que és qui ho ha avançat, doncs, convenen que sí, que això és a un pas, falta només agafar el bolígraf i signar-ho, però sí, sí, és que són 50 milions que pagarà el Fulham d'Álvaro Arbeloa al Madrid per dos jugadors, en definitiva, que no han tingut gaire participació amb el Madrid la temporada passada. Gonzalo, gràcies, sí, però Palacios, res de res, un dia que va debutar, em sembla, i s'acaba la història. No els valen 50 milions aquests jugadors.
5: Però bueno, a Anglaterra aquests preus són com anar al súper a comprar una Coca-Cola,
4: sí,
5: eh?
4: Sí.
0: Malauradament és així.
4: Jo ho he dit alguna vegada per la tarda, que és una situació la de la Premier, com si tu vas a comprar-te una samarreta a Passeig de Gràcia en una botiga de marca. Vull dir, és que la Premier s'obren els calés. És la lliga més poderosa del món per als drets de televisió, per al bon merchandising, perquè està seguida en tot el planeta, etc, etc. I corre el diner que voles. I clar, si te'n vols emportar una peça d'allà com Gordon, has de pagar el gust i les ganes, perquè si no, no surt d'allà. Perquè ells el que volen és captar tot el talent per mantenir el show funcionant, no? I en el cas de Gonzalo, jo del noi estaria bastant emprenyat, entre cometes, en el sentit de dir, coi, quan m'heu donat temps i espai i oportunitat, i respost. I resulta que mai m'he guanyat la confiança perquè sóc de casa. I sí, sí, heu acabat tarifant-me i fitxant a un nano...
0: Més barat, segurament, per vendre'l d'aquí potser un any o dos anys pel doble o ver a saber quan, perquè això no deixa de ser una operació si no s'explica. Sí, si tens un jugador com Gonzalo i fitxes Espí, ja el tenies, no? Per tant, sí. L'única explicació ha de ser aquesta.
4: Sí, però és que ja et dic, Espí a mi em sembla una gran promesa del futbol espanyol i em dol que se l'emportin.
0: Sí, sí, té 21
4: anys. En aquest sentit, no?, de que un nano de 21 anys, quan penses aquí que hem parlat d'Oyarzabal, que val, sí, tot el respecte, però que el que vols és un nou d'àrea clàssic, típic, que li centris i te la remati, o que se fabriqui el gol dintre de l'àrea petita, pràcticament, és que és Espí.
0: Sí, sí. Abans d'anar acabant amb el Madrid, Manolo, com el veus, per cert, el Madrid, amb tots aquests reforços, realment s'equilibra la balança una mica, queda encara lluny, com ho veus?
5: Home, pitjor és difícil.
0: Sí, fer-ho. Això és veritat.
5: Llavors, em fa molta mandra que hagi tornat Mourinho, perquè tot i que se'l veu una mica més tranquil fins que comenci el show, però jo crec que serà més competitiu aquest any. Serà...
0: Amb el que ha fitxat i el que encara ha d'arribar.
5: Començaran, doncs, també és un mestre en quan passi alguna cosa en fotre merders i coses d'aquestes. Jo el que crec és que el Barça ha de pensar amb el Barça. O sigui, no ha d'estar...
0: I aquí tens un entrenador que sembla que el seu tarannà, no?, que és Hansi Flick, no estarà per sentir gaire històries que arribin des de Madrid o des de la roda de premsa.
5: Estan allà. Jo, vosaltres segurament m'ho podreu dir, va haver un moment que semblava que el Flick perdia una mica el vestidor al principi de temporada, que els joves no confiaven, no, que, i perquè ell tenia molt madura i no sé què, no sé quantos. Jo crec que el tio té una condició que amb el futbol modern és extraordinària, que és revertir aquestes situacions
0: No, i això ho va revertir amb una roda de premsa, si recordes aquella dels egos, quan surt en roda de premsa i davant dels mitjans diu el que hem de fer és vigilar amb els egos perquè no hem aconseguit res, ve a dir així, no són les paraules exactes perquè evidentment no les recordo ara fil per randa, però ve a parlar de vigilar amb els egos que, com qui diu, acabem de començar i no hem guanyat res. I noi, va ser com un mitjó, allò va donar la volta i el Barça, d'estar com estava, va començar a recuperar. Per això et dic que Flick no crec que entri en segons quines històries que vinguin des de Madrid.
4: No, Flick continuarà igual. Per tercer any seguirà parlant anglès, aquest anglès internacional tan maco que té.
0: I tant.
4: I que això li farà guanyar temps per les respostes, calmarà les rodes de premsa i ell no l'enganxaràs.
0: I per tu?
4: I a més, Mourinho, la primera vegada va ser història, la segona serà una farsa. O sigui, aviam, després de tenir l'escut Mourinho, el que caurà serà Florentino, perquè ara ja té l'oposició establerta a casa, perquè no es pot permetre un tercer any...
0: L'ha convidat ella, a més, aquesta oposició.
4: Sí. No,
0: l'ha convidat ell, és a dir...
4: En 15 dies va aparèixer una oposició i va aconseguir un 35% dels vots amb només 15 dies, sent pràcticament desconeguts. El chico este que habla con acento sudamericano.
0: Sí.
4: Pam.
0: Doncs aquí estava.
4: Aquí estava. I llavors, aquesta temporada, qui té la paella pel mànec, el futbol espanyol, per molt que digui la propaganda mediàtica des de Madrid, és el Barça. Claríssimament el Barça.
0: Veurem, perquè la temporada és a punt de començar, Falten 3 setmanes només perquè Madrid i Barça comencin, 2 perquè comenci la Lliga, que a partir del 15 ja roda la pilota, aquell cap de setmana, però Barça i Madrid estaran jugant amistosos. El Madrid juga al camp del Schalke 04, si no recordo malament, el dia 16, i el 15 el Barça juga aquell partit a Tànger contra un rival del Marroc, encara no està per decidir, vull dir, el rival, però sí que sabem que serà a Tànger el dissabte 15 d'agost. Manolo, ara fem una cosa que de fet ho fem per última vegada aquesta temporada, que és el Tu riuràs. T'ha sonat? Et sona això? No, eh? Allà a Índia no arriba, clar.
5: No.
0: Però ara sabràs el que és. Que passi, que passi. L'Edu Mutante, va.
6: Tu riuràs amb Edu Mutante. Un programa d'humor dins de la secció d'esports que fan cada nit.
0: Això mateix, és moment de repassar l'actualitat al Tu riuràs, és a dir, d'una altra manera, ha estat una temporada força entretinguda, però el que ve també pinta que tindrem moviment, sobretot a Madrid, amb el nou equip que està formant Florentino Pérez.
7: Bueno, pues qué quiere que le diga, ¿no? Venía de camino hacia aquí y estaba escuchando esta tertulia con estos dos jóvenes estudiantes de periodismo, sí. Manolo y Federico, que podrían ser un dúo musical de fiesta de pueblo, a piano y voz, y bueno, pues veo que se ha disparado el cagómetro, que están oscures, que el pelo de una gamba pues no les entra por detrás,
0: que huele
7: a purín por la diagonal, que parece Lleida cuando pasas por el
0: d'acord, d'acord.
7: Que parece
0: s'entès perfectament. En qualsevol cas, el que esperem és que el seu entrenador estigui, ara en parlàvem justament, una mica més tranquil.
8: No sé por qué dices eso.
0: Sí que ho saps, sí.
8: Yo no he pagado el segundo árbitro durante 17 años
0: no comencem,
8: para pagar, para ganar unas ligas que a mí me daría vergüenza de haber ganado. Yo he venido al Real Madrid para perder la Champions sin ayuda de FIFA, de UEFA, de UNICEF, de Save the Children, de la SGAE, pero no quiero que me ayuden ni de Blanquer, ni Obrevó, ni Busaca, ni Stark, ni Gil Manzano, ni Mateo Laos.
0: ¿Ha dit perder una Champions?
8: Por supuesto. Tengo 3 años de contrato y la idea es que en diciembre me echen y me paguen los 3 años.
0: Está bien,
8: igual
0: sí.
8: Que hice en el Chelsea, que me tuvo que pagar en 2 ocasiones 20 millones y 9 millones. También pasé por caja en el Real Madrid, que me dieron 19 millones.
0: Bé,
8: sí. Manchester United, 22 millones.
0: Sí.
8: Tottenham, 17 millones. La Roma, 3 millones y medio. Y Fenerbahce, 15 millones. Gano más en finiquitos que en primas por ganar.
0: Amb la Roma vas punxar, no? Potser aquests 3 milions i mig només amb la Roma aquí no vas...
8: Però gané la Conference League.
0: Això és veritat. Va, canviant de tema. El Barça, com hem anat explicant aquests dies, ja és a terres angleses i demà...
9: I ojo, porque vuelve el fútbol en directo a Radio Asociación de Cataluña 1.
0: Sí, senyor.
9: Después de un largo verano sin partidos... Por fin los casados.
0: Escolta'm una cosa, a veure, el Mundial va acabar fa 11 dies, no exageri, que no n'hi ha per tant...
7: Pregúntaselo a los que llevan más de 10 años casados si se han hecho largos o no estos 11 días. Don Federico, ¿qué le dices a Javier?
0: Va, escolta'm una cosa, sisplau. Volem parlar també amb Frenkie de Jong, un dels jugadors, o un dels noms d'actualitat, evidentment, aquesta setmana. Com vas veure... ¿Cómo has visto la bueno, aquests días que te han convidado a anar cap a Anglaterra?
7: Mira, espero volver pronto porque aquí no hay quien aguante medio campo. La verdad que llevo una semana con equipo. No conozco a nadie. Ya. Demasiados fichajes, además como muy jóvenes. Hay algunos que han venido incluso con justificante. Los padres han tenido que firmar porque no los dejaban.
0: Pero es que no son fichajes, Frenkie, no entens res. Son del planter. A falta, lògicament, que arribin aquests mundialistes que falten.
7: Bueno, no sé. Que vuelvan pronto, porque con estos yo seguiré diciendo que me duele rodilla.
0: No, si es veritat, ara.
7: Y no quiero ser ridícula con estas niñas que no saben ni caracolear, que no se afeitan. Yo quiero hombres que metan el pie para no meterlo yo, que luego me lesiono.
0: D'acord.
7: Y me criticáis aquí.
0: Sí, no, s'ha entès perfecte.
7: Hoy no hay ninguno de Mundo Deportivo, ¿no?
0: Justament són allà amb tu.
7: Estaba este diciendo no sé qué de unos pasteles que si ves y...
0: ¿Sabes? Són allà, justament.
7: A ti no te ha pasado eso, ¿eh?
4: Sempre rebo, tu.
0: El teu amic Joan Poquí és allà a Anglaterra també, amb tu. Està formant part de...
7: Sí, ja l'he vist en X, colgando vídeos que està hecho.
0: Això mateix. En fi, va, parlem també de l'Espanyol. També és a terres angleses, va empatar amb el Burnley, deixant sensacions un punt fredes. Parlem amb el nou director esportiu, Monchi, que suposo que aquestes sensacions que podem tenir del partit d'ahir canviaran.
10: Bueno, la verdad que como el año pasado empezamos tan bien y luego acabamos tan mal, para este año hemos pensado hacerlo al revés. Empezar mal, horrible, en puesto de descenso, pidiendo la cabeza de Manolo, y ya para enero, ya ficharemos lo que deberíamos fichar ahora.
0: Sabe.
10: Y intentar dar la vuelta, si es que se la damos, y meternos en Europa League.
0: No, es un pur arriscada, potser, aquesta estrategia te ha dit, Monchi, però bueno, vaja, però si és la teva...
10: El año pasado salió... regular, a ver este año haciéndolo al revés y sale mejor.
0: Com un tro, segurament, sí, jo crec que sí. Dani Solsona, tu creus que és bona idea aquesta de Monchi o què?
11: Jo que vols que et digui, no? L'any passat va ser un patiment des del gener fins al maig, pensant cada setmana que guanyant el partit estàvem salvats, i escolta, mai arribava aquell partit fins a l'última jornada. El problema és que la dona vol sexe cada cop que guanyem, i escolta, portem des del gener, bueno, que es talla l'atenció amb un ganivet a casa, estem esperant la primera jornada de la Lliga Espanyol-Levante. Que, tio, si guanya l'Espanyol, no faltarà Viagra per a que se levante.
0: Ja està, de veritat.
11: Ho heu agafat?
0: No cal que expliqui res.
11: Para que se levante.
0: Fins aquí. Levante. Acaba l'història, va.
9: Pero como que fins aquí, sube la música porque la Vuelta Ciclista a España empieza el 22 de agosto. Y empezará desde Mónaco con una contrarreloj inicial en el Principado, finalizando el 13 de septiembre en Granada. Conectamos con los enviados especiales, Javier Ares. Comienza la Vuelta Ciclista a España con todos los gallos pendientes de si vendrá o no vendrá Tadej Pogačar para ponerle el cascabel al gato, subir los puertos sin cadena en una cita marcada para la historia.
0: Escolteu els dos. Sí, prou. Javier, ja està. Ja està, s'ha acabat. A veure, falten 24 dies encara perquè comenci la Vuelta a Espanya. Acabem d'acabar el tour, com qui diu, el que comença...
9: Però hay que empezar ya con la previa. ¿Dónde será la segunda etapa? Nadie lo sabe. ¿Se subirá la bola del mundo?
0: No, segunda etapa no. En tot cas, el que et deia és que el que comença demà és el Tour de França femení. Per tant, ja tindrem temps de parlar de la Vuelta a Espanya d'aquí a...
9: ¿Cuánto dura?
0: Una setmana.
9: Por...
0: D'acord, sí, millor, has fet bé. Doncs el Tour de França comença, com dèiem, el dissabte, el Tour de França femení, i després la Vuelta el 22 d'agost. Per tant, tindrem temps suficient com per parlar-ne. Què? Que entri Sergio Ramos, no? Em sembla que és el moment de Sergio. Venga, doncs.
12: Hay cosas que no te di, que todavía me duele. Yo nunca quise irme. Tú me pediste que vuelva.
0: Preciosa, cada dia m'agrada més aquesta cançó. Sergio, bona nit, com estàs?
13: Bona, bona noche, no?
0: Sí, escolta'm, última col·laboració de la temporada. No sé si marxes a vacances o tens coses a fer a l'agost, què faràs?
13: Bueno, que cabe duda, ¿no?, que después de esta temporada con la salida de México... Bueno, la salida de México me refiero a que me fui. No a lo de aquella
14: ten
13: chica.
14: Ten un poco de respeto a la gente.
13: Sí, de la Plaza Garibaldi. Y bueno, con lo de la compra del Sevilla y ahora el Mundial, pues quiero desconectar y dedicarme a la jardinería.
0: Ah, está bien. ¿Eso cómo es?
13: Bueno, porque la Pili siempre me está diciendo, Sergio, si no eres jardinero, ¿por qué llevas esa manguera?
0: Va, escoltem.
14: Oh, my God! Let's go, Rafael!
0: Intenta tranquilitzar-te. I què faràs? A veure, explica'm.
13: Bueno, que cabe duda que regarla todos los días, porque con este calor, pues, hay que mantener la humedad.
0: Sergio, cuida't molt, la veritat. Yes. Aprofita l'estiu, que vagi molt bé. Let's go,
13: vamos, sí.
0: Let's go out, concretament. Ja crec que ja pots
13: bueno,
0: anar.
13: Bueno, nos vemos a la vuelta, ¿no?
0: A la vuelta, sí. Amb l'Aleix Pariser, que d'aquí a...
13: ¿Quién es ese?
0: Sí, el que torna d'aquí, em sembla que d'aquí dues setmanes només, o tres. Això ja està aquí, es que comença la lliga, Sergio.
13: No parlareu del Lleida i del
0: també,
13: fulano
0: Oriol,
13: de l'Atlètic Lleida
0: tu sí que estàs
13: de... estafador anglès.
0: Va, que ho anirem deixant aquí, ja està. Respeta la gente, Sergio. Anirem marxant, per ser Edu Mutante.
15: Què tal?
0: Bona nit, bé.
15: Bona nit.
0: El proper quan és? Que no m'ha quedat clar aquests dies, el versió, que sí, algun dia ho heu dit.
15: Tinc molts bolos d'estiu, estan a la pàgina web, edumutante.com, ja teniu totes les dates i totes les entrades, però bueno, ja sabeu que m'agrada promocionar el Teatre Muntaner, que estic allà amb saludos cordiales, que estarem el 22 d'agost, dissabte.
0: 22 d'agost?
15: Dissabte.
0: Tu encara hi ets, Manolo, el 22 d'agost o ja no? No, ja no, ja estàs fora, ja.
16: 13.
15: Bueno, el Federic ha vingut.
0: Home, no me'n faltaria.
4: I ho recomano.
0: I tant.
4: Ho recomano perquè és fantàstic. Jo és un espectacle...
0: Ah, també hi has anat?
15: Ah, sí?
16: Amb Xavi Torres.
0: El
15: Poliorama.
0: Clar,
15: ell va venir a l'estrena el 2024 que ho vam fer al Poliorama.
0: Clar.
15: No ens coneixíem, Doncs ara, mira, ja portem 2 anys rodant-lo pels teatres de Barcelona i estarem el 22 d'agost a 11:15.
0: Perquè de vacances res, no?
15: Setembre.
0: Que és quan les fan els bons.
15: Quan torni el clapés, que tornarà de bon humor i relaxat, llavors li demanaré.
0: És bona tàctica, aquesta. Sí, està bé.
15: Totes les entrades, els bolos i tot, també està al meu perfil d'Instagram, @edumutante, allà està tot.
0: Va, doncs, et sentim aquests dies.
15: Sí.
0: Per
15: tornarem al setembre amb el Pariser, amb el Tu riuràs.
0: Molt bé, cuida't molt, Edu.
15: Gràcies per tot, Xavi.
0: A tu, bon ja estiu.
15: Vinga.
0: I anirem tancant també tertúlia amb el Frederic Porta. Frederic, moltes gràcies per venir avui. Avui era de nota, eh? Està aquí avui amb la UEFA, la FIFA...
4: Home, hem xucat pas.
0: Infantino, sí. Jeferín, i tota la trup, però t'agraeixo molt que hagis vingut, que hagis tingut aquest...
4: Un plaer, gràcies.
0: Haver de venir-nos a visitar també a la nit. Que vagi molt bé. I Manolo, et seguirem. El Mumbai Football Club, no?
15: Mumbai City,
0: això.
15: Mumbai City.
0: Ah, però el City es manté, doncs.
15: No.
0: Ah.
15: Però és que ja es deia així abans del
0: City.
15: Ah, d'acord. Ja es deia Mumbai City.
0: Pensava que era pel tema del grup, del
15: sí.
0: City Group.
15: No.
0: O sigui que ja es deia així abans.
15: Sí,
0: doncs
15: sí.
0: Això, molta sort al Mumbai. A veure com et va la història, que espero que molt bé.
13: Ahí es donde se la ginebra, ¿no?
0: No és aquesta. Sergio, pensava que havies marxat ja, però veig que ni amb aigua calenta.
13: Es que no me he podido contener.
0: Una mica com Ter Stegen, veig, eh? Doncs això, Manolo, moltíssimes gràcies per venir. T'ha fet molta il·lusió que vinguessin un altre cop a RAC1.
15: Igualment.
0: Bon viatge cap a la Índia.
15: Gràcies.
0: Va, que falten 2 minuts, sí, un minut. Perquè sigui 1:15 de la matinada, farem una petita pausa i acabem de rematar el Tobiràs.

0: l'estiu, la millor època per gaudir dels amics. Si en tens. Hola.
1: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
2: RAC 1.
1: Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1, ara actualitzada.
3: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
1: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
3: a Android Auto
1: i a Apple CarPlay.
3: Tots els podcasts de RAC 1.
1: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
3: Noves funcionalitats premium.
1: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
3: Fàcil, intuïtiva i renovada.
1: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació. Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: Ara passen 4 minuts d'un quart d'una de la matinada. Encarem ja la recta final d'aquest Tu diràs, però abans és una molt bona hora per preguntar-vos si esteu pensant, de fet, a canviar de cotxe, i si és així, pareu atenció, perquè Hyundai Link Motor estrena un nou concessionari a Barcelona, al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet. Hi trobareu tota la gamma Hyundai, servei oficial de postvenda i ofertes exclusives d'obertura. Passeu pel carrer de la Botànica, número 57, i descobriu tot el que us ofereix la nova Hyundai de Barcelona, Hyundai Link Motor. Encara un parell de coses a explicar de futbol. Hem parlat del Barça, del Madrid, d'aquesta guerra oberta entre UEFA i FIFA. Parlem ara de l'Espanyol, que continua aquesta estada a Anglaterra després d'haver disputat ahir el seu primer amistós contra el Burnley. Nil.
1: Sí, avui hem pogut sentir un dels futbolistes blanc i blaus, Àngel Fortuño, el porter barceloní, ha parlat després de l'entrenament d'aquest matí i ha volgut fer una crida a la calma després de les males sensacions que l'equip va deixar en l'empat a 2 contra el Burnley. Són declaracions a la grada.
2: No, que es tranquil·litzin, que només portem 2-3 setmanes, que l'important encara no ha arribat, que al final aquests partits serveixen per corregir errors, agafar minuts i l'equip està bé i amb ganes de que arribi el primer partit.
1: Un Espanyol que, com venim explicant, està obligat a anar al mercat de fitxatges per reforçar una línia defensiva que en aquests moments va molt coixa. Tot i això, Àngel Fortuño s'ha mostrat prudent en aquest sentit.
2: L'equip està bé, està convençut de que sortiran les coses bé i si no venen cap jugador més, s'ha de confiar en aquest equip.
1: El proper compromís de l'estatge d'Anglaterra per l'Espanyol serà dissabte contra el Middlesbrough a les 4 de la tarda, tot plegat el dia que el conjunt perico ha anunciat que ja ha arribat als 30.568 abonats.
0: Doncs, per cert, parlant de l'Espanyol i d'aquests reforços que ara deia el Nil, un dels jugadors desitjats, ho explicàvem aquesta setmana, és Sim Mitch, el central, el jove central de 21 anys, central serbi de l'Al-Ittihad, que justament avui ha tingut minuts amb el conjunt saudita en un amistós contra el Màlaga, que ha acabat amb empat a 2 gols, ha jugat minuts a la segona part, però cal insistir que és un jugador que no compta per l'Al-Ittihad, però que té fitxa alta. Aleshores, una cosa i l'altra potser no acaben de casar, però l'Espanyol hi farà, evidentment, la última embranzida. Això pel que fa a l'Espanyol, anem també als catalans de segona. Avui, sobretot, protagonista el Sabadell, Pau, perquè ha presentat dues noves incorporacions i n'ha anunciat una altra.
1: Sí, el nou fitxatge és Gastón Valles. És un davanter de 25 anys que arriba procedent del Tenerife i que potser us sonarà perquè va passar pel filial de l'Espanyol, inclús va arribar a debutar amb l'Espanyol, en aquest cas era segona divisió, va jugar alguns minuts allà i va fer prou bona temporada i ha estat presentat, doncs, bueno, en aquest cas anunciat amb el Sabadell per aquesta propera temporada, signa fins al final de la temporada. I també s'han presentat avui Yanis Rahmani i Òscar Sanz. I en aquest cas, Yanis arriba procedent del Cartagena i ha jugat les últimes temporades en equips com el Màlaga, Tenerife o Eibar, i és un dels jugadors que tindrà més experiència a segona divisió de tota la plantilla del Sabadell. Òscar Sanz, en canvi, és tot el contrari, arriba del Nàstic de Tarragona i no ha jugat mai a segona. Aquestes eren dues incorporacions que ja havia anunciat el club arlequinat, però que avui han estat presentades en societat. I un últim apunt, en aquest cas del Girona, perquè s'han exhaurit les entrades pel trofeu Costa Brava, que, recordem, enfrontarà l'equip de Quique Álvarez amb ni més ni menys que el campió de la Premier, l'Arsenal. Això serà aquest dissabte a les 8 del vespre a Montilivi.
0: Doncs partidàs, a Montilivi. Lògicament s'han exhaurit les localitats i ara que parlem de Sabadell, Sabadell i Girona jugaran un amistós la setmana que ve, un d'aquests últims amistosos que van anunciar tots els clubs.
1: L'últim partit de pretemporada per tots dos equips. Per tant, tancaran amb aquest derbi català la pretemporada tant el Sabadell com el Girona i a partir d'aquí doncs, hi hauran de posar la mirada i la vista en el que serà la segona divisió per tots dos.
0: A partir del 15, o del cap de setmana del 15, debuten tant el Sabadell com el Girona. Pau, gràcies.
1: A tu, bona nit.

0: I ara sí, aparquem el futbol, anem a la cistella, anem al bàsquet, perquè el Joventut de Badalona ha anunciat a través de les seves xarxes que Ricky Rubio continuarà de verd i negre com a mínim, Nil, una temporada més.
1: Sí, i ho ha fet a través d'un vídeo en el qual no es donen encara detalls del nou contracte, però on sona la veu del mateix Ricky amb un missatge. Jo hi seré. El nom de la campanya de socis de la penya aquesta temporada. Ho sentim.
2: Expressió de compromís ferm i incondicional, que manifesta la voluntat de ser-hi i de mantenir-se fidel davant qualsevol circumstància. Més enllà d'una presència física, implica pertinença, constància i identificació amb una causa, una comunitat o uns valors. No es limita a ser-hi en un únic paper o moment, perquè jo hi seré és una manera de sentir-se part d'alguna cosa que perdura.
1: D'aquesta manera, Ricky Rubio seguirà el Joventut per segona temporada consecutiva després del seu retorn l'estiu passat al club, que el va fer debutar amb 14 anys. Rubio va fer una mitjana el curs passat de 13,4 punts, 5,3 assistències i 3,4 rebots per partit, sent una peça fonamental perquè el Joventut arribés fins a les semifinals de la Lliga Endesa.
0: I en clau Barça, deixem la penya, la sortida del Toko Shengelia del club blaugrana podria ser qüestió d'hores.
1: Sí, tal com us hem anat explicant al llarg d'aquesta setmana, el jugador va comunicar al club la seva intenció de marxar, però tot de forma verbal, sense haver fet efectiva la seva clàusula de sortida. Aquest és el darrer pas que falta i podria ser qüestió d'hores que el georgià aboni aquesta quantitat de poc menys d'un milió d'euros per formalitzar ja tota l'operació. Shengelia seguirà la seva carrera al Dubai Bàsquet de Xavi Pasqual.
0: I fora del mercat, avui ja s'han posat a la venda els abonaments per la Lliga Catalana.
1: Sí, una competició que es disputarà del 9 al 13 de setembre al Barça, la Sisa Joventut, l'Ilern a Lleida, el Kitzen es Manresa, el FIAC Girona i el Morabanc Andorra. El preu dels abonaments és de 35 euros, inclou els 7 partits que es disputaran, en aquest cas, al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona.
0: I abans d'actualitzar-nos, ens queda l'últim minut d'esports, de què t'ho diràs?
1: Sí, hem d'explicar que Rafa Hodder ja és a quarts de final de l'Obert de Washington després d'imposar-se a Kei Nishikori per la via ràpida en 2 sets, 6-3 i 6-2 la passada matinada. Ara el madrileny es veurà les cares amb el número 15 del món, Lorenzo Musetti. En matèria de mercato, dia de moviment de centrals. L'Inter de Milà ha fet oficial la incorporació de John Stones, que arriba lliure després d'haver acabat contracte amb el Manchester City. El Chelsea ha fet oficial aquest matí la incorporació del francès Maxence Lacroix a canvi de 61 milions d'euros. El defensa arriba procedent del Crystal Palace i signa un contracte fins al 2032. I acabem explicant que Mitchell ha debutat al Johan Cruyff Arena en partit oficial amb golejada a la Vojvodina per 4-1 i supera l'eliminatòria per 8-1 al global, classificant-se d'aquesta manera per la següent ronda, on s'enfrontarà al Shelburne irlandès, tot això en eliminatòries de la Conference League.
0: Parlaves de Hodder, no m'has parlat de les trenetes que s'ha fet en Carlos Alcaraz.
1: El bon Carlos Alcaraz.
0: Mora meva.
1: Emulant, no? El look que va posar de moda en el seu moment Allen Iverson.
0: Absolutament. No,
1: clar, ara ja sabem per què s'estava deixant el cabell llarg. Era precisament per aquestes trenes, no? Bé, no. Atrevit com a mínim.
0: Mireu, si voleu, la foto, si no l'heu vista, que avui corria per xarxes com la pólvora, en Carlos Alcaraz. Doncs, Nil, moltíssimes gràcies.
1: A tu, bona nit.
0: Que vagi molt bé. Doncs ara sí que s'ha acabat. Deixem avui ser una miqueta més llarg del que és habitual, però per agrair a tota la gent que durant aquests 2 mesos m'ha acompanyat en aquesta etapa, t'ho diràs, avui... Jo ho sento, però me'n vaig de vacances, però abans vull agrair, lògicament, al control tècnic, avui la Laia Biurrum, però també a l'Oriol Montfort, que entre tots dos han anat fent possible el Tudires al llarg d'aquestes setmanes, i a tota la redacció d'esports de RAC1 que m'ha acompanyat aquests últims 2 mesos, o aquestes últimes setmanes. I en especial, ell ja ho sap, però ho torno a dir encara que no hi sigui, que és el Roger Saperes, que és una bestiesa treballar amb aquest home. I a vosaltres també, per acompanyar-me, per acompanyar-nos, i avui... un dia més que també hi éreu. Una abraçada molt forta, que vagi molt bé. Demà ja s'hi posa el bonastre. Bona nit.
3: Tu diràs.
4: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
3: Vídeos i històries exclusives.
4: Notícies.
3: Entrevistes.
4: Reportatges.
3: Descobriu com és la ràdio per dins.
4: Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
3: RAC1 oficial.
4: RAC1.
3: Seguiu-nos.
5: Tots som 1. Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u. Actualitzada al minut.
6: Alertes d'última hora.
5: Tot el que sona a RAC1.
6: Contingut exclusiu.
5: RAC+1.
6: Fàcil.
5: Ràpid.
6: Còmode.
5: RAC1.cat.
6: RACU.CAT.
5: RAC1.cat.
7: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres, 31 de juliol del 2026. I avui que la calor afluixa lleugerament després que ahir s'arribés als 41 graus a Lleida, Tremp i Solsona, i als 40 en més zones de Ponent i Osona. Calor molt intensa, sí, però no tan disparada avui, però intensa. Al vespre descarregaran alguns ruixats i algunes tempestes, tot cap al Pirineu Oriental. El govern espanyol ha desplegat l'exèrcit a Ceuta per frenar la crisi migratòria més important dels últims 5 anys. Des d'ahir i durant encara aquesta matinada, fa molt poques hores, milers de migrants han creuat o han intentat creuar de manera irregular la frontera entre el Marroc i l'estat espanyol. Segur que n'haureu vist imatges, tot un seguici de gent que corre celebrant que han aconseguit creuar la tanca o bé nedant o directament caminant o corrent. Ara bé, segons apunta El País, almenys 18 persones han mort intentant-ho. Aquesta nova marxa ha fet un efecte crida i unes 400 persones també han aconseguit entrar aquestes últimes hores a través de Melilla. Avui abordarem aquest tema, sens dubte és el tema del dia, amb diverses expertes en migració durant la tertúlia, aquest divendres amb Sílvia Cànovas, Mohamed El Amrani, Glòria Barreta i Joan Julivert. Però no parlarem només d'això, també hem de parlar de piròmans, perquè a Catalunya la policia ha detingut dos homes acusats de provocar incendis, un d'ells per un foc a Mataró i l'altre per almenys tres incendis al Carme, a l'Anoia. Davant d'aquest escenari ens preguntem com funciona la ment d'un piròman. Ens ho explicarà l'Antonio Andrés Pueyo, expert en psicologia de la violència i la criminologia. Un dels temes polèmics també d'aquests últims dies ha fet un bon cop de volant a les últimes hores. Ara el govern de la Comunitat de Madrid ha anunciat la venda del pis que havia comprat per, en teoria, Isabel Díaz Ayuso i fer reunions. Això després d'una tempesta mediàtica per haver mantingut en secret durant 3 mesos aquesta adquisició i no haver-la sabut justificar de cap de les maneres. I atenció també a una campanya de firmes que ha posat en marxa una dona de 84 anys, que vol aconseguir que tots els pacients ingressats a l'hospital puguin tenir la televisió de franc. Un objectiu que, d'aconseguir-se, ajudaria molt a moltes persones ingressades que o no s'ho poden permetre o que no reben tantes visites. Ho ha fet a través del portal change.org i en poques hores ja ha recollit més de 20.000 signatures. Els esports, terratrèmol, el món del futbol, la UEFA s'ha plantat davant Gian Infantino i cap de les seves federacions nacionals participarà en competicions organitzades per la FIFA. Això per boicotejar la intenció del president de la FIFA, que vol traspassar els drets de la Copa del Món i altres competicions a inversors privats. Per cert, que aquesta nit, a 8:45, des de 15 minuts abans a RAC1, el Barça juga el seu primer amistós contra el Birmingham. Ja no hi serà Ter Stegen, que marxa cedit a l'Ajax i disputarà els seus primers minuts l'últim fitxatge, Karim Adeyemi. I avui, aquí al Món a RAC1, a partir de les 11, repassarem la cara B de l'actualitat de la setmana amb l'actor i comunicador Marc Tarrida. Això, aquest divendres, que comencen una mena de celebracions a tot el planeta pels 25 anys de la primera pel·lícula de Harry Potter. En parlarem amb la creadora de contingut, Paula Castanyer. I acabarem el programa, com sempre, amb el Baixant de l'Hort, amb el bo i millor d'aquesta redacció. I amb tot això, més el que pugui passar, haurem arribat al migdia i ole, ole, ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 7:04, pràcticament. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Un cop d'ull a la matinada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Bernat Balboa, bon dia.
3: Bon dia.
0: Abel Caral, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Pol?
5: Doncs que el govern espanyol ha desplegat l'exèrcit a Ceuta per frenar la crisi migratòria més important dels últims 5 anys. Fins ben entrada la matinada, milers de migrants han creuat de forma irregular la frontera entre el Marroc i l'estat espanyol. No en sabem encara la xifra exacta i tampoc hi ha un recompte oficial a aquesta hora de víctimes, segons El País, però en les últimes 24 hores han mort ofegades almenys 18 persones mentre intentaven creuar, i és que bona part dels que han arribat fins a Ceuta ho han fet nedant pel mar. Aquesta nit, una d'aquestes persones n'ha parlat a RAC1.
6: Era otro percal, era otro mundo. La gente estaban, se estaban prácticamente muriendo y los que estaban llegando, uno chafando al otro para subirse a las rocas, para cruzar.
5: Aquesta nit també han entrat unes 400 persones, en aquest cas a Melilla, de forma irregular. Per això s'ha tancat també la frontera amb aquesta ciutat autònoma i s'ha reforçat la seguretat tant a banda i banda de la tanca. El govern espanyol ha anunciat un acord amb el Marroc per retornar tan aviat com es pugui aquestes persones que han creuat.
0: Molts d'ells, com dèiem, han creuat nedant i ho han fet aprofitant una sentència del Tribunal Suprem.
5: Si ara fa 3 setmanes, l'alt tribunal va dictaminar que l'estat espanyol no pot expulsar immediatament els migrants que arriben per mar. La sentència justifica que aquestes persones no estan saltant cap tanca i conclou que només es poden expulsar en calent els migrants que hagin sortejat algun element físic, com dèiem, una barrera o un mur. A més, les últimes setmanes s'han multiplicat també a les xarxes les notícies falses que asseguren que les fronteres espanyoles estan obertes de bat a bat, i a tot plegat se li suma també que moltes persones d'aquests països no estan satisfetes amb les seves perspectives de futur, per exemple al Marroc o Algèria, i volen buscar una nova oportunitat a Espanya.
0: Per tot plegat, els centres de migrants de Ceuta, Pol, estan completament desbordats.
5: Sí, ara fa menys de 24 hores abans que aquests centenars de persones entressin a Ceuta, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, ja avisava que fa dies que no donen l'abast, ho deia a la cadena SER.
2: La sobreocupación del área de menores es de un 2.400%. El número de migrantes que hay fuera del centro de estancia temporal para adultos es superior al número de inmigrantes que hay dentro.
5: Una situació que, evidentment, ara també col·lapsa els sistemes per acollir aquestes persones que han entrat irregularment. Avui Pedro Sánchez i el ministre de l'Interior aniran fins a Ceuta d'urgència per coordinar la crisi migratòria. De moment, però, descarten decretar l'emergència estatal tal com reclama el PP.
0: Aquí hi ha un element també que jo crec que és significatiu, que és com fa 10 dies, això avui La Vanguardia ho apunta, i jo crec que de forma molt, molt encertada, fa 10 dies el president d'Algèria va rebre Pedro Sánchez, va rebre el president del govern espanyol, on tots dos van, en certa manera, escenificar una mena d'enterrament de l'atxa de guerra després del xoc diplomàtic per tota la qüestió del Sàhara Occidental, i molt probablement aquesta escenificació no s'ha posat bé al Marroc, en el sentit de tots sabem què va passar el 2021 i no és la primera vegada que s'utilitza la immigració, malauradament, com a eina de pressió política. Avui en parlarem. La tertúlia és clarament el tema del dia. Avui tenim una tertúlia amb Mohamed El Amrani, la Glòria Barret, el Joan Julivert, la Sílvia Cànovas, i afegirem, a més, la Blanca Garcés, ella és investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, i també la Cristina Mas, és una de les persones que més sap de conflictes diplomàtics i de migracions. Ella és la periodista i és la subcap de la secció internacional del diari Ara. Aquesta situació, que a més ha obert un conflicte diplomàtic amb Itàlia, que amenaça de tancar les seves fronteres a tots els ciutadans espanyols.
5: Sí, el govern de Giorgia Meloni ha estudiat a trencar l'acord Schengen amb Espanya. És el pacte que permet la circulació lliure de persones entre els països de la Unió Europea. En una piulada, el cap de la diplomàcia italiana ho ha proposat, literalment argumentant que la situació a Ceuta posa en risc la seva seguretat. El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ja li ha contestat i també ha convocat a consultes l'ambaixador italià per demanar-li explicacions. També als Estats Units, Donald Trump ho ha aprofitat tot plegat per carregar contra Pedro Sánchez. La Casa Blanca creu que això ha passat per les polítiques, segons ells, d'extrema esquerra del PSOE.
0: 7 i 8, més coses. A Catalunya, la policia ha detingut aquestes últimes hores dos homes acusats de provocar diversos incendis forestals.
5: D'una banda, el jutge ha enviat a presó provisional un piròman de 58 anys acusat de provocar almenys 3 incendis diferents al municipi de Carme, a l'Anoia. L'últim va ser el 6 de juliol, va arrasar mig miler d'hectàrees, es va haver de desallotjar una urbanització i es van confinar també 33.000 persones de 7 municipis diferents. També l'acusen de dos focs més, un al juny i un altre ara fa 2 anys. I l'altre home que han enxampat ha estat aquesta nit a Mataró. La policia ha detingut un home que ha intentat calar foc al marge de la C-32, però per sort un camioner l'ha enxampat, l'ha vist i l'han pogut detenir. Avui el risc d'incendi torna a ser molt elevat a tot arreu, amb un terç del país amb risc molt alt o extrem. També hi ha 7 espais naturals tancats.
0: Això a Catalunya, però és que a la resta de l'estat espanyol han detingut 4 persones més també per provocar incendis.
5: A León han enviat a presó un jove de 22 anys, l'acusen de calar foc intencionadament a l'espai natural de les Salines. A Castella-La Manxa han detingut, en aquest cas, dues persones acusades d'haver provocat l'incendi del Morox. A Toledo és un dels més grossos dels últims dies al centre de la península. I a Galícia han detingut una quarta persona per provocar expressament, o almenys això és del que l'acusen, de provocar expressament diversos incendis.
0: Fem un cop d'ull al temps.
3: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Què, Bel?
4: Mira, fluixa una mica la calor.
3: una miqueta, que no vol dir que... Vull dir que, com que venim de tan amunt, sí, no vol dir que hagi, que refresqui ni un tros, o no, no, no és una baixada de temperatures com la cap de setmana passat, no. Sí.
0: Passem d'estar al centre de l'infern a la porta.
3: A la porta, exacte.
0: Mira, una mica de fresqueta.
3: Exacte, sí. Home, jo vull sortir de casa a 23 graus i notar fresqueta, vull dir, 23 graus, notar fresquetes, que realment ja estem una mica...
0: Ens hem acostumat.
3: Ens hem acostumat massa a les altes temperatures. Mira, Lleida ahir 41,3 graus de màxima, Tremp 41, Solsona 40,8, Montesquiu al nord d'Osona 40,2. Molta calor ahir, i avui el que passa és que aquestes temperatures com a molt arribaran als 37, 38, 39 graus. Uh-huh. I en general a l'interior entre els 32 i els 36. No serà tan fàcil arribar o passar als 35 graus. A la costa no varien gaire, i la xafogó seguirà marcada. Ara tenim inversió tèrmica. A dalt a Santuari de Bellmunt, al nord d'Osona, estan a 1.200 metres, estan a 24 graus, mentre que baix a la plana de Vic estan a 16, 17, 18, 17 a Manlleu, 18 a Torelló. També és una de les comarques on farà molta calor avui, però no tant com ahir, la comarca d'Osona. Com a novetat, a la tarda, avançar a la tarda cap al vespre, els ruixats i algunes tempestes cap al nord de la Cerdanya, nord del Ripollès, i cap al final del dia, 10-11 de nit, poden arribar algunes tempestes des de l'Aragó cap al nord de les comarques de Lleida. Ah. Tempestes d'aquestes que es formin a l'Aragó i ràpidament viatgin amb algunes ventades. No està, no està clar, pot haver una tempesta una mica forta, però sobretot sembla que tindrem aquests xàfecs avançar a la tarda i al vespre cap al Pirineu Oriental, però podria arribar-ne alguna més tard des de l'Aragó al nord de les comarques de Lleida.
0: D'acord.
3: I al cap de setmana es manté aquesta calor una mica més moderada, que no vol dir que no n'hagi de fer gaire, perquè en farà molta, però no tan extrema com ahir o com abans d'ahir, i sí que demà a la tarda hi haurà més ruixats, més tempestes al Pirineu, al Prepirineu, sobretot cap al sector oriental, però també arribaran a Osona, al Lluçanès, zona més interior de l'Alt Empordà i cap a l'Alt Berguedà. Demà tarda vespre, algunes tempestes que allà, doncs, mira, refrescaran. Diumenge es veu menys possibilitat de pluja.
0: La resta de dies sol.
3: Sí, en general sol aquests primers dies del mes d'agost. I mira, i estarem a l'agost, vull dir, ja estarem més a prop del setembre. No, no, ho dic pel tema.

0: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Tens l'aigua, és que clar.
3: Ja va passar a principis de juliol, però la dinàmica no és nova, evidentment, i de fet l'estiu passat va ser una constant, sobretot durant els mesos de juliol i d'agost, amb diversos episodis com aquest. L'Ajuntament ja està netejant i també desinfectant la piscina, però estarà tancada com a mínim durant tot el dia.
4: I si sou dels qui avui o dilluns agafeu vacances i teniu previst fer algun desplaçament amb el cotxe, heu de saber que la benzina s'ha encarit i de valent a tot arreu.
3: Aquesta setmana el preu mitjà de la benzina s'ha enfilat fins a 1,64 € al litre i el del gasoil fins a 1,72 €. El motiu és que l'estret d'Hormuz torna a estar bloquejat per la nova escalada en la guerra entre els Estats Units, Israel i l'Iran, però també perquè ja s'ha acabat la rebaixa de l'IVA que s'aplicava fins ara justament per aquest conflicte armat.
4: I si sou dels qui teniu previst agafar un avió a l'aeroport del Prat, sobretot de cara a la setmana que ve, mireu-vos-ho bé i arribeu amb temps perquè a partir de dimarts hi ha una vaga prevista.
3: Sí, és el personal de terra de Ground Force, és l'empresa que dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines. La vaga podria provocar retards a totes aquestes aerolínies a l'hora d'embarcar per facturar les maletes o bé per recollir-les al març. De fet, ja van convocar una vaga justament per protestar contra vulneracions del conveni de treball i durant aquesta aturada les maletes facturades sortien més o menys amb una hora de retard.
4: Un quart de vuit, el terratrèmol al món del futbol ja és pràcticament bíblic i la UEFA dona suport al boicot a la FIFA i es planta davant l'amic de Donald Trump, Gianni Infantino.
5: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
6: Cap de les 55 federacions europees participarà en competicions organitzades per la FIFA en cas que la proposta d'Infantino tiri endavant. La CONCACAF, que agrupa les federacions de Centre i Nord-Amèrica, també suposa els plans de privatitzar una part del Mundial, malgrat que no diu res d'impedir la participació de les seves seleccions en tornejos FIFA. S'oposen a un projecte que consideren antidemocràtic i que, segons ells, canviaria el futbol per sempre perquè passaria a regir-se per criteris econòmics i no esportius.
4: Ara el que s'esperen són les reaccions de la resta de confederacions, no, Bernat?
6: Sí, són determinants. Primer perquè una de les que pot tenir la clau és l'asiàtica, tot i que encara no s'ha pronunciat després de l'anunci de la UEFA. La FC va emetre dimecres un comunicat on criticava durament la falta de transparència de la FIFA. En canvi, la Confederació Africana, que encara tampoc ha dit res després d'aquest posicionament, també va fer un comunicat dimecres dient que valoraven positivament iniciatives per augmentar els recursos financers destinats al creixement del futbol a l'Àfrica. No s'ha pronunciat ni a favor ni en contra la Conmebol, que agrupa les federacions sud-americanes, ni l'OFC d'Oceania.
4: La FIFA, en canvi, tot just fa una estona, pocs minuts, ha respost a les crítiques amb un nou comunicat.
6: Aclareix que el seu projecte FIFA Forward Enterprise no pretén vendre el futbol ni cedir el control de la seva governança. Per tant, surt al pas de les dures crítiques que ha rebut per part de les confederacions com la UEFA o la CONCACAF. L'entitat que presideix Gianni Infantino respecta els comentaris i les preocupacions expressades públicament i reafirma el seu compromís amb una consulta oberta i democràtica. Però també lamenta que la informació errònia publicada en els mitjans de comunicació, a la qual, segons la FIFA, ha interromput el procés de consulta previst.
4: En clau Barça, avui per fi primer amistós de la pretemporada a Porta Oberta. Ter Stegen marxarà cedit a l'Ajax i abandonarà la pretemporada de Sant George's Park en les properes hores.
6: Tot i que encara no és oficial, la sortida del porter blaugrana és imminent i marxarà cap a Amsterdam, on jugarà sota les ordres de Mitchell fins al 30 de juny del 2027. El Barça pagarà el 90% de la seva fitxa, mentre que el club neerlandès es farà càrrec del 1,5 milió restant. Sense l'alemany, Chesney serà el porter titular a l'amistós d'aquest vespre davant del Birmingham, de la segona divisió anglesa, a 9:45 del vespre, des de 2:15 en directe a RAC1.
5: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
4: I atenció a això. Rafa Mir, exjugador del València, podrà anar-se'n a jugar a Grècia, tot i

0: Està condemnat per agressió sexual.
1: Sí, l'Audiència de València li ha donat el vistiplau perquè s'incorpori a l'Aris de Tessalònica i només li exigirà que es presenti un cop al mes al consolat espanyol de la ciutat grega per presentar el passaport. El tribunal ho justifica dient que Amir se'n va d'Espanya per motius laborals i també perquè Grècia forma part de la Unió Europea. Amir el van condemnar a 8 anys i mig de presó a mitjans de juny per violar una noia l'any 2024. La sentència, però, no és ferma i el futbolista ha dit que la recorrerà.
0: I el govern d'Isabel Díaz Ayuso fa marxa enrere i anuncia que es vendrà el pis de luxe que havia comprat per la presidenta madrilenya.
1: La notícia arriba tan sols 24 hores després que el País d'Estapés que havien comprat aquest pis, valorat en entre 4 i 6 milions d'euros, i que el govern de Ayuso no va saber explicar per què el faria servir exactament. Ara diuen que els beneficis de la venda d'aquest pis i d'altres immobles que tenen en cartera es destinaran als afectats pels incendis dels últims dies al centre de la península. El PSOE, però, li demana explicacions, en parlava el ministre Óscar López.
2: Lamentablemente, la señora Ayuso ha decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños.
1: Óscar López, que acusava Ayuso de mentir. Per cert, que poc després que la Comunitat de Madrid comprés aquest àtic, fa 3 mesos, Ayuso i la seva parella van posar justament a la venda el pis on viuen, que està ubicat al mateix barri, a Chamberí.
0: I l'altre escàndol dels últims dies ha estat el fiasco de les proves PISA. Ara la síndica de Greuges ha anunciat que obre una investigació.
1: Esther Jiménez Salinas ha obert una actuació d'ofici i ha reclamat al Departament d'Educació que li enviï tota la informació que tingui sobre el desgavell. Reclama informació, per exemple, dels 51 centres que formaven part de la mostra, quines característiques tenien els que es van deixar fora dels exàmens o quins mecanismes d'acompanyament i supervisió hi va haver amb els centres. Veurem si avui Salvador Illa en dona més detalls d'aquest error de les proves PISA. El president farà balanç del curs polític i compareixerà a 9:45 del matí.
0: I aquesta nit ja hem pogut escoltar el nou disc d'Ariana Grande.
1: Diu Petal, té 12 cançons diferents, només una havia sortit, per tant les altres 11 són noves, i és el 8è àlbum ja de la cantant nord-americana.
0: I atenció, perquè ha tret nou tema, aquí l'estimem molt en aquesta casa, Juan Magán.
1: Tema que es diu, casualment, Tommy Zendaya. Surt només uns dies després de l'estrena de la nova de Spider-Man,
0: sí,
1: en què justament surten Tom Holland i Zendaya.
0: O sigui, Juan Magán ha fet una cançó a Tom Holland i Zendaya.
1: Sí, és una col·laboració amb un altre cantant i en algun moment del tema, ara no l'hem enxampat, però en el moment del tema fan referència doncs, a aquesta parella, no? Tan famós ara a Hollywood.
0: Sí, sí, sí. Bueno, escolta, jo si Juan Magán ha volgut fer una cançó sobre Tom i Zendaya, jo a favor, sempre. A partir de les 8, evidentment, com sempre, repassarem la resta de novetats musicals i escoltarem una miqueta amb més calma i tranquil·litat algunes cançons més d'aquest nou disc d'una de les reines d'Ariana Grande.
3: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: El trànsit.
4: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Doncs de moment, força tranquil·litat. Es comença a acumular una mica de retenció, poca menys que l'habitual en els accessos a Barcelona, sobretot en el nus de la Trinitat, en aquests accessos tant a la Ronda de Dalt com a la Ronda Litoral, i hi ha una avaria que provoca una mica de circulació intensa a l'AP7 en sentit Barcelona en el tram entre Gelida i Subirats, perquè s'ha tallat un carril de moment.
5: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Missatge important pels pets. Ja el tenim aquí. Tan feixuc i mandrós com ell sol, vital i enganxós, però ja ha arribat. Demà entrem a l'agost. Vamos cap a l'agost. Aquí tenim.

0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio. RAC 1.
1: Aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
2: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
3: Descobreix la memòria compartida dels exilis a banda i banda dels Pirineus amb el Pas Exilis.
4: Compra una entrada en un dels espais adherits i accedeix gratuïtament a la resta. Visita el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera,
3: els memorials dels camps d'Argelers i Ribesaltes,
4: el Castell Reial de Cotlliure i el Museu Terros d'Elna.
3: Amb el cofinançament del programa Interreg Poc Tefa de la Unió Europea. Més informació a exilis.1936-1946.eu.
5: El coixí crema. La casa bull. I tu encara enganxat al sofà?
6: Vine a Servei Estació, però vine amb abric.
7: Hem derrotat la calor amb aires condicionats portàtils. Te'ls emportes avui i tens aire fresc al moment, sense instal·lació.
6: Però espavila, queden poques unitats. Van que volen. I també tenim ventiladors de sostre, de peu i de mà, per refrescar-te on vulguis.
7: I ara, amb la compra d'un aparell per combatre la calor, gelat de regal. Servei Estació. Si passes calor, és perquè vols.
8: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
9: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
0: RAC 1. Aquest divendres arriba un dels clàssics de l'estiu, el Bar Sant Xancletes. A 8:45 del vespre des d'Anglaterra, Birmingham City, Barça. Els blaugranes s'estrenen a la pretemporada encara amb absències davant un segon anglesa. Viviu-lo en directe des de 8:45 a RAC 1 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Marta Ramon com a enviada especial a Birmingham i els comentaris de Carlos Martínez i David Bro. I després, tu diràs fins a la una. Aquest divendres, prepareu-vos perquè traiem les xancletes de l'armari. Birmingham Barça, l'estrena de la pretemporada blaugrana a RAC 1. Tots som un milió.
10: RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
11: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
10: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
12: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
10: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11.
0: RAC 1. Tots som un milió. El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
13: 7:28.
14: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
13: El Marc Simón, que ens descobreix artistes que val la pena que tinguem controlats. Avui, Guiz.
15: Fa 6 anys eren estudiants d'institut, però ara han format una de les bandes indie-rock amb més projecció del món. Aquesta és la història d'en Cameron, l'Emily, en Max i en Dominic, quatre amics benestants de, com no, la ciutat de Nova York, que al matí estudiaven al Brooklyn Friends School, un institut privat de la ciutat, i a la tarda quedaven a un garatge per fer cançons i assajar. I sembla que per alguns el somni americà sí que es compleix, ja que abans que esclatés la pandèmia, una discogràfica els va descobrir i des d'aleshores ja tenen 3 discos a les seves espatlles. El darrer, Getting Killed, va captivar tant els fans com la crítica, política, gràcies a les lletres esmolades i sense filtres que disseccionen les relacions superficials, la propaganda d'estat o les divisions socials. I al capdavant, Cameron Winter, que embruixa amb la seva veu de vellut, plena de veritat i maduresa, tot i tenir tan sols 24 anys. Ells són Guiz i us deixo amb aquest Opeido Cocaine.

0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
1: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
2: Xarxa Hyundai de Barcelona.
3: Són 2:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: que hem de saber, Xavi Pardo, Pol Prats, Bernat Balboa, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, que el govern espanyol ha desplegat l'exèrcit a Ceuta i ha tancat la frontera de Melilla per una nova crisi de migrants. Això després que milers de persones hagin creuat la frontera nedant i a peu. Segons el País, han mort 18 persones ofegades.
3: La policia ha detingut dos homes per provocar incendis forestals a Catalunya. Un d'ells per tres focs a Carme, a l'Anoia, i l'altre per un incendi a Mataró. I a l'estat espanyol han detingut quatre piròmans més. Avui el risc d'incendi és molt elevat a tot arreu.
2: Justament avui hem sabut que en l'última dècada els dies amb un risc d'incendi extrem s'han disparat un 50%, ho diu un estudi internacional publicat a la prestigiosa revista Nature.
3: A les portes que milers de catalans agafin vacances s'ha disparat el preu dels carburants. La benzina es paga de mitjana a 1,64 € i el gasoil a 1,72 €. Avui també hi ha vaga a Rodalies. A les hores punta passen dos de cada tres trens.
4: Els esports, continua el terratrèmol al món del futbol. La UEFA dona suport al boicot a la FIFA i es planta davant Gianni Infantino. La CONCACAF decideix el mateix mentre s'espera el posicionament de les altres confederacions. Mentrestant, a Can Barça, Ter Stegen abandonarà avui l'estat d'Anglaterra per marxar cedit a l'Ajax, i a 8:45 l'equip de Hansi Flick disputa un amistós contra el Birmingham.
2: Rafa Mir podrà anar-se'n a jugar a Grècia, tot i estar condemnat a 8 anys i mig de presó per violació. Un tribunal ha autoritzat que l'exjugador del València hi vagi, només l'obliga a presentar-se al consulat un cop al mes.
3: I avui Salvador Illa farà balanç del curs polític. El president compareix en ple escàndol pel fiasco de les proves PISA. Fins ara ha fet pinya amb la consellera d'Educació i ha dit que es tracta d'un error tècnic.
0: En un divendres en què, entre altres coses, tenim nou disc d'Ariana Grande. El temps.
5: L'Inmotor, concessionari oficial Hyundai, patrocina aquest espai.
0: Abel Caral, bon dia.
6: Bon dia. Menys calor avui. Afluixa una mica aquest últim dia de mes de juliol. A veure, continuarà fent molta de calor, però sobretot a l'interior baixa uns grauets, 2-3. Per tant, si ahir vam arribar als 40-41 sectors de Ponent, o també, per exemple, de la comarca d'Osona, avui, com a molt, 37-38-39, que és molta calor, cap a les comarques de Lleida, i en general a l'interior de 32-36. Aquest descens no es nota a la costa, on la xafogó serà marcada, i a la tarda, ruixats i algunes tempestes avançades a la tarda cap al vespre entre el nord de la Cerdanya i del Ripollès. Demà a la tarda i al vespre els xàfecs seran més freqüents i les tempestes al Pirineu i alguns sectors del Prepirineu.
5: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai L'Inmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai L'Inmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
0: I amb nàtors, si sapiguem la qualitat de l'aire, Bel.
6: Sí, en general, entre bona i regularment bona, però amb aquesta estabilitat i inversió tèrmica hi ha algunes zones una mica més complicades. Per exemple, tenim una qualitat de l'aire regular per micropartícules a Juneda, a Pons, a Vic i a Vilafranca, al Penedès. És regular per altes concentracions d'ozó a Pardines, al Ripollès, i desfavorable per micropartícules amb aquesta inversió tèrmica a Manlleu, a Manresa i a Montcada i Reixac.
7: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
8: Senyora rentadora, sempre que pot, renta amb aigua freda.
9: I tant, per estalviar.
7: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
9: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
8: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
7: Torna l'equip estalvi.
10: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: El trànsit.
11: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Ara per ara, ja es comença a notar que estem a l'últim dia de juliol. Poca cosa més que les retencions habituals en els accessos a la ciutat de Barcelona. Això sí, hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle a l'AP7 en el tram entre Gelida i Subirats, cosa que provoca un pèl de circulació intensa.
5: Arriba el nou Omoda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
12: El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
0: Obrim el diari del món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Bernat González, bon dia.
13: Bon dia.
0: Mariona Martínez, bon dia.
14: Bon dia.
0: Carles Fernández, bon dia.
15: Bon dia.
0: Les imatges dels milers de migrants que van creuar ahir la frontera a Ceuta acaparen totes les portades, tant aquí com a Madrid. Algunes, inclús, es repeteixen, però el que més crida l'atenció és la manera en què ho descriu cada diari.
13: La Vanguardia titula: l'exèrcit es mobilitza a Ceuta per l'entrada massiva d'immigrants i asseguren directament que tot plegat passa perquè el Suprem impedeix expulsar qui entra nedant.
1: El diari ara fa servir un altre format i titula Ceuta desbordada. Ressalten, entre d'altres, que Meloni demani tancar l'espai Schengen amb Espanya.
14: El periòdico utilitza el terme allau i diuen allau a Ceuta i destaquen que Sánchez hagi activat l'exèrcit per l'entrada massiva.
13: El Punt Avui titula directament Afecta crida del Suprem.
1: A Madrid, el País titula Col·lapsa la frontera de Ceuta i parla d'una jornada de complet descontrol a la ciutat autònoma.
14: El Mundo ho titlla en el seu titular del major assalt a la frontera espanyola i posa en el focus la manca de recursos de la policia. Destaca el subtítol. Milers de persones irrompen amb total llibertat a Ceuta durant 9 hores davant tan sols 55 agents espanyols.
13: L'ABC titula ras i curt Ceuta invadida i descriu la situació dient la ciutat demana auxili després de l'assalt de desenes de milers de magrebins.
1: La Razó titula directament la invasió de Ceuta i crida l'atenció a la fotografia que destaca en portada. A diferència de la resta de mitjans on es veuen riades de gent, el diari posa el focus en la celebració dels dos joves que van arribar nedant a la ciutat autònoma.
15: Més enllà d'aquesta lectura inicial, avui bona part de la premsa coincideix en apuntar al Marroc com a responsable de tot plegat. Els anàlisis de diferents diaris qüestionen que l'arribada dels milers de migrants hagi estat casualitat.
14: La Vanguardia titula el seu editorial Crisi migratòria a Ceuta. Retreuen al govern espanyol que tot plegat els hagi agafat sense els equips necessaris per protegir la frontera. Apunten també que entrades massives com aquesta poden tenir un rerefons polític, ja que el Marroc les ha permès o afavorit en el passat com a mesura de pressió sobre Espanya. A banda, també asseguren que un altre motiu podria ser la sentència del Tribunal Suprem de principis de mes, en què prohibien les devolucions en calent de migrants interceptats al mar. I conclouen que per provar de resoldre o almenys contenir crisis com la de Ceuta, la millor via és la diplomàcia. El que s'ha trencat, diuen, es pot i s'ha de recompondre.
13: L'Ara titula el seu editorial amb una pregunta a l'entrada de marroquins per Ceuta, per què ara? Situen el possible inici d'aquesta crisi una setmana enrere després del restabliment de les relacions entre Espanya i Algèria per mirar d'assegurar sobretot les compres de gas. Per això diuen que tot plegat fa sospitar que darrere del que està passant hi ha alguna cosa més que la voluntat d'uns joves de forçar l'entrada a Europa i lamenten que cada imatge i vídeo augmenten els discursos xenòfobs i anti-immigració i ho rematen dient que la crisi és històrica i que tindrà una difícil solució.
1: El periòdico destaca que el govern espanyol hagi activat l'exèrcit a Ceuta per l'entrada massiva d'immigrants, una entrada de gairebé 2.000 persones que també relacionen amb la sentència del Suprem que no permet les devolucions en calent. Només ho autoritzen els casos que intentin saltar elements de contenció fronterers com la tanca, però no s'hi entren nedant com en aquesta ocasió.
14: A VilaWeb, Vicent Partal escriu La paradoxa de Ceuta. Diu que més que la immigració, allò que espanta el nacionalisme espanyol i explica la histèria de les darreres hores és la impotència davant la realitat. Afirma que el dia que vulgui el Marroc es menjarà una ciutat que no es pot definir de cap més manera que com a colònia de manual.
13: En la mateixa línia, José Antic, el Nacional, titula el seu article El Marroc, una crisi greu i diferent de totes. Diu que és evident que amb el Marroc els acords només poden ser temporals i assegura que pensar el contrari és d'una gran ingenuïtat o de ser massa jove o inexpert i conclou que la debilitat espanyola és molt gran i les possibilitats que els marroquins s'apoderin de Ceuta i Melilla molt més importants.
1: A Madrid, el País és molt crític amb la posició del Marroc, apunta que no és la primera vegada que el País fa servir la migració com a mesura de pressió diplomàtica i critica que el govern marroquí no s'esforci en desmentir aquesta impressió. A la seva editorial, el diari opina que la crisi a Ceuta no es pot explicar només per la decisió del Tribunal Suprem o per les condicions socioeconòmiques dels marroquins i afirma que el nucli del problema és la tolerància del Marroc a les sortides irregulars cap a un territori espanyol que Rabat reclama com a propi.
14: El Mundo també acusa directament el Marroc de fer servir la frontera com a arma i té clar que un moviment de persones d'aquesta magnitud és inconcebible sense la passivitat del Marroc, però el diari també apunta a la responsabilitat del govern espanyol. Critica que la Moncloa insisteixi a presentar d'exemplar la relació amb Rabat i que compleixi totes les seves exigències mentre que, a canvi, el País Veí incompleix les seves obligacions més elementals.
13: En la mateixa línia, l'ABC també critica directament el govern de Pedro Sánchez. En la seva editorial, el diari apunta directament a la sentència del Tribunal Suprem com a responsable de la crisi a Ceuta. Opina que va obrir un forat clar perquè els marroquins l'aprofitessin i critica el president espanyol que no hagi declarat l'estat d'excepció a la ciutat autònoma davant del que considera una violació massiva i constant de la integritat territorial espanyola.
1: I la Razón fa un pas més i es pregunta quantes crisis més fan falta perquè el govern de Sánchez plegui. El diari opina a la seva editorial que el govern arriba tard i malament a Ceuta i sentencia que la incapacitat de defensar les fronteres és una de les raons més reprobables per les que una administració hauria de posar fi al seu mandat.
14: I al diario.es, Isaac Rosa ironitza dient que això amb un govern de PP i Vox no passaria. Diu que el que és estrany és que aquestes crisis no no passin més sovint, no per l'acció o inacció del Marroc, sinó per la condició d'Espanya com a frontera d'Europa, una de les més desiguals del món.
0: I més enllà de la situació Ceuta, avui la notícia que fa la volta al món és la revolta de la UEFA contra la proposta de Gianni Infantino per privatitzar el Mundial de Futbol.
16: Les vacances d'estiu en família, de Rosa dels Vents, us ofereixen aquest espai.
13: El País titula Infantino amenaça el futbol mundial i dedica una segona editorial a crítica que el president de la FIFA obri la porta a inversors privats a un torneig que durant gairebé un segle ha estat sense ànim de lucre i opina que la seva proposta llença un desafiament extrem al futbol tal i com el coneixem actualment.
1: La BBC titlla de massa atrevida la proposta d'Infantino i creu que no tirarà endavant i sentencia que el mundial no està en venda, sobretot no a les decisions del gendre de Donald Trump o de JP Morgan.
14: El The Telegraph ironitza amb la situació i titulen Bona sort venent participacions d'un mundial sense Anglaterra, Espanya o França i celebren la decisió de la UEFA de boicotejar la FIFA. Diuen que era l'única resposta apropiada a la cara dura d'Infantino.
13: The Independent assegura que tot té un límit, fins i tot en el món del futbol, com ha quedat clar en aquest assumpte entre la FIFA i la UEFA. També es posicionen i veuen amb bons ulls la decisió de la UEFA de boicotejar el Mundial si Infantino tira endavant el seu pla de privatitzar-lo.
1: El The Times, Alison Root, titula contundentment amb un delirant Infantino, l'hem d'expulsar, i diu que ningú amb autoritat s'atreveix a defensar el president de la FIFA.
17: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. Ni a qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
0: Menys de 2 minuts, ara tornem.
18: Aquest estiu tenim el pla perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia amb Akamanu Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
19: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
20: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
21: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
22: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
23: 15 de gener de 2013.
22: I el número de la sort, el...
23: 1.
22: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
12: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: 7:43. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Aquí se li entrevessarà aquest matí, Xuxu.
14: Aquest matí, els joves que s'excusen de fer coses pel cringe si llegeixen l'article que signa Andrea García al País. Explica que és un terme usat per les generacions nascudes a partir dels 90 i que fa referència a la vergonya aliena exagerada. Segons l'autora, és només una excusa per no ser percebuts com algú que s'esforça. Titlla el cringe d'una forma extrema d'autoconsciència alimentada per l'ego i la por de fracassar en públic i fa una crida a abraçar-lo. Diu que és sinònim de l'autenticitat i que sense ell ens hauria hem perdut moltes coses, com l'amor per Maradona, Lady Gaga o Paquita Salas.
0: O Harry Potter, per exemple.
14: Per exemple.
0: Que avui en parlarem. Josep Ribaudí, bon dia.
24: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui?
24: Que el 1950 Espanya ja registrava temperatures molt altes. Durant els últims dies s'ha fet molt viral a les xarxes una graella amb suposades temperatures màximes registrades entre 1949 i 1951 en diverses ciutats espanyoles. Fins i tot la va compartir l'eurodiputat de Vox, Jorge Buxadé, tot i que després va esborrar la publicació. Però tot això és fals. La EMET ha confirmat que aquestes dades no són reals i que la taula és un muntatge fet amb intel·ligència artificial que s'utilitza per negar el canvi climàtic. N'informa Neutral.
15: Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia.
15: Parlant de canvi climàtic, la temperatura de l'aigua bat rècords al Mediterrani.
2: I en aquest cas són temperatures reals i ens parlen de temperatures molt disparades. En concret, la boia de Sadragonera, a l'oest de Mallorca, dijous va registrar 31,4 graus, una temperatura ben pròpia de l'aigua del Golf de Mèxic, la zona d'aigües més càlides del planeta. Es tracta del rècord per a un mes de juliol i la temperatura encara pot pujar les pròximes setmanes. De fet, tot el Mediterrani Occidental està clarament sobreescalfat. En el cas de Barcelona, la temperatura és pràcticament 3 graus més alta del que toca i a l'Estartit, al Baix Empordà, l'anomalia és de 2 graus i mig positius.
15: Marc Margarit, bon dia.
3: Bon dia.
15: Un ciberatac massiu al Vaticà exposa les dades personals de 700.000 fidels.
3: La informació de centenes de milers d'usuaris de l'aplicació Click to Pray, clica i prega, ha estat disponible a la xarxa durant mesos. L'aplicació la va impulsar el Papa Francesc l'any 2019 i per un seguit d'errors tècnics no protegia prou els correus electrònics i altres dades delicades dels usuaris. Ho llegim a l'estampa.
15: Desenvolupen paneroles cíborg?
3: Què?
15: Per ajudar en zones catastròfiques.
1: Ah. Investigadors del Japó i Singapur estan convertint paneroles vives en petits exploradors a distància. Equipen els animals amb motxilles electròniques que duen càmeres, sensors i electrodes. Les ciberpaneroles s'introdueixen a esquerdes o runes inaccessibles per obtenir informació. Ja les han fet servir a un terratrèmol a Myanmar i ara les volen fer resistents a l'aigua per usar-les en zones inundades. Ho llegim a la revista Nature.
15: I de paneroles exploradores a professor robot. Què ha encès la polèmica a una escola de Nova York?
24: La incorporació de la Sally per impartir classes. La Sally és un robot humanoide pensat per interactuar amb els alumnes i ajudar-los amb les seves tasques, però famílies i professors han qüestionat si un robot ha de tenir aquest paper a les aules i de moment la prova ha quedat aturada. Ho llegim al 20 minutos.
15: I quin article ens ha cridat avui l'atenció?
4: Doncs un de l'Espanyol que parla de gossos.
15: Ah, ja patia.
4: Concretament, analitza l'impacte que té la nova llei antitabac i critica que no ha tingut en compte el benestar dels animals de companyia. Explica que els gossos queden desemparats amb el fum ambiental del tabac. Recorden que no tenen capacitat per allunyar-se quan algú encén una cigarreta i que en sumen al terra i llepen el seu pèl i potes. I això augmenta el risc dels gossos a patir malalties respiratòries, alteracions cardiovasculars i determinats tipus de càncer. Ho rematen dient que s'ha desaprofitat una oportunitat única.
15: I quina altra publicació, que esperem cada estiu ja és aquí?
24: La tradicional playlist d'estiu amb recomanacions de Barack Obama, l'expresident dels Estats Units, obre la llista amb un homenatge al músic irlandès Glenn Hanser. Mor aquesta setmana amb la cançó Song of Good Hope. And I know where you've been. It's really left you in doubt. També hi ha una barreja ben eclèctica de clàssics i novetats, per exemple, Revolution dels Beatles. You say you want a revolution. Well, you know. O Going Shopping de The Strokes, que just acaben de publicar un nou àlbum.

0: Si la voleu escoltar sencera, la trobareu a les xarxes socials de Barack Obama.
1: Allargar la vida laboral augmenta el risc de mort prematura.
2: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
3: Jubilar-se més tard augmenta la mortalitat entre els 60 i els 67 anys, un 1,6%, segons un estudi de FEDEA. Els que més ho pateixen són els treballadors que tenen ocupacions físicament exigents. Extendre la vida laboral agreuja més la salut dels homes, però són les dones les que més sovint es veuen obligades a treballar més anys perquè no arriben al llindar d'anys cotitzats per jubilar-se, n'informa El Mundo.
4: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
5: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
6: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
1: I a veure què ens recomana avui el Guillem Tarrés per desconnectar
7: Xocolata
1: una mica de les xarxes.
7: Patrocina aquesta secció.
1: Guillem, bon dia.
8: Bon dia. Avui us recomano un lloc on trobar idees per fer escapades aquest estiu. La Generalitat té una pàgina de patrimoni cultural amb rutes, activitats i propostes repartides per tot Catalunya que us pot solucionar algun cap de setmana. Hi trobareu propostes com recórrer l'Empordà a través de la literatura de Josep Pla, descobrir l'empremta que Gaudí va deixar al Berguedà, o conèixer els tres jardins històrics de la Costa Brava. A més de les rutes i escapades, aquest estiu hi ha més d'un centenar d'activitats programades en museus, monuments i jaciments de tot Catalunya. O sigui que si encara no sabeu què fer aquest cap de setmana, entreu al web de Patrimoni Cultural i alguna cosa trobareu.
7: A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
1: Obrim les pàgines d'esports. Bernat Balboa, bon dia.
9: Bon dia.
1: Ah, evidentment, la premsa esportiva, que també parla del nou terratrèmol al món del futbol contra la FIFA.
9: Santi Noia, director del Mundo Deportivo, exclama: Infantino no és necessari, el futbol és de la gent, no és teu. I Pablo Llanas afegeix el posicionament de la UEFA, la qual considera que hi ha secretisme en l'operació i troba irresponsable i inconcebible com s'ha anunciat. A l'esport, Xavi Ortuño titula: Europa no es queda curta, sense futbol no hi ha negoci. I destaca que un Mundial sense Europa no val 20.000 milions i que el valor no és en la marca, sinó que és en el futbol que juga al camp. La Vanguardia manifesta ben clar boicot contra la FIFA i lamenta la gran ruptura al futbol mundial. Mentre que el diari Marca diu: la UEFA dona suport al boicot a les competicions de la FIFA amb un dur comunicat de l'organisme que presideix Seferin, i destaca: hi ha coses que, senzillament, són massa importants per a vendre-les. L'AS, en la mateixa línia, ras i curt, titula: boicot de la UEFA a la FIFA, i destaca la unanimitat i la rotunditat de l'organisme europeu.
1: La notícia fric.
2: Rodi Motor Services patrocina aquest espai.
0: A Itàlia, dos homes han trobat una manera ben peculiar d'estalviar combustible. En el Macauto, a cavall. Dos genets de Barletta s'hi van presentar muntats en els seus cavalls per recollir una comanda de menjar ràpid, s'hi van apropar lentament amb el cavall, com qui no vol la cosa, i un conductor que passava per allà va gravar l'escena, que ja s'ha fet molt viral a les xarxes socials.
10: Machhorse.
1: I on hi ha salmó aquest matí?
0: A La Vanguardia, que explica que Esther Expósito ha esclatat contra les imatges manipulades amb intel·ligència artificial que han circulat arran de la seva relació amb Kylian Mbappé. L'actriu ha publicat un comunicat en què denuncia que l'únic objectiu d'aquestes falsedats és, textualment, embrutar una història entre dues persones.
1: I avui, que és Sant Ignasi de Loyola, és l'aniversari de...
0: De l'actor i guionista B.J. Novak, Malditos Bastardos, The Office, que fa 47 anys, l'escriptora J.K. Rowling, Harry Potter, que fa 61 anys, i l'actriu Geraldine Chaplin, Doctor Zivago, Cria Cuervos, El Orfanato, que en fa 82.
11: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil, a l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
1: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui, Marc?
12: Amb la del diari Ara, que escriu Pol Guasch i titula Orgull de què? Reflexiona sobre el significat de l'orgull LGTBI i reivindica que, més enllà de la festa i les celebracions, continua sent necessari mantenir el component de lluita i denúncia. Qüestiona què significa avui sentir orgull d'una identitat que encara rep discriminació i recull les diferents formes d'entendre aquesta diada. Amb un, algú n'hi dirà orgull, n'altre n'hi dirà celebració i algú altre en dirà necessitat de reivindicar una força de afirmació i transgressió, i remata: vista el panorama, és molt necessari.
13: La
10: senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
13: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
14: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
1: 7 i les 8.
15: Aquest estiu tenim el pla perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
16: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.
17: El pla perfecte fica'l a la teva motxilla. Platja, piscina i Mordoku.
18: Mordoku!
19: La millor aventura de l'estiu fa milers d'anys que t'espera. Descobreix els museus i jaciments del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Els trobaràs a Barcelona, Empúries, Girona, Olèrdola i Ullastret. Viuràs experiències sorprenents al quilòmetre zero de l'arqueologia catalana, el punt de partida del teu estiu. Visita'ns a mag.cat.
20: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
21: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
22: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
1: 5 minuts i clavem les 8. Vinga, posem el català a la maleta amb l'Abel Espinosa. Avui viatgem al País Basc.
23: Doncs sí, els catalans tenim tendència a pujar al País Basc, a trobar complicitats i a amarar-nos de paraules incomprensibles que, acceptem-ho, ens fascinen. Val a dir que els bascoparlants, de tant en tant, deixen anar alguna paraula en castellà enmig del seu discurs, que de fet és l'única cosa que entenem quan sentim com parlen. El que potser no teniu clar és que també fan servir, com a mínim, una paraula en català. Sabeu quina és? Capicua. Això sí, escrit amb la lletra K. Capicua, una K inicial i una K al mig de la paraula, perquè en basc no existeix la lletra C. I per què ha arribat aquest catalanisme al País Basc, us preguntareu? Doncs perquè capicua és un dels catalanismes, de fet, que més ha triomfat a la península. El fan servir en gallec, en castellà i també en portuguès.
1: I ara... consells que anem aprenent al llarg del camí que fem en aquesta vida, Zoé, amb els nostres oients.
0: Avui, Sergi, n'aprenem un d'un oient, que és el Víctor,
1: sí?
0: Que jo crec que pot reparar les nits de mal dormir.
24: Hi ha una frase que m'agrada, que és que no vagis a dormir mai tard per una cosa que no et faria llevar d'hora. Com oi que no et poses el despertador per mirar reels, doncs és absurd que et quedis per la nit també fins tard mirant-los. I si l'apliques a altres coses, és una màxima fantàstica que serveix per tu. Us ho recomano.
1: M'agrada, eh?
0: El Marc Margarit fa una cara de desaprovació, cosa que em sembla fatal. Perquè és realment és aplicable a tot. A Reels, a aquell últim capítol d'una sèrie que mai acaba sent l'últim, a una discussió, tu et posaries alarma per llevar-te abans, una alarma per llevar-te abans i seguir discutint amb algú?
1: Jo sóc d'aquells que no puc anar a dormir fins que la discussió
0: s'ha arreglat. Jo igual. Però, bueno, a vegades no passa. Doncs
1: a vegades
0: ja
1: no
0: ve a
1: dormir, eh?
0: També quan estàs donant voltes a una conversa que hi ha acabat i que tu estàs pensant, hauria d'haver dit això. Tu
1: sí.
0: Et posaries una alarma a 6:45 del matí per dir, a veure què hauria pogut dir.
1: No.
0: Ring, ring. No, oi que no? Doncs ja està. Aquí ho teniu. Jo només us deixo anar a dormir tard, si és per una idea, però la idea ha de ser realment molt bona. Allò que et lleves i encara segueix sent bona, perquè han passat moltes hores i encara no ha caducat.
1: M'agrada com a filosofia.
0: Apliqueu-vos-ho.
1: Vinga.
0: No et llevis.
1: És una ordre.
0: No vagis mai a dormir tard per una cosa que no et faria llevar d'hora.
1: M'agrada. Ja sabeu que si ens voleu fer arribar els vostres consells o els vostres aprenentatges de la vida, a vegades a pals, la vida també té això, ho podeu fer amb una nota de veu, com la que ha fet el Víctor, al WhatsApp del món RAC1, al 669-10-10-10, 669-10-10-10. I, Marc, arribarem a les 8 en punt del matí, avui que és divendres, indicant aquells concerts que puguem anar d'avui, o bé perquè són oberts a tothom, perquè són de festa major, o bé perquè encara hi ha entrades disponibles.
3: Comencem per l'escala? Comencem per l'escala, perquè a les 9 de la nit actua la Maria Jaume al Port Blau 2026. Encara teniu entrades per 24 euros i 20 cèntims.

0: I de l'Escala podem anar a Roses, als Sons del Món, on Provet. Hi ha tres concerts consecutius, a les 9 de la nit Ramon Mirabet, a un quart d'11 a Blaumut i a mitjanit als Amics de les Arts. Les entrades a 35 euros. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Quant de temps veu trigant a entendre que parlava un director de cinema, aquesta cançó? Jo més del que m'atreviria a reconèixer per antena, eh?
1: Jo me n'acabo de
0: Jean-Luc Godard, home.
2: Jo vaig saber qui era Jean-Luc arran de la cançó.
0: Doncs vinga, com no sou amants del cinema, anirem pels amants del gospel, perquè a les 10 de la nit actua The Gospel View Choir al Festival de Música Internacional de Cambrils. Les entrades estan a partir de 25 euros. I per acabar, el cantant de rock italià Zucchero actua a 2:15 de la nit al Festival Mar d'Estiu a Santa Susana. Podeu comprar les entrades a partir de 40 euros.

0: El món a RAC1, amb Sergi Ambudi.
1: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
2: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Doncs res, el Juliol ha decidit acomiadar-se amb hores frenètiques i un matí intens de ràdio. El que ha passat i està passant a Ceuta ho recordarem durant molt de temps. Les imatges són tan impactants com històriques. A partir del que hem vist, debatrem i discutirem molt. Sentirem dir de tot, llegirem de tot i cadascú pensarà el que cregui. Però cal no oblidar una cosa per sobre de tot, que estem parlant de persones. Això ho hem de tenir present, que això vagi per endavant. Ara actualitzarem l'última hora sobre el terreny amb els nostres ulls allà, el Marc Ferrà, i a partir de les 9, durant la tertúlia, ens preguntarem què pot haver-ho motivat, per què ha passat el que ha passat, què té en comú i què no la situació d'avui amb la del 2021 i quines conseqüències pot tenir a partir d'ara tot plegat. Però és que l'actualitat, capritxosa com ella sola, no s'hi posa pas per poc i també haurem de parlar de com el món del futbol està a punt de saltar pels aires amb la UEFA, per tant, Europa, plantant-se com mai davant la FIFA de l'amic de Donald Trump. Faltarà veure si va de debò o si és un gest de cara a la galeria, però de moment el missatge és clar. Cap selecció europea participarà en les properes competicions de la FIFA. A l'horitzó, 4 anys, el proper Mundial, si Infantino se'l ven el millor postor. I mentrestant, el problema dels incendis provocats que s'agreuja, un pis que ha sortit per sorpresa a la venda a la zona de Calés de Madrid, aquesta calor que ens vol desfer a tots, i si avui agafeu el cotxe i teniu el dipòsit mig buit, que sapigueu que us tocarà gratar-vos fort la butxaca. Ara us ho expliquem. Qui ho diria que és 30 de juliol? Ah, i si noteu una mica de run-run a la panxa, una mica com d'inquietud, que sabeu que és normal. És un efecte que es coneix com això ja comença per fi. Primer amistós del Barça aquesta nit. En un horari fantàstic, per cert, que, no ens haurien d'haver deixat perdre. El d'avui és aquell partit d'enamorament sobtat per una nova perla de la Masia, aquell de començar a analitzar els nous fitxatges, de moment només un, aquell, com has fet tota la vida, en què descobreixes si la nova samarreta, si la nova equipació queda bé o no, vista per la tele. Això és avui. En definitiva, que venen coses interessants i nosaltres hi serem, com sempre, fins al migdia. I estarem encantats, encantadíssims, que ens acompanyeu. Són les 8 i 2 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres. 31 de juliol del 2026.
2: Últim dia del juliol que es presenta marcat per la calor intensa, tot i que fluixa una mica. Ja no s'arribarà als 40-41 graus com ahir en alguns sectors de Ponent o de la Catalunya Central, tot i que ens acostarem als 40 a les comarques de Lleida i en general a l'interior màximes de 32-36 graus. Ara, llarg de matí, des de l'Aragó poden arribar alguns ruixats poc importants al nord de les comarques de Lleida. Això es pot repetir al final del dia, però abans a la tarda, entre mitja tarda i vespre, alguns xàfecs i algunes tempestes entre el nord de la Cerdanya i el nord del Ripollès.
3: En aquests moments, pel que fa al trànsit, poques incidències, tot just algun punt de lentitud a la ronda del litoral i a la ronda de l'ensentit Llobregat, i a la P7 hi ha una avaria gelida en sentit Barcelona, on hi ha un carril tallat.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. El govern espanyol ha desplegat l'exèrcit a Ceuta per frenar la crisi migratòria més important d'almenys els últims 5 anys. Això després que des d'ahir i fins encara ben entrada aquesta matinada, fins fa ben poques hores, milers de migrants han travessat en massa i de manera irregular la frontera entre el Marroc i Espanya. Segur que n'haureu vist imatges, és tot un seguici de gent que corre sense aturador pels carrers de Ceuta celebrant que han aconseguit creuar la tanca. Alguns van travessar la frontera per terra, a peu, d'altres, en canvi, van aconseguir plantar-se en terres espanyoles després de resseguir la tanca per mar. Un trajecte de 2 quilòmetres que van fer nedant. Segons El País, a les últimes 24 hores ja han mort ofegades almenys 18 persones mentre intentaven arribar per mar a la ciutat autònoma. I tot i que la immensa majoria de migrants han aconseguit creuar per Ceuta, aquesta nova marxa ha fet un efecte crida i aquesta nit la situació s'ha reproduït en certa manera a Melilla. Segons el govern de la ciutat autònoma, han aconseguit entrar-hi entre 300 i 400 persones, segons els primers balanços a aquesta hora. En un intent desesperat de la Moncloa i el govern del Marroc per intentar agafar la paella pel mànec i frenar aquesta situació, s'han tancat de ple les fronteres i s'ha reforçat la seguretat a banda i banda de la tanca, tant a Ceuta com a Melilla. A més, han anunciat un acord per retornar tan aviat com sigui possible les persones que han aconseguit creuar, que en són milers i milers i milers. Per acabar-ho de arrodonir, la crisi migratòria ha derivat en un nou conflicte polític, de moment, amb Itàlia i també amb els Estats Units. Aquí a Europa, el govern italià ha insinuat que podria trencar l'acord Schengen amb Espanya i el Ministeri d'Exteriors ja ha cridat a consultes l'ambaixador italià per demanar-li explicacions. Aquest és un primer resum de la situació, però anem amb calma i tranquil·litat a explicar-ho tot. Anem a pams i desganem fil per randa què va passar exactament ahir, què ha passat en aquestes últimes hores. Tot plegat va començar al migdia, quan centenars de migrants van començar a travessar en gran nombre la frontera de Ceuta des de la ciutat marroquina de Fenidek. Aquest és el so i els crits de celebració de les centenars de persones que van aconseguir creuar la frontera. La majoria ho van fer per mar, nedant, aproximadament un quilòmetre fins a la platja del Tarajal, però també n'hi ha centenars que han entrat a peu, ja sigui vorejant els espigons de Bensui, del Tarajal, o aprofitant escletxes a la frontera terrestre. Són sobretot ciutadans del Marroc, però també hi ha persones algerianes i persones procedents d'altres països del nord d'Àfrica. Parlem sobretot de joves, alguns menors d'edat, fins i tot, però també de famílies amb criatures i, en menor mesura, de gent gran. Les imatges són molt impactants. És una situació que recorda en gran part la crisi migratòria del maig del 2021. Llavors, en només dos dies, entre unes 8.000 i unes 10.000 persones van aprofitar una crisi diplomàtica entre Rabat i Madrid per animar-se a creuar la frontera. En aquesta línia, avui El País publica unes dades molt interessants. La retrospectiva de les entrades irregulars a Ceuta i Melilla de la darrera dècada i que aporten una mica de claredat a la magnitud dels fets d'aquestes últimes hores. En els últims 10 anys, la xifra més alta va ser la del 2018, quan van accedir il·legalment més de 8.000 persones. També destaca que fins al 2020 l'entrada per Melilla era la més popular, ja que hi entraven més del doble de persones que a Ceuta. En canvi, des del 2023, l'entrada per Melilla és gairebé residual i les persones pràcticament només travessen per Ceuta. Ara bé, aquest cop encara no hi ha una xifra oficial, ara mateix és tot un caos, no hi ha xifra oficial de quantes persones han aconseguit creuar, però segons l'últim balanç del govern espanyol, absolutament provisional, en els últims 10 dies han entrat a Ceuta de manera irregular unes 2.000 persones. Hem de parlar dels últims 10 dies, perquè aquesta situació no és nova d'ahir, sinó que fa més d'una setmana que s'arrossega. El tema és que ahir va esclatar tot i va ser molt més intens, sense cap mena de dubte, i va provocar les imatges que vam veure. De fet, com us explicàvem abans, la Moncloa ha mobilitzat l'exèrcit i aquesta nit ja s'ha començat a notar un reforç de la seguretat. Això tot i que a Ceuta desenes de persones han continuat travessant la frontera de forma irregular fins ben entrada la matinada, fins fa ben poques hores. Anem cap a la frontera entre Ceuta i Fenidek per saber-ne l'última hora de tot plegat amb el corresponsal de RAC1 al Marroc, Marc Ferrà.
4: Un riu de milers de persones que per terra i mar durant el dijous i fins ben entrada la nit han intentat arribar fins a Ceuta. A mesura que anaven passant les hores, també anaven arribant moltes més persones que s'han desplaçat des de molts punts diferents del país. Famílies amb infants, molts menors o persones majors que intentaven recórrer el quilòmetre i poc entre aquesta ciutat de Fenidek i Ceuta. Molts ho feien per mar, equipats amb flotadors, altres per terra, una situació molt perillós, ens explicava un dels que ho ha intentat.
5: Era otro percal. La gente estaba prácticamente muriendo y los que estaban llegando, uno chafando al otro para subirse a la roca, para cruzar.
4: Ja cap a la tarda i sobretot al vespre, la presència policial s'ha intensificat i s'han viscut moments de tensió quan han intentat fer sortir els centenars de persones que continuaven molt a prop del pas fronterer. La policia ha utilitzat el canó d'aigua a pressió i s'han produït alguns llançaments de pedres. També s'han establert controls a les entrades d'aquesta ciutat, tot i que molts han continuat intentant creuar.
0: Aquest és el retrat de l'última hora que ens fa el mar. Com dèiem, la majoria de migrants han entrat a l'estat nedant. Això tot i que ahir al matí a la frontera terrestre no hi havia pràcticament presència policial. I us preguntareu, per què la majoria s'han jugat la vida llançant-se al mar si tenien l'opció de creuar a peu? Doncs una de les explicacions la trobem en una sentència del Tribunal Suprem de fa pocs dies. De fet, fa tot just 3 setmanes, 8 de juliol, l'alt tribunal espanyol va concloure que l'estat espanyol no pot expulsar immediatament els migrants que arribin nedant. És a dir, va deixar el mar fora del que es coneix com a devolucions en calent. La sentència justifica que els migrants que entren pel mar no s'estan saltant cap tanca, cap normativa, cap element, i conclou que només es poden expulsar en calent les persones que hagin sortejat això, algun element físic com una barrera o un mur. Arran d'aquesta sentència, les últimes setmanes s'han multiplicat les notícies falses a les xarxes que asseguren que la frontera amb l'estat espanyol estava oberta de bat a bat. I és ara, fa 10 dies, quan persones, amb comptagotes, van començar a creuar per mar fins ahir, que es van ser centenars de cops. A tot plegat, li hem de sumar la situació econòmica de moltes d'aquestes persones que veuen a l'estat espanyol, com sempre, unes millors perspectives de futur, Marc.
4: Sí, els motius que han provocat que milers de persones intentin arribar a Ceuta són molts. Denuncien una situació social complicada. La frase més repetida és la falta de feina o de feina molt mal pagada. També molts d'ells són del Marroc rural, el que va a una velocitat molt diferent al de les grans ciutats. Una pèrdua d'esperança i, per tant, arriba a Ceuta una oportunitat de retrobar-la. Les xarxes també juguen un rol molt important. Durant aquests darrers dies han circulat moltes fotos i vídeos de persones que ho havien aconseguit, que havien arribat fins a Ceuta. Avui també ens explicava una dona que havia llegit per xarxes socials que la frontera estava oberta i és el que l'ha empès a cercar-se la vida per intentar arribar fins a aquesta ciutat. Les autoritats marroquines han assenyalat durant el dijous que darrere d'aquesta entrada hi ha grups criminals organitzats, un argument recurrent. A la premsa més oficialista podem trobar arguments de tot tipus, com que la sentència dels tribunals espanyols prohibint el retorn en calent ha funcionat com un incentiu.
0: Gràcies, Marc. A causa d'aquesta entrada de milers de persones, els centres de migrants de Ceuta estan completament desbordats. De fet, ahir al matí, abans que aquests centenars de persones entressin a Ceuta, el president de la ciutat autònoma del Partit Popular ja avisava que no donaven l'abast. En una entrevista a la cadena SER, Juan Jesús Vives demanava a la Moncloa que agafi les regnes de la situació.
6: La sobreocupación del área de menores es de un 2.400%. El número de migrantes que hay fuera del centro de estancia temporal para adultos es superior al número de inmigrantes que hay dentro. Por tanto, yo creo que estamos en una situación de absoluta emergencia humanitaria y social que demanda

0: L'autèntic gust de la fruita d'antes només el trobaràs a Aitona Gourmet. Madurada a l'arbre, tal com es feia abans, collida al seu punt, sense passar per cambres frigorífiques ni per supermercats. Directe dels nostres camps a la teva taula en només 24 hores. L'autèntic sabor que encara recordes de la fruita de Lleida. Un luxe al teu abast. aitonagourmet.com. La fruita d'abans, collida avui.
1: L'Espanyol descarta decretar l'emergència nacional com li demana el Partit Popular. Però el PP no és l'únic. De fet, a l'esquerra del PSOE, Podem també els demana que facin un pas endavant i que decretin l'estat d'emergència. Anem cap a Madrid. Roger Perciba.
2: Sí, el govern espanyol descarta decretar l'emergència estatal. De fet, recorda que les lleis no permeten aplicar aquesta mesura per fluxos migratoris i acusa les màfies d'aprofitar una sentència del Suprem que veta les deportacions en calent de les persones que han entrat a l'estat nedant i sense saltar tanques ni elements de contenció de fronteres. De totes maneres, el Partit Popular, Núñez Feijóo, acusa el govern de Sánchez de no fer res.
3: Ceuta está viviendo una situación crítica y el gobierno se niega a reconocer que estamos ante un grave problema de seguridad nacional. Es una avalancha sin precedentes y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desbordadas. El gobierno no puede mirar para otro lado, tiene que reconocer la emergencia.
2: El Partit Popular, que reivindica la proposició de llei que va presentar fa uns dies al Congrés per facilitar precisament aquestes deportacions en calent, també per via marítima. Podem també demanar l'estat d'emergència. Vox parla d'invasió.
1: Gràcies, Roger. Com dèiem, en començar, el govern espanyol i el Marroc han anunciat un pacte per retornar les persones que han creuat els darrers dies i per reforçar les fronteres, també a Melilla, on aquesta nit també han creuat de forma irregular almenys unes 300 persones. Ho explicava en una entrevista a la COPE fa unes hores el president de Melilla, també del PP, Juan José Imbroda.
4: Aquí se ha producido un efecto simpatía con respecto a lo que ha ocurrido a lo dantesco de Ceuta, pero no tiene comparación, ¿no? Aquí ha habido intentos de por dos puestos fronterizos, por tierra, y luego por el dique sur, que es un acceso a mar que tenemos, ¿no? No sé si habrán conseguido entrar sobre unos 300, 400 como mucho.
1: Davant aquesta situació, la Comissió Europea ha ofert ajuda al govern espanyol i ha anunciat que està seguint de ben a prop tota la crisi. Recordem que fa només un mes i mig que Brussel·les va endurir la seva política migratòria en un gir sense precedents per blindar precisament les fronteres europees. Per tant, no és d'estranyar que Brussel·les hagi ofert d'enviar agents del dispositiu europeu Frontex, però també recursos econòmics i tota mena de material per posar punt final a aquesta entrada irregular, ara per ara, de moment, encara ara, descontrolada aquesta hora. I com dèiem en començar, això ha aixecat polseguera entre alguns països europeus, perquè alguns no n'estan del tot d'acord. En aquest sentit, el govern italià, amb Giorgia Meloni al capdavant, està estudiant trencar l'acord Schengen amb Espanya. Recordem que el pacte permet la lliure circulació de persones entre els països de la Unió Europea i que, per tant, obre la porta al fet que els migrants que arribin a Europa a través d'Espanya es despleguin en massa pel continent. Consideren que la crisi a Ceuta ha estat la gota que ha fet vessar el got d'una situació, diuen, que va començar amb la regularització massiva dels migrants. Amb això, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha convocat avui l'ambaixador italià a l'estat espanyol per intentar calmar al màxim possible les aigües amb el país veí. A Alemanya també s'han posat les mans al cap. La líder de la formació d'ultradreta alternativa per l'Alemanya, Alice Weidel, ha denunciat la invasió, diu, de Ceuta, i insisteix que és molt probable que el seu país sigui el destí final de molts dels migrants. Assegura que Alemanya no es pot permetre que passi el mateix que els va passar el 2015 amb la crisi de refugiats vinguts de Síria i que cal tancar les fronteres immediatament. Ja es veu el discurs, les paraules que es fan servir en aquestes situacions. És molt important sempre fixar-se en quina paraula fa servir cadascú. Alternativa per Alemanya, Vox, alguns diaris editats a Madrid parlen directament d'invasió. Conceptes com allau són una cosa i després, doncs, col·lapse, moltes persones, etc., és una altra manera diferent d'explicar els mateixos fets. I als Estats Units, la Casa Blanca ho ha aprofitat per ficar-hi cullerada i ha tocat el crustó Pedro Sánchez. En un comunicat a la cadena Fox, la portaveu del govern nord-americà, Anna Kelly, ha dit que Donald Trump ja fa temps que alerta Europa del que passarà si continuen aplicant polítiques, com diuen ells, d'extrema esquerra, que afavoreixen, segons ella, la migració massiva i il·legal. Avui, aquesta crisi migratòria és, evidentment, la notícia que omple totes les portades dels diaris i mitjans digitals, tant catalans com els editats a Madrid. La majoria coincideixen en apuntar al Marroc com a responsable de la crisi a Ceuta. Les anàlisis de diferents diaris qüestionen que l'arribada dels milers de migrants ahir a la frontera hagi estat casualitat.
5: La Vanguardia apunta que entrades massives com aquesta poden tenir un rerefons polític, ja que el Marroc les ha permès o ha afavorit en el passat com a mesura de pressió sobre Espanya, i conclouen que per provar de resoldre-ho la millor via és la diplomàcia. L'Ara titula el seu editorial amb una pregunta.

0: l'entrada de marroquins per Ceuta, per què ara situen el possible inici d'aquesta crisi una setmana enrere, després del restabliment de les relacions entre Espanya i Algèria? Per això diuen que tot plegat fa sospitar que darrere el que està passant hi ha alguna cosa més. En la mateixa línia, José Antic, al Nacional, diu que és evident que amb el Marroc els acords només poden ser temporals. Assegura que pensar el contrari és d'una gran ingenuïtat o de ser massa jove o inexpert. A Madrid, el país és molt crític amb la posició del Marroc, apunta que no és la primera vegada que el país fa servir la migració com a mesura de pressió diplomàtica i afirma que el nucli del problema a Ceuta és la tolerància del Marroc a les sortides irregulars cap a un territori espanyol que Rabat reclama com a propi. I en la mateixa línia, el Mundo acusa directament el Marroc de fer servir la frontera com a arma i tecla que un moviment de persones d'aquesta magnitud és inconcebible sense la passivitat del Marroc.
1: Gràcies, Mariona Martínez. Avui, evidentment, en parlarem abastament a la tertúlia del Món RAC1, la Sílvia Cànomas, el Mohamed El Amrani, la Glòria Barrete i el Joan Julivert, i amb ells hi afegirem tres veus, com a mínim, de persones que coneixen molt bé la situació a la zona. Un és el Marc Ferrà, és el periodista especialitzat en Marroc i Nord d'Àfrica, és l'enviat, com l'heu pogut sentir ara fa pocs minuts, de RAC1 a la zona. Amb ell repassarem com està ara mateix, és a dir, com s'està llevant aquest divendres a Ceuta. Afegirem també la Blanca Garcés, ella és investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, i la Cristina Mas, que és periodista i és la subcap d'Internacional del diari Ara. Entre altres coses, la Cristina, perquè ens ampliï el comentari que hi posa ara mateix i que podem escoltar.
2: Mentre el Marroc s'afanya a construir estadis de futbol per al pròxim Mundial, milers dels seus ciutadans intenten marxar del país per guanyar-se un futur millor. Algú al costat marroquí de la tanca ha decidit aquests dies relaxar els controls. L'últim cop que va passar una situació semblant, el 2021, m'explicaven joves marroquins encara mullats després d'haver creuat nedant l'espigó del Tarajal com l'alcalde del seu poble havia anat a la sortida de l'institut per assegurar-los que la frontera estava oberta. Aquest cop, la crisi coincideix amb el tràmit de la proposició de llei per concedir la nacionalitat espanyola als saharauis nascuts quan el Sàhara Occidental era una colònia espanyola i els seus descendents. Aquesta llei va tapar el principal fiasco de la política exterior del govern de Pedro Sánchez, haver cedit a les pressions del Marroc i dels Estats Units per renunciar a la celebració del referèndum d'autodeterminació del Sàhara Occidental. El que no vol ara el Marroc és que entre 100.000 i 200.000 saharauis es converteixin en un lobby de pressió sobre la política espanyola. Aquestes coses passen quan subcontractes un règim sense garanties democràtiques per vigilar les teves fronteres.
1: Gràcies, Cristina. De tornada a casa nostra, quan són les 8:21, Catalunya continua immersa en una onada de calor que ha disparat els termòmetres per sobre dels 40 graus a molts punts del territori. Ara de seguida ho repassarem amb l'Abel Caral. Això, evidentment, provoca que no deixem enrere el risc d'incendi, que posen alerta des de fa setmanes a gairebé tot el país, sense excepció. I en aquest context, la policia, atenció, ha detingut dos homes acusats de provocar intencionadament diversos incendis. Un d'ells per un incendi a Mataró i l'altre per encendre'n tres a Carme. A l'Anoia, aquest últim, un home de 58 anys, el jutge ja l'ha enviat a presó provisional sense fiança. L'últim foc que va provocar va ser el passat 6 de juliol, que va arrasar prop de mig miler d'hectàrees. Potser ho recordareu perquè el foc va afectar empreses i habitatges i es va haver de desallotjar tota una urbanització i el fum va obligar a confinar unes 33.000 persones de 7 municipis diferents de la zona. Doncs bé, a partir d'aquest foc, els agents rurals i els Mossos d'Esquadra el van poder identificar i detenir. Per acabar-ho de rodonir, els investigadors l'acusen d'haver provocat dos incendis més també en el mateix municipi, un a finals de juny i un altre ara fa dos anys, el 2024. El jutge l'ha enviat a la Garjola perquè creu que hi ha risc que pugui reincidir. Joel Penya.
3: L'incendi del 6 de juliol va cremar 450 hectàrees agrícoles i forestals. Va afectar empreses, habitatges i emergències, va ordenar el confinament de 7 municipis per precaució. Els agents, però, van trobar l'origen. Eren les restes cremades del cartró d'un paquet de cerveses. Un cop localitzat el punt concret del voral de la carretera on havien començat les flames, van revisar les imatges dels cotxes que havien passat per la zona. Així tenien una llista curta. Després van parlar amb testimonis que havien vist el conductor d'un dels cotxes llançant objectes encesos per la finestra. El cas és que els agents també van veure que no era l'únic foc que havia començat en aquesta zona i després de revisar proves d'altres anys van poder atribuir a l'home un altre incendi del 29 de juny i un tercer del juliol del 2024. Van arrestar el sospitós i el van portar davant del jutge. Va assegurar que ell no havia fet res i que si l'havien vist les càmeres per aquella carretera era perquè hi passava dues vegades al dia.
1: Gràcies, Joel. I l'altre detingut de les últimes hores ha estat a Mataró, on la policia local ha enxampat un home mentre intentava encendre un foc a tocar de la C32. Un camioner que passava per allà, ha trucat al 112 per llançar l'avís, l'ha descrit amb tots els ets i uts i gràcies a això l'han pogut localitzar una estona després. Això a Catalunya. Però és que a la resta de l'estat espanyol han detingut 4 persones més aquestes últimes hores també per provocar incendis. A Lleó han enviat a presó un jove de 22 anys acusat de calar foc intencionadament a l'espai natural de les Salines. A Castella-La Manxa han detingut 2 homes més acusats d'haver provocat l'incendi del Moroig. A Toledo, que és un dels més grossos que hi ha hagut els últims dies al centre de l'estat, i a Galícia han detingut una quarta persona per provocar, també expressament, diversos incendis a la zona de les Ries Baixes. I això, com dèiem, després de 2 dies d'onada de calor. Per tant, avui el risc d'incendi a casa nostra continua molt elevat a tot el país. Hi ha gairebé un centenar de municipis de 16 comarques diferents en risc extrem, que és el més alt, i hi ha vora de 250 municipis més d'una vintena de comarques que tenen un risc molt alt. Un dia més, les zones on hi ha més risc es concentren a Ponent, a l'interior de les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a les comarques interiors. També continuen les restriccions a 7 espais naturals. De cara al cap de setmana, les previsions tampoc milloren gaire, perquè, de fet, s'espera que el perill d'incendi es mantingui molt elevat a tot arreu. El motiu és que a la onada de calor li haurem de sumar que es reforçarà el vent de marinada. I per si això no fos prou, Catalunya està cada cop més a prop d'una nova sequera. Ho va advertir ahir, aquí en el món RAC1, el doctor en física i membre del Servei Meteorològic de Catalunya, Vicent Altava.
4: Ara, a 4, 5, 6 mesos, ja està aflorant que hi ha condicions de sequera superficial bastant fortes en moltes zones de Catalunya. De fet, sou bastant conscients que amb aquesta calor i les minces precipitacions que estem tenint aquest estiu, doncs, evidentment, l'estiu solen ser secs, però este està sent més sec i molt més càlid de l'habitual, amb la qual les condicions de sequera tornen a aparèixer.
1: Tot lligat, això sí, a les conseqüències que pugui tenir el Niño o el Superniño a Catalunya aquesta tardor. Són les 8:25. Abel Caral, bon dia.
5: Bon dia.
6: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
1: Comencem per avui?
5: Sí, un dia marcat per la calor intensa, tot i que afluixa una mica. Recordem que hi vam arribar als 41,3 graus a Lleida. A Lleida dimecres arribaven els 40, ahir 41,3, però és que Tremp 41, a Solsona pràcticament 40,8 de màxima, o a Montesquiu, al nord d'Osona, 40,2 graus. Molta calor, no tot arreu es van disparar tant, però fàcilment es va passar als 35 a l'interior, i en canvi avui, als 40, creiem que no hi arribarem, però ens hi acostarem, als 37, 38, 39, cap a les comarques de Lleida, i si ahir a l'interior era fàcil moure'ls entre els 35 i els 38, 39, avui entre els 32 i els 36 serà més difícil arribar als 35 o sobrepassar-los. Tot i així, calor intensa, a la costa aquest descens ens nota menys, però també aquí la temperatura no puja tant aquests dies, tot i que molta humitat i molta xafogó que s'ha de mantenir al llarg del dia d'avui. Parlaves de la marinada, que s'ha reforçat cap de setmana.
1: Sí.
5: Hem de pensar que ahir ja es va arribar a cops de 50 km per hora aproximadament en sectors, per exemple, de la Costa Brava, com Palafrugell, però també en zones interiors del sud del país, a Margalef del Montsant, al Priorat, a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, a Tàrrega, un cop de vent màxim de marinada de 43 km per hora. Evidentment, aquest vent reforça, que bufa entre el migdia i mitja tarda vespre, reforça el risc d'incendi. Tenim ara mateix alguns ruixats cap a l'Aragó, que apunten cap al nord de les comarques de Lleida. Són poc importants, però poden... Hi ha alguna tempesta, fins i tot, però poden arribar al llarg de les properes 2-3 hores, doncs, bàsicament a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu. Això passarà ràpid. De fet, ara mateix escapa algun ruixat entre l'extrem nord del Solsonès i l'àrea del Pedraforca, Saldes, Gósol, que és la zona, doncs, a cavall de la zona més interior de les comarques de Barcelona, i a l'Alt Urgell, nord del Solsonès, per tant, ja comarques de Lleida. És a la tarda, vespre, que descarregaran xàfecs i algunes tempestes entre la Cerdanya i el Ripollès, sobretot al nord d'aquestes dues comarques. I de nou, cap al final del dia, poden arribar algunes tempestes o alguns ruixats, com està passant ara mateix, però amb una mica més de cara i ulls, això ja a partir de les 10 de la nit aproximadament, des de l'Aragó cap al nord de les comarques lleidatanes, més o menys de la Noguera cap amunt. Alguna pot ser una mica forta i acompanyada de fortes ventades. Per tant, aquests indicis de canvis, la calor que fluixa, aquests ruixats que, com dèiem, ja tenim ara mateix, i al cap de setmana també nous xàfecs i algunes tempestes, sobretot demà.
1: Sobretot demà. Aquestes mateixes zones?
5: Si fa no fa. De fet, avui, a la tarda, sobretot, com dèiem, Pirineu Oriental, Cerdanya, Ripollès, nord d'aquestes dues comarques, demà poden ser una mica més extensos, a la tarda i al vespre, afectar més zones del Pirineu, també alguns sectors del Prepirineu, arribar cap a l'Alt Berguedà, cap a Osona, cap al Lluçanès, allà on descarregui, doncs refresca una mica. Tot i que la calor, com dèiem, ja afluixa, però es manté molt intensa. El meu pronòstic és que aquesta onada de calor al final no acabi sent onada de calor. Ah. Perquè està afluixant una mica la calor, serà menys intensa tant avui com el cap de setmana. De fet, demà pot afluixar encara una mica més i, per tant, és possible que no se superin aquests llindars que depenen de la comarca durant 3 dies. Però, en tot cas, teòricament, dimecres vam entrar oficialment en aquesta tercera onada de calor. Veiem si al final ho acaba sent o no. El meu pronòstic, en aquest cas, és personal, és que no acabarà sent així per aquest petit retrocés de temperatures. Però, per altra banda, si dèiem que dimarts, dimecres, afluixava de manera més clara el calor i que les temperatures es normalitzaven, ara veiem que no farà tanta calor com ahir, com abans d'ahir, la setmana que ve.
1: Però no tindrem una baixada tan clara.
5: Continuarem parlant de temperatures per sobre del que tocaria.
1: I més enllà d'aquestes tempestes en aquestes zones que ha repassat, que es poden produir tant dissabte com diumenge a les tardes, tarda vespre, sí. La resta del país... sol.
5: Sí, bàsicament sol, o aquestes nuvolades de tarda poden nuvolar una mica el cel, sobretot a la meitat nord del país, però bé, precipitacions no se n'esperen, i en tot cas això que comentàvem, atenció amb la marinada, que ja hi va bufar amb ganes d'algunes comarques, i entre el migdia, tarda, vespre, molts sectors, tant de la costa com de l'interior, doncs pot reforçar-se, i això, entre les altes temperatures, malgrat que fluixin una mica, i la sequera, aquesta sequera que ja acumulem després d'una primera meitat de l'estiu, amb molt poques precipitacions, doncs dispara encara més el risc d'incendi.
1: Gràcies, Abel.
5: Posar.
7: Aquest és el so de la victòria, el so de l'alegria de tot un país. Gràcies, equip, per fer-nos tan feliços. I per celebrar-ho, a Hyundai tenim condicions especials en tota la nostra gamma. Més informació a Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de l'alegria més gran de la teva vida, un altre cop.
8: Xarxa Hyundai de Barcelona.
1: Unes calorades que afecten a tothom quan són 8:45 del matí, però especialment les persones que treballen a l'aire lliure. I en les últimes hores, Inspecció de Treball ha anunciat que estudiarà a fons la denúncia de la CGT contra l'Ajuntament de Barcelona justament per aquest motiu. El sindicat diu que els treballadors que fan feines a l'exterior no estan protegits contra els cops de calor i les temperatures extremes d'aquests dies. La directora d'Inspecció de Treball, Laura Freixas, ha assegurat al 9C de RACUM, la Montse Martí, que ho investigaran.
9: Com en tota altra denúncia, és tramitar-la i, en aquest cas, s'activa o bé la guàrdia o bé, atès el volum de denúncies, es fa establit amb caràcter d'urgència. Es desplaça la inspecció al centre de treball per verificar quin nivell de risc hi ha i quines són les mesures preventives que s'adopten en el seu cas.
1: El sindicat troba a faltar més mesures per protegir els treballadors que fan feina a la via pública sota un sol de justícia. I encara un últim apunt sobre incendis. A Castelló, el foc de la Vall d'Uixó, una setmana després, encara no està estabilitzat del tot i, tot i que els bombers continuen envoltant el perímetre i de mica en mica la situació millora, amb aquest escenari els habitants de 6 dels 8 pobles evacuats ja han pogut tornar a casa, però, com dèiem, no tots. Tot i això, encara hi ha 7.000 persones desallotjades. I a Madrid hi ha Ávila, punt final a l'emergència estatal de nivell 3. Pedro Sánchez anuncia que retorna les competències de gestió dels incendis als governs de Madrid i de Castella i Lleó i també ha deixat anar aquestes últimes hores un missatge contundent als que provoquen incendis. Les seves accions, diu, no quedaran impunes.
10: Algunos de los incendios más devastadores que estamos sufriendo y que tenemos que responder son debidos a imprudencias, a la mano del ser humano, y eso, en fin, quiero garantizarle a los ciudadanos y ciudadanas que este tipo de actos no pueden ni va a quedar impunes.
1: Baixa el nivell d'emergència a Ávila, però creix la preocupació per altres focs a la comunitat de Castella i Lleó, sobretot pel de Zamora. Afecta ja el parc natural de les Arribes del Duero i ha cremat més d'11.000 hectàrees en més de 14 municipis desallotjats. De moment, les flames encara cremen descontrolades. Per cert, que a la Sénia, el Montsià, ha mort ofegat un home de 82 anys. Va passar ahir en una piscina privada i amb aquesta ja són 29 les persones que han mort ofegades aquest estiu, comptant piscines, platges i aigües interiors com ara rius o pantans. 2 minuts passen de 8:45 del matí i amb tot plegat ens plantem a l'agost. I ara que n'estem a les portes, si sou dels que teniu previst fer una escapada en cotxe, estigueu atents perquè aquest any les vacances sortiran més cares que normalment. Aquesta setmana el preu de la benzina s'ha enfilat fins a 1,64 € al litre i el gasoil s'ha enfilat fins a 1,72 € al litre. Això és, d'una banda, per la nova escalada, l'enèsima escalada del conflicte entre els Estats Units i l'Iran, però també per la fi de la rebaixa de l'IVA que el govern espanyol va aprovar al març precisament per la guerra. El juliol va baixar de 20 cèntims cèntims a 15 cèntims de rebaixa i a partir de demà, 1 d'agost, baixa 5 cèntims més i la rebaixa serà només de 10 cèntims al litre. En té més detalls la Mariona Martínez.
0: Aquest mes han coincidit tots els factors que disparen els preus dels carburants. L'estiu és històricament una època de pujada de preus per l'augment de la demanda a les vacances i això se li suma a la pujada del cru pels conflictes a l'Iran i a Rússia. Ara el barril de Brent val uns 90 euros mentre que fa un mes era 20 euros més barat. I per acabar-ho d'adobar, el govern espanyol ha reduït en 5 cèntims la rebaixa de l'IVA. El professor d'Economia de l'UPF, Albert Benal Estanyol, reconeix a RAC1 que la situació és inèdita.
11: Preu del cru més alt, marge al refinatge més alt, més pressió fiscal. Tot això amb l'augment de la demanda doncs, són factors que tots apunten a la mateixa direcció. De cara a l'agost augmentarà la pressió fiscal. Hem de veure què passarà, evidentment, en el mercat global i en aquestes tensions geopolítiques.
0: Malgrat tot, Benal Estanyol veu difícil que els preus arribin a màxims aquest estiu i descarta que els conductors deixin davant del cotxe. Ara bé, el preu podria continuar enfilant-se de cara a la tardor. Al setembre, la rebaixa de l'IVA dels carburants serà només de 5 cèntims i la mesura desapareixerà del tot a l'octubre.
1: Gràcies, Mariona. Això pels que viatgeu en cotxe, però si teniu previst anar una mica més lluny i agafar un avió, pareu bé l'orella també, perquè alguns treballadors de l'aeroport del Prat han convocat una vaga indefinida que ha d'arrencar dimarts que ve de matinada. És el personal de Ground Force, que és una empresa que dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways o United Airlines. La vaga podria provocar retards a l'hora d'embarcar per facturar les maletes i per recollir-les. Si creieu que us pot afectar aquesta vaga, estigueu atents al que us explica l'Eulàlia Carrascal.
12: Els treballadors denuncien sobrecàrrega laboral i també les condicions en què treballen. Apunten que una sola persona fa la feina de dues, que sovint han de fer hores extres i que tot plegat provoca fatiga, que pot acabar amb accidents laborals. Una de les portaveus de CGT, Esther García, lamenta a RAC1 que han dit a l'empresa que no poden més, però no els han fet cas.
13: Hem arribat ja a uns límits insostenibles en matèria de seguretat i prevenció del personal i conciliació. Hi ha unes sobrecàrregues de treball abismal i la plantilla ja no pot més. Estem demanant condicions que teníem i que les hem perdut.
12: Fa 4 mesos van convocar una vaga per protestar contra vulneracions del conveni. Llavors hi va haver retards en una dotzena d'aeroports i les maletes facturades arribaven amb una hora de retard.
1: Gràcies, Eulàlia. Encara sobre mobilitat, pareu bé l'orella també tots els que sigueu conductors, perquè el Servei Català de Trànsit ja treballa per incorporar una nova eina per caçar persones que condueixen amb el mòbil a la mà o sense el cinturó cordat. Es tracta d'un sistema que barreja càmeres d'alta tecnologia i la intel·ligència artificial i que permet detectar gent que fins i tot porta el telèfon a la falda. De moment, s'ha fet una prova pilot a 2 punts de la xarxa viària i, atenció, en només un mes ha registrat aquesta eina dia 13.000 infraccions. Això són més de 430 al dia, Eudald Martínez.
14: Aquesta nova eina està instal·lada en un remolc de manera que es pot moure de lloc sempre que calgui. De moment s'ha provat a l'antic peatge de la Roca del Vallès a l'AP7 i també a l'A2 a l'alçada de Cornellà de Llobregat. En només aquestes 4 setmanes ha detectat 8.500 infraccions per fer servir el mòbil i 4.500 per no portar el cinturó o portar-lo malament. Per ara aquestes infraccions no comportaran sancions, però el director de trànsit, Ramon Lamiel, obre la porta a incorporar el sistema de cara a l'any que ve.
15: Aquesta tecnologia ens permet detectar nit, dia, qualsevol hora, per la situació de les càmeres, per el tipus de càmeres i pel tipus d'algoritme que és. I sí, ho incorporarem el més aviat possible en el futur pla, però també atents a quina tecnologia nova hi pot haver-hi, per tant, s'hi ha avançat el que ara ja estem descobrint que és interessant.
14: Trànsit admet que el sistema encara se li escapa en algunes infraccions i que, per tant, encara es pot perfeccionar més. Tot i això, deixen clar que si s'acaba utilitzant, sempre hi haurà una revisió humana de les infraccions que detecti la IA abans de tirar endavant les sancions.
1: Gràcies, Eudald. Mentrestant, avui encetem el dia amb una nova vaga Renfe, tot i que la convoquen sindicats minoritaris i l'afectació es preveu que sigui mínima amb alguns canvis en la freqüència de pas dels combois, però deixem aquí la informació de servei per si heu d'agafar Renfe, doncs que estigueu especialment pendents a possibles modificacions d'horaris. Els maquinistes de la Intersindical han convocat una aturada per protestar contra les avaries a l'aire condicionat dels trens. Denuncien que alguns no funcionen bé i això provoca calorades insuportables dins dels dels combois. Ara mateix, però, la xarxa, com diem, funciona amb normalitat, a excepció d'alguns retards, cosa que és habitual. La Generalitat ha establert serveis mínims del 66% durant les hores punta. Segons Renfe, les últimes vagues convocades per aquests sindicats van tenir un seguiment per sota del 2%. Per tant, seria estrany que pogués afectar gaire el funcionament de tots els combois al llarg del dia d'avui. I per cert, que Rodalies ha estrenat una nova aplicació on es pot veure en directe l'estat dels trens, els minuts de retard que acumulen o si són accessibles o no. Es diu, el nom no enganya, Rodalies. 22 minuts i clavarem les 9 en punt del matí. Continua el terratrèmol al món del futbol. De fet, cada dia que passa està arribant ja a escales bíbliques. La UEFA dona, o si més no inèdites, la UEFA dona suport al boicot a la FIFA i es planta davant Gianni Infantino. Es va decidir a la reunió d'ahir. Cap ni una de les 55 federacions europees participarà en competicions organitzades per la FIFA si la proposta de l'amic de Donald Trump de privatitzar una part del Mundial tira endavant. Però no la UEFA és l'única confederació que s'oposa frontalment al president de la FIFA. La CONCACAF, que agrupa les federacions del centre i del nord d'Amèrica, és a dir, Estats Units també, també resisteix als plans d'Infantino, però de moment no ha impedit la participació de les seves seleccions en tornejos FIFA. Tant la UEFA com la CONCACAF ensenyen les dents obertament a un projecte que consideren antidemocràtic i que, segons ells, canviaria el futbol per sempre perquè passaria a regir-se per criteris exclusivament econòmics i no esportius. Com si això no fes temps que està passant ja. Després del posicionament de la FIFA i la CONCACAF, encara s'esperen les reaccions de la resta de confederacions, que seran determinants pel futur de la proposta. Una de les que pot tenir la clau és l'asiàtica. De moment, però, l'AFC no ha pres partit de forma oficial. Dimecres sí que va emetre un comunicat on criticava durament la falta de transparència de la FIFA, però no ha decidit exactament què farà al respecte sobre aquesta qüestió. Ara bé, previsiblement, tot apunta que s'alinearà amb la UEFA i la CONCACAF. Si això es produeix, implicaria que la majoria de federacions nacionals s'oposarien al projecte i, per tant, la FIFA l'hauria de desestimar o modificar. La Confederació Africana, en canvi, no va en la mateixa línia. Dimecres també va fer un comunicat, però, en el seu cas, deia que valoraven positivament iniciatives per augmentar els recursos financers destinats al creixement del futbol a l'Àfrica. Tot i això, acabaran de decidir la seva posició en una reunió la setmana que ve. I també faltarà saber l'opinió de la CONMEBOL, que agrupa les federacions sud-americanes, i la de la OFC, que és la d'Oceania, que tampoc s'ha pronunciat ni a favor ni en contra. La FIFA, per la seva banda, ha respost aquest matí a primeríssima hora les crítiques en un nou comunicat. Aclareix que el seu projecte FIFA Forward Enterprise no pretén vendre el futbol ni cedir el control de la seva governança. Per tant, surt al pas de les dures crítiques que ha rebut per part de les confederacions que ara repassàvem. L'entitat que presideix Gianni Infantino respecta els comentaris, diuen, i expressa preocupacions per, diuen, modificacions, falses veritats, informació errònia emesa pels mitjans de comunicació, la qual cosa, segons la FIFA, ha interromput el procés de consulta previst. I això com afectarà, la pregunta, al calendari futbolístic? A curt termini és el següent. Fem un repàs ràpid. Mundial sub-20 femení. A partir del 5 de setembre, imminent, hi ha seleccions europees, entre elles la selecció espanyola. A l'octubre hi ha el Mundial sub-17 femení i al novembre el masculí. Copa Intercontinental masculina. El PSG encara no té data ni seu, però acostuma a jugar-se el mes de desembre. Copa Intercontinental femenina, Barça, es disputa el gener del 2027 a Miami. I sobretot la primera gran cita que pot perillar per culpa d'aquest conflicte és juny de l'any que ve, Mundial femení al Brasil, amb la selecció espanyola com a vigent campiona. I a més recordem, 4 anys vista, Mundial masculí 2030, que s'ha de jugar entre Espanya, Portugal i el Marroc. Ara bé, un altre punt fort a destacar és que al març de l'any que ve hi ha eleccions a la presidència de la FIFA. Això podria modificar-ho tot en els propers mesos. Segons diverses informacions, el candidat avalat per la UEFA, per Europa, per destronar Infantino seria Nazar Al-Khelaifi. Us sonarà el nom perquè és el president del PSG i de l'Associació Europea de Clubs de Futbol. De tot plegat, de tot aquest sarau, de com sembla que cau ja amb petits bocins l'ordre establert històricament del futbol, escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del món, RAC1, Santi Jiménez.
16: La vida moderna ens porta de manera inefable a triar entre el que és dolent i el que és pèssim o esgarrifós. Qui ens havia de dir que ara veuríem Alexander Seferin com a paladí de la justa causa del futbol contra Gianni Infantino, el Lex Luthor que amenaça amb carregar-se el futbol i, de pas, omplir-se les butxaques, les seves i les de Donald Trump. A Seferin no li deixaria les claus de casa perquè em regui les plantes. Però ara per ara sembla l'únic que es planta davant els deliris de Gianni. Una d'aquelles persones que no li importa arrossegar-se com un llímac davant el món mentre pugui rebre una carícia de l'amo Donald. Amenaça Schäferin amb retirar totes les federacions UEFA de les competicions FIFA. Aposta arriscada. Al setembre hi ha el Mundial Femení sots 20 a Polònia. A l'octubre el Mundial sots 17 a Qatar, el masculí. I a Marroc el femení. Dues competicions on es podria mantenir l'aposta. Però s'imaginen un Mundial a Espanya sense Espanya? Infantino, ahir sopant amb el rei del Marroc, no semblava massa preocupat.
1: Gràcies, Santi. Per cert, notícia d'última hora, vinculada a l'actualitat esportiva, ha mort una de les grans llegendes del futbol italià i un dels millors defenses de la història.
17: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
1: Ha mort als 66 anys Franco Baresi. Molts el recordareu amb la mítica samarreta del Milan i el dorsal 6, número que el club fins i tot va arribar a retirar en homenatge a la seva trajectòria. Capità del conjunt rossonero durant els anys 80 i 90, va disputar tota la seva carrera al Milan, amb qui va aconseguir 3 Champions i 6 lligues italianes, entre d'altres. Amb la selecció italiana va ser campió del món el 82 i capità de l'equip que va arribar a la final del Mundial del 94. Ha estat el mateix Milan qui ha anunciat la mort sense especificar-ne la causa. Per tant, aquesta notícia que hem sabut fa molt pocs minuts, ha mort als 66 anys Franco Baresi, sense cap mena de dubte, una de les grans llegendes del futbol, ja no només italià, sinó de tot el món i de tota la història. Pel que fa al Barça, Ter Stegen marxa cedit a l'Ajax i abandonarà la concentració del Barça Sant Jordi's Park en les properes hores. Avui ha de ser l'últim dia de l'Alemanya en aquesta estada de pretemporada a Anglaterra. Enviada especial de RAC1 Sant Jordi's Park, Marta Ramon.
18: El porter i capità del Barça ja resol els esculls fiscals referents al seu sou i la seva cessió a l'Ajax ja s'ha resolt del tot. Jugarà sota les ordres de Michel fins al 30 de juny després de l'experiència frustrada del mig any al Girona, en què només va poder disputar 2 partits per culpa de la tercera lesió i el tercer quiròfan en 2 anys. La seva sortida encara no és oficial, però és imminent i Ter Stegen abandonarà la concentració de Sant Jordi's Park al llarg d'aquest matí. El club laurana farà front al 90% de la seva fitxa i l'Ajax li pagarà €1,5 milions. Ahir ja va acomiadar-se dels companys i de l'estaf, però finalment encara no va voler viatjar a Amsterdam al vespre i va preferir esperar-se aquest matí. Ter Stegen no compta en els plans de Hansi Flick des del fitxatge de Joan Garcia l'estiu passat com a aposta de club i prefereix Tek Chesney com a segon porter pel que aporta al vestidor. Tot i així, Ter Stegen encara tindrà contracte en vigor fins al 2028. Ara té 34 anys i en porta 12 al club.
1: En canvi, Chesney serà el porter titular a l'amistós d'aquest vespre davant el Birmingham a 8:45 del vespre i en directe a RAC1, Marta.
18: Amb 36 anys, Tec, que és com li diuen tots els companys, afronta la que serà la seva tercera temporada al Barça després d'arribar d'urgència el 2 d'octubre del 2024 per la baixa de llarga durada de Ter Stegen. Actualment té un contracte que finalitzarà el 30 de juny de l'any que ve. No assegura, però, que sigui l'última.
19: Ho podré imaginar, però ja no faig plans perquè n'havia fet fa 3 anys per retirar-me i ja estic aquí amb vosaltres, així que ja no anuncio res. I sí, vaig tenir dubtes de seguir aquesta temporada perquè quan tens una certa edat et jutges cada any. Encara pots fer-ho? Encara pots jugar al màxim nivell? Ets capaç d'ajudar l'equip? Per tant, vaig tenir els meus dubtes, però el club em van dir que encara em veien en el nivell adequat i per això estic aquí. Mentre encara em senti útil per ajudar l'equip, ho faré. Vaig convèncer-me a mi mateix i també em va convèncer el Hansi. Al final, si pensés que no ho pogués fer, no ho faria i ningú em podria convèncer. Però encara em sento preparat per jugar un alt nivell.
20: I still feel ready to perform at a high level.
18: Veure els primers minuts de Adeyemi com a blaugrana és un dels grans al·licients de l'amistós d'aquest vespre al camp del Birmingham, en què també tindran protagonisme els més joves.
1: Gràcies, Marta. El Barça en xancletes que torna aquesta nit, doncs, amb el primer amistós del Barça aquesta pretemporada contra el Birmingham. El partit és en aquest horari fantàstic de 8:45 i des d'un quart d'hora abans en directe aquí a RAC1 amb el Jaume Molló i tota la banda. Mentrestant, el cas Julián Álvarez continua complicant-se perquè la FIFA i la Federació han notificat al Barça la denúncia de l'Atlètic de Madrid. Els serveis jurídics del club estan treballant per presentar al·legacions després que rebessin ahir al matí la denúncia que l'Atlético va presentar fa un mes, el 30 de juny. Ara des del Barça planifiquen l'estratègia a seguir i els arguments per contrarrestar les acusacions dels matalassers que consideren que el club blaugrana ha estat assetjant directament el davanter argentí per intentar fitxar-lo i que ha seguit procediments inadequats amb un jugador amb contracte en vigor i sense autorització per negociar. D'altra banda, el Real Madrid continua fitxant i també continua fent caixa. La nova incorporació Revolució Blanca és Carlos Espí, davanter de 21 anys, que arriba precedent del Llevant a canvi de 25 milions d'euros. Han pagat la clàusula de rescisió. Espí va marcar 11 gols en 26 partits la temporada passada i va ser escollit com el millor jugador sub-23 de la Lliga Espanyola. Signa com a madridista fins al 2031. El valencià arriba per convertir-se a priori en el substitut de Gonzalo. El davanter madrileny té molt avançada la seva sortida al Fulham a canvi de, atenció, 40 milions d'euros. Un jugador que pràcticament no va tenir ni minuts l'any passat. Recordem que el Fulham és l'equip que entrena Álvaro Arbeló. Ara bé, el Club Blanc es reservaria el 30% dels drets del jugador. En bàsquet, una gran notícia a Badalona. Ricky Rubio renova per una temporada més amb la sisa joventut. El base del Masnou continuarà vestint la samarreta verd i negra després de tornar a la penya la temporada passada. I un últim apunt esportiu, Classmark i RPM... La companyia d'esdeveniments del grup Godó tanquen un acord per potenciar els esdeveniments esportius. Classmark és especialista en organitzar esdeveniments esportius com el de Traca, una competició de ciclisme de gravel referent a escala global. Pel que fa a RPM, se'ls coneix per produir les maratons de Barcelona i Sant Sebastià, o també la Titan Desert, la carrera més popular de cicloturisme que se celebra al Marroc, la Patagònia, Almeria i Mèxic. Un dels fundadors de Classmark, Gerard Freixas, ha celebrat poder compartir forces amb un grup que té experiència en màrqueting esportiu, organització de grans esdeveniments i comunicació, com és el grup Godó.
2: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
1: I atenció a aquesta notícia que provoca esgarrifances. Rafa Mir, l'exjugador de València, podrà anar-se'n a jugar a Grècia, tot i estar condemnat a 8 anys i mig de presó per agressió sexual. L'Audiència de València li ha donat el vistiplau perquè s'incorpori a l'Aris de Salònica i només li exigeix que es presenti un cop al mes al consolat espanyol de la ciutat grega. El tribunal ho justifica dient que Mir se'n va d'Espanya per motius laborals i també perquè Grècia forma part de la Unió Europea. El futbolista el van condemnar a 8 anys i mig de presó per violar una noia l'any 2024. La sentència, de moment, no és ferma i el futbolista ja dic que la recorrerà. I el jutge de Santa Coloma de Farners, a la Selva, ha enviat a presó provisional i sense fiança l'home acusat d'agredir sexualment un noi de 16 anys. Va passar fa una setmana a Sant Hilari Sacalm. El noi estava dormint a casa del seu oncle. Allà també vivia el presumpte agressor, que era amic de la família i seria aleshores quan hauria aprofitat per fer-li tocaments. També l'hauria obligat a fer-li una fel·lació. El jutge l'ha enviat a la Garjola acusat d'agressió sexual a un menor d'edat. I sobre el cas de la dona que va morir aquesta setmana abans de la seva exparella i davant del seu fill menor a Barcelona, ara hem sabut que un jutge va rebutjar apartar els fills de la dona, malgrat que el pare de les criatures l'havia denunciat per maltractaments. La resolució judicial va considerar que no hi havia prou indicis per suspendre el règim de convivència o de contacte amb els menors. Ara, després del feminicidi, el cas torna a posar el focus en com la justícia avalua el risc en situacions de violència masclista i en si les decisions judicials van protegir adequadament els infants o no. En aquest cas, sembla clar que no. A Madrid, gir de guió, marxa enrere, rectificació. S'hi poden posar totes les expressions que es vulgui, però després de la polèmica d'ahir, Isabel Díaz Ayuso ha decidit que finalment vendrà l'àtic de més de 4 milions d'euros que va comprar la Comunitat de Madrid amb diners públics per allotjar-hi de forma temporal una oficina o un lloc per reunir-se. Això és un clar canvi de rumb després de la tempesta política i mediàtica de les últimes hores. Però, esclar, si no vols pols, no vagis a l'era. I no només això, sinó que els diners que es recuperin amb aquesta venda es destinaran, diu ara Ayuso, a ajudar les famílies afectades pels incendis a la Comunitat de Madrid. Ara bé, l'oposició no es dona per satisfeta i exigeix explicacions de debò per una compra-venda sobre la qual encara hi ha més interrogants que respostes. Tornem a Madrid, Roger.
21: Sí, en un gest poc habitual, la presidenta Ayuso fa marxa enrere, rectifica i només 24 hores després de justificar la compra de l'àtic, anuncia que el posarà a la venda. Ho explica el conseller de Presidència, Miguel Ángel García Martín.
22: He dado instrucciones para que ponga a la venta 4 inmuebles que tenemos en la Gran Vía de Madrid y también, el, por lo que me pregunta, el inmueble situado en el Paseo del General Martínez Campos.
21: Uns diners que ara, diuen, destinaran a la reconstrucció de les zones afectades pels incendis. L'oposició considera que la rectificació arriba massa tard. El ministre Òscar López acusa Ayuso d'haver intentat enganyar els madrilenys.
23: Lamentablemente,
3: la senyora Ayuso ha decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños.
21: I la polèmica, lluny de pagar-se, creix. Ara s'ha sabut que poc després que la Comunitat de Madrid adquirís aquest polèmic àtic, Ayuso i la seva parella, l'empresari Alberto González Amador, investigat per un presumpte delicte de frau fiscal, també van posar a la venda per 1,7 milions d'euros al pis on viuen, també el districte de Chamberí. La coincidència temporal afegeix encara més interrogants a una operació que continua envoltada de polèmica.
1: Gràcies, Roger. I atenció a aquesta notícia que us podem explicar quan queden 7 minuts per arribar a les 9 en punt del matí. Hi ha hagut una demanda milionària, ha rebut una demanda milionària Netflix per la desaparició d'una pel·lícula. Netflix ha perdut una pel·lícula de Nicolas Cage. Es tracta d'una pel·lícula que es diu Fortitude, ambientada a la Segona Guerra Mundial, i el que ha presentat la denúncia es diu Simon Afram, i és un productor suís que acusa Netflix d'haver perdut el disc dur en què es trobava una còpia sense xifrar de la pel·lícula. Segons la denúncia, un productor associat va deixar el disc a la seu de Netflix perquè la plataforma estudiés comprar-ne els drets, però quan la va voler recuperar, Netflix va deixar de respondre durant uns dies, fins que finalment la plataforma va admetre per correu electrònic que algú l'havia robat. Per tot plegat, ara el productor exigeix una indemnització d'almenys 105 milions de dòlars. Fem una petita pausa, molt breu. Són menys de 2 minuts i quan tornem, entre altres coses, haurem de repassar les novetats a la cartellera, com fem sempre cada divendres, i les novetats musicals, que n'hi ha bastantes, amb un gran nom encapçalant-ho tot, Ariana Grande. Un segon.
4: Hi ha rebaixes que poden esperar, però no les últimes rebaixes de Viladecans de Style Outlets. Fins a un 70% de descompte a Adolfo Domínguez, Timberland, Textura, Puma i moltes més. Corre, abans que volin!
6: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. 6 búrguers de pollastre sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent Marsella de 66 rentades sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
23: Busques un matalàs hipoallergènic per pells sensibles? A Conforama trobaràs matalassos de marques com Flexo Picolín que t'ofereixen un descans més saludable amb fins a un 60% de descompte. Conforama té cura de la teva salut mentre dorms.
24: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
27: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
26: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
27: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
26: Important, en un refugi climàtic natural.
27: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
28: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
1: D'aquí una estona, el president Salvador Illa farà balanç del curs polític. Serà en una roda de premsa prevista a 9:45 al Palau de la Generalitat. El president compareixerà just després d'arribar de Singapur, on ahir va tancar l'últim viatge oficial abans d'anar-se'n de vacances. Illa repassarà com ha anat el segon any de legislatura, en què, per fi, ha aconseguit aprovar uns pressupostos. Ara bé, no podrà defugir algunes de les polèmiques dels últims dies, com l'escàndol de les proves PISA, que l'ha enganxat de ple fora del país. Laia Colomer.
0: Sí, avui Salvador Illa farà balanç del segon any de legislatura just a l'equador del mandat, perquè d'aquí pocs dies, una setmana, es compliran 2 anys de la seva investidura. Un segon any en què n'hi ha hagut de fredes i de calentes. Per una banda, ha guanyat estabilitat amb el que poden ser els únics pressupostos de la legislatura, però també ha acumulat una crisi rere l'altra. El 2025 es va acabar amb el brot de pesta porcina, que encara s'arrossega ara, i el 2026 va començar amb un desgavell sense precedents a Rodalies. Des de llavors, les vagues de mestres, amb la polèmica infiltració dels Mossos en una assemblea, les protestes de metges, els esborrancs del Putxet i Moncada, i ara la pífia a les proves PISA. I de cara al setembre, el president ja té deures a l'agenda. Els mestres no han enterrat la destral de guerra, també haurà d'intentar desencallar el nou model de finançament i aprofundir en mesures per resoldre el principal mal de cap dels catalans, la crisi de l'habitatge.
1: Gràcies, Laia. més coses. Bones notícies per totes aquelles persones que teniu al·lèrgies alimentàries o sospiteu que en podríeu tenir alguna. A Barcelona, l'Hospital Tecnon utilitza una tècnica pionera per detectar al·lèrgies i intoleràncies alimentàries en temps real. I no només això, sinó que també detecta aquelles que no es poden trobar amb una anàlisi de sang. Es calcula que entre un 15 i un 20% de la població té problemes digestius relacionats amb l'alimentació. Vinculat encara a l'àmbit de la salut, atenció a la campanya que ha posat en marxa una dona de 94 anys que està tenint molt ressò. Es diu Rosita Rochina i està recollint firmes per reclamar que tots els pacients ingressats a l'hospital puguin tenir la televisió de franc. Ha engegat aquesta campanya a través del portal change.org i en poques hores ja ha recollit 20.000 signatures. Ara bé, de moment, el més calent és a l'aigüera i no hi ha previsió que això, de moment, veurem si la cosa es va fent gran, pugui passar aviat i que realment tindria tot el sentit que els pacients poguessin accedir a la televisió amb normalitat. Aquest matí hem de lamentar la mort als 62 anys de l'actor andalús Manolo Solo a causa d'un càncer. Ho va comunicar ahir al compte de Twitter de l'Acadèmia del Cinema Espanyol. Va començar a aparèixer a pel·lícules a principis dels 2000, però no va ser fins ara fa 10 anys que va fer el gran salt de la seva carrera amb Tarde para la ira. Aquesta pel·lícula va permetre-li guanyar el Goya com a el millor actor de repartiment. També ha estat present a altres pel·lícules com Cerrar los ojos, El gran Vázquez, bé, la pel·lícula Una quinta portuguesa o, entre d'altres, recentment El buen patrón. I el Festival Grec tanca la seva cinquantena edició amb bon gust. Gairebé 145.000 espectadors han anat a veure els 96 espectacles programats en 58 espais diferents de Barcelona. Això suposa 16.000 espectadors més que l'edició anterior. Els organitzadors celebren l'heterogeneïtat de propostes del Grec i admeten que les altes temperatures poden forçar canvis en les properes edicions. La revista L'Ella haurà d'assumir el repartiment dels seus nous exemplars. La direcció de Correus a Barcelona ha decidit retirar la tarifa de publicacions periòdiques que feia possible que els subscriptors i els anunciants rebessin les noves publicacions. Tot i això, des del mitjà local asseguren que faran tot el possible perquè els seus lectors no es quedin sense un nou número, coincidint, a més, amb la festa major del poble. I abans d'entrar amb les novetats en les estrenes a les pantalles, quan... Tot just ara, són les 9 en punt del matí. La famosa sèrie dels Javis, Javier Ambrosi i Javier Calvo, La Messias, es podrà veure 7 països a escala global a través de Mubi. La plataforma ha arribat a un acord amb Movistar Plus i inclourà la sèrie en el seu catàleg el 3 de setembre. Al Regne Unit, a Alemanya, a França o al Canadà, entre d'altres. L'anunci arriba després que Ambrosi i Calvo rebessin el premi a la millor direcció del Festival de Cannes per la pel·lícula Bola Negra. Per tant, grans notícies pels Javis, que s'ho mereixen tot, i amb aquesta sèrie que és fantàstica, que és La Messias. Això avui, que la nova entrega de la sala de Spider-Man ha batut tots els rècords. A l'estat espanyol s'ha convertit en la millor jornada d'estrena de tota la història.
5: My name is Peter Parker. I have something to tell you that's gonna sound crazy.
1: Spider-Man Brand New Day ha passat la mà per la cara a l'Odissea, l'altre gran llançament del mes. En només un dia ha aconseguit ingressar més de 3,2 milions d'euros. Fins ara, qui s'havia quedat més a prop era Torrente Presidente, que va arrencar amb una recaptació de pràcticament 2 milions i mig d'euros. Avui, que arriba a la gran pantalla, Mala Bèstia.
7: Ell va començar per dalt.
1: És l'òpera prima de la barcelonina Bàrbara Ferrer, que s'estrena amb aquest drama sobre l'adopció i l'adolescència. Encara en cinema, la religió i la música pop es troben amb Mother Mary.
8: I haven't seen her in over 10 years.
1: Amb l'actriu del moment, sense cap mena de dubte, Anne Hathaway al repartiment. A les plataformes arriba la segona temporada Batman, el cruzado enmascarado.
9: La pregunta que todos tienen en mente estos días. ¿Qué opina usted sobre el hombre murciélago?
1: Una sèrie d'animació que segueix el superheroi en la seva faceta més detectivesca. Anem amb les novetats musicals. Ara sí, ja ha sortit, ja tenim aquí el nou disc d'Ariana Grande.

Petal, i és el 8è àlbum de la cantant nord-americana. Ha sortit fa tot just 3 horetes, fa poquet. Hi ha algú de la redacció del Món de RAC1 que ja deu estar amb els auriculars incrustats a l'orella escoltant totes les cançons d'aquest nou disc d'Ariana Grande. Avui, que també estan d'estrena Becky G i Selena Gomez.

0: Aquesta cançó es diu Tom ens en deia, en referència directa a... Bueno, no directa, sinó és Tom Holland i Zendaya, Juan Magán ha decidit dedicar-li una cançó a una de les parelles de Hollywood del moment, sense cap mena de dubte. Si ho fa Juan Magán, escolta, endavant. I a les 9 i 3 minuts anem a fer un cop d'ull al trànsit.
1: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: Anem cap al Servei Català de Trànsit. Allà hi tenim comptant cotxes com cada matí. Ho tindrem. Encara no? No passa res. Si no tenim... Sí? No passa res, perfecte. Sílvia de l'Amo, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de dir que hi ha poques incidències. Tot just comentar-vos una avaria a la C31 Hospitalet, on s'ha avariat un autobús just al carril del mig en sentit Barcelona i crea res, una miqueta de retenció, un quilòmetre i mig. També hi ha aturades a la P7 a Barberà amb un parell de quilòmetres en sentit Tarragona, algun punt de lentitud a Gelid en aquesta mateixa via i a les rondes algun punt de mobilitat, sobretot en sentit Llobregat. Estem a principi al primer hora de divendres, segurament més tard la situació es vegi incrementada, sobretot de cara al cap de la setmana i la seva sortida. Això és tot. Molt bon dia.
1: L'estiu és per gaudir-lo sense presses. Per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
0: I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 regalant-vos coses. Com és tradició, cada divendres d'estiu, si ens escolteu, ja sabeu que podeu aconseguir grans regals. Com poden anar a parar les vostres mans? Doncs bàsicament participant en el que us proposem. Pels qui no sapigueu de què estem parlant encara, us expliquem de què va. Cada divendres enviem algú dels nostres redactors, ja sigui de RAC1 o del món de RAC1 en particular, fins a un punt de la geografia catalana en particular i indeterminat. Al llarg del matí anem donant pistes d'on es troba aquesta persona i els oients heu de descobrir on és. I no només això, i això és el més important, heu d'anar a buscar-lo i heu d'anar a tocar-lo. El primer que el trobi i el toqui s'endú cap a casa un lot de premis que, com sempre, déu-m'hi-do. Pareu bé l'orella perquè avui regalem un xec de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Plus Fresc, el supermercat de proximitat amb frescos de mercat on podreu omplir el cabàs amb la millor fruita, peix fresc de Llotges i la carn tendra i gustosa de granges catalanes. A més, un pack de 4 entrades per visitar el nou Aquàrium de Barcelona. El millor pla per quan apreta la calor, estareu la mar de fresquets entre taurons i milers d'animals marins i descobrireu les seves experiències immersives i interactives com la ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota l'aigua. I a més, atenció, avui que el Barça comença oficialment la seva pretemporada amb el primer amistós contra el Birmingham a 9:15 del vespre, també regalem la nova equipació del Barça, la nova primera equipació de la temporada 2026-2027 amb l'opció de posar el número i el dorsal que vulgueu. Ara que ja hem desvelat tots els regals que tenim preparats per aquest divendres, avui qui tenim perdut o perduda per Catalunya és... Lluna Belani! Bon dia, Lluna!
3: Hola, Sergi, bon dia.
0: Hola, Lluna, bon dia. Què tal? Com estàs?
3: Doncs molt bé, molt contenta. Aquí esperant a veure si algú em ve a trobar i amb moltes ganes de cap de setmana.
0: Ai, sí. Això, aquí ens hi trobarem. A veure, Lluna, per començar a situar la gent que vulgui concursar per endur-se tots aquests premis que ara hem comentat, comencem una mica amb les mateixes preguntes de sempre. Tu ara què veus?
3: Doncs mira, Sergi, jo estic envoltada de vegetació. Tinc arbres, tinc arbustos...
0: Val.
3: Però em fixo molt en un edifici molt gran. És un complex d'edificis,
0: sí,
3: amb tonalitats grises i de color beige marronós, podríem dir.
0: D'acord. Temperatura, ara? Fa calor? Molta calor? Calor extrema?
3: De fet, estic bastant fresqueta, perquè estic a l'ombra. Estem ara mateix a 24 graus, o sigui que molt bé.
0: Molt bé. Vale. No, amb això ja és una informació. A partir d'aquí, primera pista oficial, Lluna?
3: Doncs mira, Sergi, et puc dir que des dels estudis centrals de RAC1, que és on esteu vosaltres, que és a l'Avinguda Diagonal 477 de Barcelona, sí, fins al punt exacte on sóc ara, hi ha exactament 25.28 quilòmetres. I si vinguéssiu a buscar-me amb cotxe des dels estudis, tardaria uns 40 minuts més o menys en arribar.
0: Va,
3: et dona alguna pista, això, tu?
0: Jo... Clar, és que jo ja ho sé. anava a intentar, com ara, fer-me l'interessant aquí, tirar-me el rotllo, però com que jo ja ho sé. Per tant, no em preguntis res, perquè a mi en general se m'escapen les coses. Només dir que aquests 25,28 quilòmetres que diu la Lluna són en línia recta. Això si algú diu, això com ho puc comprovar? Això és on ho diem. Google Maps, a l'ordinador, té una funcionalitat que permet fer això, permet traçar una línia. Llavors, si us situeu al punt exacte, que és la Diagonal, Avinguda Diagonal de Barcelona, 477, aquí és on està la Torre Barcelona, aquí és on està RAC1, des d'aquí, si traceu aquesta línia, doncs cap al nord, cap al nord-est, cap al sud, si no cap al sud, de seguida ja estareu sobre l'aigua, però si traceu aquesta línia de 25 en 28 quilòmetres, podreu començar a dibuixar un perímetre per estrènyer el cercle sobre la Lluna. Lluna, d'aquí una estona torno amb tu, d'acord?
3: Perfecte, Sergi, fins ara, aquí estaré.
0: Fins ara. La tertúlia.
4: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
5: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
6: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
5: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
4: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: 9:10.
7: Salut!
8: Però brindes amb aigua?
7: Amb Fontvella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
9: Salut! Salut. Salut.
10: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
11: Fontvella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
12: Avui, amb el comunicador i activista social Mohamed El Amrani i els periodistes Sílvia Cànovas, Joan Julivert i Glòria Barrete.
0: Joan Julivert, molt bon dia.
13: Bon dia.
0: Com estàs, Joan?
13: Bé, si no entrem en detalls.
0: Aquestes respostes s'estan popularitzant, eh?
12: I està bé, aquest, és veritat, sí, és real, sí, és real.
0: És ben bé això. Sílvia Cànovas, molt bon dia.
14: Molt bon dia.
0: Com estàs, Sílvia?
14: Molt bé, en general, eh?
13: I amb detalls inclosos. Amb els detalls.
14: Amb detalls inclosos.
0: Amb detalls, sense detalls, la Sílvia està perfecta. Així m'agrada. Glòria Barrete, molt bon dia.
12: Molt bon dia.
0: Com estàs tu?
12: Mira, jo estic bé perquè veient el panorama mundial i local, trobo que estic molt bé, no ens podem queixar. Sí.
0: I avui a la distància tenim el Mohamed El Amrani. Bon dia, Moja.
15: Què tal? Molt bon dia, com esteu?
0: Què tal, Moja, com vas?
15: Bé, jo no puc dir que estic tan bé perquè la veritat que, bé, ja us ho podeu imaginar, tot el que ha passat les últimes hores, doncs em deixen una sensació de preocupació. Preocupació, crec que és la paraula.
0: Deixeu-me dir que ara d'aquí una estona connectarem amb Ceuta, anirem cap a Ceuta, tindrem el Marc Ferrer, que és els ulls de RAC1, a la zona, una mica per saber com estan aquestes primeres hores de divendres. Hem anat explicant des de primera hora que les entrades s'han anat produint al llarg de tota la matinada. De fet, hi ha hagut una mena d'efecte crida i també s'han desplaçat a Melilla, on han estat molt menys massives. El balanç oficial a hores d'ara és d'unes 300-400 persones que haurien accedit de forma irregular a Melilla. Anirem cap allà per saber quina és ara la situació. Recordem també que l'exèrcit espanyol ja està sobre la zona i van arribant convois cada minut que passa. De seguida anirem cap allà. També parlarem amb la Cristina Mas, és una de les periodistes del país que més domina d'aquesta zona. Ella és la subcap d'Internacional del Diari Ara, i també trucarem a la Blanca Garcés, que és investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB. Però abans, Moja, vull començar amb tu.
15: Sí.
0: Ara ho deies, no? Aquesta sensació que t'ha quedat. Jo vull saber què has pensat, sí. Què t'ha anat

0: amb una certa incredulitat. Segurament molta gent s'estarà preguntant, no?, al seu veí marroquí com està vivint. Jo crec que amb molta incredulitat i amb molta pena. S'han registrat les últimes hores 20 morts, que se sàpiguen, algun nadó de Creu Roja que ha anat recollint desaparegut, i també crec que la pròpia societat marroquina ho està vivint amb molta preocupació i tristesa, perquè s'obren moltes preguntes. S'obre la pregunta de què està fallant perquè una part de la joventut arribi a sentir-se interpel·lada per haver de fer aquesta migració, que bé, que no és gens dignificadora. I per altra banda, també penso en moltes persones que estan veient les imatges, persones que segurament no es consideren racistes o que no necessàriament tenen actituds racistes, però que no saben com interpretar la situació, no? Perquè la situació els sobrepassa. I crec que aquesta inquietud és legítima, no l'hem de menysprear des d'una falsa moral, i crec que hem d'entendre una miqueta totes les parts. Llavors, així com a trets generals, jo em sento així una mica ara mateix.
1: Glòria?
2: Mira, a mi m'agrada moltíssim tenir avui el Moja per això mateix, perquè poques vegades pensem en el veí, no? Aquesta paraula que ha utilitzat ell, sovint, clar, els mitjans de comunicació hem de parlar amb conceptes, no?, que ja és habitual, però quan heu fet les portades de la premsa a primera hora, que jo les he escoltat venint pel bus, m'ha cridat molt l'atenció, perquè és un exercici fantàstic de periodisme avui per veure que el llenguatge no és neutral, i quan comencem a parlar d'allau, invasió, bueno, jo us he de dir que a les meves xarxes socials no em considero gens d'extrema dreta, i m'han aparegut gent i grupuscles que comencen a dir ja és la reconquista, no?, hem de començar amb èpoques pretèrites, i penses que hem fet un altre cop, com a societat. És una cosa cíclica quan parlem de flux migratori, també de crisi humanitària, perquè no deixa de ser el que apuntava el Moja, és una crisi humanitària, i poques vegades parlem de persones, sinó que parlem del col·lectiu de migrants com si fos homogeni i com si tinguéssim la clau de volta per dir és un paquet de persones o de migrants que hem de retornar, o que venen aquí a fer mal, o que no tenen res a fer, no? Doncs jo crec que hi ha moltes variants que s'han d'anar explicant.
1: Mira, per exemple, la portada avui de La Razón, això que deia la Glòria, que hem anat repassant, la invasió de Ceuta, i per mi la més bèstia, tampoc sorprèn, és la de l'ABC, amb una foto tota portada on es veu alguns d'aquests espigons i tota la zona de roques del costat de la platja, on veiem centenars i centenars de persones caminant, i són dues paraules, que és Ceuta invadida. Joan, què dius?
3: No, en la mateixa línia, d'entrada, crec que començava a les 8 recordant que el que estem veient són persones. I jo crec que cal recordar que el que estem veient són persones. Em sobta que s'estigui impregnant tot el discurs i les accions polítiques d'un relat excessivament conservador. Jo, quan he vist que el govern feia servir l'exèrcit, crec que està contaminat de totes aquelles informacions, per exemple, a les xarxes socials, que parlen de persones en edat militar. Això s'ha sentit molt aquests dies, que estan arribant nois amb edat militar. Aquests nois amb edat militar, com apuntava el Moja, vol dir que són joves, fonamentalment. El militar no ho és per l'edat, sinó que ho és perquè té unes determinades aptituds, perquè té, per entendre'ns, delegada l'ús de la força o de la violència, etc etc. Això és el que defineix el militar, no l'edat. El que defineix l'edat és que són joves que volen venir a Europa, perquè estem davant d'un fracàs social al Marroc, que sembla que és molt evident. Però també estem al davant d'elements que jo crec que són molt més complexos, que tenen a veure amb les seqüeles de la colonització. Perquè recordem que aquest cas vi, entre d'altres coses, s'apunta a la solució que va arribar al Marroc amb Espanya en relació al Sàhara Occidental. Que ha fet que Pedro Sánchez hagi hagut de refer les relacions amb Algèria, i això hagi pogut comportar uns certs elements d'incomoditat en el Marroc. Quan tu et relaciones amb estats que estan més a prop de l'autoritarisme que dels drets humans i de la democràcia, pots tenir aquests problemes. Però el principal problema és una crisi humanitària, no és una crisi de seguretat. Per això dic que l'ús de l'exèrcit a mi em sembla excessiu, em sembla sobrepassar els límits, i que té a veure molt amb com s'està impregnant tot aquest discurs que, per exemple, avui ens arriba des d'Itàlia amb

0: Meloni,
1: per exemple.
0: I el tema Schengen.
1: Un moment, Moja, i un moment, Sílvia, sí, perquè avui el tenim enfeinadíssim i li vull robar el menys temps possible al Marc Farrà, que és el corresponsal de RAC1 al Marroc. Bon dia, Marc.
2: Molt bon dia.
1: Bon dia, Marc. Quina és la situació ara mateix? Com està ara? I on ets?
2: Mira, ara mateix estic a un quilòmetre aproximadament del pas fronterer, a una rotonda que és on comença aquesta carretera que du des del poble de Finidex, des del poble més pròxim a la ciutat de Ceuta. És una carretera que va cap al punt fronterer. Aquesta carretera, el que trobem és a la meva esquerra hi ha muntanyes i a la meva dreta hi ha una petita platja i ja trobem el Mediterrani. Ara mateix la fotografia és que la carretera és un riu de gent, gent que va i ve, milers de persones que es concentren en aquesta carretera. A mesura que he pogut anar avançant, he anat trobant també el reste d'una nit que ha estat molt i molt tensa. Hi ha tota una estora de pedres i de roques que ara mateix estan sobre l'asfalt. També he pogut veure un autobús i un furgó de la policia totalment cremat. A primera hora també hi havia encara una columna de fum al fons. No han pogut arribar fins al punt més proper a la frontera perquè hi havia molta gent i perquè també la policia anava intervinguent. Vèiem d'en fora com utilitzaven el canó d'aigua a pressió, i això el que provocava és que molta gent comencés a córrer cap a aquesta rotonda, cap a aquest punt, no, allunyar-se de la frontera. A l'esquerra, el que són aquestes muntanyes, el que veiem és molta gent, també centenars de persones, que el que fan és estar veient un poc el que passa, un poc a l'espera. També hem dit que la policia ha intervingut en algun moment, d'on fora han pogut apreciar que sí, utilitzaven gasos lacrimògens. I l'imatge que tenc a la meva dreta, si em giro cap al Mediterrani, és també de molta gent que continua aprofitant aquesta platja, que ha estat el principal punt d'accés tant ahir com durant tota la nit per intentar arribar a Ceuta. Molta gent que continua caminant en direcció cap a Ceuta. També molta gent que està casllant-se al mar des d'on estic. Pots veure ben bé 10 o més persones, molt aquí prop, una altra persona, no?, que s'hi llança, que intenten, no?, hi ha aquestes dues maneres, tant els que ho fan per terra com els que ho fan llançant-se al mar amb flotadors, tant, amb neoprenses, i tenen, sí, una situació...
1: Marc, tu ara... Perdona, Marc. Clar, tu ara estàs veient gent ara mateix nedant, intentant fer el mateix que ahir van fer tantes altres persones. Ara mateix, a les 9:21 del matí, eh?
2: Sí, ara mateix hi ha desenes de persones que estan nedant. I a més, ho fan ja força endins, no només a prop de la costa, que és el que feien molts d'ahir, sinó que intenten també entrar un poc més per intentar bordejar aquest espigó que hi ha un cop quan se deixen entrar a Ceuta, i també poder arribar diguéssim a les platges que ja estan un poc més dintre del territori espanyol. També molta gent que com una filera de formigues, perquè també és una platja molt estreta, hi ha moltes roques, s'ha de pujar per un petit penya-segat, és a dir, no gens senzill, molta gent que ho fa per terra i que intenta passar, i veiem perfil molt variat.
1: Sí.
2: Des de joves, evidentment, s'ha insistit molt amb els joves, però també molts menors d'edat, famílies completes, fins i tot amb nadons. Gent major, ahir ho vam estar veient tot el dia, també gent major que tenia fins i tot dificultats per poder caminar per damunt d'aquestes roques, i entre tot anaven ajudant-los. I també el que veiem és com durant aquestes darreres 24 hores ha seguit arribant molta i molta més gent. Hi ha hagut també un efecte crida. Una dona ens explicava ahir que ella va veure per xarxes socials que la frontera estava oberta i va fer tot el possible per intentar arribar fins ahir. Ahir, si totes les estacions, com a mínim l'estació de Tànger, l'estació de Tetuán, que són les més properes, tant d'autobusos, en el cas de Tetuán, com de taxis, autobusos o tren, en el cas de Tànger, o fins i tot a Casablanca, molts punts, hi havia molta gent amb un objectiu que era intentar trobar la manera, sigui com sigui, perquè també eren situacions totalment caòtiques i era molt mal de fer trobar un transport per arribar fins aquí. L'objectiu era aquest, intentar venir aquí, intentar aprofitar aquesta finestra d'oportunitats que s'ha obert, perquè també hem vist ara mateix on estic jo, veig alguns furgons policials, alguns policies que estan de vora, però sense intervenir. No, fins i tot diria que vaig manco policia que la que vaia ahir a la nit.
1: Menys.
2: L'entrada a la nit.
1: Menys,
2: menys policia, com a mínim en aquest punt. En aquest punt.
1: D'acord.
2: I la situació, no sé cap on pot derivar, el que està clar, sí, amb la policia, la poca policia que veig, la capacitat d'intervenir és molt limitada.
1: I l'exèrcit el veus, rotonda. Marc? Sí. L'exèrcit el veus? Espanyol?
2: No, l'exèrcit.
1: No hi ha exèrcit.
2: L'exèrcit, com a mínim, a no ser que s'hagi desplegat en el punt directament on hi ha la frontera, que és on accedeixen els vehicles i les persones de peu a feita.
1: Sí.
2: Que no he pogut arribar, però com a mínim ahir, no vaig veure ja la policia, les forces auxiliars i les diferents unitats, però no hem vist en cap moment.
1: Marc, ara aquesta gent que ens deies que tu veus que s'han llançat al mar i que estan nedant per intentar sortejar l'espigó, aquesta imatge que ahir vam veure que tanta gent ho feia, clar, quan arribi a la costa, en aquest cas costa espanyola, què s'hi trobarà? És a dir, hi ha gens desplegats a la sorra esperant a aquesta gent que està arribant nedant, o no?
2: Sí, no, bueno, al costat espanyol, pel que he pogut seguir, perquè evidentment jo no he pogut arribar a creuar, sempre he quedat en aquest costat de les fronteres, sí. que hi ha l'exèrcit, que hi ha la policia, i que hi són presents. Ara bé, tampoc no vull entrar al detall, perquè tampoc ho conec, la situació més enllà de la frontera. El que sí que veiem ahir, per exemple, és que clar, des d'on estic jo veig Ceuta perfectament. És a dir, fa com una petita badia, diguéssim, i s'aprecia Ceuta perfectament, i el que veiem ahir també és com els barris més propers, sobretot hi ha un barri entrant a l'esquerra Ceuta que també està sobre un petit turó, i veies pues, com aquesta arribada de gent que veiem aquí, que passava al costat, que anava cap allà, després veies com un cop a Espanya aquesta arribada de gent també partia cap a aquest barri més elevat, només d'entrar a Ceuta.
1: Marc, acabo. Ara mateix hi ha una última hora que publica l'agència EFE i que jo crec que lliga perfectament amb el que tu has dit al principi de la connexió, has parlat de gent que va i ve. Ara l'agència EFE diu que, més un teletip, que diu que centenars de migrants han començat a tornar a Marroc pel mateix espigó fronterer per al qual ahir van accedir a Ceuta. No sé si tu també confirmes aquesta imatge, que a banda de gent intentant accedir, m'imagino un volum inferior, pel que expliques, inferior al que vèiem ahir al migdia i a primeres hores de la tarda, però que també hi ha bastanta gent que està tornant al Marroc.
2: Sí, això és el que he pogut llegir, també és parlar amb els companys que estan a l'altre costat, que explicava, no?, molta gent que inverteix aquest ordre. I també ahir, això enllaça bé, per exemple, amb una conversació que vaig poder tenir ahir amb una persona, que era una persona que ella més tenia passaport espanyol, però el que va fer, i m'explicava, era que una amiga seva que va aconseguir arribar a Ceuta fa molt, el seu fill petit seguia estant al Marroc. I el que va fer va ser agafar el seu fill, creuar, perquè pugui retrobar la seva mare a l'altre costat de la frontera, i ell va retornar cap aquí. És a dir, que fins i tot a vegades hi ha gent que també fa molt temps que està a Ceuta, perquè, clar, que el fet de sortir del teu país, una de les grans coses que té és que no saps quan hi podràs tornar. Tu travesses una frontera, vas cap a la península, vas cap a Ceuta, vas cap a Melilla, però després, saps? Que has d'intentar aguantar al màxim, sobretot perquè si saps que si tornes serà molt difícil tornar a aconseguir arribar algun dia a sol europeu. També hi ha molta gent que potser de temps bloquejat a Ceuta i que ha dit, mira, escolta, anem a aprofitar aquesta oportunitat per venir cap al Marroc, aprofitar com a mínim per veure algunes persones o familiars o quedar-hi, o bé fins i tot per després tornar-hi. Vull dir, no sé si m'explico, també és que aquesta frontera, la frontera de Ceuta com la de Melilla, que són les fronteres entre Europa i Àfrica terrestres, clar, és una de les fronteres més desiguals del planeta, i també és una frontera que aquests darrers anys s'ha anat blindant i blindant més. Abans, per exemple, les persones de la regió més propera a Ceuta i Melilla podien accedir a Ceuta per treballar, podien accedir a Ceuta per passar el dia, o fins i tot quedar-se només amb el seu DNI marroquí, diríem. El seu DNI marroquí deia que és de la regió del nord, de Tànger, Tetuán, podien accedir i sense problema. Des d'ençà que després de la pandèmia, quan es va integrar Ceuta i Melilla, diguéssim, en l'espai Schengen, i es va demanar el visat Schengen també per poder accedir a Ceuta i Melilla, el que ha provocat és que molta gent, que depenia econòmicament a vegades també de la feina que feien a l'altre costat, era una frontera o...
1: Crec que hem perdut el Marc. Ja ens havien també avisat, que la connexió era feble. Bueno, sembla que l'estem intentant recuperar. Marc, et sentim.
2: Sí, ara.
1: Sí, acaba.
2: No sé on m'he quedat. Estava intentant explicar un poc, no?
1: Sí, no, t'hem perdut fa 5 segons, tot just. 5 segons. Ah, i t'hem anat seguint perfectament.
2: Quan es va integrar a l'espai Schengen, també el que va provocar que moltes famílies, no?, que, per exemple, era molt habitual aquí a Castellà, a la ciutat on estic, no?, que fins i tot solen ser les mares o les dones de la família que ho haven per anar a fer feina i sobretot per netejar cases de Ceuta. I era per molts el sostén, l'únic sou que aconseguia per mi. I amb el tancament també ara ja fa 3-4 anys, jo crec que va ser cap al 21, després de la pandèmia i després de la reobertura de les fronteres, després de la pandèmia, que també tota aquesta activitat s'ha aturat i això també ha tingut amb moltes famílies.
1: Marc Ferrà, enviat de RAC1 al Marroc i periodista especialitzat en el Marroc i en tot el nord d'Àfrica. Moltíssimes gràcies, Marc, i qualsevol novetat ens la fa saber. Tens les línies obertes del programa pel que calgui.
2: A vosaltres, aquí seguim pendents.
1: Gràcies, Marc. Digues, Sílvia, i saludo dues persones també que tinc el telèfon.
0: Jo tenia 3 apunts, però vull començar per un quart, que és el que m'ha sobtat, que ens explicava ara el Marc. És a dir, aquesta mena d'indefinició de quin és el paper de l'exèrcit, que si no fos perquè és una situació molt complicada, no és gens convenient que estem jugant amb, no sé si dir-li fake news, però quin és el paper que està fent l'exèrcit, si ha entrat o no ha entrat. Ahir deien que ja havia entrat, avui no se'ls veu per enlloc, amb independència de quin sigui el rol que cadascú de nosaltres creiem que ha de jugar a l'exèrcit, si és que n'ha de jugar algun, eh? Però ja comencem amb que ni això tenim clar què està passant. Jo volia fer 3 apunts. Un, en relació a el que parlava a l'inici el Moja, que és més de context de societat del Marroc. Jo estic plenament d'acord. Què passa al Marroc? És una cosa, no?, més a punt geopolític o més a punt de política interna, de societat marroquina. Què està passant perquè els joves vulguin marxar, o els joves no?, arrisquin vides, famílies arrisquin vides per venir a una societat un punt millor? Jo sempre m'he preguntat, puc tenir respostes, però m'agradaria també que les respongués, no sé si el Moja pot tenir una lleugera idea, quina és la situació política, social, que viu la societat marroquina quan el seu propi monarca, el seu propi rei, és una de les principals riqueses del món, que qüestiona la seva ciutadania, l'utilitza fins a punts de obrir fronteres perquè marxin arriscant les vides. Si la seva pròpia, si el seu propi cap d'estat, per dir-li així, és qui els empeny a jugar-se la vida, quina mena de resposta hi ha, que no la desconec, puc entendre que no és gaire, quina mena de resposta hi ha de la pròpia ciutadania marroquina de qüestionament dels seus líders, que en aquest cas és un cap d'estat. Segon apunt, a nivell espanyol a mi em preocupa molt la poca capacitat de resposta en conflictes o en situacions extremes com la que hem viscut aquestes darreres hores. Hi ha vides en joc, és evident, però quina és la resposta, la capacitat de resposta a la planificació que té l'estat espanyol? Ja ha demostrat que és gairebé nula, per no dir totalment nula, però quina és la capacitat de resposta que té amb una mena de entrada massiva de persones? Torno a dir, jo intentaré mirar molt les paraules perquè per mi la situació és molt preocupant, és dramàtica, però tampoc vull caure ni amb la demagogia ni tampoc amb el bonisme. És a dir, el que va passar ahir és important, és greu, hem de posar el punt d'atenció on l'hem de posar, i l'estat espanyol ha demostrat que no té capacitat de resposta, almenys fins a dia d'avui. Aquesta entrada massiva de persones, no dic invasió, però si és entrada massiva, està organitzada, i dir el contrari crec que és fer-nos trampes al solitari. És a dir, és una entrada massiva. Avui parlaven d'alcaldes, crec que era aquest matí que comentàveu que hi havia inclús alcaldes de poblacions que anaven a buscar aquests adolescents amb edat militar. Que faig un apunt, edat militar és com se li diu a Europa aquestes edats, que tenen molt contemplades les capacitats d'exèrcits i militars, i per tant se li diuen són homes amb una certa edat amb capacitat de formar part d'un exèrcit. Si tinguéssim exèrcit a Espanya o l'edat de la mili, la nostra edat de la mili, que som molt joves, bueno, el Joan i jo no tant, l'edat militar era l'edat, és veritat, és a dir, quan feies la mili és l'edat d'aquests nois que estan entrant.
3: Els que la feien.
0: Els que la feien. Bé,
4: és important, és important.
0: Bueno, la majoria, també t'he de dir que la majoria,
3: I amb què vam renegar l'exèrcit, vam ser insumissos i no vam anar a l'exèrcit.
0: Però clar, és a dir, la majoria...
3: Tot i que teníem edat militar.
0: Pues, l'edat militar és aquesta, vull dir que tampoc és que... jo no vull posar aquí el punt de... com si estiguéssim parlant en termes bèl·lics, perquè al final l'edat militar és un concepte per definir una sèrie, unes característiques de persones que acostumen a ser homes de 18, 19, 17, 20 anys. Uh-huh. Aquí està la franja. Recupero que la resposta ha estat organitzada, és evident. No poden entrar tantes persones pel mateix lloc. Fàcil que és la crida per la decisió del Suprem, també podria ser la crida per la regularització de més d'un milió de persones que ha fet el Pedro Sánchez. Vull dir, si entrem en detalls, la crida existeix, i de fet el Marc ara també ho comentava, que l'efecte crida hi és.
1: Un moment, Sílvia, paro aquí. L'altre punt.
0: No, ja està, ja està.
1: Guarda dalt, no, perquè em va perfecte això per saludar dues persones que tinc al telèfon. Una és la subcap de la secció internacional del diari Ara, que ha estat enviada especial multitud de vegades al Marroc, a Ceuta i a Melilla. Bon dia, moltes gràcies, Cristina.
5: Hola, Sergi, bon dia.
1: Bon dia. I també tinc en connexió la Blanca Garcés, que és investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOP. Bon dia i moltes gràcies, Blanca.
6: Bon dia.
1: Mira, Cristina, començo amb tu. Aquest element que estava posant ara la Sílvia Cànova sobre la taula, estem davant d'una operació orquestrada per part del Marroc, això que hem vist aquestes últimes hores?
5: A veure, per molt que el govern espanyol assegura que hi ha una plena col·laboració del Marroc en el control migratori, la realitat és que una situació com aquesta és inimaginable, sense com a mínim la passivitat de les autoritats marroquines que exerceixen una vigilància molt estricta sobre les fronteres de Ceuta i Melilla, tant terrestre com marítima, no? I aquesta vigilància quotidiana se la cobren. Uh-huh. Aleshores, crec que atribuir això a les màfies, que també ho he sentit en algun moment de les autoritats espanyoles, tots sabem que en el cas de les fronteres de Ceuta i Melilla no hi operen màfies, precisament és allà on va la gent que no es pot permetre pagar les màfies, per tant això està totalment fora de lloc. A mi hi ha el tema del Suprem amb aquesta sentència que va fer sobre les devolucions en calent quan són gent per via marítima, em sembla que són explicacions totalment insuficients i reals, no? És evident que hi ha hagut d'haver-hi aquí un senyal que, a més, no sabem com ni per què, per dir que aquest era el moment d'intentar. Jo sí que ho vaig viure l'any 2021, quan hi va haver-hi una situació semblant a Ceuta, els nanos que sortien mullats de l'aigua i m'explicaven que els alcaldes havien anat a la porta del seu institut a explicar la mentida de que la frontera estava oberta i que podrien passar sense problemes just aquell cap de setmana. No? Per tant, no sabem exactament quin és el mecanisme, però una situació com aquesta no es pot explicar si no hi ha alguna mena, com a mínim, de passivitat per part de les autoritats que, ja et dic, que s'ha de un control molt dur sobre aquestes fronteres a nivell quotidià.
1: Mm-hmm. Blanca Garcés, coincideixes?
7: Sí, bon dia. Sempre coincideixo amb la Cristina Mas i una vegada més estic molt d'acord amb el que deia. Efectivament, es pot parlar de les causes en origen, d'altres raons conjunturals, però aquesta arribada en aquests números i en tan poc temps només es pot explicar si el control marroquí des de l'altre costat de la frontera s'ha reduït, han fet la vista gorda, no hi eren, i això només es pot explicar per una decisió política.
1: Clar, aquí la pregunta que es genera, i li trasllado a tothom de la taula, però començo, amb, ja que les tenim en connexió, començo amb la Cristina. Clar, un cop analitzat això, un cop vist això, la pregunta és, quan tens ara centenars i centenars de joves, però també hem vist també gent que són famílies, ja no només joves, també nens, tens tota aquesta gent, milers de persones que t'han entrat en les últimes hores. Aquí la pregunta és, ara què fas?
5: Sergi, aquesta pregunta jo crec que és la segona, no? La primera hem d'entendre per què ha passat això i la realitat és que al final Espanya ha subcontractat la vigilància de les seves fronteres a un règim que no té cap mena de garantia democràtica ni de respecte als drets humans, no? I jo crec que això és un problema molt estructural que no el podem oblidar i que a més no només Ceuta i Melilla, és tot el control de la zona de l'estret, del mar d'Alboran, i Espanya manté una relació, diguem-ne, d'hostatge, no?, en aquest sentit, perquè depèn de que aquestes autoritats decideixin o no exercir aquest control i com fer-ho, no? Jo crec que al final aquestes coses fan molt soroll, molt enrenou, molta imatge mediàtica, i després, doncs, ho estava explicant ara, ho explicava el Marc des de Ceuta, no? Hi ha gent que ja ha començat a tornar.
1: Sí.
5: Ja veurem com s'acaba resolent aquesta crisi, hi haurà situacions que s'hauran de veure, i el que s'han de veure és individualitzadament, perquè no podem deixar d'oblidar-nos que seguim parlant de persones, no? Quanta gent d'aquests seran menors, no? En quina situació hauran arribat. Jo crec que el que hem de veure és que hi ha un problema estructural i és molt frustrant quan et dediques a aquests temes tenir aquesta idea del cicle infernal que es va repetint i repetint i repetint periòdicament sense trobar solucions que realment funcionin.
1: Clar, perquè...
7: Sí,
1: digues, Blanca.
7: Sí, jo aquí, i dic que sempre estic d'acord amb la Cristina, però ara diferiré una mica, que és que respecte a el primer que deia, no?, es diu molt, no?, que no podem deixar el control de les nostres fronteres a estats amb els quals no podem confiar perquè no són estats democràtics. Estic d'acord i no estic d'acord. És a dir, estic d'acord, entre altres coses, perquè això vol dir que en el control d'aquesta frontera es vulneren valors fonamentals i drets fonamentals. Aquí estic d'acord. On no estic tan d'acord és pensar que el problema és per la falta de confiança respecte a aquests estats o pel que representen aquests estats. De fet, Espanya i la Unió Europea, el que ha fet amb el control de les seves fronteres és justament això, condicionar ajudes al desenvolupament, condicionar acords comercials, condicionar altres polítiques en altres àmbits a la cooperació d'aquests estats en el control d'aquestes fronteres. Per tant, qui va començar a fer aquest xantatge, podríem dir, respecte al control fronterer va ser, en concret, el govern espanyol i després la Unió Europea, no?, utilitzant el tema migratori o utilitzant altres àmbits per condicionar en el tema migratori. El que han fet aquests estats, i el Marroc ha sigut molt hàbil i ha sigut dels primers, és seguir la corda, és a dir, fer el mateix, ja que depenen de nosaltres pel control fronterer, quan estiguem insatisfets respecte a determinades qüestions, i ara podem parlar de quines són aquestes qüestions, nosaltres utilitzarem la carta migratòria per fer pressió. I, a més, saben que aquesta pressió és molt efectiva, és a dir, que el govern espanyol respon cada vegada responent a aquestes demandes, i la demanda de fons té a veure amb el Sàhara Occidental. Per tant, sempre hi ha detonants més conjunturals. El 2021 va ser l'acollida en un hospital espanyol de Gali, el dirigent del Front Polisari.
1: Sí.
7: Ara podrien haver-hi altres qüestions més concretes, però en el fons la demanda de fons és una demanda territorial que en certa manera pot tenir a veure amb Ceuta i Melilla, que són enclaus, podríem dir, de reminiscències colonials en territori marroquí, però sobretot el tema del Sàhara Occidental. Per tant, diguem que aquí no és una qüestió de credibilitat democràtica, sinó una qüestió de jugar la carta migratòria. Ho ha fet primer la Unió Europea, ho ha fet primer el govern espanyol, i ara, molt hàbilment, ho està fent des de fa anys el govern marroquí.
1: Aquí té alguna cosa a veure que Marroc sigui aliat essencial dels Estats Units o Israel?
7: Això li deixo a la Cristina, pensar més.
5: Sí, jo crec que és un factor clar aquí, no? És molt difícil també imaginar que, diguem-ne, aquesta operació política no tingui com a mínim llum verda per part dels Estats Units, no? Les relacions del Marroc amb els Estats Units són absolutament estretes, i més en l'últim període, ja des del primer mandat de Trump, però també ara. Recordem que Trump va ser qui va impulsar aquesta política dels acords d'Abraham, que en el cas del Marroc es va materialitzar en què el govern marroquí va reconèixer l'estat d'Israel a canvi de que els Estats Units reconeguessin la sobirania marroquina sobre el Sahara Occidental, que és la política que després va seguir a la roda Pedro Sánchez. Per tant, aquí hi ha un joc clar on és segur que hi ha una intervenció també per part de Washington, que està veient aquesta història com li funciona, no? I que sabem que el govern de Trump no té molt bona relació amb Espanya actualment, no? Veure, és molt difícil imaginar també que el Marroc actuï, diguem-ne, pel seu compte amb una operació d'aquesta dimensió.
1: A veure, Moja, Sílvia, Joan, sí. I anem parlant, val? Digues, Moja.
6: Sí, a mi m'agradaria ampliar una mica la mirada, perquè, bé, el Marroc els últims anys, i qui hagi anat a recentment ho haurà vist, ha viscut unes transformacions bastant importants. El tema, jo crec que de fons, és la redistribució de la riquesa i altres elements de desigualtat que evidentment condicionen a aquest desenvolupament. Crec que durant molts anys, o almenys, han passat coses que no n'hem estat conscients, però més enllà del Marroc com a continent africà. Els últims anys hi ha hagut unes mobilitzacions protagonitzades per joves en diversos d'aquests països africans i que són generacions que destaquen per una qualitat, i és que són generacions molt connectades a les xarxes socials, amb estudis superiors i amb accés a informació, a informació del món, etc. I això... segurament moltes persones s'estan preguntant per què aquest canvi de paradigma, no? Perquè segurament anteriorment no hi havia aquestes mobilitzacions. Doncs, evidentment, aquí estem davant d'un conflicte generacional bastant important. És una generació que comença a qüestionar-se moltes coses. Però, continuant una miqueta amb aquesta mirada, hem de, doncs, per exemple, a Kenya el 2024 van haver-hi protestes també molt importants en relació al cost de vida, Nigèria, Senegal... és a dir, són molts països on aquests joves, englobats dins d'una plataforma que es diu Gen Z, van iniciar un moviment descentralitzat que tenia un factor que a mi em sembla molt interessant, i és que no el liderava cap persona. No és un moviment personalista, és un moviment generacional. I aquest moviment generacional, que s'organitza principalment a través de TikTok i d'una plataforma que es diu Discord, molts d'aquests joves comencen a reclamar uns canvis en els seus països. Per tant, hem d'entendre que el Marroc, i estem ara mateix veient els fets gravíssims que estan ara mateix passant a Ceuta i també en menor mesura a Melilla a les últimes hores, però també hem d'entendre que el Marroc és la porta d'entrada i la porta de sortida d'Àfrica, i que molts dels joves que hi eren eren joves, o que ara mateix hi són joves que no només són marroquins, sinó que representen tota aquesta amalgama tan complicada d'un continent que és tan desconegut segurament per Europa, desconegut però a la vegada conegut perquè hi ha aquestes reminiscències colonials i que evidentment hem de ser-ne conscients. Són unes reivindicacions que són fruit d'una qüestió tan bàsica, que és molt literal i a la vegada molt política, i és que si a tu aquesta manca d'horitzons et condiciona i a l'altre costat d'un espigó tu hi veus unes altres aspiracions, evidentment aquestes mobilitzacions es produeixen. I el gran mal, jo crec que la gran xacra d'aquesta, és a dir, generacional, tant a nivell negatiu però també segurament a nivell positiu, és aquesta capacitat de mobilització de les xarxes socials. El Marroc és un país on es consumeix molt Facebook i TikTok. Són dos xarxes socials que han predominat moltíssim el seu ús els últims anys. I són xarxes socials molt virals, on es genera molt de contingut i que es genera segurament tot aquest discurs, sense evidentment, oblidar tota aquesta responsabilitat política institucional. Per tant, jo crec que el Marroc té un gran repte davant, però el Marroc, evidentment, ha de fer un replantejament en relació a la redistribució de la riquesa i que el desenvolupament no pot ser desigual.
0: Agafo la conversa, bueno, la conversa dels arguments que estaven donant la Cristina i la Blanca. Diferents apunts, i si m'heu de corregir o interrompre, ho feu, eh? Les crisis migratòries, per dir-ho d'aquesta manera, més recents, són del 2018 i 2021. Per què situo això aquí? Perquè en aquell moment Trump, la figura de Trump, com la coneixem avui dia, el 2026, ni estava ni se l'esperava. És a dir, aquesta pressió, aquesta enemistat o aquesta mena de conflicte que té Trump amb Pedro Sánchez, amb aquestes dues últimes crisis migratòries, per posar-li una definició, almenys aquest element Trump, com a nom i cognom concret, no existia. Si ho volem situar aquí, en més context geopolític a nivell actual, què em preocupa a mi? Doncs que si Sánchez, Pedro Sánchez, creu que podrà guanyar el triomborat, no? El triangle malèfic, format irònic, de Netanyahu, Trump i Mohamed VI, home, crec que és posar l'estat espanyol contra les cordes en una situació de perill, agafant el concepte de perill entre cometes. I ja per acabar, recupero la meva intervenció inicial. Malgrat tot, quina és la planificació que té l'estat espanyol davant d'aquestes situacions, quina és la solució que dona l'estat espanyol, el govern espanyol, davant d'aquestes situacions, i el reformulament de la certa autonomia que Europa sempre... Perquè, clar, això, al final, ens pensem que és un problema espanyol, és un problema europeu. A Europa, tota la situació d'ahir, parlaven de que això està passant al sud d'Europa. No estava passant a Ceuta, estava passant al sud d'Europa. Que, clar, l'autonomia que tenen els estats, o parlo concretament d'Espanya, amb la dependència dels recursos, que podria ser un dels orígens també, no? És a dir, la seva relació amb Algèria pot ser un dels orígens perquè depenem del gas, és a dir, ho sabem fa molts anys, és com una mena de plantejament, debat etern, i jo no veig que el govern espanyol tingui capacitat o ho estigui fent de com resol això. Dic estat espanyol dins l'amalgama d'Europa, eh? Vull dir que no és un problema només d'Espanya, però en aquest cas, mentre diguin el contrari, som ciutadans d'aquest estat.
3: No, molt ràpidament, és a dir, jo, escoltant totes les intervencions, hi ha una cosa que em crida poderosament l'atenció. Deixant clar que el principal motor, el principal efecte crida, és la misèria. No és ni les sentències del Tribunal Suprem, ni el que faci el Marroc, aquests joves no es mourien si no estiguessin en una situació molt complicada. Per tant, el primer factor i el primer element... I, per tant, estem davant d'una crisi humanitària. Ni una invasió, ni un allau massiu, estem davant d'una crisi humanitària en països que, efectivament, viuen les reminiscències del colonialisme. La principal reminiscència és que Ceuta i Melilla són colònies. I jo crec que està bé recordar-ho, que Ceuta i Melilla són colònies.
1: Sí. Digues. Perdona? Blanca, pensava que deies alguna cosa.
3: No, molt ràpidament, aleshores, que estiguem parlant dels interessos geoestratègics del Marroc, dels Estats Units, d'Espanya i de tot i quant, i davant d'una crisi humanitària, és excessivament pervers. Segurament és real, però és molt pervers. És a dir, fins a quin punt els governs, els estats, els líders, juguen amb una situació que afecta vides de persones, el seu benestar, fins i tot a la seva vida, perquè recordem que avui hem perdut la vida, s'apunta que una vintena de persones, sí, intentant arribar a Europa. Per tant, em sembla que el concepte erroni és intentar que l'explicació i fonamentalment la justificació de tot plegat estigui en els interessos geoestratègics de cadascun dels sectors i no hi hagi el factor humà al davant de tot. A mi em posa els pèls de punta cada cop que vaig sentint totes aquestes explicacions, que no dic que no siguin reals, però que estan apartant aquest factor que des del meu punt de vista és essencial. El que tenim a la frontera de Ceuta i Melilla, com tenim a moltes altres fronteres, però m'he fixat en un detall del que explicava l'enviat especial. Estem segurament en la frontera més desigual. Ha dit exactament aquesta frase. El que tenim és una crisi humanitària. Fonamentalment el que tenim és una crisi humanitària. I probablement, si miréssim el plantejament des d'aquest punt de vista, hi hauria solucions diferents.
1: Cristina Mas i Glòria.
8: Jo ara discreparé una mica, perquè crec que ha sigut molt important el comentari que ha fet el Mohamed. No estem parlant de misèria. Estem parlant d'una joventut connectada, preparada, que ha estudiat i que no pot veure realitzats els seus projectes de vida en el seu país per un funcionament, no?, d'un sistema polític que es nega constantment a qualsevol procés de canvi, no? Una joventut activa, que s'ha organitzat, que ha sortit al carrer, que ha reivindicat els seus drets. Ho dic perquè hi ha també aquesta idea molt errònia de que les migracions són producte de la gana i molts cops les migracions són productes de que aquests països han començat a arrencar, no? I quan els països comencen a arrencar i tirar endavant, i el cap de l'estat espanyol també és clar, quan nosaltres érem els migrants, quan comencen a arrencar és quan es generen aquestes generacions joves amb expectatives, amb preparació, amb ganes de tirar endavant i de canviar les coses, no? per matitzar una mica això. I això no treu que és una frontera molt desigual, no? Perquè precisament les expectatives, les possibilitats, no? Les opcions de viure i de respirar també, canvien molt a un costat o altre de la tanca, i per això les tanques han de ser cada cop més altes i més fortes, no? Jo crec que aquesta idea era important d'intentar connectar amb què està passant a la societat marroquina, qui són aquests joves, què és el que esperen, quines expectatives tenen. No? L'altra cosa, quan es deia, bueno, què es pot fer, no? És evident que Ceuta i Melilla són una rèmora colonial. I quan tu mires el mapa no té cap sentit, no? De la mateixa manera que el govern espanyol s'entesta a demanar, reclamar la seva sobirania sobre el penal de Gibraltar, s'hauria d'aplicar el mateix criteri, no? a restes colonials que no tenen cap sentit, que generen una sèrie de territoris sense llei. A més, jo recordo estar en Melilla fent un reportatge sobre la quantitat de criatures que no estan escolaritzades, que no estan escolaritzades perquè no compten, perquè estan en un territori que ni és del Marroc ni d'Espanya, ni se sap si és Schengen, si no és Schengen, i que va canviant d'estatus i que es va deixant la pila de gent al darrere cada vegada que hi ha situacions d'aquestes, no? Per tant, són situacions anacròniques que s'han de trobar solucions, no? Igual que la responsabilitat històrica que té l'estat espanyol amb la gent del Sàhara Occidental, que era en la seva colònia, que s'havia de comprometre Espanya amb un procés de descolonització via referèndum i que ara el govern espanyol s'ha passat del barco d'aquesta reivindicació cedint precisament a les pressions dels Estats Units i del Marroc, no? Quan parlem de solucions hem d'avançar en coses d'aquesta mena, perquè la resta continuaran sent pedaços, no? I també amb aquestes condicionalitats que fa la Unió Europea de posar, com deia la Blanca, el tema migratori com una moneda de canvi, mai van aquí la condicionalitat del respecte als drets humans, no, mai, no? Aquestes coses sempre queden oblidades i queda tot en tractats econòmics. S'ha de veure, no?, quan estem reforçant les forces policials d'aquests estats i enviant diners per control fronterer, quins sectors d'aquest règim són encara més militaritzats, com opera tota aquesta violència que va increixent, no? Ara ja tenim, vinga, que si despleguem l'exèrcit espanyol, o sigui, un nivell de violència sobre la violència estructural que ja funciona en aquestes fronteres diàriament, i que ara amb aquestes operacions polítiques s'accelera, no? I mirar de trencar aquest cicle de crisi provocada, perquè clarament és una crisi provocada, generem un impacte mediàtic que després d'ultradreta utilitzant políticament en benefici propi per generar tota aquesta espiral de racisme, de xenofòbia que ens porta només a anar fent gran la dona, no? Són reflexions que penso que val la pena tenir
1: totalment.
8: En dies com avui.
1: Totalment, Cristina. Glòria, digues.
4: Mira, a mi m'agrada molt el matís de la Cristina, perquè és veritat que és un clixé que associem sovint, no?, els migrants com a misèria. I ara ens explicava molt bé el Moja i també ella, no?, aquest punt de... Bueno, potser no direm misèria econòmica, però podem parlar misèria de sentit, de misèria d'horitzons de vida, no?, que deia de projecte, no?, de veure que a l'altra banda doncs, tens camp per córrer vitalment. Això és veritat, és una crisi, com deia el Joan, al final potser no és també econòmica, que jo penso que també és evident el que ens explicava el Moja i el que vivim a la situació social, però és curiós, insisteixo, amb el llenguatge, amb la importància. Quan parlem de migrants amb diners, normalment diem mobilitat internacional. Som globalitzats, estem aquí per acollir de tot, però quan ho fan migrants sense diners, és una amenaça. I és quan entra, no?, la xenofòbia, tots els discursos d'extrema dreta que ara ja coneixem i ja sabem Però al final el que sí veiem és una, és com utilitzen les persones, i en aquest cas el Marroc, com a eina d'influència a Europa amb el tema de la migració, ho hem vist. Evidentment, malgrat diem que no és una situació geopolítica, jo crec que sí, és evident que sí, perquè el que expliquem, no, al final hem deixat en mans d'un govern dictatorial, en aquest cas, que gestioni la frontera, i és evident que el que ara passarà és qui controlarà aquesta frontera. Si el Marroc ara fa una altra crida i diu cap a casa un altre cop, uh-huh, és quan el Marroc té més força i diu ara jo ho puc controlar, però jo t'he de demanar coses. Aquí és on haurem de fer més anàlisi, no? Més a llarg termini, i veure aquests acords internacionals, aquests acords comercials, i sobretot no ens oblidem qui ha contestat rapidíssim, a Trump, Meloni, tota aquesta extrema dreta europea i mundial, que han anat de la mà. Llavors, evidentment, hi ha molts factors, però m'agrada aquest matís de que la migració comença a canviar. No sempre és misèria, sovint la misèria porta misèria, és evident, i que la vida al Marroc és molt més difícil socialment que aquí, sí, però de vegades oblidem a la misèria de sentit, que és tot aquests joves que tenen un horitzó vital, que veuen, com deia el Moja, amb les xarxes, i que tenen dret a mobilitzar-se, no?, a dir, jo vull una altra vida. Per què no? Perquè no tinc diners, perquè provinc un altre cop del clixé d'un continent que sempre és associat a la misèria i a la dictadura. Doncs no, això s'ha de canviar.
1: Són les 10 en punt del matí. Un segon, Moja. Recordo que també tenim en connexió la Blanca Garcés, és investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB. Blanca, què creus que passarà en aquests propers dies ara?
9: Jo crec que el que passarà és el que ha passat cada vegada, i la referència del maig del 2021 és claríssima, que és que a poc a poc, en unes hores, en uns dies, tot tornarà al seu lloc. Uns tornaran cap al Marroc de forma voluntària, d'altres seran deportats, tot i que hi ha aquesta sentència al Tribunal Suprem que ho fa més difícil, i en el fons acabarà en una crisi d'uns dies, com ho va ser el maig del 2021, i posarà en evidència com això en el fons és una escenificació per part del govern marroquí, per recordar que efectivament, com ja s'ha dit, ells controlen aquesta frontera i per tant se'ls ha de satisfer en les seves diferents demandes. Dit això, és a dir, que allà in situ a Ceuta, diguem, més enllà d'aquells que quedin i que s'ha de veure què passa, uns seran transferits a la península, el tema dels menors és una altra qüestió, però més enllà d'això, que tot retornarà a una certa normalitat d'aquí uns dies, hi ha un efecte més durador, que és l'efecte en termes més polítics, d'opinió política, de discurs polític, i és evident que aquest tipus de crisi s'utilitzen políticament i condemnen molt, ja sigui un Trump que diu barbaritat sobre la Unió Europea, ja sigui una extrema dreta domèstica. I aquí el que jo volia afegir és que quan mirem l'opinió pública a nivell europeu, el que veiem és que la majoria de ciutadans europeus no estan en contra de la immigració, però sí estan en contra d'aquesta idea d'immigració descontrolada. I aquesta escenificació, que ve a ser, de veritat, una escenificació, és a dir, va més enllà dels números, va més enllà de la realitat, el que alimenta és aquesta sensació de descontrol. I ho deia molt clarament el company que teniu ara a Ceuta, no? Aquesta idea de que les forces policials, l'Estat està desbordat, no pot fer res més que deixar-los passar. No? I és aquesta sensació de descontrol el que alimenta aquestes posicions anti-immigració. I aquesta sensació de descontrol ve molt provocada també pel fet de que Ceuta sigui un espai tan petit, no? Una ciutat molt petita, emmurallada, on l'arribada d'uns milers de joves, que en termes absoluts són poc, es converteix en una crisi humanitària, una crisi que paralitza la vida d'aquesta ciutat, amb joves dormint al carrer, amb centres d'acollida saturats, amb unes festes que s'havien de celebrar i que no es celebraran, amb unes botigues tancades. Tot això és el que genera aquesta sensació de crisi, que és una crisi molt acotada en un espai molt petit, però que amb les imatges i amb aquesta sensació de descontrol alimenta molt clarament aquest discurs de l'extrema dreta. I aquí aquesta és realment la por. Jo sempre dic que des del 2015 Europa té dues pors en el tema migratori: la por a una nova crisi migratòria a les seves fronteres, i després a aquesta por se n'hi ha afegit una segona, que és la por a l'extrema dreta. I ara aquestes dues pors van juntes, perquè les crisis migratòries, encara que siguin escenificades, encara que tot torni a la normalitat al cap d'unes hores, més enllà de les vides d'aquells que estan en aquest procés, que són experiències difícils, dramàtiques, pels que estan allà i pels les famílies que s'han quedat enrere. No? Però clar, això és, aquesta sensació de descontrol és la que jo crec que provoca canvis més a llarg termini. D'aquí que això, l'arribada de pocs milers de persones, ara comenci a posar en qüestió l'espai Schengen, no? Que és una de les peces i dels fonaments de la Unió Europea. Les implicacions polítiques, que són simbòliques, sap molt bé que a Europa li són importants i que a Espanya li són importants, i d'aquí que Espanya respongui i cedeixi cada vegada. I la sensació més clara i més contundent és el reconeixement de la sobirania marroquí sobre el Sàhara Occidental. Uh-huh. El Marroc ho sap i Marroc juga aquesta carta.
1: Uh-huh. Blanca Garcés, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Marroc un dia com avui. Gràcies, Blanca.
9: A vosaltres.
1: Acomiado la Cristina Mas, que ja fan una hora que estan connectades amb nosaltres. Us agraeixo moltíssim també la atenció que heu tingut amb el programa després de... Bueno, en un moment com aquest. Gràcies, Cristina, que vagi molt bé. Una abraçada
8: gràcies
1: forta.
8: Gràcies a vosaltres, que necessitem espais com aquests per poder parlar amb calma. Gràcies.
1: A tu, Cristina. Moja, ja sé que fa molta estona que tens coses a dir. La Cristina també, però són les 10:05 i jo també tinc una cosa a fer, que és tirar molta publicitat, val? Però ho anirem fent ordenadament i al capdavant, i seguirem parlant d'això, eh? Però quan parlem, què hem de posar davant de tot? Doncs el Corte Inglés, per favor. Noemí, molt bon dia.
10: Bon dia, com va tot? Bon divendres.
1: Igualment.
10: Arriben les ofertes límit del Corte Inglés, però només durant 4 dies. En electrònica, fins a un 30% de descompte en televisors LG, Samsung i Sony, de fins a 55 polzades. Fins a un 25% de descompte en una selecció de productes Canon. Fins a un 20% de descompte en una selecció de telèfons intel·ligents Samsung, Xiaomi, Motorola i Oppo. I fins a un 25% de descompte en portàtils amb Windows 11. En electrodomèstics, 15% de descompte addicional en grans electrodomèstics de les marques AEG, Samsung i Haier. I 15% de descompte addicional en petits electrodomèstics Dyson, Rumba i Taurus. Recorda, ofertes límit, del 30 de juliol al 2 d'agost, a la botiga, al web i també a l'app del Corte Inglés. Ah, i recorda que aquest estiu les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya i Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran obertes els diumenges i festius de 12 a 20 hores. T'hi esperem. Doncs això és tot per avui, que acabo de passar un bon divendres i bon estiu.
11: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient. I evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric. És el teu aire.
12: Tenim un cap de setmana increïble per davant, ti! Amb el solet, els amics...
13: I no t'oblidis que aquest cap de setmana la nectarina d'Aldi està només un 99 al quilo, un 28% menys.
12: Crec que aquest serà el millor cap de setmana de la meva vida.
13: Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
14: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
15: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'ONCE ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'ONCE cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'ONCE. Milionari forever.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
18: Avui, a la tertúlia, amb el comunicador i activista social Mohamed El Amrani i els periodistes Sílvia Cànovas, Joan Julibert i Glòria Barrete.
1: A les 10:08, la Blanca Garcés apuntava una cosa molt important i molt interessant en la seva última intervenció, no? I és com en fred les imatges d'aquestes últimes hores, en fred, sense entrar en profunditat, com hem fet aquí durant una hora, aquí al Mola RAC1, són pura munició, és pur combustible per diverses forces polítiques. Moja, què dius?
6: Mira, just anava per aquí el que volia dir.
1: Has vist?
4: Tot connectat, eh?
6: Tot és exacte. No, només m'ha agradat molt la conversa que hem tingut, perquè crec que el que és fonamental és evidentment, tractar aquest tema amb tot el fonament que necessita. Però estant a la ràdio més escoltada a Catalunya, jo no puc evitar pensar en clau catalana això com ens afecta. Jo crec que segurament molta gent que ens estigui escoltant no és votant d'extrema dreta, segurament no té posicions, com deia a l'inici de la meva intervenció, racista, però sí que s'està preguntant què és el que està passant, no? Llavors, a vegades jo crec que pequem a l'hora d'analitzar certs debats, i amb el tema de la immigració passa molt, com que és tan difícil tenir matisos, segurament molta gent, quan escolta que se l'interpel·la en relació a temes socials, quan pensa diferent, doncs potser ràpidament la podem encasillar dins de la capsa d'extrema dreta o votant d'extrema dreta. I crec que no és això. La societat catalana és molt més complexa. Bàsicament, considero que el progressisme o les posicions més progressistes o moderades d'aquest país no han sabut tenir, primer, una política i, segon, un discurs en relació a la immigració a Catalunya i també amb la gestió de la diversitat, de la seva nova realitat. I en un context on crec que Catalunya i Marroc tenen uns lligams culturals i socials que són de fa molts anys, per la gent que hi viu. És a dir, jo mateix sóc un català d'origen marroquí i la situació que estem vivint m'entristeix molt. I com que m'entristeix molt, jo crec que és una responsabilitat aprofitar aquests micròfons per poder fer també una crida a poder pensar en fred i no caure en provocacions. És a dir, el teu veí no és el teu enemic. El teu veí marroquí no és el causant dels problemes geopolítics d'aquest món. Crec que hem de recórrer al respecte i la convivència que ha caracteritzat aquest país, i que situacions com aquestes no facin saltar pels aires un consens social i un consens cultural, doncs, que ha estat tan imprescindible. I dir això no és wokisme, dir això no és walk. D'això, jo crec que és de sentit comú i és interpel·lar a la nostra societat a retornar cap a uns valors fonamentals que ens interpel·len i ens representen. I només dir una cosa, hem parlat molt de Trump aquest matí. Preguntem-nos què és que idolatra Trump. Què és que posa de manifest doncs, Trump com un referent moral a seguir. Llavors, i després preguntem-nos qui són els que segurament també emetran discursos extremistes els propers dies. Però tot és més complex del que és, i crec que la nostra responsabilitat també és apel·lar a la no divisió i a la no confrontació entre catalans, siguin de l'origen que sigui.
1: Sílvia, Joan i Glòria, fem aquest ordre i ara sí que ja us demano una batalla.
0: Intentaré ser breu, és que ja tenia com una mena de 3 apunts, però m'agradaria també respondre o complementar el que diu el Moja. Torno a Trump. Jo crec que mentre mirem el nom de Trump, mentre mirem el dit i no mirem la lluna, també ens equivoquem com a país. I quan parlo com a país, és a dir, m'agradaria parlar com a Catalunya, però de moment no puc fer-ho, sí que puc fer-ho, però depenc d'Espanya. El que ha passat és una entrada massiva d'immigració irregular, i jo crec que ens fem un flac favor si... no es pot confondre la immigració amb la immigració irregular, que aquí et dono la raó, Moja, però el problema amb l'entrada irregular d'immigració no controlada a l'estat espanyol, Moja, no té un nom, un culpable que es diu Trump. Fa molts anys que ens passa els recursos, no, és a dir... Bueno, és que entraríem en el debat de la immigració, que no és el que vull entrar, però a mi que em sap greu que mentre ens distraiem parlant de Trump no enfoquem el problema, almenys el problema a dia d'avui, que jo insisteixo que aquí hi ha una relació Marroc-Espanya condicionada per una sèrie de xantatges. Per què no parlo de crisi humanitària com a tal? Perquè jo no sé si ho vincularia només a misèria, també ho vinculem a guerres. M'agradaria centrar més el debat en aquesta entrada massiva irregular, d'immigració irregular, que és fruit només d'una pressió política del Marroc. I que també et dic una cosa, potser m'equivocaré dient-ho, però és que estem parlant de nens que hi són, parlem de gent gran que potser hi són, parlem de dones que potser hi són, però també han entrat persones malaltes, han entrat persones condemnades amb antecedents importants. Vull dir que compta amb el relat que fem, perquè tornarem a mirar el dit i no estem mirant a la lluna. Parlem de la resposta de l'extrema dreta, sí, però és que jo preferiria que abans de la resposta de l'extrema dreta parlés el president de l'Estat espanyol, que no ha parlat encara.
1: Està previst que...

0: No. Jo només per fer...
1: Acaba molt
0: ràpidament. Dic que segurament amb la Sílvia estarem d'acord en essència. És a dir, la immigració, el que estem veient ara aquests dies, no és una migració dignificada. La immigració ha de ser segura i ha de ser digna. Per tant, el que hem vist aquestes últimes hores, és a dir, no dignifica per cap costat el que és els drets humans. Per tant, jo crec que aquí segur que estem d'acord i que la immigració, evidentment, ha de ser segura i digna.
2: Ordenada, controlar la frontera no vol dir anar en contra de la immigració, vol dir que l'entrada o garantir que aquesta immigració sigui ordenada.
1: A veure, Joan i...
0: Sí.
3: No, i a veure, mira, agafant-me diversos termes que s'han dit aquí i una mica... perquè és una mica de discrepància, que si no això no seria una tertúlia. Primera, si jo sí que soc woke, perquè abans de ser una mala persona, doncs prefereixo ser woke. Ho dic perquè quan algú defineix això no és ser woke, és intentar caure en un discurs en què s'ha condemnat accions polítiques, accions humanes que van a favor dels drets humans, perquè aquells que som definits com a woke és perquè estem defensant els drets humans. Segona, la principal via de la immigració, la més permeable, no són aquestes imatges que hem vist avui a Ceuta, són els aeroports espanyols. Gent que entren en visats temporals i que s'acaben quedant aquí. Per cert, alguns, després de regularitzacions extraordinàries dels diversos governs, són els que formen part de l'exèrcit espanyol. Normalment, llatinoamericans. Contra aquests hi ha menys racisme que contra els marroquins. Crec que això també cal posar-ho sobre la taula. Aquesta és la principal via, i com apuntava la Blanca, el que estem veient avui, aquests dies, és un granet. Què estem parlant? 3.000, 8.000 persones? Mirem les xifres d'immigració que hi ha a Europa cada any i veurem les quantitats. No són la frontera de Ceuta, ni la gent que travessa Gibraltar i es juga a la vida. Arriben a través d'aeroports. I tercera, en totes aquestes teories de l'ultradreta que apunten a invasió, en el fons, en el rerefons, el que hi ha és un gran complex d'inferioritat cultural i de valors europeus en els quals no hi ha autoestima pròpia, perquè creuen que aquests joves que venen a buscar millors oportunitats ens suplantaran la cultura i els nostres valors, perquè deuen ser tan dèbils que tenen aquesta potència per fer-ho. La principal amenaça pels valors occidentals són Donald Trump, Santiago Abascal i Sílvia Orriols, perquè ataquen directament a valors que sí són valors occidentals que hem treballat a partir de la Il·lustració, que passen pels drets humans, el respecte a les persones, etc. I això és el que pot suplantar...
2: No voleu interrompre, Joan, que aquí m'agradaria tenir conversa, perquè és que a mi per mi és un debat més sociològic. Però per què tenen tanta entrada? És a dir, a tu el discurs d'aquestes tres persones que has dit et genera molt de rebuig.
3: Sí.
2: Okay? Vale. Per què tenen tanta entrada?
3: El racisme, normalment, la por al diferent, és un discurs que pot donar molt rèdits, sobretot quan tu tens uns problemes de desigualtat, perquè en el fons el que hi ha és un problema de desigualtat en el qual Espanya cada cop és més rica, però la renda per càpita cada cop és més baixa. I això genera aquests problemes de desigualtat que estan en el fons, fan que des d'aquells que són els màxims beneficiaris del sistema, ens mirem amb recel els que estem pringats per no mirar cap amunt, que són els culpables d'aquesta desigualtat. Tant d'aquells que arriben de nou a través dels aeroports o a través de Ceuta, com d'aquells que estem aquí.
1: 10 i 18, per cert, i ara vas tu, Glòria, balanç oficial primer, balanç, primeres estimacions per part del Ministeri de l'Interior. Per tant, balanç oficial. Es calcula que entre 40 i 50 mil persones han accedit a Ceuta a les últimes 24 hores. Per posar només una dada sobre la taula, actualment la població de Ceuta és de poc més de 80 mil persones. Això implica ja d'entrada augmentar un 50% la població de la ciutat en 24 hores.
3: Aquest és un problema gravíssim de gestió, com jo deia, humanitària. És a dir, què fas amb aquestes persones?
1: Clar.
3: I amb les altres que hi viuen.
1: Clar, amb totalment.
4: Va, que tinc el repte d'acabar això, aquest tema. No, sí. I a mi m'agradaria dir que els temes complexos, de vegades com a la vida, doncs costa molt, no? De vegades et diuen posiciona o blanc o negre, no? I una mica el que apuntava el Joan, el concepte woke a mi genera rebuig perquè sona raro. Però entenc perfectament el concepte de dir o bonisme o racisme. Crec que és un dels grans problemes que tenim a la vida en general. No m'aventuro a dir només com a país.
3: Però si però et posen en aquest dilema, vaja, sí, jo no tinc una lecció claríssima.
4: No, evidentment. Espero que el 90%, 95% de la taula també. Però de vegades hem dit, si ets d'esquerres, estàs

0: a favor d'obrir les fronteres, no les podem controlar, això és un clar error, però és que s'ha venut així. I dius, no, el repte, o tant de bo no hagués de dir l'utopia, hauria de ser, hem de ser capaços de controlar les fronteres sense oblidar els drets humans, que això és molt complicat. I dit això, el que apuntaves ara és molt important. A Ceuta hi ha un problema, ara mateix suposo, de convivència real. És a dir, jo si al meu poble de 1.000 habitants que tenim, de 2.000 censats, em trobo 50.000 persones ara mateix, com si és festa major, tindrem un problema de mobilitat. Ja no de seguretat ni de convivència, és de mobilitat pura i dura, d'obrir la porta i et trobes molta gent. Ara bé, no ens oblidem, a Ceuta arriba molta gent, quina infraestructura tenen per rebre? Sobretot els menors. He vist una dada avui, 29 places per menors no acompanyats. Això, en un lloc d'entrada, com ens han explicat, és realment una barbaritat. Aquest és el que apuntava la Sílvia, és un problema estructural de fa molts anys, no és d'ara, ni d'aquesta setmana, ni de la setmana vinent. Si estructuralment no som capaços de posar eines a tota aquesta gent que continuarà arribant, perquè no oblidem, són drets els que tenim de mobilitat, tindrem un problema sempre i estarem parlant, desgraciadament, d'invasions, d'allaus, i oblidarem que darrere hi ha les persones.
1: Jo entenc que... Bé, però sí que... Part de les negociacions... Sí, perdona, Moja, un segon. Jo entenc...
2: Sí, Moja, i ara sí que acabarem, si us plau.
1: Doncs mira, faré, ja que és la meva última intervenció d'aquest tema, faré dos apunts. Un,
2: molt breu, si us plau.
1: No, un és un agraïment, per l'amor de Déu. primer no. Entenc que part de les negociacions de l'estat espanyol amb Marroc passarà perquè bona part d'aquesta xifra tan elevada siguin deportats, perquè com que estan parlant d'entrada irregular, la llei sí que contempla que els puguis tornar enrere, encara que sigui que en calent no es podien fer els que nedaven. Jo crec que aquí vindrà la capacitat de negociació dels dos estats. I el meu agraïment és... m'agrada molt, molt, molt... Sempre m'agrada, però m'agrada molt, molt, molt compartir aquest tema, no la tertúlia, perquè la tertúlia sempre aquest tema amb el Moja. Crec que...
0: Ha estat un símil,
1: posar llum a la foscor, és molt interessant, gràcies. Una opinió com la del Moja.
2: Totalment d'acord. Totalment d'acord, Sílvia.
1: Moja, Moja, ara no em pots portar la contrària,
3: No.
0: Potser me la porta a mi,
3: No, no, jo anava una mica per aquí, no? Jo crec que aquests temes són temes molt complexos, però hem de començar a atrevir-nos a parlar-ne. És a dir, el tema de la immigració té molts matisos i hem de començar a posar sobre la taula sensació d'inseguretat, tot el que ens preocupa amb problemes segurament d'inclusió, perquè si no fem una radiografia real del nostre país, no podrem trobar-hi solucions. Per tant, jo crec que aquest exercici que hem fet aquest matí, segurament hi haurà moltes sensibilitats i ara ens estarà escoltant molta gent que estarà molt enfadada perquè per alguna cosa que haurem dit. Però jo crec que hem de ser capaços de fer aquest exercici, que és madur, i és tractar a la gent d'intel·ligent, que és parlar d'immigració sense tampoc caure en un bàndol o un altre. Llavors, jo crec que serà la millor manera també de
2: mirar
3: el nostre país, i també molt agraït per aquest espai.
2: Totalment d'acord. Mira, Moja, si preocupa si hi ha gaire gent enfadada amb el que heu dit, jo només us vull dir que fent un cop d'ull molt ràpid a xarxes socials, que és una cosa que cada vegada fem menys, que sàpigues que la gent està enfadada sobre tot perquè jo he dit hatxa de guerra en comptes de destral de guerra, però la gent no sap que una hatxa, A-T-X-A, en català
0: és
2: pràcticament és una altra eina extremadament similar a la destral, de fet, una va lligada amb l'altra.
0: I a més, el concepte hatxa de guerra no és destral de guerra.
2: Perquè veieu que estem aquí molt preocupats pel que passa a Ceuta, però la gent està preocupada perquè el Sergi ha dit hatxa de guerra, quan això de cop sembla un barbarisme,
1: frase,
2: quan és correcte.
1: Frase catalaneta, és igual. Endavant les hatxes.
2: Per tant, Moja, escolta, traiem-li ferro.
3: Fantàstic.
2: Ja veus el que preocupa realment a la gent. Va, són les 10:23. Acabo només per tancar el tema recordant aquesta xifra que dèiem. Primeres estimacions oficials, entre 40.000 i 50.000 persones haurien accedit a Ceuta en les últimes 24 hores, i també s'eleva a 19 les persones mortes també en aquestes últimes hores per... La majoria són ofegades al mar amb aquesta gent que ha intentat accedir nedant. Insistem que també és un balanç provisional i que, per tant, pot anar augmentant. Esperem que no, però podria anar augmentant en les properes hores. De veritat que gràcies per aquest espai. Al món continuen passant més coses. Ara canviarem de tema. I una de les coses que he de fer, que és que fa una hora i vint que tinc una persona que jo m'aprecio molt perquè forma part d'aquest equip, com m'aprecio tots els redactors, que la tinc florida en un lloc de Catalunya, queda una hora i mitja per acabar el programa. Ai, i hem de començar clar. A donar pistes a la gent perquè la trobi. Sí. Perquè, a més, els premis d'avui estan molt bé. Recordo molt ràpid que avui hi ha en joc un xec de 100 euros per comprar qualsevol supermercat plus fresc, un pack de 4 entrades per visitar el nou aquàrium de Barcelona i la nova samarreta del Barça, primera equipació del Barça, amb la possibilitat de poder posar nom i dorsal qui vulgui.
4: Això val molt cèntims,
2: està molt bé.
4: Això val
2: molt cèntims, és que és un molt bon pack.
0: Vaja, dos, jo pensava en el xec del súper, Coses més banals.
2: Home, 100 euros pel súper ja pots comprar dues coses, però, escolta,
0: ja mitja samarreta.
4: Dit això, la samarreta ja la tenim.
2: Bueno, tu tampoc hi arribaràs.
4: No,
2: bueno, és el que hi ha. És un molt bon pack de regal que se l'endurà tot. És tot per una persona, la primera persona que arribi a tocar la Lluna Belani. Hola, Lluna, de nou.
5: Hola, Sergi. Jo que pensava que ja t'havies oblidat de mi.
2: No, m'havia oblidat de tu, ni molt menys. A veure, Lluna, refresquem informació que hem donat fa una hora i 25 minuts.
5: Doncs mira, com deia, estic envoltada d'arbres i de vegetació i al davant tinc un edifici molt gran, és un complex d'edificis de colors grisos i marrons. Ara mateix estic a 27 graus, ja la temperatura va pujant, per tant, com abans em trobeu millor, i estic a 25 quilòmetres, amb 28, de RAC1 en línia recta.
2: 25-28, 25,28 quilòmetres.
5: De l'Avinguda Diagonal 477. I en cotxe, si voleu venir a trobar-me des d'allà, tardeu uns 40 minuts en arribar.
2: Per tant, no està gaire... Amb quilòmetres no està gaire lluny.
5: No.
6: No.
2: Això no està gaire lluny de nosaltres ara físicament, està lluny de molta altra gent. Però 25,28 en línia recta des de la Diagonal 477 de Barcelona. Va, anem a donar alguna altra pista, Lluna.
5: Doncs, a veure, estic molt, molt a prop d'una ciutat de més de 10.000 habitants, situada a una altitud de 277 metres sobre el nivell del mar. Val. I us puc dir que és una ciutat, pels que els agradi la història, on al segle passat hi havia moltes fàbriques tèxtils. I, a més, seré generosa, i per acabar-vos d'ajudar... Us he deixat una pista sonora que a veure si us diu alguna cosa.
2: Superestrella d'Aitana. És a dir, ara Lluna tenim Superestrella d'Aitana, tenim tèxtil al segle XX i ciutat de més de 10.000 habitants. I dius
5: exacte.
2: A prop de la ciutat de 10.000 habitants.
5: A prop, molt a prop.
2: D'acord. Mira, deixem-ho aquí i d'aquí una estona torno amb tu i donem alguna pista més per si la gent no et troba. He de dir també que la gent comença ja, com sempre, a fer les seves càbales i he de dir que, com sempre, en general, les primeres càbales estan molt distorsionades. Fem una pausa,
5: sí,
2: fem una pausa i quan tornem anem cap a Sant Jordi's Park perquè avui al vespre... amb un horari que jo no em cansaré de dir-ho mai, és l'horari que no ens havíem de deixar perdre, que és el de 3:15, on de tota la vida s'havia jugat la Champions.
6: Exacte, hi havia unes temporades de la Champions que es van fer aquesta hora.
2: Exacte. Connectem amb Sant Jordi's Park, perquè avui, primer amistós, però sobretot el que farem ara amb la Marta Ramon és actualitzar el Mercato del Barça. Totes les carpetes, una per una, noms propis, que la Marta ens digui com estan les coses i com pinten, com evolucionen, i potser la Marta ens afegeix algun nom nou. No ho sé. De seguida.
7: RAC 1. Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes a Quadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Quadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Quadis Ponés, Quadis Ponés.
8: Destinació la teva feina. En parada a deixa els nens al col·le, entrarà a la via... no, espera, que va amb retard com cada matí.
9: No esperis a quedar-te tirat amb el tren. No donis més voltes i lloga un Malco. A Malco Rentacar, el teu cotxe de lloguer i renting per molt menys del que t'imagines. Malco Rentacar, la teva mobilitat. Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
10: Torna el cicle de recitals d'estiu de piano al Palau de la Música Catalana.
11: Quatre dilluns per gaudir de programes de grans compositors i obres estimades per a piano. Schumann, Prokofiev, Liszt, Albéniz i molts més.
10: Gaudeix d'un refugi musical, arquitectònic i climàtic al cor de Barcelona. Entrades a palaumusica.cat.
12: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
13: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
14: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
15: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Jolong.
16: RAC 1.
17: Digui?
18: Marc, què passa?
17: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
19: Marc, estem de vacances.
17: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme. Estem a la precarietat, però què us heu pensat? Que sou aristòcrates. Quina vergonya de vacances, diu. Immediatament cap aquí.
19: Marc, és que no et sento
17: escolta,
19: bé, eh?
17: No em pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics,
19: Marc.
17: Mandarres.
19: Marc.
12: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
17: Així va el país! Així va el país!
12: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
2: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
20: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
17: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
21: No, que no és gens bo per la pell, nena.
22: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
23: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
24: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
25: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
23: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya. Bon estiu.
12: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som un milió. Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
23: a rac1.cat.
12: El portal de RAC1.
26: El perquè de tot plegat.
2: 10 i 33, 5 segons i serà les 10 i 33. Marta Ramon, molt bon dia.
27: Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, Marta. Abans d'entrar en matèria, deixa'm preguntar-te, pels que escoltem el T'ho diràs, fa un temps que estem preocupats, per si t'has tornat a trobar amb el gat del primer dia.
27: No, ja està. Va ser una trobada fortuïta que no s'ha tornat a reproduir.
2: D'acord.
27: Però va ser curiós, divertit. Un gat una mica salvatjat que va aparèixer dintre d'uns matolls. Però bé. No va haver-hi cap mena d'agressió, tot va ser molt cordial.
2: Bé. No, estàvem preocupats.
27: Cadascú va seguir pel seu camí. Però aquí hi ha bastanta natura, perquè hem vist esquirols, hem vist vaques, hem vist ovelles, hem vist rates d'aquestes així de bosc, gegants. Sí, no parem de veure natura aquí, on és el Barça.
2: Lloc idíl·lic, no?
27: De la campinya anglesa. Sí, molt bucòlic tot. Sí. T'he de dir que m'ho esperava encara més verd, però aquí el canvi climàtic també arriba i hi ha força clapes de gesp una mica groguenca.
2: Totalment. Bueno, de fet, crec que era ahir La Vanguardia que parlava de que hi ha una sequera a la meitat d'Anglaterra, bestial, també. I moltes imatges d'aquestes imatges que ens fem tots al camp, no?, dels parcs, verds, aquelles grans zones de gespa i això...
27: La campinya anglesa.
2: Ara
27: tot grugueja una miqueta. Però han baixat les temperatures. De moment encara no plou, però...
2: A quan esteu aquí?
27: Ara tenim 17 graus.
2: Hosti, fantàstic.
28: Bé.
2: 17 graus.
28: Bé.
2: 17 graus, jerseiet o no?
27: Bé, ara he sortit a fora a la terrassa de l'hotel i l'estic trobant a faltar. Vaig amb màniga curta i estic dient-me a mi mateixa per què no
2: l'hauries d'haver agafat.
0: A punt personal, no em pots fer més enveja, la Marta. En tot, amb feina, amb clima, amb tot. I habitualment ja dóna envejeta, però... Sí.
2: Marta, comencem amb... Sí. Jo crec que és el més nou, no? El confirmat aquestes últimes hores de la sortida de Ter Stegen.
27: Sí, aquesta sortida que ja està pactada, bé, fa setmanes que estava pactada la seva sessió, la seva sortida a l'Ajax, però hi havia un petit desacord del porter que no volia pagar la part dels impostos que havia de tributar del seu sou a Països Baixos i volia que això ho assumís també el Barça. I aleshores doncs, aquí hi ha hagut una mica d'estira i arronsa, però finalment s'ha trobat una solució perquè tothom quedés content. Recordem que el Barça li continuarà pagant el 90% de la fitxa i que l'Ajax li pagarà 1,5 milions d'euros de sou a Marc-André Ter Stegen, que recordem, per molt que marxi cedit fins al 30 de juny, l'estiu que ve tornarem a parlar de Ter Stegen, perquè té contracte amb el Barça fins al 2028. Aleshores, tot això es va desencallar ahir, ell ja va parlar amb els companys, ja es va acomiadar, ja els hi va explicar, nois, ja s'ha solucionat tot, me'n vaig cap a l'Ajax, amb Mitchell, etcètera, etcètera, però al final bé, per qüestions logístiques i ell mateix ho va decidir així, en comptes de marxar ja demà al vespre nit, que era una mica la previsió inicial, finalment la idea és que marxi al llarg del matí d'avui i abandoni ja la concentració de St. George's Park, on està aquí concentrat amb els companys.
2: Es queda Chesney, d'aquí uns dies tornarà Joan Garcia, per tant, tercer porter, Marta?
27: Tercer porter, doncs està per decidir-se i encara pel que ens diuen des del club la decisió no està presa al 100%. És veritat que s'havia parlat de potser reforçar-se amb una altra figura experimentada perquè a dins del club genera, no et diré en el cos tècnic, però sí que dins del club genera una mica de dubtes la figura de Chesney, però el cos tècnic no, Hansi Flick està encantat amb Chesney, entén que les prioritats han de ser unes altres, però s'està una mica a l'expectativa de com evolucionar el mercat. Igualment, l'espai que pugui deixar Ter Stegen de Fair Play és tan petit perquè el Barça li continua pagant el 90% de la fitxa que tampoc és que doni molt marge de maniobra. Aleshores, les mirades estan posades en Iaco, que és un porter molt jove del planter blaugrana, que avui també segurament el veurem l'amistós i doncs s'ha d'acabar de prendre una decisió. La idea és que Chesney continuï sent el segon porter aquesta temporada i que quan acabi el seu contracte, perquè l'acabarà el 30 de juny, doncs ja trobar una solució de cara a la temporada vinent o bé apostar per un dels nanos del planter.
2: Les altres carpetes, anem fent una mica carpeta, si et sembla, Marta. Carpeta central, s'ha parlat molt, Bastoni va sonar, John Martín va sonar, però pot ser que aquesta carpeta ja estigui força tancada?
27: És que aquesta carpeta ha estat força tancada des del principi, perquè no és la prioritat de Hansi Flick. Hansi Flick està, ja ho vam explicar a RAC1 des del principi del mercat, està encantat amb el rendiment que li ha donat Gerard Martín i és un central que al final ha fabricat ell, que li ha donat molt bons resultats, que ha respost molt bé, i Hansi Flick pensa que per ser competitiu a la Champions i poder guanyar la Champions, sobretot els esforços s'han de posar de tres quarts de camp en endavant, o sigui, sobretot a l'atac, i està tranquil amb el que té al darrere. Una altra cosa seria si hi hagués una sortida, clar, si es produís una sortida que ara mateix doncs, no està prevista, si per exemple marxés Ronald Araujo o marxés Koundé, o marxés, jo què sé, Alejandro Valde, que també ha dit per activa i per passiva que no vol marxar, perquè aquí no vol marxar ningú. Si marxés algú de manera inesperada, s'obriria un forat interessant i aleshores doncs, aquesta carpeta doncs, es podria plantejar. Evidentment, Deco té una llista controlada de centrals que agraden al club i es podria fer aquest moviment. I després s'ha de tenir en compte una altra cosa, que és que Frenkie de Jong haurà d'acabar passant pel quiròfan. I serà una baixa de llarga durada. I quan hi ha una baixa de llarga durada, s'obre la porta a fer un fitxatge en el seu lloc.
2: Clar.
27: I aquí també s'obrirà un altre escenari i s'haurà de veure què fa el club, també.
2: Carpeta lateral. Hi ha una cosa que potser la gent dona per descomptada, però que encara no està tancada ni molt menys. La gent potser es pensa que Cancelo continua o que ja es va confirmar que
27: Cancelo està pactat, eh?
2: Però encara no s'ha fet oficial, no?
27: No, no, per temes fiscals. Però és que és per temes fiscals, és un tema... És un tràmit.
2: Per tant, sí que...
27: És pràcticament burocràtic.
2: O sigui, la pràctica està
27: tancada. D'aquí unes setmanes estarà aquí. De fet, a la Lliga ja... O sigui, donen per encaixat el seu espai salarial. Vull dir, és que no... La previsió és que no hi hagi cap problema, està tot encarrilat.
2: Va. Per tant, ara mateix tens Balde, que ara ho comentava la Marta, tens Cancelo, ja fet, Eric García, Koundé, i aquí també pregunto per Koundé, Marta, perquè se n'havia parlat molt de que si arribava alguna oferta.
27: Koundé de moment continua.
2: Koundé sí, continua. Sí. I tenim Héctor Fort.
27: Sí, però Héctor Fort té molts números de tornar a sortir cedit.
2: S'ha dit.
27: Sí.
2: Val. Alguna incorporació possible en el lateral?
27: Ara, a hores d'ara, no.
2: Val.
27: A hores d'ara, no.
2: Mig del camp. Aquí jo crec que hi ha l'element de Jong, que ara comentaves, però també hi ha un dels dubtes de la possible sortida de Marc Casado.
27: Això està anant molt més lent del que el club voldria, perquè les propostes més sòlides... li arriben de l'Aràbia Saudita i el jugador doncs no veu clar jugar allà en aquest punt de la seva carrera, perquè encara és molt jove, i el Barça tenia pressa per fer-ho abans del 30 de juny perquè el tancament econòmic li hauria quedat més arregladet, per dir-ho col·loquialment. Ho volien fer per al voltant de 20 milions d'euros, ho tenien previst, creien que seria fàcil, però el jugador de moment ha volgut anar esperant a veure si li arribava una oferta que fos més bona, que no pas a nivell esportiu, em refereixo, que no pas les de el que li arriba de l'Aràbia Saudita. Aleshores, per això estem a les alçades que estem i Marc Casado continua aquí i no hem de descartar que continuï, perquè evidentment té contracte en vigor i si no ho veu clar, doncs es quedarà.
2: La resta s'imagina, Flick, m'imagino mig al camp amb Bernal i Gavi agafant encara més protagonisme?
27: Sí, sí, sí. Aquests dos jugadors li agraden molt a Hansi Flick i tindran minuts, evidentment, i protagonisme, sobretot tenint en compte aquesta baixa de De Jong, que doncs, a la primera volta de la Lliga doncs, difícilment el veurem gaire, perquè si passa pel quiròfan segurament 4 mesos no els hi traurà ningú.
2: Uh-huh. Anem a la carpeta. Que fa tant de temps ja, que potser la gent no recorda que quan va començar aquell Mundial que es va disputar als Estats Units, al Mèxic i Canadà, Julián Álvarez va fer unes declaracions públiques dient que volia marxar de l'Atlètic de Madrid. Això ha passat. Carpeta Julián Álvarez, l'última novetat és que la FIFA li ha comunicat al Barça, no?, que ha rebut aquesta denúncia per part de l'Atlètic de Madrid. Més enllà d'això, Marta, carpeta Julián Álvarez, en quin punt es troba?
27: Doncs està en aquest punt, està en el punt de que cada capítol complica més i embolica més la troca. No té massa bona pinta ara i ja veus a dins del club que fa setmanes que són molt pessimistes del fet que pugui acabar fitxant pel Barça. S'ha de tenir en compte que el 10 d'agost l'esperen a la disciplina, a les ordres del Xolo. Caldrà veure fins a quin punt està disposat Julián Álvarez d'anar al conflicte amb l'Atlètic de Madrid. Uh-huh. Estem una mica a l'expectativa, el que passa que el colabrot no es pot allargar massa més per això, perquè el dia 10 d'agost ja la maquinària es posa en marxa també l'Atlètic de Madrid i el Barça també vol anar resolent aquest cas, perquè si és que no, quedaran pocs dies per acabar de decidir a qui fitxes, no? En el lloc que tu tenies imaginat i pensat per uh-huh. Julián Álvarez.
2: Quines alternatives hi ha ara sobre la taula? Pel nou?
27: Ara mateix, tenint en compte que el nom de Krupi que també ha sortit aquest estiu, s'ha lesionat, tampoc generava consens, també t'he de dir, o sigui, sí que agradava, però no generava consens, perquè a més Hansi Flick el que vol és incorporar experiència a la plantilla. La veritat és que el marge de maniobra s'estreny cada vegada més i no sabem exactament cap a on pot anar a la mirada de Deco en aquests moments. Certament s'obre un escenari una mica interessant aquestes pròximes setmanes si realment Julián Álvarez cau.
2: Clar, és que ara per ara
1: davanter nou, diguem-li nou. Jo sé que hi ha gent que diu que el nou, sí, entre cometes, no? Però ara mateix
27: sí,
1: l'únic...
27: Sí, nou entre cometes, hem
1: no,
27: de dir.
1: Nou entre cometes. Ara mateix l'únic davanter centre o punta o nou entre cometes que té el Barça és Ferran Torres.
27: Sí.
1: Clar, que la situació de Ferran Torres també és particular, perquè se n'ha parlat
27: també. Sí, també està,
1: també,
27: també, no? Està obert, també està oberta, clar. Perquè sí, sí. Sí, sí, tampoc està clar que continuï.
3: No sé, Marta, es podria esperar... Això al Barça de vegades ha passat, eh? Alguna sorpresa d'última hora, tipus Harry Kane, així, per sorpresa? Mm.
27: A hores d'ara és que no tinc aquesta informació, aleshores prefereixo no dir res, però al mercat s'han vist moltes coses. O sigui, jo amb els anys que porto seguint l'actualitat del Barça, fins l'últim moment del mercat poden passar coses de vegades increïbles que no t'esperes, noms dels quals no s'ha parlat l'últim dia al mercat de fitxatges, mm-hmm. Se n'acaba parlant...
3: Ma, jo recordo Rivaldo, no? Recordo que es va fitxar Anderson al Barça com l'estrella que havia de substituir Ronaldo i a l'últim dia de mercat es va fitxar Rivaldo.
27: A mi això em cau molt lluny, perquè sí, com comprendràs no estava treballant. No, jo no estava treballant en aquells moments.
0: Marta, no ens deixin en evidència, Marta, per favor. Sí, però ens caus molt bé. Marta, una cosa, com s'ha interpretat l'últim fitxatge del Madrid, del Carlos Espí, del Llevant?
27: Al Barça?
0: Sí, era un nom que estava a l'aire?
27: No, no s'ha comentat, no.
0: Perquè, no? Els bueno.
1: Sí, no, amb els fitxatges del Madrid han passat unes coses molt estranyes.
0: Però el Carlos Espí era un nom que agradava, és a dir, tinc entès que agradava al Barça i que era un nom que estava allà a l'aire, però m'ha sortit el nom perquè he pensat, són aquests noms que no ningú en parla o no en parla molt i a la que et descuides doncs ja tens un Madrid que te l'ha fitxat.
27: Dels que ha fitxat al Madrid potser diria que és el que menys, perquè no, almenys amb les fonts que jo tinc controlades i amb el que s'ha anat parlant no, vaja, potser algun company, algun mitjà
0: no estava però... entre les apostes o més volgudes del Barça, més, almenys a nivell públic, eh?
27: No.
1: A mi hi ha una cosa que em sembla fascinant, però és un tema a banda, que és que Arbeloa s'endugui
0: com es diu de nom?
1: És que jo no m'hi vaig entrar perquè jo només puc pensar en el gag de la competència, és una cosa que ha fet molt mal en aquesta casa.
0: I
1: va ser
0: quedat...
1: una de les millors coses que han passat en aquesta casa
0: a la vida,
1: recentment, a la vida en general, la vida. Fins i tot, però és una condemna perquè intentes dir Álvaro Arbeloa i clar, automàticament et vol cap
0: heu
1: allà.
0: Heu fet una estratègia i us heu quedat amb el cognom. Això és de covard, saps?
1: Sí. Que Gonzalo, un jugador que havia tingut 0 minuts a Arbeloa, ara resulta que el Fulham...
3: Però el Madrid això ho sap fer molt bé, eh?
1: 40 milions d'euros i no és ni el 100% del futbolista. 40 milions d'euros. Bé, em sembla una barbaritat.
3: Però és veritat que quan el van fer debutar... O sigui, això el Madrid ho treballa molt bé. Sí, et van fer debutar una estrella.
1: Era el Blau Raül... Això sempre va passar. Marta, hi ha alguna carpeta més que creguis que ens hem deixat?
27: Ara mateix pot ser que necessitin una mica més de cafeïna, però et diria que no, però que ens venen setmanes interessants de final de mercat, sobretot a veure com s'acaben de bellugar les peces, no, d'aquesta partida de Julián Álvarez que sembla que faci ja... Bé, és que me'n vaig anar de vacances amb la partida oberta i he tornat i la partida continua.
1: Totalment,
27: que,
1: ja,
27: que no m'esperava el contrari, també t'he de dir, però, ostres, a veure cap a on tira tot plegat, molt a l'expectativa de què és el que pugui passar. També una mica a l'espera de veure fins a on ho vol portar el propi davanter.
0: Pots desenvolupar una mica més, si pots, la carpeta Ferran Torres?
27: Que la desenvolupi més.
0: Bueno, a veure, quina és la teva sensació, percepció? Pot ser que es quedi com a últim recurs?
27: La meva sensació és que Ferran Torres està molest per com ha percebut que se'l tractava el Barça i l'entorn mediàtic del Barça. S'ha sentit infravalorat en alguns moments. Li dona molta importància, per exemple, a les crítiques que pugui rebre. Bé, ja vau veure que celebra el gol de la final del Mundial recordant-se dels que el critiquen enduent-se les mans a les orelles, el gol més important de la seva carrera, en fi. Aleshores, té aquesta sensació, perquè el Barça en certs moments l'ha posat a la venda, quan no estava clar què passaria amb Lewandowski, se'l posava a l'aparador i no es descartava que pogués sortir. Quan es preguntava al club a finals de temporada si renovarien Ferran Torres tant a nivell privat com a nivell públic, tothom era fred, Deco era fred, Hansi Flick era fred, vull dir... d'alguna manera ara ell també, com que està en aquest punt d'haver de renovar, doncs es fa una mica l'interessant, i té arguments per fer-ho, perquè a més ha marcat el gol que ha marcat aquest estiu, no? I aleshores, doncs, jo crec que si li arriba una proposta real, ferma, per marxar, ho farà. I si no, com que té la paella pel mànec, pot marxar lliure l'estiu vinent. O sigui que serà una patata una mica calenta. Si no ara, abans que tanqui aquest mercat d'estiu, doncs l'estiu vinent. I recordem que el Barça, per renovar-lo, ha de pagar-li 8 milions d'euros al Manchester City, que forma part del bloc de variables que es van pactar l'estiu que va arribar.
1: Tal, això també. 10 minuts i les 11, avui a 3 quarts de 9, aquest primer amistós a porta oberta. Recordem que el Barça va jugar contra l'Europa, va ser un amistós que va considerar pròpiament entrenament. Avui és un Barça...
27: Com el de dilluns contra el Preston. També en juguen un que el consideren entrenament, i per això estem intentant que ens deixin veure ni que sigui una estona, ja que estem aquí, no? Estaria bé que ens hi deixessin entrar, però de moment és a porta tancada també el de dilluns.
1: Val. I el d'avui, aquest de 3 quarts de 9, Barça-Birmingham.
27: Sí, a l'estadi, entrada, sí, tot normal avui.
1: Hi ha algun nom, Marta? Són dues preguntes en una. És a dir, més enllà de Yemi, que també explica'ns una miqueta sensacions que està deixant i com el veu Flick i això. Però
27: molt bones,
1: eh? Perfecte. Hi ha algun nom del planter, de la Masia, que estigui donant especialment bones sensacions, o potser sorprenent una miqueta amb aquesta setmana d'entrenaments aquí?
27: Bé, jo em deixo endur, sobretot. Vam poder parlar amb Fermín, li vam fer una entrevista a Fermín, el Tu Diràs, i ell, que els veu entrenar-se i que està, doncs, colze a colze amb ells, jo em deixo endur per la mirada de Fermín. Ell ens en va destacar dos. Un, que és el més conegut, tothom en parla, no és un secret, que és Tunkara, i l'altre és Orian Goren, israelià, que també agrada molt. I després a Hansi Flick, pel que ens diuen, també li agrada molt Brian Fariñas. Així com a noms, Àlex Fernández també ho està fent bé, Àlex González... No ho sé, però jo sobretot m'agafo una mica les paraules de Fermín, que al final qui pot tenir millor criteri que el futbolista del Barça, que està allà entrenant-se amb ells aquests dies, no?
0: Una pretemporada molt basada en la Masia, no?
27: Li han sorprès molt bé. Digue'm?
0: Una pretemporada molt basada també en la Masia.
27: Bueno, clar, com que n'hi ha tants que encara no hi són. Exacte, sí, clar. És que tenim 17 jugadors joves aquí aquests dies a Sant Jordi.
0: Està molt bé que tinguin aquest.
1: Totalment. Per molts és una oportunitat única, segurament.
3: Fermín és un exemple d'això.
1: Totalment.
27: El 2023, recordem-ho, la gira pels Estats Units, que hi érem, va marcar aquell golaç en el clàssic contra el Madrid, i el que va protagonitzar en aquella gira li va canviar la vida, i Xavi va decidir quedar-se'l al primer equip.
1: Totalment.
0: Marta, enhorabona per l'entrevista. Fermín és el meu top 2. El primer és el Rafinha i el segon és el Fermín. El dia que marxa et deixaria ser el Barça. No és broma. Enhorabona per l'entrevista, perquè a nivell futbolístic és un 10, però a nivell personal és i emocional és una entrevista molt bona.
27: Molt maco, sí. És un noi molt proper, molt natural, no té cap mena d'aires de grandesa ni fums, que costa molt això, els futbolistes, n'hi ha fins i tot que no et miren ni els ulls, això ho noto moltíssim, i ell et mira com una persona normal, li fas alguna broma i les encaixa amb naturalitat. Després també jo crec que ja estem donant molt per sentat que parli català amb els mitjans,
0: totalment,
27: i que parli català amb els companys de parla catalana. jo crec que se li ha de donar valor i que està molt bé que faci l'esforç. És veritat que va venir aquí amb una edat en què es va escolaritzar en català i que hauria de ser el més normal del món i no hauríem d'estar destacant, però en els temps que corren jo crec que sí que convé subratllar-ho i que se li ha d'agrair a Fermín que vulgui cada dia millorar més en aquest aspecte.
1: Total. Rafinha bé, per cert?
27: Rafinha molt bé.
0: Rafinha
27: es va entrenar ja ahir amb els companys. El vam veure xerrar moltíssim amb Hansi Flick. Bueno, no és cap secret que són molt propers i que tenen molt bona relació l'entrenador i la seva nineta dels ulls i van estar parlant moltíssim i jo la veritat és que m'esperava que potser el primer entrenament doncs no el fes o es quedés fent treball específic al gimnàs perquè havia tingut problemes físics també amb el Brasil i no, Rafinha almenys al començament que vam veure els mitjans de comunicació va estar allà amb els companys i ja sota les ordres del preparador físic, el nou preparador físic Benjamin Kugel, que déu-n'hi-do la intensitat que està imprimint aquests dies.
1: Per tant, Rafinha podria jugar avui?
27: No, jo no ho descarto al 100%, però ho veig una mica complicat, perquè portarà molt poc rodatge.
3: En tot cas, Rafinha aquesta temporada tindrà bastanta més competència, no?
1: Clar, clar.
27: Sí. Bé, és que...
0: No té competència.
27: N'ha de tenir perquè és que una de les raons per les quals es fitxa Anthony Gordon és perquè aquesta temporada quan Rafinha ha estat lesionat a Hansi Flick li ha caigut l'invent. Aleshores necessita una bona alternativa i Anthony Gordon en aquest aspecte doncs es veu com un bon reforç per poder descarregar de minuts Rafinha si cal, per poder anar alternant càrregues i sobretot això, que Anthony Gordon també pressiona molt amunt, també és molt ràpid, també estira l'equip cap endavant per ofegar el rival, o sigui que en aquest sentit el Barça hi ha sortit guanyant amb aquesta incorporació, sobretot pensant també en Rafinha.
1: Marta Ramon, moltes gràcies.
27: A vosaltres. Molt bé, una abraçada a tots.
1: Una abraçada, Marta. Moment. 4 minuts i les 11. Fa bastanta estona que el president Illa està fent balanç dels 2 anys de legislatura. Ara connectarem un moment amb la Laia Colomer perquè ens expliqui el més destacat del que ha dit fins ara el president. Però abans... Ja han trobat a la Lluna, us preguntareu.
2: No.
1: També és veritat que difícil amb el que hem dit fins ara. Lluna, hola.
4: Hola, Sergi, aquí estic.
1: Aquí
4: la
1: estàs.
4: Calor va en augment, a més.
1: O doncs, sigui, sisplau, per salvar la Lluna...
4: Que vingui algú a salvar-me. La gent,
1: ara mateix, Catalunya té 1 hora i 3 minuts per trobar la Lluna. Deixa'm dir des d'aquí que no és una localització especialment complicada. Deixo dit, tampoc. Llavors, Lluna, fem un repàs molt ràpid del que hem dit fins ara.
4: Val, estic envoltada d'arbres i de vegetació i tinc al davant un edifici, un complex d'edificis molt gran, amb colors grisos, marronosos, beige. Estic a 28 graus i d'aquí una horeta estaré ja a 30, o sigui que arribeu abans, si us plau. A banda, també hem dit que estic a 25 quilòmetres amb 28 de RAC 1 en línia recta i tardaria uns 40 minuts amb cotxe fins a mi.
1: Va.
4: A més, estic molt, molt, molt a prop d'una ciutat que té més de 10.000 habitants, que es troba a una altitud de 277 metres per sobre del nivell del mar, i és una ciutat amb moltes... Bueno, que hi havia moltes fàbriques tèxtils al segle passat, i a més, us hem deixat la pista sonora també de la cançó de superestrella de l'Aitana.
1: Afegiré una cosa més. La ciutat que té tocada la Lluna... té més de 10.000 habitants i fins i tot en té més de 20.000.
4: Totalment, sí.
1: I més de 30.000.
0: Li puc fer una pregunta de sí o no només? O serà massa pista?
1: Depèn de la pregunta.
0: Vale, si no la pots respondre a Lluna, digues, pues passos, no?
1: Sí.
0: La població és santa, diguéssim?
1: Ah.
4: No.
0: No és santa, eh? Vale.
1: Què més pots dir, Lluna?
0: Ara l'he deixat
4: aquí. Que viu per aquí ho tindrà bastant clar. Jo estic en un lloc, Sergi, que jo crec que més d'un tindria por, la veritat. Es diu que entre les parets de l'edifici que tinc al davant fa anys que passen fenòmens paranormals sense cap mena d'explicació. De fet, moltes de les persones que han estat entre aquestes parets asseguren haver vist objectes que es movien sols, haver sentit sorolls estranys i fins i tot, atenció, alguns diuen que han vist aparicions fantasmagòriques. Per tant, jo no estic espantada perquè, per sort, entre les parets no estic. Però si estigués allà dins, ho estaria, la veritat.
1: Estàs a tocar d'aquest edifici, entenc.
4: Exacte, estic a tocar, sí. Em separa un pàrquing, et puc dir, fins i tot, imagina't.
1: D'acord. Tens alguna idea més, potser, Sílvia, o no? Ara,
0: no, és que he jugat a despistar,
5: sí,
0: He jugat a despistar.
5: Jo crec que sí, però no la vull dir, Sí.
0: He jugat a descartar.
2: Jo crec que si la gent hi pensa... L'Ernest Ferrer, que no té el guió, l'Ernest Ferrer, que és el tècnic del món del racó, m'ha mirat quan la Lluna ha parlat d'aquest edifici, que és el primer que anomena, i tot el que diuen les males llengües que ha arribat a passar dins i el que pot passar si entres, etcètera, etcètera, m'ha mirat i m'ha fet cara de ja sé on és, i així, allò com amb la boca, m'ho ha dit i ha encertat. Vaja... Si ho ha aconseguit l'Ernest Ferrer. L'Ernest Ferrer té uns dots de detectiu que no tenen altres persones.
0: Però és un noi amb estudis, no?
2: No, clar. Ah. Com tothom que treballa en aquesta casa.
0: De la geografia catalana. De la geografia catalana, l'arquitectura...
2: Són les 11 en punt. Lluna, qualsevol novetat ens ho dius.
4: Vale, Sergi, fins ara, aquí estaré.
2: Vinga, menys de 2 minuts. Menys Laia Colomer... Marc Tarrida, per acabar.
0: Ai, que l'espero tota la setmana.
2: Ja, jo també. I marxem d'aquest de setmana. Bueno, encara quedaran coses, però bueno, ja m'enteneu.
6: Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: sol, vacances i RAC1.
1: Molt bé, està amb tu durant els viatges d'estiu. Per això, del 30 de juliol al 2 d'agost, estalvies el doble, de 10 a 60 cèntims per litre en cada proveïment, amb Moeve Go i les seves marques col·laboradores. Consulta'n les condicions a moeve.es.
2: Moeve. Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
3: Clar, tipus directe. Si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, estalvies directament.
2: Bona fórmula, eh?
3: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
4: Tenim un cap de setmana increïble per davant, ti! Amb el solet, els amics...
5: I no t'oblidis que aquest cap de setmana la nectarina d'Aldi està només un 99 al quilo, un 28% menys.
4: Crec que aquest serà el millor cap de setmana de la meva vida.
5: Aldi.
4: Que poc que costa comprar bé.
6: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
0: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 en la Diada de les Neus a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
7: Pues venga, va, vinga, som-hi!
0: El dissabte 1 d'agost, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
8: Vilanova ha estat l'escenari del primer castell de 10 pisos els últims anys. Vilafranca podrà repetir aquesta gesta i la Jove de Tarragona hi portarà gama extra. Els bordegassos locals i els Nens del Vendrell completen un cartell de luxe.
0: El dissabte 1 d'agost, a 4:45 de la tarda, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
9: 3-2,
0: fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: El perquè de tot plegat.
11: 11 i 3. Connectem amb el Palau de la Generalitat. Allà hi tenim la Laia Colomer. Bon dia, Laia.
12: Hola, bon dia, Sergi. Doncs sí, som aquí al Palau de la Generalitat perquè el president, com sabeu, està fent balanç del curs polític avui, 31 de juliol, el dia per excel·lència de començar les vacances.
11: 31 d'agost, diu. Ha donat
12: no,
11: més
12: no,
11: disgust
12: no.
11: Perquè el 31 d'agost comença la temporada regular de RAC1. Ara tot de gent
12: no, no, no. Encara us queden uns dies per treballar, sí, Sergi, em sap greu, però sí, sí, encara us queda un meset. Per tant, el 31 de juliol, el dia per excel·lència d'agafar vacances. De fet, el president ha aterrat avui mateix d'aquest últim viatge oficial que ha vingut al Vietnam i Singapur i ha vingut cap aquí a Palau a fer balanç del curs polític, i un dels primers temes doncs, dels que ha parlat a les preguntes és d'aquesta crisi migratòria a Ceuta que n'esteu parlant durant tot el matí, que encara se'n parlarà durant dies. El que ha dit Salvador Illes, ha tancat files amb el govern espanyol i ha traslladat també tot el suport al govern de Ceuta i també als ciutadans de Ceuta, i el que ha dit és que s'ha de restablir la normalitat i que el que ha passat en les últimes hores no hauria d'haver passat. Això és el que ha dit Salvador Illa.
13: El que s'ha de fer és restablir la normalitat allà. I el que ha passat no hauria de passar mai. O sigui, hi ha gent que s'aprofita de la vulnerabilitat i de les situacions de pobresa extrema de molts ciutadans de països que no tenen la sort de viure en països amb el nivell de desenvolupament que tenim nosaltres. És execrable, això. S'ha d'actuar amb màxima contundència. Aquest matí hi ha el president del govern d'Espanya, i tinc tota la confiança en que prendrà les mesures el govern d'Espanya que hagi de prendre.
12: I més enllà doncs, de la crisi migratòria a Ceuta, el president també ha hagut de respondre bastantes preguntes a la polèmica de Pisa dels últims dies, que l'ha enganxat justament de viatge. Ho vam saber nosaltres divendres passat, i és el dia precisament que el president viatjava. El que ha dit a Salvador Illa és que ha reconegut l'error, ha qualificat de molt greu el que ha passat, i també ha explicat, no, que ha demanat a la consellera Esther Niubó que arribi fins al final per saber què ha passat, i que de moment, com ja ha anat dient els últims dies, li manté la confiança.
13: I he demanat a la consellera que arribi al final amb aquesta qüestió. Saben vostès que hi ha una investigació oberta, i he demanat que arribi al final per veure què ha passat. Naturalment, el que ha passat no hauria d'haver passat, per tant, que arribi al final, saber què ha passat. Quan tinguem aquesta informació, prendrem les decisions que haguem de prendre, i sobretot el nostre objectiu, no ho perdem de vista, jo no ho perdo de vista, és tornar a posar l'educació de Catalunya a nivells d'excel·lència.
12: I tot plegat en aquesta roda de premsa de balanç del curs polític en què el president no només ha parlat d'aquest últim any, sinó també com que aquest estiu no ja arriba a l'equador del mandat, la setmana que ve farà 2 anys d'aquell ple d'investidura del 8 d'agost, doncs ha aprofitat doncs, per fer balanç d'aquest mig any de mandat, de les diferents coses que el govern ha aprovat, ha aprofitat per fer un parell d'anuncis. El primer, que la setmana que ve surt la convocatòria per fer franges forestals, molt en boca de tothom, justament aquest estiu, amb tant risc d'incendis, amb tants incendis, sobretot les primeres setmanes de juliol. Per tant, tots els ajuntaments que n'estiguin interessats, la setmana que ve surt aquesta convocatòria per fer franges forestals amb 15 milions d'euros. És 5 vegades més del que havia passat els últims anys. I també doncs, que avui mateix s'han licitat 500 milions d'euros per fer noves infraestructures. Fins al final d'any seran 1.400 milions d'euros. És gairebé un 90% més del que passava el 2022. El president, que justament avui ha arribat de l'últim viatge oficial abans de vacances, ja han anunciat un altre, ha explicat que al tornar de les vacances el primer viatge oficial que farà serà a Ucraïna. No ha volgut donar més detalls, però sí que podem anunciar que el president viatjarà a Ucraïna tornant a la tardor, tornant de les vacances d'estiu, i ha explicat que la seva prioritat a partir d'ara doncs, és tot el tema del nou model de finançament. Amb aquesta reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, que ja té data, el 4 de setembre, havia de ser aquesta setmana i es va ajornar a petició de les comunitats autònomes del PP. Per tant, la prioritat al tornar de les vacances del president serà poder tirar endavant aquest nou model de finançament.
11: Gràcies, Laia.
12: Que vagi bé.
11: El president marxa de vacances, tu també?
12: No, jo també, com vosaltres, encara em quedo una mica més.
11: Vale, gràcies, Laia. Una abraçada i anem.
12: Que vagi bé.
11: Són les 11:07. Deixeu-me dir que els bombers de la Generalitat informen que arran de les tempestes que hi ha hagut, han sigut tempestes elèctriques, han caigut llamps, i ara estan treballant en diversos focs, un a Navès, a la Vall d'Hora, al Solsonès, una a Borreda, al Berguedà, un altre a Sanet, a l'Alta Ribagorça, i un a l'Abella de la Conca, al Pallars Jussà. El que més preocupa, o el que és una miqueta més gros, és el de Navès, a la Vall d'Hora. Ara mateix el flanc dret crema amb bastanta intensitat, informen els bombers, i ja estan treballant amb 9 dotacions terrestres, amb GRAF i 6 mitjans aeris, són 2 bombers, 2 helicòpters més de coordinació i un comandament, i també 2 avions. Ara per ara, arran d'aquest foc també, s'han hagut de tallar 2 carreteres, la C26 a Montmajor, disculpeu, i la BB-4241 a Castellar del Riu. Hola, Marta Rida.
7: Hola, bon dia.
11: Molt bon dia. Com està vostè?
7: Estic molt bé, molt bé, molt bé.
11: Sí.
7: Jo, a partir d'ara, els divendres, vindré amb mitjó llarg i de pana, ¿vale? Perquè he vingut amb xancles i m'haureu d'amputar els peus si trigo molta estona.
11: Fa fred, oi?
7: Hòstia, santa mare de Déu, tu.
11: Ja... Yeah.
7: Però bueno, escolta, millor aquí, no?
11: Sí, bueno, sí. Perquè vens així, amb la camisa molt oberta.
7: Jo estic modo vacances, simplement que vinc aquí una estona. Llavors vaig amb look de vacances.
11: Sí, jo vaig amb mitjó llarg, aquest,
7: home,
11: gairebé el bessó,
7: I rebequeta, que et falta.
11: I rebequeta,
9: d'aquestes hores que gasteu a la ràdio, és de rebequeta total,
11: Abans de que el Marc ens faci la seva lectura particular de l'actualitat, tinc una cosa que explicar-vos. Hola, Lluna Belani, què tal?
9: Quanta gent.
11: Lluna? Hola?
14: Hola, Sergi, perdona.
11: No.
14: És que estan arribant aquí moltes persones.
11: Quantes?
14: No, moltes no, però la que m'ha trobat primer i 2 senyores més.
11: Ai, han vingut juntes o soles, les senyores?
14: Soles.
11: Sí, per tant, són com tres...
14: Sí, tres comitives. Persones.
11: Tres grups diferents.
14: Exacte.
11: Però clar, ha arribat primer una, no?
14: Sí, l'Oriol ha arribat primer. Hola, Oriol, què tal?
15: Hola, bé.
11: Tira tu, Lluna.
14: Som-hi, endavant. Oriol, des d'on ens estaves escoltant?
15: Des de Terrassa mateix.
14: A quina part vius de la ciutat, més o menys?
15: Visc a l'altra punta d'on estem ara, que és al sud-oest, a la Cogullada.
14: Quanta estona has tardat fins aquí? Has vingut amb cotxe?
15: Amb cotxe uns 13-14 minuts.
14: Estaves a casa, per
15: sí.
14: Això? Quina és la pista? O sigui, quan retufar que sospites que estava aquí?
15: Realment crec que ha sigut des de, diria que la segona pista.
14: Amb l'Aitana, potser.
15: Sí, a partir de l'Aitana. Ja quan estava dient l'altitud de la població...
14: Molt bé.
15: Que es barrejava com la natura, però a la vegada amb edificis, ja he pensat en Matadepera, i llavors amb la cançó ja he dit, segur que és aquí on estem ara.
14: Però t'has començat a moure quan l'Aitana o t'has esperat a la pista dels fantasmes?
15: No. Amb els ja fantasmes estaves... ja estava per aquí buscant-te.
14: Val.
15: Ja estava per aquí perquè no et trobava.
14: Quanta estona portes buscant-me?
15: No, jo crec que ha sigut 10 minuts o així. És que m'he anat cap a un altre lloc perquè no et veia.
14: I de què coneixies aquest lloc?
15: Ah, bé, perquè, no sé, la gent de Terrassa el coneix. Sí.
16: Per què un moment, Lluna... Digues, crec que la resta de gent que ens estigui escoltant potser no sap on estàs.
14: Bueno, clar, perdó.
16: Comencem per aquí. On ets?
14: És veritat. Soc al Parc Audiovisual de Catalunya, també conegut antigament com l'Hospital del Tòrax.
16: Ah.
9: És que amb aquest nom ja...
14: Això, l'Aitana, Operación Triunfo...
16: L'Oriol em sent, Lluna?
15: Sí.
16: Oriol, tu saps els premis que t'endús o has fet com molta gent que hem anat descobrint que... Diu, jo hi vaig i ja m'ho trobaré allà, que em regalen. Tu ja sabies que tocava.
15: Més o menys, o sigui, just li he preguntat abans d'entrar. Sí que m'havia quedat amb la samarreta del Barça, això sí que me'n recordava, però abans no me'n recordava.
14: L'important.
16: Doncs, Oriol, t'explico. Mira, t'endús un xec de 100 euros per comprar qualsevol supermercat plus fresc, que n'hi ha, a Terrassa, el súper de proximitat amb frescos de mercat, on pots omplir el cabàs amb la millor fruita de Lleida, peix fresc de Llotges, carn tendra i gustosa de granges catalanes, un pack de 4 entrades per visitar el nou aquàrium de Barcelona, el millor pla per quan apreta la calor, que és clarament millor que anar a buscar la lluna sota el sol. Sí. Estareu la mar de fresquets entre taurons i milers d'animals marins i descobrireu les seves experiències immersives i interactives, com per exemple la ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota l'aigua i aquesta samarreta del Barça, la nova de la temporada 26-27, que et pregunto, ja que hi som... voldràs nom i dorsal a darrere, i en cas que sí, quin?
15: No ho sé.
16: T'ho has de pensar.
15: Sí, no, mai m'he posat ni noms ni res, així la samarreta és com que perdura sempre, però...
16: També és veritat.
15: No ho sé.
9: És ja estalviador, És estalviador i pensa a llarg termini.
16: Ah, aprofita que és gratis, Oriol.
15: Sí, és així, segurament. Si és segurament, algun pensaré.
17: La pista de l'Aitana no l'he entès.
16: Qui ho diu? Ah, una altra persona.
17: Jo. La pista de l'Aitana no l'he entès. No sé si és que...
16: Bueno, hem tirat Aitana i jo t'ho explico. Mira. Hem tirat l'Aitana perquè l'Hospital del Tòrax és el Parc Audiovisual de Catalunya i el Parc Audiovisual, entre altres coses, hi ha l'Acadèmia i s'hi fa Operación Triunfo. Mm.
14: Exacte. Aquí va començar la carrera de l'Aitana.
16: Escolta, Lluna... ja pots anar tornant, o fes el que creguis, perquè ja és divendres, vull dir... Però ho has estat aguantant aquí, per tant, si te vols anar de cap de setmana més. I, Oriol, enhorabona, i a gaudir-ho tot.
15: Moltes gràcies, gràcies.
14: Gràcies, Sergi, ara us dic què faig.
16: Vale, fins ara.
14: Que vagi bé.
16: Hola, Belcaral.
18: Hola, què tal? Que ha quedat bé, no?
16: Sí.
18: Un cognom que, mira...
16: Escolta, que hem parlat de tempestes elèctriques, tempestes amb llamps. Mm-hmm. N'hi ha encara d'aquestes tempestes o ja marxa?
18: En van marxant, però en les últimes 2-3 hores han anat entrant una mica més extensos aquests xàfecs i aquestes tempestes, i més intensos, més intenses les tempestes del que m'esperava, però sí que han anat entrant des de l'Aragó i han anat afectant diverses zones del Pirineu, Prepirineu, en uns casos una mica més al sud. L'última hora, una tempesta forta que des del nord de l'Alt Urgell, seguint una mica el riu Segre, ha entrat cap a la Cerdanya, ràpidament, han descarregat amb força algunes tempestes, però deixaven poca aigua, però ara ja s'ha anat cap al Capcí, cap al Conflent, cap a la Catalunya del Nord, i van marxant. Encara plouen alguns punts del Pirineu, bàsicament, encara algun sector també de l'Alt Urgell, fins i tot alguna àrea del nord de l'Alt Empordà plovisqueja una mica, però la cosa ja està, com dèiem, cap a l'altre cantó de la frontera, i va marxant, en espera que a la tarda tinguem més tempestes, bàsicament al sector oriental del Pirineu, Cerdanya, Ripollès i sobretot cap al nord de la comarca, però bé, ens han sorprès una mica aquests xàfecs que han deixat aquests llamps que han provocat alguns incendis. Uh-huh.

0: crema amb força intensitat, és el que més preocupa, i per això hi estan treballant de moment amb 9 dotacions terrestres i 6 d'aèries.
1: Sí, aquests incendis, aquestes zones tan boscoses del Prepirineu, amb molt de pirroig, són incendis que preocupen molt, perquè hi ha molta massa forestal contínua i són incendis que desbocar-se podrien ser realment molt, molt importants i comportar complicacions. Esperem que no sigui així. La temperatura és més baixa que ahir, que és tora en aquella zona. Vulguis o no, hi ha una mica d'humitat, més humitat que ahir, perquè, doncs, per aquest ruixats que hi ha hagut. Mm-hmm. Esperem que ràpidament el puguin, doncs, si més no, estabilitzar.
0: Gràcies, Bel.
1: A disposar.
0: 2 minuts i el Marc.

0: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid el 31 de juliol i l'1 d'agost.
0: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'11 ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'11 cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
5: Bon Preu i Esclat.
6: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisur. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisur protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisur. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900-903-740 3.
8: Medishore.
0: A RAC 1 hi ha un podcast que parla de tu.
9: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
0: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
9: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
0: A RAC 1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
10: RAC 1 Podcast.
0: Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutua Terrassa.

0: A veure, Marc, què t'ha cridat a tu l'atenció d'aquesta setmana?
1: Ui, moltes coses. No sé si ens donarà temps a totes, però moltes. Per començar, si vols, tornem a fer aquesta dinàmica que hem agafat, que és tan xula.
0: Sí. Ah, jo llegeixo el titular.
1: Que és, llegeixes titular, i titular i entradeta.
0: Em sembla molt bé. Vaig. Festival de cotxes mediocres, sí, aquest és el tema.
2: Al Regne Unit s'ha celebrat el Festival of the Unexceptional, una fira dedicada als cotxes més mediocres que s'han fabricat mai. Més de 5.000 aficionats es van reunir al castell de Grimthorpe per admirar uns 2.000 vehicles completament normals.
1: Reconec que quan estava escrivint aquest titular hi havia aquest castell i pensava...
2: Cal
1: que el digui, com el dirà? Doncs pues t'ho he llançat, l'has agafat malament i no passa res. Seguim. A veure, el que és una fira, no?, de cotxes normals i corrents, sense cap mena de cosa, ni tuning, ni MTVs, ni hòsties, val? Llavors, jo, a mi els cotxes sempre m'ha costat, i els cotxes d'alta gamma sempre m'han semblat gent amb l'autoestima molt petita i el número del banc molt gran, no? Com aquesta gent que es truca els tubs d'escapament dels motors perquè soni més fort, que ja sabeu què vol dir això, no? Sabeu?
3: No.
1: Home.
3: A veure, ara m'ho has de dir.
1: No saps el refrany?
3: Ai, a veure, no.
1: Qui el motor fa sonar és que la cigala costa de trobar.
0: Això és així, de tota la vida que s'ha dit.
1: Sí. Però bueno, ho puc entendre. Cotxes rics, vendes, accions, criptobros... Vale.

0: Però una fira que reuneix els cotxes més mediocres que s'han fabricat, jo de veritat que només em queda aixecar-me i aplaudir l'inventor del capitalisme, perquè de veritat, quan sembla que no pot absorbir res més, quan et penses que ha exprimit totes les causes possibles, el tio s'apropia de la normalitat, saps? De ser normal, de no ser excepcional. És a dir, el capitalisme era la minya mal, i ara també vol ser Pau Cobercí, saps? És a dir, jo ara us faré una classe de capitalisme que segur que tots domineu molt, però el capitalisme és capaç d'agafar la cara del Che Guevara, val? D'agafar-lo i dir, Che, tu volies destruir el mercat lliure? Tu anaves contra l'imperialisme? Tu eres comunista? Sí? Tu? Doncs penso fotre tasses amb la teva cara, samarretes d'Inditex, i hi haurà un dia que Calvin Klein estamparà la teva cara a les dues natges del cul. Això ha aconseguit el capitalisme. El capitalisme ha conservat, per exemple, ha aconseguit absorbir la lluita feminista, d'acord, amb samarretes de Power Girls, que són samarretes que només es venen durant una temporada, d'acord, que segurament estan fetes per dones que, amb unes condicions que són de tot menys power. També t'ha agafat l'ecologisme. És a dir, han bolcallat doncs, els brics de llet de tota la vida de color marró, però te'ls ha posat de color marró amb una etiqueta que posa eco, i com és de color marró, tu dius, bueno, el marró no fa mal. Pot ser plàstic, però si és marró,
1: no, clar,
0: això es desfà. Això tan bon punt entra al bric. No tens sentiment de culpa si és de color marró. O els detergents. Els detergents que són superfriendly, tenen una fulla verda, clar, uns paisatges... Veu-te si tens collons, aquell detergent. Si és tan eco.
2: Veu-t'ho tu.
0: Que fins i tot els estopa. Els estopa es posen la bandera de l'orgull gay cada any pixelada al Twitter. Hem arribat a uns punts que no sé si us n'adoneu, que l'únic reducte de la societat que fins avui havia quedat fora del capitalisme era ser normal. Era

Per tant, tots aquells adolescents que esteu a l'escola i sentiu que no sou ni els més guais, ni els més intel·ligents, i que passeu desapercebuts, escolteu-me, no patiu, perquè ara ser normal mola.

Estem cansats de voler ser més i més i més. Ara treure notes de 6, no cridar l'atenció, perdre la virginitat als 22 anys i portar un pentinat escollit pels teus pares està guai. Ara ells volen ser com vosaltres. No els hi doneu. Que ningú us robi el millor que teniu, que és no tenir absolutament res de res.

0: moment, sisplau.
1: Molt bé.
2: Gràcies. Gràcies.
0: Però tenim segon tema, sí, perquè hi ha hagut polèmica a Gràcia.
2: Sí. Una part del veïnat denuncia la deriva que ha pres la Festa Major els últims anys i l'organització surt en defensa d'un patrimoni que cal preservar.
3: Correcte. No sé si a vosaltres us agraden les Festes de Gràcia, no sé si hi aneu...
4: Sí, m'agrada les festes en general.
3: En general,
4: no sé si són d'aquí, si són d'allà, no sé vosaltres.
1: M'ho estàs posant amb safata.
3: Ets de Gràcia?
0: Mm. No, no. Vilafranca.
3: Ai, Vilafranca, és veritat.
1: No ho he dit
3: mal,
1: jo.
3: Mal tema no he anat a treure. Mal tema. Doncs les de Gràcia et semblen poca cosa, no?
1: Ei, que jo anava a Gràcia.
3: Anaves?
1: Sí, ara fa temps que no hi vaig. És veritat que vaig deixar d'anar perquè la massificació era...
5: Ens queden les festes de Sants després, eh? Sí. Jo les vull reivindicar.
3: Poc li queda,
5: també.
3: Poc li queda.
1: Però les de Gràcia són molt maques. A més, els castellers de Vilafranca...
3: Sí, eh? Que van allà també, no?
1: I tant, eren convidats per actuar.
0: Sí,
1: ara fa temps que no, però anaven a actuar.
3: Escolta, potser els castellers de Vilafranca... Potser,
1: compte.
3: Vull dir que potser hi ha un tema de sobreexplotació, no? Potser esteu masses llocs, no?
1: I per què?
0: Descansin de tant en tant.
1: T'has plantejat el per què?
3: Perquè sou els millors.
1: Ah, doncs ja està.
3: Va, escolta, però, escolta, ara que parleu de la massificació, però si el poble parla, Sergi, què hem de fer tu i jo? Posar-nos a dir tonteries?
0: No.
3: Escoltar la veu del poble.
0: Ara, callar i escoltar.
3: Callar i escoltar. Doncs anem a escoltar una de les noies que critica com està la festa.
6: Por la noche es mucho ruido, es un poco estresante, hay como mucha gente, a veces es difícil acceder a casa.
3: Vale. Per la nit hi ha molt soroll, una mica estressant, molta gent, difícil accedir a casa. Fins aquí podria ser un haiku, val? Però també, jo aquesta senyora no sé si m'està parlant de la Festa Major de Gràcia o de l'entrada al metro de la Sagrada Família. Perquè, malauradament, els components de soroll, molta gent i difícil accés a l'habitatge, filla meva, podria ser qualsevol barri de Barcelona, val? Però anem a escoltar la segona queixa, que més que una queixa és una proposta. Breu,
6: potser
3: una proposta.
6: Potser no tenir totes les nits seguides, potser tenir algunes nits més tranquil·les...
3: Potser estaria bé no tenir totes les nits seguides.
5: Per recuperar ressaca, suposo, no sé.
3: Què ens està proposant, sí, aquesta noia?
5: Anar a dormir, sí.
3: Ens està proposant un dejuni intermitent? Però en format festa major?
1: En format d'oci.
3: En format d'oci, això de no menjar, doncs, en lloc de no fer festa, però al tanto, perquè s'ha d'anar en compte amb aquestes tàctiques, perquè els experts desaconsellen fer-les a infants, embarassades i gent gran amb pèrdua de massa muscular. I tal com està Barcelona ara mateix, potser semblem més una societat amb pèrdua de massa muscular que no pas una societat amb uns músculs del Marc Ribas, val? Perquè ens fem una idea de com està Barcelona, val? Jo crec que les festes populars són els quàdriceps de la societat catalana, perquè estem parlant de juny i tal, val? Són els quàdriceps de la societat catalana.
0: D'acord.
3: Pensaves que diria el cor, no?
0: Sí,
3: de Catalunya? Doncs no, deixeu de romantitzar les coses, val? Mireu com va anar amb els somriures, no vam arribar enlloc, val? Per tant, són els quàdriceps. En canvi, el que seria el menisc del genoll, el menisc vindria a ser la llengua catalana, val? Però si tu tens... Ara!
5: Està una mica tocat.
3: Clar, però si tu tens uns quàdriceps forts, tu pots tirar. Tu tira. Tu aguantes anys.
0: No et cal.
3: No et cal, però si el menisc està tocat, clar, et venen els metges i diuen, hòstia, està tocat això, això.
1: Caldria intervenir.
5: Una pròtesi.
3: No sabem si està esquinçat, si està trencat, també depèn, perquè si està esquinçat hem d'operar, potser el perdem del tot. En canvi, si et veuen que tens el quàdriceps fort, el metge et diu, tira, que hi tac arribes. Tu tira, que no et preocupis. I si haguéssim d'escollir un altre òrgan, doncs el que seria, com se'n diu, això que pots treure, no em surt el nom, l'apèndix.
0: Estava mirant i dic...
3: L'apèndix serien tots els expats i turistes que viuen a Barcelona, que un òrgan que antigament potser necessitaven, ara s'obre, en excés molesta, i si rebenta, pots arribar a morir. Val? Però no patiu, perquè jo sóc vingut a proposar-vos un programa de festa major. Val? Respectuós amb els veïns i les veïnes. Comencem, Sergi.
0: A les 7 de la tarda tindrà lloc el pregó i el toc d'inici de la festa major.
3: Correcte. El pregó anirà a càrrec del doctor Estivill. Val? Perquè així serà una cosa molt tranquil·la. I el toc de festa major ja no serà un toc, sinó que serà una carícia. Val? Hi haurà una senyora gran de 80 anys per Barcelona que t'aproparà i dirà, perdona, escolta'm, que comencem la festa major, vale?
5: I anem a dormir d'hora.
3: Sisplau, comencem. I el tio li dirà, sorry, what? I ella, sorry. Sorry, go. The party starts, but... Like, I wasn't here, okay? Val?
0: L'endemà a les 11 del matí, jornada castellera a la plaça de la Vila.
3: Els castells, no et preocupis, hi haurà els de Vilafranca. I es faran com sempre, val? Però en lloc de gralles, el toc de castells el farem amb flautes de pan.

0: Ara sembla la melodia del Doraemon una mica, no?
1: Sí.
0: Però és que el ChatGPT gratis dona pel que dona.
2: Concertat a la plaça, també.
0: Exacte, que és una festa major sense concerts. Res. Només que els concerts també aniran a càrrec del doctor Estivill, perquè sabeu que el doctor Estivill té un grup de música,
3: sí,
0: que són concretament els Fester Bomarí.

0: diumenge a les 6 de la tarda, processó de la Mare de Déu d'Agost.
1: Correcte. Per la gent que no està tan ficant al món cultural, processó no és només treure la verge, la processó també hi ha un seguici, hi ha figures, d'acord? Seria una altra manera de dir-li cercavila. A la cercavila no hi ha un sant i aquí sí. Aquí, pràcticament, no notareu la diferència... Toma, de cop i volta, com cultural. Aquí no notareu la diferència, val? Perquè el ball de pastorets i bastoners serà idèntics, només que en lloc de picar amb pals i bastons de fusta, seran xurros de piscina, val? El drac i els diables faran girar petards leds, que fan llum i zero soroll, però tampoc faran molta llum perquè no hi hagi un atac epilèptic i ningú es pugui molestar. I els gegants i capgrossos, doncs com sempre, val? Ballaran el so d'un flabiol i tamborí, que no molesta, i els turistes els hi fa molta gràcia perquè diuen, hòstia, com puede ser, ¿no?, que con una sola mano toquen dos instrumentos, casi. Esto es, bueno, es espectacular. No sé, Sergi, a mi aquesta proposta a mi no m'agrada.
2: No, val? A mi què vols que et digui?
1: Jo crec que la culpa no la tenen les festes, sinó potser com heu regalat els barris a la gent que per festa no entén la identitat d'un poble, sinó alcohol, paella i rock and roll. No, fins aquí.
3: Vale?
1: Punt. És que ja està bé. Hòstia, respectem les festes. S'acaba així.
2: Si us plau, que són dos quarts d'hora.
1: És la veïna que ha baixat a desenxufar el d'aixotses i a prendre pel cul.
2: Va, anem deixant aquí. Marta Rida, moltes gràcies.
1: A tu, com sempre.
2: Espero que en algun moment parlem del tema dels gossos.
1: Sí, jo tinc moltes ganes de parlar de gossos.
2: La setmana que ve?
1: Segur, és que això no s'acabarà mai, serà el tema de l'estiu.
2: No s'acabarà mai. És que hi haurà cartes al director de La Vanguardia i correus al món RQ, que crec que seran infinits.
3: L'efecte crida de cartes. Sí.
2: Sí, si us plau, que aquest tema continuï, perquè jo m'hi agafo això, eh? I el meu estiu s'aguanta en gran part per coses com aquestes. Marta Rida, moltes gràcies.
1: A tu.
2: Glòria Barrete, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
2: Joan Julivert, moltes gràcies.
4: Igualment.
2: Sílvia Cànovas, moltíssimes gràcies.
5: Moltes gràcies i bon cap de setmana.
2: I Mohamed El Amrani, moltíssimes gràcies.
6: Molt bon cap de setmana, gràcies.
2: Molt bon cap de setmana.
1: L'hem tingut tota l'estona aquí?
2: Sí.
1: No sabia que hi havia una persona que s'escoltava.
2: I vols dir alguna cosa?
6: És que no sabia com intervenir.
1: Bueno, m'haguessis parlat i et pensava que ets Déu. Bueno, encantat de conèixer't.
6: Igualment.
2: Va, fem una pausa i quan tornem de parlar de Harry Potter, que es veu que avui comencen un seguit de celebracions a tot el món pels 25 anys de la pel·lícula, perquè avui coincideix amb l'aniversari del personatge, del Harry Potter en qüestió, que no sé quants anys faria, i de la seva creadora, J.K. Rowling, que va dir... El personatge bo... Que faci anys el mateix dia.
1: Eh? Mira-la. Sí. També dona de parlar aquesta senyora, eh?
2: Sí, algun que tratem aquí.
4: I Harry Potter també.
2: Va, ara tornem aquí al món RQ. Gràcies a tots. Bon cap de setmana. Un moment, encara queda mitja hora. Espereu els oients.
7: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
8: El perquè de tot plegat.
9: Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: sol, vacances i RAC1.
1: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
2: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrer.
4: Dona un respir a la teva butxaca aquest estiu amb els nostres preus imbatibles, com la costella de porc a un preu imbatible de 4,89 € al quilo, o el meló sencer pell de granota a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo. Fins al 2 d'agost.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrer.
5: Ofertes límit al Cort Inglés. Fins a un 50% de descompte en mobles de jardí. 50% en una selecció de models de matalassos de les principals marques i fins a un 30% en una selecció de sofàs i butaques. Són les ofertes límit. Només 4 dies. Del 30 de juliol al 2 d'agost. A la botiga web i app del Cort Inglés.
6: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els seus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
7: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
8: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
7: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Truca al 900-903-743.
9: Verisure.
10: Avui, a dia, la patata per només 3,49 la bossa de 4 quilos. De debò, molt bé. Dia.
11: Hola, que m'he arribat al súper del Cort Inglés a fer la compra. Porto maduixes per les postres. Caraterrina de 500 grams té un 50% de descompte en la segona unitat. I també uns sobres d'encevall ibèric tallat. 50% raça ibèrica sota Albos. Tan bo! I si te n'emportes 3, la unitat surt només a 5,50 €. I els podem combinar com vulguem. Genial, no?
12: Supercor i Percor i Supermercat al Cort Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrer.
4: Les teves vacances tenen més bon gust amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et rendeix un munt fins al 3 d'agost.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
13: Mmm, això és boníssim. D'on és?
10: És de dia.
13: De debò?
10: Sí.
13: Molt bé.
10: Avui a dia, el gelat artesà de la marca Dia per només 2,59. De debò. Molt bé. Dia.
0: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
14: 11:36, un moment que agafo aire. Mariona Martínez, Marc Bermúdez, Ruth Caral, Abel Caral, que no són germans. Zoé Ribaudí, Carles Fernández, bon dia.
15: Bon dia!
14: M'he invocat, eh?
16: Sí.
14: Hola a tots, eh?
17: Hola.
16: Hola, què tal?
14: Gràcies per fer-ho també, això. Què ha fet un meteoròleg aquí parlant de Harry Potter?
17: M'ho preguntava quan sortien els tertulians, Joan Julivert, em diu, tu també parles de Harry Potter? Dic, home, dic, l'escombra de Harry Potter es diu Nimbus 2000, i jo, Nimbus, com un Nimbus, jo sóc Abel Unimbus de les xarxes socials, vull dir, Nimbus vol dir pluja, per tant, i després també amb la vareta màgica fan, que no sé com es diu, la vareta, segur que té un nom també, no?, la vareta de Harry Potter.
14: Sí, vareta màgica.
17: Algunes sí,
16: no, però algunes tenen noms, però depèn de les varetes, bueno.
17: Les més mítiques, sí, doncs, tiren llamps també, no?, o sigui, amb les varetes fan...
14: Ara, cadabra!
17: Just això fan. I fan, i tiren un llam a vegades,
14: sí,
17: no?
14: Sí.
17: A veure, de cadàver és del canteri xungo.
14: A veure, dels que esteu aquí presents, a qui li agrada especialment Harry Potter?
18: A mi.
14: A tu, Mar? Mar, moltíssim. Mariona?
16: Sí, a mi també m'agrada.
14: Ruth?
18: Jo mai he vist totes les pel·lícules,
15: però sóc un nyap. O sigui, no me facis preguntes concretes ni res de tot això, perquè la memòria...
17: Perfecte.
15: No me l'ha passada. Però les he vistes totes i m'agrada. Està molt bé, Harry Potter.
17: La Bèlia ha demostrat... Sí, una mica com era per això, eh? No sé si és pel cognom, però també em falla la memòria amb algunes coses, però les he vist totes i si la fan a la tele, si me la trobo que la fan, la miro, el sigle que sigui.
18: Per exemple, la 5, la miraries?
15: La 4. Sí,
17: tot, qualsevol.
15: La 4, a mi m'encanta la 4. O sigui, este l'univers, saps? No et puc donar molts detalls, però
17: la 4 m'agrada. Saps que la 4 t'agrada? Sí.
18: Joé?
19: No en sé res i tot el que sé ho he descobert aquest matí.
17: M'encanta.
18: Carles Fernández?
20: Jo, de petit adolescent, era ultrafan.
18: Sí.
20: Llavors hi ha hagut com un parèntesi de oblidar-me una mica de Harry Potter i de dir que ho he gaudit molt aquesta setmana, tornant a entrar en el mundillo.
17: Llavors, entre la Mariona, el Carles i la Mar, em podeu explicar una mica què... Això comença avui. O sigui, què comença avui, exactament, i per què avui? Què passa? A veure.
20: A veure, hi han diverses efemèrides. Avui és l'aniversari de la J.K. Rowling, que és l'escriptora, i també d'en Harry, perquè l'escriptora va decidir que el Harry naixeria el mateix dia que ella. Avui faria 46 anys a Harry Potter.
17: A mi Harry Potter té 46 anys.
20: Sí,
17: actualment
20: sí. Fet gran,
17: hòstia, la meva edat, mira.
15: No, clar, és que...
17: És que tot són connexions.
20: Ostres, és que ara ens acabaré jo Harry Potter, de veritat.
17: Sí, no moguis gaire el boli, perquè encara
20: podràs si aquí un
17: encanteri, veuràs tu.
20: Saps que fos? Aleshores, ara comença tot un mes de celebracions, també perquè justament aquest any fa 25 anys de la primera pel·li de Harry Potter i la Pedra Filosofal. Per tant, els més fans de Harry Potter és un any en majúscula.
17: I són celebracions de tot el món, això, Mariona?
21: Sí, les celebracions més importants, les principals, sí que acostumen a ser el Regne Unit, evidentment,
17: sí.
21: Però aquí també ara en parlarem que hi ha unes quantes celebracions i ens consta que hi ha tot d'esdeveniments arreu del món que els fans esperen amb candeletes.
17: Jo aquí tinc apuntat un concepte que és Potterheads.
20: Sí. És com s'anomena oficialment els més fanàtics de Harry Potter, que n'hi ha uns quants, i els que són fans de veritat, escolta, estan fins al final allà.
17: Potter què?
20: Head.
17: Head. De cap. De head. Sí, de cap. Potterhead. Potterhead. Va, no coneixia el concepte. Deixeu-me saludar a una persona que es diu Paula Castanyer. Ella és una Potterhead de manual i ens podrà explicar bé què necessites saber, conèixer, per poder-te considerar una Potterhead. Així és com això s'anomena els fans de la saga. La comunitat de fans de Harry Potter és una de les més actives del món literari i del cinema. I llavors passarà això que hem encetat aquest mes amb aquests mesos de celebració i que vull que la Paula, jo crec que ella ens pot explicar algunes coses més. Paula Castanyer, bon dia i moltes gràcies.
22: Bon dia, què tal?
17: Paula. A veure, primer deixa'm preguntar-te, tothom es pot considerar a si mateix Potterhead o ha de complir alguns requisits per poder-lo considerar part de la... Anava a dir secta, però no.
22: Bona pregunta. Home, jo crec que alguna vegada a la teva vida has hagut de voler rebre la carta de Hogwarts.
17: Això és veritat.
22: Poc Potterhead pot ser.
17: Sí, per tant, o sigui, jo crec que cadascú que s'estimi una miqueta el personatge, que s'estimi una miqueta les pel·lícules, es pot considerar un Potterhead.
22: Sí, i tant que sí.
17: Val. A tu, Paula, d'on et ve aquesta passió per Harry Potter? Des del principi, allò va enganxar llegint llibres?
22: Sí, a mi em va enganxar quan tenia 5 anys. El meu pare em va començar a llegir Harry Potter i la Pedra Filosofal.
17: Home.
22: I, bueno, era la tradició de les tardes. Ens sentàvem al sofà i em llegia el llibre. I llavors vam passar un parell d'anys o així, va sortir la tercera pel·lícula als cinemes i el meu pare va dir, va, som-hi, que hem llegit el primer llibre, anem a mirar la pel·lícula. I jo quan vaig sortir d'allà vaig dir, uau, o sigui, vull la quarta, vull saber més sobre això. I a partir d'allà ja va ser obsessió total. Anava col·leccionant els retalls dels diaris, de les revistes, feia la col·lecció de cromos, em comprava totes les edicions especials de les pel·lícules, tot. Així que va començar així tot.
17: Déu-m'hi-do.
22: Fins avui en dia, que bueno, vaig obrir la meva compte de TikTok, Harry Potter en català, i des d'allà doncs, vaig informant de tot el que va passant dintre del món màgic, les novetats que arriben, plans relacionats amb Harry Potter que es poden fer a Catalunya i totes les coses oficials que van sortint sobre la saga.
17: Harry Potter en català. Crec que també hi ha una altra data especial pels fans, que és l'1 de setembre.
22: Correcte.
17: Què passa?
22: El dia 1 de setembre és el Back to Hogwarts, la tornada a Hogwarts, que coincideix exactament amb el dia que comença el curs escolar a Hogwarts i en Harry torna a anar cap allà. Llavors, aquest dia es fa una celebració mundial d'esdeveniments online, però també físics, i aquest any el que comporta és que hi haurà la reestrena de la pel·lícula de Harry Potter i la Pedra Filosofal per celebrar els 25 anys de l'estrena als cinemes, però això no passa el dia 1 de setembre, sinó que ja comença abans. Llavors, lo interessant d'això és que podrem tornar a disfrutar de la pel·lícula com si fos el 2001, que és quan es va estrenar, i a més, aquesta vegada també tindrem 12 minuts de material inèdit que mai s'ha inclòs en lloc ni s'ha vist mai. Llavors, això és bastant potent per la gent que es fan. I justament avui han sortit les entrades a la venda.
1: A on?
22: Les podeu trobar a la web de Cinesa. I allà podeu comprar l'entrada per al dia 28 d'agost, que és quan es podrà veure. I, a més, també podeu comprar com a extra doncs els gots aquests personalitzats de Harry Potter, edició limitada i col·leccionables, i el pot de les crispetes, que serà doncs el Hogwarts Express.
17: Que bo. 28 d'agost. Tothom qui vulgui ja, ja
22: pot anar
17: a Cinesa. Sí. Escolta'm, Paula, hem comentat totes aquestes activitats, ara més enllà de la reestrena de la pel·lícula i això, però hem parlat que s'organitzen activitats a tot el món. Aquí a Catalunya se'n fan, també, entenc.
22: Sí, a part de la reestrena de les pel·lícules, després les altres coses ja són més locals, és qüestió d'anar mirant les llibreries, les biblioteques o els clubs de fans, a veure si organitzen alguna cosa local. Normalment ho diuen quan falten pocs dies per l'1 de setembre, llavors encara de moment no ha sortit res, però el pròxim mes segurament començaran a sortir les coses. De moment, el gros que ha sortit és el de la reestrena de la pel·lícula.
17: Val. 28 d'agost.
22: Sí.
17: Important. Important, que tothom apunti. Tu, Paula, digue'm el que diries que és com el més boig que has arribat a fer per alguna cosa vinculada a Harry Potter, algun viatge, alguna, no sé, desplaçament, a buscar algú... Què diries que és el més boig que has fet?
22: Uà, unes quantes coses. A veure, la primera va ser agafar un avió per anar a una exposició de Harry Potter que van fer, que també va estar a Barcelona fa un parell d'anys, 2024. L'altra cosa va ser vestir-me jo d'Hermione Granger per Carnaval, que anava amb una perruca, bueno, va ser divertidíssim. I l'altra cosa va ser comprar-me els tiquets per anar a veure les pel·lícules com a tres cinemes diferents que feien les pel·lícules tres dies diferents.
17: Hosti.
22: I vaig fer marató com durant dos mesos, cada setmana anava tres vegades al cinema a mirar-me les pel·lis.
17: Home, prou bé. Prou bé. No sé si vosaltres, sobretot els més fans, Mariona, Marc, Carles, heu fet alguna cosa mai així per Harry Potter?
2: Jo he viatjat.
17: Sí,
2: Com la Paula, sí. Quan vaig fer 18 anys, amb uns pares em van regalar a Londres els estudis de Harry Potter i uns anys després vaig anar amb ma mare, que també és molt Potterhead, vam anar a Madrid a veure també una exposició especial que vam portar. O sigui que he viatjat per Harry Potter, confesso.
17: Amb un gran motiu, sincerament. Paula Castanyer, Harry Potter en català a les xarxes. Moltíssimes gràcies i a gaudir molt d'aquests dies i setmanes que venen.
22: Moltes gràcies a vosaltres per donar-me veu i per convidar-me.
17: I tant. Una abraçada forta, Paula.
22: Igualment.
17: A veure, Carles, Mariona, fans de Harry Potter, que són tan entregats... Clar, fins i tot han arribat a protagonitzar algunes coses qüestionables, o polèmiques, podríem dir, polèmiques, no?
22: Polèmiques.
17: Diguem-ho tot.
20: Sí, diguem que han creuat algunes línies vermelles, en algun cas, fins i tot han arribat a contaminar per Harry Potter.
17: Com?
20: Us explico, segurament recordareu el personatge del Dobby, que és un dels més estimats de la saga, és un elf, que era el criat de la família Malfoy, i l'única manera d'alliberar-lo era que el seu amo li regalés una peça de roba. Doncs bé, al final de la segona pel·lícula passa això.
5: Dobby?
23: L'amo ha donat a en Dobby un mitjó.
5: Què? Jo no t'he donat.
23: L'amo acaba de regalar a en Dobby una peça de roba. En Dobby és lliure.
20: Per tant, amb aquest mitjó alliberen el Dobby i és un personatge important al llarg de la saga fins al final, que crec que ja em puc fer spoilers a dia d'avui, després de tants anys.
17: 25 anys ja de la primera, vull dir.
20: El Dobby...
17: Si no els desvies, és el teu problema.
1: Un moment, que hi ha gent que qüestionava que poguessis comentar coses de l'Odissea.
17: Home, vull dir, ja...
1: Que té 3.000 anys.
17: Haver leído un poco.
20: La qüestió, que el Dobby acaba morint, malauradament, en una platja.
17: Fa tanta pena.
20: És dels pitjors moments de la saga. Jo plorava, vamos, fatal. Total, que el Dobby mor...
1: Fins i tot,
20: No. Quedava el moll al terra. I abans de morir, el Dobby diu això.
23: Quin lloc més bonic per estar amb els amics. En Dobby és feliç amb el seu amic.
20: És... És molt emotiu, aquest moment. La qüestió és que això és una platja de Gales i s'ha convertit en un lloc de peregrinació pels més fans del Dobby. Els fans hi deixaven pedres pintades i fins i tot portaven mitjons, no?, en homenatge al fet que va alliberar el Dobby. La cosa se'n va anar tan de mare que la platja quedava brutíssima, al mar ple dels mitjons, i més és una platja que és patrimoni històric, i va haver de sortir una fundació a demanar que, sisplau, a la gent que deixés d'anar a la platja, que en tot cas es fessin fotos, però que no hi deixessin res més, perquè l'estaven deixant fet un fàstic.
1: Però és que els fans, fins i tot, han protagonitzat problemes de tràfic d'animals.
21: Si no tot és tan bonic com això, que al final el tema dels mitjons podia tenir un rerefons una mica emotiu, no? Mm-hmm. Però és que hi ha un altre personatge molt estimat de les pel·lícules, que és l'Òliva d'en Harry Potter, la Hedwig, si la recordeu. Doncs bé, sembla que això va fer que molts fans volguessin tenir el seu propi mussol o òliva, no? I l'any 2010, el govern de la Índia va culpar els fans de la saga d'impulsar el mercat il·legal d'ocells al país. I, de fet, fins i tot es va arribar a fer un estudi sobre el tràfic de mussols lligat al fenomen de Harry Potter. I no només passava a la Índia, sinó que a la vegada al Regne Unit hi va haver refugis d'animals completament desbordats perquè molts fans van abandonar els mussols l'any que es va acabar la saga.
1: Hosti, clar.
21: Pobres mussols.
1: Un altre dels fenòmens sorprenents, perquè ho és molt, que han nascut arran de Harry Potter, és el Quidditch. Tots el coneixem, a la pel·lícula és com superguai i tal, però és que passa una cosa que ara us explicarem. Si no sabeu exactament de què us parlo quan dic Quidditch, deixem que ens ho expliqui una persona que és ben entesa en la matèria, que és el Chema Hidalgo. No, encara no. Què ha passat? Chema surt... Sortim volant, Chema.
17: Escombra.
1: Clar, si va amb l'escombra, potser no té gaire bona cobertura. Sí, Chema! Chema Hidalgo, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Hola, Chema, perdona, que t'hem perdut per un moment. Tinc entès que tu hi has jugat a Quidditch.
6: Sí, i tant, una mica.
1: M'ho expliques una mica, aviam com... O sigui, perquè també tinc entès que és Quidditch o Quadball, no?
6: Quadball, sí.
1: Com funciona?
6: Doncs sí, fa una vintena d'anys, als Estats Units, uns estudiants d'una universitat van dir, a veure, això com ho podem portar a la vida real? I, òbviament, doncs hi ha certes limitacions, no?, que ho fan una mica impossible. Llavors van fer una adaptació de l'esport que implica com diversos jocs alhora, no? Tenim el joc dels caçadors que marquen, sí. Tenim els colpejadors que van colpejant amb les pilotes, tenim el que és el mocador i tot això. I això va arribar aquí a Barcelona el 2013.
1: Ah.
6: I des de llavors, sí, es va fer aquesta versió esport, competitiu, total, i portem molts anys jugant aquí a Barcelona, internacionalment.
1: I com ens l'hem d'imaginar?
6: A veure, és difícil d'imaginar, perquè és bastant complex. Té aquesta part de marcar punts, que podria ser doncs, un handball, hi ha una mica de placatges, una mica així com a rugby.
1: Val.
6: Alhora, tens el joc dels colpejadors, que originalment doncs, batejaven aquestes pilotes que rebentaven els rivals. Nosaltres utilitzem pilotes de dodgeball o baló presoner, es diu, que seria una manera, doncs, de que un jugador estigui fora de joc, no? Tu el golpeges i el jugador aquest ha com de marxar.
1: D'acord.
6: I llavors tens jugadors específics que juguen amb cada pilota. I llavors, cap al minut 20, un àrbitre fa el paper del mocador. M'escolteu?
1: Sí, Xema, digues. Perfectament.
6: Sí, perdona, vale. Fa el paper del mocador, que t'ha de capturar, que és com una mica un flag... futbol que està amb un velcro enganxat i s'ha d'intentar atrapar.
1: Val.
6: Llavors, ja... és difícil d'imaginar, perquè passen moltes coses a l'hora.
1: Ja, això no va dir.
6: La primera vegada que algú ho veu, diu, no estic entenent res.
1: Home, què està passant aquí, no? Hi ha molt de moviment de quadbol aquí a Catalunya, Xema?
6: Aquí a Catalunya, bastant tranquil·let. De veritat que a Europa les potències així més equips estan al nord, a Regne Unit, a Alemanya, té un puti més equips, sobretot als Estats Units, és increïble. Aquí tenim l'equip de Barcelona, abans havíem tingut més equips per la zona, però bueno.
1: I tu hi jugues, recurrentment?
6: Sí. Sí, vaig jugar a la competició europea ara farà un mes, ja porto anys jugant, sobretot això, per aquí, per Europa.
1: Quants sou? És a dir, quants per equip?
6: Quan estem al camp som 7 per equip. Hi ha un guardià...
1: Quants, perdona, Xema?
6: 7.
1: 7.
6: Hi ha un guardià, hi ha 3 caçadors, hi ha 2 colpejadors i un cercador.
1: Val.
6: I llavors és un esport mixte, obligatori. Les normes et porten a tenir diversitat al teu equip.
1: Mm-hmm. I per si algú li ha picat ara una miqueta la curiositat i vulgui veure'n algun, hi ha algun partit de quadbol o de quidditch organitzat aviat, properament per aquí o no?
6: Doncs mira, tot just ara a l'octubre a Salou tindrem a la competició europea de seleccions.
1: Ah, home,
6: que jugarem la selecció catalana i totes les seleccions europea.
1: A l'octubre?
6: Que es diuen els European Games.
1: Doncs Salou, a l'octubre hi podrem veure l'europeu de quadbol. Mm-hmm. Xema Hidalgo, moltíssimes gràcies.
6: De res, vosaltres.
1: 6 minuts i les 12, fem una pausa per la publicitat i rematem.
20: Selecció catalana, tenim.
1: Sí, clar. Ah. Ruth, et sembla bé si vaig a publicitat?
15: Me sembla fantàstic.
1: Doncs vinga, si ho diu la Ruth.
15: Mm-hmm.
1: Tira. Vamos.
7: Olé! RAC 1. Segones rebaixes a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%. Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat a uns preus increïbles. Llençols, cobrellits, tovalloles, cortines, coixins... Troba a la Mallorquina la teva roba de la llar amb l'estil i la confiança de sempre. Segones rebaixes a la Mallorquina. Vine a les nostres botigues o fes les teves compres còmodament des de casa a lamallorquina.es.
8: Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro les rebaixes i encara menys a les segones rebaixes?
9: I d'on ha sortit aquesta butaca?
8: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven.
11: Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
24: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
25: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
24: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
25: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
24: Informació a revés95.com.
26: Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
27: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
28: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
27: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
29: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulon.
30: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
31: RAC 1. Aquest divendres arriba un dels clàssics de l'estiu, el Barça en Xancletes.
0: A 8:45 del vespre des d'Anglaterra, Birmingham City, Barça. Els blaugranes s'estrenen a la pretemporada encara amb absències davant un segon anglesa. Viviu-lo en directe des de 8:45 a RAC1 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Marta Ramon com a enviada especial a Birmingham i els comentaris de Carlos Martínez i David Bro. I després, tu diràs fins a la una. Aquest divendres, prepareu-vos perquè traiem les xancletes de l'armari. Birmingham-Barça, l'estrena de la pretemporada blaugrana a RAC1. Tots som un milió. RAC1. A RAC1, els caps de setmana d'estiu també comencen amb la primera pedra.
2: I ara ampliem horari. 2 hores el dissabte i 2 el diumenge.
3: I a l'extrem encara més nord hi trobem el que se'n diu la banyera de ses dones, que és una cala molt petita, és com un petit accés al mar, que és sempre molt calmat.
4: Des de ben petits, inculcar-los totes aquelles eines que els poden fer menys vulnerables. No els podem aïllar de la pressió social estètica, però sí que els podem fer més forts o menys vulnerables.
0: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Poll.
2: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
26: RAC 1. Tots som un milió.
10: Notícies.
0: Contingut exclusiu.
10: Ràdio en directe.
0: RAC més 1.
10: Podcast.
0: Perquè amb l'app de RAC 1 tot és més. Més.
20: Què, Carles? Aviam, si voleu evitar els Alohomora, Avery i Shure han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes, Avery i Shure. T'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma amb pany intel·ligent pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Truca ara al 900-903-744.
12: Avery i Shure.
1: Mariona, Carles i Mar. Heu de valorar, si us plau, el que està a punt de passar ara, que és l'Abel Caral imitant Voldemort.
17: Lord Voldemort, hi ha un moment que li diu al Harry Potter, li diu... Harry Potter! És l'única imitació que m'atreveixo a fer del món.
1: Ja, què?
17: Bé, no, però bastant bé.
15: Un 8.
17: Un 8?
1: Opa! Hòstia, està molt bé, això. Mar? No vull ser irrespectuós.
17: 5 i mig.
15: Un 7.
17: Home, que és Harry Head, eh? Potter Head, allà.
20: En els meus maçons, avui, hi haurà aquesta veu.
1: Bueno, que tingueu molt bon cap de setmana.
17: Harry Potter. No.
1: Tornem dilluns, si
17: vol. Jo no, jo no.
1: Permet. A les 7 del punt del matí. Gràcies per la confiança. Bon cap de setmana. Adéu, adéu.
26: RAC 1. Notícies. Violeta Martos.
13: Bon dia, són les 12. Continua la crisi migratòria a Ceuta. Aquest matí centenars de persones han refet el camí que van fer ahir i han tornat de manera voluntària al Marroc, creuant-se així amb migrants que continuaven accedint a la ciutat espanyola. Gairebé 50.000 persones haurien entrat a Ceuta les últimes 24 hores. Això és més de la meitat de la població de la ciutat autònoma, on hi viuen unes 80.000 persones i molt més que l'últim gran episodi migratori, el 2021, quan unes 12.000 persones van accedir a Ceuta. Més, almenys 19 persones haurien mort al mar intentant arribar a la ciutat. El govern espanyol ja ha explicat que aplicarà els acords migratoris per retornar les persones que han arribat. Ho ha dit el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, en una entrevista a la Ràdio Canària.
14: Se va a establecer, lógicamente, el marco que existe con respecto a los convenios migratorios que tenemos firmados con varios países, entre ellos Marruecos, Mauritania y Senegal. Teniendo en cuenta los derechos de respuesta humanitaria, se va a proceder a que esas personas regresen en los procedimientos reglados a su país. Si no son capaces de ofrecer espacio, tendrán que hacerlo otra vez de una monetarización. El problema es los reglamentos que la actual mayoría de la Unión Europea está aprobando.
13: Aquest matí el president espanyol Pedro Sánchez i el ministre de l'Interior Fernando Grande Marlaska s'han desplaçat fins a Ceuta per reunir-se amb les autoritats locals. I aquest matí diverses tempestes han escombrat el país, els llamps han provocat alguns incendis on ja hi treballen els bombers. El que crema amb més intensitat és una navès a la Vall d'Ora, al Solsonès. De moment hi treballen 6 mitjans aeris i 9 dotacions terrestres. Per aquest incendi hi ha també dues carreteres tallades, la C26 al pas per Montmajor i la BB-4241 a Castellar del Riu. Tempestes, però, que ja van a la baixa, Bel Caral.
17: Sí, en l'última hora han anat desapareixent la majoria, tot i que encara descarreguen alguns sectors del Pirineu, bàsicament, anant amb alguna tempesta forta a l'extrem nord de l'Alt Urgell, també cap al nord de la Cerdanya, de mica en mica per això van marxant, però compte que a la tarda, abans de la tarda cap al vespre, poden tornar a ruixats algunes tempestes, en aquest cas, bàsicament, al sector oriental del Pirineu. Tot plegat amb menys calor que ahir, no arribarem als 40 graus, però en alguns sectors de Ponent ens hi acostarem, xafogó intensa a la costa.
13: I més enllà de casa nostra, les temperatures extremes han disparat el risc d'incendi arreu d'Europa. Concretament, la gravetat dels incendis gairebé s'ha duplicat, ha augmentat un 43%. Des de principis d'any, Europa ha cremat unes 435.000 hectàrees, això és gairebé el triple de la mitjana dels darrers anys, entre el 2006 i el 2025. Unes xifres inflades pels incendis de rècord als països del sud del continent, Portugal, Grècia, però especialment França, on ja han cremat gairebé 100.000 hectàrees, o Espanya, amb diversos incendis greus les últimes setmanes que ja han cremat més de 200.000 hectàrees. Això és gairebé 5 vegades més que la mitjana d'aquesta època de l'any. I Salvador Illa manté la confiança en Bester Niubó i assegura que el Departament d'Educació arribarà fins al final per saber què ha passat amb les proves PISA. El president ho ha dit aquest matí en el balanç que ha fet del curs polític. Anem cap al Palau de la Generalitat, Laia Colomer.
5: Sí, després de la polèmica dels últims dies amb les proves PISA, de les que Catalunya n'ha quedat exclòs aquest any, el president fa costat a la consellera Niubó. Salvador Illa afirma que estaran contundents quan sàpiguen què va fallar.
6: I he demanat a la consellera que arribi al final amb aquesta qüestió, per veure què ha passat. Naturalment, el que ha passat no hauria d'haver passat, per tant, que arribi al final, saber què ha passat. Quan tinguem aquesta informació, prendrem les decisions que haguem de prendre, i sobretot, el nostre objectiu, no ho perdem de vista, jo no ho perdo de vista, és tornar a posar l'educació de Catalunya a nivells d'excel·lència.
5: Malgrat això, el president ha fet un balanç positiu del curs polític. De cara al setembre, la prioritat serà desencallar el nou model de finançament i ha anunciat que el proper viatge que farà serà a Ucraïna.
13: I ara els esports. Bernat Balboa.
7: Yessi Bissibu signarà aquest migdia com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys arriba del Bruges a canvi de 8,5 milions d'euros i serà blaugrana fins al 2031. Ter Stegen, per la seva banda, abandonarà avui l'estada de pretemporada de St. George's Park direcció a Amsterdam, on jugarà cedit amb l'Ajax fins al juny de l'any que ve. Tot plegat hores abans del primer amistós del Barça a Anglaterra. Serà contra el Birmingham a 8:45 del vespre, des d'un quart d'hora abans en directe a RAC1. Ha mort als 66 anys Franco Baresi, llegenda del futbol italià i capità del Milan durant els anys 80 i 90. Va guanyar 3 Champions, 6 Scudettos i amb la selecció italiana va ser campió del món el 1982. I continua l'embolic amb la FIFA, que ha expressat aquest matí que no pretén vendre el futbol ni cedir el control de la seva governança. A més, lamenta que els mitjans de comunicació hagin publicat informació errònia, la qual cosa, segons el màxim organisme futbolístic mundial, ha interromput el procés de consulta previst.
13: Això és tot per ara. Més informació, com sempre, al portal web de notícies RAC1.cat i d'aquí una hora al punt de la una.
8: Ciutadans de Catalunya.
9: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
11: Especial 50 anys.
16: Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
17: I benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
16: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
17: Per exemple, el dia que el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va dimitir.
16: Però escolta'm, com podeu ser així? Com pots parlar amb aquest to? Gent que s'alegra de les desgràcies alienes. Vosaltres també sou dels que quan veieu algú que cau pel carrer us n'enfoteu?
17: No té res a veure.
16: Pues a mi me fa molta gràcia. Jo, quan cau algú pel carrer, sempre m'hi apropo a un pam i li dic: que has caigut?
17: Bueno, és terrible i miserable. Avui també parlarem amb Nani Fornells.
16: Amb ell parlarem dels pisos turístics que hi ha a l'Hospitalet de Llobregat, Nani?
18: Sí, una frase que no pensava que sentís mai en la meva vida.
16: Quina?
18: Pisos turístics a l'Hospitalet de Llobregat.
16: Bé, també recuperarem un moment històric. Quan li van donar l'Ondas al Toni Clapés, us en recordeu?
18: Ah, sí.
16: I el van fer entrar a l'estudi per felicitar-lo en directe.
18: Va, el Toni Clapés, sóc el seu ídol, al final...
16: No, deus voler dir que ell és el teu ídol.
18: Això sí. Bueno, les dues coses. Jo l'escolto des que feia el Tu diràs.
16: Aquest és en Jordi Basté. Ah. És que t'estàs
18: Bueno, però al final són dos cracs, no?
16: Bé, tot això i molt més a la competència especial 50 anys. Un programa que no passarà a la història...
18: Però us farà companyia, com la ràdio i com els cracs de la ràdio, com els Oscars.
3: Avui fa un any de l'arribada dels aiguats al País Valencià i encara no sabem què va fer exactament el president Mazón durant tot el dia.
16: No, perdona, sí que ho sabem, no?
3: Bueno, aviam, no. Fa mesos que els periodistes intenten reconstruir... Un moment...
16: Si ho sap tothom.
3: No, ja, sí. Ho sap tothom, però...
16: Sap tothom menys ell. No.
19: Això podria ser. Podria ser periodisme del bo.
3: Home, fa mesos, de tota manera... Deixa que ho expliqui.
16: Això és el que li dirà la jutgessa de Catarroja, eh?
3: Jo no hi era, no?
21: Estem investigant per explicar-li a ell.
19: Una mica Fèlix Millet, de estoy que no estoy.
16: Voy muy médico.
3: Sí, però era medicina de la bona. Fa mesos que els periodistes intenten reconstruir què va fer el president de la Generalitat Valenciana aquell dia.
16: Escolta'm, tots sabem el que estava fent el president Mazón. Sí o no?
22: Sí!
3: I jo li pregunto el què, feia?
16: Exacte.
3: No, exacte què?
16: És que no cal ni dir-ho.
3: Com no cal ni dir-ho?
16: El periodisme ara va així.
3: Què diu ara?
16: Que vols informar sobre el Jasmine Lamal? Doncs dius... De tu te pregunten què? Jasmine Lamal, no? Tu ets un periodista deportiu, no?
3: I què contestes?
16: I tu contestes... Bueno, Jasmine Lamal... tots sabem com està el vestuari.
3: Què vol dir? Què vol dir tots sabem com està el vestuari? L'estuari està...
16: Ja no acceptes més preguntes.
3: Però què té a veure? No,
16: ho he dit.
3: Però quan diu això, vostè què vol dir, el vestuari? Pot voler dir que el
19: vestidor... Primer diu el vestidor.
3: Sí, exacte. Això per
19: el vestuari seria...
16: Que canvio la resposta.
3: Sí.
16: Torna'm a preguntar.
3: Aviam, com està la
16: Minyamal? Què passa amb Jasmine Lamal?
19: Què passa ara mateix? Perquè no està rendint com hauria de rendir.
3: No, per això.
16: Bueno, ara mateix el que te puc dir és que Jasmine Lamal... no es pot controlar.
3: Què vol dir? Per quina informació?
16: Ha trencat
3: moltes els mobles.
16: Sí, t'ha anat. Dius, això el deixes damunt de la taula i...
3: Però no és cap informació.
16: No cal que me repregunteu. La gent, qui m'ha d'entendre...
3: Sí.
16: Però... Ja m'ha entès.
3: No, però són sobreentesos.
16: Soltant, ja no cal ni informar. No has dit res.
3: Sí, no, ja.
16: Però ho has dit tot.
3: No has dit res. Bueno, sí.
16: El periodisme ja no són paraules.
3: Què són?
16: Són aromes, ja.
3: Sí, són aromes de Montserrat.
16: Sí.
3: En fi, ara farem la reconstrucció de les hores d'Amazon el dia de la riuada.
19: Per cert, que el president València ha sortit aquest matí a fer una declaració institucional un any després dels aiguats i les riuades.
16: Ah, sí?
19: En el que, bàsicament, no ha dit res. O no ha dit res de nou. Vull dir, ha lamentat els fets, però...
16: No ha dit res de res.
19: Ha fet una convocatòria molt solemne. Semblava que potser, no sé, podia dir alguna novetat.
16: Bueno, ha fet aquesta convocatòria perquè no el deixen estar a l'homenatge de les víctimes.
19: Segurament.
16: No té collons d'anar-hi. Ja li han dit que no el volen.
3: No el volen, però sí que hi anirà. En tot cas, ell ja ha anunciat que hi anirà. De tota manera...
16: Ell ha hagut de sortir. Diu, bueno, una cosa que vagi, una altra que el deixin parlar. Diu, bueno, com que potser no podré dir res, saps què? Fotré una declaració institucional.
3: Ah, clar.
16: Unes hores abans de l'acte aquest, aquí estan mis huevos, i els les presenta, o sigui, amb dos pebrots.
3: És veritat que si no diu res durant aquest funeral d'estat, ell sempre pot dir, no, jo ja vaig sortir al matí,
16: clar,
3: i exacte. El protagonisme el vaig deixar a les víctimes. Li porta vostè els temes?
16: Però amb aquest... Amazon, sí, no? Sí, no, sí. Va. Ja m'agradaria.
21: Porta la comunicació a Amazon, rebrà un premi, molt probablement.
3: Home, sí, un onda.
16: Però perdona, aquest tio comunica la mar de bé. Avui ha sortit a fer la declaració institucional, i què ha dit?
19: No dius res.
16: Res de res. Per què? Perquè ja us ho estic dient. Ja no cal dir res.
3: No, home, no cal dir res.
16: Que... La gent ja ho entén.
3: No sé si ho entén.
16: Oh, doncs perdoneu, sabeu si el president aquest, el Marzón aquest, ha parlat del tema?
3: Quin tema?
16: Home? Nena, es diu quin tema?
19: El
16: tema!
19: Hi ha una noia a l'última fila que s'ha posat molt nerviosa de cop.
3: Quin és el tema?
16: El nou disco de la Rosalía!
3: No, ja no puc més amb això, vam parlar ahir. Prou. Prou.
16: Sembla un gat. Sabeu les gates quan donen a llum? Les gates? Que fan... Ja veuràs. Posa'm-ho.
3: No m'hi he trobat mai amb una...
16: Ara s'escalfa la veu.
3: I escalfen...
16: I ara vindrà la gata, ja veuràs.
3: Mira, la gata. Bé,
2: Sí.
4: Això no.
2: És que...
4: Això no, nenes, és així.
2: Crec que m'agrada més la seva proposta.
3: Sí. O sigui, com a
2: però,
3: peça que
2: sigui... Però alhora t'esgota i et buida per dins, sí, com home, una cullereta.
4: És que la cançó de la Rosalia, vull dir, és que és així.
2: Moltes capes.
4: Moltes capes. Buida per dintre, t'estàs en tensió tota l'estona.
2: Tota l'estona
4: i... Jo, si voleu, us explico tota la simbologia.
2: No.
4: Una altra persona. Que s'amaga dintre. Tot el que ens vol dir, però sense dir-ho, no?
2: Si no ho diu, doncs... És una mica com el Mazón, no? Que no cal que digui res, que ja s'entén.
4: Hi ha un penjoll.
21: Sí,
4: que té forma de cor.
2: Sí, què significa això?
4: És el seu cor.
2: Molt bé. Veig que no ha anat gaire lluny a buscar la referència.
4: Bueno, hi ha gent que ho ha fet, ho ha escrit... Això que acabo de dir jo, sí. Gent que ha tingut els pebrots de deixar-ho escrit al Twitter.
21: Sí, gent que té màsters en literatura comparada està fent això mateix que la...
4: Ojo,
2: Bueno, algun dia l'has de treure i, bueno, que sigui per això. Al final, sí. Si estàs fent això, no estàs pel carrer drogant-te.
4: Però escolta'm, vull dir, ja em diràs tu, si no parlen d'això avui en dia els avui, polítics, avui...
19: Almazón, ahir ens ho va preguntar amb Carles Puigdemont. No, Carles Puigdemont no havia parlat del disc de Rosalia i Carles Almazón aquest matí tampoc.
4: Doncs
19: tampoc.
4: Després us pregunteu per què els polítics no connecten amb la joventut.
2: Bueno, escolti...
4: I per què hi ha tanta desinfecció amb la política.
2: Desafecció, no?
4: De bo, és el que jo he dit.
2: Sí, bueno, i sobre el disc de la Rosalia, això, ahir en vam parlar bastament.
4: Bueno, però
2: programa.
4: És que avui hi ha nova notícia de la Rosalia.
2: Diuen, què ha passat ara amb la Rosalia?
4: Home, que aquest matí ha tret la segona.
2: Ah, sí?
4: La segona cançó del nou disc, ah, no nenes. Que no l'heu sentida?
2: Un moment.
4: No!
2: Per
4: amor de Déu!
2: On l'ha feta pública, aquesta segona cançó? Perquè...
4: A tot arreu sona!
2: A tot arreu,
4: totes les ràdios. Jo l'he sentit aquest matí, el programa del Basté.
2: I què li ha semblat? Li agrada?
4: El Basté no és el meu tipus d'home.
2: No.
4: A mi m'agraden més els joves. No, massa alt,
2: que si li agrada aquesta segona cançó que diu vostè que ha tret la Rosalia.
4: Ah, sí. Bueno, sí? M'agrada perquè, escolta'm, continuo amb la música clàssica.
2: A vostè la música clàssica...
4: Que a mi m'encanta. Tot el que sigui però... que se sentin violins.
19: Jo no sé de què està parlant, però avui Rosalia no ha tret cap cançó nova.
4: Que sí, sí. Ja dic jo que continuo amb la música clàssica i els cors de veus, de coral i així sí. Com d'òpera.
2: Tot plegat.
4: És molt maco, el nou que ha fet. Àlex, pot posar el nou de la Rosalia que ha sonat aquest matí al Basté? Llavors...
10: Flexicar, una vida, muchos cars.
4: No us ha agradat, eh?
2: No.
4: És increïble el joc de veus d'ella,
2: és increïble. Sí.
4: És increïble.
2: Sí que això jo diria que de fons és la cinquena de Beethoven, però igualment no és cap cançó de la Rosalia.
4: Com que no? Se la sent de fons cantant.
2: Per què diu?
4: Perquè la Rosalia li agrada molt al món del motor. Després de Motomami, arriba Flexicar.
2: Què no veu que això és una falca de publicitat? Al final sona la veu de Pedrerol.
10: Flexicar, una vida, muchos cars.
4: Bueno, després de col·laborar amb la Bjork,
2: sí.
4: Per què no amb Josep Pedrerol?
19: Bueno, també és veritat.
4: És Rosalia, feia Turing, Josep Pedrerol.
2: Sí, bueno, però...
4: Josep Pedrerol, que és català, eh?
2: Sí,
4: és bueno, del barri de Sants, eh?
2: Sí.
4: De la barriada de la Bordeta, eh?
2: Sí,
4: d'allí
2: sí.
4: La seva mare, ja la coneixia, tenia casa allà al carrer Les Panes.
2: Sí,
4: bueno, el que és el carrer Mossèn Amadeu Uller.
19: I a mi què m'estàs explicant ara?
4: Que va ser el rector de la parròquia de Sant Medir.
19: Ah, sí?
4: Sí, sí, però som nol.
19: A Pedrerol.
4: A Mossèn Amadeu Uller.
2: I el van premiar amb un programa.
4: Pobre home, al cap de pocs mesos.
19: No, pensava que ja està.
4: Inaugurar-se la parròquia als anys 60 i ja va morir.
2: Bona feina feta, no fa d'estor. Bueno, avui...
19: Sí, ja està.
2: Sí. Avui també aprofitarem per felicitar el Toni Clapés i a tot l'equip, que a hores d'ara... Clar, vosaltres, és una llàstima que la ràdio no es vegi, per si no seria televisió, això també en som conscients, però ara mateix...
4: Bueno, es veu per l'Instagram, eh?
2: Es veu per l'Instagram, però a través dels vidres de l'estudi 1 de RAC1, el que veiem són els nostres companys. Anys
19: de tota la redacció,
2: i de tota la redacció...
21: Sempre es fa a les 12, això.
2: Sí.
4: Que celebrant l'Ondes, menjant i bevent, eh?
2: Exacte, celebrant, hi ha cava, hi ha gent bevent cava, i gent
21: és
2: que
21: boratge,
2: fa dos...

0: Animals de quilòmetre zero, el pavelló dels insectes.
1: Exacte,
0: no?
1: hi ha insectes, hi ha gossos de l'Eixample, hi ha esquirols de la faixa d'en Jordà.
0: Ja.
1: Els coneixereu perquè parlen molt bé el català.
0: I un que cardes, no?
1: Cardes i tal. I és que ha canviat molt. De fet, bueno, això ho va anunciar l'alcalde de Collboni.
2: Jaume
1: Barcelona, de la ciutat de Collboni, que el zoo està a punt de fer un gir de 300
0: i pico. Ja el tanquen?
1: No.
0: Perquè ja
1: No, perquè això, bueno, amb d'animals increïbles. Hi ha una tortuga que té 270 anys.
3: Sí, allà. Una tortuga de Galápagos.
1: Una tortuga de Galápagos. Sí, que ja no se'n recorda ni de com ven a la seva illa.
3: No se'n recorda de sortir de la closca. Sempre que hi vas està dintre la closca.
1: La meva teoria és que ja només la closca. Perquè és veritat que quan hi vas no té, li bufa tot, no surt, és molt...
3: Per mi el zoo es va acabar quan van sortir els dofins.
1: Bueno, ara...
3: Quan els van fer sortir els dofins i ja es va acabar el zoo. Ara volen fer sortir tots els animals, ara ja no, bueno, és que ja no hi haurà ningú.
4: També això és una notícia de fa dos dies.
1: Ho sé, ja ho he dit.
4: Des de dilluns,
1: sí.
4: Que van anunciar com serà el nou zoo, que teòricament s'ha inaugurat el 2030, que serà com més aviat un espai de divulgació sobre les espècies.
0: Jo et diré com acabarà el zoo de Barcelona. El zoo de Barcelona acabarà reduït a una capsa de sabates foradades, amb cucs de seda a dintre i tres fulles de moreda. Això serà el zoo de Barcelona.
1: Jo ja aniria. És que és el millor que pot passar, perquè aquests sí que són de quilòmetres.
0: Però escolta, com hem acabat parlant del zoo si estàvem parlant de l'Ondes al versió RAC1? Home, parlem de l'Ondes al versió RAC1, que li van donar ahir.
4: Perquè els companys de la versió
3: RAC1... Quina sorpresa.
5: Dona, una cosa, la sorpresa és que no li haguessin donat mai en 29 anys que fa el programa. El Clapés va començar quan vaig començar jo a la ràdio, pràcticament. Ell va començar que jo ja tenia la seva edat. Érem ell, jo i un tiranosaure rex que ens feia de tècnics de so. I el senyor Marcelí, que sí que té 12 anys més que jo.
4: Sí, més o menys de la mateixa quinta,
5: Què collons ha passat que no el tenia encara? Per què no el tenia?
0: No és ni idea, però al final s'ha fet justícia, el versió ha guanyat el Premi Ondes.
5: Encara bo que no hagi estat l'Ondes a tota una trajectòria, que aquests premis de la trajectòria venen acompanyats d'una nota que diu, miri, per nosaltres ja ho pot anar deixant,
4: No és el cas.
0: Que et jubilis, no?
4: L'Ondes és la millor prova de ràdio.
0: Doncs això, que moltes felicitats,
5: Toni. Sí, el Toni i a tot l'equip.
0: Però us parleu amb el Clapés, vosaltres?
4: I tant, que ens parlem amb el Clapés.
0: Sí, quan vosaltres marxeu, que és a la 1:02.
4: Sí, bueno, però...
0: El dia
6: que estirem 2 minuts.
0: Per això, ell encara no ha arribat a la ràdio, no?
4: Home, no és veritat. Vull dir, de fet, ell arriba abans que els Oscars a la ràdio.
0: A la ràdio?
4: Sí, arriba abans que nosaltres i
0: semblava... Home, doncs això diu molt d'ell.
4: Sí.
0: I sobretot diu molt poc de vosaltres.
5: A veure, una cosa. Calla una mica. No sé si fer-li un favor, perquè ara mateix el Toni Clapés, el veges d'aquí, està envoltat de molta gent que
4: Gent abraçant.
5: Que li està...
0: Ves a cridar-lo,
5: Sí, farem una cosa...
0: Ens ho hem perdut. Segur que ha fotut un discurs a la redacció, però just a les 12...
5: Toni, em sap greu, hauries de passar. Crec que antes del gest, vine cap aquí.
4: Antes del gest i ha fet una cara de...
5: Sí. Senyores i senyors, amb tots vostès, Toni Clapés. En Toni Clapés, que acaba d'entrar per la porta de l'estudi de RAC1 amb una copa a la mà.
4: Avui no sortiràs d'aquest estudi,
5: No.
4: Bueno, perquè d'aquí una estona, a les 4 hi ha de tornar.
5: Sí. I és igual quan ho diguis, això, no sortiràs d'aquest estudi, és cada dia.
4: És com si fos un càstig,
0: Escolta, Toni,
6: Ho estàvem fent molt de xivarri, no, aquí?
0: No. No se sent res.
4: Està superben aïllat, aquest estudi. Molt. Cosa que tu has destacat infinites vegades.
6: Per tant, perfecte, no? No, res.
0: Escolta, enhorabona, ara t'ho diem cara a cara, Toni.
6: Perquè encara no us he pogut respondre els missatges, perquè tinc una llista, intento, a més els personalitzo, no faig com la gent que felicita el Nadal, que ja es posa...
0: Gràcies.
6: Un arbre i una bola i va...
0: L'he enviat moltes vegades.
4: O posar només OK,
6: saps? A més, faig una mica, faig una mini conversa, el que passa que després em retorna la conversa...
0: És el problema de les converses, Toni.
6: Que tornen, no?
0: Toni,
3: nosaltres estem cridant més que res per salvar-te, perquè hem vist allà que tenia 6 persones al damunt.
0: Tocant-lo molt, a més.
3: Tocant-lo, dic, crida el que vinguis.
5: I hem dit, crec que el salvarem.
0: Escolta'm una cosa, perquè, clar, té collons la cosa.
4: Què passa?
0: El Toni Clapés ha sortit de la reunió a les 12:04, tota la redacció d'en Peus aplaudint-lo.
6: Que no calia.
0: Clapés emocionat. Jo, mai aixecat dient que parli, que parli.
6: El típic que arrenques.
4: Vostè estava picant, perdoni.
0: És una cosa que al Toni Clapés li encanta, que es parla en públic en moments així d'emoció.

0: I justament quan ha començat a parlar, hòstia, que comença el programa... Home, no, clar, els collons, no han pogut sentir absolutament res, home.
1: Tampoc he dit massa cosa.
0: Bueno, una sinopsi. Una sinopsi,
1: però... Ha estat una cosa molt breu i molt curta. No, perquè ja he vist que la tendència era que es buscava novament una nova plorera meva.
2: Comença a haver-hi com una mica de...
1: Sembla Jan Laporta, estic en la línia Jan Laporta.
3: Jo crec que és més...
1: D'emoció rauxa.
0: És més Núñez, sí.
1: Bueno, una cosa... Ara he intentat ja moderar la circumstància i aturar-ho.
4: Vaig, que concepte el que no acceptarien és que ara t'estuvessis. Volem el Toni Clapés de tota la vida.
1: No patiu.
0: Una pregunta només, l'última, Toni, et deixem anar. Que dius que has rebut moltes felicitacions. Ens pots llegir la felicitació de l'Ada Colau?
1: És que no tinc el mòbil. El mòbil s'ha quedat a la taula i no tinc el mòbil.
5: I la Colau el va llançar per la flotilla.
3: És veritat,
5: és normal que al final
1: no m'arribarà.
0: Doncs enhorabona, Toni, moltes felicitats.
1: Per molts anys!
4: Una cosa, el públic que avui ens acompanya, no us penseu que passa cada dia que en Toni va amb una copa pel món? Vull dir que la copa es acaba, més o menys ja l'havia acabat, la gent ha resat amb les safates. Sí, sí. El temps que ha estat en Toni Clapés aquí assegut, que han estat 3 minuts, la gent no només ha marxat, abans de marxar han fet com unes termites.
3: No quedarà res, a la una no patiu que no quedarà res.
4: Bueno, doncs això, avui a la competència hem de parlar d'altres qüestions, hem de parlar de l'actualitat, per exemple, parlarem, si us sembla, i si no també, dels pisos turístics. A l'Hospitalet de Llobregat els vol eliminar tots.
3: Ah, sí?
4: No sabia.
3: Hòstia, tremenda notícia.
4: Sí.
3: L'Hospitalet eliminarà tots els seus pisos turístics?
4: Sí.
3: Els tres que té.
4: Què vol dir? Què vol dir els tres que té? Escolti,
3: no. Pisos turístics? Viu en l'Hospitalet de Llobregat?
4: Sí, home, viu en un altre planeta, vostè.
2: No, n'hi ha 522.
3: De pisos turístics a l'Hospitalet de Llobregat?
2: Sí, sí. Molts d'ells, cal dir-ho, són en barris fronterers en Barcelona.
6: No, hòstia, Peredo, podeu parar ja?
3: Sí. Perdona, Nani, parar de què?
6: De dir coses com Hospitalet de Llobregat, no?
3: Sí. Però què passa?
6: O barri fronterer.
3: Que és un barri fronterer.
6: Ah, barri fronterer, jo ja em poso la mala cartera. Barri fronterer, barri
3: fa frontera amb Barcelona.
6: Fronterer, sí. Què hi ha a la frontera amb Barcelona? Tanques i filferros amb punxes amb un checkpoint Charlie perquè la gent no passi.
3: No, home, no. Vull dir, és que hi ha barris, doncs jo què sé.
6: Hi ha barris, què m'has d'explicar?
3: Santa Eulàlia, per exemple.
6: Santa Eulàlia.
3: Us està tocant a...
6: Jo, si són blocs de pisos on només hi ha una entrada, on pot entrar tothom perquè ell d'això, jo els blocs de pisos els començo a respectar quan hi ha l'entrada, diguem, de la gent
3: la
6: normal,
3: sí.
6: I després la de l'Imaginarium, que és la de servei.
3: La porta de servei.
6: Sí. Aquí els puc començar a respectar una mica, que ja. És una cosa que quan puges de la Diagonal veus que hi ha la porta de tal, i després una mica de la gent que treballa, perquè és el que li ha tocat.
3: El corregeixo, no és porta de servei, no. És servicio.
6: Servicio, sí, és servicio.
7: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
8: Bueno, ja t'ho saben, no?
9: La competència.
10: I qui passa? Especial 50 anys.
11: Si vols ser la compra bé a Tana Carrefour.
12: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid el 31 de juliol i l'1 d'agost.
13: Aquest estiu tenim el pla perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
14: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
11: Si vols ser la compra bé a Tana Carrefour.
12: Les teves vacances tenen més bon gust amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et rendeix munt fins al 3 d'agost.
11: Si vols ser la compra bé a Tana Carrefour.
15: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
16: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
15: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
16: Truca al 900 903 743.
17: Medisure. RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 en la Diada de les Neus a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
18: Pues venga, va, venga, som-hi!
17: El dissabte 1 d'agost, des de 5:45 de la tarda, en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova. Amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
19: Vilanova ha estat l'escenari del primer castell de 10 pisos els últims anys. Vilafranca podrà repetir aquesta gesta i la Jove de Tarragona hi portarà gama extra. Els bordegassos locals i els Nens del Vendrell completen un cartell de luxe.
17: El dissabte 1 d'agost, a 5:45 de la tarda, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
20: 3 de 10, Carregó!
17: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
21: Con todo gusto presentamos...
22: La competència.
23: Ui, especial 50 anys.
24: Òmnium Cultural i l'Institut d'Estudis Catalans muntaran una mena d'Òscars de les lletres catalanes.
25: Sí, aquesta gala agruparà diversos premis literaris i serà el tret de sortida de la Diada de Sant Jordi.
24: Perfecte, el que li feia falta a Catalunya. Més premis literaris, premiar la gent que fa llibres per llegir.
26: És una mica sí, d'acord, menys poemes i més armes, m'entens? Des del respecte.
27: Home, ja que Òmnium no està d'acord.
25: Òmnium no està massa per la cosa bèl·lica, en principi.
26: No, no, ni per l'altra. No, si Òmnium, ja em diràs tu per què està Òmnium, ni la cosa bèl·lica.
24: Un moment que ho expliquem.
25: Sí, ho expliquem. Alguns dels premis, alguns d'aquests...
24: Mohamed, encara que et retiris del micròfon, se sent, eh?
26: Bueno, se sent
24: renegar.
26: Perquè és la veu del poble qui parla.
24: Bueno, és la teva veu.
26: És la meva veu, però a través meu hi parla el poble. Jo no soc, són ells.
25: És el poble que entra per darrere i...
26: No entra per darrere, no. Entra per tot arreu el poble, eh?
24: Molt bé.
25: Doncs el que deia, que ha fet Òmnium i l'IEC és agrupar molts dels premis que ja s'entregaven a la nit de Santa Llúcia i agafar-ne d'altres.
0: Santa Llúcia, sí. Déu ens conservi.
25: Home, ja fa 74 anys que es feia la nit de Santa Llúcia. Doncs
28: expressió, aquesta taula... Expressió molt de persona de 17 anys. Ja, sí.
0: Aquesta taula, escolta'm, l'únic, mira... El Manel Vidal no porta ulleres.
28: Ah, perquè estic operat.
25: Exacte, sí. Està pitjor que els altres.
26: Sí. Fimosi, hermano, per a de Fimosi, i li va perdre 3 dioptries.
25: Imagina't si van estirar, eh?
26: És sinestèsia.
25: Doncs el que us estava explicant, que us interessava molt de les lletres catalanes, és que desapareix la nit de Santa Llúcia, però faran aquesta espècie de Premis Gaudí o Premis Òscar, on hi haurà agrupats tots els premis literaris que hi havia i alguns dels altres que ja es donen, i la idea doncs, és fer, abans de Sant Jordi, doncs, fer la gros perquè després doncs, la cosa de la promoció de la cultura catalana doncs vagi a més. I, per cert, que el Premi Sant Jordi, que era el premi més important que es donava aquesta nit de Santa Llúcia, augmenta de dotació el premi qui el guanyi ara.
24: Passarà a ser el més ben pagat en català.
25: Ah, exacte, el més ben pagat en català, i qui el guanyi s'endurà 75.000 euros.
29: O sigui, 75.000 euros per pàgina?
24: No, home, 75.000 euros per un llibre, nani.
29: Ah, per un llibre sencer, amb les tapes i tot.
24: Oi, 75.000 euros són calés, eh?
29: I això us fa il·lusió.
24: Sí. Bueno, a la gent que escriu, sí.
29: Sí? Bueno. Sí, realment, els pobres sou increïbles, no?
24: Per què?
29: Sou capaços de treballar de manera no remunerada durant 2 o 3 anys escrivint un llibre i esperar que us toqui una loteria en forma de premi, bueno. Que si ho prorrateges,
24: sí.
29: Si divideixes aquests 75.000 euros entre els 3 anys que has estat treballant, surt que has estat treballant per menys el salari mínim interprofessional.
24: Escolta'm, ara no és qüestió...
29: És que és molt... És un tio molt excèntric i tal, i no es dutxa. Bueno, no és excèntric, no és dutxa. Simplement no té per pagar l'aigua.
24: És escriptor, sí.
29: Ja està, mira.
24: No és qüestió de ser gent rica o gent pobra, no?
29: No, mira, sempre és qüestió de gent pobra o gent rica. Vols saber si ets pobre?
24: No,
29: tens dutxa a casa?
24: Sí.
29: Ets pobre.
24: Escolta'm.
29: Els rics de debò tenim banyeres als lavabos, i quan dic banyeres en dic més d'una, a cada lavabo, eh? I les utilitzem només un cop perquè després ja fa fàstic, bueno, perquè,
24: doncs jo tinc dutxa.
29: Encara pots ser més pobre. Tens mampara, la dutxa?
24: Sí, clar.
29: Això sí que és de remar, cara. Pobre, la mampara.
24: Per què?
29: Perdona, tu has vist mai un ric preocupat perquè es quitxa? No, és que es quitxo. Posa una mampara transparent que veig l'altra banda.
24: Escolta, molta gent té mampara.
29: Sí, sí, no, ja, i molta gent és pobra, és veritat, sí. I després de dutxar-se hi ha gent que passa el netejar vidres per repassar la mampara perquè no hi quedin taques de calç. Ho he vist en algun lloc. O sigui, una altra manera de saber si és pobre és si has de netejar el lloc on tu et neteges. Si tu has de netejar el lloc on t'has netejat, això és de ser pobre com una rata, vale?
24: Bueno, gràcies, nani.
29: La calç.
24: Avui, la calç.
29: És que si ets pobre t'has de saber la taula periòdica. No, és que això és calç.
24: Bueno, escolta'm, Aquí a Barcelona n'hi ha molta de calç a l'aigua.
29: Jo què sé.
24: Hi ha llocs on no, però...
29: Jo em dutxo un fond d'or.
24: Bueno, escolta, que avui a la competència també parlarem del Pla de la Generalitat per implantar energies renovables a tot el país. Aquest pla s'endarrereix com a mínim fins al 2027.
29: No hi ha pressa. No? Jo l'aniria endarrerint fins que el canvi climàtic hagi arrasat amb tot el planeta i no ens calgui ni l'electricitat.
24: Anem pel camí,
29: I tant que anem pel camí. És que ens passa la mà per la cara Extremadura, en aquest... Jo us recomano que aneu adaptant-vos-hi, que una nova vida sense llum i sense sabó és possible.
24: Ah, tampoc.
29: Ara, no passareu dels 13 anys,
24: Tampoc cal exagerar, home.
29: En lloc de fer servir esponja i pastilla de sabó, feu servir una pedra, que estalvies i va molt bé per exfoliar. A la meva època, ho fèiem servir molt. Tot això de les pedres, tot el que teníem a l'abast.
24: Que eren pedres, bàsicament.
29: Pedres i una mica d'escorça. L'escorça va molt bé, també,
1: Per menjar o per fer què?
29: No, per...
24: exfoliar.
29: No, pel... com es diu això? Per aixugar-te el cul. L'escorça.
24: Amb escorça d'arbres.
29: Sí, bueno, hi ha un punt que allisa, I aleshores, un consell, per exemple, també, que us dono, de persona que ha viscut molt a la vida. A l'hora de cuinar.
24: Què?
29: És molt bona la sopa de sorra feta amb aigua de pluja. Va molt bé, i també, això, fins als...
1: Bé, doncs, bueno, un estudi de la Generalitat diu que es podrien instal·lar molins de vent al 18% del territori, però els plans del govern no contemplen instal·lar-la ni l'1%. O sigui que...
29: L'1% del país és...
24: Bocalatges!
29: Un moment, Salvadoret.
24: Carasfaltos!
29: Un moment.
24: Castellans!
29: Sí, Salvadoret de Calvajoco, bon dia i bona hora.
24: Què t'us passa ara? Que voleu energies renovables, però no voleu molins de vent a la costa.
29: Sí.
24: Perquè t'us foten en l'aire les vistes al mar, o què?
29: Bueno, hi ha gent que es queixa, sí, que no...
24: I on acabeu fotent los molins i los camps plens de plaques solars?
29: Home, doncs...
24: A pagès!
29: Sí, bueno...
24: Ja t'ho dic jo! Val, no, a pagès!
29: No cridis, que estem...
24: Que mos l'hem de menjar naltres!
29: Sí.
24: Saps lo que diem los pagesos?
29: Sí.
24: A pagès!
29: Sí.
24: Menos plaques i més arbres fruiters.
29: Bueno, no ho sé, suposo que hi ha lloc per tot. A més, a vostè, per vostè, els arbres fruiters també són font de problemes, no? Perquè, hòstia...
24: D'on deu prou, hòstia, que mos esteu transformant los camps en uns miralls enormes de plaques.
29: Sí.
24: Després, venga, que si mos choque molt menjar fruita i verdura de quilòmetre zero, però, claro, antes era l'electricitat, no?
29: Bueno...
24: Mira, quan tingueu gana i no n'hi hagi fruita ni verdura...
29: Sí.
24: Foteu la boca a l'enxufe.
29: Sí, bueno, a veure...
24: Tu fotre-li la boca a l'enxufe.
29: És que es poden combinar...
24: I xucla fort.
29: Sí, es poden combinar les dues coses alhora. Sí, com
24: ja veuràs com alimenta l'electricitat. L'electricitat alimenta molt. Sí. Com el gingebre, però més picant.
29: Bueno, veurem en què queda tot plegat. Per cert, també ens han fixat en una notícia del 3Cat Info.
24: Això és el que abans era el 324. El 649.
29: No, el 324, no el 649.
24: Realment no podríeu posar noms més fàcils de recordar dels canals, diguéssim.
29: Jo no he posat aquests noms. Escolta,
24: la U.
29: La U, sí. La U ja es diu la U. La U ja es diu la U,
24: Pues la U.
29: Sí, l'espanyola ja es diu la U.
24: A la U.
29: Sí, la U. No, està la U perquè...
24: El 2, tens la 2.
29: La 2, sí.
24: El 3, TV3.
1: TV3,
29: ja... Però TV3 ja no es diu... Bueno, sí que...
1: Va, comença a dir-se TV3,
28: Sí, torna a dir-se.
29: Però, clar... No, home, no, es diu 3...
1: Bueno, jo diria que TV3 encara es diu TV3. O almenys ara que estic veient aquí a la Melero, hi ha el número 3.
28: I tornen a portar les pometes de TV3. Crec que s'han fet una mica enrere amb el canvi aquest.
1: Han dit que ho tornaran a fer.
29: No ho sé.
24: Això dels noms dels canals de televisió és com les criatures.
29: Què?
24: Que ara totes es diuen també uns noms que dius Draco, C3PO...
29: Però com s'ha de dir C3PO un nen?
24: Sí. No teniu cap pietat per les àvies catalanes.
29: Sí.
24: Lo bonic que era Josep Maria, si era home...
29: Sí.
24: Que és nen? Com es dirà? Josep Maria, ho sabies. Ja ho sabies. Que és nen? Es dirà Josep Maria? Que és nena? Maria Josep.
29: Sí. Puc explicar la notícia?
24: No sé què t'ho impedeix, vull dir que, és que aquí només parleu els homes, a la que agafa una, la dona un micròfon i ja ho he vist, nenes.
29: Sí, bueno, doncs la notícia...
24: Et fan callar.
29: Sí, la notícia és que, segons...
24: I què, el nou disco de la Rosalía?
29: A veure, un moment...
24: Què penseu? Podríem analitzar-lo. Jo crec que no s'ha analitzat bé.
29: No.
24: Realment, a mi m'agrada perquè ella surt planxant el videoclip.
29: Sí, hòstia, no, per favor.
24: I ja veus que per la manera que m'agafa la planxa, aquesta noia no ha agafat la planxa en sa puta vida.
29: A veure, un moment.
24: Però bueno.
29: La notícia és que augmenta el nombre de gent que supera per canviar-se el color dels ulls per fer-los més clars. La cosa és...
24: Mort de Déu, senyor.
29: Anem llegint, sí.
24: Això vol dir que podrem tenir tots els ulls blaus.
29: O grocs. Buah, és brutal, no? Ens està portant...
24: Bueno, és brutal el que passa en molts casos d'aquests que superen els ulls per canviar de color.
1: Noelia, per tu, la lletra X, quin color... Bueno, ha fet cara de com de...
24: Deixa'm en pau.
2: M'ha cansat molt la primera paraula de la pregunta.
1: Però la lletra X, per exemple...
2: Gris.
0: Val. Però un moment, això s'ho estàs dient en sèrio, eh?
2: Sí, malauradament.
25: Les respostes són rotundes perquè ja estaven pensades.
28: No li agrada gens qui li fa la pregunta, però no pot evitar respondre.
26: Clar. Al final, doncs, jo també tinc una mica de...
28: Pas, tens pas.
26: Sí, bueno, què és pas?
28: Persona amb alta sensibilitat.
26: No, i l'altre, el que...
28: Sinestèsia.
26: No, el d'altes incapacitats.
25: No, en el teu cas són altres capacitats.
0: Altes capacitats?
26: Sí, però...
0: I estàs tu, que tens altres capacitats.
26: Altres, però són altres, sí.
0: Ja.
26: Bueno, al final és pensament col·lateral, eh?
25: Col·lateral, no, sí. serà pensament lateral.
26: No,
25: pensament
26: és un altre...
25: Està més a la perifèria, encara,
26: eh? Més enllà, sí. La lletra R, per exemple...
2: Podria fer tot l'abecedari.
26: Ho sé.
0: Això és divertit, això seria divertit.
25: Tenim fins la una.
0: L'abecedari, en lloc de dir A, B, C, D...
25: Per colors. Els pantons.
0: A veure, pots dir l'abecedari, però de colors.
26: No.
0: Bueno, és que ha d'arribar una lletra que ja has de recórrer al color turquesa o un blanc trencat.
25: Pantones 502.
2: T'has de prendre el pantone.
0: Claro, el groc canari.
26: No, el que pot passar és que...
25: Ral 3.
26: No, bueno, ens deixeu parlar les persones que tenim.
0: El Ral també... La carta dels colors Ral, ara tinc un problema perquè...
25: Per què?
0: Vull canviar els interruptors de l'habitació.
25: Sí?
0: I llavors m'ho va dir, tinc paper pintat.
25: Sí. Paper
0: llavors l'instal·lador de l'interruptor em va dir, escolti, li podem fer un color ral.
25: Sí.
0: I jo pensava, no sé quin color és aquest.
25: No.
0: Mira que en sé, en home, controlo porc. Molts, però aquest no, el color no, ral no sé quin és. I em va dir, no.
25: Amb el ral de vinyó, tampoc.
0: Això és, porc, és una carta de color,
25: sí.
0: Amb el pantone, però de pintures.
25: Sí. I
0: llavors, tu tries, fixa't.
25: Això em costa molt quan has de triar un color blanc, perquè doncs, tens la tira de rals diferents i llavors, clar, vull dir, costa
0: quatre
25: molt.
0: Rals.
25: Sí, quatre rals, exacte. Bueno, deixant els colors, bueno, tornant al color dels ulls, el tema que us explicàvem...
0: També te'ls pots posar de color ral?
25: No sé si pots triar realment el ral, però el que es fa amb aquesta tècnica és utilitzar un làser que, per entendre'ns, per decolora els ulls poc a poc, és a dir, que et van com cremant els ulls i d'alguna manera van... Què?
0: Ara parlo jo?
25: Sí. Està amenaçant.
0: No, Òscar Dalmau, no us ho feu.
25: No, clar.
0: Sí, no us ho feu.
25: No us dispareu làsers. O sigui, així com a no primera cal. Llei de vida, no et disparis làsers.
0: No,
25: això no es fa molt.
0: Si
25: no és que has de fer allò...
0: Bueno, això la barraqueta t'ho fan perquè...
25: Si no escolta. És que el Manel s'ha de fer la fimosi.
28: Els ulls.
25: Feu-vos, dispareu-vos el que vulgueu, però en tot cas... Doncs això el que fan és com cremar-te molt a poc a poc i de manera doncs molt controlada el color dels ulls, mica a mica el vas perdent i es van aclarint i fins que aconsegueix tenir un to verd o un to més blavós...
26: Això em va passar a mi un dia mirant una graella molt de prop, sí? Perquè vaig sentir que un argentí...
25: D'una barbacoa?
26: Un argentí que feia una barbacoa, valgui la redundància,
25: sí?
26: Estava dient che, la carne habla, la carne habla.
0: La carne habla,
26: I,
0: la carne xilla,
26: I jo m'anava acostant per si em deia alguna cosa i no me deia res i em vaig quedar pues, plorant molt els ulls, i quan vaig aixecar, pues, ja no...
25: Tenies els ulls de color blau.
0: I ja els tenies canviats de color, no?
26: Em feien pudor de xai.
25: Però vas sentir la carn com parlava, o no?
26: Bueno, no la vaig entendre.
25: Bueno, molt bé, doncs res, això que si voleu cremar-vos els ulls per fer-los el més clar, és una tècnica
0: bueno,
25: aquesta...
0: El canal aquest del 649, sí? No sé com se digui ara...
25: El 3Catinfo.
0: El 3Catinfo, Spotify, sí. Camp Nou, no sé què. Sí. Va sortir un noi que s'ho ha fet, sí. Això, si es veu que volia els ulls de color mel, i al final, bueno, li han fotut en l'aire els ulls,
25: Sí.
0: Ojo, amb això.
25: Sí, s'ha de fer bé, no us ho feu a la perruqueria de la cantonada, diria.
29: Una cosa, si realment desapareixem com a espècie, serà una gran notícia.
25: Sí,
29: perquè... jo trobo, bueno, fins a cert punt normal de dir, bueno, ells mateixos s'ho van fer, Perquè hi ha coses i coses.
0: Bueno, vostè no està tan en contra dels retocs, perquè vostè va retocat de la baix, avi.
29: Els implants. Això és una altra cosa, Jo estic en contra de tots aquests accessoris. Jo no m'ho faria mai.
0: Mai.
29: A banda de posar-me el maluc de titani, la dentadura postissa, això sí. 18 claus que porto, el fèmur.
0: Hòstia, 18 claus.
29: Una placa luma.
0: Però si tenes claus que fèmur, no? Ja no deu tenir os.
29: Bueno, a mi em diuen el Terminator.
0: Ja.
29: Quan arribo allà a la llar Sant Jordi,
0: No, avi!
29: Vols veure una cosa que sembla una pròtesi?
0: Va, avi, home, va.
3: Hola, què tal? Vols omplir un buit que tinc a la meva vida?
0: No te caurà una pedregada al damunt?
3: La competència.
0: Especial 50 anys.
4: RAC 1.
15: Descobreix la memòria compartida dels exilis a banda i banda dels Pirineus amb el Pas Exilis.
4: Compra una entrada en un dels espais adherits i accedeix gratuïtament a la resta. Visita el Museu Memorial de l'Exili de la Jonquera,
15: els memorials dels Camps d'Argelers i Ribesaltes,
4: el Castell Reial de Cotlliure i el Museu Terros d'Elna.
15: Amb el cofinançament del programa Interreg Poc Tefa de la Unió Europea. Més informació a exilis.1936-1946.eu.
5: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia els Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Link Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Link Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
6: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
7: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
8: RAC 1. Aquest divendres arriba un dels clàssics de l'estiu, el Bar Sant Xancletes. A 3:15 del vespre des d'Anglaterra, Birmingham City, Barça. Els blaugranes s'estrenen a la pretemporada encara amb absències davant un segon anglesa. Viviu-lo en directe des de 2:15 a RAC1 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Marta Ramon com a enviada especial a Birmingham i els comentaris de Carlos Martínez i David Bro. I després, tu diràs fins a la una. Aquest divendres, prepareu-vos perquè traiem les xancletes de l'armari. Birmingham Barça, l'estrena de la pretemporada blaugrana a RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A RAC 1, els caps de setmana d'estiu també comencen amb la primera pedra.
9: I ara ampliem horari. 2 hores el dissabte i 2 el diumenge.
10: I a l'extrem encara més nord hi trobem el que se'n diu la banyera de ses dones, que és una cala molt petita, és com un petit accés al mar, que és sempre molt calmat.
13: Des de ben petits, inculcar-los totes aquelles eines que els poden fer menys vulnerables. No els podem aïllar de la pressió social estètica, però sí que els podem fer més forts o menys vulnerables.
8: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls.
9: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
8: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
18: Escolta, escolta, para la música. Jo marxo.
22: Com? Però ja? Tant d'hora?
18: Sí, sí. No, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
30: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem al camp.
22: Vinga, desfilant.
31: Però no es queda ningú, o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
18: Apa, adéu.
22: Hala, a cagar tot.
31: Ei.
8: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
31: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
8: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
18: Sí.
8: RAC 1. Tots som un milió.
32: Diumenge, pollastre a l'as.
8: A RAC 1. Estàs escoltant la competència.
33: Ei, què tal? Especial 50 anys, no?
34: Una hora abans que comencés la declaració de Maribel Vilaplana, com deien, d'aquesta periodista del País Valencià, Carlos Mazón ha anunciat que dimitia, no exactament amb aquestes paraules, com a president de la Generalitat Valenciana.
24: Sí? Segur? Sí, ja heu sentit a l'Armenteres.
34: Sí, no ha dit la paraula dimissió.
24: No l'ha dita.
34: No,
24: ha dit, dimito. No. Ho ha dit en rigorós valencià.
34: Sí.
24: Jo dimito.
34: Sí, jo dimito, sí, és aquell valencià que no s'assembla al català.
24: No ho ha dit,
34: no? Al castellà, eh? No ho ha dit. No ha dit la paraula dimissió, però ho ha donat a entendre.
24: Perquè en tot cas aquí s'està dient, bueno, però aquest senyor és cosa d'hores que dimiteixi. Bueno, de moment ha hagut d'anar a buscar la baixa mèdica.
34: Bueno, no.
24: Bueno, posem per cas, sí. Siguem ben pensats,
34: sí.
24: I pensem que aquest home, avui no, ha trigat un any en adonar-se, en dir, hòstia, no ho he fet bé.
34: Mm. Un any.
24: Ai de dimitir, no?
34: Ai de dimitir. El que...
24: Ai de dimitir, ojo, perquè aquí s'haurà d'estar atent,
34: sí,
24: quan surti aquesta notícia, de la continuació,
34: sí,
24: de la segona part. De dir, ai de dimitir,
34: sí,
24: primera part.
34: Punt.
24: Punt.
34: Ai.
24: De què?
34: Com? Ja.
24: De president de la Generalitat, ai de dimitir?
34: Sí.
24: Sí.
34: Sí.
24: Okay. Vale. Ai de dimitir de president de la Generalitat perquè jo sóc una persona que m'ha costat adonar-me'n un any, una mica... Una mica soca, però bueno, al final me n'he adonat
34: que
24: tothom m'ha demanat, sisplau, retira-te, que fots noja i tal, i al final jo dimiteixo perquè tinc una integritat i una moral i una ètica, i dimiteixo de president de la Generalitat Valenciana.
34: Sí.
24: Vale.
34: I que l'ha trucat el rei, segurament.
24: Vale.
1: Home, clar que l'ha trucat el rei.
24: Vale.
1: Dient, a veure si me
24: l'has
1: trucat ara a mi.
24: Segona part del discurs.
34: Sí.
24: Algú li hauria de preguntar en aquell moment, de dir, però escolti'm, però dimiteix també de diputat i deixa l'acte de diputat i, per tant, vostè deixarà de ser aforat i el podrà jutjar aquesta jutgessa de Catarroja que va per totes?
34: Sembla que no ha dit res, que no entregarà l'acte de diputat.
24: Ah!

0: No sé ni d'on venim, eh? Sí, ha passat molt de temps.
1: Crec que aquest senyor, si plega de president de la Generalitat...
0: Sí, sí.
1: No plegarà de diputat, perquè se li acaba el xollo.
0: No, se li acaba, no, se li acaba l'aforament, entenc, no?
2: Bueno, exacte, sí. Llavors el, sí que el podria...
1: el Mazón sap
2: que... Aquesta jutgessa de Catarroja, que si no, doncs ha de passar pel Tribunal Superior de Justícia de València, etcètera, etcètera.
1: Escolta'm, el Mazón sap que si entrega l'acta de diputat, primer es queda sense la pagueta. Sí. La pagueta de diputat també deu ser... 100 euros, si tu vols. Sí, però, bueno, sí. Però escolta'm...
0: 100 euros al mes, eh?
1: 100 euros bons són.
0: Sí,
1: pues no només perdrà la pagueta, sinó que si entrega l'acte de diputat el podran jutjar immediatament. Aquest tio sap llatí. Aquest tio és viu.
3: Doncs que aprengui el català, que tampoc n'hi ha apretant, eh? Vull dir, si com, sap llatí...
1: Com jo dic, no se la dan con queso.
4: Perdoneu una cosa, perquè ja tenim un altre misteri.
1: Un altre, professor?
4: Els polítics ja dimiteixen sense dir la paraula dimissió.
1: Bueno, de moment no ha dimitit.
2: No, la paraula dimissió no l'ha dit.
1: No ha sortit de la seva boca.
2: 2.500 euros de salari base cobren els diputats de les Corts Valencianes.
1: Bueno, bueno. Qui diu 100, diu 2.500.
2: No, i després tenen complements, eh?
1: Un moment. Bruts?
4: Com la senyorita Pepis.
2: O nets? Nets, nets.
1: Nets? Bueno, collons. A veure si me presento jo a diputat a les Corts Valencianes.
2: I després, doncs, tenen complements. Depèn del càrrec.
4: Complements. Els complements són molt importants, perquè tu pots sortir al carrer amb un xandall, però si portes complements, sembla que siguis una persona...
5: Sí, sí. Ets la Rosalía, jo.
4: És la diferència entre una persona rica i una persona molt pobra.
1: Escolta, no? I complements aplicat al sou encara és més important. Hi ha gent que cobra més de complements que de sou.
2: Si ets president de les Corts Valencianes, cobres més de complement que de sou, per exemple.
4: Efectivament. No sé ni el que esteu dient.
1: És igual.
4: El que volia dir jo és que la política, a dia d'avui, ja és un tema de sensacions, és un tema de feelings, és un tema de misteri.
1: Sí, té part de raó, sí.
4: Tipirisi, efectivament.
1: Què li passa?
4: No, qui li pisi ho és tí. Efectivament, Carlos Mazón ha dimitit sense dimitir. Té tot el sentit, perquè també va governar sense governar.
1: Sí, sí.
4: Sense, bueno, va governar des d'un reservat, dient a un senyor Paco, traeme unos callos. Misteri resolt. I anem a pel següent misteri. Què farà ara Mazón?
1: Bueno, no ho sabem.
4: Ja sé que tu no ho saps.
1: De moment, anar a buscar la baixa mèdica.
4: Sí, de moment. Ja.
1: Segons el PP, no.
4: És que
1: era
4: no...
1: una visita con un facultativo.
4: Sí, que no envia Paco del Ventorro a buscar el paper, també. Amb una careta de... Hola, soy Mazón, vengo por lo mío de la fimosis.
1: Baixa per fimosi,
4: baixa
1: vostè.
4: Per fimosi.
1: No sé, jo...
4: Molta pell, fins al punt que...
1: Sí. Tanquem aquesta porta de la fimosi, que no sabem on
5: cosim-la, es... Cosim-la, sí.
1: Cosim-la, més que tanquem-la.
2: No. És la primera vegada que es diu tanquem la porta de la fimosi.
4: No, no, i sobretot no la cosim, perquè si no pot aparèixer l'efecte... repel·lint. En un moment que tu tinguis incontinència, si allò està cosit i no surt, allò s'infla, Però no feu entrar...
1: No entrem, no entrem en la fimosi.
4: I en tot cas...
1: Bueno, escolti'm, digui'ns-ho a vostè.
4: No, el que diré...
1: Sí.
4: És què farà Carlos Mazón ara?
1: Això, doncs això li volia preguntar, sí.
4: Sí, és el que acabo de dir. El més probable és que recuperi el seu grup de música dels anys 90...
2: 90
4: tenia 3 anys,
2: Sí, Mazón. 90 a principis del 2000.
4: Principis del 2000, un grup de música, no sé si ho recordeu, molt cursi, una cosa molt intensa, que es deia Marengo.
1: Marengo, sí senyor. Durant un temps Carlos Mazón va tenir aquest grup de música que es deia Marengo.
4: Sí,
5: seria... 2011 es van presentar a Eurovisió.
4: 2011,
1: Quan dius es van presentar, vols dir que van perdre, no?
5: Sí.
1: No van guanyar,
5: sí.
1: No van...
5: Van intentar participar al Festival d'Eurovisió.
1: Ah, el que ara és el Benidorm Fest.
5: Sí, abans del Benidorm Fest.
1: I no van guanyar?
5: No.
4: No.
5: Ara sentirà per què.
1: Quina llast. Ah, sí?
4: Sentim...
1: Teniu la cançó?
4: Tenim la cançó endavant de Marengo, el grup de Mazón.

0: 2011 ja parlava de la fuerza del ciclón, però no, no va ser...
1: Això sí que és... Això sí que és premonitori, eh?
0: Bueno, sí, però no, va, no em va prendre nota, eh?
1: Ja, ja, ja, ja. Nos abrazamos con la fuerza d'un ciclón.
0: Sí, dentro d'un reservao.
1: Continuava la lletra, eh?
0: Sí.
1: Ara se'n podria fer una reversió d'això.
0: Doncs, en fi, ja tenim el misteri resolt.
1: Resolt, resolt, resolt. Va, que el nostre departament de periodisme d'investigació ens porta ara i aquí el dietari secret de Carlos Mazón. Silenci, sisplau.
2: Nervis, tu.
3: Dietari secret de Carlos Mazón i Guixot, president o expresident, segons sembla, de la Generalitat Valenciana.
2: Dimecres 29 d'octubre de 2025, 12 del migdia.
3: Vaig a un acte d'homenatge de no sé què i alguns dels assistents m'increpen, m'insulten i demanen la meva dimissió. No hi ha dret que em vulguin fer dimitir després del que m'ha costat arribar fins aquí. Concretament, he hagut de passar-me molts anys posant-li les rodanxes del cogombre als ulls a Eduardo Zaplana mentre ella es bronzejava. Malgrat aquestes injustes provocacions, aconsegueixo romandre impassible. Faig servir el meu truc infal·lible per abstreure'm, que consisteix en rememorar un vídeo molt divertit que vaig veure fa uns mesos. És un vídeo on hi surt un senyor estràvic que pesa uns 160 quilos i xiula i diu «Soy el dandy de Barcelona». És ben bé que a internet hi ha de tot.
2: Dijous 30 d'octubre de 2025, 4 de la tarda.
3: Començo a notar que hi ha alguna gent que vol que jo dimiteixi, però estic tranquil perquè són sobretot hippies pancatalanistes, o sigui, professors d'institut. No saben que he hagut de lluitar molt per arribar fins aquí. Concretament, he hagut d'esperar pacientment que enviessin a la presó a tots els corruptes que es van passar 20 anys trincant i passejant-se en cotxes descapotables per circuits de Fórmula 1. I que ens donessin el relleu a nosaltres, els que quan juguem al Tetris intentem girar el quadrat. Truco al president del meu partit, l'Alberto Núñez Feijóo, per confirmar que encara confia en mi. I ell em diu, claro que sí, Carlos, pero tú, por si acaso, ves llamando a tus amigos del grupo Marengo, que a lo mejor pronto tendrás tiempo de hacer algún conciertito.
2: Divendres 31 d'octubre de 2025, 8 del vespre.
3: Em truca el rei d'Espanya, Felip VI. Li dic que no pateixi, que tinc la determinació de mantenir-me ferm i que no penso dimitir encara que molta gent em vulgui veure caure. Ell em diu, mira, Carlitos, por tu culpa me tiraron barro cuando vine a València, o sea que o dimites o te mando a Abu Dhabi con mi padre. Començo a pensar que no està del tot content amb la meva gestió i que, per tant, potser sí que m'hauré de plantejar de dimitir. Per oblidar-me de tot plegat, procedeixo a celebrar una festa tradicional valenciana com és el Halloween i em disfresso de dandy de Barcelona.
2: Dissabte 1 de novembre de 2025, 2:15 del matí.
3: Dilluns a les 9 del matí faré un discurs. Me'l començo a preparar com m'agrada a mi preparar-me els discursos, apuntant uns quants temes en una pissarra metàl·lica i després llançant-hi una fletxa en ventosa. Si la fletxa s'enganxa sobre d'un dels temes apuntats, he de parlar d'aquest tema. Truco a la Maribel Vilaplana per explicar-li, perquè sé que li fan molta gràcia aquestes coses. Em penja al cap de 25 segons, just després de dir-me «Carlos, te pido por última vez, deja de llamarme. Cada vez que oigo tu voz me acuerdo de cuando te quedaste dormido en el capó de mi coche, en el parking del Ventorro, mientras ibas diciendo «Soy el dandy de Barcelona». Jo crec que clarament li agrado.
2: Diumenge 2 de novembre de 2025, 6:15 de la tarda.
3: Com que demà dimitiré com a president de la Generalitat Valenciana, decideixo fer-me un últim homenatge i vaig a dinar al meu restaurant preferit de València, El Ventorro. Soc tan habitual del reservat del Ventorro que quan hi entro se'm connecta el wifi tot sol. Faig el meu menú habitual, El Ventorro's Special. Mollejas de cordero lechal, fabada, sapionets, cigrons amb careta, perdiu i favetes amb foie. Tot plegat regat amb 7 o 8 gin tònics, que sempre el demano de l'Àrios, perquè total no notaré el gust de res. Si quan surto del Ventorro tinc la boca com el cendrer d'un taxista. Em serveix el meu cambrer habitual, en Miquelet, i quan vaig pel 5è gin tònic li explico que tornarà Marengo. Ara que torna Eric Clapton i la gossa sorda, he pensat que he de tornar també Marengo, on jo cantava com si Julio Iglesias tingués un rot a punt de sortir tota l'estona. En Miguelet em diu que molt bé, però que avui pagui amb la targeta personal, que la del partit fa pinta que no funcionarà gaire temps més.
2: Dilluns 3 de novembre de 2025, això és avui, 9 del matí.
3: Faig el meu discurs de comiat. Estic molt tranquil, sobretot tenint en compte que durant tot el que dura el meu discurs tinc un punter làser apuntant-me al front. Aconsegueixo que no s'entengui absolutament res del discurs. Les frases estan descoordinades i de tant en tant culpo a Perro Sánchez. També dic, espero que la societat pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona, cosa que traduïda vol dir no només sóc molt mediocre, sinó que també sóc una persona bastant lamentable. Acabo amb un bon dia i moltes gràcies, que són les úniques paraules que sé dir en valencià, juntament amb puta Catalunya.
1: Bé, nois, gran feina d'investigació.
4: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
1: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó,
4: Noelia Carnetzi,
1: Manel Vidal,
4: Àlex Arbiol,
1: Òscar Andreu
4: i Òscar Dalmau.
1: Feu bandaix.
5: Si vostè la compra bé a
6: Dona un respir a la teva butxaca aquest estiu amb els nostres preus imbatibles, com la costella de porc a un preu imbatible de 4,89 € al quilo o el meló sencer pell de granota a un preu imbatible de 75 cèntims al quilo. Fins al 2 d'agost.
5: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
7: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. 6 búrguers de pollastre sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent Marsella de 66 rentades sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
9: Gourmet La Vanguardia et porta capes de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
10: Se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
11: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
10: I se't transmet el fred a la mà?
11: Suposo.
10: Oh.
12: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Tenim un cap de setmana increïble per davant, ti! Amb el solet, els amics...
15: I no t'oblidis que aquest cap de setmana la nectarina d'Aldi està només un 99 al quilo, un 28% menys.
14: Crec que aquest serà el millor cap de setmana de la meva vida.
15: Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
16: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
17: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
16: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
17: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
16: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
18: RAC1 Podcast.
16: Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. Així sona l'estiu a RAC1.
19: Tots som...

0: Violeta Martos.
1: Bon dia, és la una. El govern espanyol culpa les màfies que trafiquen en persones de l'arribada massiva i de migrants a Ceuta i assegura que s'han intentat aprofitar de la nova interpretació del Tribunal Suprem sobre els retorns en calent. N'acaba de parlar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
2: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena y de consideración de deplorable.
1: Mentrestant, el Partit Popular culpa el govern espanyol de l'arribada de migrants a Ceuta i ho relaciona amb la regularització que va impulsar l'executiu fa uns mesos. Els populars asseguren que Ceuta viu un problema de seguretat nacional i acusen els socialistes d'inacció. Per tot plegat, han demanat canviar la llei d'estrangeria per tornar a instaurar les deportacions en calent pels migrants que arriben per mar. Fa tres setmanes, el Tribunal Suprem va determinar que l'anomenat rebuig en frontera només es podia aplicar als migrants que arriben saltant la tanca fronterera. Precisament, els experts avisen ara de la reacció dels partits d'extrema dreta a l'arribada de migrants a Ceuta. Arreu d'Europa, els dirigents ultras s'han abraonat sobre el cas i aquest matí n'ha parlat al Món a RAC1 la investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, Blanca Garcés.
3: Hi ha un efecte més durador, que és l'efecte en termes més polítics, d'opinió política, de discurs polític, i és evident que aquest tipus de crisi s'utilitzen políticament i condenen molt, ja sigui un tram que diu barbaritat sobre la Unió Europea, ja sigui una extrema dreta domèstica.
1: Garcés també ha explicat que la majoria de migrants són joves formats que arriben cercant un futur millor. L'arribada massiva de persones, segons l'experta, es dissiparà en uns dies, bé perquè molts marxaran, bé perquè seran deportats. I a Barcelona, els veïns d'una de les finques afectades per l'esvoranc del Putxet, al barri, s'hauran d'esperar fins al setembre per tornar a casa. Això després que els tècnics de les obres de la línia 9 del metro hagin detectat una altra esquerda a la zona, Víctor Massip.
4: Aquesta nova cavitat ha aparegut al soterrani del número 2 del carrer Rubinstein. És més petita que la que ja hi havia i els tècnics estaven fent treballs d'injecció per estabilitzar el terreny. Fins avui en aquest edifici els veïns només podien entrar-hi acompanyats dels bombers, però ara s'ha tallat l'accés al bloc per precaució. Ho ha explicat el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez.
5: Diguem-ne que aquests veïns no podien tornar en cap cas. Sabíem que és la zona més afectada pel fenomen del dia 7 de juliol i, per tant, s'estan fent feines per garantir la solidesa del terreny.
4: La Generalitat assegura que no hi ha hagut cap afectació als serveis bàsics com el gas.
1: I acabem amb un breu apunt de trànsit. Avui és dia d'operació sortida. El Servei Català de Trànsit preveu que 500.000 de vehicles sortint de l'àrea metropolitana de Barcelona entre divendres i dissabte. Trànsit espera que sigui una sortida esglaonada amb la mobilitat i possibles congestions típiques del primer cap de setmana d'agost, però sense grans èxodes. A aquesta hora, però, la carretera amb més problemes és la P7. Un camió avariat ha tallat un carril i a la cua hi ha hagut un accident. Tot plegat provoca 4 quilòmetres de retencions entre Mollet del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda. I ara els esports amb Bernat Balboa.
6: Joan Laporta rep l'alta hospitalària després de l'arrítmia que va patir. El president del Barça explica en un comunicat que se'n va cap a casa i reitera l'agraïment a tot el personal sanitari que l'ha atès a l'Hospital de Barcelona. A la part esportiva, Jesse Bisibu signaran les pròximes hores com a nou jugador blaurana fins al 2031. L'extrem belga de 18 anys arriba del Bruges a canvi de 8,5 milions d'euros. Marc-André Ter Stegen, per la seva banda, tanca la seva sessió a l'Ajax fins al juny que ve. El porter alemany posarà rumba a Amsterdam durant el dia d'avui. Tot plegat hores abans del primer partit amistós del Barça a Anglaterra. Serà contra el Birmingham a 3:15 del vespre, des d'un quart d'hora abans en directe a RAC1. I continua l'embolic amb la FIFA i la seva proposta de privatitzar una part del Mundial. L'assessor principal d'Infantino ha dimitit del càrrec i ha expressat en un comunicat el seu total desacord amb la direcció que està prenent el màxim organisme del futbol mundial. A més, la Confederació Asiàtica s'uneix a la UEFA i a la CONCACAF contra la proposta de la FIFA.
1: I pel que fa al temps, la majoria de ruixats i tempestes de les últimes hores en alguns sectors del nord del país ja són història, però entre mitja tarda i al vespre en descarregaran de nous entre la Cerdanya, el Ripollès, l'Alt Berguedà, el nord de la Garrotxa i fins i tot a les Terres de l'Ebre. Tot plegat amb calor intensa, però no amb termòmetres tan disparats com ahir. Això és tot per ara. Més informació al portal web de notícies, RAC1.cat, i d'aquí una hora, al 14:15, amb Xavi Pardó i Gemma Montero.
0: A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
7: Escolta'm, doncs, a lo tont, ja han passat dues setmanes de vacances, tu. No, pots cara. Creure? Home, bueno, avui sí.
8: Val, no, però, sí, avui és divendres.
7: Està treballant, perquè no tothom està de vacances, que això també hauria de parar un dia. Bueno, aquest programa l'estem fent, el Joel Fortuny, que te l'estàs, l'Esteu Romagosa, que te l'estàs, l'Ernest fa realització. Què te l'estàs, Ernest, avui?
9: Ah, sí. Bueno, unes gaites, que ella porta unes gaites, que jo crec que aquestes gaites no són gallegues, o sigui, són gallegues com a escoceses, eh?
10: Sí, no, són més escoceses.
9: Però, bueno, és igual, o sigui, anglosaxones, però, bueno, tu tens un embolic de música al cal que flipes.
10: Cultural també.
9: Estava parlant perquè es veu que un dels fills de l'Ernest Ferrer està fent el Camí de Santiago, o l'ha fet, i ha quedat destrossat, tot ser jove. Tu, Joel, l'has fet 5 vegades, el Camí de Santiago?
10: En bici, caminant, amb gos, i amb... Caminant i caminant.
8: 5 vegades, la veritat?
10: Sí, i el tornaria a fer. Aquest... 5
8: estius.
10: El volia tornar a fer aquest estiu, per però no he pogut. Perquè m'agrada molt.
9: Amb què
8: t'agrada?
9: Doncs
10: pues l'ambient, la ruta, l'esperia... Em va agradar molt fer-lo amb gos, això sí. Perquè vaig amb la Kira, la deixo suelta, que no es pot, però bueno. I va sola, i caminem, i tot i així no acaba destrossada. La
9: I anaves tu sol?
10: No, vaig anar... L'últim cop que vaig anar amb gos, vaig anar jo amb una amiga, que també portava el seu gos, i doncs, clar, ens aixecàvem al matí, a les 5 del matí, a caminar.
9: I llavors vas als hostals, o com es diu això?
10: Bueno, nosaltres no podíem, perquè com anàvem amb gos, havíem d'anar a hotels. Bueno, com a hostals, pagant.
9: Val.
10: Si no, hi ha els albergues aquests gratuïts.
9: Val.
10: Sí, van a poliesportius i aquestes coses,
9: també però... També poden anar als poliesportius,
10: sí,
9: no?
8: Però no està una mica massificat ja això, ara? O sigui, no és com pujar a l'Everest?
9: Que no. Quan va ser l'última vegada que el vas fer?
10: Pues el 2023.
9: Ah, o sigui...
10: O 24, em sembla.
9: Mare de Déu. I el voldries tornar a fer?
10: I tant. El volia fer que...
9: I és emocionant quan arribes a l'Obradoiro?
10: Sí, bueno, és igual, jo soc religiós, però...
9: Per favor, bueno, Joel, però... és que t'ho juro, eh?
10: No, és el fet de fer-ho, que... m'agrada.
8: De
10: llavors...
8: què, caminar?
9: Però tu, Joel, de veritat...
10: Al matí t'aixeques a les 5 del matí, te'n vas a caminar, a les 12 arribes al lloc, et fas una vas... cosa...
8: És un home de contrastos, realment.
9: Però ets espiritual, no ho feies per la via espiritual o...?
10: Per la via espiritual que haig de fer, no faig res, per la via espiritual.
9: Per favor, i per quina via les fas, les coses,
10: per
9: tu?
10: Per la via de la satisfacció, de fer les coses.
9: Home, doncs va estar espiritual, em sembla, no. Això, la satisfacció va estar... Bueno, podem fer el programa d'avui?
10: Sí, sisplau.
9: Vinga, a veure, demà seguirem parlant d'això. Què tenim? No ho tenen
8: idea.
9: A veure,
8: avui tenim...
9: Bueno, mira, ja s'ho trobaran, escolti, ja s'ho trobaran. Tira. Samantha Hunter. Quina alegria, tu sempre que facis alguna cosa has de venir, per favor, per nosaltres, per tu...
11: Ah, però hi ha entrevista?
9: Home, una mica d'entrevista hi haurà,
11: Samantha. Ah, jo pensava que ja havíem terminat.
9: No, sí, home.
11: No, estava a punt de poner-te a parir, en plan, serà sinvergüenza, que no m'ha que jo encantada d'escutxar aquestes històries.
8: Estàs obrint i tancant el programa.
9: Estàs obrint i tancant el programa,
8: Ah, quina història!
9: Aquí hem d'aguantar la gent, diuen, Samantha, molt sabrós, no han d'agotar.
11: Ara, central, portada de revista, vedet d'èxit, clar que sí, tancant i obrint.
9: A veure, demà, dissabte, concert de a Razzmatazz, a 9:45, a les 21:30, a Razzmatazz. Encara queda alguna entrada, no moltes, però afanyeu-vos. És la teva gira Música per a Muñeques.
11: Sí.
9: Clar, el Música per a Muñeques nosaltres vas venir a presentar aquí Litúrgia, que fixa't tu ara, Rosalía, està amb la cosa de la litúrgia i tota la
11: bueno,
9: cosa
11: clar, és que ese es mi rollo.
9: Però tu és una pionera.
11: Hombre, i des de Soy Maricón, que lo saqué en 2015, jo ja...
9: Soy Maricón, clar.
11: Clar, jo ja estava pensant en la mística, en aquesta cosa sensual, però de Déu, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, jo estava en ese rollo, ja.
9: Ese rollo.
11: Però és que les guapes pensamos igual.
9: Escolta, aquest és el teu tercer disc, però diuen, la crítica diu, i per exemple, si tinc raó, la crítica, i el públic que és el més reivindicatiu, fins i tot tu dius que és el més reivindicatiu. Diguéssim que aquest és un disc una mica com de ressaca. Els anteriors, sobretot l'anterior, era més...
11: La festa.
9: La festa.
11: Sí.
9: I aquí estàs, dius, bueno, ja el dia després de la festa...
11: Sí, volia continuar amb la mateixa estètica sonora, no?, amb aquest soroll tan bacala, tan contundent, tan electritzant, tan electrònic, no?, però parlar de l'ombra del club. L'anterior, que era Over, en la llum, no?, i hacer el amor a los estrobos, sex appeal, que si ligo con este, que si tal, no?, disfrute, chanza, melena, desparrame, i aquesta és la ressaca total, i crec que és el primer cop que estic parlant de lo sentimental que envolta la meva vida, no? És un diari personal que parla de l'experiència de ser una persona dissident de gènere perseguint els seus somnis a una gran ciutat, però també és una experiència molt universalitzable, no? Per això es diu Música per a Muñeques, d'una una muñeca para todas las que me escuchen. Y muñeca puede ser cualquiera, ¿eh? No te creas que no me son las transfemeninas. Muñeca es un término muy democrático. Puede ser de trapo, puede ser de algodón, puede ser de porcelana, puede ser cualquier tipo de muñeca. Tú eres una muñeca. Vosaltres sou muñeques.
8: Tu, perdona, ets una filòsofa, ho saps?
9: A més, a més.
8: És que és una passada cada vegada que parla.
9: A veure, escolta,
11: jo crec que simplement tinc una voz sexy.
8: No, eso también.
9: Eso ayuda mucho, eso ayuda mucho.
11: Ayuda mucho, ¿eh?
9: Una cosa, l'última vegada que vas venir estaves enamorada, t'he de dir.
11: Ah, sí?
9: Sí.
11: Ah, doncs pues ja
9: sí,
11: no.
9: Sí, ja no.
11: I de qui?
9: Bueno, estaves entusiasmada,
11: sí?
9: A tope, a tope.
11: Però és que jo sempre tinc nòvios. A més, sempre tinc nòvios a Barcelona.
9: Veu? Ah, sí? És més pràctic o...
11: No, és que aquí som més guarros.
9: Sí?
11: La gent de Barcelona és super bisexual, super guarra.
9: I és més que a Madrid?
11: A Madrid tenen un punt més taburete.
8: Más
9: que? Taburete, el grup musical. Sí,
8: sí,
9: i aquí la gent és més guarra.
11: Aquí la gent, sí.
9: En què ho notes?
11: No lo sé, però...
9: És més bisexual, ja veus bisexualitat aquí a Barcelona?
11: Jo crec que este és mi lugar, ¿sabes? Aquí hi ha un amor professional per la travesti.
9: Ja t'entenc. Sí, sí. Home, i tant, tenim tradició.
11: I tant, tradició de travesti.
9: Estem preparades per
11: sí,
9: això.
11: Sí, llavors sempre triomfo aquí, sempre tinc un novio, bueno, aquí en Barcelona, en Logroño, donde sea. Jo intento sempre tenir un marinero en cada puerto.
9: Hombre, tu diario, sí.
11: Perquè una tiene mucho que contar y sobre todo mucho con lo que entretenerse también.
9: Anem a veure, a parlar, parlant d'entretenerse, posa'm una miqueta hot.
12: Aquí estoy otra vez entre tu espada y la pared.
9: Hot Give Me More, es la canción.
11: Fit la Zoe.
9: Fit la Zoe.

0: Quina seria la millor manera d'estar als teus concerts? És a dir, ¿qué droga es la mejor para estar en tus conciertos?
1: Jo crec que no fa falta droga. Mem, si voleu portar, podeu portar. Mm-hmm. I si no teniu i no heu portat perquè no us ha donat temps, pues me escribís 10 minutos antes y yo a lo mejor tengo algo en el camerino que os pueda pasar, ¿vale? Pero trae defectivo, que eso no se declara. Però no, és una litúrgia electrònica, saps? Hi ha una catarsis col·lectiva, és com una comunió amb el públic i jo crec que has d'anar a sentir el que vulguis. Emoció, nàusea, emocionar-te, a plorar, a cridar, a estar extasiada. O sea, yo creo que puedes ir, pero vamos, totalmente sobria y sales descuajeringada.
0: Es que... O sea, te ahorras el cabello.
1: No, no, la gente viene entera y sale con la cara de otra y descualquierada.
0: Por el mismo preu.
1: Por el mismo preu. Mucho más barato.
0: Mucho más barato.
1: No, es que en realidad esto es una campaña antidroga.
0: Exacto. Exacto.
1: No consumáis drogas. Venid a ver música para muñecas.
0: Exacto. Si quieres droga de verdad, ves a ver música para muñecas.
1: Hombre, este chocho sí es una droga.
0: Este chocho sí que es una droga. Sí que es una droga. Escolta, et vaig a fer un test d'actualitat.
1: Ah, vinga.
0: Jo et diré una sèrie de noms i de notícies que han passat avui mateix o aquests últims dies i tu m'has de dir a veure quina és la teva opinió sobre aquest assumpte. Per exemple, bueno, ja hem parlat una mica de Rosalía, no?
1: Sí. A mi em sembla genial. Crec que és el que... El més a prop que ha estat un artista mai de la mística del segle d'or espanyol.
0: Carai, noia, carai, noia. Joan Carles, que ha tret les seves memòries. Joan Carles, rei d'Espanya.
1: Ah, bueno...
0: Ex-rei d'Espanya,
1: a mi és que aquest senyor no m'interessa. I ha dit qualque cosa interessant.
2: Ha tret unes memòries.
1: Unes memòries.
2: Ja. Oh,
1: però si no ha muerto...
0: No ha muerto.
1: O igual sí, nos lo están ocultando.
0: Es como autobiografía.
2: Es abans de morir.
1: Sí, ¿amb quién?
2: Amb el poble espanyol.
1: Ah, pues que nos pase unos milloncitos a cada una y yo le perdono.
0: Clar, com seria això de reconciliar-se? Clar, clar. La
1: reconciliació. No, reconciliació no, manutención. Reconciliación no.
0: Manutención.
1: Claro, aquí todo por la burocracia.
0: Escolta, Mazón, que ha dimitit finalment.
1: Home, pues yo creo que era el mínim, ¿no? Pero vamos, o sea, que se haya asegurado un sueldo vitalicio tiene tela, la verdad, es una sinvergonzonería. Jo estic farta ja, perquè la gent vota constantment a polítics que estan desmantelant dels serveis públics, ¿no? Increïble, és que després no? s'escandalitzen i és com no passaran aquestes desgràcies? I és que le quitan el sueldo a los bomberos, ¿no? Lo del cáncer de mama, Ayuso haciendo todo lo posible para que muera la Complutense y que todo el rato se privatice la sanidad, ¿no? Y todo lo poco que tenemos. Pues claro que pasan desgracias y suceden agravios. Si están estos sinvergüenzas legislando nuestra contra.
0: Parlant de la legislació, Carles Puigdemont de Junts per Catalunya, o Junts, o com es diu ara? Junts? Ah, ja no és per Catalunya?
2: No, sí, Junts per Catalunya.
0: Ah, no, a veure si és Junts per què, a veure, Junts a on. Anuncia que bloquejarà totes les lleis del govern espanyol.
1: Carles Puigdemont es sembla moltíssim a la meva mare. Moltíssim.
0: En lo físic o en lo legislatiu?
1: No, lo legislatiu, la meva mare és mucho más punky que Carles Puigdemont, jo t'asseguro. No, lo físic. Jo sempre m'espanto quan ho veig a Carles Puigdemont.
0: Hòstia, la meva mare que tu no ens... Sí?
1: Tenen els mateixos cabells, les mateixes ulleres. No, no, jo penso... Joli? I no és la Joli, clar, és el Carles.
0: És el Carles. És el Lío, no?
1: Sí.
0: Però hi podria ser que la teva mare...
1: Podria
0: no t'ho estigués dient tot?
1: Jo mai les he vist a totes
2: juntes.
1: Clar, no les he vist juntes.
2: És la clau, això.
1: Claro, no han estat mai al mateix espai. Llavors, això...
0: Podríem dir...
2: Un dubte raonable.
0: Que Carles Puigdemont...
1: És la meva mare.
0: És la teva mare?
1: Podríem dir-ho.
0: Mira, Ernest.
2: Tenim.
0: Exclusiva, avui. Tenim. Soc un periodista bo, no?
1: Carles Puigdemont és la mare de Samantha Hudson. Exacte.
0: Escolta, estimada, moltíssimes gràcies de tot cor. Samantha Hudson, sempre és un plaer rebre't per tots, és la persona perfecta per nosaltres, sempre ens animes, sempre aprenem amb tu i a més és una meravella mirar-te. I visca Barcelona, perquè escolta, Barcelona és teva, Barcelona és

0: de sopar. Sembla que siguem de Califòrnia, que ens hem de sopar uns als altres, no?
1: Clar.
0: Pues tu, filla meva, si ets pagesa, pues hauràs de fer blat, hauràs de fer tomàquets, hauràs de fer enciams, hauràs de fer patates,
1: oi,
0: hauràs de fer
1: ous. Estem molt contents de tota aquesta pluja que ha caigut, encara que podria caure una mica millor, ja, mai plou el gruix de tothom.
2: Ja caurà.
1: Però per tots els que hem sembrat, benvinguda la pluja.
2: Tu has sembrat, no? Heu sembrat perquè clar, tu més és sembreu el que els teus pollastres mengen.
1: Sí, jo tinc molt poques terres. A casa tenim poques terres.
2: No com a la família de l'Ester, Romagosa.
1: Fem rotació, llavors no sempre cultivem el mateix en aquestes terres.
2: Ja
1: i no sempre totes les terres. A casa hi ha moltes feixes, que no són camps. Els camps són aquestes grans extensions que estem acostumats a veure quan passem per les carreteres. A casa són feixes petites. Això condiciona molt el cultiu que podem fer.
2: Ja
1: per això podem dir que agraïm moltíssim la pluja que ha caigut,
2: clar,
1: perquè aquest blat, que serà l'aliment dels pollastres del Toll, de moment té un bon pronòstic de néixer.
2: Carai, noia, escolta, pues mira...
3: Viva el blat i viva el pollastre.
1: I no només el blat del Toll, a tota la gent que ha sembrat a Catalunya. Felicitats per aquestes pluges.
3: Oye, quina alegria, no?
2: Sí, veus? Has vist?
3: Però feliç divendres.
2: Feliç divendres.
1: Ho plinto molt bé, però també ha corregut l'aigua, ja ha fet xargais i s'han dut la llavor i hem quedat molt cardats, també.
2: Ha fet xargais, què vol dir?
1: Xargais, són... saps quan l'aigua passa per una terra que no té suficient coberta com per poder sostenir el terra? Es fan aquesta mena de canals per on passa l'aigua i acaba traient tot el sediment.
3: Un xargai.
2: Un xargai. Que aprenem. Bueno, escolta una cosa, avui has vingut acompanyada, molt ben acompanyada, perquè una cosa que a nosaltres ens encanta, que jo hi vaig ser l'any passat, aquest any no hi puc ser, i estic destrossat per aquest assumpte, però bueno, hi haurà la Txell Bonet, diguéssim, sembla, no? En substitució, però en substitució. Això sí que és com...
1: Que
2: jo sóc a Txell Bonet el que Samantha a Rosalía, o sigui, estem tu i jo en la misma... En la misma
1: no, és diferent, és diferent.
3: És diferent.
2: És diferent, és diferent.
3: Som molt pitjor.
2: Nosaltres, jo per descomptat.
3: Pitjor
2: jo,
3: que qualque cosa.
2: Exacte, nosaltres som pitjor que la Txell Bonet. El cas és que del dijous 13, això és la setmana vinent, fins diumenge 17, se celebra a Salàs del Pallars, que això està al Quinto Pino, però bé val el viatge, bé val la pena, doncs la 20a fira a Salàs del Pallars. Clar, Salàs del Pallars està en una situació... Bueno, i tenim aquí un senyor que ens ho explicarà. M'ho van explicar jo, però no faré jo...
1: Presenta'l com es mereix, en Bernat. Presenta'l.
2: Doncs, escolta, a veure, Bernat Torres, tu ets el president de l'Associació Catalana d'Atracció Animal, que això dit així ja ens posa catxundíssims. Però, no, l'atracció animal és justament el que necessitem, no, Samantha?
3: Sí, totalment. Visca l'atracció i visca l'animal.
2: I després tenim també l'Ariadna Nieto, que és arqueòloga, digue-ho tu.
4: Arqueòloga.
2: Què?
4: Arqueozoòloga.
2: Arqueozoòloga, flipa, tia. Llavors, vosaltres, això de la 20a fira de Salàs del Pallars, exactament què és? I per què se celebra a Salàs? Perquè a Salàs ens sembla que és el Quinto Pino, però clar, era un lloc on hi havia molt de moviment i molt de mercadeig i molt d'ara passant amb els animals, la gent venia els seus productes, bueno, això què?
5: És el tercer any que anem allà a Salàs. Aquest any fem la trobada transpirinenca, que li diem d'atracció animal, i ho fem allà a Salàs perquè era una de les fires referents en tema de bestiar de peu rodó, i sempre que hi hem anat ens ha sorprès la facilitat que ens posen a fer aquests actes. I el que fem és tot de coses sumant a la Fira de Salàs, que és el diumenge, i nosaltres fem això, una jornada a pat, sí. Bueno, fem coses diverses de divulgació del que fem.
2: L'Associació Catalana d'Atracció Animal. Llavors, tu dius que l'atracció de què? Animal, què és això? Perquè, esclar, nosaltres ara em flipo una mica, jo també hi vaig a l'altra, i a més ve gent d'arreu d'Europa, diguéssim, no?
5: Bueno, l'any passat vam fer la trobada ibèrica d'atracció animal, i atracció animal què vol dir? El que fem és utilitzar els animals per fer feines diverses, ja sigui agrícoles, forestals...
2: Quins animals, perdona, perquè és clar.
5: Nosaltres fem bàsicament servir èquids, que serien burros, cavalls o mules,
2: sí,
5: per exemple, però també es poden fer servir, dic, arreu del món es poden fer servir animals diversos, bous, elefants, llacs...
2: Clar, clar. L'atracció animal...
5: Sí, nosaltres bàsicament fem servir èquids, cavalls.
2: Molt bé. I llavors, quin sentit té, tu que ets arqueozoòloga de la Universitat de Lleida, a més, tu hi seràs, no, suposo? Perquè tot el que vas explicar l'any passat, jo estava completament fascinat, però fascinat. Clar, quin sentit té ara mateix que aquests senyors, que molts de vosaltres teniu explotacions i teniu terres, etcètera, etcètera, tu fins i tot, Núria, em sembla que esteu entrenant a un macho,
1: sí,
2: a un cavall.
1: Sí, de fet, nosaltres som, per exemple, un exemple de com es pot aplicar l'atracció animal a les feines ramaderes i agrícoles. Sí.
2: Clar, quin sentit té ara? Nosaltres pensàvem que això, però, bueno, en sèrio, que estan llaurant amb cavalls, amb mules o amb tal...
4: Doncs mira, té tot el sentit del món, perquè crec que hem oblidat una mica el que ha representat l'atracció animal per les societats i les economies de la nostra societat. O sigui, a mi m'agradaria, com a arqueozòloga, que estudio l'origen de tota aquesta, no?, de tota aquesta complicitat, el que hem aconseguit amb aquests animals. El que tenim ara al davant és tecnologia.

0: biologia pura. És a dir, són animals que portem mil·lennis seleccionant per aconseguir els animals més eficients que tenim, i això ho estem perdent. Estem perdent aquesta tecnologia, aquests animals millor adaptats, i són un complement perfecte, també per avui, evidentment no per tot, però sí que estem buscant la manera i demostrar que no és una qüestió folclòrica, sinó que aquests animals estan preparats per treballar i que poden tenir el seu espai aquí.
1: En quins espais, per exemple, en quins espais i quin tipus i quin model proposeu des de l'Associació d'Atracció
2: Això,
1: Animal?
2: Això, per exemple, va molt bé parlar de l'escola d'atracció. Si ara expliques l'escola d'atracció, l'organització de l'escola d'atracció animal moderna de Catalunya és la que més o menys ens explica a quins són els àmbits d'actuació d'aquesta tècnica.
3: Exacte, el que fem, o sigui, ensenyem, fa 3 anys que vam crear l'escola d'atracció animal, precisament perquè va haver-hi un tall generacional brutal de tota aquesta informació que teníem, que es anava transmetent de veu a veu, de pares a fills, etc. I el que fem és tornar a recuperar aquestes habilitats per poder treballar amb els animals en diferents àmbits, com he dit abans, temes agrícoles, ja sigui vinya, horta, per exemple, o per fer feines forestals, per treure llenya del bosc o fer transport. I això, com dius, sembla que estiguem bojos, perquè és el que ens diu molta gent, però, per exemple, ara mateix al món hi ha 400 milions d'animals treballant, ajudant en feines agrícoles, forestals, etc. Vull dir que no estem inventant res, no ens enganyem, però diem que fem tracció animal moderna perquè hi ha molta informació de com són aquests animals, com ens podem relacionar amb ells, quines feines poden fer o no, quines capacitats tenen, que òbviament ho apliquem i és el que ensenyem i és el que intentem difondre perquè treballin en condicions i en benestar. O sigui, òbviament és un dels pilars importants tant de l'associació com de l'escola.
1: En aquesta escola, suposo que... És a dir, que si ara hi ha algú que estigués escoltant que no sap què fer amb la seva vida, podria accedir a l'escola d'atracció animal i saber com es llaura un camp, o com es llaura una vinya, o com es llaura un hort amb un animal i com tractar aquest animal, com entrenar-lo, etcètera, etcètera, no?
0: Jo crec que va més enllà d'això, és entendre com són aquests animals, perquè és això. Ara, per exemple, a l'escola també hi ha un treball molt intens d'aquesta relació que s'estableix entre la persona i l'animal, que això va molt més enllà de les capacitats físiques. És a dir, que tots els que vulgueu, l'escola estarà encantada d'acollir-vos.
1: Escola d'atracció animal.
0: També hi ha arqueologia, també.
1: Què vol dir això?
0: Pues que també ensenyem d'on venen aquests animals i que la gent entengui què té al davant, que és molt més que un animal, el que té al davant.
1: I que, per què és molt més que un animal?
0: Doncs perquè és tecnologia.
2: I el teu company de feina.
0: I el teu company de feina...
3: Pot funcionar sol, avui que parlem de tanta tecnologia i màquines...
1: Com una rumba, tu tens un cavall
2: de llavors. Quin alàmbric.
1: O sigui, el Tesla és una merda al costat d'un cavall. Quina mula, no?
3: Jo hi ha un dels animals que no he aconseguit que llauri realment tot un camp, però treballa sol, va, la veu absolutament. Jo puc estar fent una altra cosa i ella pot estar passant...
1: A veure, para amb la música, eina...
2: Va a la veu, eh?
1: Va a la veu. Sí. Com ho fa... Si jo fos el teu animal, com em faries trisca amb la veu, eh? Vinga. No, sense, per favor, sense música.
3: Vols que faci el soroll, eh?
1: Clar.
3: Vale. Jo faig, cadascú al final pot fer el que vulgui, al final és
1: tu,
3: una relació.
1: Tu, com ho fas tu?
3: Vale. Jo faig...
1: No, sense rever, sense res, per favor. Escolta una cosa, tu si treballessis amb la Rosalia series el que hauries filtrat, Ernest, al disco de la Rosalia, no? Collons, ara entenem. Com es pot haver filtrat el disco de la Rosalia? Doncs pues perquè deu haver un cosí d'Ernest Ferrer a treballar en el disco de la Rosalia. Vinga, ara. És acojonante, te lo digo. Qué difícil es ser una estrella, Samantha, ¿tú no trobes?
4: Bueno, le preguntaré alguna.
1: A veure, per favor, fes matrisca. I no és això?
3: Ja això és per
2: endavant. Ah, que
3: sexy! Si nosaltres, per anar a la veu, fem servir cadascú al final el que vulgui.
1: Per anar endavant, això.
3: Jo faig això. Per anar a la dreta, A.
1: Oh.
3: Per anar a l'esquerra, ei.
1: Però fes-ho com si estigués
3: a.
1: jo davant.
3: Vale. A.
1: Ah, però així?
3: Sí, són coses...
1: Però és una mica mariquita, no ho estàs fent? Jo pensava que tu ets un mascle, que veig
3: aquí. Cadascú...
1: Calvo,
5: Forlit i tal.
1: A.
0: I el
1: matxo et segueix.
3: Molta gent
1: allà parla de maricons, esteu fets, aquests de l'atracció animal.
3: Molta gent...
1: És que per maricons jo me'n vaig a la xocotxurro, jo pensava que això ho faries alguna altra cosa.
3: Jo ho faig així, no et puc...
1: Però així ha fet...
2: Ai, que bona!
1: Ei.
3: Jo ho faig ben tranquil, hi ha molta gent que m'ho diu, home, podries cridar més, no? Jo ho faig
2: així. És que precisament hem portat a un dels tranquils.
1: A veure, torna-m'ho a fer, a veure si jo...
2: Després que ho faci la Núria.
0: Tranquil i assenyat.
3: Això és endavant, ja està.
1: No, endavant, ja estic anant endavant.
2: I enrere?
3: Enrere és tras.
1: Tras?
3: Tras.
1: ¿Y va la mula para atrás?
2: Sí. ¿Eh?
4: Mentira. Però i le dices tras i la mula
3: té
4: caso.
3: Sí, que sí,
2: que sí. A la nostra li has de dir unes quantes vegades. Li has de dir tras, tras, tras, tras.
1: Tu com ho fas, ara? Tu com ho fas? Perquè vagi endavant, què?
2: No, jo...
4: Ah, tu más rápido.
1: I tu perquè vagi enrere?
2: Tras, tras.
1: Perquè tu ets més neguitosa. I a la dreta i a l'esquerra?
2: Pues què? Jo.
1: Com?
2: Pues què? Jo. Pues que jo sóc el mosso, aquí hauria de venir el Nil, sempre estem igual. Jo sóc el mosso, l'assistència.
1: Ja t'entenc.
2: El que el dirigeix
1: sí.
2: És el meu company, el Nil, però ho fa així, tal que... Osque, osque, esquerra.
1: Osque, osque.
2: I llou, llou.
1: Llou, llou.
2: A la dreta.
5: I escolta, aquests animals per això han de treballar unes hores concretes, no? O pots allargar-ho sí. També...
3: No, òbviament és unes coses, com he dit, pel tema del benestar. A França ens porta molts anys d'avantatge. A l'escola ho expliquem, per exemple, hi ha un artilugi que es diu de tapalo.
1: De tapalo?
3: De tapalo.
1: Com que agafi l'Institut d'Estudis Catalans.
5: Això ja és molt
3: perquè
5: tècnica.
3: Perquè palomier en francès vol dir balancí, que és això que estic dient, que té un dinamòmetre i podem mesurar la força que està fent cada animal.
1: Carai.
3: Llavors, amb unes fórmules matemàtiques podem deduir quin és l'esforç que pot fer cada animal en condicions, per exemple. Llavors, ja tens una orientació de quina força pot desenvolupar i quines hores al dia. Òbviament, com que és una relació, perquè és una relació teva amb cada home, animal té unes capacitats, com nosaltres... diferents, l'acabes coneixent i ja veus si està treballant o no. Ai. En condicions, òbviament.
1: A tu t'està encantant.
4: Però està encantant. No, saps què passa? Que jo aquest estiu vaig conèixer una mula.
1: Ah, mira.
2: Ai, les mules són molt especials.
4: No, no, i me vaig enamorar d'ell.
1: Com, a veure, en quines circumstàncies tu vas conèixer?
4: Pues estava fent un passeig per Ciudad Real.
1: Va complicar, és que tot es va complicar sempre.
4: Sí, i vaig veure una mula a un lloc, com en un establo. Hi havia una mula i un cavall molt antipàtic i jo vaig dir, a mi m'agrada la mula, saps?
1: Sí.
4: Perquè la mula no es pot reproduir, és estèril.
1: Sí.
4: La mula ha de ser el cavall, no?, con un burro.
1: Sí.
4: Entonces, claro, jo pues dije, esta es la mía. Bueno. I em va fer un petó. I jo vaig dir, quina mula més maca, no? I cada cop, cada dia anava
1: Real,
4: i la portava a pastanar, sí, a Ciudad Real.
1: Però no. Per què hi anaves a Ciudad Real? En quin moment una persona...
4: Perquè tinc una amiga travesti, que és mi estilista, i vive ahí.
1: Vale, vale, és que si no a Ciudad Real, vull dir, t'entén.
4: Pues es bonito.
1: Oh, m'encanta, no, sí, jo soy muy manchega, o sigui, a mi m'encanta
4: no,
1: Espanya,
4: No, pues Ciudad Real, y sobre todo, sí. Ahora quiero ir por la mula, porque es claro, la que ahí... La pobre, o sea, no se ha enterado de nada, de que yo me he ido, va a pensar que l'ha abandonado.
1: Clar, però Ciudad Real, tu tens una mula i una travesti, que va ser poder pedir?
4: Ah, nada.
1: Esto sí que es un Belén, eh?
4: Bueno, y es que, discúlpame, una mula, una travesti, nada más.
1: Nada más.
4: No, pido, no quiero nada más en la vida. Es lo que pido en...
2: Pues, és aquesta la connexió que demanem entre la societat
0: no,
2: i els animals.
0: Jo crec que Samantha, l'any que ve, podries venir a Salàs, et podríem invitar, no?
4: A mi m'encantaria. No, pues jo vull estar amb les mules. Jo puc fer de psicòloga d'elles.
1: Pues, és impressionant, eh? Jo encara, a la foto de WhatsApp del grup de WhatsApp que tenim del programa, que tenim un xat, el Joel, l'Esther i jo, tinc la foto encara ara la penjarem amb els dos cavalls increïbles, preciosos. Jo en tindria una a casa d'aquests.
0: Puc dir una cosa al respecte d'això, Marc?
1: Sí, hem de passar a un altre tema, però per descomptat. Ràpid. Perquè més tenia una pregunta per tu, que no m'arrodo quina era, però no vale. Em sortirà, digue'm.
0: Jo vull dir aquí que quedi constància
1: sí, per favor.
0: De la currada que et vas pegar l'any passat, que vas venir, que vas estar 3 hores...
1: Jo crec que una mica més, perdó. Però sort de tu, perquè jo vaig retransmetre uns cavalls llaurant un camp.
0: De speaker 3 hores al concurs de llaurada, que això no s'ha dit prou.
1: No s'ha dit prou. Una cosa, aquest any hi ha animals o no hi ha animals? Perquè, a veure...
3: No hi ha animals, aquest any.
1: I llavors què ho fareu vosaltres? Et posaràs tu l'arnès i llauràs tu?
3: Ho podríem fer.
1: I tant, no
3: però
1: ho dic tu.
3: Però no hi haurà animals de quatre potes aquest any,
1: val.
3: Perquè no ens deixen, i per respecte a tot el sector...
2: Perquè tenim un departament d'agricultura i ramaderia que gestiona els problemes.
1: Això de
2: l'hermatosis,
1: no?
3: Sí.
1: L'hermatosi.
3: És de les vaques... Dels...
1: Però... Sí, és curiós això, no? Que no hi hagi...
0: Per prevenir,
3: no moure animals, possibles vectors de contagi...
0: Però hi ha moltes coses, veniu.
1: Exacte, això serà el dijous, del dijous 13 fins al 16 de novembre, xerrades, fira, Salàs del Pallars, que és preciós.
0: Castellbonet.
1: A més, passes per Agramunt i et pots comprar els torrons Vicenç ja, perquè hi ha la fàbrica allà, que és una cosa que és increïble, és un viatge que val la pena, i això com no l'esteu fent ja. Moltíssimes gràcies, senyor Núria Altell.
6: Vostè primer, amb Marc Giró. Yeah. En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900-903-743.
8: Verisure.
9: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
10: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 en la Diada de les Neus a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
11: Pues venga, va, vinga, som-hi!
10: El dissabte 1 d'agost, des de 5:45 de la tarda, en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
12: Vilanova ha estat l'escenari del primer castell de 10 pisos els últims anys. Vilafranca podrà repetir aquesta gesta i la Jove de Tarragona hi portarà gama extra. Els bordegassos locals i els Nens del Vendrell completen un cartell de luxe.
10: El dissabte 1 d'agost, a 6:45 de la tarda, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
13: 3 de 10, Carregó!
10: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som un milió.
1: No deixin d'aplaudir tots vostès, la Glòria Escabaret.
2: Hola,
3: què tal?
2: Jo que em vaig marejar de Sant Feliu a Tossa.
4: Imagina't, un creuer. Bueno, tenim un amic que fa uns creuers preciosos, que potser tu n'has sentit a parlar.
2: Creuers
4: mariquites.
1: Mira, jo trobo que a Miami... Mira, ha saltat pels cascos, em salta el Joel Fortuny, que està en tot. A Miami diu que són aquests creuers.
4: Miami,
1: pues
4: bueno...
1: Pues vaya rotllo, patatero, te l'estan a Miami de creuer.
2: Ell no, va cada any, eh?
4: Sí, va cada any, però va per Europa, eh?
1: Qui és aquell que és tan saunero?
2: No. Com?
1: Un que és molt saunero.
4: No.
2: És que tenim dos amics.
4: Jo
2: molt...
4: Conèixer... No, però no és saunero. No,
1: jo vaig conèixer un amic vostre que em va dir... No,
2: sí. No, aquest no, és un altre.
4: I saunero de sauna, voleu dir?
2: Saunero de sauna.
4: Sí, clar. Puc dir el nom? Puc dir el nom?
2: No.
4: El diem, el nom.
1: D'aquest creuer i...
2: Ell va al creuer i ens envia fotos, i aquella foto... Fa olor.
4: És que, bueno, a mi m'envia vídeos.
2: No,
4: i un dia m'envia un vídeo amb 6.000, clar, 6.000 mariquites en un creuer, i la piscina... La piscina era... Dic, però esto es sopa de mariscón. És que era una cosa... Però una cosa...
2: Tortius
4: allà, o sigui...
2: Desagradable. No desagradable.
4: Bueno,
2: ja m'entens, però home, que jo que feia furtó. Sí.
1: Jo et dic... I mira, sento ara ser... homòfob.
2: No,
1: però no em fico dintre un creuer, si m'hi mariquita... No,
2: i ara em fan de les lianes, també. Tampoc,
4: sí,
2: tampoc. Tot però el que sigui que... gent és el que dius tu, t'ha d'agradar la gent. No,
4: sí, t'ha d'agradar la gent.
2: No.
1: A vosaltres ens agrada la coloratura.
2: Jo, mira, amb perretes aniré.
4: Imagina't 6.000 perretes. Bueno, també, deixa-te.
1: Hola, Glòria Cabreteras. Crònica d'un bolo a Sant Andreu. Ja sabem que elles són autoreferencials.
2: Escolta, però la sensació és que va
4: ser... Hem fet dos bolos que han sido dos joies.
2: No donàvem un duro i ben fer bé.
4: Però és que, clar, o sigui... Ben fer bé, no. És que sempre ho diem, no?, que d'un bolo surt un altre, sí, però és tant. Que al final el xou de les Glòries Cabareteres és una gran bola de merdes acumulades, saps? Que tenim de tot, però és que, o sigui, és així. Però clar, com la bona merda mai passa de moda, llavors, clar, és...
5: La merda de muntanya...
4: Clar, i de vegades...
2: Ho diu, és sempre fer la mateixa merda, però sempre olora diferent.
5: Sí, sempre olora diferent.
4: Llavors, això és així. Llavors vam estar, el 4 d'octubre vam fer un bolo preciós a l'Harmonia, a Sant Andreu, a Fabra i Coats, hi ha un Ateneu que es diu Ateneu l'Harmonia.
5: L'Harmonia, que bonic.
4: I bueno, ja tot apuntava malament, perquè era un bolo...
2: Ja des de la proposta ja apuntava malament.
4: Ja, però un bolo a l'aire lliure que mai ens funciona.
1: Ai, us funciona, ja us hem parlat aquí mil vegades.
4: Però tropecé de nuevo y con la misma piedra. És que sempre ens passa el mateix, som massa bones.
2: No, però és tancadet. Què tancadet? No, és tancadet. I vam arribar allà i era... Que tancadet.
4: No, era el patio.
2: Era el patio.
4: I llavors estàvem posant les llums, els focus, no? Jo, clar, jo veig l'escenari i darrere la barra amb els focus. I dic, vaig gosar dir, bueno, perdona, carinyo, el tècnic, crec que els focus haurien d'estar apuntant...
2: Cap a les artistes.
4: A les artistes.
2: Clar,
4: és que
2: clar,
4: estan
2: clar,
4: apuntant a los cogotes. Vull dir que tenim molt mono el cogote, però potser que ens...
2: Clar.
4: Diu, oh, però això ja està muntat així, ara jo no puc canviar el ferro aquest al posar-ho davant, vols dir? Dic, home, seria el seu, no? El focus davant, no sé.
2: Digue'm... Van posar solució i van posar uns foquetos allà, així a última hora, i bueno, no? Al final ens van posar unes llums al davant.
4: Les luces d'obra, és
2: sí,
4: que
2: les luces d'obra.
4: Bueno, a veure...
2: Van posar voluntat.
4: Clar, és que...
2: Talent no, però voluntat
4: vam fer
2: sí.
4: Un bolo a contrallum.
1: Home, això és Caravaggio.
4: A contrallum.
1: Clar, és Caravaggio,
4: No, entre la contrallum i el foco d'obra, aquí
1: això,
4: sota...
1: Això, clarament, és...
2: Amb la papada, no? Tota la papada
4: d'on Pritz... Estava aquí.
2: Hi havia molta criatura, que ja vam dir... Aquests nens van dir...
1: No,
2: però ara marxen. Sí, primera que... fila, dos files, tot de nens així.
4: Què? Quan comença el teatre?
2: Quan comença el teatre? Què vos han explicat? No fem teatre, nosaltres. Més que... exigents, eh?
4: Vinga. I a més diu, però on estan els vostres pares? Estaven allà tirats com si els haguessin portat a granel. Hijos a granel, allà.
2: Una noia... jove, i quants, aquests són meus, 3, 4, no sé, molts nens.
4: Sí, venien... Pa, jo què sé, és o no?
1: Escolta, jo el que penso que no sé per què no us donen un programa
4: al 3Cat.
1: Com es diu allò, 3 nens? No, de nens, com es diu aquest canal de nens?
4: 3Cat.
2: No. El Random.
4: No.
2: L'X3.
1: El Club Super 3.
2: Estaria molt bé. És a dir, que a mi em va emocionar.
1: Molt públic de nens.
2: Em va emocionar que va acabar.
1: Per dejación dels pares, però vull dir-te.
2: Van venir les tres i els hi va agradar, eh?
4: Sí, sí, a mi em va venir un nen.
2: Sí, sí, sí.
4: Jo sento una maneta aquí al cul, pim, pim, i miro un nen allà a baix,
3: hola,
4: i diu...
3: Hola, em dic Roc i et volia dir que m'ha agradat molt el teatre.
2: I això, mira, ens va arribar, molt bé.
4: Roc, m'alegro molt que em diguis això, però, sisplau, estudia.
2: Vam cantar Bombera, bueno, vam fer allò...
4: Clar, és un risc.
1: Els vostres hits...
2: No vam... Clar, nosaltres...
1: Perquè vosaltres hi ha nens, és igual, pot tirar endavant amb el vostre.
2: És el problema dels pares.
4: Clar, nosaltres avisem, no és un espectacle familiar.
1: Bueno, ni per persones de vegada, ni per gent. No és un espectacle.
2: No és un espectacle.
1: Llavors vull dir que la gent ens és igual.
2: Llavors els vam fer pujar allò que fem i...
4: Bueno, jo clar, jo vaig dir, però cuidado, però dic... Escolta, és que puges nens a sobre d'un escenari i vete tu a saber, digo, esto nos metemos aquí en un pleito.
1: Tota llum, eh? Tota
4: a veu pujar els nanos de l'escenari.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: A cantar llavors, Bombera.
4: A cantar clar. Bombera, ja.
1: Tenim Bombera, no la tenim?
2: No.
1: Vos busquem Bombera.
2: No crec que la trobi, eh?
4: Sí que la podeu cantar, eh?
1: Bueno, ho dic perquè vegi la gent, quan pugen els nens a l'escenari, en quin tipus de...
2: Diguem que acaba amb una menjada de genitals.
1: Sí, però a veure, com acaba?
2: Ven corriendo, hay un incendio, me quemo por dentro. Este agua no me apaga, pon tu lengua en mi braga. Allò els de... Clar, ella sobre de cama... Gràcies.
1: Sí, senyora.
2: Sobre de cama, i allò va ser impactant.
4: Hi ha un vídeo i els nens estan mirant com...
2: Hi havia un nen així.
4: On està el fuego?
2: Oh,
4: però on està el fuego? Però d'aquí sortirà foc.
1: Clar. Ah. I tant.
4: I tant que surt ara, Roc, carinyo.
1: I tant que surt Roc. Espavila, Roc, espavila. Ja ho veuràs.
4: Mare meva.
1: Mare meva.
2: Mare meva.
4: Bueno, i després d'aquest boro memorable dissabte passat, no sé com,
2: desastre.
4: Vam acabar un altre cop a la Bacanal.
1: No!
4: Un altre cop a la Bacanal.
2: S'ha de dir que és el lloc que millor ens va com a lloc, sí. I tal. Però
4: és que clar, jo ja li vaig dir, dic, anem un parell d'hores abans, ens informem del que ha passat allà i ja tenim el bolo fet.
2: Però
4: és
2: no
4: que...
2: ens esperàvem el que havia passat. És un local clandestí, que no podem dir on és.
1: No, és il·legal.
4: Perquè és il·legal.
2: És il·legal, totalment.
1: No deu tenir cap permís de res, no?
2: No.
4: No.
1: És com un búnquer.
2: No.
1: És un
2: búnquer. Però nosaltres li ho diem, eh?
1: El regenta encara en aquell parell?
2: El què?
1: Qui el regenta? No ho digueu.
4: No podem dir perquè...
2: No podem
4: claro.
1: Però és una persona que coneixem.
2: Sí, però ja no està implicada.
1: Ah, clar, perquè
2: aquella persona
1: pública,
2: ja no està
1: clar,
2: implicada.
4: Ja no està implicada. Clar. I va.
2: Va fer festes d'aniversari. Sí. Avorrides.
1: La gent fuma mentre feu? Pot fumar la gent mentre feu?
4: No, mentre fem l'espectacle, no.
1: Però després
4: fuma, ja, claro.
2: Ja no
1: la Bacanal, eh?
4: La Bacanal.
2: Bueno, Bacanal.
1: Riu-te tu del tiquici de la llei seca.
4: Arribem allà i ja veiem l'estaf, com es diuen. Somos el staff.
2: Són senyoros de
4: quasi 50.
2: Quasi 50, divorciats...
1: Farien el descompte al creuer?
4: Sí, senyor. Gomet lila? No sé, no.
2: Encara no. Mira, encara no. Allò... divorciats, gent divorciada.
4: Sí, divorciats,
2: aquella cosa.
4: Però divorciats malament.
2: Ja, malament. Ja.
4: Perquè
2: saps que les dones...
1: Sí, revifan.
4: I ells com que... I els vam veure...
2: No.
4: I els vam veure més ajados de lo del normal, que ja és...
2: Perquè
4: són tots fertotes, eh? Estàs com bajoneo. No, és que ayer...
2: Ayer
4: què, cariño? No, és que hicimos una orgía aquí.
2: Oh! Es va pronunciar la paraula orgía. No, la meva cara va ser, jo no penso actuar amb aquests fluïdos. I van dir, més mal que ha vingut la nòvia d'un, que és la que millor sap fregar. Aquesta paraula va sortir.
4: Venga. Això va ser sí, terrible. Ella va dir, a l'escenari, però no, allà tenen però... com un altillo amb un llit.
2: Quan es barallen amb la nòvia van a dormir allà.
4: És com un piso de soltero malo.
1: La orgia, perdona, era una cosa organitzada, va sortir espontània.
4: Va sortir, però clar, ella molt bé. Molt bé, va dir, però un moment, entre tots vosaltres, tots vius, perquè, clar, quina dona es ficaria aquí? Ella amb molt cap, no? Va pensar...
1: Que tens cap, Marta, no semblava...
4: Quina dona es ficaria aquí?
2: Encara agradem, algunes dones.
4: Hi havia alguna. Després, entre el públic vam trobar una.
2: Vam trobar una que havia estat a l'orgia.
4: Que ho va confessar. Jo estava a l'orgia ayer.
1: A veure, perdona, una orgia, això sí que ens interessa, aquest tema sí que ens interessa moltíssim.
2: Portes.
4: És que aquells llençols ens ho van dir, eh?
2: Vés a saber el que diuen orgia.
1: En quin moment considerem que una orgia és una orgia? Pepi.
4: Claro. Pepi, la veu...
6: Quan jo m'ho pensaria,
2: d'entrar.
1: Com?
2: M'ho hauria de pensar.
1: Ah, quan tu veus una marabunta, allò és una orgia. Quan dius...
2: Penso, hosti, això m'ho haig de pensar, eh?
1: Encara allò és una orgia, clar, ja t'entenc. Claro. Està bé, està bé.
4: És que, clar, aquells llençols ens van dir no us assenteu a sobre perquè es poden fecundar. Oh.
2: Encara
4: podríem. Clar, nosaltres podríem, som menstruantes.
2: Encara menstruem.
4: Encara som passats. Encara
0: ens faig. El primer, amb Marc Giró.
6: Virginie!
7: A veure, he de dir que jo necessitaria avui una hora.
1: Bueno, noia, pues mira, trucava informatius que no hi ha informatius.
7: No, perquè és que, clar, estic tan indignada.
1: Ara.
7: Tan indignada. Bueno, sí, perdó, et deixo que presentis tu la secció.
1: No, ah, sí? L'he de presentar
7: sí.
1: Jo?
7: Sí, bueno, has de dir de què vaig a parlar.
1: Ho he de fer tot jo en aquest programa, home. Filla, que és acollonat, no? A veure, avui llegirem tres noves formes de relacionar-se vinculades amb l'amor romàntic que ja fa un temps que estan en l'ordre del dia entre les solteres i els solters de Catalunya i que la Virginie ha viscut aquest estiu en primera persona. Virginie!
6: Una tremora! Demaneu una hora ara mateix!
1: Volem una hora per això, i tant.
7: Bueno, sí, jo, ja que em passen coses a l'amor, aprofito, les explico aquí, les comparteixo amb Catalunya.
4: Clar, un servei públic.
7: Em desfogo.
1: Sí, i tant.
7: I el que s'hagi de sentir al·ludir... bueno, no, crec que no entén el català, però bueno, el que algú li tradueixi.
6: Ah, però li podem enviar missatge? Vols que li enviï missatge?
1: Sí, què entén? Quin idioma entén?
7: Bueno, m'ha passat amb un noi anglès.
1: Home, doncs, vols que tu també... Vols anglès? Sí, és que ja comences malament,
7: ja,
1: eh?
7: Ja. Ho claro, sé, claro. No, perquè no, jo pensava que amb l'anglès no et passarà res dolent, perquè són gentlemans. Sí.
1: El gentleman. Aquell senyor, el senyor de dretes gentleman, d'on deixarà,
7: no.
6: Per favor? De les paraules que vens a explicar avui, dues estan en anglès. Jo sí, sé, això no és un red flag. Tercera paraula d'anglès.
7: No, totalment. De gentleman té la G de Guinness, que és l'únic que sap fer, beure cervesa. Vale, llavors, un cop tal, us vull explicar una mica el love bombing, que estic farta de que posin noms en anglès, vale?
1: Sí, això també és veritat.
7: Love bombing és quan et bombardegen amb amor, amb missatges, amb tal. Jo ho he definit una mica com una calçotada emocional, vale? Al principi tot és festa, salsa, suquem calçot, però al final com acabes, de merda fins a les orelles. És exactament això, el love bombing, vale? Llavors, passa molt quan fa dos dies que has conegut algú. Vale, fa dos dies només i et comença a enviar missatges tipus ets tan guapa. I dius, ja ho sé. Però clar, t'ho diuen tantes vegades que ja et penses que ets molt més guapa del que en realitat ets, no?
1: Però perd la dimensió.
7: Clar,
6: i... A mi quan m'ho diuen un cop jo ja m'inflo, eh? A mi,
7: sí,
6: jo
7: soc
6: inflable,
7: com...
6: inflamable.
7: Sí, llavors...
1: Jo quan nascut guapa, pues, m'és igual.
7: Clar.
1: No, han de forçar-se una mica més, perquè jo ja ho sé de la cuna.
7: Llavors et diuen, per exemple, ets la dona de la meva vida, però no et diuen de quina vida.
1: Clar.
7: Sí, de la passada, la que vindrà futura... O sí,
1: de l'altra, de l'altra.
7: Clar, perquè a més, el tipus d'home amb el que vaig jo, no us penseu que són Marc Giró o
6: Brigitte Bassett.
7: No, exacte. O sigui, són rampoines que trobes última hora en un bar, eh?
1: Por favor. No, perdona, a mi jo he estat molt rampoina, eh? Jo he estat molt rampoines, eh?
7: Vull dir, sí. A mi si, per exemple, em passen aquestes coses amb Oriol Pla, ho accepto.
1: Home, per favor, no.
7: Ara, tot el que no sigui Oriol Pla, no ho acceptem.
1: No.
7: O sigui,
1: no,
7: això
1: no,
7: és
1: no,
7: així. No. Llavors, després és amb tu sento papallones.
1: Exacto.
7: Que dius, pues pren-te un Almax. Pren-te un Almax. Si m'has de fotre la vida en l'aire, pren-te un Almax. Però no m'ho diguis si no és veritat. Perquè jo m'ho crec i penso... Jo també. És que a més, jo m'emociono molt, molt ràpid.
1: Sí, això t'anava a dir, Brigitte, perquè tu tens bastant call, Brigitte, Virginie. Tenim un lío avui de franceses.
7: Sí, normal,
1: però tu tens call en això, tu no ho veus. No ho
7: sí,
1: veus.
7: No, em van dir...
1: És que no et volem culpabilitzar, ni victimitzar, ni relativitzar, van... ni dir-te que ets idiota total,
7: no,
1: però...
7: No, l'Anna Polo em va dir que tinc la lluna en Libra, que és la meva excusa.
1: Vale. L'Anna Polo que té la cosa dels horòscops. Filla meva, què passada, Anna, filla. Tu saps que l'Anna Polo em va trucar per fer també no sé què d'un podcast i li vaig dir, Anna, és que jo passo total de l'horòscop, passo de Jesucrist, imagina't de l'horòscop.
7: Ah, no, jo adoro l'Anna, adoro l'astrologia.
1: I em va dir, quin signe és? Virgo, li vaig dir jo. Veus, per això, vas respost igual com Virgo. Vaig pensar, no hi ha res a parlar, perquè l'altre que hi ha R.
7: Sí. Llavors jo, amb l'excusa del llibre, la lluna en Libra, jo ja vaig tirant. I jo tot el que em diuen m'ho crec, perquè com jo no menteixo, m'estranya que la gent em menteixi.
1: Ja, filla, és que...
7: És que clar, així em va. 47 anys.
6: 47 anys.
7: Però algun dia aprendré, eh? Algun dia aprendré.
1: Sí.
7: Llavors, després, què fa aquesta gent, vale? Que porta dos dies a la teva vida, recordem? Llavors et fan els plans amb tu, no? Llavors, com tu necessites amor i vols ser una persona estimada, doncs tu creus, però ells en realitat són voltors que estan esperant quan tu estàs dèbil per menjar-te com si fossis carronya, que en realitat la carronya són ells, però s'aprofiten molt i saben a qui van, i a mi venen sempre, vale? Jo és com, hola!
1: Hola, sóc aquí!
6: I aquesta secció ves al tanto amb qui t'escriu la propera setmana, vale? Tots els missatges que reis sí, me'ls reenvies a mi.
8: Clar, clar,
6: vale?
8: Clar, bueno, dic, sí, millor t'hauríem de...
6: Jo et filtro.
7: Sí, no m'escriu ningú. No
8: una cosa, encara estem a la fase del love bombing, o sigui,
7: sí,
8: love
7: perdó,
8: bombing
7: ja, sí, no, llavors...
8: No el que tu estàs explicant, però dic que dura molt, no? La falac,
7: no, clar,
8: trobo que dura molt.
7: De cop es volen casar amb tu, no s'havien volgut casar mai amb ningú, i de cop es volen casar amb tu.
4: Però... Això és una red flag.
7: Sí.
4: Absolutament.
1: Home, la pell, perquè si no...
7: Pues jo m'ho crec, a mi em diu algú, per una vegada a la vida, em vull casar i és amb tu, i jo dic, ah! Jo que ja vaig a mirar vestits, clar, és que clar.
6: Al principi aquesta gentussa és molt coherent amb el que diuen, no? Hi ha una cosa de molta coherència al principi en aquest discurs, és molt
7: sòlid.
6: No,
7: i són professionals, eh?
8: Són professionals
7: de l'engany.
8: Ja ho han fet altres vegades, probablement.
7: Home, segur. Llavors, clar, jo després sóc mitgiesta i dic, ell el que volia era la barra lliure, no volia casar-se amb tu.
8: Clar, ja
7: saps? I és així amb tot.
6: Però
7: llavors,
6: tu vols casar, Virgínia?
7: En principi no, però si m'ho ofereixen, no sé.
5: Jo vull que m'ho diguin, no?
7: Home, perquè jo he crescut amb l'amor romàntic.
8: Clar,
7: i
8: m'ho he cregut.
7: Clar, és una pur, clar. Llavors ve la sorpresa, la meva història particular, que és que et prometen que deixaran a la nòvia.
1: Ai, que aquesta no. Sí que és...
6: Ai, no.
1: Això és com una red flag, però de la mira aquella de la plaça d'Espanya, de la senyora aquella que posa...
7: Sí.
1: Què
7: sí,
1: és
7: sí.
1: Això?
7: Bueno, ja per acabar amb el love bombing, perquè no us vull bombardejar amb això. Llavors jo de cop me n'adono, vale? Perquè aquesta gent et deixa de... Et va traient, no?, una mica, et deixa d'escriure, llavors només et responen. Llavors tu ets intensa, ells tenen molta feina. Llavors et fan... crear la necessitat aquesta emocional de que no estan pendents de tu. Jo sort que tinc l'autoestima bé, perquè si no, tela. I llavors és quan t'adones que tu pensaves que havies pujat a l'AVE i no, amiga, havies pujat al Rodalies. I què passa amb el Rodalies? Que et deixen tirada.
8: Escolta una cosa, perdona. En aquesta fase del love bombing, del bombardeig amorós, no es trinca algú? O sigui, perquè si tot són paraules, no hi ha una riviereta de Cartier, un apartament no sé quantos,
4: un rellotget,
8: bueno, una joia, un diamant, perquè abans, és veritat, jo et parlo com a vedet, ara jo perquè estic retirada i ja tot, però del camerino, doncs aquests et feien love bombing, se't volien follar claríssimament, que tu eres jove, no tenies ni idea de res, però almenys el camerino et deixava amb flors, et deixava amb bombons, com a mínim, i després hi havia, jo tinc una col·lecció de joies increïble, de les faimes fases de love bombing. Després baixava el piló perquè, clar, hi havia com semi-violacions, no? Clar. Però vull dir-te, aquí és que ara, a més, són rates.
4: Aquella cavallerositat, sí.
7: No, totalment, és que, a més...
8: O sigui, són rates, són love bombing rates.
7: Love bombing de text, perquè és gratis.
8: I és tot bla, bla, bla,
7: si
8: però
7: fos,
8: bueno.
7: Si fos com abans que els missatges es pagaven, no te'ls enviaria.
6: Era la solució, era la solució.
7: Clar, doncs millor. Sí, totalment. Llavors, jo estic 4-5 mesos creient-m'ho tot.
8: Mare de Déu.
7: Molt a tope. Amb el British Bacon a tope.
8: Et va costar diners?
7: No.
8: Home, vas haver de pagar sopars?
4: Perquè
8: aquests de sobte són feministes i també pagues
7: el 50. No, tot a mitges.
8: L'altre, és que són rates, perquè abans, bueno, doncs ja que et volia violar, doncs filla, almenys, que pagui, no sé com dir-te.
7: És veritat.
8: Si sou puta, sou puta. És que jo no m'entenc.
7: Sí, jo he rebut 0 regals.
8: Veus?
7: Bueno, també he de dir que així no m'ha decepcionat amb els regals. Perquè, clar, m'he d'agafar alguna cosa, jo, també.
8: Però Cartier, què pot decepcionar, Cartier?
4: No, perquè no seríeu
7: Cartier.
8: Si a tu et veuen com una puta, perquè això és el cap i a la fixa del bombó, i que t'està veient com una puta i com un cony.
7: Sí.
8: El que accediran, tal. És que no passa ni per caixa.
7: Però, algú que fa love bombing et regala una planxa, et regala una fregona, una fregidora, una air fryer, no et regala un Cartier.
4: I tu amb l'eufòria no li vas regalar res amb ell.
7: Vosaltres
4: què
7: creieu, que jo li vaig regalar coses o no?
8: Sí. Jo crec que sí. Li vas regalar, que li va costar pasta.
7: I
8: coses de disseny, i coses mones, qualitat.
7: No, clar, jo soc mona. I jo prefereixo ser així, també t'ho dic, eh? Jo prefereixo ser bona persona i mona, que no sé...
8: Que no estem parlant d'això, eh?
7: Aquesta gent que es mou al meu voltant. Vale, llavors... Què passa? Desapareix i arriba el ghosting. Vale? Jo torno de vacances, que a més portava regals, igual que us he portat a vosaltres.
6: M'estàs trencant el cor, no.
7: Llavors, ell estava molt raro, llavors vam quedar pel dissabte.
8: Raro. Ja és molt, perquè ser anglès i ser raro és ja ser superraro, diguem-ho clar, també, això.
7: Llavors, havíem quedat dissabte per parlar i jo li vaig dir, bueno, ja quedarem, bla, bla, bla, no sé què, i llavors el contacto, el truco 2 vegades, no me l'agafa, i durant aquest mes durant aquest mes de ghosting que estic vivint, que ha desaparegut, li he enviat 3 missatges.
6: Ah, no, no.
7: Vale.
6: Llavors, si ens has de donar el nom d'aquesta persona, si bueno, no ens parant,
7: llavors, llavors, què és ghosting? És marxar sense dir adéu, oh, vale?
6: Quin horror.
7: És el que es diu avui en dia que et facin un Puigdemont.
6: No ho he dit jo, eh? No ho he dit jo.
5: Fixa't tu, aquesta vegada no.
7: Vale, llavors desapareixen amb tant misteri que tu et penses que de cop ets a Carles Porta.
5: Però comencem.
7: No, no, no, comencem. Llavors, et comences a preocupar, a veure si li haurà passat alguna
5: cosa. Sí.
7: I dius, estarà a la UCI. Està a la UCI de l'Hospital de Pinipon.
8: Has trucat?
7: Està, perquè en un altre lloc no està, ja us ho dic.
8: Escolta, has trucat a la UCI?
7: No, perquè tenim amics en comú que m'informen que està...
8: Que aquesta és l'altra derivada. Viu. Perdona, viu, tu tens amics en comú, aquest senyor...
7: Sí.
8: Que són heteros o mariquites? Que
7: són heteros.
8: Que aquest és l'altre problema que tu tens, que tens amics heteros. Sí. Clar, exacte. Aquest, que no sigui aquesta... Cada problema no sigui l'heterosexualitat.
7: Jo crec que sí.
8: És la sexualitat capitalista. Totalment. Escolta una cosa, el que jo et vull dir és, els amics aquests heteros no li han dit a aquest tio... Oye, que, aquest, que no sigui aquesta l'arrel del problema també, que a l'entorn del vestuari, per dir-ho així...
7: Sí, sí.
8: No se li diria... A veure, vosaltres dos sou heteros o no? Teniu una pinta heteros?
5: Sí, sí, sí. Sí, sí.
8: Heu fet ghosting i tal o què? O no? Sou un gentlemans?
5: Jo fa temps que estic mig casat, també, però...
8: Mig casat què vol dir? Ho sap la teva senyora, que és mig només? O es pensa que...
5: No, no, no. Bueno, no estic casat.
8: Estic emparellat de fa molt.
5: Estic emparellat de fa molt, però no, el ghosting l'hem patit. Jo crec que el patim i l'hem fet, també, alguna vegada.
8: A veure, segur que sí, segur que sí. Mira'm a la cara i digue'm la veritat.
5: Segur que sí.
8: Mira'm a la cara i digue'm la veritat. Escolta una cosa, però els col·legues no li van dir res a aquest senyor?
7: Tu què creus?
8: Que no.
7: Efectivament. Llavors...
8: Per tant, hi ha una conxorxa...
7: Queden per anar a veure partits de futbol de l'Europa...
8: I si són amics teus.
7: A beure cervesa, i jo de cop no existeixo. Jo de cop no existeixo, eh?
5: És fort, eh?
7: He desaparegut. He desaparegut.
8: Jo tan heavy crec que mai.
7: Sí, sí, però bueno... Però bueno, algun dia aniré jo també a veure l'Europa. Ja he vist-ho des d'aquí.
8: Has plorat molt?
7: Ja no em queden llàgrimes, perquè...
5: Oh.
7: Oh. No em queden llàgrimes aquest 2025, la veritat us ho dic. No, no, no, no.
6: Aquí estem, a octubre, bueno, està bé.
7: Sí, sí, no, no, ja no em queden llàgrimes i menys... No, ja no. Ja no, ja no ploro.
8: El voleu insultar en anglès?
7: No.
8: Fuck off? No. Fuck you?
4: Com es diu? Parlàveu en anglès? Parlàveu en anglès?
7: No, no, no, no, no, en castellà.
8: No, parlàvem en català, en català, en català parlàvem.
6: Vols una inicial o alguna per prevenir altres...
7: No, no, no, no.
6: Sexuals,
7: no, no, no, no, només us puc dir que quan m'agafen...
8: És anglès, a què es dedica?
6: I a quin barri es mou?
7: Les preguntes...
8: Bueno, us el podeu trobar al Camp de l'Europa. Si us trobeu, nena, si us trobeu un tio al Camp de l'Europa... Bueno,
4: un hetero.
8: Un hetero,
4: un grup
8: d'heteros.
4: Amb
8: un grup d'heteros. Bueno, els anglesos són tots mig maricats, eh? Que et descuides, rasques una mica...
6: El que han de fer és dir-li, què tal la Virgini? Aquesta ha de ser la clau, perquè al final l'encertarem i algú li preguntarà.
8: Exacte, ara si aneu a lligar. Exacte. Si lligueu...
6: A tots els anglesos de Barcelona.
8: Barcelona. O altres. O altres. La primera pregunta... Estudia... No, no, déjame. Tu veus la Virgini?
6: Què tal la Virgini?
8: Què tal la Virgini?
6: Com està la Virgini?
8: Virgini, hem de seguir, perquè tot això,
7: sí,
8: la veritat
7: sí,
8: t'ho dic.
7: Sí, no, no, no.
8: A la tornada, anava a dir aquí hay Tomasa. No.
5: Aquí hay Tomasa, hòstia, molt bon eslògan.
8: Aquí hay Tomasa.
5: Ens encanta. Llàstima que ja acabem i ja no podrem utilitzar-ho. Bueno, durant un any, sí.
8: Queda un poco, queda un poco.
5: Quan tornem aquí hay Tomasa. Orlando.
0: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
9: El coixí crema. La casa bull. I tu encara enganxat al sofà?
10: Vine a Servei Estació, però vine amb abric.
9: Hem derrotat la calor amb aires condicionats portàtils. Te'ls emportes avui i tens aire fresc al moment, sense instal·lació.
10: Però espavila, queden poques unitats. Van que volen. I també tenim ventiladors de sostre, de peu i de mà, per refrescar-te on vulguis.
9: I ara, amb la compra d'un aparell per combatre la calor, gelat de regal. Servei Estació. Si passes calor, és perquè vols.
11: Torna el cicle de recitals d'estiu de piano al Palau de la Música Catalana.
12: 4 dilluns per gaudir de programes de grans compositors i obres estimades per a piano. Schumann, Prokofiev, Liszt, Albéniz i molts més.
11: Gaudeix d'un refugi musical, arquitectònic i climàtic al cor de Barcelona. Entrades a palaumusica.cat.
13: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
14: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
15: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
16: RAC 1. Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
17: Escolta, un moment, ¿tú también a la promo del 9C de l'estiu?
16: Hombre, tú, ay, ay, ay, por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí, dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
17: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
18: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
19: Vinga, remàntamelo, careta de sortida i...
18: RAC 1.
20: Tots som 1.
21: L'aplicació de RAC 1, ara...
22: Fàcil, intuïtiva i renovada.
23: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
24: Escolta'ns al cotxe...
25: Amb l'aplicació connectada a Android Auto...
26: I a Apple CarPlay.
27: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
28: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
1: Hola, doncs fins aquí el programa d'avui.
4: Que doncs ha estat molt bé.
1: Molt bé, eh?
5: Ha estat superbé.
1: Ha estat superbé i realment val la pena refregir aquests programes, tornar-los a escoltar. La setmana vinent jo crec que tornaria a posar
4: aquest.
1: El mateix programa cada dia, perquè realment quina genialitat. Mira, i aquest aplaudiment no és per nosaltres, és per vosaltres que ens esteu escoltant.
4: Bravo.
1: Bravo.
29: Vostè primer, amb Marc Giró.
5: Bon dia, són les dues. La meitat de les 50.000 persones que han entrat a Ceuta de forma irregular ja han girat cua cap al Marroc i les autoritats han recuperat 34 cadàvers de l'aigua.
30: Definir lo que ha sucedido el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable.
5: Pedro Sánchez s'ha reunit aquest matí amb les autoritats de Ceuta i amb els cossos de seguretat que des d'ahir han reforçat la seva presència a la ciutat. El president espanyol ha apuntat directament a les màfies de tràfic de persones, denuncia que han fet una lectura interessada de la sentència del Suprem que prohibeix les devolucions en calent d'aquells que arribin nedant a territori espanyol. Sánchez ha evitat la confrontació directa amb el Marroc. De fet, n'ha aplaudit la cooperació per resoldre aquesta crisi.
31: 14-15 amb Xavi Pardo i Gemma Montero.
5: A Ceuta, però, no estan gaire contents amb el govern espanyol. L'acusen d'actuar tard i malament. De seguida anem cap allà per recollir l'última hora d'aquesta crisi migratòria que ja té conseqüències arreu d'Europa. Itàlia i Finlàndia reclamen que Espanya quedi exclosa de l'espai Schengen de lliure circulació de persones. També us explicarem que els veïns del Putxet, que encara no tenien data per tornar a casa després de l'esvoranc de l'L9, s'hauran de carregar de paciència. Els bombers han trobat una nova esquerda en un dels blocs afectats i per curar-se en salut no els deixaran tornar fins al setembre. Sentirem també Salvador Illa, que ha fet balanç dels seus dos primers anys com a president i ha tornat a fer pinya amb la consellera d'Educació, malgrat que cada cop hi ha més interrogants sobre la gestió del fiasco de les proves PISA. En esports, Gemma Montero, bon dia.
4: Bon dia.
5: I a CBCU signaran les pròximes hores com a nou jugador blaugrana.
4: Fins al 2031, l'extrem belga de 18 anys arriba del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros. D'altra banda, Marc-André Ter Stegen marxarà aquesta tarda cap a Amsterdam
0: Haaland per tancar la seva sessió a l'Ajax fins al juny que ve. Per cert, que el president blaugrana Joan Laporta ha rebut l'alta hospitalària després de l'arrítmia que va patir ara fa uns dies. Tot plegat hores abans que el primer equip del Barça debuti a la pretemporada contra el Birmingham a 8:45 del vespre, des d'un quart d'hora abans, en directe a RAC1. El Sabadell juga a 8:00 del vespre un amistós contra l'Inter d'Escaldes i el Girona està presentant ara mateix el trofeu Costa Brava que disputarà demà contra l'Arsenal. Tot plegat el dia que hem sabut de la primera dimissió a la FIFA davant la proposta del seu president, Gianni Infantino, de privatitzar una part del Mundial. Un dels assessors d'Infantino, Carlos Cordeiro, ha deixat el càrrec per discrepàncies amb la presidència.
2: I l'últim titular pel temps. Avui la calor torna a ser intensa, però no tant com a Abel Caral.
3: Bon dia, sí, arribem als 35-36 graus en alguns sectors de ponent de la Catalunya central, del prelitoral, però en conjunt. A l'interior del país, entre els 30 i els 34 graus, han variat poc respecte ahir les temperatures a la costa, però, com ahir també, amb molta humitat i molta sensació de xafogor. Per tant, una calor més continguda aquesta tarda, amb alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu oriental.
2: Són les 2:03.
6: 14:15.
2: Com a mínim 34 migrants han mort les últimes hores a Ceuta mentre intentaven entrar nedant a l'estat espanyol des del Marroc. Els últims cossos han aparegut al llarg del matí a la platja. És la conseqüència més dramàtica d'una crisi humanitària que ha col·lapsat la frontera i la capacitat d'atenció a la ciutat autònoma i que ha agafat dimensió internacional a mesura que la majoria de governs europeus es posen les mans al cap i fins i tot carreguen contra el govern espanyol. Ara mateix a la frontera la situació és més tranquil·la que ahir. De fet, si ahir van travessar la frontera en direcció a Espanya gairebé 50.000 persones, avui alguns fan el trajecte a la inversa davant la manca d'assistència i l'arribada de més policia i fins i tot de l'exèrcit que s'està desplegant a la zona. De fet, segons dades que acaba de difondre el govern espanyol, haurien fet el camí de tornada la meitat dels que van entrar, 25.000. En tot cas, l'ambient a banda i banda de la frontera és de màxima tensió. A la banda marroquina de la frontera, per exemple, hi ha hagut càrregues policials avui, després de la passivitat d'ahir. Corresponsal de RAC1 al Marroc, Marc Ferrà, bon dia.
7: Bon dia. I la situació continua sent complicada al costat marroquí de la frontera. Durant tota la nit s'han produït aldarulls, també enfrontaments amb la policia, i el que hem vist aquest matí és com les forces marroquines intentaven dispersar totes les persones, dels milers de persones que continuaven a la part més pròxima de la frontera. Alguns ho feien a la carretera de 1,5 km que hi ha entre el punt on es trobam la ciutat de Castillejos i el pas fronterer d'Alt, altres també a les muntanyes pròximes a la ciutat de Ceuta. Quan la policia intervé, molta d'aquesta gent comença a córrer en sentit invers a la frontera, tot i que després, uns minuts després, la situació sembla retrobar una certa normalitat. Continua venint gent que aprofita la platja per intentar accedir cap a Ceuta, tot i que el nombre de persones que ho intenta és molt inferior al que vam veure durant tota la jornada d'ahir.
2: Gràcies, Marc. I el sentíem a la portada del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, des de Ceuta, amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per seguir sobre el terreny la crisi migratòria. Sánchez qualifica l'entrada massiva de migrants a Ceuta d'atac contra la integritat territorial de l'estat espanyol i atribueix la crisi a la interpretació interessada que les màfies han fet d'una sentència del Tribunal Suprem sobre les devolucions en frontera. Des de Madrid, Roger Perciba, bon dia.
8: Hola, bon dia. Pedro Sánchez atribueix l'allau de migrants a la interpretació que les màfies han fet d'una sentència del Tribunal Suprem que impedeix les deportacions en calent de les persones que entren nedant a Ceuta.
30: Parece que esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
8: Per evitar-ho, Sánchez anuncia la instal·lació d'un sistema de boies a l'espigó que separa el Marroc de l'estat espanyol per crear un límit administratiu que modifiqui, diu, la interpretació legal del Tribunal Suprem, és a dir, com una tanca fronterera marítima.
30: Al menos crear una barrera de contención, una barrera física, en términos al menos visuales, para que desde el punto de vista administrativo se pueda facilitar la repatriación en frontera.
8: Destaca la disposició de les autoritats del Marroc a cooperar el retorn dels seus ciutadans i confia que aquesta col·laboració ajudi a restablir la situació el més aviat possible per recuperar, diu, la normalitat i, sobretot, preservar la convivència a Ceuta.
2: A Ceuta, però, no estan gaire contents amb el govern espanyol. El president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, ha comparegut just després que ho fes Sánchez i ha acusat el govern espanyol d'actuar tard i malament.
6: Creemos que se actuó de manera tardía e insuficiente. La situación que se vive en Ceuta, la situación que está viviendo nuestra población es absolutamente insostenible. Las estimaciones apuntan a que en nuestra ciudad han entrado con motivo de este episodio unas 60.000 personas. Eso significa el 70% de la población de Ceuta.
2: De fet, el Partit Popular acusa Sánchez de falta de voluntat i de debilitat per afrontar la crisi migratòria. Els populars exigeixen mesures excepcionals per recuperar el control de la frontera, més implicació de la Unió Europea i la intervenció de Frontex. El PP també ha fet oficial aquest matí la petició de compareixença de Pedro Sánchez al Congrés, Roger.
8: Sí, el Partit Popular acusa Sánchez d'actuar amb debilitat i reclama activar els mecanismes extraordinaris que preveu la legislació per recuperar el control de la frontera. Els populars també demanen declarar Ceuta situació d'emergència d'interès per la seguretat estatal, més efectius de la policia, més guàrdia civil, el suport de l'exèrcit i la intervenció del Frontex. En parlava el secretari general del partit, Miguel Tellado.
9: Sánchez está cometiendo una irresponsabilidad histórica, tremendamente grave. Tan grave como la avalancha es la debilidad del gobierno de Sánchez. Pero que nadie se equivoque. Lo que estamos viendo no son las imágenes de un Estado fallido, son las imágenes de un gobierno fallido.
8: El Partit Popular reclama reformar la llei d'estrangeria perquè el rebuig en frontera també es pugui aplicar a les persones que entren a Ceuta i Melilla per via marítima.
9: Para que quienes entren en España de forma ilegal se vayan inmediatamente por donde han venido.
8: I la compareixença urgent a Pedro Sánchez al Congrés.
2: I a tot això, Europa es mira aquest debat entre el suport al govern espanyol com a membre de la Unió o donar-li l'esquena. França ha reforçat la frontera terrestre, però els més beligerants són Itàlia i Finlàndia, que han demanat excloure Espanya de l'espai Schengen, Joel Penya.
10: La política europea ha reaccionat a l'arribada massiva de migrants, principalment a través de les xarxes socials. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha anunciat que ahir a la nit va demanar més controls de les fronteres amb Espanya. Això després que Giorgia Meloni anunciés que estudiarien suspendre l'acord de lliure circulació amb l'estat espanyol i el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, hagi anat encara més enllà i hagi atribuït la crisi migratòria al procediment de regularització extraordinari. Davant aquestes reaccions, avui el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha convocat l'ambaixador italià a l'estat per aclarir posicions. El cas és que en les últimes hores a Itàlia se li ha sumat aquest matí Finlàndia. La ministra d'Interior, Mari Rantanen, ha fet una piulada on acusa Espanya d'haver fallat a l'hora de protegir la frontera exterior de l'espai Schengen i per això fa costat a la proposta de Meloni. En canvi, el primer ministre de Suècia, Ulf Kristersson, ha demanat més mesura. Ha estat més mesurat i ha demanat a la Moncloa que controli la situació i compleixi amb els compromisos de cooperació de Schengen.
2: Els experts preveuen que en uns dies es resoldrà aquesta crisi humanitària sobre el terreny, com ja va passar el 2021. Tot i això, apunten que servirà per reforçar el discurs dels partits de l'extrema dreta. Ho ha explicat al Monarracu la investigadora de l'àrea de migracions del CIDOB, Blanca Garcés.
11: Hi ha un efecte més durador, que és l'efecte en termes més polítics, d'opinió política, de discurs polític, i és evident que aquest tipus de crisi s'utilitzen políticament i condenen molt, ja sigui un Trump que diu barbaritat sobre la Unió Europea, ja sigui una extrema dreta domèstica.
2: Garcés també creu que el govern del Marroc aprofitarà per fer pressió política sobre el perfil de les persones que estan creuant la frontera. Ha recordat que són principalment joves que veuen que no poden complir els seus projectes de vida en el seu país i que busquen millors oportunitats.
12: 14:15.
2: Passen 11 minuts de les dues. Els veïns de quatre edificis afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 al barri del Putxet, a Barcelona, hauran d'esperar-se com a mínim fins al setembre per poder tornar a casa. El motiu és una altra esquerda que els tècnics han trobat al soterrani d'una de les finques. Víctor Massip.
12: En concret, l'esquerda ha aparegut aquest dimecres a la nit al soterrani del número 2 del carrer Rubinstein. A partir d'ara, el bloc quedarà totalment tancat i els veïns no hi podran tornar a entrar ni tan sols acompanyats dels bombers. Ara bé, els que ja havien tornat i els que tenien previst fer-ho aquesta setmana i la vinent podran quedar-se a casa. Tot i que els tècnics asseguren que és una esquerda petita, aquest descobriment endarrereix la tornada a casa de 4 de cada 10 afectats. El director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez, ha explicat que el retorn d'aquests veïns anava per llarg perquè formen part de la zona zero.
13: Diguem-ne que aquests veïns no podien tornar en cap cas. Sabíem que és la zona més afectada pel fenomen del dia 7 de juliol i, per tant, s'estan fent feines per garantir la solidesa del terreny. En funció de com evolucionen els resultats, a finals d'agost podrem tornar a concretar més dates de tornades de la resta de veïns.
12: Tot i l'ensurt per la nova esquerda, no hi ha hagut cap servei bàsic afectat a la zona, com podria ser el gas. D'altra banda, el govern assegura que avui mateix començarà a pagar els avançaments i els crèdits als veïns i comerciants per poder cobrir les despeses que tenen a causa de l'esvoranc.
2: I ho dèiem en començar, malgrat els dubtes que cada vegada més acorralen el Departament d'Educació per la pífia de les proves PISA, Salvador Illa manté la confiança total en la consellera Esther Niubó i es compromet a arribar fins al final per saber què va fallar. El president de la Generalitat n'ha parlat del balanç durant el balanç del curs polític que ha fet aquest matí, just després d'arribar de Singapur. De cara al setembre, Illa ja té entre cella i cella desencallat d'una vegada el nou model de finançament, Laia Colomer.
0: Sí, les novetats dels últims dies al voltant de les proves PISA no han alterat gens ni mica el to del president, evitat dir quan el va informar la consellera de l'error i tampoc ha dit com és possible que l'advertència de fa més d'un any del Ministeri d'Educació no arribés als responsables del departament. El president insisteix que s'està investigant, que no els cauran els anells a l'hora de prendre decisions i fa pinya amb Esther Niubó.
14: Els consellers i conselleres, no us hi demano que el primer problema que hi hagin abaixin el cap. Les coses no són senzilles. Jo que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és mira què ha passat. Òbviament no ha anat bé, soluciona. Resolvem això, què? Per esbrinar si hi ha hagut alguna responsabilitat i actuar en conseqüència, això ho sabrem quan tinguem en forma i sobretot per evitar que això torni a passar.
0: Illa posa ara el focus en el nou sistema de finançament, assegurat que serà prioritari a partir del setembre i fins i tot a part que per ara un altre dels grans acords amb Esquerra, la recaptació de l'IRPF.
14: Si em retrotregués alguns anys darrere, diria, i respondria a la seva pregunta, no ho faig, eh? I diria, això no toca. No, jo li dic, escolti'm, li responc que m'atingues compromisos, però el focus ara, també vull ser molt clar, és model de finançament.
0: Tot plegat en un balanç de curs polític que pel president és positiu, diu que estan preparant Catalunya per ser el millor país per viure i ha destacat la xifra rècord en licitacions d'obres públiques. Aquest any s'arribarà als més de 1.400 milions d'euros, un 17% més que l'any passat i gairebé el doble que en fa 4.
2: Gràcies, Laia. L'oposició però no creu que el país estigui per tirar coets. Critiquen que avui el president hagi fet un balanç tan triomfalista, sense cap mena d'autocrítica, i més després de l'escàndol de les proves PISA. Tots els partits, fins i tot socis d'investidura, li han reclamat que es posi les piles. Anem cap al Parlament, Eudald Puig, bon dia.
15: Bon dia. L'oposició creu que Illa s'ha quedat curt amb el balanç i que el discurs que ha presentat no respon a la realitat del país. Des de Junts, Salvador Vergés creu que el govern improvisa sempre davant de qualsevol polèmica, mentre que Lorena Roldán del PP insta a Illa a convocar eleccions. Des de la CUP, Pilar Castillejos creu que el president ha delirat amb la radiografia que ha fet de Catalunya.
16: El que fa és improvisar quan els escàndols i quan les crisis, els problemes, doncs ja han esclatat.
17: La convocatòria d'eleccions, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res.
18: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri. El president Illa ha descrit una Catalunya que només existeix als seus informes.
15: Els socis d'investidura tampoc estan satisfets amb la valoració. Esther Capella, d'Esquerra, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
19: No n'hi ha prou amb gestionar, i caldria que es gestionés bé, que no sempre passe i no n'hi ha per tirar coets.
20: Perquè avui el president el que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat.
15: Tots coincideixen que s'ha d'aclarir la polèmica amb les proves PISA i que cal una reestructuració profunda del govern.
2: I encara un apunt més en aquest cas de política municipal, perquè Girona ja té nou govern. L'han aprovat aquest matí els grups d'Esquerra Republicana i de Guanyem amb l'extensió del PSC. Tot plegat després de la sortida de Junts. La nova estructura, que governarà en minoria, ha rebut crítiques de tots els grups de l'oposició, menys dels socialistes. Anem cap a Girona, corresponsal de RAC1, Sandra Florença.
21: El nou cartipàs de l'Ajuntament de Girona ja és una realitat. El govern de Guanyem i Esquerra ha superat el ple extraordinari amb l'abstenció de 8 regidors del PSC. L'alcalde Lluc Salelles ha defensat que les condicions plantejades per Junts per mantenir un acord eren de caràcter ideològic i que per això no les podia acceptar.
24: Qui va decidir fa 15 dies sortir i canviar les regles del joc va ser el grup de Junts per Catalunya. Hi havia dues possibilitats: que vostès plantegessin una negociació en base a temes que havíem anat generant consensos o fer propostes clarament ideològiques
1: ideològiques per marcar perfil de cara a les eleccions.
21: La portaveu

0: RAC1.
1: Però què estàs fent amb el teu balcó? Les plantes rostides, els mobles cremant-se al sol i tu a dins a casa tan fresquet.
2: Aquest estiu no abandonis el teu espai exterior. A Servei Estació ho tens tot per rescatar-lo. Sistemes de rec, jardineria, testos, adobs, gespa artificial, tendals, parasols, mobiliari exterior, barbacoes...
1: Servei Estació. Si el teu balcó pateix, és perquè vols.
2: Obrim de dilluns a diumenge.
3: Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro a les rebaixes i encara menys a les segones rebaixes?
4: I d'on ha sortit aquesta butaca?
3: Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven.
5: Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
6: Gourmet La Vanguardia et porta caves de gran elegància. 6 ampolles valorades en 100 euros, ara per 59. Giró Ribot AB Origin Brut Natur Reserva Ecològic. Vallformosa Gala Brut Natur Reserva i Codorniu Arts Collecte Blanc de Noirs Reserva. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
7: RAC 1. Aquest divendres arriba un dels clàssics de l'estiu, el Bar Sant Xancletes. A 8:45 del vespre des d'Anglaterra, Birmingham City, Barça. Els blaugranes s'estrenen a la pretemporada encara amb absències davant un segon anglesa. Viviu-lo en directe des de 8:45 a RAC1 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Marta Ramon com a enviada especial a Birmingham i els comentaris de Carlos Martínez i David Brock. I després, tu diràs fins a la una. Aquest divendres, prepareu-vos perquè traiem les xancletes de l'armari. Birmingham Barça, l'estrena de la pretemporada blaugrana a RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A RAC 1, els caps de setmana d'estiu també comencen amb la primera pedra.
8: I ara ampliem horari. 2 hores el dissabte i 2 el diumenge.
9: I a l'extrem encara més nord hi trobem el que se'n diu la banyera de ses dones, que és una cala molt petita, és com un petit accés al mar, que és sempre molt calmat.
10: Des de ben petits, inculcar-los totes aquelles eines que els poden fer menys vulnerables. No els podem aïllar de la pressió social estètica, però sí que els podem fer més forts o menys vulnerables.
7: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Poll.
8: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
7: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Tots som un. Catorze quinze.
11: Passen 20 minuts a les 2. Avui tornem a estar molt pendents del risc d'incendi que torna a ser extrem en un centenar de municipis i molt alt en 250 més. Els agents rurals mantenen tancats els mateixos 7 massissos que ahir. Són el Montmell Marmellà, el Montsant, Prades, la Ribera Salada, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rubies i la Baronia de Rialp. Això malgrat que avui les temperatures no s'enfilen tant com ahir.
12: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
11: A Belcaral, on fa més calor aquesta hora?
13: Doncs a les comarques de Lleida, on ja passem dels 35 graus i podem arribar als 38-39, però no passar als 40 com ahir, o 41 com ahir o abans d'ahir, i a la Catalunya Central, àrees de del prelitoral de les comarques de Barcelona, també passem dels 35 graus, però en conjunt les properes hores serà més difícil que a l'interior del país arribem als 35 graus o els sobrepassem. A la costa aquest descens es nota poc, la humitat és alta i també la sensació de xafogor. Hem tingut ruixats i algunes tempestes al llarg del matí i les últimes hores en àrees del nord del país, i al llarg de la tarda vespre, nous xàfecs i algunes tempestes entre la Cerdanya, el Ripollès, l'Alt Berguedà, extrem nord d'Osona, el nord de la Garrotxa i fins i tot la zona més interior de l'Alt Empordà.
14: Quan tothom se'n va, el teu dentista de confiança et cuida més que mai. Gaudeix d'un 20% de descompte en tots els tractaments dentals a instituts odontològics fins a finals d'agost. Troba la teva clínica i o més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
11: Tot plegat en un dia que ha arrencat amb un ensurt important pels bombers. Diversos llamps al nord del país han provocat un seguit d'incendis que han pogut estabilitzar, això sí, durant el matí. El més gros ha estat a Navès, al Solsonès. Tot i això, des del govern recorden que 9 de cada 10 focs comencen per causa humana. Per això el tancament diari de diversos parcs naturals és i serà la tònica general d'aquest estiu, Joel.
15: Sí, la Generalitat ja avisa que ens hi haurem d'anar acostumant.

0: perquè cada any hi ha més períodes de risc extrem d'incendi com el que està vivint actualment Catalunya. El director general de Boscos, Jaume Minguell, ha explicat que es cullen els massissos que tanquen segons el perill que hi hagi. Tot i això, ha demanat prudència a tothom que vagi als entorns que estan oberts.
1: Qualsevol dubte en relació a una activitat que puguem pensar que pot tenir qualsevol risc, no la fem, perquè estem en una situació de molts antecedents de dies de calor, tenim una vegetació molt estressada, tenim unes condicions meteorològiques que seran complicades aquests 2-3 dies.
0: I admet que els propietaris forestals també es veuen afectats quan hi ha restriccions per risc d'incendi. Per això, diu que el govern busca l'equilibri entre minimitzar els riscos i paralitzar la gestió forestal.
2: Mentrestant, a Castelló, els bombers obren la porta a estabilitzar l'incendi de la Vall d'Uixón les properes hores. Aquesta nit, els habitants de 3 pobles més ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara queden més de 5.000 persones evacuades. El director del dispositiu d'extinció, Fernando Pérez, ha explicat que durant la nit han pogut repassar els 81 quilòmetres de perímetre.
3: El incendio no está estabilizado, valoraremos a lo largo del día si se puede dar por estabilizado o no, y en un principio es lo que vamos a dedicar a las labores de extinción. La noche ha ido bastante bien, hemos estado bastante tranquilos, las labores que se han hecho ha sido repaso de perímetros.
2: A la resta de l'estat, la feina dels bombers ha permès també aixecar el confinament a Fermosella i Fariza, a Zamora, i ja només queden dos pobles evacuats. Fa calor, és l'últim dia de juliol, divendres, i les carreteres es preparen per rebre desenes de milers de cotxes que sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona cap a la resta de la costa i destinacions turístiques. Trànsit calcula que seran 570.000 vehicles. Ara bé, cada cop es nota menys l'efecte arribada de l'agost. De fet, el cap de setmana passat, la mobilitat va ser encara més gran que aquest. I aquesta operació sortida serà la més cara dels últims 3 anys. El motiu és que l'última setmana els preus de la benzina s'han encarit fins a arribar a 1,64 euros al litre i el de gasoil a 1,72. Això vol dir que omplir el dipòsit és 7 euros més car que l'any passat pels cotxes de benzina i 16,5 pels de dièsel. L'increment s'explica per dos motius. D'una banda, la represa dels atacs a l'Orient Mitjà i de l'altra, que ja es van reduint les ajudes als carburants que va aprovar el govern espanyol, Eulàlia Carrascal.
4: Sí, eren descomptes de 20 cèntims per cada litre de carburant. El juliol ja es van reduir fins als 15 cèntims i a partir de demà retallen 5 cèntims més, fins als 10. Ara el barril de Brent val uns 90 euros, però fa un mes en valia 70. El professor d'Economia de la UPF, Albert Benal Estanyol, reconeix a RAC1 que no sap què passarà a l'agost.
5: Preu del cru més alt, marge al refinatge més alt, més pressió fiscal, tot això amb l'augment de la demanda, doncs són factors que tots apunten a la mateixa direcció. De cara a l'agost augmentarà la pressió fiscal, hem de veure què passarà, evidentment, en el mercat global i en aquestes tensions geopolítiques.
4: Creu que els preus no arribaran a màxims aquest estiu, però pronostica que sí que es podrien enfilar de cara a la tardor. Al setembre, la rebaixa dels carburants passarà de 10 a 5 cèntims al litre i la mesura desapareixerà del tot el mes següent, a l'octubre.
2: I a Roda de Bar, al Tarragonès, un centenar de veïns s'han manifestat aquest matí contra la instal·lació de pantalles acústiques a la vora de les vies del tren. Fan fins a 6 metres d'alçada i Adif preveu instal·lar-les en un tram de quasi 15 quilòmetres. L'objectiu és protegir els habitatges del soroll que fan els grans trens de mercaderies al pas per la costa tarragonina. Esteve Giral, bon dia.
6: Bon dia. Sí, clam dels veïns amb el suport dels ajuntaments afectats, com el de Tarragona o Roda de Barà, on s'ha fet justament avui la manifestació. Ja se n'han instal·lat una part i el projecte d'Adif preveu aixecar més pantalles d'entre 5 i 6 metres d'alçada. Es convertiran, si ningú no ho canvia, en una barrera física insalvable entre els habitatges, per tant els veïns, i la franja costanera al mar. Esther Valls, portaveu dels veïns afectats a Roda de Barà.
7: El que volem és una Tarragona oberta al mar, on podem gaudir de la brisa i disfrutar de la brisa marina totes les nits. No volem uns murs, no volem una presó.
6: La posada en marxa del corredor del Mediterrani amb l'activació del tercer fil, previsiblement a principis de l'any que ve, farà incrementar molt més el pas de grans trens de mercaderies, més llargs i segurament més molestos, amb més soroll i problemes pel descans dels veïns. Els veïns, a més del suport dels seus ajuntaments, en ple, tenen també al seu costat la plataforma de mercaderies per l'interior. És un moviment ciutadà de llarg recorregut que exigeix des de fa anys que els trens de càrrega es treguin de la franja litoral de la Costa Daurada i es facin passar per un traçat alternatiu a l'interior.
2: 4 minuts i arribem a 2:15. Detinguda una quarta persona pel tiroteig de la mina del 12 de maig. Els Mossos també han intervingut 7 armes de foc, la majoria preparades per fer servir. Violeta Martos.
8: Sí, és un home de 46 anys que es va presentar voluntàriament voluntàriament a comissaria dies després d'un dispositiu policial que hi va haver el 14 de juliol en què els Mossos van detenir 3 persones. La policia també va fer entrades i escorcolls a diversos punts de l'àrea metropolitana i a Maçanet de la Selva. A més, van intervenir armes de foc, armes blanques i prop de 40.000 euros en efectiu. Cap dels 4 arrestats tenia llicència d'armes.
2: També han detingut l'home que es va escapar durant una sortida de la presó de Quatre Camins. La policia espanyola el va enxampar ahir a la tarda a la frontera amb França.
8: L'intern s'havia escapat feia 9 dies mentre estava en un permís. Complia una condemna de 10 anys i 3 mesos de presó per haver matat i esquarterat el seu company de pis, que també era qui li llogava una habitació. Un cop detingut, al terme municipal de Portbou el van portar a la presó de Puig de les Basses.
2: I els Mossos i la Guàrdia Urbana han desallotjat 32 persones d'un dels assentaments de gent sense llar de Montjuïc. L'Ajuntament ha assegurat que era necessari per garantir la seguretat de la zona.
8: L'assentament estava al carrer Josep Carner, a tocar d'un dels accessos de la zona de la ronda litoral. La Guàrdia Urbana ha elaborat diversos informes que assenyalaven riscos i problemes a la zona, per exemple, el fet que les tendes de campanya estiguessin a tocar d'un parc dels bombers. Només 3 de les 32 persones desallotjades s'han adreçat als serveis socials, que els han ofert alternatives habitacionals. Per tot plegat, la regidora Marta Villanueva diu que la intervenció era necessària.
9: Sí que hi ha hagut un augment important, ja parlàvem de més del 410% respecte a l'any anterior amb el mateix període, de delictes contra el patrimoni, de consum i tràfic de drogues, violències entorn a la violència de gènere i baralles amb arma blanca, a part de la resta de convivència amb la resta de veïns i l'entorn que hi passa per allà.
8: La Fundació Arrels ha criticat l'operatiu i demana a l'Ajuntament que faci una moratòria dels desallotjaments mentre les administracions no defineixin respostes i recursos per abordar el sensellarisme.
2: Palafrugell, al Baix Empordà, es converteix en el punt de trobada de la fotografia documental. La Bienal de Fotografia Xavier Miserachs estrena 11 exposicions repartides per diferents espais del poble. Es podrà visitar a partir de diumenge, on a Pardo.
10: Xavier Miserachs és un dels fotògrafs documentals més importants del segle XX. Conegut per retratar la postguerra, la seva obra ha servit d'excusa per crear aquest festival de fotografia. És un dels més antics de Catalunya i aquest any ja arriba a la 14a edició. L'organitzen cada 2 anys a Palafrugell i inclou imatges tant de referents internacionals com de joves talents. Entre les fotos, aquest any hi ha les de Dorotea Lange i Sergio Larraín, dues figures clau del sector. També les d'una família de Palafrugell, els Casanovas, que durant 4 generacions i sense ser-ne del tot conscients, van retratar l'evolució del poble. A banda, hi haurà 8 exposicions més que es podran visitar fins al 18 d'octubre.
2: I en música, avui el Festival Sons del Món es prepara per acollir les actuacions de 3 bandes que han marcat tota una generació de catalans. El primer a pujar a l'escenari serà Ramon Mirabet. I remember that first summer. El seguirà amb Blau Mut i la nit acabarà amb els Amics de les Arts. I segurament et penso, i segurament t'enyoro, i segurament... Tot això en un concert que han batejat com el so d'una generació. Avui estem a les portes de l'agost i encara hi ha festivals que tot just comencen, és el cas del Microclima. Deixeu que sigui jo, qui més estima, deixeu que sigui jo, qui més estima dels dos. El festival obre les portes amb les actuacions de Sidoní, Mishima, que sona de fons, i Al·lèrgiques al Polen. L'altre festival que també arrenca avui és el Mar d'Estiu. El cantant italià Zucchero serà el primer d'actuar a l'escenari de Santa Susana, al Maresme, fins al 17 d'agost, i passaran altres artistes com Joan Dausà o Leire Martínez. I en un altre estil musical ben diferent, avui s'estrena el Terra Mar. Pensa en mi, menuda, pensa en mi. Aquest festival de Sitges, que avui arrenca amb la veu inconfusible de Sílvia Pérez Cruz. I més enllà dels festivals, avui estan d'enhorabona els fans d'Ariana Grande. Aquesta matinada, la cantant ha tret 9 discs, que es diu Petal, igual que la cançó que està sonant, i és el seu 8è àlbum d'estudi.
11: 14-15 amb Xavi Pardo i Gemma Montero.
2: I ara és el torn dels esports, avui en un dia de comiats i de benvingudes a Can Barça, Gemma.
12: D'una banda, Marc-André Ter Stegen volarà en breu cap a Amsterdam per gestionar la seva cessió a l'Ajax per una temporada, i també durant les pròximes hores Jesse Bisibu arribarà procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros.
11: A RAC1, 14-15. Starting again.
12: que també actualitzarem la polèmica amb la FIFA, però ara marxem cap a Birmingham perquè el president Joan Laporta, el president del Barça, ja ha sortit de l'Hospital de Barcelona on s'ha estat recuperant d'una arrítmia. En té més detalls de Marta Ramon. Marta, bon dia.
13: Bon dia, sí. Després d'estar-s'hi ingressat pràcticament una setmana, Joan Laporta ja ha rebut l'alta i ha pogut marxar cap a casa. Ho ha anunciat ell mateix en un comunicat a les xarxes socials, tornant a reiterar el seu agraïment al personal de l'Hospital de Barcelona. Això no vol dir que ja pugui viatjar, perquè haurà de tenir molta cura de la seva salut i, per tant, no s'afegirà, tal com havíem explicat, a l'expedició del Barça aquí a Anglaterra.
12: Deco encara no ha viatjat a l'estatge d'Anglaterra, tampoc en el seu cas, perquè s'ha quedat a Barcelona i tancarà aquesta incorporació que deia en Marta l'extrema esquerra belga Jesse Bisiwa.
13: Sí, arriba procedent del Bruges a canvi de 8 milions i mig d'euros, més el 20% d'una futura venda. Té 18 anys, es comprometrà per 5 temporades i tindrà fitxa del filial, però estarà en dinàmica del primer equip. Ha passat la revisió mèdica aquest matí. Ara Barça i Bruges estan intercanviant i revisant tota la documentació. Ell ja és des d'aquest migdia a la Ciutat Esportiva per signar el contracte i a la tarda, un cop tot estigui en ordre, acabarà de segellar-se tota la paperassa. Tot apunta que es farà oficial demà al matí perquè no coincideixi mentre l'equip està disputant el partit a Birmingham. És una operació semblant a la que es va fer fa un any amb Roni Bardaggi. La incorporació de Bisiwa, aquest esquerre molt prometedor, ja estava feta des de feia dies, però quedaven detalls contractuals per polir que s'han concretat del tot i per això avui ja s'ha pogut produir la signatura. Quedaran per davant 3 dies d'estatge a St. George's Park i la intenció és que Bisiwa viatgi aquesta tarda per sumar-s'hi. Això sí, no presenciarà encara el partit a l'estadi, es concentrarà directament a les instal·lacions de St. George's Park. Fa temps que el Barça tenia Bisiwa a l'agenda, tot i que encara no ha debutat amb el primer equip del Bruges. Agraden molt la seva velocitat en atac i la seva capacitat de desequilibri. Va impressionar especialment el seu paper durant la darrera edició de la Youth League, en què el Bruges va arribar a la final caient derrotat a mans del Real Madrid. Durant la competició va marcar 3 gols i va donar una assistència en 8 partits.
12: Doncs a partir de les pròximes hores el veurem ja treballant amb el Barça. Qui té les maletes fetes, en canvi, és Marc-André Ter Stegen per marxar cedit a l'Ajax. És a punt de marxar, no, Marta, cap a Amsterdam.
13: Sí, ho farà finalment a primera hora d'aquesta tarda. Deixarà les instal·lacions de St. George's Park d'aquí a menys de 2 hores per enfilar camí cap a l'aeroport de Birmingham i agafar l'avió ja cap a Amsterdam. Tot es va desencallar ahir a la tarda, quan van quedar resolts els esculls fiscals referents al seu sou i a la sessió, doncs, a l'Ajax ja podem dir que és un fet de totes totes. Jugarà sota les ordres de Mitchell fins al 30 de juny. El Barça li pagarà, però, el 90% de la fitxa, mentre que el club neerlandès es farà càrrec d'1,5 milions d'euros. Ter Stegen, que amb 34 anys encara tindrà contracte en vigor amb el Barça fins al 2028, va acomiadar-se ahir dels companys, però per qüestions logístiques va decidir volar cap a Amsterdam fins a aquest migdia, deixar-ho per avui en comptes de volar ahir al vespre, que era el que estava inicialment previst.
12: Doncs ho farà les pròximes hores, per tant. Per cert, que avui és dia de partit, avui s'estrena el Barça de Hansi Flick en aquesta pretemporada i Chesney serà el porter titular en aquest amistós contra el Birmingham a partir de 8:45 i recordeu, sempre en directe a RAC1.
13: Serà un partit amb 2 onzes diferents i que servirà per veure els primers minuts de Karim Adeyemi i de Blaugrana o de fer un tastet del talent de joves com Ebrima Tunkara, Orian Goren o Brian Fariñas. Serà el segon amistós de pretemporada després de la victòria per 4-1 davant l'Europa porta tancada, un partit que va deixar molt satisfet a Hansi Flick. Chesney diu que tot i ser un amistós se'l prendran molt seriosament perquè sempre volen guanyar.
14: It's a preparation game.
15: És un partit de preparació. Tenim molts jugadors joves que tenen gana, que volen demostrar que poden tenir un lloc a l'equip. I partits així són una molt bona oportunitat de demostrar-ho. És un partit d'entrenament que ens farà estar més en forma, acumular minuts a les cames. Però al final intentes guanyar de totes maneres, perquè ens agrada guanyar.
14: In the end, you try to win anyway, because we like winning.
13: Amb 36 anys, Chesney afronta la que serà la seva tercera temporada al Barça i la que pot ser l'última de la seva carrera, perquè el seu contracte actual finalitza el 30 de juny del 2027. Tot i així, no vol assegurar res.
15: Ho podria imaginar, però ja no faig plans perquè n'havia fet fa 3 anys per retirar-me i ja estic aquí amb vosaltres, així que ja no anuncio res. I sí, vaig tenir dubtes de seguir aquesta temporada perquè quan tens una certa edat et jutges cada any. Encara pots fer-ho, encara pots jugar al màxim nivell, ets capaç d'ajudar l'equip? Per tant, vaig tenir els meus dubtes, però el club em van dir que encara em veien en el nivell adequat i per això estic aquí. Mentre encara em senti útil per ajudar l'equip, ho faré. Vaig convèncer-me a mi mateix i també em va convèncer el Hansi. Al final, si pensés que no ho pogués fer, no ho faria i ningú em podria convèncer. Però encara em sento preparat per jugar a un alt nivell.
14: I still feel ready to perform at a high level.
12: És que amb Chesney Marta mai se sap, perquè ell mateix confessava, no? Ens recordava que fa 4 dies estava jubilat, retirat del futbol, i mira, encara el tenim per aquí.
13: Sí, i aquest vespre serà titular. Tot apunta que el tècnic no comptarà encara amb Rafinha, que ha de aterrar de les vacances, ni Valde, que encara està deixant enrere unes molèsties a l'esquena, ni Fermín, que té com a objectiu reaparèixer el Gamper, tal i com ja ens va explicar a l'entrevista a RAC1. Tampoc, òbviament, hi participarà De Jong, lesionat al genoll i pendent de passar pel quiròfan si el tractament que està seguint amb cèl·lules mare no li dona resultats. Sí que pot tenir minuts, en canvi, Ronald Araujo, un cop superats els problemes al bessó que va tenir amb l'Uruguai. El Barça jugarà a Sant Andrews, un dels estadis històrics del futbol anglès, inaugurat el 1906 i amb capacitat per més de 29.000 espectadors. El seu rival, el Birmingham, competeix a la Championship, però lluita per tornar a la Premier aquesta temporada.
12: Doncs et sentim aquesta tarda, aquest vespre, Marta, en directe des de Birmingham. Fins aleshores.
13: Fins després.
11: RAC 1. Aquest divendres arriba un dels clàssics de l'estiu, el Barça en xancletes. A 3:15 del vespre des d'Anglaterra, Birmingham City, Barça. Els blaugranes s'estrenen a la pretemporada encara amb absències davant un segon anglesa. Viviu-lo en directe des de 2:15 a RAC1 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Marta Ramon com a enviada especial a Birmingham i els comentaris de Carlos Martínez i David Bro. I després, tu diràs fins a la una. Aquest divendres, prepareu-vos perquè traiem les xancletes de l'armari. Birmingham Barça, l'estrena de la pretemporada blaugrana a RAC1. Tots som un milió. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. 14:15.
12: Tornar a parlar de la FIFA perquè tenim la primera dimissió pel cas de la privatització del Mundial. Bernat Balboa, bon dia.
16: Hola, Gemma, bon dia. Sí, tenim les primeres dimissions a la FIFA, en aquest cas l'assessor principal de Gianni Infantino, Carlos Cordeiro, que renuncia en protesta per la possible privatització del Mundial. Cordeiro, que va ser el president de la Federació de Futbol dels Estats Units, ha expressat en un comunicat el seu total desacord amb la direcció que està prenent el màxim organisme del futbol mundial. La seva sortida suposa un cop dur per a Infantino, ja que Cordeiro era considerat una figura clau en el seu equip de confiança. Això ha passat hores després d'un nou comunicat de la FIFA, on aclareix que el seu projecte FIFA Forward Enterprise no pretén vendre el futbol ni cedir el control de la seva governança. L'entitat que presideix Gianni Infantino respecta els comentaris i les preocupacions expressades públicament i reafirma el seu compromís amb una consulta oberta i democràtica, però també lamenta que els mitjans de comunicació hagin publicat informació errònia que, segons ells, ha interromput el procés de consulta previst. Per tant, la FIFA surt al pas de les dures crítiques que ha rebut per part de les confederacions, com la UEFA o la CONCACAF. En les darreres hores, tant les 55 federacions europees com les del Nord i Centroamèrica han decidit posicionar-se en contra de la proposta d'Infantino. La UEFA inclús va més enllà i ha expressat que no participaran en competicions organitzades per la FIFA si aquesta idea tira endavant. Totes dues confederacions consideren que el projecte d'Infantino és antidemocràtic i que en cas de dur-se a terme canviaria el futbol per sempre, perquè s'orientaria més per criteris econòmics que no pels esportius.
12: I amb tot plegat, la UEFA i la CONCACAF han estat les primeres a reaccionar en contra i avui, aquest matí, s'hi ha afegit la Confederació Asiàtica, Bernat.
16: Aquesta última ha estat una decisió determinant pel futur de la proposta d'Infantino. Amb el no de l'AFC, la Confederació Asiàtica, predomina una majoria negativa davant la proposta de la FIFA. Faltaria saber què n'opina la Confederació Africana, que, a priori, no va en la mateixa línia. Dimecres va fer un comunicat, però, en el seu cas, valorant positivament iniciatives per augmentar els recursos financers destinats al creixement del futbol a l'Àfrica. Tot i això, acabaran de decidir la seva posició en una reunió la setmana que ve. També resta conèixer l'opinió de la Conmebol, que agrupa les federacions sud-americanes, i la de l'OFC d'Oceania, que tampoc s'ha pronunciat ni a favor ni en contra.
12: I Bernat, per tant, tot aquest boicot, com afectaria el calendari futbolístic més imminent?
16: Amb aquestes últimes reaccions no hauria de variar gaire el calendari FIFA, però si et sembla igualment el repassem, perquè a partir del 5 de setembre hi ha en joc el Mundial Sub-20 femení. Hi ha seleccions europees, entre elles la selecció espanyola. A l'octubre hi ha el Mundial Sub-17 femení i al novembre el masculí. També hi ha la Copa Intercontinental Masculina amb el PSG. Encara no té data ni seu, però acostuma a jugar-se al mes de desembre. La Intercontinental Femenina amb el Barça es disputa el gener del 2027 a Miami i, sobretot, la primera gran cita que podria perillar per culpa d'aquest conflicte és el juny del 2027 al Mundial Femení que es disputa al Brasil, amb la selecció espanyola com a vigent campiona. A més, recordem que el Mundial Masculí del 2030 s'ha de jugar entre Espanya, Portugal i el Marroc. Ara bé, un altre punt fort a destacar és que al març del 2027, al març de l'any que ve, hi ha eleccions a la presidència de la FIFA. Segons diverses informacions, el candidat avalat per la UEFA per destronar Infantino seria Nasser Al-Khelaifi, president del PSG i de l'Associació Europea de Clubs de Futbol. En definitiva, la premsa nacional i internacional evidentment s'ha fet ressò de tota aquesta situació i la descriu com a boicot de la UEFA a la FIFA amb la intenció d'evitar la venda del futbol i del patrimoni esportiu.
11: 14-15.
12: I aquí, a la Lliga Espanyola, el Real Madrid disputa demà a Àustria el seu tercer partit amistós de pretemporada. En aquest cas serà contra la Fiorentina. Joan Ferrer, bon dia.
17: Bon dia, Gemma.
12: Ho farà amb Carlos Despí, el davanter que ha arribat al Bernabéu com a recanvi de Gonzalo, si s'acaba fent oficial la seva venda milionària.
17: Sí, anem a pams. Primer amb el que ja és oficial, que és la incorporació de Carlos Despí al Real Madrid, un fitxatge llampec que es va tancar durant la tarda vespre d'ahir. El jugador tenia molt a prop la seva sortida cap a la Premier, però va irrompre el club blanc i va acabar pagant la clàusula de rescisió de 25 milions d'euros al Llevant per fer-se amb Espí. És un davanter centre valencià de 21 anys que aquesta última temporada ha fet 11 gols en 25 partits a la Lliga amb el Llevant. Firma un contracte de 5 temporades amb el Madrid. El futbolista, per cert, ja s'ha exercitat aquest matí a Valdebebas a les ordres de Mourinho. Espí que arriba i Gonzalo que marxa. Canvi peça per peça. Gonzalo posarà rumb al Fulham d'Álvaro Arbeloa que pagarà 40 milions pel 70% dels drets del futbolista. És a dir que el Madrid rebria el 30% d'una futura venda. Avui ja no s'ha entrenat amb la resta dels seus companys. Per cert, que no és l'únic jugador que s'emporta Arbeloa cap al Fulham. El club anglès també fitxa César Palacios, migcampista de la fàbrica, que precisament va debutar amb el primer equip aquesta darrera temporada de la mà d'Arbeloa. El Fulham pagarà 10 milions d'euros per fer-se amb el jugador de 21 anys. Tot plegat, com deia Gemma, a poc més de 24 hores d'enfrontar-se a la Fiorentina a Àustria, demà a les 6 de la tarda, en el tercer test de pretemporada dels de Mourinho, tot i que serà el primer que tindrà públic i que es podrà seguir íntegrament. El Madrid ha anunciat la convocatòria pel partit amb Espí, com comentaves, amb la novetat de Dumfries, que ja podria debutar, i ja sense Gonzalo. Tampoc hi és Mastantuono, que està a la rampa de sortida.
12: I en les últimes hores també hem pogut veure, sentir un ex del Madrid, Casemiro, ja com a nou jugador de l'Inter de Miami, i ara, justament ara, confessa, o casualitat, que Messi és el millor jugador del món.
17: Un Casemiro que, recordem, ha deixat el United aquest estiu i ara jugarà Messi i Suárez de Miami. L'ex del Madrid no s'ha tallat en elogiar l'astre argentí.
18: A ver, he jugado contra Leo y sabía que, era un imposible pararlo, que es imposible pararlo, pero en dos días me transmitió una gana de querer seguir creciendo, de seguir ganando, increíble. Tanto de problema que quiero estar siempre con los mejores, entonces, por supuesto que soñaba todos los días de estar con él, de jugar junto con él, y claro, que yo sé que es imposible pararlo, imposible. Yo nunca he conseguido pararlo. Y en los dos entrenamientos que he tenido con él ya se transmite que es esto, es imposible pararlo.
17: Ja ho veieu, que somiava jugar amb Messi, a qui considera el déu del futbol.
18: Todo el mundo sabe que he salido libre del United y tenía muchas opciones, tenía Italia, tenía muchos equipos para jugar y estoy donde quiero estar y por supuesto de jugar con uno de los mejores. Entonces, eso quiero disfrutar, estar con él, hacerlo ganar, hacerlo más grande, que es de los dioses, sino el dios del fútbol. Entonces, quiero disfrutar con él y seguir ganando con él.
17: Ja va passar amb Ramos quan va fitxar pel Paris Saint-Germain ara fa uns anys, que va coincidir amb Messi i també va reconèixer que l'argentí era el millor. Qui ens hauria dit una dècada enrere?
12: Quines coses! I Espanyol continua amb la seva estada a Anglaterra. De fet, avui viatja aquesta tarda mateix cap a Middlesbrough. Roger Jofre, bon dia.
19: Bon dia, sí. Els de Manolo González han entrenat aquest matí per acabar de preparar el següent compromís de la pretemporada. Els blanquiblaus juguen demà a les 4 de la tarda contra el Middlesbrough, un equip de la Championship anglesa, que la temporada passada es va quedar a les portes de pujar a la Premier League. Aquest amistós serà el cinquè test de preparació pels de Manolo González. Recordem que l'equip ha jugat ja contra l'Olot, el Pau Francès, el Sabadell i el Barley. I de moment l'Espanyol encara no ha conegut la derrota, amb un balanç de 2 victòries i 2 empats. Això sí, sense les sensacions desitjades, sobretot a l'últim partit contra el Barley. Un cop acabi el duel de demà, la plantilla posarà punt final a aquesta gira de 5 dies per terres angleses i tornarà cap a Barcelona. El seu últim test de pretemporada serà el dissabte 8 d'agost a 6:45 contra el Coventry City. I el 16 d'agost l'Espanyol debutarà la Lliga contra el Llevant a les 7 de la tarda.
11: 14-15.
12: 3:15 de 3. L'entrenador del Girona, Quique Álvarez, i Cristian Estuani posen fil a l'agulla per construir un equip que enguany té molta feina a fer. Tots dos acaben de presentar fa uns instants el trofeu Costa Brava, que es disputa demà, i allà hi és el Miquel Agut. Miquel, bon dia.
20: Bon dia, Gemma. Sí, tots dos han parlat a la presentació d'aquest 49è trofeu Costa Brava, demà a les 8 a Montilivi, ja sense entrades a la venda, estan exaurides contra l'Arsenal. I tot i que el Girona només ha fitxat fins ara Pixur, Ethan i Morante i té feina per fer, Quique Álvarez no està neguitós.
21: El neguit no existeix perquè jo des del primer moment sé la situació en què estàvem, que ara mateix tenim molts jugadors i bons, i ojalà es quedessin tots, però sé que pot passar que no sigui així, i que a partir d'aquests moviments es pot moure la plantilla. Igual com a entrenador et diria, ojalà la tingués ja els que es queden i pogués treballar ara mateix amb tots els d'allò. Sé que no serà així, però de moment estic molt content amb els que tinc i sobretot amb l'actitud que està tenint tothom en el dia a dia.
20: Està content Quique Álvarez, però si hi ha algú content és Estuani, que jugarà la desena temporada del Girona.
22: Significa mucho más que un contrato, ¿no? Poder estar aquí, poder ayudar al equipo tanto dentro como fuera. Yo creo que, bueno, en mi caso, desde el primer momento, mi intención estaba muy clara, que era continuar. Me veía personalmente que todavía tenía fútbol para dar y creo que todavía tengo algunos goles guardados por ahí, así que ojalá que puedan llegar pronto.
20: Un Estuani que ha viscut moments de tots els colors a Girona i que està convençut que la plantilla que s'està fent i que encara s'ha de rodonir podrà lluitar per l'objectiu de l'ascens.
22: Cada vez se ha ido más y se ha ido agrandando, entonces siempre tengo esas palabras con la afición porque creo que se merecen todo el respeto y quiero trasladarle también la tranquilidad de que de nuestro lado vamos a darlo todo para intentar devolver al Girona donde se merece, que es a primera división. Y bueno, tenemos que mirar hacia adelante todos juntos.
20: Demà a les 8, doncs, Montilivi s'omplirà per aquest 49è Costa Brava. D'aquí 15 dies començarà la Lliga contra el Leganés. Veurem si també amb les entrades exaurides.
12: Gràcies, Miquel.
20: Fins ara.
12: I el Sabadell juga avui el seu quart partit de pretemporada. Ho fa davant l'Inter d'Escaldes a la primera divisió d'Andorra, un duel on hi podrien debutar ja Pipa, Xavi Moreno, Gastón Valles, últimes incorporacions de l'equip per l'equinat. Xavi Morlans, bon dia.
23: Bon dia, Gemma. Sí, avui a les 8 de la tarda el Sabadell tindrà la seva quarta prova de pretemporada de les 7 planificades abans de l'inici de Lliga. El partit, que jugarà contra l'Inter d'Escaldes Andorra al complex esportiu de Sant Oleguer, tindrà entrada lliure per tots els assistents. El duel podria servir, com bé has dit, per veure els primers minuts com a jugadors del Sabadell, de Pipa, qui va anar convocat a l'últim partit contra el Manresa, però no va tenir minuts, i de Gastón Vallès, davanter de 25 anys, que arriba procedent del Tenerife, que es va oficialitzar ahir com a nou jugador del club. A banda d'aquests dos noms, també podria redebutar amb l'equip Xavi Moreno, que, com bé vam explicar, arriba ja de forma permanent després d'haver jugat el tram final de la temporada passada com a cedit. En cas de no sumar minuts avui, tots tres jugadors tornaran a tenir una oportunitat entre els sols 24 hores, ja que aquest dissabte el Sabadell jugarà un nou partit de preparació. En aquest cas serà contra l'Andorra, rival de segona divisió, i el duel serà també a les 8 del vespre, això sí, al CAR de Sant Cugat, a porta tancada.
12: I was lying on the grass of Sunday morning of last week, indulging in myself to feed. I'll futbol avui està de dol. Franco Baresi, exjugador del Milan i una de les grans llegendes del club i de la selecció italiana, mort avui als 66 anys. Roger.
19: Sí, el club rossonero ha emès un comunicat aquest matí en el qual ha expressat que la història del Milan està de dol per la mort de Baresi i que el seu exemple, la seva profunditat i la samarreta amb el número 6 seran per sempre una part fonamental de l'ADN i del recorregut del club. La seva carrera amb la samarreta rossonera es va allargar gairebé 20 anys. Durant aquest període va disputar més de 500 partits i va guanyar 6 títols de la Lliga Italiana, 4 Supercopes d'Itàlia, 3 Copes d'Europa, 3 Supercopes d'Europa, 2 Copes Intercontinentals i una Copa Mitropa. Baresi és considerat un dels millors defenses de la història del futbol i una de les figures més importants del Milan, club al qual va continuar vinculat després de retirar-se. Com a reconeixement a la seva extraordinària trajectòria, el club va retirar el seu mític dorsal 6, i aquí no acaba el seu llegat, perquè amb la selecció italiana va disputar un total de 82 partits i va participar en 3 Copes del Món. L'any 1982 va formar part de l'equip que es va proclamar campió del món a Espanya, mentre que el 1994 va arribar a la final del Mundial dels Estats Units, quan Itàlia va perdre contra el Brasil a la tanda de penals. Durant el matí, personalitats del món del futbol, organismes i clubs han emès comunicats de condol, inclosos el Barça i el Real Madrid.
12: Repassem ara altres titulars del món del futbol.
19: Aquest matí, dos equips de la Lliga Espanyola ja han disputat els seus respectius amistosos. L'Alavés ha guanyat el Castelló 3-0, mentre que l'Elx ha empatat a 2 contra el Còrdoba. Els altres dos equips de primera divisió que juguen avui són el Sevilla, que s'enfronta al Nijmegen, i la Reial Societat, que juga contra el Toulouse, tots dos a les 7 de la tarda. A escala europea, destaquen el Mònaco Cercle Bruges a les 5, la Juventus de Turí contra el Nice a les 6, i l'Sporting de Lisboa Nottingham Forest a 3:15, que serà rival del Barça al triangular d'Udinese. Fora dels amistosos, avui ja es disputa un partit oficial. És la Supercopa belga que enfronta el Bruges contra l'Unió Sant Giolàs a 9:15.
12: Deixem el futbol per parlar de tennis. Xavi, hi haurà presència catalana a la Billie Jean King Cup, l'equivalent femenina a la Copa Davis masculina, però no serà Paula Badosa.
23: La capitana espanyola, Carla Suárez Navarro, ha donat a conèixer avui la llista de jugadores que representaran Espanya a les finals de la Billie Jean King Cup d'aquest 2026, aquest mateix mes de setembre, a la Xina. Les escollides han estat Jessica Bouzas, Caitlin Quevedo, Sara Sorribas i la catalana Marina Bassols. Tot i això, queda la porta oberta a trucar una cinquena integrant més endavant, on sí que podria estar Paula Badosa. El debut del combinat nacional serà davant del Kazakhstan als quarts de final en un duel programat pel 23 de setembre a les 11 del matí, hora catalana, 5 de la tarda, hora local. La Federació de Tennis del Kazakhstan ja ha fet oficial també el seu quintet, liderat per Elena Rybakina, número 2 actual del rànquing WTA. I en masculí, Rafa Hodar juga avui a la mitjanit de divendres a demà dissabte als seus quarts de final de l'Obert de Washington. Ho fa davant del número 15 del món, Lorenzo Musetti, i aquest serà el primer partit entre l'espanyol i l'italià. El guanyador es veurà les cares a semifinals amb el vencedor de l'eliminatòria entre Ben Shelton i Alejandro Tavilo.
12: Abans d'acabar de parlar de bàsquet, l'endemà que Ricky Rubio resolgués el seu futur immediat, de moment continuarà jugant a la penya una temporada més.
19: La millor de les notícies pels amants del bàsquet i encara més pels aficionats del joventut. El base del Masnou seguirà vestint de verd i negre com a mínim un any més. L'estiu passat va ser el del retorn d'en Ricky i aquest el del retorn de la Provítola. Ara tots dos coincidiran de nou sobre la pista i amb la mateixa samarreta. Sens dubte, dos ídols de l'Olímpic, dos dels jugadors més influents en la història recent del joventut, que es retroben amb la missió de portar a la penya el més amunt possible. I encara podem fer un últim apunt de mercat a l'Eurolliga. Ahir es va anunciar el fitxatge de l'ex del Manresa, Sylvain Francisco, pel Panathinaikos.
12: Cinc minuts i arribarem a les 3. Joan, què més ens falta per saber?
19: Doncs en natació, avui comença el campionat europeu que es celebra a París fins al dia 16 d'agost. La catalana Iris Tió i Lilú Lluís han estat primeres a la preliminar de duo lliure i demà dissabte disputaran la final de duo tècnic. I en motor, el murcià Fermín Aldeguer es perdrà el Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, que es disputarà del 7 al 9 d'agost a Silverstone. El substituirà Iker Laucona.
12: I un últim apunt de futbol, perquè Santi Denia l'acaben de presentar avui a Praga com a nou entrenador, nou seleccionador de la República Txeca de futbol. Tindrà com a assistent Pablo Amo, jugador de l'Sporting de Gijón i també del Deportivo de la Coruña. esteu pensant en canviar de cotxe, pareu atenció. Hyundai Link Motor estrena un nou concessionari a Barcelona al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet. Allà hi trobareu tota la gamma Hyundai, servei oficial de postvenda i ofertes exclusives d'obertura. Passeu pel carrer de la Botànica número 57 i descobriu tot el que us ofereix la nova Hyundai de Barcelona. Hyundai Link Motor. De seguida tornem i ens actualitzem.
0: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wallet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
1: Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno. ¡Valorado! Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Si vos la compra ve a
24: les teves vacances tenen més bon gust amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et rendeix un munt fins al 3 d'agost.
5: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
25: Tiri, tiri, tiri. Aprofito que som a RAC1 per recomanar-te
26: l'assegurança de salut de Línia Directa, amb accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes.
25: Directament.
26: Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a lineadirecta.com.
27: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.
28: Ràdio en directe.
29: Actualitzada al minut.
30: Alertes d'última hora.
29: RAC més 1.
28: Notícies.
30: Podcast.
29: Contingut exclusiu.
28: Escolta.
30: Navega.
28: Descarrega.
29: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
28: Fàcil, còmode.
30: Intuïtiva.
28: I renovada.
29: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
31: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
32: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
33: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
32: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
33: Truca al 900 903 743.
34: Verisure.
29: RAC 1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 en la Diada de les Neus a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
35: Pues vinga, va, vinga, som-hi!
29: El dissabte 1 d'agost, des de 5:45 de la tarda, en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC 1.
36: Vilanova ha estat l'escenari del primer castell de 10 pisos els últims anys. Vilafranca podrà repetir aquesta gesta i la Jove de Tarragona hi portarà gama extra. Els bordegassos locals i els Nens del Vendrell completen un cartell de luxe.
29: El dissabte 1 d'agost, a 5:45 de la tarda, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
35: 3, 2, 1, carregó!
29: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Les 3, actualitzem la informació aquesta hora marcada per la crisi migratòria a Ceuta. El govern espanyol calcula que ja han girat cua cap al Marroc ben bé la meitat de les 50.000 persones que des d'ahir havien entrat a Ceuta de forma irregular. Pedro Sánchez s'ha reunit aquest matí amb els cossos de seguretat que des d'ahir han reforçat la seva presència a la ciutat i ha assenyalat com a responsables d'aquesta crisi les màfies de tràfic de persones.
4: definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable.
2: Alberto Núñez Feijóo acusa Sánchez de no haver estat a l'altura de les circumstàncies i reclama una resposta molt més contundent per recuperar el control de la frontera. El líder del PP insisteix a demanar mesures extraordinàries, més implicació de la Unió Europea i responsabilitats polítiques al govern espanyol. Des de Madrid, Roger Perciba.
6: Sí, reacció de Feijóo a les paraules de Sánchez, que reclama que el govern espanyol declari Ceuta situació d'interès per la seguretat estatal i activi tots els mecanismes extraordinaris que preveu la legislació. Feijóo demana acceptar el desplegament de Frontex, reforçar els efectius policials i militars i el retorn al Marroc de les persones que han entrat irregularment. Torna a demanar la reforma de la llei d'estrangeria perquè les devolucions també es puguin aplicar a les persones que entren per la via marítima i critica l'anunci fet per Sánchez d'instal·lar boies a l'espigó que separa el Marroc de l'estat espanyol. Diu Feijóo que una frontera no es defensa amb barreres improvisades, sinó canviant la llei. El líder popular també exigeix la compareixença de Sánchez al Congrés, demana responsabilitats polítiques i pregunta si el govern espanyol sabia que hi hauria una allau d'aquestes característiques. Si no ho sabia, diu Feijóo, estaríem davant d'un greu error dels sistemes d'informació de l'Estat.
2: També us hem explicat que els veïns del barri del Puiget, que encara no han pogut tornar a casa després de l'esvoranc de l'L9, s'hauran de carregar de paciència. Els bombers han trobat una nova esquerda en un dels blocs afectats i per curar-se en salut no els deixaran tornar fins al setembre. I Salvador Illa manté tota la confiança en la consellera d'Educació, malgrat que cada cop hi ha més interrogants sobre la gestió del fiasco de les proves PISA. El president ha fet balanç dels seus primers 2 anys de legislatura. L'oposició l'acusa de triomfalista i de no tocar de peus a terra. En esports, Marc-André Ter Stegen fa les maletes a Can Barça.
12: El porter alemany marxarà aquesta tarda cap a Amsterdam per tancar la seva sessió a l'Ajax fins al juny de l'any que ve. En canvi, durant les pròximes hores arribarà l'extrem belga Jesse Bissiou, que signarà com a nou jugador blaugrana, tot plegat el dia que el Barça debuta la pretemporada anglesa contra el Birmingham en directe a RAC1. El Sabadell juga a les 8 del vespre, un amistós contra l'Inter d'Escaldes, i el Girona acaba de presentar el trofeu Costa Brava, que disputarà demà contra l'Arsenal. I primera dimissió avui a la FIFA davant la proposta del seu president Gianni Infantino de privatitzar una part del Mundial. Un dels seus principals assessors, Carlos Cordeiro, ha deixat el càrrec.
2: I acabem amb el temps, una mica menys de calor que els últims dies, tant avui com el cap de setmana, Bel Caral.
7: Sí, la calor és intensa i les properes hores ens acostarem als 40 graus a Ponent, però no hi arribarem, com ahir, que vam tenir màximes de fins a 41 graus a Solsona o a Lleida. A la resta de comarques interiors, ahir era fàcil passar als 35 o rondar els 35, avui més difícil arribar a aquesta cota o passar els 35 graus. A la costa el descens no es nota tant i la xafogó continua molt intensa, de fet, i això es manté el cap de setmana. Calor més moderada, tot i que intensa, però no amb aquests valors tan disparats d'ahir o de dimecres. De fet, demà fins i tot pot afluixar una mica més la calor i les properes hores, nou ruixats i algunes tempestes al sector oriental del Pirineu i el Prepirineu, una situació que es repetirà de cara a demà, a la tarda, i en canvi diumenge menys possibilitat de pluja, però de nou podem treure cap alguns xàfecs al Pirineu, tot i que més probables al sector occidental.
2: Les 3 i 4 minuts, tanquem aquest 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer, el control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat, els butlletins, el 9C amb la Montse Martí, avui en edició de Butxaca.
12: Perquè a partir de 8:45 es disputa el Barça en xancletes, el Barça Birmingham, i han acabat el Tuiràs amb Pau Bonastre.
2: El 14-15 torna demà a les 2, serà els taloners del versió RAC1.
29: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala i Guillem Estanella.
8: És un normal, home.
9: Ho passo de conya.
10: Pues vinga, anem.
11: Acabem de veure... És que és molt fort, perquè...
13: Sí, passen moltes coses aquí, eh?
11: Hem de crec, cobrir-nos amb els oients. Ahir vam tenir de convidat l'Albert Buscarons, sí. I s'ha quedat... Avui es nota que ahir era juernes, no?
13: Clar, es va allargar la coseta, sí. I ha volgut ja quedar-se el cap de setmana.
11: Sí, i està marxant ara mateix i no podia tancar la porta del xiringuito on estem gravant, Déu meu senyor, gran Buscarons.
13: Bueno, escolteu, que passen uns minuts de les 3.
11: Ara.
13: Us recordem que som els d'abans del clapés.
11: Ara.
13: Perquè som...
14: Els taloners!
13: Estadella, Parella, molt bon divendres.
11: Molt bon divendres, Marvala, quina alegria, quina il·lusió, home, per favor.
13: Els divendres la vida té un color molt diferent i més sí, a l'estiu. Sí. Sobretot no mireu el sol directament, que llavors sí que tindrà...
11: Té un color, lo Pau de Pons.
13: Sí, què vol dir, això?
11: Vull dir així, morenet, no?
13: Què vol dir ara? Què vol dir un color, això?
11: Vull dir un color, lo Pau de Pons, que lo Pau de Pons és morenet. Saps? Això és un tio viscut, és un tio que tot el dia està... Es nota que és de secar perquè tot el dia està el sol.
13: Ah, vols dir que té color d'estiu?
11: Sí.
13: Vale, vale.
11: Però té color d'estiu tot l'any, lo Pau de Pons.
13: No
11: sé si fa uva, eh?
13: És un vividor.
11: A great bevedor.
13: Sí, sí, sí. Jo crec que el cap d'any en fa 12, mira què et dic.
11: Que el cap d'any què?
13: En fa 12.
11: 12 què?
13: D'uves.
11: Ah. Anem a recuperar els millors moments, que òbviament això no són els millors moments dels taloners. Anem a recuperar, sisplau, els millors moments. Gràcies.
13: Doncs mireu, comencem l'altra versió del dia parlant del tercer dia de vaga dels docents. Avui amb bloquejos a les carreteres de Lleida, la Catalunya Central i a l'Alt Pirineu. Els mestres i professors tornen a fer sentir la seva veu amb talls i marxes lentes. I demà serà el torn de Girona i divendres la de tot Catalunya.
0: Exacte. A primera hora del matí han bloquejat la A2 al voltant de Lleida a l'altura de Soses. Un tall que han aixecat a 9:45 del matí. A més, han tallat la C55 a Manresa, reoberta abans de 9:45. Els educadors han interromput la circulació també de la C25 a Manresa, la C16 a Berga, a la N260 a la Seu d'Urgell i la C59 a Moià.
13: Els docents catalans reclamen millors sous, més recursos per als plans d'inclusió a les aules i una reducció de la burocràcia. Ja fa temps que ho reclamen, però ara ja estan fins al capdamunt.
0: Exacte.
13: Demà la vaga arriba al Vallès Occidental i Oriental, Maresme i Girona. I divendres, com comentàvem, tots els centres educatius de Catalunya.
0: És que si una cosa està clara, que un país que no cuida els serveis públics, i en aquest cas l'educació pública, el futur d'aquest país està molt escrit.
13: Està fotut.
0: Que és fotre't una hòstia que no t'aixequi ningú d'ella. Mira, fa 2 dies es manifestaven el sector social, fa 3 dies el sector sanitari, i ara el sector de l'educació. Tots són sectors que tracten amb persones, i són els que estan ara mateix més trinxats als seus professionals. Jo no ho sé, el govern, quin model de país volen. Però que està clar que aquest nosaltres no el volem.
13: Totalment, ens hi sumem en aquestes reclamacions. Mm. Els taloners hem preparat una cançó protesta per recolzar les reivindicacions del professorat del nostre país. Jo ho he intentat fer a ritme de Harry Styles.
0: No sé
13: com anen sortint.
0: Clar que sí, cremeu-ho tot!
13: Home, tampoc... Bueno, sí, que el cremem.
0: Cremeu-ho tot!
13: Si no, són cas
0: fins
13: meu a cremar
0: coses. Fins que us facin
13: coses.
0: Cas.
13: Harry Styles, pels docents de Catalunya. Endavant!

0: aquesta cançó.
1: Ai.
0: Oh, quina calor.
1: Moltes gràcies al nostre productor musical, Salva Coromina.
0: El millor sempre.
1: Que ha fet, bueno, ha fet miracles perquè aquesta cançó surti en directe.
2: I ja ho sabeu, si no voleu que res us vagi malament a la vida, heu d'escoltar Els Taloners.
3: Els Taloners del versió RAC1 i aprendre pels sagles migdiades.
1: Va, canviem de tema, ara atenció, perquè Salou deixarà de ser la capital de la cultura catalana 2025, justament aquest dissabte. Oh. Serà en una gala al Teatre Auditori presentada per la gran reina, l'Helena García Melero, i amb actuacions del Manu Guix.
0: Exacte, després d'un any d'agafar el relleu de Sabadell i de fer més de 400 activitats socials i culturals, Salou deixa de ser la capital de la cultura catalana. Oh!
4: Quina paneta,
0: en aquesta gala descobrirem qui serà la següent capital de la cultura catalana.
5: Oh, quins nervis, per favor. El que està clar és que la gent de Salou s'ha de poder acomiadar com cal de ser la capital de la cultura catalana, sí o no?
0: Exacte.
1: Totalment.
5: Des dels Taloners volem ajudar els seus veïns. Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu de... És l'hora dels adeus.
0: Oh!
5: Bàsicament, volem des dels Taloners que la gent es pugui acomiadar de ser la capital de la cultura catalana 2025.
1: És important, això, eh?
0: Sí, s'ha de tancar sempre les coses, eh? S'han de fer tancaments. Aquest, molt bé, Cuca.
5: Això t'han dit a teràpia, no?
0: Això és una cosa que se sap. Quan tu et descobreixes una mica emocionalment, que sí. Tu suposo que d'aquí 10 anys ho aconseguiràs, descobreixes que has de tancar les coses.
5: Perdona, vaig descobrir la teràpia de fa molt temps, eh?
0: Ah, sí?
5: Sí, des de fa molt
1: ara
5: temps.
1: Ara tampoc farem aquí una lluita, no. Aviam, més de teràpia.
0: Jo a veure qui està més malament del coco, va.
5: Jo feia teràpia online, imagina't.
1: Online?
0: Hòstia, sí que
1: online.
0: Estàs malament,
5: no
0: sí,
5: podia sortir ni de casa. Vinga, va, anem, va, que a Salou he començat a trucar gent i m'he trobat una persona que ostres, que l'he demanat un discurs i sí. Ha anat directament al gra.
6: Bona tarda, per Mallorca.
5: Hola, què tal? Bona tarda. Que això és Salou.
6: Perdó?
5: Que si és Salou, això, dic.
6: Salou, el Bar Mallorca de Salou és.
5: Truco perquè no sé si saps que Salou deixa de ser la capital de la cultura catalana i trucàvem per veure si volíeu acomiadar-vos d'aquesta, diguéssim, capitalitat, saps?
6: Bueno, pues... T'ho dic ara o no?
5: Sí, si vols fer un discurs o algo, o vols esplayar-te, vols que m'emocioni, tot teu, al micròfon de RAC1, vull dir que endavant.
6: Bueno, salutacions a tota Salou, a tota Catalunya, i gràcies per haver nombrat Salou la capital de la cultura catalana. És un orgull.
5: Ara! Bravo, bravo, bravo! Salutacions.
1: Es nota que ha calat, això de la cultura catalana.
5: Ha calat fort. Sí. No sé si tant com en aquest següent establiment on he trucat i crec que l'he agafat en el pitjor moment per poder agafar una trucada.
7: Hola, bona.
5: Hola, bona tarda, què tal? Com esteu? Això és Salou?
7: Sí, dime.
5: Ah, molt bé, mira, què tal? Truco de RAC1, truco de la ràdio. Com esteu? Tot bé o què?
7: Bien.
5: Sí, ah, molt bé.
7: Com que habrá?
5: Com?
7: Com que habrá?
5: Em dic Guillem, que truco de RAC1, de la ràdio. Que Salou deixa de ser la capital. Sí, hola.
7: Dime. Porque estoy trabajando, ¿sabes? Es que no puede coger teléfono.
5: Ah, vale, no, que dic que Salou deixa de ser la capital de la cultura catalana. Trucava per si volíeu dir-li adeu a la capitalitat.
7: O se puede hablar un poco más tarde, porque ahora mismo no se puede entender. Es que lo siento mucho, ¿eh? Se lo lavabo.
5: Ah, que estás en el lavabo.
7: Lo siento mucho, ¿eh?
5: Ah, vale, vale.
7: Venga, chao, tío.
5: Adeu, adeu, adeu, gracias, sí. Bon dia.
1: ¿Qué?
8: Vamos a Salou, en
5: hem agafat aquest pobre senyor al lavabo. Per això tenia tanta pressa, per no...
0: Clar, és que les necessitats bàsiques no en tenen de ciutat de cultura.
5: Però està molt bé perquè no ha tingut por a agafar-me el telèfon mentre feien les seves necessitats, eh?
1: I mira que a vegades se sent, quan tu l'agafes des del lavabo, se sent, eh?
0: Sí, a mi no em fa res. A part, des que compartim vàter de forma comunitària en aquesta planta, m'estic acostumant a compartir-lo més íntim.
1: Ha de ser-te anar.
9: La meva dona, que m'estic fent de ventre, eh? Digue-li el que ha passat. Digue-li el que ha passat, coño!
5: Efectivament. Mira, he seguit trucant i m'he trobat una persona que s'ha acomiadat d'una manera, t'he de dir, que m'ha preocupat perquè és molt peculiar. Hola, bon dia, què tal? Que això és Salou?
10: Sí.
5: Es veu que Salou deixa de ser la capital de la cultura catalana i és per si us volíeu acomiadar en condicions de ser la capital.
10: Val, molt bé. Doncs adeu, Salou. Gràcies per tot.
5: Sembla que s'hagi mort.
10: Perdona, és que estic atenent.
5: No preocupis. Escolta, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
10: De res.
5: Adéu, bon dia.
10: Bon dia. Adéu.
5: Clar, jo m'he patit molt quan he dit adéu, Salou, gràcies per tot. Dic, he matat a Salou.
1: Però s'estava acomiadant ella dels seus estimats, crec, eh? Adéu, saber.
5: Adéu,
1: Salou.
5: Gràcies per tot, eh? Vull dir, segur bastant...
0: Potser és una ciutat que està tan a les mans del turisme que no la sent ni seva, i és com adéu, no?
5: Mira, és que no vas desencaminada amb la següent trucada, perquè he trucat a una botiga que, literalment, ho peta molt.
4: Real, digui'm.
5: Hola, bon dia, què tal? Que deixeu de ser la capital de la cultura catalana, era per si us volíeu acomiadar.
4: Pues mira, adéu.
5: És una mica de romanticisme, no? Després d'un any de ser capital de la cultura catalana, Salou, doncs potser...
4: No ho he seguit gaire, noi.
5: Però tu ets de Salou, eh?
4: Jo sóc d'aquí de Salou, sí.
5: Ah, molt bé, molt bé. I com veus la cultura catalana, Salou?
4: Home, si sóc sincer, sí? Veig més... cultura aragonesa, fan més festa els aragonesos que els catalans.
5: Llavors podem dir que Salou és el Gibraltar català, no?
4: Si li vols dir així, és una bona comparativa.
5: No, perquè on he trucat jo? Això què és?
4: Això és un comerç.
5: Ah, és un comerç. I què veneu?
4: Doncs caça i pesca i aventura. Ah. Sí, Marial, de Salou.
5: Marial?
4: I articles pirotècnics.
5: O sigui, petals?
4: Sí, estem... Sí, senyor.
5: Home, hi ha gent que els tira i després hi ha gent que se'l fuma.
4: Bueno, jo això ja, jo ja sóc gran per aquestes coses. M'aturrava molt loco.
1: Això vol dir que els ha deixat enrere, eh? Això
5: va deixar els petes per anar amb la pirotècnia. Mira, acabem aquest reportatge d'investigació i la trucada com es mereix Catalunya. Per acabar, per todo lo alto, que dirien els d'Aragó, jo crec que seria guai que tu i jo cantéssim els Segadors per acomiadar-nos de la capital de la cultura catalana de Salou d'aquest 2025.
4: Canto molt malament jo, tio.
5: Bueno, jo també, eh? Tu...
4: Perdràs, de la gent apagarà la ràdio, eh?
5: No, home, no. Anem a cantar els Segadors. Jo crec que això ho hem de fer per Catalunya i per Salou.
0: Ara.

0: Els taloners del versió RAC 1 i a prendre pel sac les migdiades.
1: Di noche m'ha picato.
2: És que, mira, hem parlat d'Omar Montes. Uh-huh. Ara estàvem escoltant els Segadors. No sí. podem fer un mix més original perquè hem de parlar d'aniversaris i fa 20 anys de l'estrena de Hannah Montana.

0: Però que bé que la canta l'Estadella.
1: Bueno, jo tenia una perruca rossa. No diré res.
2: Què dius?
0: Mireu, Disney vol celebrar-ho amb un especial protagonitzat per Miley Cyrus, evidentment. L'artista que va donar vida a la Miley Stewart, l'adolescent que tenia una doble vida. De nit es transformava en una superestrella del pop i es deia Hannah Montana.
3: Exacte, aquest especial s'estrena avui 24 de març a Disney Plus i servirà com a un viatge nostàlgic pels moments més icònics d'una ficció que va marcar tota una generació i es va convertir, bueno, en un fenomen global. I no sé si va marcar bastant algú, perquè s'ha sentit perruca rossa.
1: Jo t'he de dir que jo era molt fan de Hannah Montana.
0: Hannah Montana?
1: Jo vaig anar a veure Hannah Montana al cine,
3: què?
1: Acompanyat per la meva millor amiga d'aquell moment, que crec que està viva. Fa molt temps que li perdo la pista.
0: Com es diu, que la saludem?
1: Gemma. Gemma, espero que estiguis viva. I recordo que en el moment del final, quan es va treure la perruca i va cantar The Climb per tota la gent del seu poble, jo vaig plorar en aquell moment, eh? Jo vaig plorar en aquell moment. Jo feia a Disney Channel, feien aquella cosa de jugar, de que tu havies d'anar responent preguntes de Hannah Montana,
0: sí.
1: I vaig guanyar un disc de Hannah Montana per saber moltes respostes de les preguntes que et feien a Disney Plus.
0: Ole, tu!
3: Tu què volies ser, mica, la Hannah Montana de Cunit?
1: Jo...
0: Ja ho és.
3: Quan es va emocionar amb la quan la Hannah cantava amb la identitat pròpia
1: també
3: davant del poble, va pensar, algun dia jo em treuré la perruca.
1: Em foto perroques de nit, jo també.
0: Com era la cançó?
3: Benvingudíssim, amor. El demà pots vindre amb una perruca, si vols.
1: Vale.
0: Com és la cançó que cantava la peli?
1: Com que la peli era de Climb?
0: Sí, quina? Com fa?
3: Posem-nos un silenci,
0: com
3: que
0: te la
3: volem
0: saps.
3: Escoltar bé.
1: Que no molt si et dels Dream and Dreamember de Savoy sense imagen sap a Erwin. Ets una rata.
3: Què canta M hebreu?
1: Eh?
0: No, és anglès, això.
1: És anglès, però és l'anglès de Cunit, de Camels.
0: Ah, és de Camels.
3: Ah, very well, baby.
1: And I gotta be strong, just keep pushing on. And I gotta be fountain mountain, I gotta mountain make it move. And I gotta be happy baro, sometimes I gonna have to lose. Toulouse, no la ciutat.
0: Heu de vigilar amb els gossos ara mateix, que s'estan escapant de casa, eh?
3: Però, i com li brillen els ulls, eh?
0: Sí, no, no. Hem tocat el moll de l'os de l'Estadella.
1: Per mi, Hannah Montana és la meva infància.
0: Doncs mireu, des dels taloners volem saber què li agradaria a la gent que tornés. Per exemple, doncs no sé, que tornés Hannah Montana, com ho ha fet.
3: Sí, com a l'Estadella.
0: Aquí comença un reportatge a peu de retorns.
3: Exacte, eh? Avui he baixat al carrer. Oh! És que avui ja no recordava com la deia. És avui he baixat al carrer, vale? Catalunya, la deixarem així. Ei, nois, he baixat al carrer i m'he trobat un noi.
1: Sí.
3: Aquí, la pregunta avui, la primera era obligada, en
1: sí.
3: Plan, com portes lo de Hannah Montana, no? Que torni i tal. I després, què vols que torni? Bueno, aquest noi representa, crec que una gran part de Catalunya que té molt clar que vol que torni una cosa en concret. I si et dic...
0: Balladors.
4: Ni idea.
3: Què t'agradaria que tornés a tu?
4: Al Michael Jackson. I al Messi, també.
3: Al Messi t'agradaria que tornés a on? Perquè ell és viu.
4: On vulgui ell, a casa meva, si vol. Però si pot ser al Barça, també.
3: I vols fer-li una crida? Vols demanar-lo? Perquè això és la ràdio líder. Vull dir, pot ser que això s'escolti des de Miami.
4: Vinga, va. Leo, si m'estàs sentint...
3: Potser que li digues en castellà, perquè ell no ha parlat mai en català.
4: No, i tant, que l'entén, sí.
3: Vale.
4: Leo, si m'estàs sentint... Torna. Si m'estàs sentint...
3: Potser que li digues en castellà, perquè ell no ha parlat mai en català.
4: No, i tant, que l'entén, sí.
3: Vale.
4: Leo, si m'estàs sentint... Torna.
3: T'hauries d'oferir algo perquè vingui.
4: Casa meva. Jo tinc una habitació que serà supergust.
3: Vale.
4: Llit doble, pensió completa.
3: Tovalloles bones?
4: Sí, li cuino jo, sí.
3: Li tregues la roba, els calçotets...
4: El que ell vulgui, però que...

0: Vingui, que vingui, sisplau.
1: Quin mal rotllo.
2: Jo tinc una cosa a dir, o sigui... Un moment, ara tornem, eh? Però, o sigui, culers de Catalunya i d'arreu, perquè es veu que n'hi ha per tot arreu, de gent del Barça, vale? Me n'estic entenant.
3: És més que un club, eh?
2: Sí, i tant. I és una empresa. Jo us diré una cosa. Teràpia. O sigui, sisplau, hi ha professionals que us poden acompanyar a fer un dol per anar superant aquest tema del Messi. O sigui, ja està, saps? Ja ho deien aquells cantants. Pasado, pisado.
3: Ara.
2: Mira endavant. Mira endavant amb els ulls d'esperança.
1: Ja fue.
2: No, de veritat, és, recorden, saps quan tu quedes amb un tio? Ara fa molt que no ho faig, però tu quedes amb un tio i et parla de la seva ex.
3: Sí. Ui, és una red flag, això, eh?
2: Una red flag, això és una empenta amb un penya-segat, o sigui, no hi supereu, saps? Vull dir, jo proposo que tot aquest amor que sentiu pel Messi l'agafeu i el repartiu per la vostra dona, home o criatures. I família, m'explico? Tant Messi, va, home, tirem endavant. Llavors he seguit caminant.
3: M'agrada el mini. Sí, segur, dins del reportatge. Sí, sí, està molt bé, està molt bé.
2: És que lo del Messi no m'acabo. No, he seguit caminant i m'he trobat un home que ell té molt clar que vol que torni una cosa que fa molt temps hi era i ja no tenim.
4: Yo sabes que volvería a hacer, que tú no lo has conocido, pero yo sí. Los vigilantes nocturnos. ¿Por qué? Porque yo pagaría la parte que me corresponde. ¿Sabe por qué? Porque por la noche, en aquellos tiempos, tu padre quizás sí, tú ibas a las 3 de la mañana, tocaba las palmas para que te abrieran los portales.
2: ¿Y tú te oferirías como vigilante?
4: No, qué collón, yo porto molts anys ya. Yo no, escolte, que tinc... 84 años.
2: ¿Una merda?
4: ¿Cómo que una merda? No. ¿En serio? Pero yo cuando me pongo guapo, tengo chicas muy jóvenes. Muy jóvenes. Lo que pasa es que no quiero, porque...
2: A ver si el vigilante vendrá a buscar tú, ¿eh?
4: ¿Sí? Pero yo pagaría un vigilante y pagaría la parte que me corresponde. Eso seguro.
2: Vale. Sí. ¿Cuánto pagarías? Porque potser me interesa a mí.
4: Sí. Vostè, eh?
2: Jo, que no ho faria bé, jo.
4: Sí, ah, sí, i tant que lo faria bé. Sí. Oh.
2: Bueno, pues ja seguirem parlant d'aquest negoci. Bueno, ha passat moltes coses.
1: Moltes, moltes. Ha anat canviant d'accent a mesura que anava parlant. No?
2: Aquest és un home gallec, vale, que fa molts anys que viu a Barcelona, però pel que sigui el català no està en els seus plans de vida. Vale?
3: Té prou amb el gallec.
2: Té prou amb el gallec. I que ell vol que tornin els vigilants.
1: Nocturns.
2: Nocturns. Però ell està molt bo i encara persegueix a noies joves. Però que vingui un vigilant, perquè tot és molt perillosa. Nois, jo he sortit una miqueta convulsa d'aquesta conversa, però per sort... Just després d'aquest gallec m'he trobat a una tia que m'atreveixo a dir que és la persona que més respecta i estima al poble català.
5: Mai he vist Hannah Montana. M'és una mica igual.
2: A tu què t'agradaria que tornés? Què és una cosa que enyores molt?
5: El Gustavo Cerati. Cantante. Okay. Com es diu cantante?
2: Cantant.
5: Cantant.
2: D'on ets?
5: Jo soc de Mèxic i vaig arribar fa 2 anys aquí. Vale.
2: I vas aprendre català com?
5: Primer amb el Duolingo. I després vaig trobar una pàgina web que es diu parla.cat, que és com de govern, sí. Gratuïta, té com tot els nivells.
2: Uau! I quan tu vas arribar aquí ja parlaves català?
5: Sí.
2: Pots fer una crida a animar a tothom que puto aprengui català?
5: Sisplau! Una mica de respecte al poble català. Fa moltíssima il·lusió aprendre català, és preciós.
2: Que et podria demanar matrimoni ara mateix. Sí, estic a punt de fotre el genoll a terra, nena, i treure't un pedrusco que no tinc.
3: Bravo, bravo, bravo.
1: Dempeus l'estudi de RAC1.
3: Tindria cua perquè ens hi casaríem tots tres amb ella, eh?
2: També et dic que després marxava i pensava el català també es casa amb uns mínims, eh? Vull dir, ha arribat un moment que algú que el faci algo tan simple i bàsic com parlar la nostra llengua i ja ens hi casem. Però bueno, nois, i després d'aquesta meravellosa dona, exemple, per molts i moltes, m'he trobat una estampa molt maca que és un pare amb les seves filles. Granadetes ja les filles, eh? Vull dir, les filles tenen grandetes ja. I estaven tots tres en un banc i els dit, escolteu, ha passat això amb la Hannah Montana. Què us agradaria que tornés? I la conversa ha anat a llocs inhòspits.
6: No la conec, no és del meu poble.
2: Què us agradaria que tornés?
7: Els stay homes. Que tornin, sisplau.
2: Que torni la pandèmia, per tant.
7: No en aquest context. Que tornin només ells, la pandèmia no cal. By the way you look at me, like you've chosen,
1: like I'm the only one. Olé,
2: són filles teves? Són les teues filles?
6: Sí.
2: Quins ulls de color mar que tens, I no l'ha agafat cap filla, aquests ulls.
6: No, també ja m'ho retreuen contínuament.
2: No, fan vertigen de mirar, eh?
6: Bueno, depèn del dia. Si el dia és apagat, són grisos. El color blau no és color, no, és absència de color. No hi ha pigment. I per això agafen el color i en sé que els tinc gris o en sé que els tinc blau.
2: Sí, ets tan empàtic que inclús els colors s'adapten al...
6: A tot jo, m'adapto a tot.

0: memes de construït, quina meravella. Ja no se'n fan d'aquests, eh?
1: Mira que té
2: anys. Home puré, tan desconstruït, deconstruït ja. Home puré.
3: Ai, un home puré.
2: Perdona, crec que hem de ja començar a adaptar aquest nou concepte home puré, eh?
3: De, tan deconstruït que està, pobret.
0: Tan diferent del gallec. Ai. Mireu, nois, la conclusió d'avui és que el passat, deixeu-lo al passat.
4: Els taloners del versió RAC1. El refugi climàtic de la ràdio.
5: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Ofertes límit al Corte Inglés. Fins a un 50% de descompte en mobles de jardí. 50% en una selecció de models de matalassos de les principals marques i fins a un 30% en una selecció de sofàs i butaques. Són les ofertes límit. Només 4 dies. Del 30 de juliol al 2 d'agost a la botiga web i app del Corte Inglés.
7: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
8: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
9: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
10: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
9: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
10: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
9: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
11: RAC1 Podcast.
9: Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
4: Els taloners de la migdiada i

0: Segarra, bona tarda.
1: Bona tarda, coqueta de llum.
2: Avui només una coqueta,
1: només eh? Una, però fa molta llum.
2: Va, comencem les altres mencions del dia parlant del que no és cap novetat, és l'embolic de Rodalies. Des de les 5 del matí està tallada la circulació de trens entre Sitges i Gavà per les obres de reforma i ampliació de l'estació de Castelldefels.
1: Exacte, mentre es duren aquestes obres, Renfe ha posat en marxa dos dispositius de bus diferents. Un pels usuaris de l'R2 Sud, de Rodalies, i l'altre pels dels regionals de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Veient que cada 2x3 estan contractant serveis al alternatius amb bus, jo muntaria directament una empresa que es digués Tenfe.
2: Clar, com que no, el Guillem està connectant, ara els, diguéssim, els acudits dolents te'ls quedes tu.
1: Sí, ho faig bé.
2: Fas de Guillem. No, no, ho fas millor.
1: És molt difícil fer acudits difícils.
2: I ara, la zona universitària de Barcelona és el punt d'arribada, com deia el Guillem ara, de busos per als viatgers de trens regionals que venen de Tarragona i de Terres de l'Ebre, i el Guillem ens deia que era de camí, era que passen 9 minuts a les 3. A Estadella, no sé si ja veus alguna cosa.
3: Doncs mira, ara mateix està arribant un bus, un jife. No sé què, és com... És el bus, un jife, no?
1: Ho hem de conèixer.
2: És el marca és.
3: El jife, no?
1: El jife de tota la vida.
3: Jife de tota la vida. Mira, gent que arriba. Hola, enhorabona. Mira, gent que arriba. Què tal? Què tal? Com ha anat el trajecte en bus? Bé o què?
4: Sí?
3: Sí. D'on veniu?
4: De Tarragona.
3: De Tarragona. I heu parat a Cunit i cap aquí?
4: Sí.
3: I què tal? Ha estat agradable el viatge, el bus, bé?
4: Tranquil.
3: Molt bé, perfecte. Us veig molt contents, satisfets.
4: Sí.
3: Molt bé, doncs amb alegria. Escolta, que vagi bé el dia, eh? Bones festes. Adéu, adéu. Mira tota aquesta gent que baixa.
2: La darrera cosa que volia aquesta gent és que els molestessis.
3: Sí, no, home, no, mira.
1: Però feia prou bona veu.
3: Com ha anat el viatge? Bé o què? Ha anat el viatge?
4: Ja, francès.
3: Ah, francès, ah, hòstia. Les viatgers que t'en s'y vient? Les viatgers, les bus, c'est bien.
4: Le voyage, oui.
3: Ah, les voyageurs, c'est bien.
4: C'est bien.
3: Ah, c'est bien. Est-ce que tu venis de Cuny? À de Cuny?
4: Oui.
3: À de Cuny, est venu le viage, les bus.
4: Le bus.
3: Les bus.
4: Voilà.
3: Voilà, et voilà, et c'est bien, les températures, les musiques.
4: Quel.
3: Ah, c'est bien.
4: Super.
3: Ah, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ici en Barcelone?
4: Sagrada Familia.
3: Ah, Sagrada Familia.
2: Ah, clar.
3: Ah,
2: clar.
3: Bon, bien. La Sagrada Familia, c'est fini avant que la Rodalie.
4: C'est cet après-midi, la Sagra.
3: Ah, l'après-midi, sí, sí.
4: L'après-midi.
3: Ah, oui, oui.
4: On passe la journée, là.
2: M'has de traduir, Guillem, que em perdo, eh?
4: Sí.
3: Ah, m'ha dit que sóc molt atractiu. Oui, merci beaucoup.
4: De rien, merci.
3: De rien, bo rien. Hola, què tal? Tot bé o què? Ah, què tal? Hòstia, em coneixes?
5: Fan.
3: Què tal?
5: Les talonets i tal, versió.
3: Hòstia, què tal? Com ha anat el viatge amb
5: vos? Ha anat bé, has parat poc, allí a Cunit.
3: Vale.
5: I ara el tema és que no ens han deixat... Bueno, no sabia que deixaven aquí, però bueno...
3: T'han deixat una mica tirat ara mateix?
5: Ara mateix, sí, perquè vaig fins a Santa Coloma.
1: Hòstia santa!
3: Però,
5: perdó. El que hi ha. Però,
3: quan creus que trigaràs a arribar a Santa Coloma, comptant tot?
5: Quan sortim de Sant són 45 minuts, doncs ara trigaré una hora, hora i quart.
3: Per tant, diguéssim que el teu viatge des de Tarragona fins a Santa Coloma l'estàs fent en 3 hores.
5: En 3 hores, sí.
3: Oh! Bueno, bé, no?
5: Content.
3: Com portes el cul?
2: Ha de valdre molt la pena el que tingui a Santa Coloma, eh?
3: Vull dir, Santa Coloma, què hi ha a Santa Coloma que t'hi porta per fer 3 hores?
5: He estat vivint a Sants 7 anys i vaig comprar-me un pis perquè no es podia comprar per Sants i me l'he tingut que comprar allà amb la meva parella.
3: T'has comprat el pis a Santa Coloma?
5: Sí, correcte.
3: Però vens de Tarragona?
5: Soc de Tarragona originari, porto 10 anys a Barcelona.
3: Home, tu estàs de Santa Tecla, nen.
5: Exacte.
3: Canta't una mica l'Amparito Roca, no?
5: Home, no.
3: Canta-li. Vas anar
5: ahir
3: a la baixada de
5: l'Àliga
3: o no?
5: No, a mi el dissabte va ser dur i ahir em vaig tapar a casa a dormir.
3: Tens pinta de tenir una edat ja?
5: 40 tacos ja.
3: Uau! Pues no ho sembles tampoc.
2: És molt jove, Guillem, no t'estranyis tant.
3: Ets jove d'actitud.
1: 40 anys.
3: I tant. El Bala està prop dels 40 i ho veu venir.
5: Està per aquí, Bala, records.
3: Estic aquí, digue-li el que vulguis, et sent.
5: No, fa superfan del versió, del Bala, dels Taloners, ho segueixo que al matí també faig baster. Tot el dia amb recústic.
3: Molt bé, com a ver, si abraça'm, hòstia, me cago en la puta. Vamos ahí, molt bé.
2: Guillem, parla bé.
3: Quina alegria, doncs moltes gràcies, eh? Que vagi bé.
5: T'he vist i he baixat i dic, vaja, parla amb ell.
3: Doncs moltes gràcies, que vagi bé a Santa Coloma, eh? Adéu, bon dia, adéu. Adéu,
1: sort.
3: Tolorimos a Ron de Wall. Mira, hola, què tal? Tu també has vingut de Cunit o què?
6: Sí.
3: I què tal, com ha anat el viatge?
6: Està bé, bé.
3: Ah, sí?
2: No hi ha ningú que es queixi, eh?
6: No, no.
3: Què idioma habla?
6: Castellano y un poco de francés.
3: Ah, yo mejor francés.
6: Vale.
3: ¿Tú no?
2: Guillem, ¿por qué no le parles en castellà amb accent francès, que si ja fas el mix?
3: ¿De dónde vienes tú?
6: De Marruecos.
3: Ah, de Marruecos, muy bien. ¿Pero vienes hoy de Tarragona?
6: No, de Lleida.
3: Ah, de Lleida. ¿Tomas por culo?
6: Sí.
3: ¿Qué hacías tú en Lleida?
6: Estudiando.
3: ¿Y qué estudias tú en Lleida?
6: En la Facultad de Medicina, un máster de investigación biomédica.
3: Ah, investigación biomédica.
2: Guillem, parla-li en català, perquè si estudia medicina, aquesta noia parla català.
1: I a Lleida tothom parla català.
3: Quin és?
6: Sí, mon amiga.
3: Ah, sí, no, Misaga?
6: Mi amiga.
3: Tu amiga?
6: Sí.
3: Ah, tu amiga, i estudia?
6: Solo para vacaciones.
3: Ah, solo, d'aquí de Pendoneo?
6: Sí, solo viene para mi visitar.
3: Ah, c'est bien, muy bien. ¿Y tú ahora para dónde ves?
6: Oui, j'attends Uber.
3: Uber?
6: Oui.
3: Uber.
1: ¿Qué es Uber?
3: Ah, mejor Uber, Uber. Es mejor un taxi, ¿no?
6: Bueno, es más fácil Uber.
3: No, no, sí, levanta claro. Mano, taxi, claro.
1: Que gaste el metro.
3: No, coge metro, va genial.
6: Sí, pero...
3: Mira, veo que llevas mucha maleta, te la quitan y ya vas suelta.
6: Sí, bueno, Uber es más fácil, creo, con estas maletas.
3: Ah, bueno, siempre, yo siempre he apostado por el taxi, siempre. ¿Y ahora qué has venido a hacer aquí a Barcelona?
2: Estaba rellenando el accent francés y el vasco, ¿eh?
6: Sí, Sagrada Familia.
3: Ah, Sagrada Familia también, qué bueno.
6: Ya, de todo.
3: Bueno, fantástico, que vaya bien.
6: Gracias.
3: Aujourd'hui. Adiós, adiós, adiós.
2: Molt bé, molt bé. Però escolta, ei,
1: Sagrada Família, escolta una cosa, Guillem, parles increïble que... el francès.
3: És que clar,
1: és que crec que t'infravalorem, tio. Fas pinta tonto i ets superllest.
3: Mira, Alba Sagarra, vigila, perquè m'infravaloreu tota l'estona. Mira,
1: no,
3: senyora! Ui, hola, senyor. Senyora, la de la maleta. Què tal? Com ha anat el trajecte, bé o què?
0: Què?
3: El trajecte.
0: Mira, la línia 3. Ah, muy bien. Sí, el trayecto, bien.
3: Però de què es pensava vostè que li deia?
0: Ah, yo qué sé. Que me decía que cómo me había ido el trayecto, pero me he equivocado y te he dicho eso.
3: Ah.
0: Que me ha ido bien el autocar.
3: Sí, tu d'on vens?
0: De Hospital de los Infantes.
3: Ah, de los Infantes, molt bé. I has parat a Cunit i d'aquí a aquí?
0: Sí.
3: I ara cap on vas?
2: Quina odissea?
0: Pues en el metro.
3: Al metro?
0: Sí, que como no me gusta, pero me jodo y me tengo que meter en el metro. Díselo eso a TV3 y al que sea.
3: Som RAC1, som RAC1.
0: Ah, bueno, pues ya está.
3: Que no t'agrada el metro?
0: No.
3: Ara mateix el micro de RAC1 és teu, digues el que vulguis.
0: ¿Qué quieres que diga? Que son unos sinvergüenza y que tienen esto siempre enmierdao con todo lo que pagamos los españoles.
3: Ara.
0: ¿Vale? Que mi marido ha trabajado muchos años para estar pagando todo lo que está de esto. Y está todo cada vez más enmierdao y más... Ah, pero es que no. Es que tampoco va el AVE, porque mi hija me iba a sacar el billete para el AVE, pero tampoco funcionaba. Tenía que bajarme del AVE y coger también otro trayecto.
3: A ver qué pasa, ¿no?
0: ¿Qué pasa? Sí, que se están tocando los huevos en la oficina en vez de trabajar.
3: Bueno, y ahora... Bueno...
0: Eso lo dice los cojones. Si no te atreves los huevos, los testículos, los cojones. Así.
3: No, no, ey, señora, chapó. Yo ahora matéis la aplaudezco, señora.
0: Estamos aquí que nos tienen esclavizados a los pocos que trabajamos.
3: No, ¿porque tú vas a trabajar?
0: No, yo no. Yo, ¿tú te crees que este cuerpo serrano con 75 años voy a trabajar yo y no he trabajado en mi vida? Me ha mantenido mi marido. Pues no.
2: Pero se acababa de decir los que trabajamos.
0: Mi marido trabajaba en la Inocron.
3: ¿El qué?
0: En la Inocron, donde los bolígrafos.
3: Ah, los bolígrafos.
0: Sí, y mi marido tiene un buen sueldo, pero, hombre, tiene una buena pensión, ha quedado una buena pensión.
3: ¿Y tú estás ahí a tope con él?
0: Y yo estoy...
3: ¿Tú no lo sueltas?
0: 60 años y con él, ¿qué quieres que lo suelta ahora después de 60 años con el resultado que me ha dado?
1: ¡Anda ya!
3: Te has rendido bien, ¿no?
0: Hombre, me ha dado uno de 1,80 m y una de 1,70 m. Y encima me ha mantenido en mi casa ahora sin salir a trabajar. Tócate los huevos.
3: ¡Ole!
0: ¡Ole ahí!
3: Ei, senyora.
2: Digue-li si té algun boli ara, per regalar-nos.
3: Ara, tens algun boli per regalar-nos?
0: No, que te voy a regalar un boli si no llevo ni boli para mí para escribir ahora. Casa del herrero, cuchillo de palo.
3: Escribís con lápiz.
1: Y buen palo.
0: Yo no escribo. ¿Por qué voy a escribir? Si ya no hay cheques para firmar ni nada. Y llamaba al banco y mira la cartilla y todo, número rojo, porque no te dejan subir. Hostia. En el momento que tienes de esto, Hacienda va y punt, ala, a tomar por culo. Que no.
3: No, no, no. Vostè, senyora, m'acaba de fer un anàlisi clínic de la societat ara mateix, eh?
0: Hombre...
3: No, no, estupendo. ¿Y ahora cómo va usted?
0: Yo ahora voy a Nou Barris, pero sí me va bien el metro.
3: Ah, te va bien, ¿eh? El metro sí que va bien, es la única cosa.
0: Sí, sí. Pero los carteritas que hay dentro, no va bien el metro. A mí me da miedo coger el metro ahora, ¿eh?
3: No, pues usted,
0: No, mi marido me ha dicho, coge un taxi, no te vaya a pasar algo, que no sé qué, que no sé cuánto, pero voy a coger el metro, coño, que si no te venga a gastar dinero, lo que me gasto en el metro me compro un chaquetón.
3: Senyora, com es diu vostè? Perdoni, ja l'última...
0: Com me llamo?
3: Sí.
0: Loli.
3: Loli, ets una crack, eh?
0: Sí, una
3: crack. Ets una crack reivindicadora a tope, eh?
0: Ya lo creo, ya lo creo. Por eso llevo aquí en Barcelona 60 y pico de años.
3: Es notes, molt bé, Loli. Bueno, que vagi bé, sort al metro, eh?
0: Sí, encantada.
3: Un plaer, ens donem la mà.
2: Loli!
3: Un abrazo, Loli, ven aquí, abraça-me.
1: Que tinguis sort amb la travessa.
3: Que vagi bé, Loli, eh? Adéu, adéu. Adéu, adéu. T'ha fotut canya? Tu ets l'informador? Ah.
7: Conmigo perfecto.
3: Ah, contigo perfecto.
7: Sí, perfecto.
3: Vale. És simpàtica la Loli, eh?
7: Una buena usuària.
3: Molt bé, tu ets informador tota la vida, eh?
7: Bueno, jo llevo un temps aquí, un any i pico.
2: I com informa? Que ens informi, que ens informi. Sí.
3: I ens pots informar ara mateix de la situació, tot bé?
7: Sí, en principi va tot bé. Sí, en principi tot
2: bé. En principi?
7: Sí, sí, sí. Sí, sí.
8: Molt bé, però escolta,
2: digue-li si hi ha hagut alguna incidència durant el dia.
3: Hi ha hagut alguna incidència o alguna durant el dia o tot bé?
7: No, tot bé, sí, sí, sí, de moment tot bé.
3: Però escolta, jo crec que, com és el teu nom?
7: Pedro.
3: Pedro, nosaltres som els talons del versió RAC1. Jo crec que és el moment que el Pedro, com a informador de Rodalies de tot el tinglado que hi ha aquí de busos, crec que tu has d'acomiadar la connexió.
2: Clar que sí.
3: Has de dir ara, hi ha normalitat al servei dels taloners, et sembla?
7: Molt bé.
3: Però vinga, va, fot-li. Vinga.
7: Hi ha normalitat amb el servei dels taloners.
3: Gràcies!
9: Estàs escoltant els taloners del versió RAC1 en rigorós refregir.
10: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la Ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
11: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
12: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
11: Yamato, Hinotori, les ales del Fènix.
12: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
11: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
9: RAC 1.
13: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
14: Escolta, un moment, ¿tú también a la promo del 9C de l'estiu?
13: Hombre, tú, ay, ay, ay, por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí, dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
14: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
11: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
13: Vinga, remàntamelo, careta de sortida i...
9: RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Tots som 1. Els taloners del versió RAC 1. I a prendre pel sac la digestió.
15: Ens hem cobert de glòria.
2: A l'Alba Segarra no se li escapa ni un detall durant la setmana, sempre va anotant... O sigui, està entrant públic, ara. Sí, sí, que ha vingut a veure el Clapés directament.
3: És públic, que no arribava i està aquí. Hola, què tal? Espera, vaig amb ells.
2: Hola, què tal?
3: Què
2: tal?
3: Què ha passat? D'on veniu?
16: De feina.
3: De què treballeu?
16: Jo ho organitzo events d'empresa.
3: Hòstia, molt bé.
17: Mira, l'Enric també. Mira.
3: Avui tenim de tot, eh? I quin esdeveniment teniu avui?
16: Avui, mira, tenia un event de 350 persones.
3: Ah, molt bé. I de què? De què? Quin client era?
16: No, això no es pot dir.
3: Vol dir que toca pela.
16: Toca pela, toca.
3: Perfecte, jo has dit, bueno, doncs com toco pela vinc més tard, no?
16: Exacte, llavors ja m'agafo, ja ha sortit bé i m'he agafat la tarda lliure.
3: Vale, Cuqui, molt bé. Ahir has vingut a veure el Clapés, entenc.
16: Exacte.
3: Molt bé, doncs avui el Marc Serra. Ara, ja que vens tard, te l'has menjat.
18: Que mala suerte!
2: Vinga, que hem de repassar aquestes pífies.
17: Vinga, va, som-hi.
2: També diré que aquesta setmana molt poques, eh?
17: Pues mira, no tan poques, perquè comencem per tu, Marc Bala, eh?
2: Per què dius?
17: Si jo no, vaig donar no una dada l'altre dia, tu vas voler anar de sobrat i dir, vaig a fer el càlcul.
2: Ah, sí, és veritat.
17: I ves que haurem de tornar... Aquest públic parla molt, sóc jo.
2: Sí, sí, sí. Però
17: i jo em desconcentro,
2: no
17: nens. Jo tinc com una espècie de diagnosticat. Marc Bala, igual que jo, que em desconcentro, va calcular fatal aquesta operació tan senzilla que se li demanava. Ejacular 21 vegades al mes és bo per la salut masculina.
18: Això és una delícia, home.
17: Vale.
2: Això quantes vegades és al dia? Vaig a fer la 31 dividit de 21.
18: Pues no? Com ho has dit, això és què?
2: 31 dividit de 21.
18: Sí, seguro.
2: Sí, això és 1,47 al dia, eh?
3: Ha passat una cosa, perquè el Val estava molt content amb la divisió aquesta que ha fet de les 21 palles en un mes, i has fet 31 entre 21, que dona 1,47. Clar, jo he pensat, no pot ser que doni més d'un si són 21.
18: Són normal, home.
17: Exacte. I em cau la cara de vergonya.
2: També t'he de dir que hi ha... A mi em quadrava un M47 al dia. Ja,
17: clar.
8: Nosaltres sempre diem que nosaltres donem pollos i pollazos.
3: S'ha de dir 21 entre 31, que dona 0,67, que aquell ara, és un número... Ara. Una miqueta, des d'aquí, si algú a casa patim perquè hem fet malament la divisió,
17: ara mateix, ja,
3: amb la calculadora...
17: Amb callos a les mans, ja.
3: No.
17: No, el Bala va veure que se li donava malament el tema de sumar.
2: Tampoc us pengeu la medalla, perquè això ho va detectar l'Alba Castellví, que és l'estudiant en pràctiques. Eh?
17: Ell va dir, saps què? Les matemàtiques no són lo meu. Ves que no sigui cantar lo meu. I es va llançar l'aventura de cantar. Ni més ni menys que un clàssic.
3: Sí, Bala.
17: Oh, que maco. Venga. Venga. Què és este animal?
19: No puc més.
3: Però en quin moment?
17: I justament l'Estadella, que és l'últim àudio, recordem que és Estadella corrent amb un senyor de Pamplona a través del telèfon.
3: Sí, bé, escolta, s'ha fet esport.
17: Sabeu que l'Estadella juga una cosa que és els jocs de paraules constantment, sí. Que és una cosa que li agraïm amb tota l'ànima cada dia.
3: Quan no hi sigui, ho trobareu a faltar, això.
17: No, és que aquesta setmana, que la sigui l'aconsegui, que es diu en castellà, aquesta setmana l'Estadella ha fet el que per mi és per fi el millor acudit. Diversos veïns han explicat a tot Badalona que estan cansats dels problemes de convivència que, segons diuen, estan relacionats amb els pisos turístics que hi ha actualment al barri.
3: Home, et dic una cosa, està clar que si no vols turistes has d'anar a un restaurant japonès.
20: Un moment, ara estic una mica cagat.
2: Per què?
17: Uau.
3: Sí, perquè ja no hi ha nigiri.
17: Ai. Pues saps què m'ha sorprès? Saps què Cuca pensava, boà, vaja merda que porte ara?
21: Una puta merda!
17: I saps què? I saps què m'ha agradat? I de miracle en miracle, perquè sé d'una cosa em queixo jo, és que aquí només m'equivoco jo dient noms. I per fi, Guillem Estadella s'ha equivocat dient un nom. Perquè en comptes de referir-se al cantant del Cantó del Loco com Dani Martín,
3: sí.
17: Escolteu com li va dir.
3: Pateixo per una persona que és Dani Martínez. Dani Martínez.
19: Qui és vostè?
3: Va fer una cançó. Dani Martínez, el Cantó Loco.
22: O sea, era una cosa absurda.
17: Dani Martínez, que sembla un company de l'institut.
3: No, perquè Dani Martínez és el còmic, saps? Que ja em vaig confondre amb ell.
17: Bueno, però t'has confós, aleluia.
3: No, sí, no passa res, no passa res. Bueno, escolta.
17: Ja era hora, jo ja estava preocupada. Pensava, no pot ser que ho faci també.
3: Bueno, cosites.
17: Però no passa res d'ella, perquè aquí al pòdium de les cagades en noms se l'emporta servidora. Ja ho deia Guillemina Nota.
3: Com?
17: Guillemina Nota. Guillermina Mota.
19: Tu ets gilipolles.
2: Què has dit?
17: Que ja ho deia Guillermina Mota.
19: Ah, ara sí.
17: Mira, després de que el servei es va interrompre per l'accident de Gèlida...
23: Com?
17: De Gèlida. De Gèlida. Let it go.
3: Et dic una cosa, crec que Quica Nazaret hauria de venir als Estats Units.
17: Quica Nazaret.
2: Com?
17: Quica Nazaret.
23: Però no és andalusa, eh? O sigui, és...
17: Jo hablo com una...
23: Quica Nazaret. Quica Nazaret.
17: És que jo us he de dir que la segona notícia era de Bomber Liar o algo així. Bomber Liar o algo així.
23: Escolta, nena, tu ets tonto o què?
3: Bomber Liar, no, Bomber Liar.
17: Bomber Liar, Bomber Liar.
2: Bomba!
17: Ben molt...
3: Ai, Déu meu, allò de Bomber Liar per mi és el millor. Quan hi hagi un incendi, trucarem a Bomber Liar.
17: Vam estudiar ciències polítiques, eh? Des d'aquí demano perdó que ho va invertir en mi, que van ser els meus pares.
2: Et va quedar poc per dir Oppenheimer, ja, directament. Sí.
17: És que la llengua i el cervell van a velocitats diferents. La meva llengua va a la seva, tio, no la puc controlar. Clar. Són com els rissos, saps?
3: Lo d'Oppenheimer és quan tens un veí que t'obre la porta i es diu Jaime, no?
23: La brometa bastant fluixeta.
3: Gràcies. L'estan aplaudint, l'estan aplaudint. Un senyor del públic que ha arrencat l'aplaudiment, eh?
17: És això, és una loteria, és com els fills, no els tries, no? Els acudits de l'Estadella tampoc. Mira, aquesta setmana vam començar a anar a fer una truita.
3: Sí.
17: Perquè era el Dia Mundial de la Truita Patates.
3: Sí.
17: I es va fer una truita i es va tirar...
2: I ben bona que era.
17: Sí, sí. I també es va tirar una mica la canya.
3: Ah, sí? No, no, boníssim. Mira, atenció, moment crític. Ara mateix en Rafa està agafant la paella i el plat on li fotrà la volta. Atenció.
4: Hòstia, que jo amb aquesta bellesa, és que jo no sé si li dones la volta amb aquests ulls.
23: Com?
3: Ho diu per l'Alba Castellví, eh?
23: Molt bé, m'està tirant la canya.
5: Socorro, socorro!
4: Veus aquells plats?
3: Sí.
4: Agafa el que més t'agradi.
3: Ah, doncs mira, l'Alba, agafa tu, sí, perquè jo estic aquí amb el micròfon. L'Alba ara mateix s'està fent un autoselfie, està agafant el plat que més li agradi.
4: Has anat al meu color, eh? Clar que els teus ulls, eh?
3: Basta! Basta! He dit xop, basta!
4: Quan et dones sol, oi que se't posen verds?
23: No m'ho puc creure!
3: Però ara de cop i volta...
17: Un moment. A veure, que és el dia de la truita, eh? No el dia del tirar canyes. Bueno, mira, va anar així. Nois, sí. La setmana que ve, més i millor.
6: Ara!
2: A tot això, l'Enric Cambrai encara està a la taula.
3: Estàs
2: al·lucinant, eh?
3: Home, i tant. Què tal? Si féssim un espectacle dels Teloners, el voldries dirigir?
21: Sí.
3: Sí?
2: Va, sí.
3: T'agradaria?
21: No sé si s'aixecaria el taló.
17: Ah! Oh! Ja no l'he pillat!
2: Perquè som els Teloners.
17: Ah, jo pensava que saps?
3: Què?
2: Com? Què has pensat? Que no sé, alguna cosa...
3: Una polla.
17: Deixa
3: però,
17: pensar.
21: Mira, marxa a l'estudi i vés a dormir. Sí.
17: Necessito descansar. Cara,
3: però que tot el dia, porto una setmana que només pensa en tites.
2: Sí.
17: No, una setmana no, eh?
2: Tota la vida, carinyo.
17: Una setmana, a mi no em treguis mèrit, eh? Una setmana no.
3: Tot el dia amb la tita a la boca.
17: Tu no havies nascut que hi haig pensat, eh?
8: Que nosaltres donem pollos i pollazos.
17: Ara. Vinga, seguim.
2: Saps com se segueix això?
3: Mira, ja... Bé, què tens a la boca?
17: Aigua. M'estic hidratant.
2: És que jo... Hi ha un moment que jo m'aixecaria i diria, mira, ja...
17: Quan tu ho sentis, ho pots fer. Això és un espai segur. Ja la tinc un grup de pop.
3: Vamos, chicos. Vámonos.
24: Els Teloners del versió RAC-1 i a prendre pels sacles migdiada.
2: I mira, tot just parlàvem de l'amor, ara hem de parlar de la mort, perquè gràcies a un rànquing elaborat per la funerària catalana Àltima, hem sabut quines són les 100 cançons que més es posen en els funerals.
17: Aquest llistat s'ha extret de les cerimònies celebrades en els més de 16.000 serveis funeraris duts a terme al llarg del 2025 arreu de Catalunya. Gràcies a aquest rànquing hem sabut que l'Ave Maria de Franz Schubert, el cant dels ocells de Pau Casals i Un beso i una flor de Nino Bravo...
2: M'encanta aquesta...
17: Preciosa. Són les obres musicals més demanades del 2025.
3: Jo us he de dir que he flipat una mica per aquest rànquing, eh? I he vist moltes cançons que m'han sorprès, perquè són 100 cançons, eh? I aquí només tenim les 3 primeres, eh? I per això m'he avançat una mica i us he preparat un repàs a aquest rànquing amb el més destacat. Però sí. No farem la típica secció de música que ha fet el Basté. En el número tal, sonava això, no.
2: Però tu t'has escoltat les 100 cançons de més posades dels funerals?
3: No me les he escoltat, he mirat la llista.
2: Ah, val.
17: Ja sap llegir, eh?
3: Clar, vull dir, hi ha els noms i mirat-la.
17: Sembla mentida, però llegix.
3: Bueno, el que he fet és bàsicament fer un rànquing musical, el pur estil de RAC 105, he tret la meva faceta com a locutor de ràdio musical, per presentar-vos un rànquing musical del més enllà.
24: La teva música.
2: RAC finit!
3: Perquè sí, comencem aquesta hora de la tarda. RAC finit, la ràdio dels teus èxits i del més enllà. Repassant les cançons que més sonen en un funeral, on sembla que tot s'hi val. I en el número 30 tenim Algo se muere en el alma, de Manuel Garrido.
25: Algo se muere en el alma cuando un amigo se va.
2: Perdona, però és molt adient, aquesta, eh?
3: Home, arribes al funeral i no saps si ha mort algú. És un programa de Radio Teletaxi. Funeral i Revilla, donde la muerte te pilla. I ben a prop, en el número 36 d'aquest rànquing de les cançons més posades, tenim, com no, el cant del Barça.

0: cançó i des del taüt estan fent palmes.
1: Si tu veus que des de la caixa fa el pam, pam, pam...
2: Enterra'ls!
0: I és que a l'última, si posen aquesta cançó en el teu funeral, t'incineren i et posen en una forma, en una urna en forma de Champions, ja t'ho sabes! I seguim amb un clàssic de la música. Arriba el número 41, el meu avi.
3: El meu avi va anar a Cuba.
0: No t'enganyis, el teu avi no va anar a Cuba, va anar al més enllà. I...
1: Guillem!
2: És veritat, és veritat.
0: Bueno, no...
1: bueno, és que ara m'imagino el gust total del programa, que acaba d'enterrar un avi amb aquesta cançó.
2: No, bueno, però això millor, informació de servei, que no vagi Cuba a buscar-ho.
0: Tu et vols autoenganyar i dir que el teu avi ha anat a Cuba? Bueno, tu pensa, jo quan va morir el meu peixet també vaig pensar que anava al cel dels peixos i va anar al vàter. Vull dir,
2: correcte.
0: A l'avi mai al vàter, sisplau.
2: No, no hi cap. Ho hem provat i no hi cap.
0: I seguim amb més música.
1: Tot i que abans de morir estava tancat el vàter.
0: Per favor! I seguim amb més música, que sonen els funerals a Catalunya. Atenció, perquè arriba el número 71, el Segador.
1: Aquest és molt èpic per una mort, eh?
0: Però és una cosa, aquesta cançó es posa la veritat, és del rànquing que hem tret d'Àltima. Vull dir que no m'ho estic inventant,
1: eh? No, tot això és real, el que estem dient.
0: Clar, aquest rànquing d'aquesta funerària sempre tenen l'última paraula.
2: 15-28.
0: Poses al teu funeral aquesta cançó i en comptes de Sant Pere ja t'espera Lluís Companys i Francesc Macià.
1: I Francis Meixis, pels amics.
2: Per què dic com són youtubers, saps, aquests dos?
0: És molt, perquè hi ha ràdios que fan aquesta merda, eh?
2: No, no, increïble. Sigue, sigue.
1: Ara la gent està dient, això és RAC1?
0: I anem a per l'última, el número 99. Atenció, perquè arriba...
1: Home, aquesta és de les últimes.
0: És està a les últimes, l'himne del Madrid.
1: Aquest és més per si t'han encendre, no?
0: Ja? Clar que sí. Si t'ha sorprès, doncs ja saps, recorda que vius a Catalunya i que governa el PSC. I fins aquí el repàs de les cançons més surrealistes que la gent es posa al funeral. Tornem demà amb més cançons que la gent es posa per cagar i que no l'escoltin al clonc, com sempre a la teva... Com sempre a la teva emissora dels èxits, RAC Finit!
4: Els menys meus.
0: Bravo!
2: Increïble!
0: Bueno, ara fora conyes, jo crec que falta una cançó, jo vull fer la meva proposta,
1: sí?
0: Que no està a la llista, i jo vull quan em mori, vull que m'incinerin.
1: Ah, tu fas pinta de que vols ser incinerat.
0: Sí, sí, sí.
2: Jo també.
0: Exacte, jo faré una bomba de fum quan mori. Jo vull que quan sigui el meu funeral i em portin a la incineradora, vull que soni això.

0: I si tan balsamen que soni la maionesa.
1: Vale, prou ja.
0: Que és del mateix.
1: Prou ja. Prou.
2: Ja està, eh?
1: Ja, el cupo de parlar d'amors, jo...
2: Ja està.
0: Està bé, s'ha de naturalitzar tot, també.
1: Ara sí, som-hi.
2: I para de fer la baueta.
1: Per què, no t'agrada?
2: No, perquè ja em posa nerviós.
1: Et posa nerviosa? Clar que sí.
2: Pots parar?
1: Quan tu digues.
2: Saps què és el més trist de tot?
1: L'esquivat, estic fent Matrix.
2: Que ets capaç de que quan t'incinem soni aquesta...
1: Clar que sí, diré adéu-siau, marxo, però deixo'm els èxits.
3: Els taloners del versió RAC1, el refugi climàtic de la ràdio.
4: I fins aquí el programa d'avui, no només el programa, sinó la setmana.
5: Ara, ara!
4: He de dir que, recordant aquest moment fent de Los 40 Principales, ai, sí, Justo Molinero, he seguit rient, eh?
5: Sí, és que és fort. Bueno, és que jo crec que tenim un do per fer música, eh?
2: Sí.
5: Bueno, marxem, que tinc ganes. Tinc el cotxe ja engegat aquí per marxar.
4: Ui, no, tindràs el volant, nen, més calent que el pal d'un xorrero, eh? És el pitjor de l'estiu, eh? Agafar un cotxe aparcat al sol,
5: sí,
4: és de les pitjors sensacions de l'estiu, eh?
5: No sap tenir cotxe.
4: Bueno, o aparcar-lo a l'ombra o posar un parasol ben maco.
5: Això fa molt d'antes, eh?
4: Sí, home, a mi m'agradava que te'l regalaven abans, sí, de...
5: Mafre, pam.
4: Mafre, sí. Ibercaja.
5: Ibercaja.
4: Caja Rural.
5: Quan veus algú amb caja rural...
4: Bájamelo, bájamelo. Que si tu veus algú amb la gorra de caja rural...
5: I intueixes que és del paleolític mínim, home, vull dir que és la persona ja viscuda.
4: És un senyor que li surten els palillos de la,
5: sí,
4: geniva, eh?
5: Sí,
4: ja se'ls,
5: sí,
4: agafa, sí, de dins de la boca l'escuradents,
5: sí,
4: eh?
5: Sí, sí, sí, caja rural, eh?
4: Caja, hòstia, rural. Hòstia, que bo. Hòstia, quina bona. Bueno, i aquí també tenim el Caixa Penedès, eh?
5: Home, Caixa Penedès, mític Caixa Penedès, per favor, és del millor que ens ha passat a la història, eh?
4: De que desaparegués?
5: No, vull dir que a mi m'agrada molt aquella identitat de Caixa Penedès,
4: sí, amb aquell raïm,
5: raïm,
4: sí,
5: oh,
4: que maco, maco, maco. Aquest estiu estem nostàlgics,
5: molt,
4: eh?
5: Molt, molt, molt.
4: Bueno, doncs marxem. Faltarà, això sí, posar la cirereta final, que així, és el teu hit.
5: Dime, David, hem, buah, de tancar amb aquest temacle. Vull, va, que la gent comença a cantar ple pulmó.
4: Ara, fora d'antena, t'explicaré una intimitat amb Bet.
5: Veus ser nòvios?
4: No, ens coneixem. Però hi ha una intimitat.
5: Veus?
4: No, quan la cirereta final, que així, és el teu hit.
5: Dime, David, hem, buah, de tancar amb aquest temacle. Vull, va, que la gent comença a cantar ple pulmó.
4: Ara, fora d'antena, t'explicaré una intimitat amb Bet.
5: Veus ser nòvios?
4: No, ens coneixem. Però hi ha una intimitat.
5: Veus?
4: No, quan antena t'explicaré una intimitat amb Bet.
5: Veus ser nòvios?
4: No, ens coneixem. Però hi ha una intimitat.
5: Veus?
4: No, quan una intimitat amb Bet.
5: Veus ser nòvios?
4: No, ens coneixem. Però hi ha una intimitat.
5: Veus?
4: No, quan...
6: Centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
7: Ai, que no em sento. Perdona, sóc jo? Sí, oi?
4: Ah, perquè no havia apretat fort, ja està. Que no tenia els auriculars ben inserits al connector.
7: Llevamos 500 años.
4: Años haciendo
7: no
4: radio.
7: Posar les coses al forat.
8: Bueno, llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama sí, radio. ¿O no?
4: Sí, efectivament. Són les 5 de la tarda. No, les 4 de veritat. Són les 4 de la tarda. Benvinguts.
7: Una hora menys a Canàries.
4: Efectivament. Benvinguts a la versió estiu. Bona tarda a tothom. Bona tarda als oients. Gràcies per la seva amabilitat, als que ens estiguin escoltant des del cotxe. Avui hi ha molta gent rotllo cotxe cap a la costa, cap amunt i cap avall.
7: I tant.
4: A gaudir de Mad Max a l'autopista, perquè amb aquesta merda d'autopista que ens està quedant,
7: ui, sí,
4: la P7, però vaja, aquest és un altre tema. I a el Brusca, bona tarda.
9: Hola.
4: Com estàs de la vida en general?
9: Doncs mira, molt contenta, perquè avui hi havia cafè de franc.
4: Què?
9: Que no direm gratis. Que... Sí, sí, cafè. Hi havia cafè de franc, no ho saps?
4: Però un cafè de franc.
10: No s'ha avisat els de la tarda.
9: Aquí,
4: sí, sí,
9: però aquí
4: sí,
9: a la màquina de vending, diguéssim, de la
10: però
9: màquina
10: ja no
9: de cafè.
4: Sí, sí,
9: encara.
4: Sí, sí.
9: Pots gaudir d'una no, no, xocolata, del que
4: mira, mira,
9: cafè...
10: A veure, és que tenim una companya que porta una garrafa de 8 litres.
4: No, no, hi ha gent que ha anat a comprar un termo i està omplint cafè per tota la setmana vinent.
10: No direm el nom per no...
4: Bueno, però una cosa...
10: Deixar la Marta Torrents en...
4: Bueno, pot ser que hi hagi una nova veu en aquest programa des de fa 24 hores? Qui va ser ahir que va dir? Aquesta no la tinc localitzada. Qui va ser?
9: La Marta convidat? Ramon, pot ser?
10: No,
4: la Marta Ramon.
10: No, la Pont-Nou.
4: La Pont-Nou.
9: Ah, sí, la
4: Pont-Nou,
9: és veritat.
4: Ai, que mona, la Pont-Nou, que està allà a Síria. No, no està, no...
10: Home, 25 anys treballant de monologuista, doncs al final, no?
4: Bueno, vale, vale, ja està. Guardem la veu, desem la veu.
10: En teatres de tot Espanya.
4: Silencio, desem la veu. La Iel està contenta per una cosa tan material com és el sí, cafè, però, un moment, no dissimulis. Que el cafè potser surt bo, surt dolent, però la veritable notícia és demà a Tortosa.
9: Sí, sí, no, demà a Tortosa. La meva àvia fa 100 anys.
4: Home, un aplaudiment sí, per l'àvia de la Iel. És a Tortosa. I com es diu la teva àvia?
9: La meva àvia es diu Pietat, Pietat Miralles. Sí.
4: I de segon? O ja diem Pietat Miralles ja?
9: Ja, ja, ja sabem, en Pietat Miralles.
7: Pietat Miralles, motomami!
4: Sí, 100 anys demà. Motomami. Pietat, si ens estàs escoltant, o si ens estàs escoltant, la felicitem perquè vol dir que...
9: No, no, poca gent amb 100 anys, realment, si ho penses.
4: No, clar, si ho penses i si no ho penses també. Vull dir que
9: ja, ja.
4: Hi ha molt poca gent, però li desitgem que passi un molt bon dia d'aniversari a la Pietat Miralles de Tortosa.
9: Sí, jo em dutxaré i m'arreglaré per una mica... I per presentar-me de 100.
7: Ja era hora.
4: Ja era que, la dutxa ja hi comptàvem i l'arreglar-se està molt bé. Que ho gaudiu en família. Avui també encara és un dia gairebé tan important com els 100 anys de la teva àvia, la Pietat, demà. Mm-hmm. Perquè avui, amics i amigues, torna per fi al Barça! I en aquest cas ho fa amb un partit amistós contra el Birmingham de la segona lliga anglesa. Però vaja,
9: per
4: torna
9: fi,
4: al Barça,
9: eh?
4: Torna al futbol.
10: Bueno, això no està per decidir.
4: Què està per decidir? Home, senyor Florentino, no hi ha res per dir, el calendari s'ha tancat fa dies, el partit
10: que
4: juga avui...
10: El Barcelona acumula cientos de denuncias
4: ya
10: y tiene que pagar por el caso Negreira, que es el mayor escándalo de corrupción del mundo,
4: y,
10: que estamos preparando un dossier de 500 páginas
4: Madrid,
10: para llevárselo a la UEFA no, y que puedan, pues que no quede impune, porque es el mayor escándalo de la historia del mundo y, del fútbol, y deberían suspender su partido, lo tengo por aquí, que me lo has preparado Butragueño, sí, lo tengo por aquí... Que habría que suspender su participación en la Liga sí, y deberían destruir la ciudad de Barcelona y este programa de carroñeros negreiratos.
4: Bueno,
9: ¿qué
4: ja
9: diu?
4: Està, és prou, ja d'aquest color. Per cert, vostè, presumptament, sempre presumptament, ha estat implicat en casos molt pitjors, començant pels xuricets del magatzem Castor i tota aquesta escolla de coses, eh? Vull dir que no...
10: Mira, han dicho muchas cosas.
4: Sí,
10: hay,
4: sí.
10: Hay un periodista por ahí de la...
4: Vull dir que no...
10: Mira, han dicho muchas cosas.
4: Sí.
10: Hay un periodista por ahí de la ABC que dice que estoy cansado.
4: Bueno,
10: ¿pero cómo voy a estar cansado? Que le he dicho a mis más allegados que estoy cansado, que no, pero ¿cómo no voy a estar cansado?
4: No.
10: Si estoy aquí a las 4 de la tarde todos los días
4: sí, sí,
10: haciendo este programa,
4: vale,
10: dirigiendo mis empresas, dirigiendo el Real
4: vale,
10: Madrid,
4: ya sé, eso que tenés
10: y me voy a desuscribir de RACO 1 porque sois todos muy feos, joder.
4: Bueno,
10: que no dejáis hablar a las niñas de este programa, que,
4: no,
10: que están todas... Que están todas
4: no,
10: para mojar pan.
11: Que tiene derecho a hablar. Tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos. Joder.
10: A ver, Martita, tráeme un café.
4: Bueno, pero ya de que...
12: A ver, ¿qué dice este bobo madridista?
4: Home.
12: El Barça es el millor club del món, pelotudo.
4: Efectivament, bona tarda, soy Lucía Calán. ¿Cómo está? Está contenta, ¿eh?
12: Pues claro que estoy contenta. Bueno, chupa tinta, vomito de mate.
4: Pero sisplau.
12: El Barça torna més fort que mai. El Madrid fa dos anys que no guanya ni a parxís.
4: Doncs és veritat, no guanya Real Madrid. Sí,
10: però vamos a ver, esta monja de clausura, ¿dónde la han sacado?
12: Respecte.
10: El Real Madrid es el mejor club del mundo, lo ha dicho la revista Forbes, que ha valorado el Real Madrid en 10 millones de euros.
4: No, 10 millones de euros.
10: Y hay un periodista por ahí, del ABC, que dice que si estoy cansado. ¿Cómo voy a estar cansado? Bueno. Si el Barcelona es un club menor y corrupto.
12: Te querés callar ya la boca, repelotudo. A ver si te agarro del pecho y te cago a palo, sorete. Ya ni a prou.
4: Sisplau, monja.
12: Visca el Barça i visca el Messi.
4: Calma els dos, que l'estudi és nou i no volem més obres i estem contents, com dèiem, pel retorn del Barça.
13: Barça! Espanya!
4: No, Espanya no, Barça. Senyor Laporta, veig que s'ha recuperat del cor. Quina alegria. Com es troba?
14: Bé, doncs, em trobo molt millor. Molt millor que el de joc.
4: Sí, això no és molt difícil, però...
14: Avui mateix vaig cap a Anglaterra.
4: No, no, no, que es queda aquí.
14: Abans hem parat l'Enrique Tomàs a fer uns entrepans a pernil.
4: Ah.
14: Em sento també que igual jugo uns minutets, si el míster no em deixa, que crec que estic més en forma que l'Araujo.
4: No estigui amb els altres jugadors, sisplau. I deixi de jugar, quedis aquí, que faci repòs, acabi de recuperar-se a casa. Ens alegrem, president, que estigui
9: molt
4: bé.
9: Està tothom molt...
10: Exacte!
4: Exacte.
9: Aviam, jo, està tothom molt excitat,
4: sí,
9: eh?
4: No, perquè torna la competició. Ai, torna la competició. Torna a haver-hi Barça avui i el Patsy mateix. Què et passa? Si ja vas venir ahir...
10: Però avui hi ha jornada de futbol, sí, sí. Per tant, comencem un dia de partit amb la colla Passigolla.
4: No, això no és un dia de partit. No comencis a embolicar l'altre cop.
10: Avui, en un dia de partit, tenim l'espera en socialisme, Pere Mas. No, la professional que em fa veure que treballa Jael Brusca i en connexió des de casa seva, el tigre ja Jaume Creixell.
4: No,
10: Jaume!
4: No.
10: Jaume!
4: Que no, que ja el vam tenir l'altre...
10: Jaume!
4: No, el vam tenir la setmana passada.
10: Jaume, amb la parlant a la mà.
4: Patxi, calma't, sisplau.
10: Òscar Pérez Dols.
4: No, l'Òscar Pérez Dols tampoc hi és.
10: Núria Casas.
4: No, no hi ha ningú de tots aquests. I l'Edu Mutante. Aviam, no tenim el Creixell, que va venir l'altre dia a l'entrevista. Va anar molt bé, gràcies, Patxi.
10: Pere, ja. Disculpa, ja, un moment, tinc la dada interessant.
9: No,
4: ja t'ho vam dir ahir, Oriol.
9: Sí. Tornem.
4: Que soni la... Ara, torna-hi.
10: Estava en una cascada i m'he donat que...
4: Però, no, un moment, que torni a sonar la dada.
9: Silenci.
4: Silenci.
15: Dada Jové.
4: Ara. Llevamos 500 años haciendo radio.
10: Es que me falla la dada sobre. Des del 2009, Espanya només ha executat un 57% del pressupost destinat a Catalunya. Sí. Suposa un dèficit de 13.000 milions d'euros pel nostre país.
4: És realment un molt bon titular, però aquesta és la dada d'avui, diguem? O que,
10: no, 13.000 milions d'euros és el pressupost del Lleida de la temporada que ve.
4: No, no és veritat.
10: Gràcies a la injecció de capital privat, sí, estem preparant un nou estadi amb capacitat per 150.000 persones.
4: O sigui, un estadi... Oriol Jové, la dada... Podem donar la dada sense fer un, deixar un retorçat de dada?
10: Estàs Pere, pensa que el Lleida ja té al voltant de 2 milions de socis de tota Catalunya.
4: Va, gràcies, Jové.
10: Més que el Barça i el Sevilla.
4: Deixem els esports, sisplau, deixem els esports. Aviam, que queden...
10: Teniu el Miquel Agut?
4: Torna avui, jo no sé, la setmana que ve. Ahir vaig parlar.
9: Crec
4: sí,
9: que avui.
4: Sí, perquè el Recomora ja estava a casa. Avui?
9: El Recomora ahir va acabar, no? Va fer l'últim,
4: sí,
9: tu diràs.
4: Sí, ja va això de la nit, com es diu?
9: El Miquel Agut?
4: El tu diràs.
9: Ah, el
4: no, això de la nit no és el Miquel Agut.
9: No, és que ara m'ho veig.
4: No, és igual. Però el fa la setmana que ve i potser avui divendres, no ho sé, ens ho pot aclarir
9: sí,
4: algú,
9: jo
4: això?
9: Sí, diria que avui. Ah, avui el veurem, passejar bueno, per aquí.
4: Fa molta il·lusió. Visca...
9: Visca el tu diràs.
4: Visca i Recu i el
10: Vilasar.
4: A veure, esports a banda, ja està, el Barça, tot això ja ha quedat clar, temps afegit a partir de les 7. Avui hem sabut que Rússia s'està plantejant obrir una ambaixada a Andorra. Ja estem amb això, ja estic acollonit. És que fa poc, aquesta música, de veritat.
12: Privet, càmera perestroika.
4: Sí, què?
12: Ja era hora.
4: Ja era hora, què era hora?
12: Ara més val que facin aviat, perquè el 12 d'agost... Acabarà el món tal com mai he avisat en aquesta ràdio.
4: Ben, sí, no, això. Serà que no portem dies avisant sobre el tema. Ben tornada la professora Olivia Làctia, la científica especial de menys renom de la radiosfera. Però vaja, com anem?
12: Doncs estava una mica fatuda amb el tema. Sí. Que en 13 dies, 3 hores, 50 minuts i 10 segons ens explotaran els ulls a les conques.
13: No passarà això.
12: I ens bullirà cervell com escudella per culpa d'eclipsi. Aviam,
13: si ha de venir amb la cosa que està alarmista cada dia sobre l'eclipsi, s'acaba el tema, eh? En primera, que no passarà això, però vaja, continuï.
12: Com anava dient.
13: Sí, com anava dient.
12: Em sabia greu morir entre horrible patiment. Però... això d'Andorra m'ha alegrat.
13: Una salutació als oients d'Andorra, eh? Que hi ha una ràdio allà que se sent en RAC1 per FM, eh?
12: Sí, sí, són amics meus.
10: Sergi Mas.
9: No va gaire... No,
10: movint
9: no
10: de l'antena.
13: Va perfectament bé.
9: Doncs jo vaig estar a Andorra aquest juny, m'estic posant molt repel·lent, disculpa'm.
13: Sí.
9: I no sentia una merda.
13: Perquè no s'havia sintonitzat bé, perquè hi ha una ràdio que es diu RPA7 no sé què... Sí.
9: Doncs no el vaig trobar jo, que m'ho expliquin. No,
13: doncs la dic jo la freqüència, però vas per tota... Vas per l'Andorra la Vella, vas per...
9: Doncs mira, jo vaig, a més vaig enganxar...
13: Perfectament, puges a la...
10: L'any passat vaig anar a actuar 4 vegades...
13: Sí, va, prou.
10: I...
12: Bé, si em permeteu seguir parlant amb el meu positivisme.
9: Ai, sí.
12: Estava dient que tot això de l'embargament a Rússia...
13: Sí.
12: M'alegra, perquè fot 5 anys que no menjo Toblerone.
13: No, perquè, per l'embargament, de veritat, eh?
12: Però bé, estic contenta, perquè si corren, veurem eclipsi des del millor
13: lloc. Però hi haurà bona visibilitat? Sí, hi haurà bona visibilitat a Andorra?
12: No es veurà res.
13: Ah, doncs què m'he de dir?
12: Però posats a morir, prefereixo morir a la piscina de Caldea. Se està muy agustito.
13: No, també és veritat que no és mala idea.
12: Morirem entre terrible sofriment, però relaxats.
13: Molt bé, doncs relaxats.
12: I calentets.
13: Vale, silenci. També... Claret, posa ordre aquí, Jordi, de veritat. Tu ets el d'informatiu.
10: A veure, va. Bona tarda.
12: No porta iogurt, Claret?
10: No, vostè ja ha parlat, Seguim. Què tenim ara, Pedro Sánchez?
13: No.
10: S'ha colat Pedro Sánchez?
13: No, calla, no, ja no és faltes tu ara, ja. No, no ha sortit amb Pedro Sánchez. Ah, bueno, hi ha la música, el Pedro Sánchez.
10: Ah, vale.
13: Però jo volia parlar, no sé per què sona, perquè jo volia parlar de l'atracament d'una joieria a un centre comercial de Mataró.
10: Ah, sí.
13: Sí, efectivament.
10: Sí.
13: Què?
16: Espera.
13: Què passa?
16: Sí
13: que hi ha Pedro Sánchez.
16: Mi más...
13: Jo no ho sabia, eh?
16: Socialista, amigo.
10: Què fa sota la taula?
16: No te reconozco.
13: Què passa?
16: Estas insinuaciones me duelen en lo más profundo del alma.
13: En primer lloc, jo mai he dit...
16: I debajo del ombligo.
13: Mai he afirmat que sigui socialista, jo.
17: Qui ha sempre sigut el PSC?
13: Prou. Marc Espejo, para de posar aquest tall.
17: Qui ha sempre sigut el PSC?
13: Com anava dient, ni he dit que sigui socialista, ni he insinuat res respecte a aquest atracament de Mataró.
16: Ni falta que hace. Sé lo que estás pensando.
13: Estoy pensando.
16: ¿Ha sido José Luis Rodríguez Zapatero?
13: No.
16: Pues no. Esas joyas son un regalo.
13: Sí, siempre que suelto más joyas.
16: Mi confianza en Zapatero es...
10: ¿De aquí?
16: Absoluta.
13: Sí. Molt bé, però ningú havia insinuat que fossin d'algú altre. Sí, ningú havia insinuat al contrari. Sí, ningú havia insinuat al contrari.
16: Joyas.
13: Va, per favor.
16: Aquí pone joyas.
13: Sí, no...
16: Joyas.
13: No. Ningú havia insinuat el contrari.
16: Insisto, Pere, és un regalo.
13: Val.
16: No es las pagó.
13: Com?
16: No las pagó.
13: Ah, per tant, és un regal.
16: És un regalo. Sí. Simplemente entró en una joyería y se las dieron. Por aprecio. Aprecio a sus vidas al ver la pistola.
13: Com? Zapatero va entrar amb una pistola en una joyería.
16: También era un regalo.
13: Ah, molt bé.
16: A los presidentes nos hacen regalos por el amor de Dios. Pere, ¿acaso sabes algo de política?
13: Mm-hmm. Sí. Perdoni, però, un moment, m'està... D'aleshores, el resum és... Zapatero ha tragat una joieria a Mataró?
16: Regalo! No, bueno, un regalo!
13: Va, marxi i mengi alguna
16: un
13: cosa.
16: Un regalo!
13: Però què és això? No
16: en todo caso, si Zapatero
13: no parla... Ai, és
16: la víctima.
13: Bueno, prou.
16: Piénsalo.
13: Va,
16: si el producto es gratis,
13: sí.
16: El producto eres tú.
13: The...
16: Un regalo!
13: If it's free, the other product. Va, molt bé, gràcies. Retiris. Són
16: què hora és?
13: Quarts de cinc, encara pinta que no
16: pues me voy, que...
18: Bueno, vale. Son las 5, no he comido.
16: Sí, he comido.
13: Vale, pues no son encara las 5, es un quart de 5.
16: Algo que tengáis para comer.
13: Ah, calli. Ja el nostre...
9: Jo... Prou,
13: deixa, no li contestis. El nostre far matinal. Fot-li la música del món, va. Fort, que la Iel vol cantar. Fot-li.
19: Xup-xup.
9: No.
19: Xup-xup al foc.
9: No ens posis això, sisplau, no posis això als oients.
19: Buah.
13: Sí, posa-ho, que molesta molt a la Iel.
19: Xup-xup.
10: Mare de Déu,
19: xup-xup.
9: Va,
19: quina
9: hòstia, tu. Aneu
10: escoltant això des de casa?
9: No, és el cotxe.
13: És el cotxe.
9: Sí, ens escoltant.
10: Molts ànims, Sergi, molts ànims.
16: Així està la Pili quan salgo de la dutxa.
13: Vale, però, de veritat... Bueno, aviam, una cosa. No fem brometes. Quan surt el nom de Sergi Embudio, tothom s'ha de posar en peus. Estem davant del nostre professor, la Masterclass de Periodisme, del far matinal de Catalunya a l'estiu. Sergi Embudio, per aprendre sempre una o dues coses sobre objectivitat, precisió, acuramenta i dades reals en antena. Escolteu i apreneu.
20: I si avui agafeu el cotxe i teniu el dipòsit mig buit, que sapigueu que us tocarà gratar-vos fort la butxaca. Ara us ho expliquem. Qui ho diria que és 30 de juliol?
13: Com?
9: Com?
13: Com? Eh? Moment, moment. Ha dit 30 de juliol? Rectificats de savis. I, evidentment, en Sergi és molt savi.
20: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres. 31 de juliol del 2020.
13: Amigo,
9: se li ha escapat el riure, eh?
13: Se li ha escapat el riure. Bé, doncs ja que estem posant, matisant i aclarint coses de la casa, perquè estem amb un embudió, avui fa Pau Bonastre el programa.
9: Ai, sí!
13: A més, m'ho han dit a mi, m'ho ha dit algú.
5: Van a votar la setmana passada.
13: Bonastre.
5: D'una excel·lent forma.
13: Bonastre. Un gran, d'una excel·lent forma. Ja estem
5: valorant. En porta 3, ja. En porta 3, ja.
9: És boníssim.
13: Bonastre, deixem molt bé.

0: Ens posem nostàlgics.
1: Va ser... esposa meva, segons com tu miris.
0: Ei!
1: La truco?
0: Va.
1: Va, poso l'altaveu, aviam si em surt per aquí. Atenció. Ara estem trucant una persona des del meu telèfon mòbil posat al micròfon aquí de la ràdio. Ai, Déu meu. No ens agafa, eh? Perquè no ens... Ai, Déu. Ai, Déu. Veus? Ja has dit...
0: Ui, ui, ui.
1: Has dit que podia fallar?
2: Era.
1: Ah, ai! Hola!
2: Serà?
1: Sí, hola.
2: Hola.
1: Hola.
2: Hòstia, m'agafes en mal moment ara, tio, eh?
1: No, man, que...
2: És que acabo d'arribar a Menorca i estic desfent maletes.
1: Ah, molt bé. Bueno, desfés, desfés. Jo també estic en mal moment, estic fent un programa de ràdio. Està sortint per la ràdio, eh?
2: Ah, hòstia, tot! I què fas trucant?
1: Bueno, perquè estem fent la secció... No, veig que no ens estaves escoltant, eh?
2: No, no, tio, no, no.
1: Ex-esposa meva, perquè ja he dit
2: home,
1: per la ràdio...
2: Home, tio, acabo d'arribar a Menorca, deixa'm una mica de marge, no? Que tinc estrès post-vacacional.
1: Havies acabat vacances?
2: No, de fet, només he fet una setmana, però ja tinc la depre aquella d'haver tornat a Barcelona. Quin horror!
1: Bueno, sabeu qui és, no? La veu se li reconeix molt fàcilment.
0: Uf. Anna Boadas!
1: Hombre!
2: Hola, hola!
1: Estàs en directe, en sèrio? Home, aquí, és que com que no hi ha altaveu aquí... Anna! Sí, bueno, et preguntaria com estàs, però ja...
2: Et mato.
1: Què passa?
2: Està sortint,
1: per...
2: no, vale.
1: Està sortint per RAC1, eh?
2: No, ja, ara, bueno. Ara he flipat, és veritat, clar, que tens
1: escolta,
2: programa.
1: Escolta, és que he dit...
2: Bona tarda a tothom.
1: Vale, molt bé, bona...
2: Bueno, molt sempre, ràdio,
1: sempre,
2: molt bé.
1: Sempre tan alegre i tan contenta. Escolta, he explicat aquí, quan ha sortit la bola amb el teu nom, he dit és que hi havia una època que passàvem cada divendres a la tarda junts. Jo ho he dit així en plan, com si tinguéssim un lío, però és veritat, hem estat molts anys compartint...
2: Sí, i eres el meu espòs televisiu.
1: Veus? Veus? Sí, home,
2: érem... Sí, això ho corroboro, eh?
1: Érem parella televisiva. Fins i tot una vegada ens vam tirar un port vestits. No, una altra cosa, a l'aigua, no sé on va ser.
2: Sí, sí, a Tarragona.
1: A Tarragona mateix?
2: Que era Cambrils.
1: O Reus, algun lloc d'aquests, però va ser la primera. Sí, ens vam tirar l'aigua.
3: En Reus no hi ha puerto.
1: No, clar, Reus segur que no.
2: Cambrils, sí, sí, el port de Tarragona vestits, fent una connexió del divendres.
3: Visca Tarragona.
1: I vam fer molts anys de tertúlia a la Riera. Bueno, escolta, en Boadas, tu estàs ara a TV3?
2: Sí.
1: Estàs de vacances? Què estàs fent?
2: Estic de vacances, sí. Tots just ara les he començat. No, però és en sèrio, que acabo d'arribar.
1: Sí.
2: És que tinc el típic moment que acabes de... Fa 10 minuts que hem entrat per casa, fot una calda impressionant, has de començar a desfer maletes, posar rentadora...
1: Sí.
2: I, bueno, i com que m'ho ha passat tan bé, doncs estic com una mica de mala llet,
1: ja tens el...
2: mala llufa. Sí.
1: Bueno, calma, calma, per si tu sempre estàs contenta i rellera. O sigui, tens una mica de... d'estrès post-vacacional, eh?
2: Sí, sí, tot i que encara estic de vacances, eh? Però sí, sí.
1: Fins quan estàs de vacances?
2: Fins gairebé final de mes, vull dir, no em puc queixar. Tinc bones vacances, sí.
1: Bueno, jo et preguntaria què fas la temporada vinent i què va tot, però jo sé que aquí hi ha una mica de secretisme i que estàs a moltes salses, però no vols acabar de dir-me la veritat d'aquest tema.
2: Sí, exacte. O sigui, continuarem a TV3, al servei de TV3, fent coses per TV3.
1: Ara m'estan trucant.
2: I fins aquí puc llegir.
1: Ah, molt bé. Perdona, és que s'ha sentit tot perquè m'estaven trucant bueno, una cosa.
0: Era de Múrcia?
2: Una altra persona.
1: No, sí, no, no. No, un grup de WhatsApp.
2: Que estava a casa de Menorca.
1: No, era una videotrucada, un grup de WhatsApp dels amics meus, una cosa rara.
2: O sigui, que la gent realment no té ni idea que estàs en directe fent un programa. Jo crec...
1: Serà, no? Serà cabrona la tia, per favor.
2: Home, Pere, avisa els teus amics.
1: Bueno, escolta. No, jo crec que se li ha disparat, perquè una videotrucada de tota la colla del col·le, diguem-ne, no sé què pretenia, així, per sorpresa. Bueno, escolta'm, que tinguis un bon estiu, que gaudeixis molt del retorn a la temporada regular i nosaltres estarem de vacances, atents del que facis. I cuida't molt.
2: Molt bé.
1: Estimada Boadas.
2: Escolta, a partir d'ara que ja he tornat a Barcelona, us escoltaré per les tardes. Home. Molta sort, que ho feu molt bé. Ara sembla una fan. Ho feu molt bé.
1: Molt bé, va, un aplaudiment per la Boadas. Molt bé. Papa! Adéu! Bueno, tu, molt bé, veus? Hi ha 3 o 4 trucs, eh? Clar, si està amb les maletes i tot això, i a ell...
0: Vinga, va, que ara és el moment de la cançó brusca.
1: El moment més esperat del dia, eh?
0: Exacte, ja sabeu que m'agrada treure pit, que jo estava a RAC 105, així que avui escoltem a l'Alba Farelo. El baby que tengo en el
1: sexo es especialista, me lo entra... Però un moment. Alba Farelo?
0: Espera.
1: És una trampa, eh? És una trampa, ets una desgraciada. De veritat, us ho diu tots, profundament. Jo no puc més.
0: L'escoltem perquè la cantant de Vilassar de Mar és una de les artistes més escoltades a l'estranger a Spotify.
1: Sí.
0: I Pere, suposo que tu saps com es diu aquesta artista.
1: Alba Farelo, evidentment.
4: Perdona, Natalia, però la Bad Gael, que vagi.
1: Sou una banda desgraciada.
0: Clar, tu li deies Bad Gael, no? Sí. I deies que hi havia un debat. Jo... he recuperat, saps això que fan els artistes d'autocitar-se les cançons?
1: Sí.
0: Doncs he agafat un tall d'ella, com es diu.

0: Vicky.
1: Però la Bad Guy, el que va dir...
2: No, jo no ho he sentit perquè sordeix una mica. Molt bé. És que és una mica tard per connectar amb RAC 105. Bueno, posa un moment a veure què estan fent.
0: Ja
2: que...
0: Ah, mira.
2: Sí, aviam, espiem un moment.
3: RAC 105, la teva música.
2: Sí, i tant.
1: Toma, ja. Tanta pressa
0: em veu. Ai, no hem agafat a la...
2: No, però...
0: Tona Yara.
2: Espera't. Qui és? Va, qui ho sap? Les ombres davant que per darrere. Ningú la reconeix, eh?
0: No saps qui és?
2: No. Però ens agrada molt. És que sempre que connectem RAC 105 sona una cançó xula.
4: Aquest, va. Aquest no és aquell noi...
2: Aviam.
0: Julio Iglesias.
4: Sona, no, un noi que es diu... David, no sé què, que s'ha fet famós per una cançó que va fer per Sant Jordi a l'Instagram. Jo crec que és ell. Ara no em sortirà el nom.
5: Oh, sí, sí.
4: Sabeu què vull dir? Herzog o algo així?
5: Hey, què vull dir? Este.
2: Com es diu?
4: David Herzog.
5: Espera, que la tinc al meu
2: Spotify.
5: David Herzog,
2: sí, home.
4: Sí, ja, una cançó molt romàntica que va sonar per Sant Jordi.
2: Sí.
4: Em sona, la seva veu m'ha recordat això.
2: Doncs ja està, no se'n parli més.
4: Ara direm el nom.
2: Fa tranquils. Fem el moment Guardino i ja està, i deixem el moment DJ.
5: Et prometo, Ivan Herzog.
4: Com?
5: Quan? Et prometo, Ivan Herzog.
4: Vale. Ivan Herzog, no David. Però
5: és,
4: Ivan,
5: és el fill, no?
2: Va, prou, ja anem aquest tema per tancat. Guardino.
5: Guarnido. Pere, el meu cognom té més minuts en antena que les aportacions del David Brock al temps afegit.
2: Oh, però bueno, però què passa?
5: Com ve aquesta nit...
2: Endavant amb la mania del dia.
5: Que espavili.
2: Ve aquesta nit?
5: Al Barça, sí.
2: A robar.
5: A facturar.
2: De veritat, eh? Això, sí. Jo crec que aquesta ràdio, la factura més alta és la del Broc.
5: Sort que estem als becaris.
2: Sí, exacte, efectivament. Recordem-ho, que el Noel Guardino
5: és un
2: dels becaris d'estudiants en pràctiques.
5: Avui no vinc amb una persona, vinc amb una frase que acaba malament, perquè és... Jo no sóc racista, però...
2: Bueno, ja, sí, quan
6: no sé pas per què m'estàs mirant.
2: No l'estic mirant. David, no l'està mirant ningú. Calli vostè.
6: Jo no sóc racista.
2: Vagi a ocupar-se els fills.
6: Sóc intolerant al color.
2: Ocupis de la família.
6: És diferent.
2: Tira.
5: Quan algú comença una frase així, ja saps que aquest però no ve sol, ve amb equipatge. Aquest però no és una conjunció, Pere, és un control del culem i a l'ànima. De veritat que sí, de veritat és que si algú activa l'airbag abans de donar la seva opinió, potser és que ja sap que condirà com un fill de fruita.
2: Sí,
5: bueno, aquest però és un intent de contractar l'assegurança 4 segons abans de tenir l'accident. Artista del matís, escolta, si has de començar defensant-te abans de donar la teva opinió, potser és que la teva opinió és una merda.
6: Està buscant problemes.
2: Sí. Hi ha un clima avui divendres, jo no sé què passa, si és el cafè gratis a la màquina, que tothom se n'ha fotut 70, és l'única...
4: És probable.
2: Sí, el que algú s'ha
4: traficat. Jo en sé, n'és d'un que n'ha fet 3, 4...
5: Marta Torrente.
2: Bueno, prou.
0: Marta Torrents.
2: Va, que tenim...
4: Guionistes d'aquest programa.
2: Una cosa, hem saludat un estudiant en pràctiques, però tenim un altre estudiant en pràctiques que apareix a tant, que és la Judit Espejo.
0: Es posa,
2: Judit, què passa?
7: Doncs mira, jo com a estudiant en pràctiques de producció, avui vinc a explicar-vos algunes de les virgueries que fem les productores d'aquest programa, la Marta, la Lívia i jo mateixa, que al final no deixa de ser complaure els teus desitjos i dèries, Pere.
2: No, mira, maca, que nosaltres aquí treballem pels oients, sisplau, una mica de respecte.
7: S'ha mogut cel i terra per trobar una senyora anònima de Gràcia. Vam estar hores i hores trucant a casals cívics, joieries, associacions de veïns, botigues de tota mena i fins a 13 farmàcies.
2: 13, de veritat?
7: L'únic que faltava era anar bústia a bústia a veure si trobaven el seu nom. Realment, jo vaig pensar que la línia entre el periodisme i l'assetjament era bastant fina.
2: No, estan fent, les productores fan la seva feina. Fins que no localitzen la persona que es busca, no es para. Això és aquí i a la República Popular Xina, tot arreu.
7: En tot cas, crec que RAC1 mai havia tingut tantes ganes d'entrevistar una dona.
6: Ara t'escolto.
2: Bueno, Aitana, bona tarda.
6: Bon matí.
2: Bueno, bona tarda, que són 2:45. Però quin problema hi ha amb aquesta...
6: No, res, que tot el que sigui reivindicar m'agrada.
2: La vam mig localitzar, la
6: senyora. Canviar la Judit per al Noel?
2: Doncs jo reivindico el concurs dels Sons del Món. I qui ens acosta els guanyadors, els acudits d'avui, la normativa, el funcionament de la pesca, és la Lívia Discipió. Lívia, bona tarda.
8: Bona tarda, Pere. Ja has dit concurs, però no és qualsevol concurs, eh? No. Perquè és per guanyar entrades de franc pel festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses.
2: Molt bé.
8: Per cert, avui és el gran dia amb el so d'una generació que pujarà a l'escenari Blaumut, Ramon Mirabet i els Amics de les Arts.
2: Sí.
8: Però aquesta setmana hem estat sortejant un concert diferent.
2: Perdona, avui aniran diversos oients convidats la setmana passada per nosaltres.
8: Sí.
2: Bé.
8: Però és el que deia, que aquesta setmana hem estat sortejant un concert de la mateixa categoria, però de diferent estil. Tota aquesta setmana hem estat sortejant una entrada doble cada dia pel concert del 9 d'agost amb Fangoria i Nancy Rubias. Però avui que és divendres i els divendres sempre fa festa, regalem dues entrades dobles.
2: Toma! Sí, quatre persones diran de gorra el diumenge de l'altra setmana a veure Fangoria i Nancy Rubias.
8: Sí.
2: T'ho has pensat molt, eh?
8: Sí.
2: Bueno, doncs abans d'escoltar els acudits ja hem dit com es podia participar. I ho hem dit? Sí. O no ho hem dit?
8: No ho hem dit encara, però bueno, és molt fàcil i molt rapidet. Per participar i endur-se aquesta entrada doble, només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit al WhatsApp del Versió Estiu, al 680 70 70 60, i recordem, com sempre, el número, al 680 70 70 60.
2: Doncs que la gent, encara que no haguem anunciat el concurs de la setmana vinent, que no
8: hi ha concurs,
2: si, hi ha concurs, si volen enviar acudits, que els enviïn, que ara és un moment que estàs en calent i ve de gust enviar l'acudit. Vinga, escoltem els acudits d'avui. Com has dit, repartim dues entrades dobles, per tant, escoltarem més acudits. Escoltarem quatre en lloc de tres, com és habitual cada dia.
8: Exacte, anem amb el primer acudit, amb l'Isaac de Barcelona.
9: Una amiga li diu a una altra: mare meva, ara he d'anar molt en compte de no quedar-me embarassada. Però Carme, què dius? Si el teu marit es va fer la vasectomia fa una setmana. Per això, per això.
8: Anem amb el segon, amb el Josep Maria de Tarragona.
10: Sabeu el que li va dir l'Unai Simón al Trump durant l'entrega de medalles del Mundial? T'han disparat a ti más que a mi.
8: Anem amb el tercer, amb el Xavi de les Corts.
11: Posa vostè que en el currículum és una persona molt atenta, eh?
8: Va ser clàssic, breu.
2: No està malament, i més són curtets. Vull dir que...
8: I el pal. I anem amb l'últim, amb la Conxi de Vegas.
12: És aquí el club d'estiquismiquis? Diu, associació.
8: Clar, no club, associació. Anem amb el guanyador, no?
2: Sí.
8: Va.
2: Sí, anem amb els guanyadors, són dos guanyadors.
8: No, els guanyadors!
2: Estava pensant que en català es diu perepunyetes. I com que sóc un perepunyetes, jo també estava pensant això, per això m'he distret.
8: Bueno.
2: Què fa Valverde aquí?
13: Valverde?
2: No es diu Valverde?
13: Sí, David Valverde.
2: Ah, hola, David.
13: Doncs treballa aquí, vale, crec que no és tan estrany com avui.
2: No, però entrat al locutori i pensava, no, ara t'ha passat alguna cosa.
14: Ja hi som, entrant de fora.
13: Deu portar un cafè.
2: No, són de fora.
14: Això és
2: Can Pixa.
14: No,
2: és Can Pixa, que és. No, que treballa a la ràdio, senyora Urriols. Va, els guanyadors.
8: Anunciem els guanyadors, eh? Els guanyadors d'avui que s'emporten aquesta entrada doble és...
2: A veure.
8: L'Isaac, de Barcelona.
2: Bravo.
8: I la Conxi de Vegas.
2: I la Conxi de Vegas. Felicitats, perquè se'n van a la Ciutadella Roses, que és un lloc xulíssim, l'espai és molt maco, de veritat, si n'heu estat, us ho recomano, òbviament, hi ha pedres i aquestes coses a les Ciutadelles, però, a més, un espai molt maco per fer un concert, o per fer monòlegs, o per fer espectacles, per fer qualsevol cosa. Per tant, felicitats a tots.
15: Que hi amen.
8: Sí, i si no han resultat guanyadors, recordeu que encara queden entrades disponibles i tota la informació necessària a sonsdelmón.cat.
2: Doncs no se'n parli més. Repàs de l'actualitat. Som-hi. Quan són dos quarts i un minut de cinc, i hem saludat el Jordi Claret abans, que és qui ens acosta des dels serveis informatius tot el que ha passat durant el dia i la previsió del que pot passar durant la tarda. Evidentment, és una actualitat completament eclipsada, completament marcada per la crisi migratòria sense precedents que ha fet saltar totes les alarmes del govern espanyol. És el so d'unes imatges que han fet la volta al món. Ahir avançàvem aquesta situació insòlita que ha agafat una dimensió majúscula. Només en un dia es calcula que unes 50.000 persones, segons el govern espanyol, han creuat del Marroc a Espanya nedant i han desbordat la frontera de Ceuta. Però és que el pitjor de tot és que, malauradament, hi ha almenys 43 migrants que han mort ofegats, com tantes vegades, per cert, passa al Mediterrani intentant fer aquesta travessa.
15: Una xifra de morts que s'ha actualitzat, Pere, fa molt poca estona. El govern espanyol ha confirmat que durant el dia d'avui pràcticament la meitat d'aquests 50.000 migrants que han arribat a Espanya han girat cua i han tornat voluntàriament al Marroc seguint una ordre de coordinada i pactada entre els dos països. Un retorn que també s'explica perquè la situació que s'han trobat no els ha donat gaires esperances davant d'uns serveis socials desbordats i una clara manca d'assistència, i també amb la policia i l'exèrcit espanyols que s'han anat desplegant a la zona durant el dia. Tot i això, a aquesta hora, a banda i banda de la frontera, encara es respira una clara sensació d'incertesa i de tensió, especialment al costat marroquí. Tot i la passivitat d'ahir, en les últimes hores la policia ha hagut de carregar i ha llançat gas lacrimogen per dispersar la multitud.
2: Doncs coneixem l'última hora des d'on està passant la notícia, des de l'altre costat de la frontera, amb el corresponsal de RAC1 al Marroc, el Marc Ferrà. Bona tarda, Marc.
16: Molt bona tarda.
2: Hola, on et trobes exactament i quina és la situació?
16: Mira, estic ara a la ciutat de Finite, Cocastillejos. És la ciutat fronterera amb la ciutat de Ceuta. Res, a un quilòmetre d'on ens trobam hi ha el pas on es pot creuar tant per a peu com amb cotxe. I just acabam d'arribar, no?, d'aquesta zona, just al costat de la... de la tanca i el Candice és una situació ja força diferent. Diferent per què? Perquè a poc la policia ha aconseguit anar allunyant els milers i milers de persones que feia més de 24 hores que s'havien anat acumulant a la gran esplanada que hi ha, al pàrquing que hi ha a l'exterior del pas fronterer. Ho ha fet utilitzant molts gasos lacrimògens, també utilitzant camions d'aigua a pressió, a més de material antiavalots. La situació ja va començar a canviar ahir cap a la nit, quan vam poder veure com arribaven més policies. També ha estat una nit molt tensa. El que hem pogut veure també és el resultat en forma de desenes de cotxes completament calcinats, a més de destrosses, de pedres sobre l'asfalt, fruit, no?, d'aquests enfrontaments entre la policia. Per tant, ara una situació molt més calma. La gent també han vist com començava a, diguéssim, anar en direcció inversa al que havia fet. És a dir, ara el que veiem són molts marroquins que el que feien era, de Ceuta, tornaven cap al Marroc i tornaven cap a aquesta ciutat on ens trobam. Parlàvem amb ell i ens deien que molts, bueno, havien aconseguit creuar, però que finalment a Ceuta la situació era molt complicada, que no hi havia ni per menjar ni per poder estar en una situació mínimament confortable, i per tant el que molts han decidit és fer marxa enrere i tornar. Aquesta és un poc l'imatge actual. També la policia ha intentat que totes les persones que continuaven encara a les muntanyes més pròximes, també els exteriors de la ciutat, intentar a poc allunyar-la de la frontera, tot i que encara queda molta gent, però hi ha sobretot el nucli urbà, molta gent que ha vengut de molts punts diferents del país, molta gent que ara mateix està estirada cercant qualsevol ombra, cercant per menjar i per beure, perquè la majoria de comerços estan tancats. Per tant, milers de persones que continuen aquí, molts ja cercant la manera de poder tornar a casa després d'haver intentat creuar fins a Ceuta.
2: Per tant, estem davant d'una tragèdia humanitària amb aquestes 43 persones que hem explicat ara que han mort en intentant travessar la frontera. Estem davant d'un desbordament total amb un allau o moviment de persones massiu, i a més amb un origen que es fa molt difícil de precisar pel que se'ns ha dit fins ara, perquè podria ser com multifactorial. No, ningú sap exactament ben bé què ha passat, perquè de cop i volta tanta gent simultàniament s'activi. De cop i volta no està clar quin paper ha jugat al Marroc, i de cop i volta ara sembla que el Marroc sí que està posant-se una mica les piles per intentar evitar o revertir aquesta situació. Es fa complicat, no?, acabar d'entendre què ha causat això i per què s'està produint aquesta reversió, Marc?
16: Sí, evidentment, hi ha molts factors. El que està clar, no?, i jo he pogut treballar molt aquests darrers anys en aquesta frontera, juntament amb la de Melilla, no?, i en altres ocasions hem vist com sí que la policia ha desplegat operatius, no?, que ja el que feien era frenar l'avanç de les persones molt abans de que arribessin a aquest punt que ara us descrivia, molt abans de que poguessin arribar, diguéssim, a la mateixa reixa o al pas fronterer. Molt similar també hem trobat en ocasions durant el passat a Melilla. El que ha passat actualment és que la policia, que tant ahir, sobretot ahir, no?, vam poder veure, no era suficient i no actuava, però tampoc jo no crec que tingués la capacitat de poder actuar, perquè, diguéssim, la gent ja havia entrat i estava, i hi havia milers de persones i que no tenien tampoc la capacitat de fer front. És que hi ha hagut des del Marroc una intenció, no?, de relaxar, diguéssim, els controls de les fronteres. No ho sabem. El 2021 sí que va quedar clar que hi va haver una certa intenció, no?, de relaxar la situació perquè milers de persones entressin. Aquest cop no ho sabem. Hi ha moltes possibilitats. Gent que parla que si la sentència del Tribunal espanyol que deia que el retorn en calent estava completament prohibit, que això ha fet un efecte crida. El Marroc parla de màfies i de grups criminals que estan darrere. Altres parlen, no?, del pes de les xarxes i de com a efecte crida entre molts joves i persones, no?, que han vist una oportunitat de poder creuar. El que està clar i el que és evident és que, sigui per una raó o per l'altra, hi ha milers de persones que quan han vist que la porta o la finestra està mig oberta, no s'ho han pensat dues vegades i han intentat sortir, arribar a Espanya, i evidentment, perquè han perdut tota confiança en el seu país i perquè creuen que més enllà d'aquesta frontera poden trobar un futur diferent o com a mínim començar de nou.
2: Queda clar. Doncs escolta'm, Marc, moltes gràcies per aquesta informació sobre el terreny i pel context, la informació del context, del qual, per cert, els nostres oients, més endavant en el programa, en tornem a parlar amb una experta en la qüestió. Gràcies, Marc, que vagi molt bé.
16: A vosaltres, bona tarda.
2: 50.000 persones, són les xifres que dona el Ministeri d'Interior, de persones que han travessat en poques hores aquesta frontera, que és la població d'un municipi, digues, Jordi.
15: No, dic que, a diferència, ara comentava justament el Marc Ferrà, a diferència del 2021, clar, hi ha una clara diferència, van ser entre 10.000 i 12.000 persones, llavors ara han estat aproximadament, diu el govern espanyol, 50.000.
2: Sí, sí, 50.000, que és com...
15: És evident que algú ha fallat.
2: És una, a més, és una barbaritat de gent. Un lloc on hi viuen 80.000 persones, estem parlant de la dimensió d'una ciutat com a Mollet de Vallès o Cerdanyola, que en té 60.000. A tot això, el president espanyol, en Pedro Sánchez, s'ha traslladat al terreny, ha agafat les regnes de l'emergència des de Ceuta mateix, on s'ha reunit amb el ministre de l'Interior, en Grande Marlaska, i les autoritats locals per mirar de reconduir una situació que, evidentment, tothom està absolutament desbordat.
15: Sí, dèiem que més o menys ho havia aconseguit, perquè, com bé ens explicava el nostre corresponsal al Marroc, en Marc Ferra, hi ha molta gent que ha decidit girar cua. Aproximadament, xifra el govern espanyol, la meitat d'aquest volum de 50.000 persones han ja tornat cap a territori marroquí. Sánchez ha deixat clar que la prioritat número 1 és accelerar al màxim la repatriació d'aquestes desenes de milers de migrants que han creuat la frontera per garantir la seguretat i, sobretot, la convivència a Ceuta. El president espanyol no ha amagat que es troben davant d'una situació de màxima gravetat.
17: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible de rechazo, de condena y de consideración de deplorable.
15: Pedro Sánchez ha atribuït aquesta allau de migrants a l'efecte crida que s'ha generat i, diu, han aprofitat les màfies que trafiquen en persones arran d'un buit legal, que ara ho comentàvem, que ha obert una resolució del Tribunal Suprem en determinant que per mar la frontera es pot creuar i que en aquest cas es prohibeix la deportació en calent.
17: Parece que esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
15: Sánchez, que també immediatament ha anunciat una solució al respecte, diu que instal·laran a l'aigua un sistema de boies que faci de barrera visual i, per tant, no doni marge a la interpretació per blindar aquesta frontera marítima. Mentrestant, el govern de Ceuta avisa que això no pot tornar a passar i fins i tot eleven més aquest nombre total de migrants que han creuat la frontera. N'ha parlat el president de la ciutat autònoma, el popular Juan Jesús Vives.
18: Creemos que se actuó de manera tardía e insuficiente. La situación que se vive en Ceuta, la situación que está viviendo nuestra población es absolutamente insostenible. Las estimaciones apuntan a que en nuestra ciudad han entrado con motivo de este episodio unas 60.000 personas. Eso significa el 70% de la población de Ceuta.
2: Doncs aquesta és la informació que ens arriba i el que ens comenta el president de Ceuta és la situació actualment en aquesta ciutat autònoma i així estarem pendents i més endavant tornem a...
19: Perdón,
2: sí, què passa?
19: Perdón, però esto ha sido una violación territorial en toda regla. Mi camarada socialista Mas, sí. El orden debe ser establecido de inmediato.
2: I què farà? Aplicarà el 155 allà mateix?
19: Muy buena... Pero no, esto no es tan serio. De todos modos, garantizo que se va a realizar una devolución en caliente de todos estos individuos.
2: Bueno, ja el veig,
19: todos en caliente cuando lo hago yo.
2: No frivolitzem aquesta qüestió, que hi ha molts embolics amb tot això i hi ha persones mortes, i va, sisplau, prou.
19: Pido tranquilidad. Ahora mismo se está deportando a todas estas personas. A Zapatero, a sus hijas, a García Page...
2: Però, bueno, per què aquesta gent no...
20: ¡Es un regalo!
2: Sisplau. Però no estarà de portar, no, gent incòmoda pel PSOE, potser.
19: ¿Qué cosas dices, mi amigo Pera? Bueno. ¿Ya has estado leyendo mi manual de resistencia?
2: Sí, no en tinc ganes.
19: En fin, me largo que ya es tarde y todavía no he deportado a ella. que està d'un pesado con su vida. Bueno,
20: que és un regalo!
2: Però, sisplau, però què són
13: de aquests crits? De què va això? No ho entenc.
2: Sisplau, prou d'aquests crits, de veritat.
15: Necessites vacances.
2: Sí. Des de Madrid, el Partit Popular ha criticat Pedro Sánchez, això no es podia imaginar.
19: Alguien tiene un yogur?
2: Silenci. Després d'haver estat fluix davant d'una situació que creuen que mereix mesures encara més excepcionals de les que s'han aplicat.
15: El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat a Sánchez de no haver estat a l'altura de les circumstàncies en aquesta crisi migratòria a Ceuta i reclama una resposta molt més contundent per recuperar el control de les fronteres. Ho diu en un escrit que ha compartit per xarxes socials una estona abans i posava veu al portaveu popular Miguel Tellado.
21: Sánchez está cometiendo una irresponsabilidad histórica, tremendamente grave. Tan grave como la avalancha es la debilidad del gobierno de Sánchez. Pero que nadie se equivoque. Lo que estamos viendo no son las imágenes de un Estado fallido, son las imágenes de un gobierno fallido.
15: El PP reclama reformar la llei d'estrangeria perquè no deixi marge d'error.
21: Para que quienes entren en España de forma ilegal se vayan inmediatamente por donde han venido.
15: El partit també ha informat que Núñez Feijóo serà demà a Ceuta per valorar des d'allà mateix la situació.
2: I el ressò d'aquesta crisi ha arribat a neguitejar alguns governs europeus. Per exemple, França ha reforçat la frontera terrestre, però Itàlia i Finlàndia van més enllà i directament han insinuat que s'hauria d'excloure Espanya de l'espai Schengen.
15: El ministre d'Interior francès, Laurent Núñez, ha anunciat que ahir a la nit van demanar més controls a les fronteres amb Espanya, això després que Giorgia Meloni anunciés que estudiarien suspendre l'acord de la lliure circulació amb l'Estat i el ministre d'Exteriors italià, Antonio Tajani, hagi anat encara més enllà i atribueixi la crisi migratòria al procediment de regularització extraordinari impulsat pel govern espanyol. Davant d'aquestes reaccions, avui el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha convocat l'ambaixador italià a l'Estat per aclarir aquestes posicions. El cas és que en les últimes hores a Itàlia també se li ha sumat Finlàndia. La ministra d'Interior, Mari Rantanen, ha fet una piulada acusant Espanya d'haver fallat a l'hora de protegir la frontera exterior de l'espai Schengen i per això ha fet costat a la proposta de Meloni.
2: Doncs caldrà vigilar si, a part de Finlàndia i Itàlia, si uneixen més països aquesta proposta de tancar l'espai Schengen amb Espanya, perquè és una proposta francament inesperada.
22: Doncs em sembla una molt bona mesura que tanquin les fronteres amb Itàlia per a l'islamista radical.
2: No, sisplau, Sílvia Riols, per què vol que tanquin les fronteres amb Itàlia? Vol que deixin de venir els italians a Catalunya?
22: Evidentment que sí, així Catalunya quedarà lliure d'italians que mouen les mans de manera exagerada
2: no
22: i posen la sal de manera estranya i els carrers passaran a ser un califat romà, a ser una altra vegada una Catalunya neta
2: un
22: i no una Ceutalunya
2: també,
22: com és ara.
2: Calma, també està en contra els italians, que no entenc res.
22: No vull que vinguin ni italians ni finlandesos per al musulmà. Són gent que venen a treure feina als nostres fills i a viure
2: amigo,
22: de paguetes.
2: Els seus fills?
22: Els fills de tothom. Amb majúscules i subratllat.
2: Vaja.
22: No manipuli les meves paraules, també, per a l'aiatolà. El califat finlandès ens roba i venen al nostre país també a ocupar places de policies municipals que corresponen als meus... els meus catalans i a tots els catalans. Ripoll, posaré fronteres i ben vigilades, ja n'hi ha prou d'aquest color, i mai millor dit.
2: Molt bé, doncs vagi a ocupar-se la família i deixi'ns tranquils, que nosaltres ja en parlem un altre dia d'això. Ara, si em permeteu, Martí...
23: Bona tarda, com esteu?
2: Quan entra el Martí vol dir o que fa calor o que ve l'operació sortida, que s'acosta el cap de setmana.
23: Està massa morenet.
2: És 31 de juliol, demà és 1 d'agost, per tant, molta gent comença les vacances, o sigui, es produeix canvi de mes, que és el mes vacacional per excel·lència, a l'agost,
23: sí.
2: I a sobre, en cap de setmana. Per tant, avui d'haver-hi molta gent, que els saludem molt cordialment si estan al cotxe, a l'autopista, escoltant-nos, esquivant els bams i tots els forats i la merda de l'AP7, que està tota feta un... sí o no? Està feta un xurro? Però és veritat o no és veritat això?
23: Busques complicitats, jo...
2: Bueno, doncs, noi, no l'agafeu gaire, aquesta autopista. Però, en tot cas, si tenim el Martí... Ha saludat, per cert.
23: Sí, he dit bona tarda.
2: És per parlar d'això, disculpes, que sorteja una mica.
23: De veritat.
2: Et fa res que posi dos anuncis abans d'abordar tot el bloc aquest?
23: Vinga.
2: Però ara anem a l'operació sortida.
23: Som-hi.
2: Vegem quin temps els espera als nostres oients per aquest cap de setmana i a veure com anirà tot això. I també la situació del trànsit. També connectarem per saber la situació del trànsit. Ara
13: són
2: tres quarts... Bueno, no, ens ho diran. El Mad Max aquest de l'autopista. Però primer, uns anuncis de no res. Serà un moment.
24: Versió estiu amb Pere Mas.
25: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions. En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
0: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
25: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
0: Truca al 900-903-743.
1: Verisure.
3: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
4: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 en la Diada de les Neus a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
5: Pues venga, va, vinga, som-hi!
4: El dissabte 1 d'agost, des de 5:45 de la tarda, en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
7: Vilanova ha estat l'escenari del primer castell de 10 pisos els últims anys. Vilafranca podrà repetir aquesta gesta i la Jove de Tarragona hi portarà gama extra. Els bordegassos locals i els Nens del Vendrell completen un cartell de luxe.
4: El dissabte 1 d'agost, a 5:45 de la tarda, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
5: 3-2!
4: Fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som u.
24: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: 10 minuts i seran les 5 de la tarda. Seguim endavant, canviem radicalment de tema, tornem a casa nostra, perquè avui és l'últim dia de juliol, com jo enfatitzava abans. I què passa? Doncs que demà comencen les vacances d'agost per molta gent. A més, és cap de setmana d'agost, carreteres plenes, platges plenes... És tarda, doncs, d'operació sortida, Jordi.
15: Sí, Trànsit calcula que entre aquesta tarda i demà al matí sortiran de l'àrea de Barcelona uns 570.000 vehicles, un cap de setmana de màxim, sobretot a les costes, a la zona de platja més turístiques, a la Costa Brava i a la Costa Daurada. Una operació sortida que serà, de fet, la més cara dels últims 3 anys. Si avui heu d'omplir el dipòsit, sapigueu que us sortirà aproximadament 7 euros més car de l'any passat pels cotxes de benzina i 16,5 més car pels de dièsel. Tot plegat és degut a la represa dels atacs a l'Orient Mitjà i perquè a partir de demà, amb l'entrada del mes d'agost, hi haurà una nova reducció gradual del descompte pels carburants.
2: Doncs fem un cop d'ull a les carreteres, que serà un tema del qual estarem particularment pendents aquesta tarda, saber si ara mateix ja hi ha problemes de mobilitat en ple estiu. Connectem amb el RAC, és el primer dia que hi connectem, per tant el rebrem amb un aplaudiment com es mereix, amb Vicenç Llorca. Vicenç!
26: Don Vicenç!
2: Bona tarda! Hola,
26: Vicenç, com estàs? Situamos las carreteras.
2: No, sisplau, no, deixeu-lo parlar, pobre.
26: ¿Cómo está la P7?
15: Que si no m'equivoco, ha passat per aquesta casa.
2: Ah,
15: Vicenç.
27: Correcte.
2: Moment, va sortint informació, però doncs encantant.
15: Està en un període de pràctiques, el no ho sé, si no m'equivoco.
27: Doncs, ara farà un any.
2: Doncs no sé si tenim el gust. Et saludo amb cara, amb més cordialitat que si no haguessis passat per aquesta casa. I ara, sisplau, et demano que ens
26: informis. Ah, nova llunita.
2: Va, però avui no comencem.
15: Correcte.
2: Deixi parlar una mica. El Vicenç, com està la situació a les carreteres catalanes a l'inici d'aquesta operació sortida?
27: Doncs ara mateix a la P7, a l'altura de Subirats, només hi ha un carril obert que deixa uns 15 quilòmetres de retenció en sentit sud a causa d'un vehicle incendiat fa tan sols uns minuts. També hi ha un carril tallat a Barberà del Vallès en sentit nord i a Sarrià de Ter en sentit Figueres. De moment, altres trams d'aquesta P7 no registren incidències, tot i que poden circular amb lentitud al llarg d'uns quants quilòmetres més. A la 2, a Jorba, en direcció Lleida, es perd un carril a causa de treballs d'obres que creen unes cues d'uns 5 quilòmetres. I a la Ronda de Dalt i tenim retenció al llarg d'uns 6 quilòmetres més en direcció al Nus de la Trinitat. A la resta de vies hi circula, de moment, sense cap incidència destacada. De moment, això és tot des del RAC. Bona tarda.
2: Bona tarda, perdona.
26: ¿Tenemos a enviados especiales?
2: Sisplau, si no tenemos enviados especiales. Vicenç, només una... ets aquí encara, oi?
27: Soc aquí.
2: Ah, molt bé, que no, és que ens has dit aquest bona tarda i ja em sembla que ens ventilaves, i ja saps que aquí som de completar les coses. Per tant, entenc que aquest carril únic de circulació en sentit sud, a l'AP7, a l'alçada, disculpa, has dit a l'alçada de... Ara no me'n recordo.
26: Castellvill.
2: Deixi parlar, sisplau. Deies?
27: A Subirats.
2: A l'alçada de Subirats. està provocant ja un tap, en el sentit que la gent que està baixant cap a la platja, cap a la Costa Daurada, i a mesura que avanci la tarda, si no es reobre aquest carril, això anirà impregnant a la xarxa viària més cap en sentit Barcelona, vaja, en la gent que va baixant de Barcelona, no?
27: Sí, sí, de moment acumulem aquestes retencions d'uns 15 quilòmetres que 15, eh? No es preveu que solucionin aviat.
2: Per tant, la gent que hagi d'anar cap a la Costa Daurada, que estigui atent de l'informació del trànsit i pendent de RAC1 també, perquè són 15 aquests quilòmetres. Gràcies, moltes gràcies.
5: Temperatura?
2: No. La temperatura no ens interessa, la temperatura.
23: Permet-me dir que per l'hora que és molt poc habitual en operació en sortida, les hores de més trànsit solen ser més aviat cap a les 7, una mica més tard.
2: No. Doncs es presenta, pels que vagin cap al sud...
23: No pinta massa bé, eh?
2: Es comença a complicar la cosa.
5: Ladrones!
2: Sí. Què passa?
5: Ladrones!
2: Sí.
5: Esto es indignante.
6: Ladrones!
2: Bueno, de veritat, jo avui me'n vaig. Me'n vaig.
8: El Lázaro, jo el que em pregunto és, què fa aquí el Lázaro?
5: Está todo colasado. Está todo colasado, no puedo bajar con el caballo.
2: No foti la broma, perquè la gent que està entre Martorell i aquest punt que dèiem...
5: Personas corriendo por las calles, sí, nadando sí. Por donde sales del huevo. Y no puedo mover el Toyota de toda la gente que hay por las carreteras. Sí. Me queda arruinado.
6: Jugó de tres, me chupará un huevo.
2: No, moment, vostè no es pot queixar de la llave.
5: Quiero vincar a la televisión.
2: Però vostè... Per què es queixa de la llau si no està ni a la retenció que estem situant ni amb el merder que hi ha a Ceuta? No té...
5: Que Ceuta ni que collón, jo hablo de Tor, sí, que s'ha llenat de pis a pin, que vienen al monte, cago en Déu. Jo quiero dimitir d'aquí, de Catalunya.
2: Sisplau, no renegui, d'acord?
5: Quiero dimitir d'aquí, de Catalunya.
6: Yo quiero dimitir d'aquí, de Catalunya.
5: Como veo uno cruzando por el pueblo, cojo un palo y rompo las costillas.
2: Las costillas, no peguis turistes, sisplau, una mica més d'amabilitat. A més, segur, els turistes que puguin pujar a Tor, segur que van a la Sisqueta i fan gasto.
5: Pues mira, que vengan acá a la Sisqueta y me coman la cansalada.
2: No va.
5: Que la tengo poco hecha. No puedo mover el Coyota del Corral. Si estos cabrones me quieren matar, que me metan directamente en la Illa de Corriente.
2: Vinga, per favor.
5: Apunteu.
2: Silenci.
5: Claro, ladroni.
2: Aviam. Mira, que renegui vali.
6: Ladrones.
2: Però que blasfemi no. Prou ja, d'aquest color, de veritat.
5: Coyota.
2: A veure, Martí...
9: Què tal?
2: La preocupació 1 és el trànsit. No li fotis cas. La preocupació és el trànsit, però l'altra és el temps. Què es trobarà la gent? Per cert, si la gent està a l'autopista, sobretot aquests que estan bloquejats entre Martorell i...
9: No, el Penedès.
2: Sí, que tinguin paciència, si estan escoltant RAC1, gràcies per fer-ho. I si algú es vol desfogar, digues al mòbil de la cosa del WhatsApp i que enviïn una nota de veu.
8: Que enviïn una nota de veu al 680 70 70 60.
2: O escrita, i es caguin en tot i així es
5: desfogar. I ganaran una entrada.
8: No guanyareu res, però us desfogareu i ho compartirem aquí a la ràdio, exacte, teràpia tots junts.
2: En fi, ara sí, Martí, endavant.
9: Doncs mira, tenim aquestes temperatures que han baixat una mica respecte ahir. El que passa que no es nota massa, perquè venim de molt amunt, i a part està augmentant la humitat i aquesta sensació de xafogó avui és més pesada. Suposo que ho haureu notat.
2: Bueno, aquí, perdona, aquí... No he notat perquè s'han tancat el dia aquí dins, fotent els guions i preparant el programa.
9: La gent sí que ho nota.
2: Ah, vols dir la gent? Vale, sí. Perfecte,
9: tenim aquestes temperatures que baixen, però augmenta la humitat. S'ha arribat altre cop als 40 graus avui, i avui no a Lleida, sinó a Solsona. Per tant, Solsona, déu-n'hi-do, 40.2 és la temperatura més alta d'avui a Catalunya, a la capital del Solsonès, i ja és el 15è dia en què s'arriba als 40 graus a Catalunya. Recordem que l'any passat s'hi va arribar 16 vegades, per tant, estem a un dia i tenim tot l'agost per endavant. Per tant, amb molta probabilitat es convertirà...
10: Tot l'agost no t'equivoquis.
2: No,
9: probablement amb tanta calor no...
2: Professora Làctia, deixi parlar.
9: Ai, en fi.
2: Tira.
9: Això, cap de setmana... A veure, la gent ha de saber que el cap de setmana continua la calorada. És veritat que baixa una mica més la temperatura demà, però passarem d'aquests 39-40 a 37, 38, per tant, moltíssima calor. No tan extrem, en principi demà no s'arriba als 40, i atenció a la tarda, amb tempestes cap a onces fortes, al Ripollès. Al voltant del Ripollès, la Garrotxa, Cerdanya, Berguedà, nord d'Osona, doncs pot descarregar amb força, fins i tot 20-30 litres per metre quadrat en només mitja hora, com ja hem tingut doncs, algun episodi aquest final de juliol. Ara, consultant el radar, si sou a les comarques del Pla de Lleida Interior de l'Ebre, està arribant algun xàfec una mica fort, una mica intens, en aquesta zona, sobretot entre els Segrià, les Garrigues, la Ribera d'Ebre, la Terra Alta, Alguna gotellada també va fregant algun punt de la costa, però poca cosa. Sobretot és terra endins i cap al Pirineu, com ha passat aquest matí, que hem tingut algunes tempestes que han arribat a deixar doncs, fins i tot 7, 8, 10 litres per metre quadrat. Ja han refrescat, però a la resta del país no. Per tant, cap de setmana en general tranquil, menys calor demà, més calor diumenge, i aquestes tronades de tarda, sobretot demà. Dilluns i dimarts sembla que sí que podria ploure a la tarda, fins i tot a la Catalunya central, entre Pirineu, Catalunya central, interior de Girona, algunes tronades, algunes tempestes que ja en parlarem, però podrien ser fortes. El que no es veu al final és aquesta calor intensa.
2: Però portem un mes així? O...
9: No, començarem el
2: sí, l'agost.
9: Començarà molt malament en aquest
2: sentit.
9: També
2: és normal que l'agost foti calor, però noi, ja portem...
9: Però no tant, sí. El que seria sorprenent és que aquesta dinàmica no es trenqués, però de moment, mirant mapes enllà, 8-10 dies més de calor, molt forta cada dia, sí. Per tant, paciència.
2: A aguantar.
9: I si la gent li agrada la calor, doncs benvingut. Sí, ja els hi regalo.
2: Molt bé.
11: Caram! La píndola.
2: Després d'aquest comentari d'opinió...
11: M'heu vist a RAC 5?
2: Home, bé, aquest
11: matí a
2: RAC 5. Vull comentar dues o tres notícies.
9: Ah, què has fet a RAC 5?
11: Ui, què tal? Com la panxa.
9: Pots tocar-te la panxa aquí, també?
2: No, va, però, de veritat. O sigui, veieu l'hora que és? Tinc els
11: d'aigua. És molt tard, ja, això.
12: Ja, però l'Abel... Sí. O sigui, fa música tocant a la panxa, això és bastant espectacular.
2: Sí, això ho hem explicat 100 vegades en aquest programa. I quan són
11: la gent de Racó ja ho sap.
12: També traurà disc, com sí, el Carrasco,
2: exacte.
12: O què?
9: No, que ens està, em sembla que ens està escoltant.
2: Molt bé. Prou ja, sisplau, que són les 5 menys un minut. Els... Bueno, prou. Silenci. A més, vull parlar un tema seriós. Nois, vull parlar un tema seriós. Perquè tot això de les temperatures, gràcies a veure.
9: Escolta, ens veiem el 17, que la setmana que ve estarem a matins. Per tant, m'acomiado uns dies de vosaltres.
2: No, avui potser tornes a venir d'aquí una estona.
9: Això,
2: a quarts de set potser t'esperem per parlar de la cap de setmana.
9: Va, fins ara.
2: Segons com anem de minutatge. Però si anem allargant aquí, fotent la xapa, doncs...
11: No arribem, no arribem.
2: Anirem acumulant retards i els informatius vindran amb el AK-747, com es digui, a disparar aquí. A veure, tot això de les temperatures que estem explicant, de les altes temperatures, té un problema que és molt seriós, que no és per fer bromes, que és tota la qüestió relacionada amb els incendis. Hem d'avisar que el risc d'incendi, el risc de focs, torna a ser extrem o molt alt a més de 350 municipis catalans.
23: Sí, i els agents rurals mantenen tancats els mateixos 7 massissos que ahir, tot plegat en un dia que ha arrencat amb un ensurt important pels bombers. Diversos llamps al nord del país han provocat un seguit d'incendis que s'han pogut, per sort, però estabilitzar durant el matí. El més gros ha sigut a Navès, al Solsonès. Tot i això, des del govern recorden que 9 de cada 10 focs comencen per una causa humana. Per això, el tancament diari dels diversos PACs també serà i és la tònica general d'aquest estiu. El director general de Boscos, Jaume Minguell, ha demanat prudència de cara als pròxims dies.
14: Qualsevol dubte en relació a una activitat que puguem pensar que pot tenir qualsevol risc, no la fem. Perquè estem en una situació de molts antecedents de dies de calor, tenim una vegetació molt estressada, tenim unes condicions meteorològiques que seran complicades aquests 2-3 dies...
23: Per cert, que a Castelló els bombers obren la porta a estabilitzar l'incendi de la Vall d'Uixó, que ha preocupat molt en aquests últims dies. Aquesta nit, els habitants de 3 pobles més ja han pogut tornar a casa seva, malgrat que encara en queden 5.000 fora i lluny de casa seva.
2: I en clau política hem vist aquest matí el president Saladella, que ja ha tornat de l'Àsia, de Vietnam i de Singapur.
23: Correcte.
2: De Singapur. Ha fet una mica un matí un balanç del curs polític, però ha estat una mica com descafeinat. No hi ha hagut grans titulars, tampoc,
23: sí,
2: no?
23: Sí, poques hores després d'aterrar en aquest viatge pel sud d'est asiàtic, el president de la Generalitat ha donat per acabada la temporada política amb un discurs sense grans novetats importants i no ha passat de puntetes per sobre dels temes que han acaparat l'atenció mediàtica aquests últims dies. L'escàndol més sonat, n'hem anat parlant durant les setmanes, la pífia d'educació amb les proves PISA. Illa no ha fet cap canvi d'estratègia, tanca files amb la consellera Esther Niubó i assegura que arribaran fins al final per aclarir què va passar.
16: En els consellers i conselleres no us hi demano que el primer problema que hi hagin abaixin el cap. Les coses no són senzilles. Jo que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és mira què ha passat, òbviament no ha anat bé, soluciona, resolvem això, que per esbrinar si hi ha hagut alguna responsabilitat i actuar en conseqüència, això ho sabrem quan tinguem un informe, sobretot per evitar que això torni a passar.
23: De cara al setembre, el president s'ha marcat com a prioritat que avanci el finançament singular després que aquesta setmana el govern hagi ajornat per sorpresa la reunió de les autonomies perquè el model pugui debatre's al Congrés.
2: Un parell de coses més. Una, atenció, atents als veïns dels 4 blocs que encara estan desallotjats per les branques del barri del Putxet, perquè avui hem sabut, del barri Putxet de Barcelona, avui hem sabut que no podran tornar a casa com a mínim fins al setembre.
23: Sí, això és perquè resulta que s'ha trobat una altra esquerda al soterrani d'una de les finques a causa d'aquestes obres de la línia 9 del metro. L'esquerda ha aparegut sota del bloc número 2 del carrer Rubinstein. Ara l'edifici quedarà totalment blindat i els veïns no hi podran entrar ni tan sols acompanyats dels bombers. El director general d'Infraestructures de Mobilitat, Ramon Ramírez, diu que el retorn dels afectats va per llarg.
13: Diguem-ne que aquests veïns no podien tornar en cap cas. Sabíem que és la zona més afectada pel fenomen del dia 7 de juliol i, per tant, s'estan fent feines per garantir la solidesa del terreny. En funció de com evolucionen els resultats, a finals d'agost podrem tornar a concretar més dates de tornades de la resta de veïns.
23: El govern assegura que avui mateix començarà a avançar els crèdits i les ajudes als veïns i comerciants perquè puguin cobrir les despeses i els desperfectes causats per aquest accident.
2: I una última cosa, parlant de la família, que ens agrada molt sempre aquí parlar de la família.
17: Ja hi som, amb els atacs. No,
2: no em referia a la seva família.
17: Vols un pòster amb la meva cara o què?
2: Silenci. No em referia a la seva família, en aquest cas. Em referia a una altra família, a la família Ayuso, que també encara... Sí, no, és que la cosa va de molt de famílies aquesta setmana. Encara porta cul en Renault, que ha provocat a Madrid la compra del govern d'Ayuso, la compra i la venda, perquè ja l'han posat a la venda d'un àtic en ple centre de la capital.
23: Sí, tal com explicàvem ahir, a causa de tot el soroll mediàtic que va causar aquesta polèmica compra d'aquest espai en plena crisi pels incendis, Isabel Díaz Ayuso va girar cua i el va posar a la venda juntament amb uns altres quatre immobles més per destinar-ne els beneficis a la reparació de danys. El delegat del govern espanyol a Madrid, Francisco Martín, ha demanat avui la dimissió de la presidenta madrilenya per haver-se, diu, mofat a la cara de tots.
18: La señora Díaz Ayuso, fíjense lo que les digo, creo que ha vuelto a dejar al descubierto el modus operandi del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Ha sido una pillada descomunal lo que hemos tenido ocasión de vivir en las últimas horas. Y por ello, les digo que creo que la señora Díaz Ayuso no debe seguir un minuto más al frente del gobierno de la Comunidad de Madrid. Se están riendo de todos nosotros al volver a descubrirse su único plan, que es continuar pegándose la vida padre a costa de los madrileños y madrileñas.
2: Entretinguts estem amb aquest tema del pis de luxe que va costar 6 milions d'euros, prop de 6 milions, que quan es compra suposo que es paguen uns impostos i es paga un notari i es paga tot un xic de coses, ara s'ha de vendre, a veure si es ven pel mateix valor, per un valor diferent, qui es queda la diferència. És tot molt bonic, eh? Estem ben atents a tota la qüestió aquesta del pis.
17: Aparta, mamarracho, no, no, te traigo libertad.
2: No, sí, en Isabel Díaz Ayuso, no sé quina mena de llibertat porta, si em vol fer callar, no és pas la llibertat de premsa.
17: Pues aquesta, que me parece una auténtica vergüenza, sí? Un trilerismo al servicio de los socios filoetarras de Sánchez, bueno, y un verdadero contubernio que se me esté difamando, sí, con la situación actual en Ceuta.
2: No, no, son cosas diferentes, ¿eh? Por cierto, están hablando de temas diferentes.
17: Es increíble que tenga que aguantar esto mientras España está siendo invadida por gentuza que viene a vivir del Estado.
2: ¿Cómo?
17: A buscar que le pongan un pisito con dinero pagado por todos, bueno, y a cobrar de chanchullos mientras tanto.
2: Perdón, pero ¿no es usted el que se ha comprado un pis de luxe con la pasta a tothom y justamente la seva parella está inmersa en un caso de corrupción?
17: Vamos a ver, hijo de fruta.
2: Calma.
17: ¿No ves que es enteramente distinto? ¿No ves que yo tengo la piel menos oscura?
2: Allá él.
19: El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él.
2: Prou de mamarrachos. Va, deixa'm saludar el Martí dels Esports. Martí!
20: Bona tarda!
2: El temps afegit que arribarà a les 7 de la tarda. Ara de seguida anem al butlletí. Ai, hola! Meritxell, la nostra convidada. Clar que vas de blanc. Encara vas de blanc. Per què la Meritxell Falgueres, que és una de les dues pregoneres de la Mercè, es presenta vestida de blanc avui?
21: És molt fort.
2: Encara de blanc?
21: És molt
2: superfort,
21: fort.
2: És molt fort. Tenim moltes ganes de rebre-la. El que veig és que no s'ha presentat amb una ampolla de vi sota el braç.
21: Ai, va, no, sempre pidulant.
23: I ens ho va prometre.
2: No em portes vi, no portes
23: res. Es va prometre, això.
2: Ai, que ve cap aquí. No, ve cap aquí disparada, No, és capaç d'entrar a l'estudi.
21: És que tu provoques, espera, Mas. Sí.
20: Pof als esports, també.
2: Bueno, va, als esports, sí, que vingui a parlar dels esports. Martí, estàs content,
20: avui,
2: eh?
20: Sí, perquè avui juga al Barça.
2: Home, és que ho hem dit, eh? Tenim moltes ganes. Per fi torna al Barça, encara que sigui amb la meitat de la plantilla, i vaja, serà això. El temps afegit vindrà encapçalat per això o amb què vindrà?
20: Evidentment, avui parlarem de la prèvia d'aquest Birmingham-Barça.
2: Vinga.
20: I també parlarem de diversos noms, Ter Stegen i Bissihu. Ter Stegen, que marxa, i Bissihu, que ve.
2: Vaja, però aquest hi ha arribat? Bueno, ja ho explicarem a la set.
20: Sí, aquest hi ha arribat, però ho explicarem a la
2: set. I amb qui ho parlarem, això?
20: Doncs mira, avui amb el Quique Guaix i l'Àngel Pérez.
2: L'emir de Kuwait, ai, l'emir de Kuwait, l'emir de la Barceloneta, l'emir de la Barceloneta i un company
21: del mundo deportivo.
2: Aitana, què passa?
20: Què vol, Aitana?
2: Quin problema hi ha? Bueno, avui tenim... Aitana, mira, ja estic fart.
21: Parlareu de femení o no?
2: Una cosa, quants convidats hem portat aquesta setmana?
21: Nois!
2: No, moltíssims. Quants convidats en total? En 5 dies.
20: Uns quants, eh?
21: Uns quants, suposo.
2: 5. Un dilluns, un dimarts, un dimecres, un dijous i un divendres.
21: I...
2: Avui qui ve?
21: Dos homes.
2: Una dona.
21: Ah, l'entrevista.
2: El programa, sí.
21: Sí.
2: Dilluns qui va venir?
21: Espera, no entenc aquest...
2: Una dona.
21: No entenc aquestes
2: dimarts
21: preguntes.
2: Qui va venir? Una dona.
21: I què passa? S'ha de felicitar?
2: Dimecres qui va venir? Una dona.
21: I?
2: 4 de 5.
21: I?
2: Vés a fer un cafè. És gratis.
21: Però parlaré de femení o no?
20: Doncs mira...
2: Sí, en parlarem o no?
20: Avui n'anàvem a parlar, però com que no vens...
21: Clar.
2: No marxes més d'hora avui. No marxes
21: per fer-me la manipulació típica de machorros.
2: L'enquesta, va, l'enquesta.
21: Prou
2: de matir-nos machorros.
21: Programa de senyores.
2: L'enquesta i el boletó, silenci.
20: L'enquesta, com que vull jugar a Barça, us preguntem què us interessa del partit d'avui.
2: Ah?
20: I hem donat 4 opcions a l'Instagram. La primera, els minuts d'Adeyemi, que avui hauria de debutar.
2: Val.
20: Els joves a la Masia. O jo estic molt emocionat perquè jugui al Barça. O sigui, tot. I la quarta, la sortida de Ter Stegen, perquè serà imminent.
2: Sempre hi ha l'opció de cabroneta, diguem-ne.
20: Oh, i tant.
2: Doncs escolta, Martí, t'esperem a les 7, un mica abans, 5 minuts abans, 5 minuts després, mai se sap el temps afegit. I ara el temps imprescindible del butlletí de les 5 i 8 minuts. Ens el presenten el Jordi Casals. Bona tarda, Jordi.
0: Bona tarda.
2: I el Joan Ferrer, com està, Joan?
1: Bona tarda.
2: La notícia en aquests moments és que més de 37.500 migrants dels 50.000 que han entrat a les últimes hores a Ceuta ja han tornat al Marroc.
0: Sí, és l'última actualització que ha fet el Ministeri de l'Interior espanyol. Són persones que a les últimes hores han travessat la frontera en direcció a Espanya i ara fan el trajecte a la inversa davant la manca d'assistència i el desplegament de policia i l'exèrcit. Mentrestant, continua el degoteig de països europeus que se sumen a les crítiques al govern espanyol per la gestió de la crisi migratòria. Suècia, Àustria, Alemanya, Bèlgica i els Països Baixos han demanat que Espanya compleixi amb les seves obligacions en el marc de la cooperació Schengen i han advertit que estan preparats per adoptar mesures a l'hora de protegir les seves fronteres. D'aquesta manera se sumen a les reaccions d'Itàlia i Finlàndia, que han estat més beligerants i han demanat directament excloure Espanya d'aquest espai Schengen. També continuen les crítiques i acusacions per part dels grups al Congrés. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusa Pedro Sánchez de no haver estat a l'altura de les circumstàncies i reclama una resposta molt més contundent per recuperar el control de la frontera. Feijóo insisteix a demanar mesures extraordinàries, més implicació de la Unió Europea i responsabilitats polítiques al govern espanyol. A aquesta hora també estem pendents del trànsit amb una operació sortida que preveu una sortida de 570.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. La P7, en sentit sud, és la carretera que a aquesta hora arrossega més problemes amb fins a 18 quilòmetres de retencions en diferents trams. La zona més complicada és entre Subirats i Castellbisbal, amb un tram de 12 quilòmetres de circulació lenta per l'incendi d'un vehicle. Entre avui i demà, com dèiem, uns 570.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana en una operació sortida que serà la més cara dels últims 3 anys. Avui omplir el dipòsit és 7 euros més car que l'any passat pels cotxes de benzina i 16,5 pels de dièsel. El motiu és que l'última setmana els preus de la benzina s'han encarit fins a arribar a 1,64 euros al litre i el de gasoil a 1,72 euros al litre. Un augment que s'explica per la represa dels atacs a l'Orient Mitjà i per la reducció de les ajudes als carburants que va aprovar el govern espanyol. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desallotjat una trentena de persones d'un dels assentaments de persones sense llar de Montjuïc. Era el carrer Josep Carner, prop d'un dels accessos a la Ronda Litoral. La Guàrdia Urbana ha assenyalat un seguit de riscos i problemes a la zona, com ara que les tendes de campanya estiguessin a tocar d'un parc de bombers. Per tot plegat, la regidora Marta Villanueva justificava aquesta intervenció.
3: Aquesta intervenció era necessària per protegir la seguretat de les persones, prevenir riscos greus per l'entorn i garantir també el correcte ús de l'espai públic, però com deia, sobretot per garantir les persones que ja estaven pernoctant en aquest entorn.
0: Només 3 de les 32 persones desallotjades s'han adreçat als serveis socials que els han ofert alternatives residencials. La Fundació Arrels ha criticat l'operació i ha demanat a l'Ajuntament que faci una moratòria dels desallotjaments mentre les administracions no defineixin respostes i recursos per abordar el sensellarisme a la ciutat. I els esports, el Barça s'enfronta aquest vespre a partir de 8:45 al Birmingham City de la segona divisió anglesa en un amistós que seguirem en directe a RAC1 des d'un quart d'hora abans de l'inici. Serà el primer partit de l'estada de pretemporada que estan fent els de Hansi Flick a terres angleses i ja no el jugarà Marc-André Ter Stegen, que se'n va cedit a l'Ajax. Novetats amb l'enviada especial de RAC1 a St. George's Park, Marta Ramon.
1: Ter Stegen és a punt de volar cap a Amsterdam per passar la revisió mèdica i completar la seva sessió a l'Ajax fins a final de temporada. El Barça li pagarà el 90% de la fitxa. Els seus companys, dels que ja es va acomiadar ahir, jugaran aquest vespre a Birmingham un amistós que servirà per veure els primers minuts de Karim Adeyemi de Blaugrana i el protagonisme dels joves. No jugarà segur el lesionat De Jong ni Fermín, que té l'objectiu de reaparèixer al Gamper.
0: A l'agenda futbolística d'aquesta tarda també destaca el duel que enfrontarà el Sabadell amb l'Inter d'Escaldes Andorrà a partir de les 8 del vespre al complex esportiu de Sant Oleguer. I pel que fa al temps, avui la temperatura ha baixat una mica respecte ahir, però tot i això s'ha arribat als 40 graus i ha augmentat la sensació de xafogó, sobretot a prop de la costa. A aquesta hora s'escapen alguns xàfecs o gotellades de poca estona al Pirineu i entre el Pla de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre, mentre que la resta del país acabarem el divendres sense canvis i es mantindrà aquest cel mig ennuvolat.
4: Aquest estiu, la música en majúscules té un escenari únic al Maresme. Torna al Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna.
7: Del 31 de juliol al 17 d'agost, viu la força i l'emoció del directe amb veus llegendàries com Zucchero, Rosario, Loquillo,
4: Sergio Dalma, Miguel Ríos, Niña Pastori i molts més.
7: Gaudeix de l'ambient del Garden Village abans del concert i connecta amb la millor música sota les estrelles.
4: Entrades disponibles a mardestiu.cat.
15: Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries de Tresillo.
22: Increïble!
15: Només dient-los que el sofà és de Galeries de Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
24: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
25: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
26: RAC 1. A l'estiu, els 3 essencials d'una dona cookie. Un vano, un folar i menjar un gelat de cucurutxo mirant els ulls del teu iogurint. S'ha de ser una mica porca.
28: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
29: RAC 1.
28: Tots som un milió.
30: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats premium.
28: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
29: RAC 1.
31: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
32: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
33: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oll amb problemes i mals de caps, eh?
34: No, que no és gens bo per la pell, nena.
35: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torreu-vos tot el dia a la platja.
36: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
37: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
38: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
39: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
40: Bon estiu.
28: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. Estiu. Que som...

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Doncs ja tornem a ser aquí, és un quart i sis... Perdó, ja comencem a dir malament les hores. És un quart i un minut de 6 de la tarda, o sigui, a les 17 i 16. De seguida entrevistem a la Meritxell Falgueres, que és la nostra convidada d'avui. Però volem fer una excepció en el que és l'ordre habitual de les coses, perquè hi ha un tema que és el tema del dia, que ens està amoïnant des de fa hores, és la crisi migratòria inèdita que ha posat en alerta el govern espanyol després de que desenes de milers de persones hagin creuat per Ceuta la frontera que separa el Marroc d'Espanya i hi ha hagut també desenes de persones mortes. Jordi, actualitzem una mica.
3: Sí, actualitzem i no amb una, precisament no amb una bona notícia, perquè ja s'ha elevat la xifra de morts a 57 persones que s'han trobat, 57 cossos que s'han trobat al voltant d'aquest pas fronterer a Ceuta, a l'aigua. Allà hi segueixen treballant diversos grups de submarinistes de la Guàrdia Civil, amb una xifra de morts que s'espera que pugui créixer en les pròximes hores. També, com bé deia en Jordi Casals d'Informatius, la xifra del govern espanyol ha actualitzat també la xifra de persones, de migrants que han girat cua i han tornat cap al Marroc voluntàriament. D'aquestes 50.000 persones que parlàvem, ja n'hi haurien tornat el 75%, és a dir, aproximadament 37.500 persones. Això xifra fins a 3:45 de la tarda. I una novetat més, Pere, perquè parlàvem de reaccions europees. Itàlia i Finlàndia han posat sobre la taula expulsar Espanya de la zona de l'espai Schengen, de lliure circulació, i ara s'hi ha afegit un altre país de la Unió Europea, com és la República Txeca. De fet, ho ha demanat el primer ministre d'aquest país, el populista Andrej Babiš, que ha dit que és una situació escandalosa i que, per tant, s'hauria de restringir d'alguna manera o altra el trànsit de persones.
2: Per tant, estem davant d'una notícia importantíssima que té la vessant diplomàtica, que té la vessant humanitària. És una barbaritat, aquests 57 morts.
3: Que en són més, si comptes les jornades anteriores, aquestes 24 hores, que és on s'ha mogut més volum de persones a la frontera.

0: a l'Eixample de Girona.
1: Magnífic. Moltes gràcies per atendre'ns. Per posar-nos en context, aquesta situació d'una entrada en massa de migrants per la frontera de sota, realment no és el primer cop que passa, però potser sí que és el primer cop que passa amb aquesta gravetat i amb aquesta magnitud.
0: Bé, jo no sé si has mirat una mica les recerques que han fet. Clar, nosaltres ja tenim filmacions de les persones que nedaven aquesta frontera des de Valllunes a principis del 2000, o sigui que són històries molt antigues que s'han exagerat en el temps. I clar, sí, i no és el primer pic, hem tingut molts pics molt forts. No sé si recordeu lo de l'assalto de les valles del 2005 i la figura de l'Helena Maleno amb el tema de les morts i les guàrdies civils i tot això. O sigui que sí, hi ha hagut moltes vegades, i a vegades se li diu més crisi o no més crisi. O sigui que això, jo això ho dic perquè no jo mateixa, sinó associacions que estan sobre el terreny, com l'associació ELIN, t'estan parlant d'un problema estructural, d'una manca estructural que han vist, ells estan treballant allà durant 30 anys, no? Mm-hmm. O sigui, que sí que els fluxos, les coses canvien, però bueno, que no tenen lloc d'acollida, que superen els CETIs, estan desbordats, que no hi ha gent que els acull, etcètera, tot això ja se sap de memòria, no? Mm-hmm. Sí, sí, això sí que són coses antigues.
1: Val, jo li deia perquè particularment en aquesta crisi hi ha hagut un volum tan alt de persones que han anat i una part que hi han tornat, dèiem que han tornat 37.500 i sobre la tragèdia de prop de 60 morts i els que puguin aparèixer a les aigües, que tenia la impressió, em feia l'efecte que de magnitud i de volum i de números sí que era potser el pic més gran que s'ha produït històricament.
0: Sí, a nivell de morts no tinc quantificat, però bueno, la Mediterrània, ja sabem que ja fa bastants anys, no?, que és a nivell de morts és la frontera més violenta del món, no? Ja es fa servir sobretot els estudis, no?, com la necropolítica, no?, mm-hmm, de les fronteres de la Mediterrània. O sigui que sí, si ho mirem des del vessant d'estudis de frontera i de morts, sempre tenim un rànquing ja en en totes les rutes mediterrànies, ja de fa uns quants anys que superem a la frontera Mèxic-Estats Units.
1: Professor Ribas Mateo, s'està fent una mica difícil intentar entendre les causes, es parla d'unes causes multifactorials de tot aquest desplaçament. Una de les que, no sé si és una percepció errònia o no, per això li preguntem, podria ser que tingués a veure amb una sentència del Tribunal Suprem on es prohibeix la deportació en calent, particularment no, concretament, si es fa per mar, per l'aigua. Podria ser això un dels motius que hagi provocat tot aquest moviment?
0: Bueno, el moviment ja està. Mira, una cosa que és important sobre aquest moviment, si heu vist una mica el perfil i el tipus de les persones que estaven creuant, que es veia molt el noi jove marroquí,
1: jove,
0: que també...
1: Sí, molt jove, sí.
0: Sí, molt jove. Això és molt important. Jo crec que aquí és un punt molt important. Molt jove, hi havia noies que normalment, antigament, no veiem tant noies joves en aquest tipus de moviments. O sigui que ja es veu una feminització clara. I una altra cosa, que també una altra dada que es veu, que no estan els subsaharians amb aquests moviments, perquè ja tenen tanta repressió dintre del Marroc mateix que no han arribat en aquests moviments com si ho feien el 2005 amb l'assalto de la valla, etc. No? O sigui que sí que veiem uns actors concrets, i aquests actors concrets són els joves marroquins, que sí que hi ha un problema molt fort entre aquests joves marroquins, sobretot, que són els que no són, clar, de classes altes i mitjanes que van a les que fan servir l'educació privada, sinó que és tot un grup de gent, no?, de joves que no troben un espai per educar-se, una feina, uh-huh, una forma digna per viure, bàsicament, no?
1: Senyor Ribas Mateos, el president Sánchez ha assenyalat que les màfies que trafiquen en persones podrien estar al darrere també d'aquest efecte crida, no?, d'haver fet córrer la idea de vagin cap a Espanya, que serà fàcil de passar. Quin paper hi tenen les màfies a la frontera amb el Marroc i, en general, a la costa nord-oest d'Àfrica, aquestes organitzacions criminals que trafiquen en persones i maneguen tota aquesta situació?
0: Bé, jo, bueno, aquest discurs de les màfies, és que les màfies i l'efecte llamada, tot això, és que això ja parlava el PP fa 20 anys. O sigui,

0: Jo crec que no ens podem quedar amb això, o sigui, és una mica un discurs bastant simplista, no?, del que està passant. O sigui, hi ha moltes zones, per dir-ho ràpid, el Marroc ja té una cara molt global, gentrificada, desenvolupada, dels grans estadis de futbol, etc. Però, clar, hi ha un Marroc fosc de gent que està molt precaritzada, no? I jo crec que és aquí on s'ha d'entendre que hi ha molta gent que es busca la vida com pot. I sobretot estem parlant d'unes zones concretes que estem parlant del nord del Marroc, no? El nord del Marroc, el Rif, tot el que està passant al Rif, que és la, com diguéssim, és la regió del costat, no?, d'on estem parlant. O sigui, tot aquest context d'aquestes poblacions, del que ha passat en aquestes últimes dues dècades, és importantíssim per veure com la gent es busca la vida com pot, no? Més de que parlar-ho des de la cara de la criminalització, de la securització i de les xarxes, no?, que és una mica, és el discurs facilón, no?, diria jo.
1: I a tot això també hi ha el paper que hi puguen jugar les relacions diplomàtiques en diversos països implicats amb diferents peces que han anat canviant. Hi ha el tema de si hi ha una bona relació entre el Marroc i Espanya, després hi ha el gir de la posició d'Espanya en el Sàhara. Ara, sobre el paper, Sánchez, estant a Ceuta, ha dit que no, que molt bé, que s'està cooperant amb les autoritats marroquines. No sempre ha estat així i no sé si ens n'hem de refiar que ara estigui sent així, que hi hagi aquest bon clima. També hi ha Algèria implicada, una recent qüestió vinculada a l'actitud d'Espanya amb Algèria. No sé quina lectura en pot fer vostè d'això.
0: Bé, això sembla a vegades, com ho has dit d'alguna manera, Pere, és aquest joc de fitxes que també és com una mica bàsic. Ara, tu ets amic d'aquí, no pots entrar, no sé què. O sigui, que depèn del moment, es poden fer les coses o no. Depèn de com, si estan amics ells o no. I jo, per dir-t'ho ràpid, i això té que veure després amb quina nacionalitat teva tens. Nosaltres, per exemple, l'any passat no podíem anar a Algèria, no ens van donar el consulat algerià a Barcelona, no ens donava el visat. Per què? Perquè jo el meu passaport té molts segells del Marroc. O sigui, així de senzilla és la lectura de com van les coses, no? Clar, i van canviant, sí canvien a nivell petit, però a nivell fort, per exemple, aquesta contraposició entre el Marroc i Algèria és bestial, bueno, que són una mica la mateixa gent, els mateixos orígens històricament, no? És la berberia aquella antiga històricament. I què passa ara? O sigui, és una cosa com uns veïns totalment odiats entre ells. O sigui, i per dir un exemple de fronteres que jo crec que és molt, molt representant de com estan les relacions. La frontera entre Algèria i el Marroc és la frontera terrestre tancada més llarga del món. Jo crec que ja ens diu molt de com està la situació al Magreb, tant per la part d'Algèria com per la part del Marroc, i de com Espanya es fica en un costat o l'altre constantment, no? Mm-hmm.
1: Doncs molt bé, professora Natàlia Ribas Mateos, li agraïm el seu comentari i la seva atenció per contextualitzar tota aquesta informació relacionada amb la crisi de Ceuta. Moltes gràcies, que tingui una bona tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres i que tingui molt bona tarda. Merci, adéu, bona tarda.
1: Igualment, 2 minuts i seran 6:15 de la tarda. Ara sí que ja deixem les qüestions informatives del dia. Evidentment, estarem pendents i connectarem el butlletí de les 6 i alguns minuts, que avui ja es veu per l'hora que és,
2: sí,
1: que serà les 6 i alguns minuts, però jo ara us faig una pregunta.
2: Digues.
1: Teniu ganes que entri la nostra convidada?
3: Ai, tant.
1: Convidada?
2: Moltíssimes.
1: Meritxell?
3: Però ja...
1: Va, deixa el mòbil i entra cap aquí.
3: Però hi ha cata o no hi ha cata?
2: Va, home, va. Sempre ha d'estar treballant.
1: Tast. En català tast. En direm tast.
3: Disculpeu.
2: Ha vingut a que l'entrevistem.
3: Molt bé.
1: No, tothom sempre diu una cata de vins i és un tast de vins.
3: Però... Tota la raó, però m'heu entès.
1: Com el 99% de les vegades.
3: N'hi ha o no n'hi ha?
1: Avui el Claret es queda aquí.
3: Jo em quedaré per aquí.
1: A veure, Falgueres, has portat vi o no? És que no em sent. No hi ha una altaveu allà
3: fora. No, però vi no cal, perquè estem
2: treballant. Però si està pendent d'altres coses.
1: Posa un parell
2: d'anuncis. Està molt fluixet.
3: Però un formatget...
1: Bueno, de veritat. Com quan ve el Quim Vila.
4: Unes galetetes. Unes galetetes.
1: Prou, d'aquest color.
4: Un got de llet. És algo de...
1: Dos anuncis i la futura copregonera...
4: Ve un patac.
1: De Barcelona. I persona que ve vestida de blanc... Que encara va vestida de blanc... Perquè ahir es va posar un anell al dit.
4: Perquè és el Real Madrid.
1: No.
4: Perquè és el Real Madrid, estàs...
5: Estan per tot el món.
1: Publicitat, sisplau.
6: Versió estiu, amb Pere Mas.
7: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
8: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
10: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
11: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
12: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
11: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
12: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
11: Important, en un refugi climàtic natural.
12: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
13: Quants ocells! He vist tortugues!
14: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
15: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
14: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
15: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
14: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
16: RAC1 Podcast.
14: Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: sol, vacances i RAC1.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Jo és que crec que ja no ens queda gairebé res a dir de la nostra convidada, perquè ja hem dit que venia de blanc. Jo crec que qui sigui mínimament...
3: Avispat, no?
2: Avispat. Tu sí que ets avispada.
3: La podem aplaudir ja,
2: si us plau. Sí, home, sí.
4: Jo també, pobreixo.
2: Hola, Meritxell. El Claret estava indignat perquè diu que no has portat ni una mica de vi, ni una mica de formatge, ni una mica de res.
4: Ja, els he dit, he vingut amb els meus amics, els he dit, havia de portar cava, però...
2: Cava?
4: O un vi, però enteneu-me que jo avui tinc una ressaca emocional molt forta, llavors estic una mica tontadeta.
2: És que comencem pel final, comencem pel final. Això que ens han dit és veritat? Ahir et vas casar?
4: Sí!
3: I què fas? La lluna de mel,
2: sí,
3: a RAC1.
2: A RAC1, sí. Sí, i sense... Bueno, contra qui et vas casar, es pot dir?
4: Sí, el Daniel Vázquez Sallés, escriptor.
2: Home, el teu marit de sempre, bueno, des de fa un temps ja.
4: Fa 4 anys, però som amics de tota la vida, els nostres pares i amics.
2: I és veritat, sí, sí. Com és que no estàs encara... Amb el Dale que te pego de la nit de noces, estàs aquí en un estudi de ràdio.
4: No, és que vam anar a signar a mitjans de juny.
2: Ah, o sigui, el casament real va ser el juny.
4: No, però vam anar només nosaltres dos i no ho sabia ningú. Llavors, ahir compartim aniversari, els dos hem nascut el 30 de juliol.
2: Ah, hi vas fer anys?
4: Sí, home, vaig fer 45 anys.
2: Quants?
4: 45.
2: Estàs estupenda.
4: I el Daniel va fer 60.
2: Molt bé.
4: Sí?
2: Mira,
4: llavors,
2: nen.
4: La gent, entre ells, els meus amics de l'Erasmus, la família, tal, érem 70, van venir al nostre aniversari.
2: Ah, es pensaven que hi havia una festa d'aniversari?
4: Clar, i és que ho era, era el nostre
3: uau,
4: complet.
3: Uau, el mateix signe de l'horòscop.
2: Sí, efectivament.
4: Sí, sí. Som Shakira i Piqué, però
2: exacte.
4: Guai.
2: Sí.
4: Llavors, enmig de l'aniversari, vaig desaparèixer.

0: I vaig aparèixer vestida de núvia i tothom, doncs, sorpresa, ens hem casat ja.
1: Uau.
2: Però vestida de núvia, o sigui, de blanc o blanco, que diuen, bueno, ara vas a blanc, però no vas a núvia.
1: Sí, que fort. Total.
2: I la gent, clar, la gent que anava a una festa aniversari, sí, i llavors devia sortir el típic ranci quan se n'ha assabentat de ai, que t'havia dit que no podia venir perquè...
0: Que es fot, tia, es va perdre.
2: Si hagués sabut que us casava, hauria vingut. No,
0: però espera, ens va casar el Pitu Roca.
2: Bueno, no va venir a la ràdio aquí. Ahir va venir un germà Roca, sí.
0: El Josep.
2: Sí, tant.
1: Sí, va venir el Josep.
2: Va venir amb el Ferran Adrià. Van venir tots dos al programa del
1: de l'Embudio.
2: No sé quin d'ells va venir, però...
1: Va venir el Josep Roca.
0: El Josep Roca, el sommelier, sí, que és pobre, molt amic.
2: Els confonc sempre amb el Pitu,
0: amb el Joan.
2: Amb el Joan.
0: Sí, doncs ens va casar i, aprofitant que els meus pares fa una setmana van fer les noces d'or, els vaig fer recasar, també per sorpresa.
2: Però què és aquest cachondeo? Però bueno, el Pitu Roca, de veritat, va oficiar, va fer com d'allò, us declaro marit i muller.
0: Sí.
2: I no, es pot dir on ho vau fer o no?
0: A casa de la meva sogra, Valvidrera.
2: Ah, home.
0: Sí, de l'Anna Sallés, de la historiadora. Sí,
2: home, i tant. Bueno, és que, clar...
1: Normal que vinguis de ressaca emocional.
2: Bueno, llavors va haver-hi banquet allà, clar, i s'havia...
0: Era una festa d'aniversari, i la gent m'escoltava.
2: Però hi havia Halo, i
0: veure.
2: Veure supervisat...
0: Sí, anava a dir, la meva parella, no, el meu marit...
2: El meu marit,
0: el fort. És exalcohòlic, llavors també beguda sense alcohol per ell, i per la resta, doncs...
2: I tu, doncs, bueno, i els convidats en fotent... Hosti, és que jo, de veritat, m'ha deixat tan descol·locat això...
1: Que no entenc què fa aquí.
2: Bueno, sí, és una mica estrany. Podies haver presentat amb el marit, pràcticament, eh?
0: Sí.
2: És un gran,
0: no,
2: també.
0: No, perquè han vingut amics nostres de fora per l'aniversari i...
2: I esteu gestionant amics un darrere l'altre, eh?
0: Diguem. Sí.
2: Bueno, escolta, visca els nuvis, moltes felicitats a tu i al teu marit, Daniel, i escolta'm, que per molts anys, eh?
0: Sí.
2: Vull dir que... És que estic, de veritat...
1: No, és que és fort.
2: No et tenen ganes de casar-te tu i ell?
1: Sí, a veure... Tinc els meus dubtes, eh? O sigui, perquè... El de ser el centre d'atenció d'aquestes coses em costa. Llavors...
2: Però et costa?
1: Quan tu vas a un casament penses, és tan divertit. És que és una festa, saps?
2: Però què et costa de casar-te?
1: Ser el centre d'atenció... O sigui, ser el centre
2: d'atenció... Però si estàs aquí a la ràdio perquè sempre vas ser el centre d'atenció.
1: Sí, però ser el centre d'atenció a nivell cursi. A mi em fa vergonya fer les 40... O sigui, ser carinyosa amb la meva parella em fa vergonya davant de la gent. És una cosa que porto malament.
3: Doncs saps quan et pots casar?
2: No, calma, Olivia.
3: El dia 12 d'agost, que no hi haurà llum i no es veurà res.
1: Mira, perfecte.
3: Llavors et pots casar.
2: És la professora Olivia Làctia, que és la nostra experta en eclipsis, que és una mica catastrofista. Bueno, escolta'm, abans d'entrar en matèria, la Iel Brus, que no vol casar-se, que acabem de descobrir, té unes preguntes per trencar el gel.
1: Va, sí.
2: Ja portem estona trencant el gel, aquí.
1: Sí, està molt trencat ja.
2: Hi ha una manera d'avançar.
1: Però fem un test a tothom que passa per aquí.
2: És un test?
1: Bé, unes preguntes, les mateixes. No està bé...
2: No és el mateix un test que unes preguntes, però vaja.
1: És una manera de parlar.
2: Sí.
1: Va,
2: tiri.
1: Gràcies. Si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent?
2: Ai, Déu.
0: La veritat, al sofà amb els meus amics, menjant llaminadures i amb els meus fills i mirant pel·lis.
2: Encara per això de menjar llaminadures?
0: Sí. Podria ser tastadora de llaminadures i de vins, sí, però ja ho sé que és un moment que queda molt malament, i a més no m'agrada especialment el dolç, però és el meu esport preferit amb els meus amics. Criticar, comentar les jugades...
2: És que no se m'acut res més insalubre que les llaminadures, que és tot sucre, sucre, sucre i sucre.
0: Ja, però és que és una tradició de quan ens vam conèixer a l'Erasmus a Florència el 2003, i mira...
2: Doncs no se'n parli més.
1: Si no fossis sommelier, divulgadora, comunicadora, a què et dedicaries? Què faries?
0: Psicòloga. Sí.
2: Ah, sí?
1: Ah.
0: Sí. O, segurament, seria estilista. Jo crec que quan una té bon gust per tot. M'agrada molt la moda, doncs, també.
2: Bon gust pel vi, bon gust pel vestir. La nostra Marta Pontnou, seria.
1: Exacte. En un bar, aquesta hora, passats que són, bueno, gairebé falten 20 minuts per les 6,
2: sí?
1: Què faries? Un cafè, una aigua, un orange wine, o què prendries?
0: Doncs mira...
2: Un
0: orange wine és els brisats.
4: Hola, família!
2: Hola.
4: Ja m'heu anomenat? Doncs vinga, porto croquetes per tots!
2: No, Nando, no t'hem anomenat, eh?
4: Heu dit Nando Jubain.
2: No, qui ha dit Nando Jubain?
1: Orange wine,
2: Nando. Bueno, et saludem molt cordialment, eh?
4: Me'n vaig al Dakar.
2: Molt bé, no, ja està, el Dakar ja ha passat, Nando.
0: Mira, Nando, t'agradarà molt aquests vins blancs que... es deixen anar en contacte amb les pells, llavors tenen aquest color més ataronjat. I això, són molt típics els brillats de Terra Alta i són vins molt guais per maridar.
1: És que estan una mica de moda,
0: sí,
1: pot ser.
0: Sí, sí, sí, perquè és com un... tens la varietat blanca, tens el millor del blanc i del negre, xitxa, cos, aromes...
5: Sempre és millor el blanc.
2: No, sí, senyora Oriol, sisplau, però hi ha de racisme i tot això.
0: Un té verd segurament estaria fent. Sempre em prego un té verd al dia.
2: Molt bé.
1: On veuràs l'eclipsi? Ara que mencionàvem el tema.
5: Veurà res.
2: No, sí que veurà, professora.
0: Me la xufla bastant.
1: Ara, per fi! Per fi! Per fi.
5: Per això ho ha fet tot ara, abans que arribi eclipsi. Ha celebrat el seu cumpleaños, el seu casament.
2: Bueno, no faci alarmisme, sisplau. Prou de catastrofisme i alarmisme.
1: Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas? Vas a posar-ne o ho deixes pel proper dia que hagis d'agafar el cotxe?
0: No. Jo sempre m'ho trec de sobre tot abans. Sempre, sempre.
1: Previsora.
2: Ets previsora.
0: Molt, molt, molt, molt.
2: Molt bé, així m'agrada.
1: I hi ha algun tema del qual no vols que parlem avui aquí?
2: Ho preguntem a tothom cada dia,
1: eh? Sí, és la pregunta.
2: S'ha quedat desconcertada, eh? Si vol dir que hi ha algun tema xungo.
0: No, de política, perquè no domino.
2: Molt bé, què en penses de l'actual crisi?
1: Va, és la veritat.
2: I el paper del Partit Popular. Ara farem un qüestionari 100% polític.
1: Sí,
2: T'ha agradat la gira Saló d'Illa al Vietnam?
5: Tens
2: què en penses de la crisi de l'informatiu?
5: Que vulguis col·locar.
2: Què passa? Exacte, això de col·locar fills, al pis de la Ayuso... No, deixem... Va, no insultis, sisplau. L'últim... Bueno, és igual.
5: Pues muchacho, he dicho.
6: El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente...
2: Prou de dir mamarracho.
5: Allà él.
2: L'última pregunta. Bueno, l'última d'aquestes preparatòries que portem aquí. Quanta estona fa que estem aquí amb la tonteria? 10 minuts ja, eh? Sí. Quan vols que duri el que queda d'entrevista a partir d'ara? Vols 10 minuts? Vols 15 minuts? Vols 20 minuts? Vols 25 minuts? Vols quedar-te fins a les 8 i participar a la tertúlia del temps afegit, que és una tertúlia esportiva?
0: Espera, jo amb tu fins a Menorca.
1: Ara.
2: Oh, però si t'acabes de casar, ja estem aquí tirant la canya el primer que passa.
1: No, home, això no és tirar la canya.
2: No. Bueno,
1: però tu fas de molt bé, ets molt bon conversador.
2: Com?
1: No sé què dir,
2: que no, jo crec que...
1: No em facis
2: cas. I si li diem a la Iel que se'n vagi a casa...
1: Sí, i queda't tu, Meritxell, millor.
2: Sí, perquè... no sé, perquè no tenim dutxes aquí, perquè si no tinc una dutxeta fresca per intentar com resetejar-te una mica. Es nota un clima de divendres, avui. Es nota...
0: Sí.
2: Entre que avui a la màquina de cafè regala el cafè i, o sigui, si vas a la màquina no et cobra, dona un cafè.
0: Ens encanta.
2: Bueno, ens encanta. Ens encantaria que sortís un cafè.
0: Bo!
2: Més òptim, però vaja, escolta'm. Has mantingut en secret el casament, més o menys, perquè va ser aquesta...
0: No, sí.
2: No, la tàctica de la festa d'aniversari la trobo boníssima.
0: És que no volia l'estrès, volia només la celebració, les parts bones.
2: I la part de sorpresa per part de la gent em sembla extraordinària. Però també veu mantenir molt en sorpresa un altre secret que es va descobrir crec que la setmana passada, que va ser que tu i el teu pare, el Toni Falgueres, sereu els pregoners de la Mercè.
0: Sí, sí, i amb lo boques que soc he pogut mantenir aquests dos secrets. No puc més, avui estic relaxada, perquè és que el que...
2: Però perquè això crec que vam fer la trucada de suïcidi no fa gaire,
0: sí.
2: I vam trucar així a la brava. Em vas dir que feia un mes que ho sabies?
0: I més, sí.
2: De veritat?
0: Sí, però em vaig trobar a l'alcalde, el Jaume Collboni, i el dia de Forbes, que vaig sortir com les 50 dones
2: ja
0: més influents.
2: Ja ens ho ha colat, eh?
0: T'ho he colat. I li faig jo, quan? I em va fer, així, silenci. I també m'enviava per Instagram, en plan, imatges de silenci. Clar, jo
2: dic... Sí, que no tens el mòbil de l'alcalde.
0: El té mon pare. Ah. Ens anem dient, i em anava fent la careta de silenci i llavors, clar, jo en plan, doncs sí, m'ho he pres molt seriosament. Jo crec que la gent està sorpresa de que hagi pogut aguantar aquests dos secrets tan forts.
2: Et costa d'amagar secrets. Bueno, doncs et felicitem per haver retingut.
0: Doncs sí.
2: I escolta, això realment com va anar? Perquè és un doble pregoner, sou tu i el teu pare, és un homenatge al
0: comerç.
2: Al petit comerç, a la botiga com el Gelida de tota la vida, sí, que és casa vostra, que en un moment en què a Barcelona tots són tés, matxes i empanades i ungles i coses d'aquestes i no, va, ja no, sí, també és veritat, tés roba i kebabs i supermercats 24 hores i aquestes coses, i d'alguna manera és un homenatge a vosaltres, a la tradició i de més.
0: Tant el meu pare com el meu avi van néixer, però literalment, la meva àvia els va parir a la botiga. Són d'aquests botiguers que vivien al pis a dalt i com hi havia molta
2: del
0: feina...
2: Del celler de Gelida, estem parlant, sí, que està a Sants.
0: Sí, al carrer Bellespí, 65. I, això, doncs clar, és un negoci familiar de fa 131 anys i, clar, doncs t'imagina't, és que és molt surrealista. Mm. Aquest mes ha estat bastant estrany, tot plegat.
2: I una cosa aquí, clar, això d'haver-hi molt protocol, d'haver-hi moltes històries, vostè vingui tal, vesteixis de tal manera... Et diuen compte amb el que diu o encara no hem arribat a aquest punt? Clar, tu, perquè tu
0: comprareu
2: un text i el teu pare, no?
0: Sí, clar, com tenia aquest casament, que la gent no ho sabia, era com passem el 30 i a
2: ja
0: partir d'ara jo ja tinc les idees molt clares i estaré tot l'agost desenvolupant i sí, tinc pensades dues o tres versions i les passaré. Però era una mica, saps? Clar, a més tothom era com, per què estàs tan estressada? Clar, jo vaig treballar fins al moment abans, saps?
2: És que tu pots dir el que, en principi pots dir el que vulguis. I el, com t'ho faràs per repartir-te amb el teu pare?
0: Mira, el meu pare té la saviesa, té té la frescor, és molt autèntic, es nota tota aquesta tradició. Llavors jo el que vull és articular-li bé el discurs, fer-li preguntes intel·ligents que ell brilli.
2: Ah, serà com una conversa,
0: sí,
2: doncs.
0: Ah, sí, sí, sí, sí. És que ho vam fer així quan vam fer la celebració del 130 aniversari. Saps, així l'allibero de llegir...
2: No, no recordo que em convidessis.
0: No? Doncs
2: no,
0: escolta...
2: No, em convido moltes coses, però no
0: et convido moltes coses, sí, Pere Mas, sí, i no vens mai de dones del vi.
2: Perquè em convides dies que no puc venir, però vaja, si vols un dia anem a dinar alguna cosa, i ja està.
0: Jo et poso el vi, tampoc jo poso el que vulguis.
2: Tampoc m'ha convidat al casament.
1: Ai, va, Pere.
0: No, és que només érem 70, era, imagina't, família i els més... Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, va, ja paro, ja està, ja no dic res més, que no es pot dir res ara aquí.
7: Siempre buscando el gañote.
2: Vostè no es queixi, i no s'hi fiqui. Has dit que porteu 100 no sé quants anys al celler Gelida.
0: Sí.
2: La gent encara hi pot anar, com has explicat. Veneu vins i també es pot comprar alguna cosa tipus bodega? O que ja que ho diem. A veure, la gent seguirà venint a la vostra botiga i home, però ja que heu rebut aquesta...
7: Juan Poquí, todos los viernes.
2: Ah, sí, el Poquí, va? No m'ho crec.
0: Hem tingut i tenim clients molt il·lustres, O sigui, la Núria Feliu, que era de Sants, per exemple... Uau. El Manolo Vázquez Montalbán,
2: sí.
0: El Joan Manel Serrat, sí, sí, i tenim vins, tenim alguna cosa també sense alcohol, i el que tu parlaves, que et conec, que és teca, tenim catànies, carquinyolis, saps? Aquests que no es desfan quan els suques amb el cava i tal.
2: Sí?
0: No.
2: Ah, molt bé, doncs ja passarem un dia a buidar les existències. Escolta, vosaltres sou molt conegut a Sants, el celler és molt conegut pels productes que veneu, perquè ara més tu estàs aquí i tothom et coneix a tu, per la tradició familiar, però també a Sants us coneix per una bestiola.
0: Sí. Sí, sí, sí. Jo sóc la neta del lleó de Sants.
1: Bueno. És que és molt fort, això.
2: Fia, bueno. El teu avi era un lleó o com va això? Explica'ns-ho.
0: Doncs és que el meu avi i la gent més gran de Barcelona, segur que se'n recordaran, del Vicenç Fabré, que feia lluita lliure, el Price, doncs, tenia un lleó al carrer Vallespí.
2: Un lleó? Com un lleó?
0: Tenia un lleó, doncs com a currupipi.
2: Un lleó dissecat?
0: No, de veritat.
2: Però, bueno, a dins la bodega...
0: No, la bodega és per part de pares, és els Falgueres. Fabré, jo em dic Meritxell, Falgueres Fabré, la meva part materna, el meu pare es va casar amb la veïna al costat.
2: Vaja.
0: Bueno, darrere, de 65, i l'altre era el número 30, 40, saps? I això, i el meu avi tenia una botiga de bicicletes, de motos, de tal, i tenia ja el lleó. Llavors, clar, el meu avi era com Tarzan. Com vols que jo surti normal?
2: Però de quin any estem parlant, això? Perquè un lleó viu dins una botiga no és una cosa que... Vaja, ara no es pot tenir.
0: No, després el va donar al zoo de Barcelona i tal, però sí, sí.
2: I d'on surt un lleó?
0: Crec que el va portar a Angola. És que jo no el vaig arribar a veure, però, per exemple, la gent del barri m'ho diu. Sí, sí, sí. Ell es deia Vicenç i el lleó es deia Vicentet.
1: El devien portar amb un Seat.
2: No, per què?
1: Lleó.
0: Però, tu imagina't, ara anava a dir la meva parella. Clar, perquè dir-li nòvio amb 60 anys era com... El meu marit se'n recorda que el seu pare li deia que ell anava a veure aquest senyor del lleó.
2: El seu pare és molt conegut, és el Manolo Vázquez Montalbán.
0: Doncs li deia, sí, jo ensenyo'm un lleó a Sants. I quan va saber la meva història... Quan vam començar a sortir, saps? Sí. Però tu ets la neta del lleó de Sants.
2: És boníssim, això. I els veïns estaven una mica rebotats amb aquest tema?
0: No, doncs l'anaven a veure.
2: Bueno,
0: històries de Barcelona.
2: I d'altres temps. I tu, a la botiga, més o menys, hi has fet de tot, no, allà?
0: Jo porto més la comunicació, però sí, és que la meva
2: petita,
0: àvia tothom...
2: Però petita, perquè si és un negoci familiar segur que allà tenien...
0: Clar, els 10 anys feia ja els euros entre caixes, la meva mare treballava, la meva àvia, el meu pare, tot, doncs sí, sí, sí, sí, sí.
2: Escolta'm, educa'ns una mica amb el tema del vi.
1: Sí, sí, sí, tenim moltes preguntes.
2: Volem fer un consultori del vi, aquí tenim molts experts en veure'l, no en saber, diguem-ne, coses bones. Primera, quan et conviden a sopar,
0: sí,
2: és obligatori presentar-te una ampolla de vi? I en base a què la tries?
0: A mi m'agrada molt pensar que el vi també poden ser com unes flors embotellades. Llavors, varietats autòctones aquí, com el xarel·lo, més terpèniques, com poden ser Rieslings o Gewürztraminers o moscats, no? És com, mira, doncs, en comptes de portar un ram de flors, portes una ampolla de vi blanc. És veritat que per regalar queda normalment millor el vi negre perquè es manté més temps. A més, ara penseu que hi ha una crisi molt forta d'un 40% menys de ventes de vi negre.
2: Ah, sí?
0: I també fa més tuixé portar un tipus magnum, que seria el doble de la normal, que és un litre i mig. I si no, sempre un escumó ben fresquet, que sempre hi ha un maridatge que és decisiu, que és a l'estacional. És normal que a l'estiu ens vingui més de gust coses fresques, llavors ens hem d'anar aquests rosats, aquests blancs, aquestes bombolles.
2: Però, i una cosa, i aquesta ampolla de vi que portes, clar, vas bastant perdut, entres en un celler o el que sigui, quan arribes a la casa és el vi que es beurà aquella nit o no?
0: No
2: o
0: té per què.
2: O s'ha de guardar.
0: Sí, no té per
2: què. És com un tema d'educació, no saps ben bé si ja l'obrirem o el foten cap a la llavera i
0: clar, imagina't que portes...
2: un lonsimon de 2 euros.
0: Clar, no. Normalment, això, si el portes, és que les bombolles i les portes calentes ja no podries.
2: Ja,
0: clar, imagina't que portes un vi negre i t'han preparat unes gambes de Palamós, o sigui, t'has cargat el vi perquè li aportes una salinitat que no toca i t'has cargat la gamba amb un vi megatànic, o sigui, al final el secret dels maridatges és com el de les parelles, saps? Intenta que no es trepitgi l'un a l'altre quan balla.
2: Teu marit, et recordo, eh? I una cosa, un que pugui quedar bé, clar, no et demano potser marques o... Has dit abans que un magnum era una bona idea. Alguna cosa que sapiguem com encertar quan ens presentem a una casa.
0: A mi m'agrada molt els cabars rosats, la veritat.
2: Sí?
0: Perquè trobo...
2: Te'l trobes a tot arreu.
0: Sí.
2: No? Què ha passat amb el cabar rosat?
0: Dalí ja les va posar de moda a les festes surrealistes, a Pol Lligat, i trobo que és molt glamurós, que al final, doncs, sempre fa alegria, saps? Rosa que l'amor s'hi posa.
2: Doncs ja està, un cabar rosat és una bona recomanació, per tant.
8: Bueno, mientras de frío y se sirva en copa,
2: sí,
8: el vino da igual el que te ponga.
2: No, però no, senyor Rillano.
8: No, porque a veces te ponen un vino barato, pero está bueno para dentro.
2: Molt bé, doncs ja està.
8: Por cierto, ¿sabes cuál es el peor vino del mundo? El vino la suegra.
1: Ay,
8: ¡ipa!
2: Bé, no ho he sentit mai.
1: Per favor.
2: De veritat.
1: És una caixa de sorpreses, l'Arguinyano.
2: Sí. Escolta, m'has explicat abans, ho has fet deixar anar, que el teu marit,
0: sí,
2: parell,
0: sí,
2: ja no pot beure alcohol perquè és, bueno, ja ho ha deixat per addicció. I això com afecta? El anar a un restaurant, perquè tu deus seguir demanant vin.
0: Sí. Per exemple, quan estem de vacances, sí que també faig vacances de pelada, llavors aprofito i no bec, o si estem a casa, o... I quan en un restaurant... jo sí que potser en demano, o si hi ha més gent, però el que sí que intento és no donar-li petons amb l'alè. O sigui, abans em prenc un cafè, o prenc aigua, o prenc una mica de pa...
2: Que no recordi, no li vingui l'aroma...
0: Sí, sí.
2: Però igualment l'olor sí que la deu sentir, més o menys, perquè quan es tapes una ampolla o el que sigui...
0: Sí, intento... M'acompanya a molts viatges de feina, llavors doncs, intento... Ves-te a passejar per les vinyes, saps? No vinguis a les tines allà fermentant...
2: Clar,
0: o,
2: fa aquell
0: no
2: olor
0: sé,
2: tan potent.
0: Això, no? Un tas de 40 copes. Escolta'm, ja m'esperes al bar davant, ja està.
2: Escolta, i el vi sense alcohol té sentit? Funciona? O hi ha coses que estiguin bé?
0: A mi m'agrada. Trobo que és una opció. Hi ha molta gent que és, home, és com un dia sense sol. Per mi, no. Jo que he estat embarassada, tinc 2 fills, però he tingut molts embarassos que no han anat bé. M'ha salvat la vida. I també et dic que jo si haig d'anar al parc amb els meus fills, que ja bastant em costa o haig de conduir i amb lo despistada que sóc, m'encanta aquesta opció zero gastronòmica, sense anar-me a sucres, a carbònic, i s'estan fent vins molt bons. El secret, i això és el secret de per què la cervesa torrada ho està petant, és que quan tu treus l'alcohol d'una beguda, perd el volum en boca. Llavors, si tu utilitzes...
2: Ja comencem a parlar raro, eh?
1: No,
0: sí, no, no. Queda com a guatxirri. Tu la cervesa normal...
2: Això ja s'ha entès.
0: Ok?
2: Queda com a guatxirri.
0: Que dius, ui, en canvi la torrada, i això s'ha molt al cafè, com aporta com més cos, com més sensació de boca plena. Llavors, amb els vins desalcoholitzats, si tu agafes aquestes varietats molt aromàtiques, com els moscats, sembla, no?, que tingui aquest aroma en boca i et sembla, doncs, una sensació més explosiva. Però ara fins i tot s'estan fent vins negres sense alcohol, amb una mica de fusta, que almenys, no?, tenen com més postgust. I escolta'm, a mi em sembla molt bona opció. És que ha d'haver-hi de tot a la vinya del senyor.
2: I ara que has dit això d'en boca i tota aquesta cosa rara, i quan vaig als restaurants, no sé si us passa a vosaltres, apareix un senyor que en sap molt, sobretot si és un restaurant així...
0: Com el Pitu Roca.
2: Bueno, clar, el Pitu Roca ja en sap molt més que tothom. I et comença a dir, no sé què, del volum en boca, del floral, de la barrica, d'americà, de tot això, i jo vaig fent que sí amb el cap, però penso, és que no en sé tant com per entendre això, i fa com... O sigui, no sé si els somaliers són conscients, o algunes persones, a vegades no és un somalier, però és un bon cap de sala que sap el vi que està venent, són conscients que potser no acabes d'entendre-ho tot això tan important que t'està dient.
0: Totalment.
2: I que t'ho diu molt convençut.
0: Totalment.
2: Ah, val, mira, ho saben, no? Que,
0: sí.
2: Que hi ha un nivell que dius, hòstia, no,
0: mira,
2: amb això no...
0: A la botiga tenim 5.000 referències, i la gent et diuen, vull una cosa que estigui bo, i dius, ja, si les hem tastat totes, però què és bo? Ens costa molt de descriure les sensacions. Al final és com una pel·li, com una obra d'art. O sigui, t'agrada o no t'agrada. Llavors, però arriba a explicar el per què o que un sommelier pugui convertir-se en el teu amic i de dir, no, és que m'agraden els vins, doncs més àcids, més suaus. No, quan més informació aportes, més et poden ajudar. Però això, o sigui, no drama, s'aprèn. Al final és la praxis grega, és anar provant.
1: Quan et diuen les notes... Jo entenc do, re, mi, fa, sol, no sé de què parlen, dels vins.
2: Mira, doncs, ja que et tenim aquí... Ara. Has anat a veure el Rosalí o no?
0: No.
2: Però saps que hi ha la cosa al confessionari, oi?
0: Sí.
2: Puja.
9: Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado.
1: Arriba el moment del meu confessionari, Meritxell. Estàs preparada?
0: Sí.
1: Depèn, no?
2: Ha quedat de la Meritxell.
0: Després del tema d'ahir, saps? Pensava que venia de baixada, i avui...
2: No,
1: tranquil·la, relax.
2: Sí, home...
1: A veure, jo faig passar la gent pel meu confessionari, llavors jo et vull preguntar si tens algú que hagi sigut un perla, que hagi passat per la teva vida, o si tu potser has estat la perla alguna vegada.
2: Ara.
0: Jo he tingut perles. Sí.
1: Sí, brillants.
0: Sí. Precisament ahir em vaig emocionar, els meus vots van ser que li vaig dir al Daniel gràcies, perquè per fi sóc un plat únic i principal i no em sento un segon plat o un acompanyant.
1: Bravo!
0: Sí.
2: Sí, que t'arriba a fer sortir la Rosalía al concert de Barcelona i et quedes a gust, eh?
0: Sí. Sí que aniré al concert de la Shaki. Jo sóc team Shakira.
2: La Shaki?
0: Sí.
2: Pues és veritat. A Madrid, allò que munten tot un tinc.
0: Sí, amb la meva mare i els meus fills.
2: Ah.
0: També van al de Rigoberta, ho donem tot, som molt bailongos.
2: Amb els teus fills, quan ens tenen els teus fills?
0: El Leo està a punt de fer 9 i la Vita 11.
2: Jo he sentit rumors sobre la manera de dormir d'aquests nens.
0: Ja, que dormim junts.
2: Almenys ho admet, és que ho admet tot, eh? No hi ha
0: sí,
2: aquí.
0: Sí, el Daniel ja dorm una altra habitació, ja... Ja, mira, ens posem al Ramadassa, fem meditacions, quedem ja... Jo m'aixeco molt aviat...
2: I dius que dorm lluny?
0: El Daniel ronca, li encanta quedar-se fins molt tard, tenim diferents... I ja està, és que no drama. Vale, som però... living apart together, bueno, o sigui... Però... Jo seguiré visquent a Sants, a mi no em treus a Sants ni amb un llevataps, i ella va al Vidrera.
2: Ah, o sigui, es manté... Ah, per tant, és living apart together.
0: Sí.
2: Ah, però llavors aquest matrimoni s'ha de consumar?
1: Però això és molt còmode.
0: Sí, tranquil, que consumar. Som ara...
2: Ah, vale, perfecte, molt bé.
0: Ja hem fet Pasqua abans de Rams, tranquil.
2: Vinga.
1: Deixa'm dir una cosa, perquè la Marta Torrents, la productora d'aquí del Versió Estiu, ens diu que ha trobat un oient dient que ella havia vist el lleó de l'aparador.
2: Oh, sí?
1: Sí, el
2: home,
1: Vicentet.
2: Home, tenim el telèfon? Home, posa-me-la... No volia parlar. Ah, no volia parlar.
1: No, però... Okay. O sigui, tenim un testimoni.
2: Ja ens ho hem cregut, eh?
1: I tant.
2: Ja que estàvem parlant de dormir, ja estem acabant, perquè s'acosten les 6, ven el butlletí de les 6, i llavors, si no faig el butlletí a l'hora, em maten.
0: Sí,
2: tenim una menció. No, què tenim de públic?
1: Sí, tenim una menció.
2: I blog. Queda algun blog? Ja veurem quan els fem, però la menció segur que l'hem de fer. Són temes que no interessen a ningú, però si els parlem i queden clars a cara al tècnic i a producció. Ara que parlem d'això de dormir, quin és el lloc més raro on has dormit?
0: Uf, segurament d'Erasmus, abans, meus amics. Amb una estació, no?, de tren, no?, a Venècia. Sí, que ens vam perdre l'últim tren.
2: Allà als bancs, o...?
0: Sí.
2: És molt típic això de l'Erasmus dormir.
0: Sí, bueno, sí, vam perdre el tren i valia una pasta dormir a Venècia, no?
2: Sí. Pues sí. I algun lloc d'animals?
0: D'animals? Rotllo que el Parc Kruger?
2: No.
0: Sí, vaig anar amb la meva àvia, però... Què? Què he fet?
1: En una illa.
0: A Cofonícia. Vaig escriure allà a l'últim llibre amb el Daniel. Quin, ara m'he perdut.
1: Més jove, amb una amiga.
0: Ai...
1: És que nosaltres ens informem molt.
0: A Formentera. Sí, amb una casa del gos. Sí.
2: Com una casa d'un gos.
0: Sí.
2: Però no volia dir, que penses que no sabem les coses,
0: sí,
2: no?
0: Sí, perquè, mira, la meva amiga s'havia de casar, va ser nòvia a la fuga, jo estava a Eivissa amb el meu germà...
2: S'havia casat i va ser nòvia a la fuga?
0: Sí. I llavors vam acabar a Formentera, sense hotel, el 14 o 15 d'agost, i només vam trobar com una caseta d'aquestes com de fusta d'agost, i llavors ens dutxàvem al mar. I tal. Sí, és que veieu, vaig a Carri Bradshaw i és que no...
2: No, és que no té un gos, és un lloc molt petit. Devia ser una caseta d'un
0: gos. No, hi havia una llitera, que havia una llitera, com típica... aquestes del jardí. Jo li deia la casita del perro per posar-li més dramatisme.
1: Però clar, era una caseta allò, petita, molt normal.
0: Sí. Ens dutxàvem al mar i tot de fora. L'atura.
2: Eren altres temps.
0: Sí. No, altres temps no. Mira, el 2010.
2: Home, ja han passat 16 anys, ja.
0: Jo m'adapto molt. La gent pensa que sóc molt pija i tal, perquè faig assessoria.
2: No, però sí que fa una mica pinta pija, sí que la té.
0: No, però no, m'adapto moltíssim.
1: Ets tot terreny. Sí.
0: Totalment. També he anat a la Índia. He fet moltes coses també que no us imaginaríeu.
2: Va, explica-les. No, sí.
0: No estic que la filla havia... Has de fer els deures.
2: És una perla de les bones, eh? Escolta'm, ens hem d'acomiadar, és molt trist.
1: T'he de dir, perdona, eh? Tenim també el pare del Pablo Puyalto, que és guionista d'aquí al programa, que també diu...
2: El pare del Pablo és guionista?
1: O sigui, he fet malament la frase,
2: oi? No, jo només pregunto.
1: Si volia dir, el guionista del programa del Versió, que és el Pablo Puyalto, doncs el seu pare li està dient que no és guionista.
2: No, perquè podria ser que fos guionista el pare, també.
1: Diu que ell havia vist el lleó, també, a la botiga.
2: Aquest lleó l'ha vist tothom.
1: I que el tio Pedro lo conocía, diu, també. Diu que està al·lucinant.
2: Perquè no sabia que era el pare, que era l'avi de la...
1: No, exacte.
2: Meritxell Folguera.
1: Sí, està.
2: Clar, que és el que passa al Dani Vázquez Sallés quan...
0: Sí.
2: És el primer cop en tota la setmana. Quan va conèixer tu, quan ets la neta del lleó.
0: Sí.
2: La lleona.
1: Ella
2: també. Bueno, escolta'm, tinc una pila de preguntes per fer-te, t'haurem de convidar un altre dia aquest estiu.
1: I tant.
2: No? L'últim dia la convidem i que es presentim els vins. No, només...
0: Ai, sí, tens raó. No, té raó, tens tota la raó. L'amor amb amor es paga.
2: Mira, et diré preguntes que teníem pendents i si vols en contestes una.
0: Vinga.
2: Val? Que els del Boleto estan a puesto, per cert?
10: Hi som.
11: Sí.
2: Però bueno, que està obert el canal.
10: Sí.
2: Que poden entrar ells.
10: Hola.
2: A l'Albert, molt bé. Doncs mira, prepareu-vos una pregunta sobre vins, que també tindreu la bala de la pregunta al vi. Vull dir que ara en faig jo una i vosaltres una altra, d'acord? I després ja farem el butlletí. A veure, jo te'n proposo tres.
0: Sí.
2: Una és que això dels vins orgànics hi fan pudor caca. L'altra és...
0: Pensava que anaves a dir orgàsmics.
2: No. L'altra és la irrupció dels vins als festivals, que cada cop veus més gent bevent vi als festivals de música,
0: sí,
2: que és una cosa que no passava. I l'altra, si es fot de més mal humor, veure un noi o una noia bevent vi en un got de plàstic o agafant la copa per la part de dalt, que s'escalfa. Quina vols contestar a les tres?
0: L'última, perquè crec que això és servei públic.
2: Orden. Tothom d'empeus.
0: Sí. Quan tu agafes malament la copa, la calentes.
2: Sí,
0: i sobretot ara, això, no? I veus a vegades... Felices fiestas con... Que dius, escolta, agafeu almenys bé la copa, perquè si no passes les pezunyes, totes embrutes d'oli o calentes.
2: Com el pal per on s'ha d'agafar, o sigui,
0: sí,
2: la tija...
0: O per la base, sí, com la tija o la base estaria bé.
2: Val, però mai pel cos de la copa, perquè escalfes el vi.
0: Totalment.
2: O el que hi hagi dins.
0: Totalment.
2: Això posa més mal humor que un tio bevent vi, un got de plàstic, que també pot passar?
0: Clar, és que penseu que... és que el recipient és tan important, però mira, i ho enllaço, m'agrada molt que als festivals la gent begui poc però bo i amb algo gastronòmic i totèmic com és el vi. Per mi la cervesa i el vi no són competència, surt el sol per tothom. Per mi el vi és saviesa i tradició i la cervesa pot ser llibertat i el primer glob, no?, amb aquest llúpol, aquest carbònic. Són diferents tipus de moment, però m'agrada això, no?, que també puguis estar passant-ho bé amb la teva copa de vi o de cava.
10: Lo important es que tenga grados.
2: Sí, no, l'important no comencem amb la idea de pimplar i xuflar-nos.
0: No.
2: M'agrada degustar.
10: Venga, vamos a cantar una canción.
2: No, és la canción, és el...
10: Lo nuestro duró.
2: No, va, però... De veritat.
10: Lo que volen de pesadilla.
2: Sí, aquesta no sé si és de la graduació.
10: Tenir gaseosa.
2: Vale, o dels ducados. En fi, Jordi Casals, dels serveis informatius. Hola. Roger Jofre, dels esports.
11: Bona tarda.
2: Us toca fer el butlletí a les 6, de seguida el farem, però la pregunta dels amics d'esports informatius per la Meritxell Falgueres. Endavant.
11: No se'ns ha acudit res.
1: Per favor, heu tingut uns minuts.
11: A mi se m'ha acudit a veure quantes ampolles de vi hauríem de regalar per fer els butlletins en punt cada dia, cada hora.
2: Aviam, depèn de quin vi sigui. A veure, si vull anem puntuals, tios, però és que de veritat...
11: Home, passen 4 minuts ja.
2: 4 minuts. I què ens queda? Bueno, ens queda convidar la convidada, ara t'acomiado, Moà, amb aquests tios, ja veus, eh? Ens queda una petita menció que hem de fer i Publi no ens en queda, no, d'aquest bloc. Fem la petita menció i després la posem, sí, va, posem després el butlletí. Meritxell, moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: I a ell.
1: Som-hi.
2: La menció.
1: Tens ganes de pel·lícules icòniques? Icons by Movie ja prepara la tornada de vacances a Movie Aribau Cinema. El 23 d'agost tindrem el 40è aniversari de l'entranyable Cuenta conmigo. El 18 de setembre, el 50è aniversari de Taxi Driver. I el 20 de setembre, el 25è aniversari de Princesa por Sorpresa, amb una joveníssima Anne Hathaway. Ara que la tenim de gràcia, aquest any, amb dues de les pel·lícules que més han triomfat. La del Diablo Viste de Prada.
12: M'encanta.
1: I l'Odissea. Tot a moviecinemes.com.
2: I a RAC1.com, o .cat, millor dit, a les 6 i 5 minuts. Saludem novament el Jordi Casals i el Roger Jofre, hola, estimats.
13: Hola, bones.
2: Amb el butlletí de les 6, el rebot, a les caixes de vins i tota aquesta història que hem hagut de sentir. Estem pendents a aquesta hora del trànsit. Operació sortida, és cap de setmana, s'acosta el mes d'agost, que comença demà. Això preveu una sortida d'un total de 570.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona.
11: Sí, la P7 en sentit sud és la carretera que aquesta hora arrossega més problemes, per tant actualitzem quina és la situació a aquesta hora des del RAC, Vicenç Llorca.
14: Ara mateix la P7 circula amb normalitat en sentit sud, tot i que s'acumulen més de 12 quilòmetres de retenció al tram de Gelida i Castellbisbal a causa de l'incendi d'un vehicle a quarts de 5 de la tarda. En sentit nord, hi ha un carril tallat per una avaria a l'altura de Barberà del Vallès. Això fa que en aquest tram s'acumuli circulació lenta al llarg d'uns 15 quilòmetres. A la 2, a l'altura de Jorba, en sentit Lleida, un carril segueix tallat a causa d'unes obres que fan que s'acumulin cues de fins a 5 quilòmetres. Pel que fa a la Ronda de Dalt, si circula amb lentitud en un tram de 5 quilòmetres en direcció al Nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Bona tarda.
11: Els Estats Units se sumen a les crítiques al govern espanyol per la gestió de la crisi migratòria a Ceuta. El govern nord-americà parla d'un incident inacceptable que viola la sobirania i els drets humans de la comunitat europea. El president Donald Trump assenyalava la política migratòria de l'estat espanyol, que assegura que facilita el movent il·legal massiu de persones cap a Europa.
15: Quan veus el que ha passat a Espanya, no saben què fer i avui torna a passar. Hi entren desenes de milers de persones, simplement envaeixen el país. I això és per culpa d'una llei feble. Una mala gestió, però una llei molt liberal.
11: Els Estats Units, que s'afegeixen d'aquesta manera a una llarga llista de països europeus que les últimes hores han qüestionat la gestió de l'executiu de Pedro Sánchez. Mentrestant, la xifra de persones que han mort intentant creuar la frontera Ceuta ja s'ha enfilat fins als 57. La Guàrdia Civil desarticula una organització criminal internacional que es dedicava al cultiu de cànnabis al Camp de Tarragona i al Penedès. La investigació s'ha allargat durant uns mesos i ha permès desarticular completament l'organització i detenir els principals responsables, també la resta de membres implicats. La policia va fer 8 escorcolls simultanis a Reus, Riudoms, el Catllar, Calafell, Vilaseca, Vilafranca del Penedès i Cubelles. Durant l'operatiu es van poder detenir 8 persones i es van desmantellar dues plantacions de cànnabis amb més de 2.000 plantes, 3 quilos i mig de capdells i més de 25.000 euros en efectiu. Als detinguts se'ls acusa dels delictes contra la salut pública, frau de fluid elèctric, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal. Tots ells van passar a disposició judicial.
12: I els esports, el Barça debuta la pretemporada contra el Birmingham City a 8:45 del vespre, des d'un quart d'hora abans en directe a RAC1. Encara en clau blaugrana, dia d'arribades i sortides. Durant les pròximes hores arribarà l'extrem belga Jesse Bisibu, que signarà un contracte com a nou jugador del Barça, mentre que el porter alemany Ter Stegen està a punt d'enlairar-se cap a Amsterdam per tancar la seva sessió a l'Ajax fins al juny que ve. També a casa nostra, l'agenda futbolística d'aquesta tarda destaca el partit que jugarà el Sabadell contra l'Inter d'Escaldes Andorrà, a partir de les 8 del vespre al complex esportiu de Sant Oleguer. I un últim apunt, perquè Juan Carlos Navarro és el nou ambaixador i mentor de la secció de bàsquet del Barça. La llegenda blaugrana ha arribat a un acord amb el club per una adequació contractual fins al 2029, diferent l'any que li quedaven els pròxims 3 cursos i assumint noves funcions a l'estructura de la secció.
13: Un moment tan únic com l'eclipsi solar mereix viure'l en un entorn tan únic com el Delta de l'Ebre.
16: I per gaudir-lo amb seguretat, aconsegueix les ulleres homologades de Nomen gratis amb la compra del seu arròs bomba. Un arròs cultivat al Delta, un dels millors punts del territori per observar l'eclipsi solar.
13: Viu-lo amb el millor tàndem, el Delta de l'Ebre i Nomen, el sabor del nostre origen.
11: I pel que fa al temps, avui la temperatura ha baixat una mica respecte a ahir i, en canvi, ha augmentat la sensació de xafogor, sobretot a prop de la costa. A aquesta hora encara s'escapen alguns xàfecs o gotellades de poca estona a l'interior i al Pirineu, però passen ràpid i no deixen gaire aigua. El cap de setmana ens portarà més tempestes de tarda al nord del país, especialment demà al voltant del Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès, el nord d'Osona i la Garrotxa.
17: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
18: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
17: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
19: L'estiu és per gaudir-lo sense presses, per això Ford amplia el Summer Days fins a final de mes. Aprofita condicions exclusives en tota la gamma Ford i descobreix Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. La tecnologia amb la que pots conduir sense les mans al volant mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
20: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
21: RAC 1.
22: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
23: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
24: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oll amb problemes i mals de caps, eh?
25: No, que no és gens bo per la pell, nena.
26: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torreu-vos tot el dia a la platja.
27: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
28: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
29: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
30: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
31: Bon estiu.
32: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
33: Fàcil, intuïtiva i renovada.
34: Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Ja tornem a ser aquí, en quart... bueno, ja no sé quina hora és, a les 18 i 12, queden 3 minuts perquè sigui un quart de 7 de la tarda. És que estic despistat perquè tenim un emprevell d'una última hora i una miqueta més del qüestió de Ceuta, que està provocant un embolic de magnitud majúscula per diferents elements, l'element, evidentment, humanitari, la mort de les persones, el retorn de les persones que també han entrat al país il·legalment, però ara tenim una última hora, que és que la lliure circulació entre Espanya i Itàlia queda aturada a causa de que Itàlia ha suspès l'aplicació de l'acord Schengen amb Espanya, que és justament l'acord que permet dins de tota la Unió Europea la lliure circulació de les persones. En aquest moment és un urgent, acaba de sortir aquesta notícia i es fa difícil valorar la magnitud d'això, en el sentit que si una persona s'ha d'anar avui a Itàlia, agafa un avió i ha d'aterrar a Itàlia, li demanaran el passaport, o amb el DNI en tindrà prou, o l'hauran d'identificar. Però en tot cas, la lliure circulació, el fet de travessar fronteres sense cap mena de restricció, com succeeix, o sense restriccions, com succeeix dins de la Unió Europea, ha quedat suspès per aquesta última hora que surt ara en relació a Itàlia, que ja havia amenaçat que potser ho faria, i que suspèn l'acord de Schengen. Hem de recordar que Itàlia té un govern d'un color polític on, diguem-ne, que, vaja, que és ultradreta, i aquestes qüestions relacionades amb la immigració són tractades amb una sensibilitat extra per ser diplomàtics en l'afirmació. I a sobre, a més de tot això, quan encara no se sabia o no havia saltat la notícia de la suspensió de l'acord Schengen amb Espanya per part d'Itàlia, resulta que en Pedro Sánchez ha tuitejat sobre aquesta qüestió.
3: Doncs sí, perquè el Pedro Sánchez ha fet el tuit a 6:15 de la tarda. Diu així: la solidaridad y la empatía son opcionales. El respeto a los tratados europeos y a los datos, no. Número de entradas irregulares entre 2021 y 2026, según Frontex. Aleshores, anem de més a menys, sí? Por Italia, 478.600. Por los Balcanes Occidentales, 340.600. Por Grecia, 259.800. Y por España, 234.760. Llavors acabam por la frontera oriental, 48.000. Llavors acaba amb aquesta conclusió que diu: no es tiempo de dividir, es tiempo de seguir construyendo una Unión Europea fuerte y unida. Això diu Pedro Sánchez en un tuit de 6:15 de la tarda.
2: Molt bé, doncs queda clarit això, seguim el curs del programa i seguim endavant amb l'Alba. Com estàs, Alba?
4: Hola, bona tarda.
2: Molt bé, un aplaudiment per l'Alba Castellví.
4: Gràcies.
2: Que en aquest to del divendres... Bueno, vols que saludem també la Paula?
4: Sí, som-hi.
2: Ara no sé si surt, si és Seuma o Seuma?
5: Seuma.
2: Ah, molt bé. Benvinguda.
4: Bravo!
2: Hola,
4: motomamis.
2: Ben arribada.
4: Pere, has vist la descripció que t'he posat aquí dalt de tot d'Alba Castellví?
2: Sí, perdona un moment, és que m'estan informant sobre... És que estem anant en diverses coses. Hi ha vingut el Claret, el Casals Informatius. Hi ha alguna cosa que haguem de saber sobre això? Perdona, l'actualització...
3: Tu que t'ha enviat un WhatsApp al Casals.
2: Sí, l'actualització, han actualitzat la xifra de persones, un afegitó sobre l'última hora que dèiem de Ceuta, i han marxat de Ceuta 48.300 persones, dades actualitzades, entenc jo, des del Ministeri de l'Interior. I també estàvem comunicant-nos aquí a veure si algú sap què pot implicar en la pràctica per la gent que ja vol anar a Itàlia, tot això, que no hi hagi ara un embolic estrany per aquesta suspensió de la lliure circulació. També és veritat que aquesta mena de governs, quan fan anuncis d'aquests, hi ha una mica de Pedro Ladrador, i després s'ha de veure què passa a la pràctica, perquè dins el context interconnectat d'Europa és molt complicat posar en aplicació una mesura d'aquestes. Però, sisplau, mirem a veure si això en la pràctica té alguna conseqüència o algú que ens ho pugui explicar. D'acord? Ara sí. Què vols que et digui? Te paro tota l'atenció del món. Tota.
4: Tot i així, si van sortint coses, evidentment.
2: Sí, però no, ara sóc tot teu.
4: Així m'agrada, Pere. Doncs t'he posat Alba Castellví, la moderna de l'equip.
2: Sí.
4: No sé si esteu d'acord.
2: Ets la moderna de l'equip, però després del recital d'ahir del nostre estimat Alberto Gadel, és molt difícil estar al nivell d'Alberto Gadel, eh?
4: Tens
2: però,
4: tota la raó. A més, és la teva... Com es diu? La teva querida? Tu todo.
2: No, mi querida, no. Mi todo.
4: La putíssima.
2: No, mi todo. A veure, ja, l'any passat era mi perfecta.
4: Sí.
2: I ara és mi todo.
4: Ah, això, veus que anava per aquí.
2: Sí, sí, però que has dit querida, que no sembla el mateix, eh?
4: Què vol dir? Jo no sé què...
5: És una amant. La querida és l'amant.
4: Ai, no, per favor, jo no volia dir això, eh? No,
2: clar, aquí hi ha un desenfocament general, però mi todo. Això,
4: és tu todo.
2: No, mi todo, però és una cosa que... És del moderneo, es diu així, mi todo.
4: Sí.
2: Tot i que... Bueno, va, pues, és igual, deixem el pobre Gadel que descansi
4: un
2: la vida.
4: Un des d'aquí,
2: tu ets la més moderna en diferència de l'equip.
4: Vull pensar que sí.
2: Protagonista de la trama Nacho Motorcycle, que ja l'explicarem un dia per l'hora. Mira,
4: ai, Nacho, Nacho,
2: això li hem d'explicar... A la Paula. Sí, sí, Paula. Si ens dona temps, després t'expliquem la trama del Nacho.
4: Ai,
2: queda't, sí, sí, queda't, queda't. No et saps res d'aquest tema?
4: No, jo no en sé res.
2: No, no, no, és que tenim aquí un... com es diu això? Un...
4: Nacho, que no és de maíz.
2: La pel·lícula aquella del Tom Cruise i Oficial y Caballero. Tenim un Oficial y Caballero aquí? Sí, sí, sí.
4: El Pere, cada segon, em pregunta per aquesta història. Està tothom?
2: Sí, sí,
4: està, atent.
2: Estem... Tu no saps a què va, oi? Don José María, val, ja t'ho explicarem. Però abans, centrem-nos
4: sí.
2: en la més moderna del programa.
4: Exacte, vull pensar que sóc la més moderna del programa, per això he preparat aquesta secció d'avui, que comença amb una sintonia que us quedareu de pedra.
5: El bar d'internet.
4: Doncs, nens, teníem moltíssimes ganes de començar...
2: Però bar és el bar del bar dels gintònics o quina mena bar és, això?
4: No, el bar dels gintònics, no.
2: I el pito aquest? Això està... Tu què és això? Puja, puja.
4: No, això compta, eh?
2: Sí, puja, puja.
4: Mare de Déu.
2: A veure, bueno, ho estàs tirant tu o està incorporat?
4: Evidentment.
2: Bueno, val, no, bueno, doncs, sisplau, no ens martiritzis ara amb això, només falta... Pobres oients, que estan tan... Ja no hi caben fins als nassos de nosaltres, només falta el tema del xiulet.
4: La cosa, Pere, és Digue. Que aquí porteu experts...
2: Sí.
4: Mira, al bar, al bar.
2: Sí, sí, al bar.
4: Aquí porteu experts de tot. Tenim aquí sí. la Paula, experta sí. en sexe, sexòloga.
2: I relacions sexoafectives, que es diu ara.
6: Bueno, és la teva opinió, no?
2: No, no és la meva opinió, si és l'experta, Sergio.
6: Ah, ja l'experto soy yo.
2: Sí, és veritat, perdona, és que el Sergio és tan expert. Bueno, és igual, deixem-ho aquí.
4: Cantant. Porteu gent experta en cinema, doncs jo sí. sóc l'experta d'internet. Ara oh. em deies que si em refereixo al bar de beure,
2: sí.
4: doncs no, em refereixo al bar del futbol.

0: Un moment, sisplau.
1: Aquest xiulet està previst que soni bastantes vegades durant la secció.
0: És, quan és una targeta vermella?
1: Targeta, la que sigui.
0: Joder,
1: ho acompanyarem d'aquest so tan agradable.
0: Molt bé.
1: Doncs,
0: esperem no provocar un accident de trànsit amb el so aquest.
1: Esperem que no. Jo us portaré vídeos virals de la setmana, sí, i els hi trauré doncs una d'aquestes targetes, si m'agrada o no m'agrada, així com un àrbitre.
0: Molt bé.
1: Evidentment, faig servir la metàfora del futbol, sí, perquè es veu que en aquest programa de l'únic que es pot parlar és del futbol.
0: Bueno, bueno, però hi ha de queixar-se. O sigui, avui està tothom queixant-se de tot. De veritat.
2: Sí,
0: de
2: raó. És que RAC1 és futbol.
0: Sí.
1: Però ja, bueno, no?
0: Mira, si no t'agrada, te'n vas allà al final, que hi ha una finestreta de queixes i reclamacions diverses.
3: Tens
0: i
3: donen... els fregits sempre.
0: Ai, tant,
1: la finestreta està buida, crec, ara. Crec que...
0: Bueno, però de rajar, tio, és de veritat, eh? Podem avançar en positiu?
1: Escolta, jo vull parlar de coses més intel·ligents, home, de
0: el
1: coses
0: futbol
1: més culturals.
0: Bueno, a les 7 farem el temps afegit, eh? Però, aleshores, de què vols que parlem?
1: Doncs a mi m'agradaria que parléssim d'internet,
0: com
1: dic, una cosa intel·ligent.
0: Sí, com a concepte d'internet no té per què ser molt més intel·ligent que el futbol, eh? Però...
1: Ai, d'acord, Pere. Potser sí que és veritat que no ho és.
0: No.
1: Però, si voleu, anem a per la primera targeta vermella del dia.
0: Sisplau.
1: I sí que em plantejo seriosament si l'ésser humà és gaire intel·ligent. Mm. Parlem d'un noi que fa vídeos sobre finances i s'està fent bastant viral. S'està fent viral pel que aprens veient els seus vídeos? No. Sinó per les tonteries que diu i el cringe que fa.
0: Cringe?
1: Molt cringe, Pere. I saps què vol dir?
0: Jo sí que ho sé, però potser els nostres oients no saben.
2: Vergonya aliena.
0: Fàstic? No, tot. Una barreja.
1: Vergonya aliena, està bé.
0: Cringe, molt bé.
1: Doncs em fa molta de vergonya aliena. Escoltem aquest tauró de les finances, aquest llop de l'Upper Diagonal.
4: Por eso soy tan pesado con que no verbalices un negativo. Con que no digas joder, hoy como cuesta. No lo digas por tu boca, mátalo, no lo verbalices. Cambia todas esas cosas que tienes, que te están atravesando, la actitud, que te están rompiendo tu manera de ser, cámbialas por cosas positivas. Te puedo asegurar una cosa, el subconsciente no detecta de real o no real. ¿Esto qué quiere decir? Las mismas partes del cerebro se activan. Por eso, cuando tú dices un negativo y lo verbalizas, lo estás haciendo real. Entonces, ¿por qué no manipulo mi subconsciente y todo lo que me parece negativo a través de mis ojos lo hago positivo? Positivo a través de mi actitud.
1: Estic veient les vostres cares, però...
0: No, la cara de fàstic, bueno, que està fent bastant tothom en general, però la Paula particularment...
2: Qui és aquest home?
0: Sí.
1: Doncs aquest
0: tio... Com has dit que es deia, aquest tio?
1: Es diu Carlos, el cognom no sé si... Un tal Carlos pel TikTok, que segur que us ha sortit de veritat, perquè a mi m'està sortint tot el dia.
2: A mi les meves cookies, per sort, no me l'ensenyen.
1: Doncs ara que sàpigues que l'algoritme, com
2: ara
1: que ha sortit aquí...
2: Oh, no.
1: De res, Catalunya... Ah, doncs escolta, sé que és una mica raro el discurs que fa, us el resumeixo.
0: Sí.
1: Diu que si estem de mal humor és culpa nostra, que nosaltres tenim tota la culpa de la nostra negativitat i que, de fet, està prohibit estar enfadat. No sé si us aneu assabentat que està totalment prohibit.
0: Ens ha quedat clar. Sí.
1: Però si ell està enfadat sempre que parla cridant.
0: El tens controlat, tu, aquest tio?
1: No, però ara l'he escoltat i està emprenyat i m'ha fotut una bronca.
0: No,
1: sí,
0: tio...
1: de fet, es parlava.
2: Els seus vídeos deixen molt a desitjar.
0: És un xungo.
1: Puja'm la sintonia.
0: Calma, també. Ara tothom ja t'està esverant tu. O sigui, de veritat, tothom s'esvera aquí. Deu ser el
1: Pere,
0: fred.
1: Jo vinc esverada de casa. Jo vaig néixer esverada.
0: Sobretot arran de la tremenatxo, que vols fer creient.
1: Estem fent hype. Escolta, tinc un missatge pels ciutadans de Catalunya.
0: No, ja,
1: a partir d'avui està prohibit estar enfadat.
0: Sí.
1: Tothom està content ara mateix.
0: Val.
1: I si no ho estàs, és culpa teva.
0: Bueno, calma.
1: Si a la feina us exploten, penseu en estar a la platja i us passarà. Si teniu depressió, és perquè voleu. Mimats, capritxosos, prohibit sortir de casa sense un somriure als llavis i encara menys mostrar qualsevol tipus de vulnerabilitat.
0: No.
1: Prohibit.
0: Val.
1: Castigat amb penes de presó de per vida.
0: Bueno.
1: Quedeu avisats.
5: Val. Ha dit o penes?
0: No.
1: L'altre, és que clar. Per tant, targeta vermella.
0: A veure, aquesta estava cantada. Estava cantadíssima.
1: Doncs sí. Anem amb la següent, perquè
0: Vinga.
1: Vull esborrar aquest vídeo del meu cap.
0: Sí.
1: I el que també queda totalment prohibit és ser tan diva com la protagonista d'aquest altre vídeo publicat per IB3, la televisió pública de les Illes Balears.
0: Sí.
1: I ella és d'una dona ben cuqui que s'emporta una targeta verdíssima. L'escoltem.
6: Jo curt no ho som, però guapa m'hi trobo. I som molt presumida. I després tenc el meu jo esploni de vora, pensa tu, no? Si respost, me passes o eres de sola damunt ses altres i ja està. Has vist? Se t'ho dic que jo som presumida.
1: Una dona molt presumida.
2: Bé. Ens agrada, no?
0: Sí,
2: una
0: guia.
2: Jo sí.
1: Jo vull ser ella
2: jo
1: de gran.
2: Jo em sento molt còmoda amb aquesta senyora.
0: I a més, parleu sobre una certa edat, no? o no?
1: Sí, sí.
0: Que, a més, xapalante i bé.
1: Exacte. Per tant, m'aproveu la targeta verda?
2: I tant.

0: Feu targeta verda, la meva targeta verda?
1: No, és que tant me fot, perquè no hi ha poder de decisió aquí, ja està.
0: Us recomano de veritat que aneu a visitar aquest vídeo a les seves xarxes socials, a les xarxes socials d'IB3, perquè la dona parla d'un tal George Clooney, que té al costat...
1: Però és una broma.
0: No sé si és el seu cosí tercer llunyà, la veritat. Però val molt la pena.

0: Recordeu aquest hit de la Mètrica que a més va sonar en aquest programa el dilluns?
1: No.
2: Sí.
1: Ah, sí.
0: No siguis gelosa, Rosalia, que ens coneixem.
1: Però això què és? No se l'entén.
0: A tu tampoc.
1: Però almenys afino.
0: Doncs anem a centrar-nos en Toto de Loca. Perquè és... Ai, quanta cosa. Toto de Loca és un temón. Doncs ara la influencer Clers, que també es va pagar a la velada i va sortir acompanyada de la Mètrica.
2: Sí, la va mencionar, l'Alberto Gadeu, però que es diu diferent, es diu, té un nom normal.
0: Clara.
2: Però...
0: Clara.
2: Ah, Clara, val.
0: I a la xarxa és Clers. De fet, podríem dir que la Clers està una mica en el seu prime. Fent una referència al nostre propi programa.
2: Connectant temes, els nens del prime o no prime, el Marc Grabulosa i el Jan Coll.
1: Uau! Uau! Sí. Bravo!
2: Bravo! Ho he dit de memòria. Estan aplaudint perquè he dit el nom sense mirar cap paper i m'ha sortit bé.
1: No t'has aturat?
2: Calma, prou de capçalera, una mica respecte. Bueno, recordeu que estaven a Itàlia.
1: I a més, dos noms, no.
2: Que ens han trucat des d'Itàlia, que estan acollonits perquè diuen que potser no poden tornar d'Itàlia ara. No, home, és més fàcil sortir sempre d'un país que entrar-ne. Entrar-hi, sí, estan a Itàlia, ara diuen potser ens hem de quedar a Itàlia a viure. Però no, per sortir no hi haurà tant problema com per entrar.
0: Nois, molts ànims.
2: Sí, això tot ve per la suspensió de l'acord Schengen amb Espanya entre Itàlia, gràcies a la senyora Meloni, que és molt simpàtica. Perdona, eh?
0: No, seguim amb Mètrica. Ah, doncs ara la influencer Clers, que està en el seu prime, com diem, ha decidit acompanyar la cançó d'una manera molt especial i inesperada, que és fent claqué. Encara no he decidit encara quina targeta es mereix.
2: La Paula fa que sí, que ho has vist això?
3: Sé que fa claqué, perquè bueno, li va millor el claqué que la boxa, no?
0: Sí,
2: sí, això segur.
0: Ho va dir ella mateixa.
3: Jo
0: no sé si ho fa bé o no del tot. De veritat que necessito la vostra ajuda. Escoltem-la.
4: Mira, Mètrica, mira esto, ¿cómo vas a decir que no?
2: Estan ruïnosos, això, eh?
1: Estava bé una pedregada, o què?
2: Sí, efectivament.
1: Sí. Tu veus el vídeo i veus que té unes sabates de claqué, no? Que té la superfície on balla.
2: Ah, tu també l'has vist, el vídeo, sí, què? Però que esteu tot el dia a TikTok, tots aquí, oi?
1: No, però la Clares és una creadora de contingut que a mi m'agrada, em relaxa.
2: Llavors,
1: I és veritat que jo quan la veig penso, és el que dius tu, no tens clar si ho està fent bé, si encaixa alguna nota, no sé.
0: Sí, de fet, a vegades els influencers trien fer aquest tipus de contingut perquè enganxa més. El que ho està mirant no sap si ho està fent de broma o no, i llavors es queda enganxat.
2: Bueno, jo estic enganxat a llegir La Vanguardia, que és més entretingut que aquesta cosa, i ja està.
0: Coses més intel·lectuals.
2: Què?
0: Doncs, nens, anem amb el següent, perquè parlant de propostes musicals, hem de parlar sí o sí del concert del productor i cantant Timbaland, i dels vídeos virals que ha generat. Aquest tio, ja us ho dic ara, li dono una targeta verda gegant per tenir la cara més dura del món. Us explico la situació. Aquest artista va anar a un festival de Polònia i, com que moltes de les seves cançons són col·laboracions, es trobava que amb algunes cançons senceres no tenia lletra per cantar. Per tant, es limitava a fer sorolls per acompanyar la cançó.
2: Però, perquè se l'oblidava la lletra o perquè no hi ha lletra?
0: Imagina't que tu i jo, Pere, fem una cançó.
2: Sí.
0: I tota la lletra la canto jo.
2: Sí.
0: Tu només has fet la producció.
2: Ah, val.
0: Clar, tu surts a cantar-la en un escenari i no tens lletra a cantar.
2: Balles i fas cors, potser, no? Com a molt.
0: Ah, aquí està el quid de la qüestió. Ell va sortir a l'escenari a cantar uns cors una mica ruïnosos, com dius tu, i us l'heu d'imaginar sol a l'escenari fent això.
2: Què?
0: Com
2: és? Ah, ho estàs fent tu. Ah, passava que no entrava el tall i no tenia res, jo.
0: Volia fer-vos una prova primer, escoltem-lo.
2: Ah. Què és aquesta merda?
1: Pobre Nelly Furtado.
2: No entenc res, no entenc res. No, sí, però ja prepara de fer...
0: Aquest senyor va sortir a l'escenari i només podia cantar i els vídeos són realment molt divertits i s'han fet molt virals perquè és una situació esperpèntica.
2: I li has una targeta verda?
0: Sí.
2: Li
0: he donat targeta verda per la cara que té i que ens demostra que no cal ser molt bo per triomfar en alguna cosa.
2: Molt bé, doncs el jet és el dia, targeta verda.
0: Exacte, per tant, perseguiu els vostres somnis, home.
5: Que es dediqui a fer sabates, home, el Timbaland aquest.
2: No, és una altra cosa, això. És una...
5: No es diu Timbaland, les sabates?
2: No, Timbaland. Va, l'últim.
0: Tenim temps per l'última?
2: L'últim i tant.
0: Doncs som-hi. Avui em sento molt generosa i us vull obrir la porta.
2: Ha entrat el Manyequi, que ja ve a estar neguitós. Per explicar-nos això del cap de setmana, que ens ho explicaràs.
6: Sí.
1: No estaràs avorrit
2: el cap de
1: setmana?
2: Vols que posem la sintonia del programa o quina vols que posem?
6: Després, acabeu la secció, després ja parlem,
2: tu, ara et manes tu, també. Bueno, això és un cachondeo.
6: És que es poden fer cops d'estat, també, aquí, eh? Vine tu dissabte, diumenge, fes el cop d'estat. Sí, vine tu dissabte al matí.
2: Ja em trobaràs. Diumenge al matí, millor.
0: Si vols comentar sobre la secció,
6: pots, eh? Vinga, va, som-hi.
0: Doncs som-hi. Em sento generosa i us vull obrir una porta a un món fantàstic. Parlo del perfil AX de Il Donaldo Trumpo. És un perfil...
2: Donaldo Trumpo?
0: Sí, no m'he equivocat, és així.
2: Perdona, has tret això. On treus això?
0: Navegant per la xarxa, espera, sí? Soc una experta.
2: Molt bé.
0: És un perfil que a través de la intel·ligència artificial es burla de Donald Trump.
2: Ah.
0: L'últim vídeo que ha penjat és d'en Donald espanyolitzat.
2: Sí?
0: Surt amb un vestit de torero, intentant parlar castellà, i es presenta com el president d'Espanya. Escoltem-ho.
7: Hola, amigos, yo soy su new presidente, el señor Donaldo J. Trumpo. I'm here to deport all these illegal aliens from El Morocco. Ay, ay, ay, amigos, El Morocco es mucho loco. Anyway, don't worry, me and señor Tom Homano are gonna deport all these illegal alienos and make Spain-o great again-o. Comprende, muchachos. All you gotta do is give us back the World Cup-o that we clearly won-o this summer. Adiós, pichachos. Y muchos nachos.
0: Una de les coses que diu en aquest vídeo és que els haurien de tornar la Copa del Món que va guanyar Espanya. D'aquesta manera, ell ens podria ajudar amb la situació actual, evidentment amb un context racista que el caracteritza, doncs, en aquest senyoro. El que sí que passa que li dono la targeta verda al creador d'aquest conte per enriure-se'n d'aquest personatge.
2: Doncs sí, doncs targeta verda per aquest senyor. I
0: amb aquest xiulet arribem al final del partit.
2: Molt bé. No marxis gaire lluny, que potser traiem el teu tema.
0: Ai.
2: O tens feina allà al darrere, no?
0: Espera, saps que estic encantada de parlar-lo.
2: Molt bé, doncs... però, bueno, Paula, encara no et toca.
1: No.
2: Però ja, queda molt poc. Vinga. Queda molt poc. No sé si el tema del Nacho, però abans hem de parlar del cap de setmana que s'ha
6: oblidat. Sí, i ben mogudet, no?
1: Home, no està avorrit. Sí.
8: Bajada de temperatura.
6: Bajada de temperatures.
2: Per què bajada de temperatures? Ah, bueno, sí. El
6: no, de...
2: no, i això, el Martí. Cadascú la seva cosa. José María, vostè els esports, l'Arnau Mañé.
8: Lo están diciendo en Antena 3.
2: Sí, Antena 3.
8: Agosto llega con una bajada de las temperaturas.
2: Aplaudiment per l'Arnau Mañé, l'editor del Via Lliure. Sí,
6: jo pensava que hauríem de parlar del temps perquè la cosa ja relaxava,
2: no,
6: però
2: no, no,
6: ahir,
2: no.
6: Crisi humanitària a Ceuta, que n'estarem molt pendents, també, evidentment, ja n'heu parlat, i ara fa uns minuts, crec que ja ho comentàveu vosaltres, pendents d'Itàlia, perquè sembla que Giorgia Meloni ha suspès el tractat de Schengen respecte a Espanya, per tant, qualsevol persona que hagi d'anar a Itàlia en les properes hores, com a mínim els propers dies, si això es compleix, si això és veritat, haurà de presentar o passaport, haurà de, com a mínim, passar més controls dels habituals. Recordem que l'espai Schengen és aquest espai de països europeus que, en teoria, permeten un accés total a qualsevol dels països. Per tant, si Giorgia Meloni, després d'aquesta crisi humanitària de Ceuta i aquesta entrada de milers de persones a territori espanyol, es planteja tancar l'espai Schengen, home, és un canvi substancial que, teòricament, els experts en dret diuen que no pot fer unilateralment, però ho haurem d'aclarir, perquè jo, si hagués d'agafar un avió per anar a Itàlia demà, tindria els meus dubtes ara mateix, com a mínim. Veient els titulars, perquè insisteixo, els titulars ara mateix, La Vanguardia, Itàlia suspende el acuerdo Schengen con España, el país tres quarts del mateix, veurem de què va la cosa. Però
2: doncs
6: n'estarem pendents.
2: És un dels temes grossos. També és veritat que hi ha un punt de gesticulació i de teatret del malo.
6: Sempre.
2: Amb això de la senyora Meloni, perquè si arribes tu tan blanquet i tan amb els ulls blaus allà amb el teu avió venint de Barcelona, no crec que et posin gaire problemes.
6: Et puc fer un atracament, ja que me'n fa sempre un tu?
2: Sí.
6: Mira, és un atracament perquè els oients no sàpiguen...
2: Vull explicar-nos els continguts del cap de setmana,
6: sí,
2: aquest senyor.
6: Sí, i va relacionat amb això.
2: Molt bé.
6: La setmana que ve, diumenge que ve, volem fer un concurs d'imitacions al Via Lliure. I aquest programa és el programa clau per les imitacions. Ja durant la temporada i també ara.
8: Sí. Tenemos a un candidato.
6: Un concurs d'imitacions. I com que sé que aquest programa hi ha diferents persones que relacionen amb això, vull fer la primera crida als oients perquè ens enviïn notes de veu si els hi ve de gust participar en aquest concurs. Estem parlant d'imitadors amateurs. Estem buscant els millors imitadors amateurs de Catalunya.
2: I no els nostres, eh?
6: Parlant d'imitadors amateurs, aquí n'hi ha de professionals i n'hi ha un d'amateur que està al meu costat, que és el Martí Oliveres.
2: D'acord. Digues el número, si has de fer la crida, digues el número.
6: Notes de veu al Via Lliure, al telèfon del Via Lliure, al WhatsApp del programa, apunteu 6... Perdoneu. Bona. Ja ho diré bé. Ui, veus la primera imitació ja malament. 606-25-64-39. Torno a repetir, vale, Pere? Sí, notes de veu amb les vostres imitacions, si voleu participar en aquest concurs, que hi haurà premis dels bons electrodomèstics dels cars.
2: Carai.
6: 606-25-64-39. Envieu notes de veu amb les vostres imitacions amateurs, els professionals que se n'abstinguin. Hi haurà jurat, hi haurà premis, i el Martí Oliveres no sé si voldrà participar.
9: Per tant, jo participo, però a categoria de la casa, no? Fareu una categoria de la ràdio. Bueno,
6: tu pots fer de jurat. Martí,
2: tu vens a fer un apunt del temps.
1: Ah, no, ve a fer la imitació, el Martí?
2: Aquí, fem un exemple d'imitació.
1: Clar, home, clar.
9: No, de quina?
1: De Sergio Ramos, no?
9: Sergio Ramos, bueno, saps tu opinió, no?
2: Molt bé, bravo.
6: Martí, pots participar i insistir.
8: Que ve duda, no?
9: En tinc de millors, però em reservo pel concurs. Us envio la nota de veu al 661-10.
6: No, el 606-25-64-39.
8: Alguna altra cosa? És l'oportunitat a tots els que insulten en Twitter...
6: Sí. D'insultar-nos a nosaltres,
8: de demostrar...
6: també.
2: Si saben fer imitacions o no.
9: Quina cosa.
2: Alguna cosa més que algú vulguis destacar del contingut del teu programa aquest cap de setmana?
6: Més enllà d'informatius, parlarem de Spider-Man, que diria que està triomfant també com la Coca-Cola. Sí. Nova estrena als cinemes i ho està petant.
2: Molt esbarat amb això.
9: Molt recomanable.
2: Sí?
9: Una pel·lícula molt, molt recomanable.
2: Sí, de veritat, molt bé.
9: Gràcies.
2: Abel Caral, que també...
9: Abel,
2: fa... Abel Caral.
9: No, aquí, acaba d'agafar dues... Acaba d'agafar vacances, Abel.
2: Un segon, aquí el que fa les recomanacions de cine... Calla, no és l'home del temps, és el Pep Prieto qui fa les recomanacions del cinema i de les sèries.
9: Tu fas recomanacions de Cíndia o Maló?
2: El Prieto. Ara no vol parlar.
6: Un moment incòmode, el Prieto no ha vingut al final.
2: No, sí que ha vingut, sí, però no vol parlar.
6: Ah, vaja.
2: No vol parlar. A veure, ja està, no? Ja has dit tot
6: sí, el que... Sí, per mi sí, de 9 a 2, ja ho sabeu, a Via Lliure, dissabte i diumenge.
2: Pobres nais, no, si han de treballar el cap de setmana.
6: Sí, que alguns escolti.
2: Venen aquí el dimecres, que es posa una cara de pena, pobrets, que...
6: Fa pujada, el dimecres, la cosa.
2: Pensa que quan acabis el programa el diumenge, quan siguin les dues, ja hauràs fet un terç de l'estiu.
6: Vosaltres esteu a punt de fer, no, ara mateix?
2: D'aquí una hora i 23 minuts.
6: Que bé, tu, quina...
2: Martí, el temps del cap de setmana...
9: Mira, poc complicat a nivell de cel. Bàsicament continuarem així a la majoria de comarques, però sí que hem d'explicar que hi haurà algunes tempestes que poden ser fortes demà a la tarda. Demà a la tarda cap al Ripollès, Garrotxa, Osona, Lluçanès, Berguedà. Atenció, possibilitat de tempestes fortes que deixin molta aigua en poca estona i fins i tot calamarsa o pedra. Com ja ha anat passant aquests últims dies, fa molta calor, quan arriben aquestes situacions de tempestes doncs poden descarregar amb força, però només en aquesta zona. En principi a la resta del país no ha de ploure i continuarà fent molta calor, tot i que baixi una mica la temperatura entre avui i demà. Avui encara hem arribat als 40 graus a Solsona, la capital del Solsonès. Demà baixa una mica i probablement la setmana que ve tornarem al 41, potser 42. I va per llarg, per tant, canviem de mes, però no de temps, perquè la temperatura continuarà disparada com a mínim els primers 8 o 10 dies d'agost, això no canviarà.
6: I el risc d'incendi, que la gent també no relaxi.
2: És l'altre, exacte. Sí. Per tant, tenim ràdio. Tenim temps i tenim trànsit. Connectem amb el RAC, amb el Vicenç Llorca, a veure com tenim l'embolic de l'operació sortida, perquè avui...
6: Fatal.
2: És una tarda... Sí, noi, és una tarda... Bueno, si vols dir-ho tu, vols anar al RAC...
6: Perdó.
2: No, fem una cosa. El Mañé se'n va al RAC a fer el trànsit.
6: Vinga.
2: I el Llorca ve aquí a fer el cap de setmana.
6: On ho firmem.
2: Vicenç, com estàs, maco? Bona tarda.
10: Bona tarda.
2: A veure, actualitza.
10: Doncs ara mateix la P7 circula amb un carril tallat en sentit sud a causa d'una nova avaria en un vehicle que fa que segueixin acumulant més de 12 quilòmetres de retenció al tram entre Gelida i Castellbisbal. Tot això després de l'incendi d'un vehicle, recordem, a quarts de 5 de la tarda també en aquest mateix punt. En sentit nord s'acaba de recuperar fa uns minuts un carril tallat per una avaria a l'altura de Barberà. El Vallès encara acumula circulació lenta al llarg d'uns 6 quilòmetres. La C25, per la seva banda, circula només amb dos carrils en sentit nord, el tram entre Sant Fruitós de Bages i Manresa a causa d'una altra avaria, i l'A2 a Jorba, en sentit Lleida, com dèiem, manté un carril tallat a causa d'unes obres que fan que la retenció d'uns 5 quilòmetres no s'hagi reduït al llarg de la tarda. De moment, això és tot.
2: Doncs moltes gràcies. Si hi ha alguna cosa molt important, ja saps que estem aquí, amb l'antena a punt, per informar una nova incidència, alguna cosa que es compliqui especialment. Vicenç, adéu-siau.
10: Perfecte, fins ara.
2: Doncs ja està, ja tenim el panorama complet. La ràdio, el temps, el trànsit, i què ens falta?
0: El sexe.
2: Eh?
6: Som-hi.
2: Uns anuncis i ara ens hi posem.
11: Versió estiu, amb Pere Mas.
12: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
13: Quina calor. Vens a l'aigua?
14: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
13: Ja, això passa.
15: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
18: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
17: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
18: Truca al 900 903 743.
19: Verisure.
20: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 en la Diada de les Neus a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
21: Pues vinga, va, vinga, som-hi!
20: El dissabte 1 d'agost, des de 4:45 de la tarda, en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
22: Vilanova ha estat l'escenari del primer castell de 10 pisos els últims anys. Vilafranca podrà repetir aquesta gesta i la Jove de Tarragona hi portarà gama extra. Els bordegassos locals i els Nens del Vendrell completen un cartell de luxe.
20: El dissabte 1 d'agost, a 4:45 de la tarda, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
23: 3, 2, 1,
20: fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Aquest estiu, sigueu on sigueu...

0: Paula, digues la veritat. No te'n recordaves com de xula era aquesta sintonia, eh?
1: És que és preciosa, o sigui, t'activa la imaginació.
0: Paula, m'has dit com s'havia dit? M'heu de posar el guió, perquè si no, amb accent, seu-me.
1: Seu-me.
0: Vale, disculpa. La nostra sexòloga de capçalera.
1: Sí, no?
0: És que deixo que soni la música aquesta perquè una mica intriga.
2: És molt hot.
0: Sí, no. D'on era, Marc? D'on la vam treure? És una pel·lícula.
2: The Weeknd.
0: Ah, The Weeknd. No, perdó, The Weeknd, que és un grup molt modern i molt d'això. Tu que ets la moderna, és un grup molt modern, The Weeknd. Sí, sí.
2: Sí.
0: Sí, no, no cal, no cal, ja està. Amb sí, ja en tenim prou. Marta Torrents, la nostra amoi sense té.
2: Correcte.
0: Ve aquí. Una de les productores del programa ens acompanya amb el dubte de si les vacances d'estiu, que per molts comencen avui, justament amb el canvi de mes, 1 d'agost demà, reforcen la parella, o si al contrari, la posen a prova i es complica tot.
2: Sí, perquè clar, la setmana passada parlàvem que l'estiu és un bon moment per enamorar-nos, però ens preguntàvem també que què passa amb les relacions que ja existeixen. I que també hi ha el mite aquest, no?, que a l'estiu hi ha més ruptures, no?, hi ha més parelles que ho deixen. I, de fet, ja ho deien els Amics de les Arts, que ja saps que a mi m'encanten, no?, sí, que tenen una cançó que precisament es diu Tothom es separa.

0: fan l'agost als advocats, al setembre. Bueno, jo no sé altres, però jo tinc la sensació que realment és així, que moltes parelles del meu voltant, no, a l'acabar l'estiu, ho acaben deixant.
1: Sí.
0: Oi?
1: Sí. Bueno, jo ho he vist, també.
2: Bueno, que ens ho digui l'experta.
0: Exacte.
3: Jo us he de dir que les dades ens diuen que, efectivament, els amics de les dades tenen la raó. I és que a l'estiu, sobretot de cara a setembre, és quan ens podem trobar més ruptures amoroses. I és que el que passa és que quan comença l'estiu, doncs les parelles comencen a ser conscients que hi ha alguna cosa en la relació que no funciona.
0: Oh.
3: Amb les vacances, dèiem la setmana passada, no?, que s'afavoreix el relax, el descans, tot el que és el temps compartit. Trenquem amb la rutina i connectem més entre nosaltres. Què passa? Que és aleshores quan veiem que hi ha problemes. La rutina, els ritmes accelerats, amaguen diferències que quan ens trobem de veritat un davant de l'altre, doncs, bueno, comencen a sorgir i aquests inconvenients.
2: Mm-hmm.
0: Clar, i a sobre, a l'estiu, socialitzem més, coneixem gent nova, anem més lleugerets de roba, i potser també això és un punt que fa augmentar les infidelitats, que potser també és un detonant de ruptures, no?
3: Sí, és un altre dels factors que pensem que pot ser un mite, però continua sent una realitat i bastant comprovat. I és que les xifres aquí, amb el tema de les infidelitats durant l'estiu, també ens demostren que són molt altes. Això no vol dir, però, que a l'estiu, el fet de l'estiu, la calor, ens predisposi a ser infidels. El que passa és que aquest relax, la llibertat, tornar a passar aquestes hores amb la parella quan hi ha dificultats que comencem a ser conscient d'aquestes, veiem que la distància en la parella és insalvable i el fet de conèixer gent nova el que fa és predisposar-nos amb aquest desig per altres persones que si no sap reprimir...
2: És molt diplomàtic, quan dius això de conèixer gent nova...
3: Bueno, coneixen gent nova o altres que poden formar part de la nostra vida ja, però bueno, és com que aquest desig es pot reactivar més fàcilment i si no sabem reprimir-lo, doncs és quan apareixen infidelitats. Què passa? Que moltes persones veuen l'estiu com un stand-by, com una època en què no passa res. No? I aleshores és quan, bueno, pues, potser som més proclius a posar les banyes. I el que es veu també, les xifres ens demostren que les banyes que es posen a l'estiu és com que no compten.
2: Vol dir que no compten? Bueno.
1: Clar, què vols dir?
0: Són de sucre.
3: Sí, el remordiment no és tan alt com quan es posen les banyes en altres èpoques.
2: Bueno, què és aquest cuento?
1: O com quan estàs d'Erasmus, per exemple, no?
3: Exactament.
2: Què vol dir quan estàs d'Erasmus?
1: A veure, són parèntesis de la vida. Són parèntesis de la vida.
2: No, un moment, silenci. Si tu estàs d'Erasmus, ha de quedar clar quan te'n vas lluny, sí, niqui-niqui sí o niqui-niqui no, si l'altre es queda aquí. Però no, no és un parèntesi la vida, no? Ha de quedar clar aquest punt.
3: Exacte, hauria de quedar clar. A aquest és igual. El tema.
1: Jo és igual, jo prefereixo que no m'expliquin.
2: Bueno, perdó, deies que no compta tant. Tot això ha vingut a compte, perquè deies que no compta tant una infidelitat si es produeix a l'estiu.
3: No, que per moltes persones el fet d'estar en estiu és com un stand-by i que el remordiment no és tan alt, en molts casos. El remordiment.
2: Però el delicte és el mateix.
3: El delicte és el mateix, però moltes vegades el remordiment o el sentiment de culpa no es viu de la mateixa manera.
2: Molt bé.
3: Uh-huh. I clar, què passa? Que després venen les altres dades, i és que el que es veu és que de cara a finals d'estiu i sobretot setembre-octubre hi ha un índex molt alt de ruptures de parella i de divorcis. Ja ho deien, no?, a la lletra aquesta
0: dels amics. És que els amics tenen tota la raó del món.
3: Sí, que, bueno, de cara a setembre pues, es fa la butxaca.
1: Per tant, hem de treballar l'estiu, no?, per exemple, per evitar separacions.
3: Sí, sí, sí. De fet, bueno, lo que seria l'estiu pues, és un bon moment per reforçar els vincles.
0: Ara. Clar, perquè en teoria passes més temps amb la parella, no? Llavors, això hauria de, teòricament, reforçar aquest vincle.
3: Clar. Teòricament. El que passa és que l'estiu, no? Durant l'any fem una mica la nostra, no? Tenim els nostres ritmes, les nostres aficions, les nostres tres amistats. I què passa? Que quan estem de vacances, que això implica, no?, tornar a estar amb la parella, compartir-hi temps, poden sorgir més discussions. I a l'estiu tenim un tema estrella en quant a discussions, que són les vacances, no?
1: Ai.
2: Sí.
3: Clar.
1: Ai. Salí del gordo.
3: Claro. Què passa? Que hi pot haver una persona de la parella que diu, no, per mi les vacances és relax. És estar en una tombona, a la piscina, a la platja, a mi posa'm un mojito i no me molestis. I per l'altra persona pot ser, no, jo vull explorar, jo vull anar de viatge, jo vull caminar tot el dia, matina aixecar-me a les 5 del matí i no tornar a l'hotel fins a les 10 de la nit. Clar, després tenim el tema de les despeses.
2: Sí.
3: De les vacances, no? Quan ens gastem, on anem, passem les vacances en parella, amb amics, amb la família... Clar, el que veiem és que no només les vacances poden posar de relleu problemes que ja existeixen en la parella, sinó que en poden crear de nous.
0: Però quan tu comences amb una parella, o sigui, tècnicament ja saps com és aquesta persona, per tant, potser ja saps quin tipus de vacances vol, ja l'has comprat d'aquella manera, no?
3: Clar, aquest és el tema, no? Aquí poses sobre la taula el tema estrella, que és la comunicació. Ens hem de comunicar. Parlar una mica de què esperem cadascú de les vacances i sobretot acceptar que no tot pot ser perfecte. I poder respectar aquests espais individuals, repartir les responsabilitats i les tasques a l'hora de muntar les vacances. I també és un bon moment per aprofitar aquests espais compartits en els que ens tornem a trobar amb la parella per poder treballar aquests aspectes que estem començant a notar que no funcionen.
2: O sigui, que al final resulta que les vacances, podríem dir així un llenguatge com més planer, són com terrorisme per a relacions romàntiques, no? Són com una bomba.
0: Mata
2: com una...
0: tot.
3: Horrible, no. El que hem vist fins ara pues, són aspectes una mica més negatius, no? Hem parlat d'allò que pot afectar el nostre vincle amorós. Però les vacances també poden ser un bon punt per reforçar el vincle, clar.
1: Home.
3: Però no, el secret de l'estiu amb les relacions és passar temps junts de qualitat. Totes aquelles parelles que durant l'estiu es diverteixen, tenen converses conscients i proven activitats que són noves experiències de forma conjunta, que s'ha vist que això el que fa és reactivar també la passió, s'ha vist que els índexs ens demostren que arriben a finals d'any amb un índex de satisfacció major.
2: Ah, però una cosa, si la parella es discuteix tot l'any, seguirà discutint-se a l'estiu. I a sobre estaran més temps junts.
3: Clar, és el que dèiem.
2: Si voleu estar crits pelat tot el dia pel menjador o per la cuina o pel que sigui...
0: Que l'estiu no és una excusa.
2: A l'estiu encara és pitjor, perquè estan més estona junts.
3: Clar, per això, si ho veiem des del costat positiu, és un moment per sentar-nos davant un a l'altre i treballar aquests aspectes.
1: Doncs si no estem bé, millor deixar-ho l'estiu perquè lligarem més.
2: Sí,
1: bàsicament és això.
4: Tenim un bon resum.
1: Jo tinc un dubte, que té a veure... Canvio de tema una mica. A l'estiu, bueno, no, en general, dorms amb la parella, no? Jo dormo amb parella. Llavors, amb aquesta calor, és complicat dormir amb parella. Sí.
2: Depèn de la temperatura. Depèn de la mida de la parella i depèn de la temperatura de l'habitació. Però vaja, digues.
1: La mida de què? No, escolta'm. No, Paula, de veritat. Com ho fem? Com amb aquesta calor, com ho faig per dormir?
5: Doctora.
3: Clar, és complicat, no? Perquè vosaltres realment què penseu? Que és millor dormir junts o dormir separats a l'estiu?
0: No, jo, en general, jo estic a favor una mica de dormir separats, eh?
3: Sí,
0: El dormir és dormir.
3: El dormir és
0: dormir. O sigui, és molt bonic, compartir llit i tot el que tu vulguis, però quan es va cansat i es vol dormir de veritat, no molestis, sisplau. Mm-hmm.
1: Depèn una mica de l'acomodat que estiguis. Si tu a l'habitació tens aire condicionat, dorm amb 2, 3 i 4 persones, si vols. Ara, si no tens aire condicionat i tens un ventilador, com el que tinc jo, que fa nyi, nyi, nyi, nyi, home, jo prefereixo dormir sola.
2: José María?
5: Es católico, apostólico y románico que hay que dormir juntos y en una cama de 1,35 m.
2: No, millor metre i mig. Aviam, què diu l'experta?
3: Clar, a veure... És
5: doctora.
2: No, doctora?
3: Jo doctora de moment no sóc, però bueno.
5: Però, home, lleva bata blanca.
2: No, va, mira.
5: I és experta, pues, coño, doctora.
2: Vinga, va, no digui grnecs.
3: A veure, és evident que si les nits d'estiu són tòrrides, i això ja és
5: difícil
3: de superar...
1: Mira el Ramos.
3: Ben calentes. No, dormir acompanyats, aquest fet, pues, encara ho dificulta més. Perquè a la nit alliberem calor. Clar, la càrrega tèrmica és encara major si dormim acompanyats, no? Mm-hmm. Clar, què veiem? Que dormir junts pot afavorir el vincle de parella.
2: Ara.
3: Claro, i trobem molts beneficis emocionals. Sobretot perquè, bueno, augmenta la sensació de seguretat i també hi ha més oportunitats pel contacte físic.
5: La cucharita.
3: Claro, i lo que no és la cucharita. Claro. I el contacte físic també ens afavoreix la disminució de l'estrès i molt benestar emocional, no? I, a banda d'això, curiós, quan dormim en parella, quan dormim amb algú a la vora, es sincronitza el son. És més fàcil. Ostres. Sí, és molt curiós. És com que els cervells entren en un estat de Bluetooth.
2: ¿Qué? ¿Eh? ¿Això és de veritat o t'ho has
3: inventat? ¿Com? ¿Te juro? Claro, per exemple, si hi ha algú...
5: A mi me gusta más conectar por el USB.
2: No,
1: bravo. Sí, clar.
3: Si hi ha algú que té dificultats per dormir, dormir acompanyat amb algú... Clar, la respiració s'acompassa.
1: Sí, sí, sí, a mi això em passa,
3: Veus? Mira.
1: Sí, sí, i a la meva parella també. Sí, sí, de veritat. Sí.
5: Ojo.
3: Sí, sí, s'acompassen les respiracions i és més fàcil caure en estat de son.
6: I al revés, si un no es para de despertar, l'altre se li enganxa?
3: Clar, aquí tenim l'altre kit de la qüestió, vale? Que és que dormir en parella afavoreix els microdespertars i molt moviment durant la nit. Claro. Per no parlar de si la parella ronque, fa apnea del so o té algun tipus de trastorn del son.
6: Deixa'l. Hola.
3: Literal, o sigui, ja està.
6: És que si no pots dormir...
1: Veus? Doncs llits separats.
3: No. Clar, és una opció.
5: A habitacions. Però,
2: home, llits separats o habitacions separades?
3: Bueno, això ja depèn de cadascú, perquè... Bueno, el tema de l'habitatge avui és complicat.
1: Anava a dir, en una habitació tenir dos
5: llits. Ja estan los de Esquerra Republicana. Siempre separando.
2: No, Maria, va.
3: Això ja depèn de les casuístiques de cadascú. Però el que s'està veient és que cada vegada més parelles decideixen dormir separats.
2: Bueno, avui la nostra convidada ens ho ha explicat.
1: Sí, jo tinc una amiga que dormia en el llit separat.
2: La Maritia Falgueres ho ha explicat, que dorm amb els seus fills i que el seu marit, que s'hi va casar ahir, curiosament, es va casar ahir, dorm un altre... Bueno, més, fan un living apart together. En el seu cas, més aviat és living apart together.
3: Vale,
6: jo només vull afegir que jo conec un cas que són dues persones que dormen en llits separats, però llavors en tenen un tercer pel sexe.
3: Què?
1: Però són rics, no, aquesta gent?
5: Ahí están los amigos de Alba Castelvil.
2: Bueno, vale. Anaves a dir alguna cosa per concloure el tema de dormir junts, que hem de fer la consulta de la... Alba.
3: Res, més que res que dir que el fet de dormir separats no perjudique la relació, tot i que dormir junts tingui molts beneficis. Dormir separats no perjudique. Si una parella que descansa bé és una parella que s'estima millor.
2: I que anirà millor durant el dia, i es barallaran menys.
3: Exactament.
1: Que bonic,
2: doncs ja està. Que ningú tingui mal rotllo, per tant, o sigui que quan t'assabentes que una parella dormen separats, no ho critiquis.
3: No.
2: Perquè també, no, perquè també des de fora... Sí. Mira, aquests dos dormen separats...
1: Hi ha molta gent que... No. Sí.
2: Digue, no. Pensa, doncs pues no, descansen millor que tu i l'endemà estan de més bon humor.
3: Exactament.
2: I la cosa del frufru els hi va millor.
3: No és rebuig emocional.
2: No.
3: No és distanciament emocional. Va, és desig de descansar.
2: Per això a la gent més gran li costa d'entendre, també. La gent d'una certa altra generació... De...
5: Bueno, jo recomiendo el beso negro en verano.
2: No, va, que... Bueno,
1: ai, per favor.
2: No, és igual, prou ja d'aquest
1: Sergio Ramos està passant de voltes.
2: Bastant passat de voltes avui. I arriba el temps afegit d'aquí 4 minuts, per tant, hem d'enllestir. Tenim el dubte del que li està passant a l'Alba. Necessitem el teu consell. Tu no saps la història?
3: No, jo necessito saber.
2: Explica-la sintèticament i fins allà on vulguis.
6: Vale, així també actualitzem els oients. L'altre dia vaig conèixer un noi perquè ell va caure amb la moto i jo vaig ajudar-lo a que s'aixequés.
3: Que romàntic.
6: Molt romàntic.
1: A més, Netflix ho comprarà, això.
6: Un cop em vaig assegurar que estigués bé, no estigués ferit, tal i qual, vaig veure que era guapíssim. I vam parlar una mica, i ella em va preguntar...
3: Abans no ho havies vist, Albert. Sí, que ho havies vist.
6: Potser m'hi vaig fixar més especialment en aquell moment.
1: El va tirar ella, que després va ser adrede.
2: Va, deixeu-la parlar.
6: Doncs això, ella em va preguntar inclús que com em dic, que tal... Jo sé que es diu Nacho, però no sé res més d'ell. Creiem que treballa per la zona, però no ho sabem.
3: Ah, perdona, que no vau fer intercanvi de telèfons?
6: No. Clar, ella acaba de tenir un accident de moto, no em va semblar el moment més idoni per demanar-li el telèfon.
3: Però l'excusa, no, per si estàs bé, per si necessites...
2: No, per si l'assegurança.
6: No t'avancis.
2: És veritat, podries dir per si l'assegurança necessita alguna cosa.
6: Mira, nois, és molt fàcil parlar per aquesta boqueta.
1: No, tens tota la raó, tens tota la raó.
6: I en el moment és molt difícil connectar dues neurones juntes, la veritat. Llavors, jo vaig marxar i quan vaig arribar aquí a la ràdio vam començar el programa a les 4, vam fer una crida buscant aquest Nacho per a veure si algú, tant ell com algú del seu voltant, es podia posar en contacte amb nosaltres i, doncs, finalment, pogués tenir jo el contacte d'aquest noi. Què passa?
2: Ja.
6: Jo me la menjo sencera, A vegades amb pell i tot.
1: Això ha sigut a traïció. Sí. Es referia a la llimona, aquí, per posar context, Paula, perquè...
3: Bueno, la llimona i altres coses, i el plàtan també pot ser.
6: Serà el primer àudio que li envia el Nacho. Bueno, doncs escolta'm, la recerca continua i quan vaig marxar ahir, vaig anar a la seva moto i li vaig deixar una noteta. I jo, a dia d'avui, estic esperant que a mi m'escrigui algú pel WhatsApp perquè finalment el Nacho ha vist la noteta. La noteta segueix allà, vull dir que no l'ha vist, eh? Encara moto, no està moto... passant de mi.
2: És que el misteri
3: ai, a
2: veure si que...
3: estarà de vacances.
2: Què vols dir, que ha deixat la moto al carrer tot aquest temps?
3: Jo bueno, sí.
6: Esperem que no plogui. Vacances o fins i tot s'ha especulat sobre un possible ingrés hospitalari.
2: Bueno, en tot
6: perquè
2: cas,
6: al
2: marge del Nacho, que no apareix, que seria el resum de la qüestió, tens res a dir-li sobre aquest comportament seu o sobre això, que aquesta mena d'impuls...
3: Ai, a mi em sembla fantàstic, visca l'amor...
6: Amor no, eh?
3: Bueno, visca el sexe.
2: Bueno.
1: Lo que surja.
3: Lo que surja. Ai, però és superromàntic.
1: I visca aquestes trobades espontànies, no? Més claro. Que allò del Tinder i aquestes coses, que són sí. Avorrides.
3: Totalment.
6: Sí, de fet, ara jo em sento una mica que l'univers decidirà. Si l'univers vol que ell vegi aquesta nota i es posi en contacte amb mi, doncs passarà. I si no, doncs ha quedat aquesta cosa efímera que forma part de la, del meu passat. I
3: és com un amor d'estiu que no ha pogut ser.
6: Exacte. Bueno, però jo sé que l'univers actuarà.
2: Tot depèn que agafi la moto i vegi la nota del telèfon de l'Alba.
6: I no tingui nòvia, i jo li agradés també. Hi ha unes variables que...
3: Sí, no sigui sí. Homosexual, per exemple.
6: Per exemple.
2: Molt bé, doncs la setmana vinent actualitzarem aquesta qüestió tant per tu...
3: Sisplau, i gràcies.
2: Paula, com per als nostres oients. Què? Teniu bon cap de setmana?
3: No ho sé, suposo, no ho sé.
2: Sí, feu tot el que... Feu el que us aconsella aquí i... Bueno, anava a dir una altra cosa, però no la dic. I...
1: Va, que et va el temps afegit.
2: Som-hi. Arriba el temps afegit. Va. Dos anuncis, dona res. Martí, t'ha quedat algun dubte tota aquesta qüestió? El Martí dels Esports ho té claríssim. Ell, fidel una sola cosa.
1: El Barça.
2: El Barça i el futbol, exacte.
7: RAC 1. Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés, Aquadis
8: Ponés. Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
9: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Limmotor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Limmotor, la nova Hyundai de Barcelona.
7: RAC 1.
10: Els parla el capità Budio, gaudeixin d'un vol tranquil, tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
11: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
12: Em poses una birra, si us plau?
11: I tant. Vols una copa o una mitjana?
13: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
11: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
13: RAC 1, tots som un milió. Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC 1.
14: Escolta, navega, descarrega, informa't.
13: Una finestra a l'univers RAC 1 i RAC més 1. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som un milió.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Torrons Vicenç, el Torró Torró t'ofereix aquesta secció.
3: Aquella puntualitat que caracteritza 7 i 2 minuts. Sí, sí, ens hem passat dos minutets, però, home, és que avui és un dia molt important, Martí Puig.
4: Avui és un dia molt important perquè juga
5: el
4: Barça.
5: I tots veurem el Barça, oi que sí, Pere Mas? Sí,
3: tots veurem el Barça. Torna el Barça i tots tenim moltes ganes de veure el Barça. Vinga! Emir! Està allà l'Emir fent de les seves.
5: Però ja vaig ajudar-lo.
3: No, la porta, ja està, ja està.
6: Tancant la porta, ahir tancant la porta, que això és Premi Nobel, casa.
3: Sí, però què passa, tampoc és tan complicat, eh? Va, para de cridar i seu a taula, Emir.
6: Sí, vaig suspendre 5
5: vegades. Vine aquí, que no se't sent. Però vine,
3: un senyor fotent crits.
5: Pots venir al meu costat avui, vine aquí.
3: Sí, vine aquí, un senyor fotent crits.
6: Al teu costat, que jo encara...
5: Va, no,
3: de veritat, eh? Emir, seu i ara et presentem.
6: Encara vull pujar els
5: exàmens. No sé què ha dit.
3: Què ha dit?
5: No vull saber.
3: De veritat, eh?
5: Va.
6: Què, nois, com estem?
3: Mira. No, molt content de saludar-te.
6: No, jo a vosaltres.
3: Però posa't el micro de la boca.
4: Aquí,
3: de veritat,
4: el micròfon.
6: Què?
3: Podem parar a fer sorollets? D'acord, no t'ho dic a tu, eh? Benvingut, que ara el Martí presentarà els nostres tertulians del temps afegit d'avui, divendres 31 de juliol.
4: Va, avui tenim el Quique Guaix. Quique Guaix.
3: L'Emir de la Barceloneta.
6: Us ho volia!
3: De veritat, què li passa a tothom que està tan excitat? Vale, que el Quique
7: és la calor. Perquè... la calor.
4: I perquè és divendres.
7: No, no, sí. A mi el divendres no m'excita, però la calor... La calor. Claro. Divendres... La calor, la calor.
3: No serà el retorn del Barça el que et provoqui aquest estat d'excitació?
7: Home, em fa gràcia veure el Barça bé, sí. Les futures...
3: És el Barça, tio.
7: És el Barça, sí, és veritat. Però veure jugadors que no he vist, o com s'ha... amb una nova disposició, que per lo que he vist al Mundo Deportivo avui, es mereix jugar nous, pues, sí. em posa.
4: Va, ja que parlem de Mundo Deportivo, tenim també a l'Àngel Pérez.
3: Obre!
8: Bona tarda. Recent baixat de la planta 5 cap aquí. T'he de dir que m'estic fixant que el Quique és un tio que té poder perquè té una aigua freda.
3: No, no té una aigua freda. Ha anat a omplir-la a la font, d'on surt freda l'aigua. Oi que fa això?
7: A veure, jo...
8: Bueno, de, jo doncs molt... bé.
3: No.
8: Àngel, és la veterania, la veterania d'experiència.
7: Ara, som molt gran. Acabat...
8: No.
7: Però no, tonto.
8: Estem aquí per aprendre i avui he après una cosa nova.
3: El senyor Àngel Pérez del Mundo Deportivo, que ha baixat dues plantes, de la cinquena fins a la tercera, que és on ens trobem nosaltres, ha descobert que pots agafar l'ampolleta d'aigua que et donen aquí com a cortesia.
8: Correcte.
7: Sempre.
3: Vas allà, o te la beus o la boques, la buides i n'agafes de freda de la màquina.
8: Però això és de col·laborador tertulià expert, eh?
7: Sí. De molt expert, eh? Jo he estat aquí molts anys, eh?
8: És nivell premium, això.
4: Sí, més penso que com que aquí s'està molt fred, doncs encara agafem...
7: Avui s'està millor que el darrer divendres.
8: Jo saps que no vull tallar el ritme, però jo el que faig, tu diràs que és més llarg, el programa, que dura 2 hores i pico, jo el que faig és quan arribo, posava les aigüetes a la nevera, durant la primera hora,
7: una gran
8: per
7: persona.
8: La segona hora tenir-la ja fresqueta, però ara, amb això del Quique ja...
7: Ja passem al segon nivell. Trobar-nos avui aquí.
8: Totalment.
3: Sí. Els oients estan estrets. Molt interessants. Amb l'advocat...
8: Sí, correcte.
3: M'estanya que José María no hagi recordat avui.
7: Llicenciat a les seves coses.
8: José María està
7: espera. Sí, pobret. Ell té el seu rotllo, va fer...
3: Ja sabem...
7: Buenas tardes, José María! Ja va fer...
3: Perdó, podem...
9: Arnau Mañé apunta Quique Guaix al concurs Jo d'Imitadores.
7: Ja estem. Això és fàcil,
9: aquí estem. Com Martín Olivares, humedades.
3: No ens ha quedat clar qui estaves imitant, Quique.
7: No, mira, li donava pas al meu company, que ha estat per mi un referent dintre el badalisme esportiu, eh?
3: D'acord.
7: Conyes en part, eh?
3: No, conyes tantes com calguin. Tenim presentats, doncs, els nostres tertulians, Martí.
4: Ah, sí, i tant. I anem cap a la pregunta.
3: Endavant.
4: Per què vull jugar al Barça? I us hem preguntat a l'Instagram què us interessa del partit d'avui del Barça.
8: Em sabuta.
4: I hem donat 4 opcions. Als primers minuts de Dayemi, que avui jugarà, els joves de la Masia, tot, perquè jo estic molt emocionat amb el Barça, o la sortida de Ter Stegen.
7: Això és una pregunta trampa, eh?
4: La quarta sempre és trampa.
7: Tu jo que tenies cara de bon... O tens cara de bon xaval, em fa la feta que és un toca collons, tu, eh?
3: Però fas una pregunta...
7: Feta que no era la sortida de Ter Stegen, amb el Barça veurem els tios... I això és de mala llet. Tens mala llet. No, o sigui, no has dormit això... bé o et trobes malament?
4: L'audiència que decideixi.
7: Ah, l'audiència. Sí. Jo prefereixo veure...
4: Jo ho poso sobre la taula.
7: Jo prefereixo veure el Barça bé, o els futurs jugadors del Barça, o la Pedrera...
3: Els joves de la Masia.
7: Els joves de la Masia m'agrada. Ah, la sortida de Ter Stegen estava cantada, no està fet. No sé el que t'explicarà l'Àngel, que és el que en sap més de tot això, però és un tema que crec que acabarà pagant el Barça. És la meva opinió, eh? No tinc informació.
3: Ja en parlarem. De moment estem contestant a l'enquesta.
8: A mi el que més m'emociona és els primers minuts de Adeyemi, perquè és un fitxatge, ja us ho vaig dir l'altre dia, que em motiva bastant, perquè crec que Flick li pot treure una versió bastant bona i perquè és un tio que és un fitxatge entre cometes mediàtic, perquè és aquells jugadors que t'agrada veure. És que com quan eres petit i fitxava un jugador al Barça i començava el típic amistós a Holanda, que deies, ostres, m'és igual, però vull veure aquest tio. Doncs avui em passa això, vull veure aquest tio.
4: Doncs mira, avui ens quedem amb Adeyemi i amb els joves de la Masia. I els oients, ja el que en pensen?
5: Doncs mira, han participat uns 900 vots, tenim, i a la pregunta que us interessa del partit d'avui del Barça, l'opció menys votada, amb un 18%, és tot, estic molt emocionat. La segueix l'opció de la sortida de Ter Stegen amb un 24%, que està molt empatada amb els primers minuts de Adeyemi amb un 21% dels vots, i l'opció més votada és amb un 37% dels vots als joves de la Masia.
3: Per tant,
5: molt
3: guanya aquí què vols.
5: Per tant, guanya aquí
3: què vols. El remir de la Barceloneta...
4: Escolta, nen!
3: Què passa? Aviam, sisplau. Patxi, no cridis, sisplau, que la gent es quedarà sorda.
9: Sordera de transistor, el millor tipus de sordera. Ah. Avui no tenim temps per preguntes, avui és un dia de partit.
3: Ave Maria. Però, bueno, però avui no toca dia de partit.
9: Escolta, nen, no és el teu torn. Connectem amb la ponderada opinió del Tigre, Jaume Creixell.
3: Que no tenim el Creixell, que ja venia l'altre dia. A més, tu, Patxi, no hauries d'estar de vacances, tio.
9: No hi ha vacances perquè valguin quan juga el Barça. Tigre, Creixell...
3: Sí.
9: No, Jaume!
3: No hi ha Creixer.
9: Tenim el Lluís Carreras.
3: No hi ha Lluís Carreras.
9: El Juan Fàbregas, no, el colegiado.
3: No hi ha el colegiado.
7: Ui, quin lío es fa. És l'edat.
3: Patxi, relaxa, no tenim connexions i gaudeix de les vacances i descansa. Va, Barça.
5: Veuràs el Barça, tu, Pere?
3: Sí, passada, eh?
5: Segur?
3: Sí, segur que veuré.
5: Estem tots molt motivats pel Barça.
3: Molt bé, d'acord. Podem deixar parlar aquest pobre noi del Birmingham?
4: Vinga, va, perquè avui torna a jugar al Barça i serà contra el Birmingham a 8:45 del vespre. De fet, serà el segon partit de pretemporada si comptem el primer, que va ser l'entrenament amistós contra l'Europa el 24 de juliol. I, evidentment, el podrem seguir aquí en directe a RAC1 amb el Barça en xancletes i Jaume Molló al capdavant.
3: Doncs ara el cridem d'aquí uns minuts perquè vingui aquí a vendre'ns el peix de com anirà el Barça en xancletes. Abans, però, tenim una bona notícia sobre l'estat de salut del president Laporta.
4: Sí, perquè Laporta aquest matí ja ha rebut l'alta mèdica després de l'arrítmia que va patir i en el seu comunicat ha publicat un parell de coses a les xarxes socials. Ha dit, ja m'han donat l'alta cap a casa. I a més, també ha donat les gràcies a l'organització de l'Hospital de Barcelona i al tracte mèdic perquè diu que són modèlics.
7: Doncs hem passat primer pel Via Veneto.
3: No, Via Veneto no.
7: A veure, Jan, si no fas bondat, un dia tindrem un disgust. No, però està... Cuida't una... Quatre dies menjant jus i iogurts desnatats.
3: A l'hospital va quedar iogurt desnatat, que va molt bé pels cardiòpates.
7: Uns biscotes.
3: Pollastre o pit de... Com es diu això? De gallindi a la planxa. Una mica, no sé, puré de patata als hidrats amb ell.
7: Sí, el remata el iogurt. Va fotre un iogurt per berenar que et mata.
4: I una crema, una crema.
3: Tu també has estat a hospitals fent coses.
7: Sí, home.
3: Disfrutant de la gastronomia.
7: Exacte. Vaig anar a fer-me un trasplant. De
3: veritat. Tu tens un trasplantament?
7: No, de cap. De cabell.
3: Va.
7: Sí, t'ho dic de veritat. I em va dir, escolti, amb vostè estem perdent el temps. Vostè calés i el temps.
4: I per què?
7: Perquè no havia res a fer, que no ho veus. Però jo vaig anar, jo hi creia en això.
3: Val.
7: I que a veure si no arraiga el inquieto.
4: Ah.
7: No, però em va dir, amb vostè no tenim res a fer, perdem el temps. Em vaig fer aquí, no vaig anar a Turquia ni conya res. No.
4: Aquí, aquí.
3: Bueno, vist el resultat, van estafar. Podem parlar del Barça, que avui...
7: D'on van arribar a estafar? Jo ho vaig pensar.
3: Estem a una hora i mitja de l'inici del partit i s'ha d'estar molt neguitós.
7: Tots estem neguitós.
3: Queden 90 minuts, per tant, connectem amb Birmingham, amb la Marta Ramon. Marta!
10: Bona tarda.
3: Bravo! La nostra Marta cada dia dona un senyor el dia d'avui. Com estàs, Marta? Hola? Ai, que s'ha tallat.
7: Ha marxat.
3: No, passa res, s'ha tallat. La cobertura a Anglaterra, al Regne Unit, hi ha una persona que fa que sigui... Sí, no, això en les vaques és fa dos dies, la vaca.
4: Sí.
3: La cobertura s'ha tallat i ara de seguida...
8: Que no hagi sigut poquí que li ha tocat
7: el
8: mòbil. Tenim per allà molt...
9: No, està haciendo vídeos por ahí, por una carretera.
8: Tu i jo, Frenkie?
9: Por una carretera, este, hombre... Cada vez está peor.
5: No, què dius?
7: No,
5: no, no. No perquè, tens ni idea d'això.
3: No, perdona, sí que és veritat que està fent uns vídeos una mica estranys, al poquí.
5: Sí, però a mi m'encanten.
8: Sí, no, però sempre els fa. Sempre
5: molt bé. Són molt divertits.
8: Sí.
3: Molt bé, tenim problemes amb la línia amb el Regne Unit. De seguida es resoldrà la qüestió telefònica. Deixem el poquí tranquil, que també ha passat unes boniques vacances.
8: Sí, correcte.
3: Allà... Què fas, Pere, fent tuits, històries d'internet i tot això?
8: Bueno, perquè penjo la foto a Instagram, perquè la gent vegi...
3: Si algú que estigui atent al contingut del programa...
8: No,
3: avui...
8: perquè la gent vegi a Instagram que estem en directe, llavors la gent es connecta.
7: Clar.
3: Avui torna...
8: No la penjaré a la nit.
3: Avui torna al Barça, tothom està molt neguitós, tic-tac, tic-tac, tic-tac, una hora i mitja, i com deia la Marta Ramon Nostra, cada dia saludem!
10: Bravo!
11: Hola! Que tenim aquí muntada a l'estadi.
3: Ja ets dins l'estadi, ja ets dins.
11: Sí, per això he trigat, perquè m'estava acreditant i estava muntant tot l'equip de RAC1 i estava connectant la línia i m'ha fallat un cable, ara he canviat el cable de lloc, a veure si aguanta.
3: Doncs et sentim perfectíssim, eh?
11: Sí. Doncs ara fem uns parenostres i resem perquè aquesta línia es quedi com està.
3: Si vols, ens agafem de les mans i fem una meditació i una cosa d'aquestes, però vaja.
11: I donar-li les gràcies a l'Anaïs Martí, la companya de La Vanguardia, que m'ha assistit tècnicament. Aquí tots ens ajudem els uns
5: als altres.
7: Bravo, Anaïs, un petó.
3: Sí, perquè si havies de comptar que el Joan Poquí t'ajudés, ja et dic jo que...
8: Estaria enviant una carta.
3: Poquí deu estar baix al bar fotent-se una pinta.
7: No, està amb el Frankie de Jong intentant arreglar el tema.
3: Sí, exacte, intentant arreglar les coses. Molt bé, ara de seguida comentem la prèvia d'aquest partit, però deixem que saludi, ja que el tenim aquí dins l'estudi. Torna al Barça i torna també al Barça en xancletes. Jaume Molló.
12: Hola, bona tarda.
3: Ben arribat. Deixa'm preguntar-li... Ara preguntaré com han anat les vacances i, sobretot, si ha jugat a pàdel aquests dies, que estem molt interessats.
12: Sí, alguna cosa han fet.
3: Ah,
12: alguna cosa han fet del pàdel.
3: Però primer la prèvia, tu, que la gent està pendent de la prèvia. Marta, bueno, ho sentirem a tots dos, tant la Marta com el Molló, avui, quan comenci el futbol, que serà a partir de 9:15.
12: Sí, prèvia d'un quart d'hora, avui, exacte.
3: Bueno, perquè hem de fer una mica el 9-C i després estem en Barça així. A veure, Marta Ramon, ja ets dins, tens la línia que funciona bé, tot a punt pel partit, què sabem de l'alineació, què sabem d'alguna cosa?
11: Doncs, de moment de l'alineació, res, sí que teníem algunes pistes dels plans de Hansi Flick, és que hi haurà dos 11s, o sigui, hi haurà un 11 a la primera part, un 11 a la segona, que veurem a Adeyemi, no sabem exactament la quantitat de minuts, però que sí que té la intenció de donar-li una mica de rodatge al primer fitxatge que ja doncs, té entre mans. Fantàstic, ara, proves de magfonia.
3: Moment, ets a l'aeroport? No t'has enganyat? És l'aeroport o és el camp del Birmingham?
7: Està a l'estació de tren.
3: Què és això? Una estació de tren.
8: A l'aeroport del Ter Stegen.
11: Marta... És el camp del Birmingham,
3: segur?
11: Us ho asseguro.
3: Però què diuen? Què és això? I va sonant tot això?
11: Bé, estan dient welcome, en no sé què, en the people, suposo que ara deuen estar a punt d'obrir portes, perquè hi havia molta gent als voltants, menjant moltes hamburgueses, molta olor de menjar, als voltants de l'estadi. Veig que la mascota del Barça, la Cat, ja està preparada, a punt, en un dels corners.
3: Important.
11: I comença a haver-hi moviment d'estewards, o sigui que no trigaran a obrir les portes. Jo crec que és això el que estan començant a comunicar. La veritat és que aquest tipus de megafonia, com que ressona tant,
3: sí,
11: de vegades costa molt d'entendre el que diuen. I veig ja que estan començant a regar la gespa. La gespa és una catifa, molt bon estat, i l'estan regant ara mateix. Ara fa una mica de solet i fa una mica de calor. És el primer moment del dia que puc dir que fa una mica de calor.
3: Caram.
11: Perquè quan ens hem llevat teníem 15 graus.
5: Oh.
7: Molt bé.
12: Però una mica de calor, Marta, vol dir 20-21, em deia Martí, no?
11: O sigui,
12: Martí Oliveres. No em puig.
11: Ara diré, el que és calor a Birmingham són 22 graus.
12: Clar, imagina't.
11: Sí.
12: Vull dir que, vaja, per jugar futbol perfecte a les 9 de la nit.
11: Perfectíssim. Mm. Sí.
3: Sí,
11: i no sé què estava dient abans de la megafonia.
3: Estaves dient a l'11 doble 11. Estaves dient 11 i 11.
11: Sí, això, que la idea és sobretot començar a rodar a Adeyemi i a cada veure els joves, però clar, sobretot seran 11s molt experimentals perquè encara falten moltíssims efectius.
3: Escolta, tu has estat aquí aquest matí rondant per aquí a Anglaterra. Sabem què ha fet el Barça, ha fet entrenament, s'han passejat...
11: Han fet activació, bàsicament, a Sant George's Park i ja està. Activació normalment són estiraments a dins de les instal·lacions del gimnàs del complex on estan, i ja està, poca cosa més. Qui vol fa una mica de cursa a la gespa, tot molt suau, molt poca cosa. I després el vicepresident Rafa Juste sí que ha fet una trobada amb els màxims dirigents del Birmingham, també amb l'alcalde de la ciutat, ha estat aquí al centre de Birmingham fent aquest dinar de directives. Però tot molt tranquil, tractant-se de la prèvia d'un amistós. Sí que hem vist moltes samarretes del Barça aquí als voltants de l'estadi, molts aficionats anglesos que clar, tenen aquí a prop el Barça, encara que sigui una versió una mica light del Barça, sí que hi ha molta gent que vol venir. Les entrades són assequibles, ho hem preguntat ara, sold out, estan totes venudes. Valien uns 30 euros, o sigui que 30 lliures, i la veritat és que estan molt contents de rebre el Barça. Recordem que el Birmingham està a la Championship anglesa, però que aquesta temporada vol pujar a la Premier, per tant molt expectants estan també amb el seu equip.
3: Molt bé, doncs ara de seguida comentem amb la Marta i amb els tertulians una mica com es presenta aquest partit i què n'esperem d'aquest partit, més enllà del que ens acaba de dibuixar damunt la taula la Marta, però com dèiem, avui el retorn del Barça en xancletes, així s'anuncia.
11: Mira, just ara arriba el Barça.
10: Aquest divendres arriba un dels clàssics de l'estiu, el Barça en xancletes. A 8:45 del vespre des d'Anglaterra, Birmingham City, Barça. Els blaugranes s'estrenen a la pretemporada encara amb absències davant un segon anglesa. Viviu-lo en directe des de 8:45 a RAC1 amb Jaume Molló, Pau Bonastre, Marta Ramon com a enviada especial a Birmingham i els comentaris de Carlos Martínez i David Bro. I després, tu diràs fins a la una. Aquest divendres, prepareu-vos perquè traiem les xancletes de l'armari. Birmingham-Barça, l'estrena de la pretemporada blaugrana a RAC1. Tots som un milió.
9: Doncs David Brock.
3: Sí, ara en parlem.
9: Un
3: moment, una mica d'ordre. És una gran tarda de ràdio i una gran tarda de futbol fins a una matinada. Deies, perdona, que just t'ha trepitjat la falca. Estaves dient que està entrant al Barça. Marta.
11: Sí, estan arribant, acaba d'arribar l'expedició del Barça i de fet ara estan inspeccionant el terreny de joc. Veiem com els jugadors del Barça, mica en mica, doncs, vestits encara, no vestits per fer l'escalfament, de moment estan fent una inspecció del terreny, estan mirant com està la gespa, estan mirant les graderies, perquè clar, no han jugat aquí. Veiem Marcus Sorg, el segon de Hansi

0: informar-te. Si són amb fil o sense fil, no, no. Sort que no m'he deixat els prismàtics
1: jo,
0: a Barcelona.
1: Jo no sé per què va preguntar la Yael, ja que ens estem desviant, però sí que sé...
2: No, però...
1: que, espera, tu sabes. Sí que sé que va haver una controvèrsia que l'Edu Mutante devia presenciar entre el Sergi Mas i el Toni Clapés a les tardes de la 2, això del futbol que feia la Nierga, justament el dia de la final, no sé quin dia, que discutien si anaven amb auriculars o sense auriculars i el tema dels jugadors i tot això.
2: Però
1: bueno, no cal que ens hi allarguem molta estona, eh? Que...
0: No sé, la DMI també hi és ara. Ara ja també s'està passant per parlar.
3: Anaven amb auriculars de cable, la majoria.
2: Clar, és que està de moda, jo crec.
1: Molt bé, doncs ara farem, si voleu, un debat sobre auriculars.
3: I Ferran Torres amb un mate.
1: Però tenim a la Marta Ramon, que està pendent d'una... Silenci. Està la Marta Ramon pendent d'una transmissió i tenim el pobre Molló, que l'hem segrestat. L'hem anat a allà amb tot de papers, d'extels, de llibretes, de cromos del Mundial i cromos de la Lliga i de tot. I el tio està acabant de preparar la transmissió d'avui. Capitanoiada! Capitanada, per Jaume Molló, com hi ha quedat dir. Per tant, Jaume, explica'ns una mica com es presenta el en Barça en xancletes. Ja hem sentit que el Broc ve a robar, això ja ho sabia. Sí, el Broc ve a robar... Sí, home,
4: sí. Bé, també et diré una cosa, és una persona que, t'ho juro, que sempre que l'he convidat, l'he convocat, sempre m'ha dit que sí. Llavors clar, davant d'això és difícil també no comptar amb ell més enllà de les seves capacitats i que ens ho passem de nassos amb la seva presència. Però realment, tenir un col·laborador així, doncs s'agraeix molt, perquè té total disponibilitat. Arribarà el dia que dirà que no, sí. I ho respectarem, però vaja. Però estem encantats amb ell, estem encantats amb en Carlos Martínez i amb la resta d'analistes que aniran passant durant aquests... És que no sabem si farem dos o tres partits.
1: Clar, a veure,
4: Perquè ara més el Barça fa això dels partits d'entrenament. O sigui, partits que són tancats al públic. Ja va fer un aquí a l'Europa i ara en farà un dilluns que ve contra el Preston, a Anglaterra, per tancar l'estaix a Sant Jorge.
1: No,
4: clar, si és a porta tancada no el podem fer. És com el Madrid, que també n'ha fet un parell.
0: A dia d'avui, estem... O sigui, portem des del dia que vam aterrar aquí a Birmingham... Bé, a Birmingham, a Barton-upon-Trent, per ser més exactes.
1: Oh, yeah!
0: Oh, yeah!
1: Molt bé.
0: Estem insistint moltíssim al Barça perquè ens deixin veure aquest partit. El que
4: però veureu vosaltres, no el podrem retransmetre, clar.
0: No, clar. No,
4: però que ja és molt.
0: No sabem si el podrem veure sencer, si no, perquè internament no es considera com un partit amistós. Es considera com un exercici d'entrenament. Aleshores, és un partidet d'entrenament que no li volen donar aquesta entitat i aleshores és com una mica considerar-lo un amistós de pretemporada com a tal, amb totes les de la llei.
4: Sí, és com
0: ells no ho fan.
4: Perdona, llavors... Marta, és com un buit legal perquè la Federació Catalana va passar un acte i hi ha un àrbitre. Sí, per tant, des del moment que la Federació Catalana fa un acte d'un partit...
1: Que juga fora de Catalunya.
0: Sí,
4: no, el de l'Europa.
0: El de l'Europa, sí. Però entenc que
4: això no passarà.
0: No ho sé, clar, no he preguntat si la Federació Anglesa enviarà un àrbitre com a tal o donar el treu.
4: Home, m'imagino que hi haurà un àrbitre.
0: Suposo que sí, però és veritat, sí, no se m'ha acudit preguntar aquest detall en concret, però sí que és veritat que no el consideren un amistós com a tal.
4: I llavors?
0: Quan, per exemple, a la ciutat esportiva del Barça alguna vegada hi ha algun equipet que està fent alguna cosa a prop de la ciutat esportiva o que té algun pacte amb el Barça i tal, i van un matí i fan un partidet i es queda allà dintre, de portes endins, saps? És una mica així. El que sí que es considerarà amistós amb totes les de la llei és el de Tànger el dia 15 d'agost, que
4: aquest
0: està signat,
4: que balla.
0: Que és el que balla. Està signat. Sí. Però està signat, ens diuen des del Barça. O sigui, que el més probable és que se celebri. El que passa que no li volen donar oficialitat i està una mica en stand-by la oficialitat per veure què és el que passa amb tot el que és la crisi que s'està produint aquests dies amb tot el que està passant a Ceuta. Però està signat i el Barça vol ingressar aquests 4 milions d'euros que li reportarà. O sigui que a veure com avança tot plegat, però la meva aposta és que s'acabarà fent.
1: Per tant, aquest és el que el Molló té el dubte de si es farà o no, el detall.
4: Sí, bé, si la Marta ho dona per fet, jo també hi poso la mà al foc. Per tant, dissabte 15 d'agost ja me'l vaig guardant també.
1: Sí.
4: Que en principi tenia festa, ja veig que tocarà venir cap aquí.
1: Bueno, mare, noi, però és el dia de la Mare de Déu,
4: fa
1: il·lusió. I una cosa, i el triangle raro...
4: T'he de dir que sí, Pere.
1: Bueno, Molló, a veure, jo no puc venir a fer el Barça, vull dir que jo no.
4: No,
3: juro que hi ha algun broc, exacte, que pode venir a facturar.
1: Porta el broc a facturar, amb el Pérez i amb l'Emir de la Barceloneta. I escolta, hi ha el triangular raro aquell, que no sé on es juga.
4: Sí, això és el dissabte 8 d'agost, a Udine.
1: Això tampoc es fa o...

0: Sí, sí, aquest
1: fem,
0: sí, sí, dissabte 8 d'agost.
1: Doncs vinga.
0: El partit que no juga el Barça dels 3, que jugaran el Nottingham Forest i l'Udinese, que són els altres dos equips, és el primer, és el de les 8, i nosaltres ens hi posarem a 8:45 i ja explicarem els dos partits del Barça, que són dos partits de 45 minuts, un amb l'Udinese i un amb el Nottingham Forest.
1: Doncs allà estarà RAC1 al peu del canó amb el Barça en xancletes. Només ens queda aclarir si ha jugat a pàdel aquest estiu, que m'ha dit que t'ho pregunti.
0: Sí, sí, he jugat he jugat el que el genoll m'ha deixat. Ah. També t'ho diré, perquè, clar, això l'edat no perdona, saps?
2: I jo, Molló, també tinc un dubte, perquè, clar, si el Barça amb xancletes, porta xancletes o no?
0: Sempre. A més, et diré una cosa, Martí. Van amb cada projecte. És a dir, aquestes xancletes compleixen ja el tercer estiu, perquè és el tercer projecte de Hansi Flick, o tercer any de Hansi Flick a la banqueta. Cada vegada que...
1: canvies les xancletes.
0: Canvia d'entrenador, canviem les xancletes.
2: Molt bé.
0: Per tant, com més durin, millor.
1: I podríem posar una vitrina aquí als nostres estudis amb les xancletes del Molló.
0: Bé, no, tampoc cal.
3: És un detall, és un detall,
1: Molló, home. Molló, millor, millor. Escolta, com que sem... Perdó, si vols queda't fins a les 8, però em sembla que tens lío amb el tema de la preparació del partit, ja fa que sigui amb el cap. Gràcies, Jaume. Molta sort amb el Barça en xancletes i estarem pendents.
0: Gràcies.
1: A partir de 8:45 de la transmissió a RAC1, els esports a tota hora. Avui fins a la 1, Festival de Llum i Color amb el Pau Bonastre.
0: Exacte, en Pau després sí. En Pau també explicarà el que passi en el partit i després farà el tu diràs fins a 1:15.
1: Gràcies.
0: Sí. Que vagi bé, Jaume. Pere.
1: Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Altres qüestions de la prèvia al partit i també altres temes que tenen molta salsa, com el tema dels capitans i altres coses que anem a comentar. Marta, perdona el meu desconeixement, si el partit comença a 8:45, que hi hagi algun indici de les alineacions, encara deu quedar una mica, no?
4: A veure, 8:45 són 8:45. Mm-hmm. Meus, per
1: sí,
4: tant,
1: perdona,
4: ara
1: sí,
4: són
1: sí.
4: Les 8:26. A les 8:45 hauríem de tenir algun indici. El que passa que, clar, és un amistós. Vull dir, triguen una mica, saps?
1: Molt bé, doncs obro el tema tant a la Marta i també als tertulians aquí. Comencem amb l'Emir de la Barceloneta.
5: Digue'm.
1: Sí. A veure, relaxa't, que t'he vist molt excitat avui.
5: Bueno, he vingut una mica amb gana.
1: Quan hem fet la pregunta de l'enquesta, tu has contestat que estaves pendent dels joves, dels nous...
5: Sí, o sigui,
1: hem preguntat què estarà més pendent avui la gent del partit, així com l'amic del Mundo Deportivo ha dit que estaria més pendent de la Diemi, que tenim altres de la Diemi, sí. Ara ens ho expliques. Tu dius que estàs més pendent dels nanos del planter que pugin avui.
5: Sí, perquè a veure, una cosa és jugar al Barça B i una altra cosa és jugar al primer equip. Ja sé que la majoria de jugadors que estan aquí avui i al principi són del Barça B, però és un altre tarannà, és una forma diferent. S'enfronta amb un equip que no és potent, perquè està a la segona divisió, per dir-ho d'alguna forma anglesa, però d'un-hi-do, hem de veure coses, i jo és el que tinc ganes de veure.
2: Parlant de nanos joves, a qui vols veure abans? Álvaro Cortés, Abel Hamza Abdelkarim...
5: Aquest és bo, eh?
2: Aquest és bo?
5: Sí.
2: Creus que jugarà avui, tindrà minuts?
5: La primera part segur.
2: I el nom de Brian Fariñas també, que és un nom que sona pel Girona?
5: El de Fariñas m'ha sobtat perquè en principi...
2: Explica el vol.
5: Escolta, aquest anava al Girona.
2: Sí.
5: I de sobte s'ha quedat al Barça. No sé què pot passar. No sé si és per la lesió de De Jong...
4: És sobretot per la lesió de De Jong i perquè el Girona anava a pagar només 1,5 milions d'euros i aleshores doncs, estan una mica a l'expectativa de si potser fins i tot se'n pot treure una mica més i a l'expectativa també veure de què passa amb De Jong.
2: I parlant també d'altres noms, Adeyemi jugarà de nou avui o el veieu més a la banda? Perquè clar... Només tenim Hamza Abdelkarim allà dalt.
6: Jo crec que mentre no estigui Lamin, jo crec que el veurem potser més alternant una banda o l'altra. Jo crec que de nou veurem més a Hamza, si, quan jugui la part que jugui, ha explicat la Marta que hi haurà dos parts, però jo crec que seran uns dies de fer moltes provatures. És a dir, jo crec que avui no veurem posicions molt tampoc molt marcades, sinó que veurem molta mobilitat i potser l'entrenador utilitza trams de les parts per fer diferents tipus de
5: provatures
6: per veure a cada jugador en diferents posicions i rols també.
5: Clar.
2: Altres noms, Araujo, Valde i Rafinha, Marta, estaran a la convocatòria, algun d'ells tindrà minuts?
4: A veure, és molt complicat que tant Valde com Rafinha juguin gaire. De fet, a mi m'estranyaria que juguessin directament, però com que també tot això depèn molt de les seves sensacions que hagin tingut exercitant-se aquest parell de dies, una mica dependrà d'ells, però en principi massa minutatge no poden tenir perquè Valde surt de molèsties a l'esquena. I la idea era tenir una setmana de coll entrenant-se amb normalitat i Rafinha és que acaba d'aterrar i necessita més rodatge, però en el cas de Rafinha moltes vegades és que depèn del que ell decideixi, del que acabi parlant amb Hansi Flick, i potser sobre el paper ens és molt difícil d'imaginar que jugui avui, i potser s'ha trobat també que ha parlat amb Hansi i al final acaba jugant més del que ens esperem. En el cas d'Araujo hauria de jugar. Fermín ja ens va dir que no, que els 3 mesos de la seva lesió es complien el dia del Gamper, i que la idea era tenir minuts el dia del Gamper amb la visió ja doncs de poder jugar sense problemes a l'estrena de la Lliga al Camp de l'Elx. I per qui més m'has preguntat, no sé si em deixo...
2: I
4: De Jong, òbviament, no, perquè està lesionat.
1: No sé què amb el De Jong, que segur que té la pell molt fina. Vol dir que no, que hi hagi pau amb el De Jong.
7: Mira, dedicaros vosotros a lo vuestro, que...
2: Ja ho fem, ja.
1: Sí, ja ho fem. Que,
7: mira, yo cuando vuelvan los buenos ya jugaré, ¿no? Con estos niños. No. Que hay uno que le han tenido que firmar sus padres y todo jugar hoy.
2: ¿Amb Holanda o amb el Barça jugarás?
7: No, con el Barça, mira, el otro. Mira, tú vete al juzgado defender a malhechores.
2: Malhechores, ¿eh?
7: Venga.
1: Escolta, hi ha un altre nom propi damunt la taula que ens té molt intrigats. Bueno, sobretot a tu, Marta. Ahir vas estar pal plantada a la porta de l'hotel a veure si apareixia o no apareixia l'amic Ter Stegen quan es va saber la notícia que s'anava cap a l'Ajax, que pagarà, crec que 1.5 milions d'euros pel traspàs, per la sessió, ho estic dient bé. Bé, en tot cas, on el tenim en aquests moments? Després de la guàrdia que vas haver-li muntat ahir, on el tenim, el pàjaro aquest?
2: Marta?
5: Jo crec que està viatjant.
2: Està volant.
1: No, sí, això és ha vingut l'Anaïs i ha desconnectat el cable.
2: Ha sortit fa una estona cap a Amsterdam.
4: Fa un parell
2: de Birmingham. Sí. Bueno,
4: hi ha una altra vegada. Ara està. Ha tornat.
1: Marta, sí, ja et tenim. Sí, sí, et sentim i ha tornat a l'antena. Perdona, et preguntava per l'amic Ter Stegen, eh?
4: Què m'estaves preguntant? Sí, perdona, que ha marxat la línia un moment.
1: Ha passat, sí, ja ho hem vist, que es tallava. L'amic Ter Stegen, que ja ens l'hem ventilat, en quin punt el tenim? Que ahir vas estar muntant guàrdia a veure si l'enganxaves a la sortida de l'hotel.
4: Doncs està a l'avió, està volant cap a Amsterdam, on acabarà de tancar la seva sessió, que ja està pactada amb l'Ajax fins a final de temporada, fins al 30 de juny. Recordem que el Barça pagarà el 90% de la seva fitxa i que l'Ajax li pagarà 1.5 milions d'euros. Faltava acabar de tancar detalls de qüestions fiscals relacionades amb el seu sou. Tot això es va desencallar ahir i al final ha acabat volant avui, quan la previsió inicial era que pogués volar ahir mateix. Finalment, per qüestions logístiques, el porter ha acabat volant avui i allà doncs passarà la revisió mèdica i acabarà de polir-ho tot.
1: Molt bé. L'Emir o l'Àngel volen dir alguna cosa d'aquest senyor?
5: Hi ha una diferència fiscal, que aquí hi ha una retenció de l'IRPF més alta que a Holanda. Sí. I a veure qui paga la diferència. I jo suposo que acabarà pagant el Barça.
4: El Barça, però amb una fórmula que no senti precedents, en el sentit que cada vegada que algú marxa cedit no pugui estar reclamant aquestes coses al Barça. Vull dir que es troba una fórmula...
5: Tens tota la raó.
4: Perquè, si no, aquí tothom trucarà a la porta i dirà pagar no els paga, impostos. Sí.
1: Doncs mira, per ampliar aquest tema, tenim una altra de les nostres habituals primícies. Connectarem amb Amsterdam, concretament amb l'entrenador, el nou entrenador de l'Ajax, que és l'exentrenador del Girona, el Mitchell, suposo que ja el coneixeu.
5: I tant.
1: Mitchell, bona tarda, com està?
7: Goede Havon, ik ben
2: gel. Què vol dir, això?
7: Què
2: diu?
1: Com?
7: Pere.
2: Què diu?
7: Que estoy molt bé, estic aprendent... A parle holandès.
1: Ah, molt bé. Doncs. I com li va l'aprenentatge?
7: I Singen Weekend és complicat. Sí. Més complicat que el català.
1: Vaja.
7: Però la gent i el Marc André m'estan ajudant molt. Gil Hardik són amables.
1: I ja s'està adaptant a la cultura?
7: Ja. Ara mateix estic menjant arenques per berenar, arenques per dinar, arenques per sopar i arenques per esmorzar. Mm. Els meus jugadors li donen un batut d'arenques que va molt bé per la rampes.
1: I en Ter Stegen, com està? Ja amb què passa?
7: He's met or he's train.
4: Sí. Tenim 11 del Barça.
1: ¡Vamos con las alineaciones! ¡Con qué!
8: que són el Barcelona!
4: Adeyemi és titular, el Barça sortirà amb Tec a la porteria, amb Xavi Espar, Christensen, Gerard Martín i Jofre a la defensa, al mig del camp el doble pivot, Caçador i Marc Bernal, més avançat a la mitja punta, Tunkara, i al davant Adeyemi, Hams Abdelkarim i Shane Kluivert.
9: M'agraden els teus ulls.
1: No, va, m'agraden els teus ulls. Va, prou d'aquest color ja. Molt bé, bueno...
2: Un nom, Tunkara.
10: El que citava...
2: Frederic Porta l'altre dia.
5: Ja t'ho he dit, és bon jugador. I aquest belga, que no és belga, que hem fitxat...
1: El Bissigu. Ara el comentem, el Bissigu.
5: Aquest és un crac, eh?
1: Però comentem sobre l'alineació d'ara. Alguna sorpresa, algun comentari a part del Tunkara
2: Casador
1: aquest?
2: També està a l'11. Sí, Casador està a l'11, serà igual dels, no dels últims minuts, però és un home que està a la porta, està a rampa de sortida. Casador, veurem com acaba. I jo m'il·lusiona veure, ara que juga Tunkara, veure perquè aquests jugadors... En aquests escenaris és interessant veure com reaccionen, no? Al final és la, diguéssim, l'alternativa, no és el dia que t'estan donant, que tothom et mirarà i, clar, no és el mateix despuntar una mica de jove o al Barça B o al juvenil o en altres equips, que el dia que et poses la samarreta del Barça, el primer equip del Barça, que aquell dia, encara que sigui un amistós, pesa. Llavors, bé, em sembla bé. I Tec a la porteria és el millor que ens pot passar, Tec. Som molt de Tec.
1: Sí?
2: Home, i tant, home.
5: Jo? A la porteria es pot fumar?
2: Sí. Dintre de la part de la xarxa crec que sí.
9: Ja, però no hi ha per enxufar Vape.
1: Ens porta el carregat de casa. Estigues atent que no fotis alguna cantada, com l'última vegada que va jugar en competició. A veure, Marta, algun comentari o alguna sorpresa que t'hagi causat aquesta alineació? Alguna cosa que t'interessi particularment?
4: Bé, estava fixant-me en la banqueta i, per exemple, a Fermín, que en principi no ha de tenir minuts, veig que hi serà, veig que hi són tots, estic repassant, Araujo també hi és, Rafinha també hi és, menys el lesionat de Jong, veig que la banqueta, més o menys, sí, seran...
9: No conozco a nadie.
1: Bueno, ja està. Ara, escolta, Marta, et deixem, perquè estàs pendent de l'arrencada del Barça, que serà, bueno, del futbol amb xancletes aquí a RAC1, que serà d'aquí menys d'una hora. Si passés alguna cosa, ara que ja tenim les eleccions i ja estem tranquils, si passa alguna cosa, les línies estan obertes i estarem encantats de sentir-te.
4: Perfecte, vaig a investigar més coses tècniques que tinc per aquí pendents.
1: Ah, sí?
4: Vaig a posar-me la llanterna al front, a veure si...
1: Vale. Però el Poquí, no li demanis ajuda al Poquí.
5: No,
1: eh? Poquí
5: que
1: faci les seves stories. Millor l'Anaïs que el Poquí.
5: I tant!
1: Dóna'ls-hi records a tots dos. Cuida't.
4: Molt bé, una abraçada. Bé. Fins ara.
1: Ha sortit un nom, a part d'aquest, el Tenko aquest, com es diu?
10: Tunkara.
2: Tunkara me suena.
1: Tunkara me suena. Ha sortit el Jesse Bissiu, que Bissiu, algú ha dit, no, aquest, que no sé si és belga o no és belga.
5: Bueno, és nigerià, crec, no?
1: Bueno,
5: i nacionalitzat belga.
1: Molt bé, doncs nacionalitzat belga. Llavors, aquest és un dels noms destacats al dia.
2: Sí, perquè avui l'hem vist a la ciutat esportiva Joan Gamperk i hem vist com ha firmat el seu contracte, tot i així encara no és oficial. Les xifres són de 8 milions i mig i firmaria per 5 temporades. Recordem que és un extrem belga de 18 anys que ve del Bruges...
9: La ciutat de les suegres.
1: No, què passa? No, va, prou ja d'aquest color, de veritat, eh?
2: Com us sembla aquest jugador?
5: Jo l'he vist jugar a la Champions Juvenil, que va perdre per parlar-se davant del Madrid, i a mi m'ha semblat un jugador espectacular. Ara, és anàrquic, no juga en una posició concreta, però té unes condicions, jo diria que, extraordinàries.
1: Carai.
2: És un jugador al que el Barça segueix des de fa molt de temps, bastant, i que en el moment, això sol passar sempre, eh? En el moment que el nom va aparèixer de forma pública, va haver-hi una mica de... no de por, però en plan, ostres, tenien molt encarat i molt clar que volien aquest jugador, i quan es fa públics, tots els altres clubs posen l'orella, posen el focus, però finalment s'ha aconseguit, i jo crec que és un jugador molt interessant, i és un fitxatge molt interessant perquè, al final, en un món on es paguen centenars de milions d'euros per tios, o sigui, pagar el que farà el Madrid pel diomandé aquest de 120 milions...
9: Cuidadito.
2: A ver,
1: cuidadito,
2: a ver, a ver, presidente.
9: Es que están diciendo por ahí, hay un señor en el ABC
2: cierto,
9: diciendo que el Real Madrid no tiene dinero.
2: No vull canviar-me de tema, però ja han canviat les normes de la Supercopa de bàsquet perquè sigui l'últim any que el Madrid no la pugui jugar. És al·lucinant. O sigui, el madridisme sociològic toquen tots els tentacles, però bueno, és igual.
1: No, sociològic i de despatxos, sobretot, sí, sí. I de mamarratxada.
2: És un club estat, soy un club estat del Madrid. No,
5: Àngel, tu que tens simpatia pel Madrid?
2: Sí, m'encanta.
5: Van fer un robatori amb una nació indebida amb una lliga i encara no li han tret el títol.
2: Res.
5: De bàsquet, parlo.
2: Sí, de bàsquet.
5: Perquè veixis com funciona tot, eh?
11: En fi, on estàvem, que m'he perdut.
1: Estava parlant de...
11: amb el BCU aquest. Sí, això, sí. Que està bé fer aquests fitxatges per aquestes quantitats, més o menys, que estan bé, que són assumibles, jove, i per acabar-lo de fer l'última gratinada que li dic jo aquí a Can Barça, i que... I ostres, és un tio que igual d'aquí X temps, si l'haguessis volgut anar a buscar a un equip de Mania, t'haurien demanat 100 quilos.
2: Clar, però quin rol hauria d'ocupar? Perquè abans el
5: que jo l'he vist, a veure, jo l'he vist jugar per tota la delantera. Fa el que vol i el que dona la gana. El que tinc que veure és si aquí s'adapta ràpid o no a una situació i a una tàctica. Perquè allà, quan l'he vist amb el Brujas, feia el que volia. Era el crac de l'equip, eh? Sí. I la veritat és que feia coses fora del normal.
11: Sí, però de moment ve amb un perfil baix, eh? No ens pensem que estem fitxant o sigui, no és una peça... No estàs fitxant a un Gordon o a una de Yemi, eh? Vull dir...
10: I a més que té 18 anys, no?
11: Per això.
5: És un jugador diferent, eh? Ja t'ho dic
11: sí,
5: jo,
11: però que el rol inicial...
5: No, és que no l'han fitxat pel primer equip.
11: Per això et dic, és un rol de, bueno, de que vagi foguejant-se, de que vagi adaptant-se, si no és un Gordon o una de Yemi.
5: No és un jugador pel primer equip. El que passa que t'he dit que té unes condicions... que són diferents, eh? És un jugador que pot fer qualsevol jugada en qualsevol moment.
11: Sí.
2: Per tant, diguem que no és com el fitxatge de Rooney de l'any passat.
11: No.
5: Jo Rooney no el coneixia.
11: No, però Rooney va venir directament pel primer equip.
5: Sí, m'ha decebut a mi Rooney. Esperava més d'ell.
2: Veurem què acaba passant amb ell, també.
1: Doncs veurem què acaba passant. Segurament s'estrena el triangular, no? El famós aquest partit que juguen a aquesta cosa.
11: Està volant cap a Birmingham.
1: Ah, sí?
11: Sí.
1: Ah, per tant, se'n va cap a fer aquest partit raro que serà mitja porta tancada, el de dilluns o dimarts, que em n'heu explicat ara.
11: Sí, el que no sé si arribarà a temps, perquè clar, haurà entrenat demà, vull dir, és una mica just, però estava volant aquesta tarda cap a Birmingham.
1: Doncs escolta'm,
11: no arriba a temps a veure el partit de la nit.
1: Ah,
11: bueno,
1: però ja s'incorporarà la dinàmica de l'equip.
11: Sí, demà. Sí, correcte.
1: Magnífic. Bueno, tinc ganes de rajar.
11: Ah, sí? Pues jo m'apunto.
1: No, de mal parlar, que en català no s'ha de dir rajar, sinó que s'ha de dir mal parlar o criticar. Tot el tema, els companys del que no és el Mundo Deportivo, l'esport, diguem-ne, han tret un assumpte d'això dels capitans i d'aquest embolic.
11: Correcte.
1: Una informació sobre els capitans, perquè, clar, com que el Ter Stegen
2: ja no hi és,
1: ens l'hem ventilat, ara resulta que hi ha un corrent de peces. I hi ha diversos candidats, circula una possible llista de capitans, a veure qui serà. Algú s'ho imagina? Doncs mira, fem una cosa. Abans d'explicar qui són els capitans i què els sembla els aquí presents, posem un parell d'anuncis, tu.
12: Versió estiu, amb Pere Mas.
13: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
14: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
15: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm, qualitat, traçabilitat i territori.
14: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
15: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
14: Lletera Campllong, la llet de casa.
16: Hola, surto tard. Passa-t'ho pel súper del Corte Inglés a fer la compra. Porta Ariel i perfumadors Lenor ens topa vals, que tenen un 70% de descompte en la segona unitat i es poden combinar. I també protector solar, que tots els solars d'Elial tenen un 70% de descompte en la segona unitat i també es poden combinar. Ho aprofitem, no?
17: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
18: A la botiga web i app.
19: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
20: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
21: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
20: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
21: Truca al 900 903 743.
22: Mary Shore.
23: RAC 1.
24: Però què estàs fent amb el teu balcó? Les plantes rostides, els mobles cremant-se al sol i tu a dins a casa tan fresquet.
25: Aquest estiu no abandonis el teu espai exterior. A Servei Estació ho tens tot per rescatar-lo. Sistemes de rec, jardineria, testos, adobs, gespa artificial, tendals, parasols, mobiliari exterior, barbacoes...
24: Servei Estació. Si el teu balcó pateix, és perquè vols.
25: Obrim de dilluns a diumenge.
26: Torna el cicle de recitals d'estiu de piano al Palau de la Música Catalana.
0: Quatre dilluns per gaudir de programes de grans compositors i obres estimades per a piano. Schumann, Prokofiev, Liszt, Albéniz i molts més.
25: Gaudeix d'un refugi musical, arquitectònic i climàtic al cor de Barcelona. Entrades a palaumusica.cat.
3: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
6: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
7: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
18: Escolta, navega, descarrega, informa't.
7: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
23: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
1: Tres quarts de vuit, a l'últim quart d'hora que ens queda d'aquest temps afegit, amb dos megacrats com són l'Àngel Pérez i el Quique Guas, que estan aquí.
26: Bravo!
1: Bona tarda. Autopolitza. I amb el Martí Puig, que té una última hora.
2: Sí, tenim última hora perquè ja tenim
1: rival. Portem tot el dia dient últimes hores, avui. Sí, entre ahir i avui és on no parar, és una mica frenètic, tot plegat.
2: Sí, mira que això és divendres.
1: Sí, no,
2: però tenim rival de la Barça femení pel Gamper.
1: Què dius ara?
2: Sí, que serà el Brighton.
1: Ah? Ah?
27: Exclusiva.
1: Home, exclusiva. És última hora, però bueno. Sí, però també és exclusiva, potser ni som ningú més que nosaltres.
2: Quan la juguen? Qüestió és, sí, es jugarà el 21 d'agost a les 8 de la nit al Johan Cruyff.
1: Ah, molt bé, 21 d'agost.
5: És la data de Gamper, aquesta.
2: Sí,
5: sí, senyor. De Gamper autèntic, quan es jugaven 4 equips i 2 dies de partit. 21-22 d'agost.
11: I és curiós que l'amistós anterior del Barça femení serà el 12 d'agost, just a l'hora de l'eclipsi.
28: Sí, sí, és una... això no ho entenem.
1: Això, estem una mica intrigats amb aquest tema. On es juga el Gamper, també, el del 12 d'agost?
11: El Johan.
1: Que és a les 7 de la tarda,
11: sí, sí, sí.
1: Quan l'eclipsi ja començarà a produir-se a partir de 7:45.
11: Sí, sí.
1: El moment culminant és a 7:45, eh? Per tant, el partit ja estarà gairebé acabant. Quedarà un quart d'hora per acabar. Però és una mica estrany que es jugui un partit amb un eclipsi en marxa.
5: Això acostuma... Està televisat el partit?
11: Sí, perquè TV3 crec que dona tota la pretemporada del Barça.
5: Aquí les televisions voldran durar l'eclipse i volen durar el partit. No sé si és la primera.
1: És veritat, ara que dius TV3 fa una promoció especial, vol dir que si tenen els drets del partit és una mica estrany, també.
5: Pues per això ho fan a aquesta hora, perquè puguin donar les dues coses.
11: Mira, Esport 3...
1: No, no, però la setia estaran fent l'especial de l'eclipse.
5: No, però aquí el que mana és l'audiència. La cadena és... relativa.
1: Ah, vale. Bueno,
28: ja
1: està.
28: Pues ja ho seguirem,
1: Sí. Serà curiós anar a veure el Barça femení, veure que es va fotent de nit, no tan radicalment com el lloc on hi ha un eclipsi total, del 100%, però vaja, si això juga... Ara no et sabria dir el tant percent de Barcelona de l'eclipsi, perquè això és el
11: Johan, sí,
1: el
11: Johan, sí.
1: El Johan, però la gent estarà més pendent. Potser el mapa aquest de l'eclipsi...
28: Què has preguntat, exactament? Sí. Disculpa, perquè estava...
11: Que miris el percentatge de l'eclipsi a Barcelona.
1: Saps que està fotent, la Yael? Ja estan carregant les pitxes pel veure el Barça.
28: Que és... Sí, perquè jo el miraré com
11: i amb
28: tu.
11: Xanclet, perquè pot ser una odissea demanar pitxes aquesta nit, eh?
1: Bueno, sí, com...
5: Demanades ara perquè no
1: t'arriba. Perquè és divendres, que és el dia de la pizza, que
5: sí,
1: ja costa demanar-les.
5: Sí, senyor, com ho saps?
1: Perquè els nens i a les cases mengen pizza, com el meu nebot Jan, que menja pizza, i l'Aleix també el divendres. Estan molt pesats amb això.
5: Clar, i si hi ha partit, doncs han de menjar...
1: I avui, escolta, que hi ha futbol, deuen estar els nanos...
5: Amb abans del partit, a la mitja part o al final?
1: Jo, durant el partit.
5: Durant el partit te vas fotre la pizza.
1: Sí, per l'ansietat. Els dos són socis del Barça, que els hi pago jo el carnet.
5: Això és de bon tiet.
1: De bon padrí, perquè sóc
5: el padrí. I padrí també.
1: I padrí, sóc el
5: padrí.
1: Un quan tenia 10 dies i l'altre quan tenia un mes. Els vaig anar a fer socis. Què et sembla?
5: Sensacional.
1: Molt bé. On érem?
2: I del PSC?
1: No, el PSC no els he fet encara, més endavant.
2: Érem el Gamper femení, que ja tenim rival.
1: Sí, ja hem dit rival. Molt bé, i ara jo havia dit, bueno, hi ha una mica, no d'embolic, però hi ha una especulació, perquè és una informació periodística dels companys de l'esport, sobre qui pot ser capità del Barça ara que ens hem ventilat el Ter Stegen. Bueno, ens hem ventilat relativament perquè li seguirem pagant el sou, però vaja.
5: I què diu? Queda un any més, eh?
1: Sí.
5: Ter Stegen tenim un any més de Ter Stegen.
1: Bueno, llavors, com està això de les capitanies? A veure si fem una mica de xup-xup amb aquest tema.
2: Va, recordem que són els jugadors els qui votin qui són els capitans.
29: Xup-xup. Xup-xup al foc.
5: Això és important, eh?
2: Sí, sí, això és important.
5: El que acabes de dir és vital, mira el que dic. Sí. Perquè en el cas de Ter Stegen, quan el van castigar perquè no... Us en recordeu d'això? Sí. No el van poder treure de capità.
2: Cert.
1: És veritat, estava cabrejat amb el club,
5: sí,
1: però...
5: Senyor. Sí. Però els jugadors, clar...
28: I els jugadors no el van criticar, que van dir no, bueno, tal...
5: Sí, no, va continuar de capità. Afortunadament es va arreglar tot això, però ell va acabar...
1: Tela.
2: I saps qui van ser capitans, també? Que
5: Araujo,
2: posicions?
5: No?
2: Doncs mira, Araujo, De Jong, Rafinha i Pedri en aquest ordre.
4: Sí. I cap de la Masia.
5: Ells, eh?
4: I cap de la Masia.
8: Sí. Gracias a Dios y a toda mi familia por este regalo que nos ha traído el papá Jesús. Otro año más siendo capitán.
1: No.
8: Levanto la mano, corremos hacia atrás.
1: No, Ronald, calma. A veure si amb el braçal de capità, que ara seria, passaria a ser el segon capità, el primer capità, no?
2: Exacte,
1: segons tot això.
2: Sí.
9: A veure compadre, si gracias a Dios, ahora sí. Me siento bendecido y siento que puedo con todo, con el fuera de juego, sí, las lesiones no. Y con los gritos de Hansi Flick cuando doy un buen pase.
1: Pero una cosa.
9: Llevo un rosario en el calzón y le pido a Dios que... Que me protejan en los SAI.
1: Esperen que sigui així, a veure si va recuperant i va sumant minuts, eh?
9: Pero vamos a ver, todo el mundo sabe quién manda en el vestuario.
1: Ah, ¿qué pasa? Hombre. Frankie de Jong, ¿qué pasa?
9: Hombre, porque Araujo no puede ser primer capitán.
1: No, a veure, Araujo ha passat pel Barça B, va estar plantant un temps i...
9: Eso es como si eres becario. Yo jugaré mucho más minutos que Roland.
2: Bueno. Ronald.
1: De moment no t'hem vist ni entrenar, perquè no saps on els nostres
9: companys... Eso dirás tú, porque siempre estáis hablando mentiras, no, inventáis no. cosas.
1: No.
9: Tú y el Martí Puc, que sois periodistas manipuladores.
2: Cada dia hi és aquí.
9: Irás los dos a hacer carreras por la montaña, a ver si os dan medallas.
1: Va, prou.
9: Primer capitán tengo que ser yo, primer capitán del Madrid y primer capitán del Tensa Fajit.
1: No, però aviam, tots aquests companys expliquen això, que es mantindrà, o que es mantindria l'ordre, sí. Que és el que tu has dit, sí. Araujo, De Jong, Rafinha i Pedri, sí. I el cinquè,
2: clar, han tret un nom, que és el d'Eric García.
1: Ha! Què passa? Ha! Val. Algun comentari
9: un
1: sobre
9: defensa,
1: tota la qüestió de les capitanies?
5: Com ho triareix, és possible, i a mi m'agradaria, perquè l'Eric García és nostre, s'ha fet a casa nostra, i és un tio...
9: Pues estuvo en el Manchester City.
5: Bueno, també està...
9: Llevo yo más años
5: també
9: aquí.
5: També la Guardiola ja ha tornat cap a casa, i tots l'esperem. Això no té res
4: a
5: veure.
4: Jo és que tinc sempre un punt romàntic, que a mi m'agradaria que el capità del Barça, tant masculí com femení, tingués cert arrelament, que fos de la Masia, que fos català o catalana, que representés també portar el braçalet de la capità del Barça, no significa només parlar amb l'àrbitre o exercir unes funcions.
5: És molt important,
4: sinó és
5: la figura
4: simbologia,
5: de sí, sí.
4: És una simbologia que per mi té molt de pes, el braçalet no el pot portar qualsevol, i a mi m'agradaria, no com a norma, perquè és difícil posar-ho com a norma, perquè al final hem de pensar també que és una gestió de vestidor, que al final el capità és una mica l'interlocutor del vestidor, i si no tens feeling o no ets una mica líder, no pots ser...
1: Has de una mica d'ascendent, no?, sobre el vestidor.
4: Sí, ho has de tenir, clar, llavors, si tu no tens aquesta ascendència i ets català de la Masia, no et poden fotre com a primer capità així perquè sí, però... Jo crec que, en aquest cas, hi ha futbolistes com el nom de l'Eric, per exemple.
2: O Cubarsí, per exemple.
4: El que passa que Cubarsí és una mica més jove. És una mica més jove. Però vull dir, a mi m'agradaria que el capità fos Eric, per això que estic explicant, igual que, i obro una petita escletxa, en el femení. Que, perquè estem en una situació molt similar. Ha marxat Alexia, ara mateix les capitanes són Irene Patri i Marta Torrejón, Patri i Irene Paredes. Hi ha una altra vacant, també, com passa en el masculí, I jo crec que aquí també s'hauria de posar un element, o hauria de pertanyar als capitans un element català, un element de la Masia, un element que representi, i en aquest cas a mi, per exemple, jo crec que Aitana Bonmatí seria una candidata bastant interessant, així com Eric García pel masculí.
5: Ja li toca, l'Aitana li toca.
4: Jo crec que tant Aitana com Eric estaria bé veure'ls amb el braçalet.
2: Quina llàstima que l'Aitana no la tinguem avui.
1: Avui sí, avui ha hagut de marxar, l'Aitana. Mira que la tenim sempre rondinant. Va, en tot cas,
28: això que comentaves de quan es juga el dia de l'eclipsi al femení,
1: sí,
28: que ens hem quedat a mitges,
1: sí.
28: A Barcelona l'eclipsi serà parcial.
1: Sí, ja sabem això.
28: Aleshores, serà... És veritat que quedarà una mica enfosquit, pel que he llegit.
1: Sí.
28: Era això la pregunta que...
1: Sí, sí, era això la pregunta. Sí,
28: Ara
1: encara estan carregant les pizzas, eh?
28: No, calla, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Vull dir que potser si hi ha núvol...
1: No es veurà l'eclipsi, però igualment es produirà l'eclipsi.
28: Sí, sí.
1: Hi hagi núvol, una cosa és que es vegi núvol i l'altra és que s'apagui el sol, diguem-ne.
28: Hauran de portar les ulleres, també, llavors, les jugadores.
1: Ah, no, de veritat, eh?
4: De veritat.
1: No, però és veritat, estàs allà jugant i passa tot això. Jo volia dir una cosa, però m'ha sortit tot amb l'eclipsi, que se m'ha anat al cap.
5: A veure...
28: L'Aitana, bon matí.
1: No, era una tonteria. Era que no, el capità del Barça no pot ser un tio que es foti un barret de Make Spain Great Again al damunt, diguem-ne. Eh? És la maldat.
28: Què ha pensat amb en Ferran?
1: No, ho dic amb el tema que diu dels valors. Sí, o sigui, sí. Has de tenir ascendent sobre l'equip, una certa autoritat...
5: Però és que el tria d'ells, és que el més important per mi...
1: Sí, és molt estrany. Sí.
5: Tota la vida ha sigut
1: sempre
5: així.
1: Sempre ha fet així? Sí, sí, sí. Sempre, eh?
5: A veure, jo recordo un any que el Johan va imposar un capità i es va liar un cacauet al vestidor, no vaig dir el nom, eh? Però un cacauet de Caldeu, eh?
1: Sí, sí, digues el nom. Digues.
5: Perquè, no, no, perquè el va imposar ell...
4: Inicials.
5: No.
10: A, Z?
5: No.
1: I és a Z?
4: Home, a Z entenc que és Andorra i Tarrera, no?
5: No, però molt fort va ser, eh? Però bueno,
1: això no ha sortit mai publicat, que no ens ho vols dir, tio, ara.
5: No, no surt publicat perquè hi ha coses que no van ser publicades. És a dir, en el moment que el Johan el va
4: posar... Si el Quique parlés...
5: Sí, però vaig explicar alguna cosa que us agradarà més.
1: Deixeu escrit tot això, Quique.
5: No, no, escrit no es pot deixar. En el moment que el Johan el van fotre fora, es van plantejar fer una vaga. Els jugadors, eh?
1: Mm. Això. El famós dia del sàndwich i de les cadires que volen, i tot aquest dia, eh?
5: Amb aquest dia es van plantejar fer una vaga. Sí. Van canviar perquè van entendre que allò era inviable totalment, no? Tu no pots fotre una vaga contra el club perquè foten a fora l'entrenador. Amb raó o sense raó. Però imagineu com estava... Un dels que organitzava la vaga va ser el que podia ser capità al malvestidor pel nom del Johan.
1: O sigui que... Tela...
5: J-R-A? J-R-A.
1: Qui és J-R-A?
4: No sé qui parles ara. Jo sé qui és, però J-R-A deu ser José Ramón Alexanco, no?
5: Ah, però tio, no hi era, home, no hi era.
1: Estic flipant.
5: Alexanco no hi era.
1: Un moment, amb l'Àngel Pérez i el joc de les sigles, de les inicials.
4: Home, ja, tampoc...
1: Sí, però...
5: Escolta, si
4: busqueu... Poder dit a Z i J-R-A,
10: no? J-M-B...
4: José Mari Vaquero. Venga,
5: si perds un dia mirant alineació, surt. Però és igual, us explico, perquè va ser imposat. El Johan tenia coses d'aquestes, eh?
1: Però, tot i això, el va defensar o va liderar o va conduir aquest grup de gent que volia fer la vaga.
5: Sí, sí.
1: Cosa que potser el Johan no sap. En fi...
5: Sí, ara... home, aquell dia va ser el dia de les cadires.
1: Tot això s'ha acabat sabent.
4: Sí.
1: M'he quedat una mica desconcertat perquè estem a la recta final del programa. Teníem algun element més de Mercato per comentar.
4: Sí, podem parlar
1: una pinzelleta de Mercato, sí.
4: Rashford, per exemple, que ahir es va acomiadar a les xarxes socials que no seguiria el Barça, i el Barça també ho va dir públicament. No sé si penseu que hagués estat una bona opció per aquest any si no s'hagués fitxat ni a Gordo.
5: A mi m'ha sobtat. Això de que no vingui el Rashford m'ha sobtat, ja et diré per què. Perquè al Barça és molt important els representants. I el representant de Rashford, no representa el Rashford, l'intermediari, que és el Pina Zavi, té molt bona relació amb el club. I jo pensava que darrere hora això es faria.
4: Aquí ha estat Flick el clau determinant, perquè Flick li agradava molt més el perfil de Gordon, en el sentit que és més intens, que pressiona més, que baixa més a defensar.
5: Això és segur.
4: I que té uns conceptes defensius i de pressió molt més marcats i inculcats, i Flick vol això, imprimir això en l'equip aquesta temporada.
12: Però, de fet, Rashford va anar de menys a més i al final sí que estava més centrat, més adequat a l'estil de Flick.
4: Sí, però en aquest cas Flick veu més en Gordon, el
5: per
4: futbolista.
5: Per fer pressions i tot,
4: que
5: no, clar.
4: Que no passa en Rashford.
12: Amb un perfil defensiu, diguem.
4: I després que no s'hi va posar el Manchester United, d'acord.
5: És que és molt important, com juga el Barça, que els estrens vagin a defensar,
4: sí,
5: i facin la pressió a dalt.
4: Clar.
5: I Rashford no era precisament un exemple de fer, exacte, pressió i baixar a defensar.
12: I un altre nom, Cancelo. Arribarà al Barça
5: aquest aviat? Aquest ens el tragarem.
12: Ens el tragarem, eh?
5: Sí. El porta el portuguès i, bueno, és un favor que li hem de fer. 8 quilos.
12: 8 quilos. Tu creus que hi haurà negociació i que anirà per
5: allà? No, que ja està més o menys lligat i la broma costa 8 quilos. Va, bueno.
4: Sí, bueno, aquí hi ha un tema també hem d'esperar perquè crec que hi ha un tema de fiscalitat també al voltant com a de Ter Stegen i tal.
5: Però
4: jo crec que Cancelo, per mi la clau és que no és el mateix els últims 5 mesos on s'havia de guanyar una continuïtat al Barça, que ha rendit molt bé. Sí. O sigui, si és el Cancelo que hem vist els darrers 6 mesos, xapó, però un cop es tingui garantit el contracte i tingui la seguretat de que seguirà un o dos anys,
5: Angela Maria,
4: veurem a veure com rendeix.
1: Senyores, senyors, que tinc la Montse Martí aquí manipulant el Dalet. Montse Martí.
4: Visca el Barça.
1: Amb què ve?
5: Bon Nadal.
1: Amb què vens?
13: Doncs amb l'última hora de la crisi migratòria a Ceuta i amb la decisió d'Itàlia.
1: Molt bé, sí, sí. Tota aquesta cosa dels italians. Però més important que la crisi migratòria, més important no perquè és un drama de tema, però més important una mica que tot això, saps què és, no?
13: Què és?
1: Que d'aquí mitja hora comença el Barça en xancletes a RAC1, amb aquesta alineació que ens ha avançat abans el Marta Ramon.
13: Amb Teca a la porteria, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Jofre, també Marc Casador, Tunkara, Bernal, Adeyemi, Abdelkarim i Kluivert.
1: Amics.
10: No conozco a nadie.
1: Sí, és igual. Calla.
5: Som molt joves.
1: Amics i amigues. Àngel,
5: bon Nadal. Moltes
1: gràcies. Gaudeix el partit. Emir de la Barceloneta, conegut també com Quique Mas.
4: Bravo.
1: Us deixem amb el 9-6 i després amb el futbol al Barça. Nosaltres ens acompanyem.
10: Tornem dilluns.
1: Tornem dilluns a les 4, puntuals aquí i alegres, com sempre. Adéu-siau.
14: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
28: Són les 8, bon vespre.
15: No ho sé, amb Montse Martí.
28: Benvinguts al 9-C. Itàlia tira pel dret i suspèn l'acord Schengen amb Espanya de forma unilateral per la crisi migratòria a Ceuta. Ho ha anunciat el govern de Giorgia Meloni aquesta mateixa tarda. Seria més un gest simbòlic, però, que amb impacte real. La decisió implicaria, això sí, que es recuperen i s'enforteixen els controls a les fronteres entre els dos països. De seguida ho expliquem. És l'última hora d'una crisi que està provocant un gran terrabastall polític i que, sobre el terreny, també s'està gestionant ara mateix com es pot. Segons dades del govern espanyol, dels 50.000 migrants que ahir van entrar per diverses vies a Ceuta, més de 48.000 ja, segons l'últim recompte oficial, se'ls ha fet tornar cap al Marroc. Més coses, l'autopista P7 torna a concentrar la major part dels problemes de mobilitat en aquest primer cap de setmana d'agost, que és operació sortida de vacances per molts. Aquesta tarda s'han arribat a acumular en aquesta via 15 quilòmetres de cues. Arrenquem de seguida un 9-C versió butxaca perquè el Barça amb xancletes, ho dèiem, s'hi posaran a dos quarts. És divendres 31 de juliol del 2026. La paraula del dia és...
16: Migrant.
28: Migrant és una persona que es desplaça d'un lloc a un altre per viure, i la paraula no diu si fuig d'una guerra, de la fam, d'una dictadura o si simplement busca una vida millor. I tampoc no diu si és un ciutadà marroquí, senegalès, veneçolà. La paraula migrant, sense voler, deshumanitza, perquè deixa d'importar-nos qui és i per què ho fa. Comencem.

0: Les 8 i 2, ho dèiem, Itàlia recupera els controls a ports i aeroports amb Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri de l'Interior italià ho ha anunciat aquesta mateixa tarda. La mesura implica la suspensió temporal del Tractat Schengen, que permet la lliure circulació de persones dins la Unió Europea. Tot i això, tant Itàlia com la Comissió Europea hi fan matisos. Itàlia el que diu és que els controls seran aleatoris i només els faran a passatgers no europeus que arribin des d'Espanya, i la Comissió Europea avisa que les fronteres no es poden tancar així com així i que s'ha de notificar i justificar davant la Unió Europea. Fonts de la Comissió han explicat també a RAC1 que l'acord continua en vigor perquè està signat, però que Itàlia podria reforçar, això sí, el que dèiem, els controls en ports, aeroports i carreteres. Jordi Casals.
1: La policia italiana podria demanar el DNI als passatgers d'un vol Barcelona-Roma, per exemple, després de baixar de l'avió. Segons fonts de la Comissió Europea, en cap cas, però els passatgers dels vols de Catalunya-Itàlia hauran de passar per la zona de controls d'espai no Schengen, perquè l'acord continua signat, segons insisteix Brussel·les. El d'Itàlia seria més un gest simbòlic que no pas una decisió que impliqui gaires canvis. La Comissió admet que Itàlia, amb aquest reforç dels controls, ja està vulnerant d'alguna manera les normes Schengen. Recorden que el tancament de fronteres només estaria justificat davant d'una amenaça greu a la seguretat d'un país i notifiquen sempre la mesura a les institucions europees i també a la resta de socis comunitaris. El Ministeri de l'Interior espanyol, per la seva banda, dit a RAC1 que demà el ministre donarà explicacions des de Ceuta mateix.
0: La crisi diplomàtica s'ha complicat, doncs, a les últimes hores amb la decisió d'Itàlia. Mentrestant, també estan estudiant aixecar les barreres dos països més, Dinamarca i Finlàndia, i a més França també ha intensificat i molt els controls a la frontera terrestre. El cas és que durant tot el dia molts països europeus hi han anat dient la seva, n'hi ha que també han mesurat més la seva reacció. Estats com Suècia o Bèlgica han esperonat Madrid perquè redreci la situació. Repassem què ha dit cada país amb aquest informe que han fet l'Eulàlia Carrascal i en Joel Penya.
2: Quins són els països més taxatius?
3: Itàlia. Giorgia Meloni ha suspès aquesta tarda l'acord de lliure circulació amb l'estat espanyol. Abans de l'anunci, però, dos països escandinaus, Dinamarca i Finlàndia, també han anunciat que estudiaven com fer-ho.
2: Quins són els països més cauts?
3: Suècia, Àustria, Alemanya, Bèlgica i els Països Baixos. En aquest cas, li demanen a l'estat espanyol que actuï ràpid per controlar la situació tan aviat com pugui. En cap cas parlen d'excloure Espanya de l'espai Schengen, però en el cas d'Àustria sí que estan estudiant tancar les seves pròpies fronteres i suspendre temporalment l'acord de lliure circulació.
2: Aleshores, l'espai Schengen es pot o no es pot tancar?
3: Un país pot tornar a posar controls d'identitat a les seves fronteres quan arriben persones de l'espai Schengen, que és el que es planteja a Àustria. El que no pot fer un estat és exigir a un tercer que surti del Tractat de Lliure Circulació. Ara cal saber si aquesta via intermèdia escollida per Itàlia de recuperar les fronteres amb un sol estat és viable o no.
0: I qui també ha dit la seva és Donald Trump. El president dels Estats Units ho ha qualificat d'invasió i ha criticat el govern espanyol de no saber-hi respondre.
4: Quan veus el que ha passat a Espanya, no saben què fer i avui torna a passar. Hi entren desenes de milers de persones, simplement envaeixen el país. I això és per culpa d'una llei feble, una mala gestió, però una llei molt liberal.
0: El govern dels Estats Units diu, a més, que està estudiant prendre mesures per protegir els nord-americans d'amenaces, diu, com aquestes. Sobre el terreny a Ceuta, intenten canalitzar l'arribada de les desenes de milers de migrants que han entrat a les últimes hores a la ciutat, una crisi humanitària que ha deixat com a mínim 57 morts ofegats mentre intentaven arribar en territori espanyol. Segons dades del govern espanyol, dels 50.000 migrants que hi van entrar per diverses vies a Ceuta, gairebé tots, més de 48 mil, segons l'últim recompte oficial, ja se'ls ha fet tornar cap al Marroc. En alguns moments, els retorns s'han fet a un ritme de 150 per minut. Corresponsal de RAC1 a Marroc, concretament des de Finidec, molt a prop de la frontera amb Ceuta, Marc Ferrà, bon vespre, i quina és la situació ara mateix?
5: Bon vespre. Sí, la situació ara mateix podem dir que a poc ha anat tornant a la tranquil·litat, tot i que encara està lluny de tornar a la normalitat. Hem vist durant tot el dia milers de persones que han decidit tornar cap al Marroc, que ahir van aconseguir arribar a Ceuta, però ens explicava que un cop allà no han trobat per menjar, que la situació era molt difícil, i el que han fet és decidir tornar al Marroc. Durant tot el dia la policia també ha duit a terme diferents operacions per intentar empènyer totes les persones que encara estaven a la zona més propera a la frontera. Han utilitzat gasos lacrimògens, també camions d'aigua a pressió, i a poc han anat empenyent els milers de persones que encara s'acumulaven a la zona més propera, tant a la carretera com a les muntanyes que envolten la ciutat autònoma, cap a l'interior, cap a la ciutat on es troba ara cap a Finidec.
0: Marc, els que estan tornant, què fan? Es queden en aquesta ciutat fronterera, on ets tu, a l'espera de com evoluciona tot, o se'n tornen cap a casa seva, o on estaven abans de l'intent de creuar la frontera?
5: Sí, ara mateix l'imatge en aquesta ciutat de Finidec, que a més una ciutat d'estiuets, plena de turistes, però també plena de milers i milers de persones que ahir van sortir de casa seva per venir cap aquí, per intentar entrar cap a Ceuta, i molts d'ells ara estan varats en aquesta ciutat. Han passat la nit al carrer, està sent molt difícil trobar on menjar també, on poder comprar aigua, i el que veiem ara és que molts d'ells s'acumulen a les rotondes, a les sortides de la ciutat, a l'espera que algun cotxe s'aturi, que els pugui agafar, o algun camió o autobús el pugui agafar per poder retornar cap a les seves cases.
0: Gràcies, Marc, per aquesta última hora des de la frontera. A l'altre costat, a Ceuta, la ciutat està desbordada. En poques hores ha doblat la població i molts comerços han decidit tenir tancat per por al darulls. Al 9C hem pogut parlar aquesta tarda amb veïns i comerços de la ciutat. Joan Puig.
4: Manà és una de les veïnes de Ceuta. Ella té una farmàcia i assegura que han atès molta gent.
6: Pero es verdad que hemos atendido a varias personas, varios inmigrantes, que también necesitan la atención que cualquier ser humano necesitaría. También estamos atendiendo a todos los ciudadanos de Ceuta, ellos vienen a nosotras para cualquier tipo de duda, porque no hay que olvidarse que somos un establecimiento sanitario ante todo.
4: I el José Antonio, que té un restaurant, ha decidit tancar a l'espera que la situació es calmi i ha explicat que els carrers a hores d'ara són un caos.
7: Pero ahora mismo esto es un caos total. Imagínese una población de 80 y pico mil habitantes meter a 60.000 aquí.
4: Tot i això, el José Antonio espera que a partir de demà la situació millori i pugui tornar a obrir el restaurant, tot i que, com explica, no n'està del tot segur.
0: I Pedro Sánchez ha viatjat avui a Ceuta al costat del seu ministre de l'Interior. El president espanyol ha condemnat l'entrada massiva de persones esquivant la frontera del Tarajal. Creu que és un atac i una violació de la integritat territorial de l'estat espanyol.
8: Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible, de rechazo, de condena y de consideración de deplorable.
0: Pedro Sánchez també ha fet equilibris amb el Marroc, ha elogiat la cooperació amb el govern marroquí per mirar de reconduir la situació. El president espanyol creu que els responsables d'aquesta crisi són les màfies, que han aprofitat el moment per promoure un assalt a la frontera. El govern espanyol també ha anunciat una mesura per reforçar aquesta frontera amb el Marroc, que és, atenció, col·locar boies a l'espigó del Tarajal. Ens ho explica des de Madrid en Roger Perciba.
9: Sí, unes boies que no impedirien el pas, però que administrativament i també legalment sí tindrien importància, perquè ara mateix, segons la jurisprudència del Tribunal Suprem, no es poden fer deportacions en calent si s'ha arribat a l'estat espanyol nedant i sense saltar tanques o forçar límits físics fronterers.
8: Almenys crear una barrera de contención, una barrera física, en términos al menos visuales, para que desde el punto de vista administrativo se pueda facilitar la repatriación en frontera.
9: Sánchez apunta sobretot les màfies per difondre, diu, i organitzar l'assalt al Tarajal.
8: Parece que esta lectura de la sentencia del Tribunal Supremo pues ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas por las redes de mafia que trafican con seres humanos y ha producido una avalancha de las características y de la dimensión que vivimos en el día de ayer.
9: I defensa la política migratòria del seu govern de les crítiques procedents d'alguns països d'Europa.
0: I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusa Pedro Sánchez de no haver estat a l'altura, diu, de les circumstàncies en la crisi migratòria. Feijóo, que demà visitarà també la ciutat autònoma, rebutja la proposta de Sánchez d'instal·lar aquestes boies que dèiem. Diu que és una mesura improvisada i que la solució és canviar la llei d'estrangeria. Qui avui també ha parlat és el secretari general del PP, Miguel Tellado, per acusar Sánchez de debilitat i de cometre un error històric.
10: Sánchez está cometiendo una irresponsabilidad histórica, tremendamente grave. Tan grave como la avalancha es la debilidad del gobierno de Sánchez. Pero que nadie se equivoque. Lo que estamos viendo no son las imágenes de un Estado fallido, son las imágenes de un gobierno fallido.
0: I qui tampoc està satisfet amb el govern espanyol és el president de la ciutat autònoma de Ceuta, Juan Jesús Vives, del Partit Popular, que li retreu a Sánchez d'haver actuat tard i malament.
11: No se tomaron las medidas proporcionales a la envergadura, a la dimensión que tenía la crisis que estábamos viviendo. Creemos que se actuó de manera tardía e insuficiente.
0: Vives descriu la situació a Ceuta de dramàtica i reclama un pla urgent per fer front a la pressió migratòria.

0: Les 8 i 12, avui és 31 de juliol i aquest és un cap de setmana d'inici de vacances per molts. Trànsit calcula que entre avui i demà acabaran sortint 570.000 cotxes de l'àrea metropolitana i que hi podria haver retencions fins ben entrada aquesta nit. Fem un cop d'ull ara a les carreteres, Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon vespre.
1: Què tal? Bon vespre. Doncs la veritat és que hem tingut una tarda força tranquil·la en el sentit que hem tingut retencions, però les habituals, un cap de setmana del mes de juliol, que sempre hi ha més mobilitat, però com dèiem, com durant la resta de divendres d'aquest mes de juliol, és com hem tingut aquest trànsit avui en aquesta xarxa viària. Ara ja només parlem de problemes perquè tenim dues incidències que ens estan complicant un pèl la circulació. Per una banda, unes obres porten tota la tarda l'autovia A2 a la zona de Jorba, hi ha un carril tallat en sentit Lleida, i aquí continuen les aturades d'uns 4 quilòmetres, com et deia, a l'autovia A2, a Jorba i en sentit Lleida. L'altra incidència, un accident que s'ha produït a la C-17 a la zona de Canovelles. Hi ha un carril tallat en sentit nord, això vol dir en sentit Vic, i també hi ha aturades d'uns 3-4 quilòmetres en aquest punt de la C-17 a Canovelles i en sentit nord. En principi, a la resta de la xarxa viària ja parlem de circulació més tranquil·la.
0: Gràcies, Roger. L'operació sortida d'aquest cap de setmana a principi d'agost sortirà més cara que l'any passat. El preu de la benzina s'ha enfilat els últims mesos i ara val 1,64 € al litre de mitjana. El gasoil també és més car i ara val 1,72 €. Més detalls, Eulàlia Carrascal.
2: Això vol dir que omplir el dipòsit és 7 euros més car que l'any passat pels cotxes de benzina i 16,5 pels de dièsel. Els preus han augmentat pel conflicte a l'Orient Mitjà i també perquè el govern espanyol està retirant les ajudes al combustible. Ara la rebaixa és de 15 cèntims per litre, però a partir de demà es reduirà a 10. Per tot plegat, el professor d'Economia de la UPF, Albert Benal Estanyol, reconeix a RAC1 que els preus són molt inestables i que poden canviar en qualsevol moment.
3: Preu del cru més alt, marge al refinatge més alt, més pressió fiscal, tot això amb l'augment de la demanda, doncs són factors que tots apunten a la mateixa direcció. De cara a l'agost augmentarà la pressió fiscal, hem de veure què passarà, evidentment, en el mercat global i en aquestes tensions geopolítiques.
2: Aquesta rebaixa de l'IVA als carburants desapareixerà del tot a l'octubre.
0: I avui, Eulàlia, també és el dia de més moviment a l'aeroport del Prat i ha programats més d'un miler de vols.
2: Demà i demà passat també en sortiran uns 1.000 cada dia. Hi ha milers de persones que agafen un vol per marxar de vacances i per això molts passatgers esperaven trobar-se avui amb una imatge de caos absolut. Reconeixen que sí, que han trobat més gent de l'habitual.
4: Sí, ha sido llegar y hemos dicho guau, que demasiada gente, no es normal.
5: Lo veo muy lleno de gente, sí.
6: Bueno, com no sol venir molt, doncs l'estic veient una mica més ple del que tocaria, però bueno, bastant normal també.
2: Ara bé, això no s'ha traduït en un descontrol a l'hora de fer cues ni tampoc de facturar.
0: Martí Oliveres, bon vespre.
7: Bon vespre.
0: Quin temps es trobaran aquests que comencen ara vacances?
7: Doncs mira, de moment pocs canvis, per tant, de moment deixem enrere aquest juliol que acaba avui, començarem l'agost sense massa novetats, continua aquesta calor intensa, persistent, dia sí, dia també. Avui, de fet, s'ha tornat a arribar als 40 graus i, per tant, és el 15è dia ja aquest de 2026 que s'arriba a aquesta temperatura tan extrema a Catalunya. L'any passat, en tot l'estiu, 16 dies. Per tant, ara 15 i tenim tot l'agost per endavant, fins i tot algun any si pot arribar a principis de setembre. No seria estrany, doncs, que la setmana que ve o l'altra, ja entrats a l'agost, doncs tinguem aquest rècord de més de 16 dies arribant als 40 graus. Moltíssima calor, de moment va per llarg, per tant, la gent que agafa vacances, doncs, pocs canvis, paciència si no agrada aquesta calor, perquè l'aixafogó també és veritat que avui està augmentant molt a la costa. Tenim avisos del Servei Meteorològic de Catalunya de perill per calor nocturna, més que calor diurna, és a dir, que el descans a la nit també és important i no el tindrem, mínimes que continuaran al voltant dels 24, 25, 26 graus i tant la setmana que ve com probablement l'altra continuarem amb molta calor. O sigui que de moment a curt termini la calor és la notícia.
0: Tanquem el juliol, demà comença l'agost, com pinta?
7: La bona notícia és que l'agost tradicionalment ens porta aquestes tronades de tarda, aquests xàfecs. Veurem si és així. De moment, per aquest cap de setmana tenim ja, per començar l'agost, segurament algunes comarques que arreplegaran una mica d'aigua, alguns litres, i fins i tot pot descarregar amb força demà al voltant del Ripollès, el Lluçanès, Osona, la Garrotxa, el Ripollès, pot descarregar amb força. Però després, mirant mapes enllà, a veure si a partir del 12, 13, 14 comença a embolicar-se una mica la cosa, comença a baixar la temperatura i sí que sembla que potser la setmana segona quinzena d'agost, doncs acabaria plovent i refrescant, però a curt termini 8, 10, 12 dies més de molta calor. Veurem, començarem a posar la lupa ja la setmana que ve a l'eclipsi, que no facin la guitza dels núvols. Exacte.
0: Molt bé, gràcies Martí.
7: Vinga, fins ara.
0: I aquesta onada de calor d'aquest estiu ha tornat a disparar el perill extrem d'incendi. Ara mateix hi ha gairebé un centenar de municipis amb l'accés prohibit al medi natural i 7 massissos també tancats. Víctor Massip.
8: Són espais com lo Montsant, Prades o Montsec. El govern dona per fet que ens haurem d'acostumar a trobar espais naturals tancats durant l'estiu, tot i que intenta buscar l'equilibri per no haver de paralitzar del tot la neteja i la gestió dels boscos. L'episodi de risc extrem s'allargarà com a mínim fins dimarts que ve i afectarà unes 16 comarques. El director general de Boscos, Jaume Minguell, alerta del perill.
9: Qualsevol dubte en relació a una activitat que puguem pensar que pot tenir qualsevol risc, no la fem. Perquè estem en una situació de molts antecedents de dies de calor, tenim una vegetació molt estressada, tenim unes condicions meteorològiques que seran complicades aquests 2-3 dies.
8: Minguell explica que tancar l'accés a la natura és l'única manera d'evitar imprudències i sobretot de facilitar una evacuació si la natura acaba cremant.
0: Per cert que al País Valencià els bombers han aconseguit estabilitzar l'incendi que crema des de fa una setmana a la Vall d'Uixó. Això ha permès que els veïns que continuaven desallotjats pel foc hagin pogut tornar a casa. Les flames han arrasat més de 9.500 hectàrees en un perímetre de 90 quilòmetres. Són les 8:18. Salvador Illa se'n va de vacances sense aclarir què ha passat amb la pífia de les proves PISA. Avui el president ha fet balanç del curs polític i només ha assegurat que investigaran fins al final què va poder fallar. També manté la confiança la consellera d'Educació, Esther Niubó. Laia Colomer.
10: Si el president n'ha parlat només a Terra de Singapur, ha evitat dir com és possible que cap responsable del departament s'assabentés de les irregularitats en les proves, tot i l'advertència del ministeri, i ha tancat files amb la consellera Niubó.
11: En els consellers i conselleres no us hi demano que el primer problema que hi hagin abaixin el cap. Les coses no són senzilles. Jo que els hi demano, en particular a tots ells, però en particular a la consellera Niubó, és mira què ha passat. Òbviament no ha anat bé, soluciona, resolvem això, què? Per esbrinar si hi ha hagut alguna responsabilitat i actuar en conseqüència, això ho sabrem quan tinguem el forma i sobretot per evitar que això torni a passar.
10: De fet, l'escàndol de PISA i el malestar de la comunitat educativa serà un dels temes que es trobarà sobre la taula al tornar de vacances, també el nou model de finançament, i ell assegura que serà la prioritat del proper curs.
11: Estem en temps, si m'ho permeten, de pròrroga, però 4 de setembre.

0: de país.
1: Mentre que des dels comuns, Jéssica Albiach ha estat més directa.
2: Perquè avui el president el que ha fet ha sigut un exercici de negació de la realitat. Ha estat, per tant, un discurs decebedor.
1: Però la resta de l'oposició creu que Illa està desconnectat de la realitat que viu el país.
3: El que fa és improvisar quan els escàndols i quan les crisis, els problemes, doncs ja han esclatat.
4: La convocatòria d'eleccions, que ha resultat ser un frau polític, que portem 2 anys de gestió i que no ha fet absolutament res.
5: Tenim la sensació d'haver assistit a un deliri. El president Illa ha descrit una Catalunya que només existeix als seus informes.
1: A més, tots han coincidit que s'ha d'aclarir la polèmica de les proves PISA.
6: No ho sé, amb Montse Martí.
7: Més d'un centenar de veïns afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri del Putxet, a Barcelona, no podran tornar a casa fins al setembre. Els tècnics han trobat esquerdes noves al soterrani d'un dels edificis desallotjats. Víctor Massip.
8: El carrer Rubinstein número 2 a la zona 0 de l'Esvoranc, que ha provocat les obres a la línia de metro, i han trobat esquerdes estructurals noves i un forat. Això allargarà la tornada a casa dels veïns de 4 de les 8 finques afectades. Fins ara podien entrar-hi acompanyats dels bombers, però des d'avui el bloc està completament tancat per precaució. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, ha explicat que estan treballant per estabilitzar el terreny.
9: Diguem-ne que aquests veïns no podien tornar en cap cas. Sabíem que és la zona més afectada pel fenomen del dia 7 de juliol i, per tant, s'estan fent feines per garantir la solidesa del terreny. En funció de com evolucionen els resultats, a finals d'agost podrem tornar a concretar més dates de tornades de la resta de veïns.
8: La Generalitat admet que els veïns hauran d'esperar fins al setembre, com a mínim, per saber quan podran tornar a casa. Sobre els que ja havien tornat o tenien data per fer-ho, el govern fa una crida a la calma perquè la incidència només afecta els edificis més propers a l'Esvoranc.
7: Clam d'indignació dels veïns de Roda de Barà per la instal·lació de pantalles acústiques de fins a 6 metres d'alçada a la vora de les vies del tren en un tram de quasi 15 quilòmetres a la Costa Daurada. Les pantalles instal·lades i promogudes per Adif han de protegir els habitatges del soroll pel pas dels trens, però no agrada gens als veïns. Tarragona, Esteve Giral.
10: Sí, Montse, clam dels veïns, amb el suport dels ajuntaments afectats, com el de Tarragona o el de Roda de Barà, on s'ha fet justament avui la manifestació. Ja se n'han instal·lat una part de les plaques, que acaben fent com un mur entre els habitatges i la línia de la costa. Adif preveu aixecar més pantalles d'entre 5 i 6 metres d'alçada. Esther Valls, portaveu dels veïns afectats a Roda de Barà.
11: El que volem és una Tarragona oberta al mar, on podem gaudir de la brisa i tenir i disfrutar de la brisa marina totes les nits. No volem uns murs, no volem una presó.
10: La posada en marxa del corredor mediterrani, previsiblement a finals o principis de l'any que ve, farà incrementar molt el pas de trens de mercaderies. Els veïns, amb el suport dels seus ajuntaments, tenen també al seu costat la plataforma de mercaderies per l'interior. És el moviment ciutadà que exigeix des de fa tant temps que els trens de càrrega es treguin de la franja litoral de la Costa Daurada i es facin passar per un traçat alternatiu a l'interior.
7: De camí a 8:45 del vespre, detenen el pres de 4 camins que fa uns dies es va escapar durant una sortida programada. L'han enxampat quan era a la frontera amb França.
12: El pres va escapar-se la setmana passada durant un permís penitenciari, aprofitant que ja té el 3er grau. Compleix una condemna de 10 anys i 3 mesos per matar i esquarterar el company de pis, que també era qui li rellogava l'habitació on vivia. Després de 9 dies desaparegut, agents de la policia espanyola el van arrestar ahir al municipi de Portbou, a l'Alt Empordà.
7: A Barcelona, la Guàrdia Urbana i els Mossos han desallotjat 32 persones sense llar d'un dels assentaments de la zona de Montjuïc.
12: Les tendes de campanya eren a tocar d'un dels accessos a la ronda litoral i al costat d'un parc de bombers. L'Ajuntament diu que això provocava problemes i riscos per la mobilitat. A més, la Guàrdia Urbana havia elaborat diversos informes que indicaven que les incidències relacionades amb baralles, consum de drogues o delinqüència a la zona s'havien multiplicat per 4. Per tot plegat, la regidora Marta Villanueva defensa que la intervenció està justificada.
13: Aquesta intervenció era necessària per protegir la seguretat de les persones, prevenir riscos greus per l'entorn i garantir també el correcte ús a l'espai públic, però com deia, sobretot per garantir les persones que ja estaven pernoctant en aquest entorn.
12: Només 3 de les 32 persones desallotjades s'han adreçat als serveis socials que els han ofert alternatives residencials temporals.
7: I acabem amb una cita pel cap de setmana. Vilanova i la Geltrú té tots els números de veure demà el primer castell de 10 de l'any. Els castellers de Vilafranca preparen a aquesta hora el darrer assaig del 3 de 10 amb folre i manilles que volen fer a la Diada de les Neus. És una actuació marcada en vermell al calendari pels verds, els bordegassos de Vilanova, la colla jove dels xiquets de Tarragona i també els nens del Vendrell. L'equip de Castells RQ

0: també hi serà per explicar tot el que passa a partir de 5:45 de la tarda, Joel Penya.
1: Ara fa una dècada que els vilafranquins van descarregar el primer 3-10 de la temporada a Vilanova. Des d'aleshores, que s'ha convertit en una fita habitual perquè els va bé per calendari i perquè la capital del Garraf els queda prou a prop per dur el màxim de castellers possibles. Demà tot apunta que no fallaran a la cita en una actuació que promet i molt. La Jo de Tarragona també pot plantar almenys 2 castells de gamma extra amb folre i manilles, la Torre de Nou i el Pilar de Vuit i 2 castells de nou bàsics. De la seva banda, els bordegassos voldran repetir la fita de l'any passat i descarregar la clàssica de 8 a casa, és a dir, el 3 i el 4 de 8 i la Torre de 7. És la mateixa actuació que podrien fer els nens del Vendrell, colla que aquest any estrena l'adjectiu de centenària i que té pendent per descarregar aquesta temporada el 3 de 8.
0: I en música avui ha arribat un dels àlbums més esperats de l'any. Ha tret disc Ariana Grande.

El vuitè àlbum d'estudi de la cantant, que torna a la música després d'aparèixer a la gran pantalla amb el musical Wicked. El treball inclou 21 cançons, com aquesta, que es diu Petal, i dona nom al disc. I avui, que estem a les portes de l'agost, comença el Microclima, el festival de Camprodon, el Ripollès, que durant 4 dies portarà una 15a d'artistes al Parc de la Mare de Déu de la Font. D'aquí a pocs minuts hi actuarà Mishima.

I amb Mishima tanquem aquesta primera part del Nou Sé que hem fet amb l'equip d'informatius, la Marina González a la producció i l'Oriol Montfort al control tècnic, com sempre amb la vinyeta.

0: El periodista i còmic Sergi Mo parla avui de les mascotes i com les cuidem.
1: Hola, què tal? Aquí Sergi Mo, com esteu? Cada cop veig més persones a Barcelona passejant els seus animals domèstics en cotxets, com si fossin un bebè. És una imatge una mica de Lulu. Estem fent de taxista a un animal que ha nascut per córrer. Hi ha persones que diuen que se senten gossos. Ara volem que els nostres gossos se sentin com un nen de P3. A què estem jugant? Estimem tant els gossos que no els deixem ser gossos. Els comprem impermeables perquè no es mullin, dessuadores perquè no passin fred, pastissos d'aniversari, fins i tot gelats perquè estiguin ben fresquets. Però no ens enganyem, ho fem per nosaltres, no per ells. Només volem sentir-nos els millors pares del pipicà. Punt. Res d'això a ells els fa més feliços. Probablement el teu gos és més feliç quan fa exactament allò que tu no li deixes fer. Menjar-se el primer tros de caca que trobi pel carrer. Tenir animals de companyia és passar-se la paternitat en mode fàcil. Tens tot el seu amor incondicional i mai et diran: veus tota aquesta bossa de traumes, papa? És tota culpa teva. Bé, encara que motius tindrien, eh? Perquè quan tenia 9 mesos va confiar plenament en tu, el vas portar al veterinari i va sortir d'allà sense testicles. I tot i així, el teu gos segueix pensant que ets la millor persona del món. Crec que és això, sí. Crec que per això cada cop tenim menys fills i més animals de companyia. Perquè ser pare és acceptar que algun dia el teu fill deixarà de necessitar-te. Ai, un gos et fa sentir imprescindible fins a l'últim dia de la seva vida. Potser al final no estimem tant els gossos com creiem. Simplement ens encanta la versió de nosaltres mateixos que els gossos ens fan creure que som. Bon cap de setmana.
0: Punt de tocar 8:45 del vespre, el del 9C ho deixem avui aquí. Ara comença el Barça en xancletes i tot a la prèvia del Birmingham City Barça amb en Jaume Molló i companyia i també la Marta Ramon al camp. Bon vespre i nosaltres sí que hi tornem demà a les 8. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som un milió. El Barça en xancletes a RAC1. El Barça en xancletes és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Bona tarda, són 8:45. Benvingudes, benvinguts a la pretemporada del Barça del 2026. Benvinguts, benvingudes al primer partit de l'equip de Hansi Flick d'aquest estiu, d'aquí un quart d'hora contra el Birmingham al St. Andrews Stadium. Un estiu més ens disposem a viure amb les xancletes ben lluents les primeres passes d'un projecte blaugrana, en aquest cas el del tercer any de Hansi Flick, després de dues temporades plenes d'èxits amb dues lligues, una Copa del Rei i dues Supercopes d'Espanya, encara amb l'espina clavada de la Champions. I més enllà de títols, un projecte amb el qual els culers se senten plenament identificats i que els il·lusiona. Un estiu important, atenent les paraules de Hansi Flick al mes de maig, amb allò que no hi havia marge a equivocar-se a l'hora de reforçar l'equip, i també per la situació econòmica del club. La baixa de Lewandowski, saber qui serà el seu recanvi, continua sent la clau de volta de tot plegat, amb l'operació de Julián Álvarez surant des de fa molt temps, massa temps per a alguns i algunes. Han arribat Anthony Gordon i Karim Adeyemi, deixant clar que Flick dobla la seva aposta pel rock and roll per sobre de l'equilibri. El nou, veurem quin. Cancelo i, en principi, el capítol d'altes quedarà enllestit. I en l'apartat de baixes, comparant-la amb la plantilla de la temporada passada, més enllà de Lewandowski, ningú més ha marxat. Veurem si algú més acompanya el polonès en aquesta llista. Tot plegat pensant en aquest plus que permeti posar el Barça a l'altura dels PSG, Arsenal, Bayern, a la Champions i competir fins a les últimes instàncies. Compte amb no obsessionar-se però amb la Champions. Inconscientment menyspira la Lliga perquè el Madrid amb Mourinho i si s'acaba reforçant amb Rodri i Diomandé serà un rival duríssim. En total aquest estiu us acompanyarem amb tres partits en aquest format de transmissió tertúlia. El d'avui a Birmingham, dissabte que ve un triangular a Udine, va el Barça contra l'Udinese i el Nottingham Forest en dos partits de 45 minuts i, en principi, si es pot disputar, l'amistós previst pel dissabte 15 d'agost a Tànger amb rival per confirmar. Partits en què no veurem en principi cap dels 8 campions del món amb Espanya al Mundial ni tampoc Koundé i Gordon, que s'incorporaran un parell de dies abans que ho facin els internacionals espanyols. Va, no m'enrotllo més, començo saludant la Marta Ramon, la nostra enviada especial de RAC1 a l'estaig del Barça, Sant Georgi's Park. Hola, Marta, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Una dona enamorada de la campinya anglesa, com hem pogut comprovar aquestes nits al Tu Diràs. No sé si t'agrada tant Birmingham i l'estadi de St. Andrews, on et trobes ara mateix, Marta.
2: A veure, és un d'aquests estadis així anglesos, tancadets, del 1906, amb algunes parts una mica encara, podríem dir, d'un altre temps, amb aquestes zones de premsa tan, tan estretes, en què estem els uns a sobre dels altres com anxovetes que no hi cabem, però amb aquest encant que tenen els camps anglesos que ens agraden tant, amb una catifa esplèndida de gespa, i la ciutat ens ha acollit bé. La ciutat és una ciutat recollideta, té canals, moltes façanes així de maons, una mica de estètica Peaky Blinders, o sigui que jornada xula per viure el futbol aquí a Birmingham.
1: Ja ens deies abans del temps afegit que amb temperatura agradable per jugar al futbol, poc més de 20 graus, amb una gespa perfecta i amb un 11 que ja cantaves també. El temps afegit del Barça, un 11 del Barça, el primer de Flick aquesta pretemporada que recordem ara mateix, Marta.
2: Sí, amb Adeyemi titular, que es queda al dorsal 14, deixat per Rashford. El Barça sortirà amb Tek Chesney a la porteria, amb Xavi Espar, Christensen, de capità avui el danès, Gerard Martín i Jofre Torrents a la defensa, al mig del camp Caçador i Bernal a la base de la jugada, més avançat a la mitja punta Tunkara i al davant Adeyemi, Hamza Abdelkarim i Shane Kluivert.
1: Aquest és l'11 del Barça, cantem també l'11 del Birmingham que entrena Chris Davis. Recordo Birmingham, equip del Championship de la segona divisió anglesa.
2: amb ganes de pujar a la Premier League aquesta temporada. El Birmingham sortirà amb un 4-4-2, amb James Biddle a la porteria, amb Osai Samuel, Newman, Clarer i Alex Cochrane a la defensa, el doble pivot, Iwata i John Solís, caient a les bandes, Carlos Vicente a la dreta, Fujimoto a l'esquerra i al davant, Jay Stansfield i August Priest.
1: Ja que hi som, tens l'àrbitre també, Marta?
2: Sí, tenim l'àrbitre aquí apuntat, és l'anglès de 33 anys, Farai Halam.
1: Partit que ens explicarà des de l'estudi en Pau Bonastre. Hola, Pau, bona tarda.
3: Hola, Jaume, bona tarda.
1: I comentaran en David Broc i en Carlos Martínez. Bona tarda, David.
4: Bona tarda.
1: Bona tarda, Carlos.
5: Hola, bona tarda.
1: Com esteu?
4: Molt bé.
1: No fa tant que ens vam veure, la final del Mundial.
4: Però fixa't que ja venia, no?, com havies... Hi havia una descompressió després del Mundial.
1: Sí, sí, total.
4: I aleshores ara és com tornar amb moltes ganes de que torni Barça.
1: O sigui, sí.
4: Hi ha hagut aquell punt de dir, sí, sisplau, que torni ja el que seria la nostra vida. O sigui, el Mundial és un, no, és un parèntesi estrany, però això és la nostra vida, el nostre motor, no?, el que ens guia, sí, una mica.
1: A més, en Carlos, amb un viatge pel mig, bé, ja ho explicarem quan tot sigui oficial, si Déu vol, amb nous projectes. O sigui que també un postmundial interessant, Carlos, eh?
3: Sí, la veritat que jo tinc la sensació que és una continuació.
4: Sí, no?
3: A mi em passa... Si tinc moltes ganes, com diu el David, de futbol de clubs, això sí,
4: sí,
3: tinc moltes ganes de futbol de clubs, tinc ganes de Barça, tinc ganes de veure avui jugadors joves, tinc moltes ganes de futbol, però és veritat que a nivell personal no he parat. O sigui, no he parat de veure futbol, no he parat de fer coses, no he parat de viatjar. Per tant, no tinc la sensació d'haver fet vacances. I això
1: ja arribarà,
3: sí, ja arribarà.
4: No, després el collarem perquè ens expliqui detalls que no es poden revelar. Coses...
1: Bé, ja saps que és,
4: no,
1: és però, del morro dur,
4: sí,
1: eh?
4: Però, sí, no, però ho aconseguirem.
1: Sí, sí, segur que sí. Sí. Hashtag Franco Activat, com sempre, per dir-hi la vostra sobre qualsevol cosa d'aquesta transmissió tertúlia d'aquest Barça en xancletes i d'aquest Barça del 2026-2027, que avui ja fa les primeres passes, encara que sigui a nivell de pretemporada. Us demano d'entrada una idea molt ràpida, perquè tenim poc temps de prèvia avui, una idea molt ràpida de l'11 del Barça. David, amb què et quedes?
4: Home, a Dejemi.
1: A Dejemi, eh?
4: O sigui, els joves, evidentment, és un reclam que sempre cada... A més, cada estiu ens hi trobem, que n'hi ha un o dos que destaquen molt i que després fins i tot algun aconsegueix, no?, fer-se un lloc o com a mínim aspirar a fer-se un lloc. Però a Dejemi és la novetat, o sigui, el factor nou, allò és el que crema sempre en aquest tipus de partits. I a més, avui... que és un tio que arriba fresc, que no és un tio que vingui del Mundial, que, sí, que no, es comença avui jo crec, en el seu millor moment. I veurem. I després hi ha altres factors, com sí, que són els joves, etc. I també una mica, per exemple, Marc Bernal, que comença també a tope, sí, no? És a dir, no com la temporada passada, que venia de lesió. Hi ha una sèrie de jugadors que han de ser importants al Barça i que ja hi seran, i això és interessant.
1: Sí, sí, és un dels temes en anirem parlant, el càsting per ocupar la baixa de De Jong durant els mesos que estigui de baixa, que veurem finalment quan són. Una primera idea de l'11 del Barça ràpida, Carlos.
3: No, jo, acompanyant el que diu el David, jo crec que el que es portaria centrals, pivots, pràcticament podria ser és un equip que podria ser titular al Barça en un partit de Lliga. Potser no te l'imagines en una nit de Champions, però
4: no,
3: en un partit
4: però
3: de Lliga...
4: Amb un rival, diguéssim,
3: sí,
4: no?
3: Sí, sí, jo crec que Gerard Martín, Christensen, Bernal, Casado... Després, ganes de veure els laterals, perquè jo crec que aquests dos nois, tant Xavi Espar com Jofre Torrents, tenen l'oportunitat, sí, de fer-se un forat en aquesta posició, no? O ser un segon, tercer lateral dret o un segon, tercer lateral esquerre en el cas del Jofre. I després, evidentment, ho ha dit el David, a Dejemi, perquè és la incorporació de l'estiu, fins que arribi Gordon. I, en el meu cas personal, moltes ganes de veure Ibrahima Tunkara. Perquè crec que és un noi amb un potencial increïble, però ja saps com va això, hem vist molts amb potencial increïble i l'hem de veure amb el primer equip. I jo crec que és un noi que...
4: Hi ha hype, amb aquest
3: sí, sí, sí. No, és perquè...
1: Sí. Vaig veure un vídeo d'en Blaia i sí, em vaig quedar impressionat.
3: Sí, sí, no, sí.
4: Jo també vinc pel tema Blaia, eh? O sigui, és que a mi el Blaia em hypeja molt fàcil. O
1: sigui, sí, sí, sí.
4: Jo em deixo hypejar bastant.
1: Ho viu molt, ho
4: sí,
1: viu
4: sí,
1: molt.
4: Sí, sí, sí.
3: Jo crec que és un noi amb un perfil, de mal dir, diferent.
1: Sí.
3: O sigui, que evidentment encara li queden passes per fer, sí, però ja t'ho diu molt amb l'edat que té, que estigui fent la pretemporada amb el primer equip del Barça i a més destaqui.
1: Sí.
3: No, jo crec que és un noi amb unes condicions físiques increïbles, acompanyades d'unes condicions tècniques també molt altes, i no és només el tema... No, és que és el físic. No, para, no és el físic només.
1: No, no.
3: Té un talent important a les cames i que, a més, pels anys que porta a la Masia, doncs ha adquirit una comprensió del joc també alta. Llavors, jo crec que és un jugador ben aviat el primer equip del Barça. Llavors, a mi em genera hype, no pel vídeo del Blaia, que no l'he vist, però que segur que està bé, però em genera hype perquè crec que és un,
4: sí, sí,
3: crec
4: no,
3: que és un noi
4: no.
3: que està cridat a ser un jugador important en els pròxims 2-3 anys al Barça. I potser me l'estic anant lluny o no, però ja dic... Després Abdelkarim també, que al final ve d'estar al sí, Mundial de la Junta, sí. Que és veritat que al final de temporada que fa amb el juvenil l'any passat és molt bo, amb el Pol Planas d'entrenador. I bueno, a l'esquerra Shane Kluivert, que també és un jugador que ho ha fet bé.
1: Doncs això pel que fa al Barça. Després entrenem al Birmingham, que a més en Carlos el coneix bé perquè el Championship el té apamat per temes de la seva feina com a analista. Però a 5 minuts abans per arribar a 3 quarts de 9, 5 minuts perquè comenci el partit, hem de repassar les banquetes també.
5: Obramat, el magatzem de la construcció i la reforma, li ofereix aquest espai.
1: Aquí hi ha la banqueta, Marta, que tampoc sabem si tots jugaran o no, perquè en principi hi havia alguna baixa.
2: Sí, per exemple, Fermín, Rafinha o Balde, jo crec que difícilment tindran minuts, cadascú amb els seus casos, que després ja, si voleu, comentem més detalladament. Sí. En tot cas, hi ha 18 futbolistes titulats com a substituts a la banqueta, Iaco i Iker Rodríguez com a porters suplents i jugadors de camp, Héctor Fort, Valde, Ronald Araujo, Álvaro Cortés, Guille i Toni Fernández, Brian Fariñas, Tomi Marquès, Rafinha, Fermín, Roni Bardagi, Àlex González, Orian Goren, Òscar Gistau, Ibrahim Diarra i Jordi Pasqué.
1: Doncs tots aquests jugadors a la banqueta del Barça, veurem, insisteixo, la Marta ja ens comentava abans el temps afegit del Versió que té plantejat fer dos onzes diferents a Hansi Flick, veurem si hi ha jugadors, més enllà dels que en principi ja havien de ser baixa, que no jugaran. Repassem també ràpidament la banqueta del Birmingham, Marta.
2: Dos porters suplents, en el seu cas són 13 els que formen la banqueta, porters suplents Ryan Alsop i Brad Mayo, i jugadors de camp Ethan Laird, Lee Buchanan, Jack Robinson, Scott Wright, Patrick Roberts, Dale Fry, Luis Vázquez, Bria Bateman, Menzi Masby, Kobe Maddox i Billy Burrell.
1: Doncs veurem quins fa servir Chris Davis, l'entrenador del Birmingham, a la segona part. En Carlos després ens explica quins jugadors té ganes de veure de la banqueta.
5: Ja és aquí la nova app d'Obramat, el teu aliat professional ara al mòbil. Consulta preus i estoques canejant codis de barres, troba productes a l'instant amb una foto i crea llistes de projectes i agilitza les compres i els pressupostos. Descarrega-te-la ara, compra més de pressa, treballa millor. 20 anys construint junts. Obramat.
1: Un minut i comença el partit. Vaja, un minut de pausa i ja ens endinsem en l'inici del partit previst per 3 quarts de 9 i, a més, després de la pausa també us expliquem els detalls de l'anunci oficial ja de la incorporació de Bisibu com a jugador del Barça.
0: El Barça en xancletes a RAC1.
6: No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem en l'esport, sempre. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
7: Ei, com va? Com et dius?
8: Tenim un nom que el sap tothom.
7: Però d'on surts tu?
8: Tant se val d'on venim, si del sud...
7: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
8: Ara estem d'acord, estem d'acord.
7: Sí, i una estrella ens agermana.
9: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
5: Precisió, qualitat de materials, exigència. A Obramat sabem que ho doneu tot perquè cada obra i reforma sigui perfecta. I els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
10: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
0: El Barça en xancletes és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
1: Tenim ja els jugadors a la gespa a punt d'arrencar aquest Birmingham-Barça amb, com dèiem, un anunci que ha fet el club fa qüestió d'uns minuts sobre la incorporació ja oficial d'aquest jugador del Bruges, Bissibú, Marta.
2: Sí, que està a punt de viatjar, si no està viatjant ja cap a Anglaterra per afegir-se a aquesta concentració de St. George's Park. 18 anys, a canvi de 8 milions i mig d'euros, a més un 20% d'una futura venda, ha signat ja fins al 2031, insistim de camí cap a Anglaterra per no perdre gens el temps. Recordem també que fitxa com a jugador del filial, però que estarà en dinàmica del primer equip, una mica amb la idea de repetir l'operació de fa un any amb Roni Bardaggi. És una mica similar perquè estarà, diguem, a efectes pràctics en dinàmica del primer equip, per molt que d'entrada aterri com a jugador en fitxa del filial.
1: Veurem. Jo almenys la sensació que tinc és que segurament estarà més amb el filial que el que... És que Roni no ha jugat amb el filial.
4: No, un partit, diria.
2: Si us recordeu, es va fer de la mateixa manera i el que ens diuen des del club és que tindrà fitxa del filial i estarà en dinàmica del primer equip. Sobretot això es fa també perquè efectes de fair play és més fàcil. Aleshores se li fa com una mena de tu el coles, diguem, per la porta del darrere, li fas un passaport perquè pugui jugar amb el primer equip i aleshores computa una mica menys.
4: Però està la boleta, no?, una mica?
1: El que passa és que, clar, com que ara tens molts més davanters, no et podrà entrar a la convocatòria, llavors jo entenc que sí que baixarà el filial, a diferència de Roni, que, clar, per número d'efectius... Com que jo dono per fet que vindrà algú en el lloc de Lewandowski, dic que hi haurà molts davanters, però això és un tema que encara hem d'acabar de veure.
2: En principi hauria de ser així.
1: De fet, Marta, prepara, perquè d'aquí uns minuts et faré una pregunta que crec que ningú t'ha fet aquest estiu. A mi crec que ahir me la van fer tres persones durant un sopar, i la veritat és que... Sí. Vaja, jo crec que és bastant fàcil saber per on...
2: Però vindrà o no vindrà, Julián?
4: Ens la guardem.
1: Ens la guardem,
4: Marta.
1: Guarda-te-la. L'estadi ple, Marta?
2: L'estadi ple, sold out, ara cantant l'himne del Birmingham, amb la sonoritat dels camps anglesos, amb tota aquesta mística que tant ens agrada. 29.400 espectadors hi caben aquí, s'havien venut totes les entrades, aplaudeix el públic de Birmingham, valien 30 pounds les entrades i s'ha omplert del tot.
1: Doncs tot apunxava a l'inici del partit amb un espectador il·lustre que ara comentarem, que està veient el partit des de la llotja, el Barça, amb la seva samarreta ja habitual, i comença el partit, Pau.
11: I la primera possessió és pel Barça, la primera pilota que toca Karim Adeyemi com a futbolista del Futbol Club Barcelona, jugant al mig del camp amb Marc Bernal, aquest enrere, amb Andreas Christensen en Xavi Espart, el canvi d'orientació massa llarg, la pèrdua, vol lluitar-la aquí al mig del camp Marc Casado, li fan una falta al migcampista de Sant Pere de Vilamajor, pilota pel Barça.
1: Què ens expliques, Carlos, d'aquest Birmingham amb algun nom que ens pot sonar, com el de John Solís?
3: Sí, jo crec que els dos noms que poden sonar a tothom són John Solís i Carlos Vicente. Al final, John Solís, com a exjugador del Girona, doncs suposo que la gent d'aquí li sona molt més. Carlos Vicente, també un futbolista han passat a l'Alavés, que el Birmingham va fer una aposta econòmica molt forta per ell i que demostra el potencial econòmic d'una competició com la Championship, que crec que, a més, és un perfil que encaixa molt bé en el futbol anglès. A mi, a part d'aquests dos jugadors, m'agrada molt i molt el mitjapunta Jay Stansfield. Per mi és el jugador diferencial d'aquest equip. El Birmingham és un equip de Championship amb un potencial econòmic molt fort per la categoria en la que juga. És l'equip d'on va sortir Jude Bellingham i per això encara els últims anys s'ha parlat més.
4: En una comparativa amb la Lliga, per exemple, quin equip seria de segona ara mateix?
3: És que econòmicament...
4: És un altre nivell, no?
3: Econòmicament és un altre nivell, David. O sigui, pensa que ells treuen a Carlos Vicente de l'Alavés pagant, si no recordo malament, 8 milions i multiplicant la seva fitxa per 3 o per 4. O sigui, perquè et faci una idea, estem parlant de l'Alavés, que és la primera.
4: Sí, clar.
3: A nivell de potencial econòmic és una altra història. És veritat que el perfil futbolístic, ja ho veureu, és un equip molt físic, que a més arrisca molt en la pressió, pressions altes, moltes situacions de duel i contra un, que inclús se't fa difícil de pensar quan veus a Klarer o a Neumann als centrals, que són molt grossos, dius, ostres, aquesta gent, aquesta gent surten a buscar, persegueixen duels individuals, s'atreveixen a jugar lluny de l'àrea, amb un físic que potser no és el més dotat per això, però ja veureu que sobretot és un equip d'això, de molta pressió, ritme i molt vertical en pilota, perquè no té jugadors supertalentosos en la creació, amb la qual cosa el que busca és progressar ràpidament i buscar els seus jugadors exteriors que són els que marquen la diferència en velocitat.
1: I a més, David, amb una cosa que és habitual en aquest cas també en els equips anglesos que comencen abans a competir, que és que estan més rodats que el Barça.
4: Rodats, sí, això ho anava a preguntar-li al Carlos perquè evidentment es coneix, però ja es veu quan, no, en el to i
1: la manera que estan mossegant,
4: la manera que surten, tu ja veus que el Barça ha sortit, com diguéssim, molt tranquil. Però aquesta gent... anava a dir que De Jemi té un flow. O sigui, no, ja estètic, eh? O sigui,
1: sí,
4: és una altra, cosa.
1: Sí, sí, sí. O sigui, a tu t'ha entrat bé, no, a De Jemi?
4: Sí, i és això. Després, futbolísticament, evidentment, però és el tipus de jugador que m'agrada. O sigui, com quan el veus al camp. Té una estètica atractiva, no? És que...
1: De moment, com deia en Pau, a Barça li costa sortir de camp propi, eh?
11: Sí, ara ho intenta per l'esquerra, és Jofre Torrents, bona gamba d'aquí, del lateral esquerre del Barça, continua la conducció, ja plantat a tres quarts de camp contrari, a la dreta hi ha Xavi Espart, el control és massa llarg, però aconsegueix connectar amb Adeyemi, el vèrtex de l'àrea continua, Adeyemi pot fer l'acció individual, la dona per Ebrima Tunkara, se li ha escapat aquesta pilota a la frontal de l'àrea, rebuig de la defensa de l'equip de Birmingham, torna a ser pilota pel Barça.
1: El minut 3 amb empat a 0, per cert, les estrelles l'han preparades, per obrir en cas que hi hagi gols del Barça.
11: Bé.
1: Jo crec que algunes...
4: Tens la navareta aquí, no?
1: Sí, sí, sí. En Puig me l'ha deixat per la pretemporada, per ja anar escalfant motors.
4: Bé, si m'agrada.
1: I ben fresqueta, una estrella d'am sempre entra bé amb aquesta calorada que està fent. Vaja.
4: Ostres, sí, eh?
1: Fantàstic, eh? Una estrella.
2: Tenim calor, allà es confirma que continua fent calor.
1: Jo aquí a l'estudi em quedaria a viure aquí. Vull dir...
4: Sí, no, de fet, jo anava a preguntar-li a la Marta si per la nit cal rebaqueta.
2: Bé, jo dormo amb una mica de nòrdic.
4: Ah!
2: I l'altre dia estàvem fent unes cervesetes allà en una terrasseta i em vaig posar la dessuadora i la caputxa posada perquè feia un airet, 15 graus, teníem, o 14.
4: Déu-n'hi-do.
1: És calorosa la Marta, ja ho sabeu.
3: Les Midlands...
4: No, però clar, és una zona que...
2: Però que fa fresqueta,
1: sí,
2: fresqueta,
1: sí, sí, no, 15 graus...
2: Tothom s'estava abrigant.
3: Sí, les Midlands es fa fresca. Sí, no sé que agafis algun dia d'aquests que hi ha 4 a l'any allà,
4: no,
3: de molta calor, si no allà...
2: Quan vam arribar feia calor normal, com al mes de juny, diguem, 25, 26 graus, però la cosa ha baixat una miqueta. Al migdia sí que s'hi està bé, però després quan s'amaga el sol, ostres...
1: I com deia Marta, amb un espectador il·lustre, un rival del Barça, podríem dir.
2: Sí, Jude Bellingham és a la llotja, convidat avui amb el seu passat aquí al Birmingham, està presenciant el partit.
1: És curiós perquè té la samarreta retirada, que això ja és poc habitual en un equip de futbol, compta, sí. Pau?
11: Compta la passada llarga cap a Carlos Vicente, continua el futbolista aragonès, la deixa a l'esquerra cap a Cània, la combinació de Carlos Vicente no ha estat bona, la recuperació de Adeyemi, pot sortir bé el Barça per la dreta, continua l'ex del Dortmund, la conducció de Adeyemi es plantarà tres quarts de camp, la passada a l'espai, a veure si pot arribar aquí el futbolista del Barça, era Hamza, que va cometent falta el jugador egipci sobre un defensor del Birmingham. No ha passat res, minut 5 de partit, Birmingham 0, Barça 0.
1: Molt bona acció aquí, Adeyemi.
4: Ja es nota el rock and roll,
3: Sí, l'acceleració.
4: Sí,
3: la capacitat aquesta que per accelerar, al final, són perfils diferents, però hi ha un denominador comú entre els fitxatges del Barça d'aquest any, que és la capacitat física que tenen, i enteneu-me, tant en atac com en defensa, és a dir, el gas, o sigui, d'aquests que quan apreten el gas es nota la diferència, la capacitat per repetir esforços a l'hora de tant d'accelerar en atac com de pressionar en defensa, i que són jugadors que no, enteneu-me, no són jugadors que venen aquí a ser una estrella. Sí, són molt bons jugadors, però ells tenen clar
4: són pencaires.
3: Exacte, penquen. Sí, sí. Penquen. A més, Adeyemi ve en un moment que no està en el seu millor moment de la seva carrera. O sigui, és un jugador que ve... perquè d'altra manera segurament no l'haguessis pogut fitxar econòmicament. Llavors, jo crec que dius, hòstia, no estàs en un bon moment i t'arriba la del Barça i tu has de pensar, aquesta és la meva.
4: De cap,
3: sí,
4: no?
3: Aquesta, o sigui, o em tiro de cap o ja no faré res.
1: Sí, sí. I més, si et truca l'entrenador... que al final és qui t'ha d'acabar posant i qui t'ha de donar les oportunitats, doncs... I a part, vull dir, el món del futbol sap què es representa ara mateix, que suposa Flick pel Barça. Mm. O sigui que...
3: Vosaltres penseu que amb l'Alemanya que hem vist al Mundial, Adeyemi, si està bé, no és per jugar a Alemanya?
4: No, clar.
1: I tant.
3: Sí. Adeyemi, si està mitjanament bé, és titular indiscutible a Alemanya, per mi. O sigui, en la meva opinió, eh? Però ja dic...
4: En aquella Alemanya, fins i tot tu i jo, ens podíem...
3: Doble pivot, sí, sí.
4: No, però és cert. A més, conflicte aquesta capacitat de recuperar jugadors, que no estan... No? Clar, tu dius, home, jo vaig amb aquest tio de cap, o sigui, m'entrego, no?
12: Sí, sí. I hem vist una cosa molt important, que és la velocitat, però... El control a l'hora de prendre la decisió,
4: el toc,
12: de fer la passada, sí. Vull dir que a vegades hi ha jugadors que són tan ràpids que es perden. I aquí, per exemple, en la sortida que hem vist fa un parell de minuts de Yemi, doncs ha deixat clar que és velocitat amb criteri, per dir-ho d'alguna manera. Doncs això que deia de Bellingham, clar, és poc habitual que un futbolista tingui una samarreta contra.
11: La centrada aquí des de la dreta del Birmingham, la volia caçar el segon pal un atacant anglès, la recuperació del Barça, la torna a tenir Adeyemi de nou, molt protagonista aquí el futbolista alemany, no ha estat bona l'entrega cap a Ebrim Atunkara i la pilota torna a ser pel Birmingham.
12: Doncs, espera.
11: A l'esquerra de l'altre compte que hi torna, la passada enrere de Stansfields, el rebuig a la pilota morta, la recollirà de nou Adeyemi. S'ha equivocat aquí la passada, veurem si la pot treure el Barça o aconsegueix la recuperació de Hamza, molt agressiu el futbolista egipci, passa de l'espai que ara hi ha Adeyemi, continua Karim Adeyemi, l'ex del Dortmund, es plantarà a la frontal el xut d'Adeyemi, això serà corna perquè ha posat al peu un futbolista del Birmingham, primer corna del partit a l'esquerra de l'atac blaugrana.
12: Molta presència, eh?
4: Realment és molt ràpid, eh? O sigui, quan agafa la pilota,
3: sí,
4: és espectacular.
3: És ràpid conduint, o sigui, és més ràpid que el rival sense pilota.
4: Exacte.
12: Sí, sí. Ara, aquí... Clar, em queda el dubte de si realment tenia una opció millor que xutar, però tampoc em sembla que...
3: Estava molt cansat, venia de repetir els esforços seguits.
12: Sí, s'ha acabat esbufant, no?
3: Atacar, defensar, pèrdua, tal... I llavors, per això.
12: A veure, el córner, Pau.
11: El córner hi anirà Shane Kluivert. La penja amb cama dreta, el punt de penal. No ha pogut rematar cap jugador de blaugrana, la rebutja la defensa del Birmingham. Veurem aquesta jugada, és Xavi Aspar, intentant decidir, acaba retrocedint enrere... Abans de fer-se un embolic, prefereix jugar enrere cap a Chesney.
12: Ben fet, doncs ara intentaré explicar que Bellingham té la samarreta retirada perquè el seu traspàs a permetre salvar econòmicament el club. Tenia 16-17 anys.
3: Sí.
12: Amb la qual cosa encara és més estrany que li retiren una samarreta a un futbolista amb 17 anys.
4: Primer que això és molt de bàsquet i no tant de futbol.
3: Sí, ara explicaré jo una altra anècdota.
12: Fot-li.
4: Explica.
3: Jude Bellingham debuta al Birmingham City amb dos catalans a la banqueta. Josep Clotet i Xavi Calm, que és el que treballa amb mi de segon entrenador, que va ser el seu entrenador en el mes que el Xavi va portar un mes al sub-23 del Birmingham.
12: Val.
3: El va entrenar, el van fer assistent del primer equip amb el Josep Clotet, el van fer entrenar i va començar a jugar, i el seu traspàs va permetre salvar econòmicament el Birmingham, perquè van pagar, no sé, 30,
12: 30.
3: 35
12: sí,
3: al Dortmund.
4: Que per un equip així és la salvació, clar.
3: Sí, no, clar, sí, o sigui, sí. A més estava en una situació molt i molt complicada.
11: En totes les històries sempre hi ha un català, si us hi fixeu.
3: Bé.
4: Però aleshores ja es veia, no? O sigui, ja es veia.
12: Vital, veus?
3: Sí.
12: Com està escoltant el realitzador,
3: avança
12: en xancletes i ara mateix ens enfoca. Jude Bellingham vestit de blanc. No podia ser d'una altra manera que no quedi dubtes, vestit de blanc. Marta, abans que et faci la pregunta del milió, la vaig guardant, hem parlat de l'entrada que ja hem tingut, la de Bisibú, ja oficial. També tenim una sortida oficial, que és la de Ter Stegen, o vaja, a punt de fer-se oficial.
2: Sí, oficial encara no, s'ha d'acabar de tancar amb ell un cop allà, ha de passar la revisió mèdica amb l'Àjax, acabar de tancar algun serrell, però sí, està tot resolt, si més no el més gruixut, que eren els aspectes fiscals que penjaven del seu sou, i ja està volant cap a Amsterdam, on hi aterrarà ben aviat. Recordem-ho, jugarà sota les ordres de Mitchell fins al 30 de juny i el Barça li pagarà el 90% de la fitxa. El club neerlandès, en aquest cas, li abonarà 1,5 milions d'euros. El porter alemany, que té contracte en vigor amb el Barça, recordem-ho, fins al 2028.
12: Doncs aquestes són les xifres que ara comentarem. A veure aquest córner del Birmingham. Minut 11, empat a 0, Pau.
11: I anirà des de la dreta de l'atac anglès al conjunt de Birmingham després d'aquest córner provocat per Gerard Martín en la disputa amb Prisk. El córner a la dreta del seu atac. El Barça defensant-se sobretot el primer pal. Compte amb la centrada, l'aconsegueixen pentinar. La pilota és morta a dins de l'àrea. Aquesta pilota la vol treure Marc Bernal, hi ha hagut una trompada, un futbolista del Barça dins de l'àrea que havia pres mal. Per tant, Serà pilota favorable al Barça.
3: Jofre era, no?
11: Sí, Jofre Torrents.
12: Tornant a la porteria, Marta, pel que ja hem anat explicant, la porteria del Barça queda així, és a dir, se'n va Ter Stegen, Joan primer, Tec segon i el tercer del filial.
2: Sí, segurament serà Iaco, tot i que s'ha d'acabar d'arrodonir aquesta decisió, ens comentaven, però sí, sí, la idea és que Tec Chesney sigui el segon porter blaugrana.
12: Perquè, et pregunto, Marta, el tema de Ter Stegen és ara mateix més que futbolístic, és de vestidor, per entendre que no es pugui quedar, perquè un jugador que li pagues el 90% de la seva fitxa, a mi m'estranya molt que acabi marxant, cedit.
2: Hi ha un altíssim percentatge que és de, vestidor i que doncs, internament no han agradat moltes de les actituds de, Ter Stegen en els últims temps, diguem. Així, vaja, per resumir-ho, ras i curt.
12: És allò que, ratlla de flic,
4: és allò
12: no,
4: que però... prefereixes pagar i que marxi a no que es quedi.
12: No, no, clar.
4: Quan passa això, sí, evidentment...
2: És exactament això.
4: Clar, i aleshores et queda molt clar per què, no?
12: Perquè esportivament, Carlos, o sigui, tenir de segon porter Ter Stegen, si ell està disposat a lluitar per la titularitat amb Joan, si no hi hagués aquest tema, o sigui, ara, per què amb aquest
3: no,
12: tema?
3: No, esportivament, o sigui, no hi ha cap dubte de que l'opció de tenir Ter Stegen de segon porter molt millor que tenir Tec, amb tot el respecte per Tec, eh? Però ara bé, jo entenc perfectament a Flick, amb tota la seqüència de coses que han anat passant en aquests darrers dos anys, jo entenc perfectament que ell es vol evitar una situació incòmoda al vestidor. Per què?
2: Home, perquè... ens el defineixen com un element distorsionador. Puc obrir i tancar cometes.
3: Jo desconec els detalls, però puc entendre que ell, que ve de ser durant 10 anys seguits titular al Barça, arriba un noi, aposten per ell, tal, no sé què, al final no és fàcil d'assumir, i puc entendre que segurament hi haurà hagut disputes o hi haurà hagut discussions o hi haurà comentaris que, no, que el míster no li era una edat i que prefereix no tenir-lo a la banqueta. Clar, que esportivament, si ens basem només en el rendiment i nivell esportiu, home, evidentment jo preferiria tindre Ter Stegen a la banqueta que tindre Tec.
4: I potser coses fins i tot abans de que arribés Joan García.
3: Sí.
4: Clar, jo crec que jo això ve d'abans.
12: Sí.
2: La llavor ve d'abans, però és a partir de l'estiu passat quan realment
4: esclata una mica
2: tot empitjora més. Sobretot el que va saber greu internament, no va agradar, va ser com pressionava Ter Stegen per tornar quan Chesney estava ocupant la porteria. Això no va agradar, i després altres actituds que hem comentat àmpliament, no? Aleshores, Hansi Flick el que pensa és que amb Chesney té un element que suma molt més, que és molt més altruista, que el tema de l'ego ja el té superat. I que pot ajudar molt a créixer Joan García.
12: Vaja, escoltant-lo ahir i amb l'entrevista que li feia a l'Aia Cervelló a Diatlètic sobre el tema del tabac, vaja, jo crec que sí. El l'ego ara mateix, ell...
4: No, però t'ho imagina't, en la ment de Flick, com... el fet que prefereixis a un tio així perquè en el vestidor et funciona millor...
11: Compte, aquí al Birmingham. Ui, la rematada acaba aturant Chesney. Bona aturada del porter, ha sortit bé el polonès.
12: Sí. Ha estat una pilota penjada, vull dir, tampoc ha estat una acció elaborada, però...
11: Des de camp propi l'han acabat pentinant i la rematada ha sortit bé aquí al porter de Varsovia.
12: La més clara del partit, bona acció de Tec Chesney. Per tant, la porteria està ben coberta?
4: Veure, el problema...
12: O sigui, més enllà de Joan García, que ja sabem que sí.
4: Per mi no.
12: Val,
4: és a dir, sí. A mi si Joan García, pel que sigui, té un accident, es lesiona i et quedes amb Tec en partits de Champions importants, a mi, jo tranquil no estic.
3: Sí, tot el que sigui, una lesió del Joan de mitja llarga durada, per mi és un problema pel Barça. O sigui, una cosa és que digui, mira, s'ha refredat i avui no juga perquè juguem a camp de
4: lesió. No, parlem de dos mesos, tres
3: exacte,
4: mesos. No?
3: Però, sí. Exacte, he dit mitja llarga durada, em referia a partir de dos mesos. Tot el que sigui a partir de més i mig, dos mesos, ja comença a ser una cosa, per mi, preocupant pel Barça, perquè jo no tinc la sensació de que Tec tingui la capacitat de sostenir un rendiment molt alt durant molt de temps, no? Que això no significa que després no pugui tenir moments puntuals on ell estigui bé, però per mi... Jo...
4: No, però vull dir que tu el veus amb ell i notes... No baixa forma, però vull dir, no el veus un tio que estigui al millor nivell, o sigui, veus com que
11: està en un altre moment.
12: Jo, mira, el dia del canvi de papers a Vitòria, a la penúltima jornada va ser allò, la temporada passada, que el Barça que allí va perdre, no? 1-0, sí, va perdre, sí. Doncs la sensació que vaig tenir és de moviments lents.
4: Clar, i és normal també. O sigui,
12: segurament.
2: És que ell mateix diu que hi ha moviments que, sí, que pot aconsellar a Joan García, sí, sí, perfectament, però que ell ja...
12: Que ja no.
2: Que clar, hi ha coses que ja no li surten, però que d'alguna manera doncs ell sent que pot aportar aquest gra de sorra en el creixement de Joan García per l'experiència i el bagatge que té, i això també se li valora molt des del cos tècnic.
4: Clar. Sí, sí. També entenc que Deco això ho ha parlat amb Flick, i si Flick li ha dit, escolta, de moment no és prioritari buscar un porter, m'interessen altres coses, sí, sí, segurament és el que ha passat.
12: No, i que recordem, ara pensava que la Copa, els partits importants els acaba jugant Joan.
4: Sí, sí, sí.
12: Vull dir que no té ni la Copa quan arriba l'hora de les garrofes.
3: No. Heu vist l'acció ara d'Ibra.
11: Sí, sí. De fet, ha forçat la primera targeta groga del partit per un jugador del Birmingham després d'una gran maniobra. De Brima Tuncara al mig del camp, marxant per potència. Li han hagut de fer falta perquè, si no, marxava, sí, sí, en una zona perillosa. Targeta pel central Clarer, que és el capità del Birmingham. I aquí el primer detall de Brima Tuncara, que abans ens en parlava a tenir també Carlos Martínez.
4: Sí, sí. Una bèstia, no?
3: És veritat que el jugador, parlàvem abans dels centrals del Birmingham, Clarer s'atreveix a sortir aquí a... perquè van a pressions 1 contra 1 i duels individuals, i clar, és un jugador que gairebé fa 2 metres i deu pesar, què, 90 i pico quilos. Clar, no és fàcil, t'agafa ton cara en carrera i et treu, no és que et tregui les enganxines, és que no tens, és que ja fa estona que no les té.
12: Sí, sí.
3: Però sí, però l'acció és de molt mèrit.
12: Clar, el tema és que és un jugador molt diferent als altres que tens en aquesta posició, però és que és una posició que tens Dani Olmo, que tens Fermín...
4: Sí, no, a veure...
12: Clar, vull dir...
4: Hi ha molt trànsit.
12: Perquè més enrere jo no el veig. Més no. Enrere de la mitja punta, no?
3: Bueno, per mi és per jugar... No, per mi pot jugar...
12: O sigui, no...
3: O de 8 o de 10.
12: Clar.
3: És a dir, no pot jugar de pivot defensiu. O sigui, parlant del 4-3-3 clàssic del Barça...
12: Sí.
3: Però,
12: sí.
3: Per mi no és un 6.
12: Però no pots
3: un...
12: fer l'acompanyant de Pedri. Ni de Pedri.
3: Pues sí. Jo crec que pot... Que... Clar, és que de vegades... Jo tinc la sensació de que valorem a Pedri com un jugador poc posicional, i jo crec que Pedri és dels jugadors més ordenats que existeixen. Sí, el que passa és que, clar, després té tant de talent que el talent eclipsa tot l'altre, però jo crec que és un jugador que és molt ordenat.
4: La pulcritud aquesta que té, no?
3: Que té molta capacitat per robar pilotes, i si mireu estadístiques de la Lliga i tal,
12: sí, sí, sí.
3: És el que més roba i tal.
12: Sí, sí.
3: Jo crec que en un moment donat podria jugar com a acompanyant de Pedri, potser és amb el que menys el veig, però, uh-huh, és a dir, jo m'imagino un Marc Bernal Tuncara. Sí, pot ser. Però sí, jo crec que jugant com a 10, potser és la posició on ell més destaca, perquè té aquest primer pas per accelerar, que és molt definitiu.
11: Mm. És un jugador que el futbol base ha jugat d'extrem, també.
3: Sí, també.
11: Per
3: també,
11: fer-nos també una idea del perfil...
12: D'extrem sent esquerrà, hauria d'anar a la dreta.
4: Clar, clar. I una mica de tap, no?
12: I clar, hi ha la mitja mal, i avui està jugant a Adeyemi, que veurem si és... que pot jugar a les tres posicions, sí, ja ho sabem, però que veurem, a poc a poc això haurem d'anar descobrint, per quina opció opta Flick, no? A l'hora de...
4: Sí, perquè Flick no l'ha portat per jugar com Ronnie, és a dir...
12: Els no, nens, no!
4: Clar, evidentment, o sigui, si l'ha portat és perquè ha jugat més, entenc jo.
12: Sí, sí, vaja... Jo no entendria que tingués el paper testimonial
4: si Lamine, en el cas que jugui la posició de Lamine, que no ho sabem, eh?
12: No, clar, aquest és el tema.
2: Sobretot aquí el que hi haurà és més alternatives i més mobilitat de peces al davant. Sobretot si acaba caient l'operació Julián Álvarez, que ara mateix...
12: Aguanta. El minut 20 de la primera part, Birmingham 0, Barça 0, ja sabeu, CaixaBank, sempre al costat de l'esport i els esportistes, perquè oportunitats del Barça, Pau, les dues fuetades, vaja, les dues allò arrencades de Adeyemi, poca cosa més.
11: Adeyemi, sí, aquell corna que ha provocat alguna altra arribada, i després sí que el Birmingham n'ha tingut alguna, aquesta que explicàvem que ha aturat Chesney després de la rematada de Pris, que 2 metres del porter polonès.
12: Perquè, Marta, si jo pregunto a les 9 i 8 minuts del divendres 31 de juliol, Julián Álvarez vindrà al Barça?
2: A veure, no em facis respondre taxativament pregunta, perquè sí. no tinc tota la informació, evidentment, i encara falta temps per tancar el mercat, però per als elements que tenim ara,
12: sí,
2: em decanto més pel no que pel sí, perquè també, a veure, sobretot em baso perquè hi ha veus de pes al club que també es decanten més pel no que pel sí a hores d'ara. Uh-huh. Es veu molt complicada l'operació al club, el que passa que encara s'han d'escriure més capítols de la història, encara falta perquè s'acabi el mercat de fitxatges, Julián Álvarez s'ha de presentar a la dinàmica i a la disciplina de l'Atlètic de Madrid el 10 d'agost i s'ha de veure si hi ha algun gest més del davanter. El que passa que ara mateix doncs no enganyarem els nostres oients. El que es transmeta dins del club és que ara mateix pinta extremadament complicada l'operació.
4: El tema és, no és una pregunta per la Marta, però si hi ha plantejada ja una alternativa, un pla B...
12: Sí, o si...
2: De moment no.
4: No.
12: Però tu creus que vindrà algú sí o sí, si no ve Julián?
2: No n'estic segura.
12: Val. No, clar, aquí és on guanya molt, entenc, aquesta opció de Dayemi, que ara comentàvem, de ser molt polivalent, de poder jugar molts minuts.
2: Jo ho llegeixo així, que és que realment el que estàs buscant és molta mobilitat a dalt, jugadors que siguin polivalents, que puguin associar-se molt. No, des de dins del club, el que s'ha transmès sempre, des de la direcció esportiva com des del cos tècnic, és que un nou, a veure, Julián Álvarez tampoc és un nou.
12: No.
2: Tampoc era... que no el veien necessari, i més enllà d'un jugador top com Julián Álvarez, tampoc veien al mercat gaires perfils que els hi encaixessin en aquestes idees que tenen.
12: Carlos.
3: No, jo estic amb la meva, que jo crec que ja me l'heu sentit alguna vegada, que, ostres, jo si no acaba venint Julián, ostres, jo l'opció de Lamine Pardins és una cosa que jo crec que Flick és que l'ha de tenir al cap. O sigui, jo estic convençudíssim
12: de fals 9, dius? No, de mitja punta.
3: No, de fals 9. O sigui, de posar dos jugadors, digue-li Rafinha, digue-li Adeyemi, digue-li Gordon.
2: Posar, per exemple, Dani Olmo de fals 9 i Lamine Yamal de mitja punta, també.
3: Sí, però igual, al final acabaria d'intercanviar posicions, Marta, crec
2: clar,
3: jo.
2: Clar,
3: però sobretot apostar per dos extrems, és a dir, dos extrems tipus, el que deia, Rafinha, Gordon, Adeyemi, que a més et garantitzen un treball defensiu brutal, que de cara a buscar la Champions el necessites, i donant-li la llibertat absoluta a la mina dalt per dir...
4: Però això, Carlos, ja li vam preguntar l'any passat a Flick i sempre deia que no, que ell el veia a la banda.
12: De moment.
2: Però és que sobretot clar, perquè ell tampoc vol anar més enllà del que parli amb el jugador i del que treballi amb el jugador i de com de convençut estigui el jugador de què vol fer. És que aquí jo crec que hi tindrà també molt pes la Lamine Yamal en tot això.
4: Clar, és que pel que es deia, el jugador prefereix banda, no?
2: Sí, de moment sí.
4: Tenim un problema.
12: Clar, i llavors hi ha un altre tema. Si no ve aquest Julián o un altre, que és que t'han marxat 33 gols, que són Rashford i Lewandowski, i no sé si amb Adeyemi Gordon, si no ve ningú més, posem que Lamine vagi progressant, que cada vegada faci més gols. Lamine en va fer 24 la temporada passada.
4: També confies que Rafinha estigui bé,
12: sí,
4: cosa que la temporada passada no va estar, i va estar molt fora molts partits, que t'aportaria en teoria uns gols que no et va portar la temporada passada, i que els nous, no sé quants, però alguns gols t'han de portar. És a dir, no sé si per aquí s'equilibra o no el tema, sí, de Lewandowski.
3: Jo crec que es pot equilibrar.
12: Sí?
3: Sí. Sí, jo crec que si Gordon i Adeyemi estan en uns números normals, entre totes les competicions, 15 gols cadascun els han de fer.
12: Ah.
3: Sí.
4: Jo més, no et vaig... més Rafinha, recuperat.
3: Més Rafinha,
4: no?
3: Recuperat.
12: Més els 5 que... més que farà Lamine Yamal, que cada any en va fent...
4: Sí, clar, això en teoria...
3: Final, jo crec que això... Jo crec que és més un tema de trobar un jugador que t'encaixi, com deia la Marta, de dir, és que, si fora de Julián, quin perfil de nou pel Barça veus tu? Perquè no, està molt bé dir, no, jo... a mi m'encantaria fitxar... Ah, no sé qui, ja, però això encaixa al joc del Barça, encaixa en el que vol l'entrenador,
4: clar,
3: encaixa
4: quan
3: amb els
4: quan
3: companys
4: diuen,
3: que
4: tenen. Blaovic està allà... No, clar, no. És un jugador que no veus, no? Diguéssim, en aquell...
12: No. I jo més el Blaovic d'ara.
4: No, però...
12: Vaja, que és un meló per obrir, compte. Sí, sí.
11: La recuperació de Brima, l'obertura a l'esquerra cap a Shane Kluivert, l'ha acabat perdent el futbolista internacional neerlandès. La guanya aquí al Birmingham.
12: No ens hem perdut res, Pau?
11: No, de moment en aquests darrers minuts poca cosa, sí que ha hagut una arribada al Barça a la dreta, he privat un cara però no ha pogut connectar bé la passada que intentava cap a l'interior de l'àrea.
4: I fixa't que no m'has mentat Ferran, que...
12: Sí, sí,
4: en teoria,
12: 21
4: en teoria
12: gols de Ferran la temporada
4: teoria
12: passada.
4: Segueix, vull dir, no, de moment
12: sí. Aquest és,
2: de moment sí.
12: Aquest
2: de
12: és un meló, Marta, que l'hem d'anar seguint, no? Ara mateix també és per difícil de dir què.
2: És que ell té la paella pel mànec de totes i només li faltava marcar el gol de la final del Mundial, sí, per sí. Acaba de tenir la paella ben agafada pel mànec. Ha de renovar, si no l'estiu que ve podrà marxar lliure, i el Barça li ha de pagar, a més, 8 milions d'euros al Manchester City per renovar-lo, perquè és un dels variables que anaven en el pack de l'estiu que va ser traspassat al Barça. Per tant, bé, s'ha d'analitzar tot aquest escenari. Evidentment, el Barça li farà una renovació adequada al seu perfil, però que no, potser no serà el que a ell li agradaria, no? En un bon començament. Aleshores, aquí doncs, hi haurà l'estira i arronsa amb un Ferran Torres que, tenint en compte que en alguns moments s'ha sentit infravalorat pel club i per l'entorn mediàtic del club, doncs té l'orgull una mica ferit i es deixa estimar per els clubs que s'interessen per ell aquest estiu, clar.
12: Sí. I que al final tot va relacionat també amb l'operació Julián, clar.
4: Sí, efectivament.
12: O sigui, si no ve Julián, no pots deixar marxar a Ferran.
4: Potser necessites més Ferran del que pensaves.
12: Sí. O sigui, te l'has de quedar encara que no renovi, no? Sí, Carlos, jo tinc aquesta sensació.
3: Jo tinc... Sí, clar, sí. Si no pots vendre... Sí, perdona, si no pots comprar Julián, tens que quedar-te Ferran, a no ser que per una decisió econòmica diguis no, jo me'l trec de sobre perquè si no, no li guanyaré ni un euro. Però llavors t'arrisques a tot el que parlàvem, a dir, a canviar jugadors de posició, a buscar alternatives que ja serien, doncs això, entrar en el terreny que comentava jo abans, a dir, canviar Lamine de posició, o dic Lamine, dic sí, qualsevol sí. dels altres, eh? Gordon és veritat que pot jugar com a nou, ha jugat com a nou sí, a Newcastle, sí, sí. Però tampoc és un perfil de nou a l'ús. Saps? No és un perfil de
4: nou... És un clàssic, no?
3: Exacte.
12: Per cert, que al minut 28 empat a 0, diguem 0 Barça 0, no he fet la pregunta que s'ha de fer en el primer partit del Barça. L'equipació, què?
4: Jo no sóc molt fan, eh?
12: A mi els pantalons vermells mai m'han convençut.
4: No, a mi m'ha deixat una mica fred, aquesta. M'agrada molt la de Kobe Bryant, la col·laboració.
3: Sí.
4: Que diria que de les que han tret és la que més m'agrada. Però aquesta, la primera, no em convenç.
13: Doncs jo mira que aquesta segona equipació del Kobe Bryant...
4: No, tu no, eh?
13: La trobo estranya, amb aquest degradat.
3: Clàssic Bonastre.
12: No voleu, no, que és sí, el sí. Viejoven de la
13: relació. No, és que ha sigut coses clàssiques.
4: Un senyor gran, no?
13: Compte el xut aquí d'Andreas Christensen, que s'atrevia des de la mitjana distància, es lamentava aquí el danès, ha provat un xut que ha sortit a la dreta de la porteria que defensa el Birmingham.
12: Marta, com a experta en colors estranys d'equipacions i de més,
2: jo us he de dir que des de lluny a mi em sembla perfecte, eh? No, cromàticament no em sembla un esperpent.
4: No grinyola.
2: No m'està malament.
12: Jo soc tradicional de les tres franges i com que això ja fa molt que no ho veig...
4: Molta franja.
12: Aquí
4: no?
12: Sí, és que hi ha molta franja. Sí. I se'n veuen moltes, per cert, eh? Per la Costa Brava allò passejant, veus...
4: Sí, no?
12: Està triomfant. Bastant.
13: Costa Brava, aquests dies...
12: Bé, sí, visc allà.
4: Bàsicament,
12: sí.
3: El Pau, tota samarreta que no porti coll, ja no li agrada.
13: No, però sí que és veritat que jo soc allò de colors diferenciats. Pantalons, no, samarreta, però això de barrejar coses...
4: A mi els degradats no m'agraden, però en el cas de l'equipació de Kobe Bryant...
2: Però no està malament, no?
4: No, a mi m'agrada, és bastant elegant. O sigui, que tu consideres que no és...
13: Estic sol en això, no passa res.
4: No, tranquil.
12: No és la primera vegada.
13: No.
12: I la tercera, Marta, la tens al cap? O ho miro, si no, eh?
2: Ostres,
12: ara no m'agrada. No, tranquil·la. He sigut jo que he tret en el jardí jo sol.
2: A mi de les samarretes, soc una mica rara avis, però em rellisca bastant, eh? Vull dir, jo cada... M'és igual, o sigui... Me'n poses una de color... De fa tres temporades i penso que és d'aquesta, vull dir, soc d'aquesta mena de manera.
12: Aquesta és l'altra, que també canvia massa, no? Vull dir, que ja sé que han de vendre, però de tant... Em podríem mantenir una de la temporada anterior, perquè, clar...
4: No, s'ha d'anar canviant, perquè si no n'hi ha el negoci, no...
3: Si et sent el director de màrqueting, et penja.
12: Ja. No, clar, 135 euros val. Sí. No, ja ho entenc. Ja ho entenc, que s'ha d'anar canviant cada any.
13: Compte aquí l'oportunitat del Birmingham i el gol. El gol del Birmingham, el gol de Prisk, la centrada des de l'esquerra, s'avança el conjunt anglès. Superada la primera mitja hora de joc, la centrada des de l'esquerra de Cochrane, s'alça aquí el davanter del Birmingham, Prisk, guanya la partida als centrals blaugranes, envia la pilota a la dreta de Chesney, que s'ha estirat, però la pilota ha entrat fregant el seu pal dret, marca el Birmingham, 31 de la primera... Birmingham 1, Barça 0.
12: Marca el Gerard.
2: Evidentment això fa que esclati el públic de l'estadi, el públic del Birmingham, evidentment celebrant aquest gol moltíssim, amb moltes ganes, veiem moltes famílies, molta gent celebrant aquest gol, i els jugadors del Barça parlant entre ells, i de seguida doncs des de l'staff tècnic Hansi Flick fent correccions després que Jofre Torrents, doncs, pobre, no hagi pogut estar del tot encertat a l'hora d'evitar aquest gol del Birmingham.
12: Sí, el gegant li guanya el salt a Jofre. És veritat que la centrada és bombada, no és pel porter, no?
3: No.
12: Jo crec que Gerard no hi arriba i Jofre té poca fe, eh?
4: Tec tampoc està especialment ràpid, eh? Vull dir, perquè a la reacció, no? Hi ha una espècie de mini caiguda. Ja compteu amb això, eh? Vull dir,
12: no. Sí, no. Carlos, què hi dius?
3: No, jo dic, Prisk és molt llest. Busca la zona de segon pal per alliberar-se de la marca del central i buscar un duel contralateral, que al final sap que físicament és superior, i remata bé. Aquestes entrades, deies, són de les que s'allunyen del porter, és a cama natural, sí. I s'allunya del porter, per tant aquí el porter ho té difícil per sortir, i és que és un bon jugador, eh? O sigui, van pagar 7 milions l'hivern passat per ell a Jugardens, i és un jugador que la temporada anterior a Suècia havia fet 23 gols, és veritat que ha tingut una segona volta d'adaptació l'any passat, que només va fer un gol amb el Birmingham, però crec que és un jugador que els hi donarà molt a la Championship.
4: Uh-huh. El detallet de Tonkara, sí, sí, que hem vist ara...
13: Una altra arrencada, al mig del camp, una conducció llarga per plantar-se a tres quarts.
12: Sí, sí, però amb un esperó, una sotaneta...
4: Un nou control orientat.
3: Bueno, està fent el que s'espera d'un noi d'aquesta edat, és a dir, té moments. Ara de moment és un jugador de moments, és a dir,

0: productes a l'instant amb una foto i crea llistes per projecte per agilitar les compres i els pressupostos. Descarrega't ara la nova app. 20 anys construint junts. Obramat.
1: Me l'estic descarregant, eh? Perquè...
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Ja veuràs que va la mar de bé. Per cert, la tercera equipació, tot i que no tinc clar que sigui allò oficial confirmat al 100%, però allò que circula per internet, és un blau turquesa. No està malament. No està malament.
1: Bueno. Després també s'havia filtrat.
0: N'he vist de pitjors.
2: Blau turquesa, eh?
0: Sí, sí. Una part fins i tot més clara que l'altra, vaja... A casa meva m'he posat molt d'acord amb els colors, amb els familiars, però jo aquesta part la veig més fosca que aquesta.
3: Sí.
0: Sí, Carlos? Ho confirmes? Val,
3: sí, sempre.
0: Sí, sí, és un blau turquesa, però una... Sí. O sigui, està com per la meitat, diguéssim, a partir del coll, baixant cap avall, i una meitat a l'esquerra és un blau turquesa més clar i l'altra és més... Més
2: és color platja, no? Color mar de platja
0: ètica, no?
1: Seychelles, no?
3: Anem a pujar el nivell, eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
3: Però no té coll, Pau?
4: No, no.
0: Ha pres mal un jugador del Birmingham, Marta?
2: Sí, però em sembla que es recupera, eh? Sí.
4: Fujimoto.
2: L'han atès, em sembla que es recupera.
0: Doncs el 35 de la primera, Birmingham 1, Barça 0. El Barça que en atac no està donant allò molts símptomes de perill, però sempre hem de tenir en compte que el Barça està jugant amb un 11 absolutament de circumstàncies i que es troba davant d'un rival més rodat. A Flick, per cert, que no t'ho he preguntat com l'estàs veient, Marta, ara que tenim
2: molt,
0: un primer pla per
2: seriós.
0: La tele.
2: Molt seriós, donant moltes instruccions, però molt, molt concentrat, com si fos un partit oficial de Lliga, gairebé et diria, a veure, no dels importants, però sí que el veig molt concentrat, molt seriós i sobretot molt, amb moltes indicacions i parlant molt també amb els seus companys d'estaf tècnic.
0: El podrem escoltar al final del partit, Marta?
2: Sí, sí, si tècnicament...
0: Sí, sí, però vull dir que fa roda de premsa, per entendre'ns.
2: Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, exacte. No ens l'hem d'imaginar gaire llarga, la roda de premsa, no. Però sí. Però sentirem Hansi Flick explicant les seves impressions després d'aquest partit, sí.
1: Bon color, eh? Té un color de Formentera.
0: I ara que en parlàvem, no?
1: És aquest color espacial.
0: Seria això. Sí. Alguna anècdota?
2: El veiem més en forma que abans de l'estiu.
1: Sí, també, també. Sí. Sí.
2: Hi ha hagut aquí...
1: Està més fi, sí.
2: Hi ha hagut més amanides que cap a elles, jo crec.
0: Jo no sabia si era el pentinat, però no, vosaltres creieu que no, eh?
1: Està
0: que...
1: més fi, està més, està més estilitzat, fi. Sí.
2: Uh-huh. Està més estilitzat, total. Sí, sí, sí. Ha estat àmpliament comentat, això, aquí, a l'estat de pretemporada.
0: Molt bé. Ara que parlàvem de platja, alguna anècdota, David, a la platja aquests dies?
1: No he trepitjat la platja i...
0: Esperava aquesta resposta.
1: Confio, espero, no haver-ho de fer amb el que queda d'estiu.
3: Ni per la teva filla, no?
1: No, és que a la meva filla no li agrada la platja. Aleshores, jo aquí tinc una... no? Tinc aquí agafat... Sí,
3: ben conduïda des del principi.
1: Sí, sí, és més de piscina. Aleshores, a mi piscina no em molesta tant com platja. Piscina és molt còmode, és a dir, no hi ha sorra, no hi ha gent cridant... Una piscina més íntima, no?
3: Depèn quina piscina. O sigui, les de la Jet Set sí que potser no criden.
1: No. Has de triar d'horaris, no? O sigui, jo ja ho tinc ben estudiat.
4: Però aquí són molts, perquè crec que el Carlos tampoc és gaire de platja. De sol, com a mínim.
1: Però el Carlos té pinta d'haver de passar pel...
3: Sí, no vaig a dir la paraula perquè se m'escaparà un taco, però el bona persona del Pau diu pel famós dia a Can Dragó, que quasi morim ja allà.
4: No, però és veritat que el sol, tu vas dir que el sol no era la teva passió.
3: No soc gent fan, però jo sí que vaig a la plata, però ah, sí, hi ha una cosa que es diu parasol, meravellosa.
1: No, però no.
3: M'esclafo allà sota i no hi ha
4: problema. Una cosa que es diu sofà aire condicionat, que és el que faig jo.
1: Aquí estem a la mateixa línia.
0: Totalment, no? Clar. Perquè llavors hi ha el moment que el parasol vola.
1: No, hi ha parasol.
0: Incòmode.
4: I que emprenya els del costat.
0: Sí, sí, que t'has d'aixecar corrents amb una imatge que és poc edificant, diguéssim,
1: sí.
0: Per la resta de banyistes.
1: I es va movent la llum, i aleshores has d'anar canviant.
0: Sí.
1: I hi ha sorra igual, o sigui, encara que hi hagi un parasol, hi ha sorra al terra.
4: Un punt de
0: vergonya. Sí, clar. O sigui, a la platja, la sorra no marxa amb el parasol, és evident.
1: Encara que no et moguis, això jo ho he provat, encara que no et moguis en dues hores,
0: sí.
1: Tens sorra a sobre.
0: Sí,
1: és una cosa com molt estranya, perquè intentes no tocar res, sí, per no... No, no, aquest estiu molt bé.
2: Jo sempre acabo amb sorra per tot arreu.
1: Sí. Sí.
2: A vegades... No, no, i em passa que roba que després he rentat, que surten grans de sorra de les butxaques.
1: Efectivament, sí.
2: Dels pantalons curts, de samarretes, i dius, però a veure, però què ha passat aquí?
0: Del folre.

0: el banyador.
1: És inexplicable, és inexplicable.
0: Compte aquesta falta que té el Barça. El 39 de la primera perd 1-0 a Birmingham, Pau.
2: A l'esquerra de l'atac del Barça li han fet falta a Shane Kluivert i anirà o Karim Adeyemi o el mateix Shane Kluivert. Un dretà, Karim Adeyemi esquerrà. Veurem qui la penja. Finalment, l'alemany, el fitxatge del Barça, la penja dins de l'àrea. No l'ha pogut rematar cap jugador del Barça. El rebuig que li cau a Xavi Espar. El xut no ha estat del tot bon, tot i així entreu un servei de banda a la dreta de l'atac del Barça.
0: Ha fet un pas endavant el Barça des de l'1-0. Sí. I està més a prop ara de l'àrea rival, eh?
3: Home, Adeyemi, prou bé, eh?
0: Sí.
3: Per ser estrena... Sí, m'està agradant, eh?
2: Home, i se'l veu amb ganes de tenir protagonisme avui.
3: Sí, sí.
1: S'ofereix moltíssim. Ens deien l'altre dia que estava donant molt bones mostres i sensacions als entrenaments que li estaven veient aquests dies.
0: Clar, que porta 5 dies, no?, entrenant-se, Marta.
1: Sí, porta molt poc temps. Sí, porta molt poquet temps, sí.
0: O sigui que, sí, en aquest sentit...
2: Una setmana, va ser el divendres de la setmana passada, que el Barça va jugar contra l'Europa.
1: El 24.
2: Ell s'entrena al matí, efectivament. Compte que hi ha... Penal a favor del Barça.
4: Doncs mira, penal, és com a futbol sala.
2: Aquí tindrà el conjunt blaugrana l'oportunitat d'empatar el partit després del gol de Prisc. Penal clar sobre Hamza Abdelkarim. L'ha provocat molt bé aquí el jugador egipci. Tindrà l'oportunitat des del punt de penal. També hi ha Bernal la terra.
0: Sí, jo crec que és Bernal, qui l'acaba provocant, no? O rep el cop previ?
2: No, aquí...
0: Ah, sí, rep el cop posterior.
4: Ja havia pitat l'àrbitre, fixa't que l'àrbitre ja...
0: Em sembla penal a mi, veure? Sí.
4: Arriba tard.
0: Pitxut a la cama.
4: Sí. Arriba tard, Clàrer.
2: De Clàrer, que a més té targeta, però vaja.
0: No,
2: li assenyalaran la segona.
4: Jo per mi no li ha de treure la segona.
2: No.
0: Pentinat inquietant, Broc, de l'autor del penal.
1: El xutarà Hamza Abdelkarim.
2: Mira...
3: És que a mi em recorda a coses que no puc dir.
0: Ah. A un dolent de pel·lícula?
3: Sí, a un dolent de pel·lícula dels anys 30, sí.
0: Doncs la responsabilitat, com diu la Marta, per l'egipci, per el jugador que ha provocat el penal, per Hamza, Pau.
4: Personalitat, eh?
2: Sí, i anirà aquest futbolista del Barça Atlètic, que va arribar el mes de gener a Barcelona. Ha estat cedit aquests mesos, ara hi ha en propietat del Futbol Club Barcelona, i ara amb cama esquerra Hamza Abdelkarim, el xut i el gol. Empat el Barça des del punt de penal a 4 pel descans. Marca Hamza Abdelkarim, ell l'ha provocat, ell l'ha transformat, restableix el marcador del Futbol Club Barcelona després del gol del conjunt anglès. Marca ara Hamza, camí del descans, petó a la gespa, Birmingham 1, Barça 1.
1: Ho ha celebrat amb aquest gest Hamza Abdelkarim, que recordem aquest estiu ve de debutar amb Egipte al Mundial Internacional, aixeca passions a tot el món àrab i ara els seus companys evidentment l'han felicitat, l'han anat a abraçar content Hamza Abdelkarim.
0: Amb molta seguretat, enganyant el porter, fort xut amb l'esquerra que ens permet obrir la primera estrella. Bé, aquesta Holding Fort per celebrar el primer gol del Barça, i no serà l'última, mira, ja ho veig, això. Veig la primera remuntada de la pretemporada.
3: Encara que no marqui el Barça, no serà l'última.
0: Exacte. No serà l'última estrella d'am de la nit, segur que no. M'imagino avui que és Festa Major Sant Feliu de Guíxols i actuen els Diversiones, allà sota casa, ben apropet l'escenari, doncs que s'obriran moltes estrelles d'am.
2: Quan tornis, no?, després del partit, potser encara el
0: ja hauran acabat, veurem si m'uneixo l'enemic.
2: Alguna cosa hi haurà.
3: Nit llarga per la banda.
0: O em quedo a casa tancat amb el ventilador i m'espero que s'acabi la festa per anar a dormir.
3: Complicat, eh? Pot allargar-se molt, no?
0: No.
4: Jo crec que aquesta conversa ja la vam tenir un dia.
0: Sí, quarts de quatre, màxim.
4: O te'n vas i que palmi el generador. I llavors ja s'ha acabat.
3: Quarts de quatre em sembla molt.
2: Per ser Festa Major, no?
0: No, home, el dijòquei, que és el segon que actua, comença a 3:45.
2: Home, però demà és dissabte.
0: Una horeta i mitja, un quart de quatre, ja està. Vull dir,
3: no ho forces, no?
1: Però quin és el debat de si s'allarga la nit o no?
0: No, el debat és que no es pot dormir. O sigui, a casa meva no es pot dormir.
1: Clar, és que et passa com a mi, que a la Festa Major de Parets tots els concerts són al parc del costat de casa.
0: I llavors tu què fas? T'uneixes a l'enemic?
1: Te n'has d'anar a la Festa Major. És que no es pot lluitar en contra de...
0: Però depèn del pla que hi ha aquella nit.
3: Renunciar, tancar finestres, obrir ventiladors...
4: Aquesta és l'única opció que no...
1: Has d'anar,
4: o vas i et carregues el generador i s'ha acabat la festa.
0: Sí,
4: això ja ho hem parlat un dia. O fas el que jo faria, que és baixes allà i sempre trobes algú del barri per fer una cerveseta.
3: No, i aquestes hores no pots
4: passar. I tant, al meu barri sí.
3: Aquestes hores sí.
0: L'estrella d'am sempre circula.
4: Sempre.
0: Sigui l'hora que sigui.
4: L'estrella d'Am.
3: L'estrella d'Am pot circular a casa, també.
4: No, no, però
0: sí,
4: allà...
0: Sí, no, suposat.
3: Bueno, és, un com... tema, és un tema de socialitzar o no socialitzar, no?
0: Compte que Hamza s'ha animat massa amb l'acció del, sí, del gol i ha fet una entrada que pot haver fet mal a un jugador del Birmingham. De fet, ha vist groga, no, Marta?
1: Sí. Sí, sí, i ara està parlant amb l'àrbitre i s'està interessant pel jugador, que sembla que està força adolorit. Sembla que ara l'han ajudat, s'està aixecant, s'estaven plantejant si feien un canvi o no, però de moment sembla que continuarà a la gespa.
0: Sí, jo crec que és el turmell esquerre on ha rebut
1: Newman, és Newman que ja s'aixeca.
2: Arriba molt tard, Hamza, i veu la primera targeta groga per un jugador del Barça.
3: Perquè, Carlos, Hamza, o sigui, a nivell de poder arribar al primer equip i jugar, encara el veus molt...
4: Jo encara el veig verd.
3: Val. Sí, perquè, clar, necessitem de nous i tal,
0: sí, sí.
3: I, clar, és molt jove, no? Suposo,
4: sí,
3: i...
4: jo crec que és un jugador amb potencial, crec que és un jugador interessant, però crec que necessita... Pensa que ve de jugar el juvenil aquest any, que ha estat molt bé,
3: no, clar,
4: el tram
3: clar,
4: final
3: clar
4: de la temporada, però jo crec que necessita... A més, és un noi que per l'edat i tot necessita jugar.
3: Sí, sí.
4: Sí que s'ha de veure què fa aquest any a Segona Federació. Segurament és un jugador que entrenarà habitualment amb el primer equip, que anirà entrenant alguna convocatòria, però jo crec que aquest any el que necessita és participar amb el filial i veure. Mm. Però jo... Se'm fa difícil pensar...
2: Compte aquí el Birmingham i quina aturada de Chesney. Quina mà del porter polonès per enviar la rematada del Birmingham a corna. Salvador Chesney, corna pel Birmingham. Aquí ha bat la defensa del Barça. En aquest, diria que és Hamza, el mateix Hamza, que no ha pogut rebutjar la pilota. I després la rematada al segon pal de Tomoki. I quina mà de Chesney.
4: No és que no pugui rebutjar-la, és que se la menja.
0: Sí, sí,
4: sí, és que se la menja.
0: Sí, sí.
1: S'ha afegit un minut, per cert.
0: Un minut d'afegits, el que hagués dit, vaja.
3: Però molt bé Tec, eh?
1: Perquè després critiqueu el Boden Tec, eh?
0: Sí, bé.
3: Ens pinta la cara.
4: Això és el broc, Marta, que li té mania.
0: Com de córner.
2: El córner, el primer pal, es passeja aquesta pilota directament al segon, marxarà per línia de banda, possessió pel Barça.
3: No, de fet, com a fumador de puros, sóc molt fan. De... Precisament per això, o sigui, és un tio que tindria el meu equip, eh? Però no sé si em dóna tranquil·litat.
2: Acaba la primera part amb Chesney aplaudint a la graderia de darrere la seva porteria. Jo crec que li reconeixien aquesta bona aturada a límit del descans. El gol de Hamza Abdelkarim, que ara el veiem en imatges, li permet al Barça marxar al descans amb l'1-1. Ha marcat Prisk a la mitja hora de joc. Ha empatat des del punt de penal el davanter egipci. Birmingham 1, Barça 1.
1: Doncs el protagonista d'aquesta darrera acció de perill del Birmingham, que marxa xerrant amb Gerard Martín, xerrada intensa en la que la possessió de pilota és 80% Tec, 20% Gerard Martín, marxant ja cap al túnel de vestidors, que en aquest cas està situat en un dels corners de la porteria que defensava ara el Birmingham, els jugadors del Barça que mica en mica van desfilant cap allà, i em crida l'atenció, per exemple, que ara estan regant el camp i entre els aspersors ha sortit a fer exercicis d'escalfament Ronnie Bardaggi.
0: Doncs de moment Bardaggi fent aquests exercicis d'escalfament, veurem si, com tenia previst Hansi Flick, canvia tot l'11, quines modificacions fa a l'inici de la segona part. Si esteu pensant a canviar de cotxe, pareu atenció. Hyundai Link Motor estrena un nou concessionari a Barcelona, al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet. Hi trobareu tota la gamma Hyundai, servei oficial de postvenda i ofertes exclusives d'obertura. Apunta, Bonastre.
4: Bé.
0: Després et passen les ofertes pel davant.
4: Ara agafo el bolígraf.
0: Passeu pel carrer de la Botànica 57 i descobriu tot el que us ofereix la nova Hyundai de Barcelona, Hyundai Link Motor. Hola, Jordi Casals, bona nit.
5: Bona nit.
0: Amb el company de serveis informatius fem un cop d'ull a l'actualitat general.
5: Doncs mira, el ministre d'Exteriors espanyol assegura que la integritat de l'espai Schengen està totalment garantida. En un missatge a Twitter, José Manuel Álvarez ha explicat que pràcticament totes les persones que hi van entrar per diverses vies a Ceuta ja se'ls ha fet tornar. Segons l'últim recompte oficial, dels 50.000 migrants que han creuat la frontera, més de 48.000 ja han tornat cap al Marroc. També ha assegurat que no es pot viatjar de Ceuta o Melilla cap a la península sense abans identificar-se en un control policial. Això després que el seu homòleg italià, Antonio Tajani, hagi justificat la decisió de suspendre temporalment l'espai Schengen amb Espanya per protegir les fronteres de la Unió Europea. Les últimes hores, Itàlia ha dit que es faran controls aleatoris a passatgers no europeus que arribin des d'Espanya. La Comissió Europea, però, ja ha advertit que amb aquest reforç dels controls ja està vulnerant d'alguna manera les normes Schengen. Recorden que el tancament de fronteres només estaria justificat davant d'una amenaça greu a la seguretat d'un país país i notificant-ho sempre la mesura a les institucions europees i a la resta de socis comunitaris. Vueling, per la seva banda, ja ha dit que els vols entre Espanya i Itàlia operen amb normalitat i no es veuen afectats pels controls italians. Tot plegat, avui que és el dia de més moviment a l'aeroport del Prat amb més d'un miler de vols. Demà i demà passat també en sortiran un miler cada dia. De fet, moltes persones que avui agafen vols per marxar de vacances admetien que han trobat més gent de l'habitual.
6: Sí, ha sido llegar y hemos dicho, guau, que hay demasiada gente, no es normal.
7: Lo veo muy lleno de gente, sí.
8: Bueno, com no sol venir molt, doncs l'estic veient una mica més ple del que tocaria, però, bueno, bastant normal, també.
5: Ara bé, això no s'ha traduït en descontrol ni a l'hora de fer cues ni a l'hora de facturar. I els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona a Lloret de Mar, a la Selva. La policia ha rebut l'avís a primera hora de la tarda per la troballa d'un cadàver dins d'un contenidor d'una urbanització del municipi. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació per esclarir els fets.
0: Gràcies, Jordi. Bona nit.
5: Bona nit.
0: Dos quarts i mig de deu al descans. Birmingham 1, Barça 1. Prisca avançat al Birmingham. Hamza empatat pel Barça de penal. Penal clar que li han fet el mateix davanter a Egipci. Fem una pausa i de seguida tornem.
9: El Barça en xancletes a RAC1.
10: No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
11: Què us poso?
12: Per mi una estrella.
11: I per tu?
13: Jo també una estrella.
12: Ara estem d'acord.
13: Estem d'acord?
14: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
15: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients i llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
16: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
17: RAC 1. A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
18: Bona nit, són 10:45 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
17: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
19: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
17: Tu diràs, de dilluns a divendres a 10:45, els caps de setmana a les 11.
20: RAC 1. Tots som un milió.
21: Ara que hem acabat l'escola
22: i tenim més temps lliure,
23: ara que podem fer el que volem,
24: volarem els pares amb la pistola d'aigua
25: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
26: I escoltarem els contes de RAC 1.
27: A la piscina!
28: Al cotxe!
29: O a l'hora de la migdiada!
30: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
31: I, oh?
32: Els contes de RAC 1 són dels vivim del cuento. I són divertidíssims!
33: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
34: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
35: RAC 1 Podcast.
36: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets.
37: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
38: Vídeos i històries exclusives.
37: Notícies.
38: Entrevistes.
37: Reportatges.
38: Descobriu com és la ràdio per dins.
37: Twitter, RAC1,
39: Instagram i TikTok.
38: RAC1 Oficial.
39: RAC1.
38: Seguiu-nos.
40: Tots som 1.
17: El Barça en xancletes és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: 5 minuts per 9:45 de la nit al descans. Birmingham 1, Barça 1. Primera edició del Barça en xancletes de les 3, que si tot va bé, hi acabarà bé en aquest estiu. Perquè abans ho comentàvem en temps de versió estiu, en el temps afegit, Marta, que hi ha un... Hi va haver ja, de fet, una amistosa porta tancada, el Barça 4, Europa 1, a Sant Joan d'Espí, i que hi haurà un amistós que veurem finalment com serà dilluns, del Barça contra el Preston.
1: Sí, estem a l'expectativa de veure si podem veure aquest partit, perquè internament, bé, internament i oficialment no és un partit com a tal, es considera un entrenament amb un altre equip. Aleshores, estem una mica a l'expectativa de si podran haver-hi periodistes, o sigui, si podrem estar ni que sigui una estona veient el partit o no. En principi és a porta tancada i de moment ho continua sent. Estem intentant negociar poder veure ni que sigui una part o, en fi, no sé.
2: Marta,
1: ja que som aquí, estaria bé poder veure alguna cosa.
2: Marta, has dit Preston?
1: Sí.
2: Bueno, doncs penseu que el Birmingham és tiqui-taca comparat amb el Preston, eh? O sigui, el Preston és... No. O sigui, el Preston és una cosa sèria, eh? O sigui, el Preston és futbol anglès, però 3.000%.
0: Del d'abans.
2: No sé si encara continua a la plantilla Pol Valentín, que és el fill d'Albert Valentín, que havia sigut secretari tècnic del Barça.
1: Sí, em sembla que sí.
2: Sí, encara hi és, no?
1: Diria que sí.
2: Sí, l'any passat hi era i crec que tenia un altre any de contracte. O sigui, si no ha sortit...
1: Sí, sí. Jo crec que sí, pel que m'han dit, sí.
2: Doncs el Preston és...
3: Sí, el que li vols dir a la Marta és que no cal que negociï perquè no, potser no val la pena, no?
2: Sí.
1: M'estàs dient que és millor que anem a una terrassa a passar tret, amb una cerveseta?
2: No, perquè, home, perquè veure el Barça sempre és veure el Barça, però em refereixo que el rival és una cosa sèria, eh?
0: Però rasquen o no, també?
1: És com fer un entrenament amb cons o...
2: No, al revés, no, o sigui, que no em refereixo que és un equip estil futbol anglès, canyero. Tot pilotes llargues, tot segones jugades, molt físic, moltíssima
1: molt,
2: pressió.
1: Molt anar al xoc, als duels,
2: molt,
1: no?
2: Molt, i aquí els
1: àrbitres...
2: Sí, jo ho he vist a la primera part, que aquí els àrbitres permeten contacte.
3: Permeten, sí. Sí.
2: A més, a la Championship no hi ha VAR.
0: Però sent uns amistosos, sí. No?
2: No.
0: No, no hi ha amistosos, Pau Preston, eh?
3: Va, aquí. Menys contra el Barça, clar.
0: Doncs vés avisant Marta que compta les cames i els turmells.
2: Sí, Preston és d'aquells equips, sobretot quan juguen al seu camp, molt complicat de superar, perquè és un perfil, ja dic, d'equip físic molt agressiu, molt directe, molt d'això de duel segona jugada. Ja jugava... Os Màgic jugava, el que havia jugat a Cádiz i tal, però ja dic, és el perfil de jugador, si tu els veus físicament, és un equip d'armaris de tres portes.
0: Per cert,
1: m'ha quedat molt clar, és un retrat molt gràfic de...
2: Perquè tinguis tota la informació sempre, Marta.
1: No, t'ho agraeixo, me n'he fet molt a la idea.
0: Ja va dir, pel que veiem per televisió i ens comentaves via interna, pot ser que finalment no canviï tot l'11, Marta, Flick?
1: Pot ser que no, perquè el que estem veient és que estan fent exercicis d'escalfament amb molta intensitat, 5 futbolistes, Aaron Jacobishvili, Jaco, a la porteria, per tant hi haurà canvi a la porteria, veiem Álvaro Cortés, Roni, que el mencionàvem abans, Àlex González i també veiem Ibrahim Diarra ara mateix fent aquests exercicis amb certa intensitat.
0: Perquè ara que anomenem Roni, dels jugadors que són o que poden sortir... diguéssim, del primer equip, Roni i Caçador serien els que tenen més números, Marta?
1: Sí, aquests dos han de sortir.
0: Han de sortir, en principi.
1: Està planificat així. Caçador, de fet, hauria d'haver sortit abans del 30 de juny, perquè es comptava amb els 20 milions que s'havien, diguem, pressupostat que podia generar la seva sortida. S'havia marcat que abans del 30 de juny havia de sortir perquè els comptes s'haurien tancat de manera més satisfactòria. Els números, ens deien textualment, haurien quedat més macos. Però Marc Caçador, clar, les ofertes més sòlides que té són de l'Aràbia Saudita i no té cap ganes d'anar a jugar al futbol saudita.
0: Lògic.
1: Aleshores, la idea era anar veient passar una mica a l'estiu, veure com es movia el mercat, a veure si arribava alguna proposta que li fes més al pes, amb més cara i ulls, d'un futbol que no fos el saudita. Aleshores, s'ha de veure què és el que acaba passant les properes setmanes. De moment, amb un Caçador que si només hi ha l'opció saudita sobre la taula de manera sòlida, difícilment voldrà fer el moviment, almenys és el que pinta a hores d'ara.
0: També et dic que, clar, veus que De Jong no hi és, que Gavi arribarà tard i que hi ha una vacant al costat de Pedri i dius, ostres...
3: Sí. Sí.
0: Per què no? Vull dir, me la jugo fins al gener, com a mínim.
3: No, i s'ha de veure els del Mundial que arriben. sí. Després, físicament, com...
0: Sí.
3: No costa, o sigui, sempre hi ha un procés d'adaptació.
2: Quantes vacances es faran
1: final? Ell sap que té molt poques opcions sí, sí. De, sí, sí, de jugar, clar. Perquè Hansi Flick no li ha amagat, diguem, les cartes en aquest aspecte. Vull dir, ell ho sap perfectament.
2: Marta, tu que ho tens controlat, els que han jugat al Mundial amb Espanya, quan faran de vacances? 3 o 4 setmanes?
1: Tornen el dia... O sigui, el
0: 12 d'agost, no?
1: Hansi Flick, sí, diu que tindrà tot l'equip el dia 12 d'agost. Abans del 12 d'agost encara no tindrà tot l'equip al complet.
0: I van acabar... Posem que la celebració encara forma part del Mundial el 20 de juliol.
4: Clar. 3 i mitja.
2: Sí, 3 i mitja. Sí, sí, sí. 3 i mitja.
1: Bueno. El dia del meu aniversari.
3: Que entenc que Gordon Koundé arribaran abans, no?
0: Sí, dos dies abans.
3: Dos dies abans, bueno.
2: Sí, sí. Jo crec que anirà un pèl just la, o sigui, al final jo crec que 4 setmanes hauria de ser el mínim que sí, jo entenc, no? Que al final hi ha els compromisos que hi ha ni... però sí, 3 i mitja no està malament. Jo sí, espero sí. Que en aquestes 3 i mitja no, hagin fet molt poca cosa.
3: Sí, no, molt poca cosa de res, no? Perquè, o sigui... no,
1: a Instagram els veiem bastant relaxats, sí, sí. Va seguint una mica el que
3: bona
1: estan
3: vida,
1: fent.
3: Sí.
1: No ho estan passant gaire malament, no.
0: De Caçador, Carlos, tu, en el seu cas, creus que és...
2: Jo si fos el Marc...
0: Se l'ha de jugar o sortiria?
2: Jo sortiria. El que passa que jo entenc perfectament, i més per un culer de socarrel com és el Marc Caçador, és molt difícil sortir del Barça. Costa, això ho hem parlat moltes vegades. Sí, i més quan t'ho sents. O sigui, és difícil en qualsevol cas, però si a sobre t'ho sents com a teu, que és el cas del Marc Caçador, doncs encara és més difícil sortir del Barça. Però si ell pensa en el seu... futur proper com a futbolista, jo crec que ell ha d'optar per sortir del Barça.
3: Sí, està en un moment que ha de jugar i encara...
2: Ha de jugar i necessita... Sí. L'any passat va tenir poca participació i la previsió és que cada cop en tingui menys. Ah. Perquè si l'any passat que faltava, que Bernal no estava bé, que sí. Van a Meril, que Gavi tal, que, i ja va jugar molt poc, aquest any que se suposa... Al final, 6 migcampistes per davant teu. I clar, 6 migcampistes que són? El que dèiem, Bernal, Frenkie, vale, Frenkie no hi és, Gavi, Olmo, Fermín,
3: Pedri.
2: Ah, és que és molta xitxa.
3: Han de caure molts perquè
2: no
3: puguin.
2: I ves que no exploti algun d'aquests.
0: Sí, a sobre, clar.
2: I a sobre tinguis més llenya. Sí que és veritat que ara al principi pots dir, hòstia, tinc una mínima escletxa allà perquè Frenkie no hi és i en té per temps. Fermín, a veure com està, com surt, com... Sí, pot passar, però... A mi se'm fa difícil, llavors jo optaria per marxar a un altre lloc. El que passa que has de seleccionar bé on vas i potser l'equip on tu aniries o voldries anar no et vol.
3: No et fa l'oferta.
0: No, clar. De moment, com diu la Marta, només hi ha l'opció saudita i aquesta, vaja, jo això sí que ho entenc perfectament, no la contempla Marc Caçador. Arriba el teu moment preferit de la pretemporada, Marta. Canvis al Barça. Començo per aquí. Els del Birmingham et donaré una mica més de marge, però el Barça... tens ja més o menys controlat quins
1: encara
0: canvis
1: no,
0: fa?
1: Encara no, m'has de donar un momentet més.
0: Perfecte, d'acord, te'l dono.
4: Veiem ara...
0: És un moment...
3: Anem a pressa.
4: Àlex González, ens ensenyava a la televisió, Àlex González.
1: Sí, Àlex González, els que hem dit que, sí. Que entrarien, entren. Aleshores, ara estic fent un recompte ràpid de qui hi ha i qui no hi ha.
0: Ara ens ho expliques i de seguida ho expliquem amb l'empat a un al marcador. Birmingham 1, Barça 1, recordo, s'ha avançat l'equip local i ha empatat Hamza de penal. Per cert, hi ha una zona, vaja, que sembla el Mundial, sí, totalment de càtering.
3: Estan comprant Frankfurt.
0: Vaja, sí. O és una zona que jo no m'hi he fixat i ja estava buida la primera part, però vaja, pel que ens deia la Marta, l'estadi era ple, i veig una zona en què no hi ha absolutament ningú.
2: Segurament és la banllotja, que deuen tindre un càtering, no? Descans i...
0: Clar, ja són 3:15 de nou, és hora de sopar, no?
2: Sí.
3: Oh, i tant,
0: sopen aviat. No.
1: A veure, hora de sopar. És hora de resopar. Hi ha el canvi a la porteria. Sí? Entra Jakob Archesny, entra Roni per Adeyemi, entra Álvaro Cortés per Gerard Martín, Diarra per Tunkara i Àlex González per Shane Kluivert.
0: Perfecte, doncs aquests són els canvis que fa Hansi Flick de cara a la segona part. Ens hem quedat sense Adeyemi, ens hem quedat sense Brima Tunkara, que han estat dos dels noms que han cridat l'atenció.
3: Els dos més destacats, i també el Marc Bernal, el veig molt fi, eh? No sé si el veieu físicament.
2: Sí,
0: pot ser.
3: Jo el veig finíssim.
2: Ha estat treballant tot l'estiu,
3: Es nota,
2: Bernal.
3: Sí, sí.
0: Fi, però al mateix temps, corpulent
3: no,
0: com...
3: No, no, quan dic fi, sí, dic sí. Que està fit en el sentit que el tio està fort.
0: O sigui, sí.
3: I ràpid.
2: Jo sé que o sigui, ha estat treballant, a part que ho ha penjat en xarxes, conec a la persona, a una de les persones que ha estat treballant amb ell i tal. O sigui,
3: es nota, eh?
2: Sí. Al final jo... Però veus, en el cas d'ells, que van acabar la temporada...
1: Disculpeu, una correcció, continua Tech Chesney, eh? Malgrat que havíem vist els escalfaments de Iaco. Perdoneu.
3: Bé.
0: No passa res. Perdonada, Marta, no me faltaria. Quan hi ha hagut canvis al Birmingham o no?
2: A veure.
0: No te'ls demano, dic si n'hi ha hagut, perquè ens avisis quan els tinguis.
2: Jo diria que no. Coneixent-los, diria que no.
0: Simplement això.
1: Jo veig bastant els mateixos ara mateix.
0: Doncs vinga. Si els dos que més hi enteneu del Birmingham ara mateix dieu que no hi ha hagut canvis, jo vaig a missa.
3: Pregunta l'examen molt fotuda.
1: Estic veient els mateixos.
0: Doncs ja està. No hi ha res més a dir. Continuen els mateixos. Mira, el dolent de la pel·lícula dels anys 30.
3: Sí, exacte.
0: L'autor del penal, que el pas que va no acaba el partit, tot i ser un amistós, eh? O sigui, és un fistilista. Què podia jugar Preston amb els teus amics, Carlos? Sí, tranquil·lament.
3: Amb un accent fort parla, saps?
0: Sí, sí. A tot això ja arrenca la segona part, Pau.
4: Sí, primers segons d'aquesta segona meitat. La possessió és pel Barça. Minut i mig ara jugant per la banda esquerra. Bernal cap a Àlex González. La primera pilota que toca l'ex de l'Adam. La recuperació és del Birmingham. Ara pilota pel Barça.
0: Jo tinc ganes de veure Cortés, que em va agradar força Vitoria. Que a més aquell clar, dia vaig anar en directe
3: sí.
0: I va ser el dia del seu debut com a titular sí. I vaja, em va causar molt bona impressió i és una posició aquesta de central esquerrà que home, no et diré que hi ha allò molt marge però hi ha una escletxa si sí. Ho fas molt bé, no? Mm. Jo tinc aquesta sensació.
3: No anem sobrats, d'efectius, no?
0: No, perquè clar, Araujo mai saps com sortirà no. Christensen ja saps que difícilment t'aguanta gaire partits seguits, per tant a més, esquerrà molt bona planta.
1: Agrada molt.
0: Sí, sí.
3: És important.
0: Vaja, jo em sembla que és un dels noms que ens hi hem de fixar en aquests partits del Barça en xancletes. No sé, Carlos, si el tens gaire vist.
2: Sí, el tinc vist perquè aquest any aquí al Superesports hem fet diverses vegades el Barça Atlètic i he tingut la possibilitat de veure'l en directe, per televisió i sí, tal. Sí. Crec que és un jugador amb un potencial tècnic-tàctic per mi molt bo. Crec que és un jugador dotat. A mi el perfil físic, no tant en els duels, però sí en les situacions de velocitat en llarga distància, em fa dubtar més.
0: Val.
2: Però jo crec que és un jugador que és d'aquells que jo ho dic sempre. O sigui, hem de perdre 5 partits en veure aquest noi.
0: Clar.
2: O sigui, li hem de donar l'oportunitat.
0: Sí, home, clar.
2: Si després no val, doncs no val, però li hem de donar l'oportunitat de veure'l. I ara que agafa la pilota Àlex González, hòstia, aquest noi té una història, igual l'heu explicat 200 vegades, però no. Té una història curiosa, aquest noi pràcticament fa 6 mesos jugava a l'Adam,
0: sí, sí.
2: El juvenil de l'Adam. I el va signar el Barça pel juvenil A per acabar la temporada, si no m'equivoco, el signen al març.
4: Finals de febrer.
2: Finals de febrer, sí. Març. I clar, un noi ha passat de jugar al febrer en el juvenil de l'Adam.
3: Et trobes a l'estiu jugant amb el
2: primer equip del Barça. Són d'aquestes històries curioses.
4: Sí, ha fet 6 gols aquest tram final de temporada amb el juvenil del Barça.
2: Sí, he de dir que amb l'Adam era absolutament...
0: Diferencial.
3: Insultant,
2: sí.
3: No? Insultant.
2: Sí, era d'aquells jugadors que tu el veies allà i deies, ostres, és que la resta van amb moto i aquest va amb un Fórmula 1, saps? Yeah. Sí, I no ho dic, evidentment, com a cap després els companys, sinó per destacar el que era ell, de dir, el noi destacava moltíssim.
3: Quan passa això, o sigui... L'endemà ja està signat, no? És un altre equip. No pregunto, o sigui, quan un tio destaca ja en un equip que no és d'Espanyol, Barça... És a dir, quan triguen a emportar-se'l?
2: Bueno, jo intueixo, i no tinc la informació, però intueixo que ell no ve abans al Barça perquè l'Adam juga a Copa del Rei i fins que l'Adam no es classifica per Copa del Rei i tal,
3: val.
2: I fins que no queden tal... Però d'aquest equip... Però és que del juvenil de l'Adam l'any passat salta Edgar Dobles al Madrid i... Edgar Dobles, si no ho dic malament, sí. Diria... No me'n recordo el nom, però sí. I Àlex González al Barça. Sí, que eren els dos extrems.
0: Ja. Clar, perquè pugui haver-hi aquest moviment, hi ha d'haver acord amb el club.
2: Correcte.
0: Clar, si el club diu no, fins a final de temporada, esperes, doncs...
3: Sí, sí.
0: Però clar, és veritat que també pel club venedor, com més temps el tinguis al al teu equip també més opcions hi ha que el vegin més equips i te'n donin més, no? Mm. Vull dir que també és...
2: Iker Doblas, perdona, he dit Edgar Doblas, Iker Doblas és el que va fer pel Real Madrid.
0: Compte. Compte,
5: la central al segon pal la despenjava Àlex González, l'ha acabat traient la defensa del Birmingham després d'aquest atac per la dreta del Barça.
0: O sigui que és extrem esquerrà, gama canviada, eh?
2: Sí.
0: O... sí, eh?
2: Sí, el Doblas és juga a la dreta, però és esquerrà, i l'Àlex González juga a l'esquerra. Habitualment.
0: Hi ha un Edgar Doblas, eh? O sigui, que no te l'has inventat, vull dir que quedis tranquil. Vull dir, no és aquest que dius...
3: És un clavament de cables de conèixer...
0: Però juga a futbol,
2: sí.
0: Vull dir...
2: Sí, no, hi ha un Edgar Doblas segur, perquè a més el conec. O
0: sigui, val.
2: Sé qui és.
0: Val, d'acord.
2: És un davanter que havia jugat al Castelldefels i tal, no sé què, passa que se m'ha creuat el nom, per això he dit... O sigui, el cognom era Doblas segur, però el nom se m'ha creuat.
3: Però no ens has volut colar per alguna cosa,
2: no?
3: No anava per aquí, no?
2: No. Encara no facturo per aquestes coses, no ho descartem. Estic parlant amb el meu cap de màrqueting personal.
3: No? Perquè et gestioni una mica aquesta història.
2: Exacte, perquè gestioni totes aquestes coses. Totes les anècdotes que siguin facturant, David, ja.
3: Sí, no, per suposat.
0: El 5 de la segona part, amb empat a 1 al marcador. I sí que de tant en tant van rascant també...
3: Sí, eh?
0: Jo és que ja m'estic preocupant pel Preston, eh? I sort que no el veurem.
2: I espera que comencen a arribar...
1: Stansfield ha vist una targeta groga per directament pujar-li a coll i bé una mica més i a Xaf de totes Xavi Aspar. O sigui, l'ha abraçat per darrere, li ha pujat al damunt gairebé i el trepitja gairebé. O sigui, increïble.
2: Aquí hi hauran dues coses. La primera és que ja veuràs tu quan comencin a arribar... Clar, és un equip que vol pressionar sempre. Ja veuràs tu quan comencin a arribar tard a les pressions. Començaran a deixar anar la cama, a parar el joc i tal.
3: Clar.
2: I després que el Birmingham està a prop, cada vegada més a prop, de començar la competició, perquè si no m'equivoco, la comencen 15 dies, però a més la setmana que ve ja tenen Carabao Cup.
3: Vale?
2: Llavors...
5: compte la centrada que prova Roni.
2: Sí, jo crec que el seu entrenador farà els canvis més tard, o sigui, no els canviarà ara. Farà mínim 70-75, potser. Igual m'estic equivocant, però...
3: No, ja dic,
2: pel que intueixo i el que oloro jo amb aquestes coses, serà això. Sí. Jo
1: hi ha quatre jugadors del Birmingham fent exercicis d'escalfament.
2: Sí, però la setmana que ve ells ja juguen a camp del Swansea, Carabao Cup.
0: Uh-huh.
2: I la setmana següent, el 15, ja juguen primera jornada de Lliga de Champions i a camp del Sheffield United. Uh-huh. Per tant, o sigui, és l'últim amistós, no sé si deuen jugar alguna cosa més entre setmana, però ho dubto, ja et dic, perquè jo m'hi jugaria alguna cosa de que avui és divendres, avui juguen, els hi dona el cap de setmana de festa, o potser demà entrena i el diumenge a festa, perquè allò del diumenge és una cosa gairebé sagrada.
3: Però un Birmingham Sheffield sona heavy metal, no?
2: Sí. Però n'hi han de més durs.
0: Per cert,
2: jo per mi, lo més bèstia que pots veure a Championship,
3: sí.
2: Preston és una cosa bèstia. Millwall és una cosa...
3: A més, l'afició de Millwall és com...
2: Sí,
3: és la
2: més, bueno, hi ha una pel·lícula inclús dels ultras del Millwall.
3: I
2: el Millwall és una cosa també seriosa. Parlo a nivell d'estil, no? Que ningú m'entengui com un desprestigi ni res. No.
3: Sí,
2: parlo
3: sí.
2: A nivell d'un estil anglès clàssic, dur, de contacte, de joc directe... O sigui, jo me'n recordo que la primera vegada que vaig parlar amb una amica espanyol que estava allà em deia... que el que a Espanya diem futbol directo aquí és tiki-taka, i és veritat. O sigui, tu vas allà i...
3: O sigui, l'Eibar era el Barça de Guardiola,
2: exacte,
3: no?
2: Exacte.
0: Sí. Compte ara.
5: La passada a l'espai de Casador cap a Àlex González. No hi ha pogut arribar aquí el futbolista ex de l'Adams. Anticipar la defensa del Birmingham. Servirà de porteria a Gins Weidel.
0: Per cert, ara que parlàvem de la cara al cap, s'està jugant, i ho dic perquè crec que hauria d'estar penat, la final de la Supercopa de Bèlgica. O sigui, no es pot jugar el mes de juliol una Supercopa.
3: Ostres, què?
0: Ah, vull dir, espera't a l'agost, encara que sigui l'1 d'agost, m'és igual, però jugar una competició oficial el 31 de juliol, sí, sembla...
3: Hi ha uns límits que no es poden...
0: Clar, em sembla un límit...
3: Estem d'acord.
0: Que no es pot traspassar. Bruges 1, Unión San Gilo a 0, minut 24 de la segona part. Ha marcat Tresoldi a l'inici del segon temps. Tresoldi, que avui està mirant allò moviments de mercat i està sonant... per algun equip que ara no em surt, però vaja, que potser que hagi marcat o hagi fet el seu últim servei al Bruges, de moment donant-li la victòria en aquesta Supercopa de
2: que dominis el mercat belga ja em té fascinat.
0: Sí. No, estava mirant allò, en general, moviments de mercat o importants, allò, el típic directe de mercat que vas passant a dir, a veure què ha passat avui, no?
3: Aleshores, diguéssim que futbol oficial de clubs en juliol, això ho prohibim per llei, no? Ho prohibim per llei
0: Per mi només hi ha l'excepció possible del Mundial i
3: no,
0: de l'Eurocopa.
3: De clubs?
0: Per mi no. O sigui, amistosos, no fotem al mes d'agost jugar un partit oficial.
3: Que acabarem jugant...
0: Ah, i al mes de juliol.
3: Acabarem jugant a la primera jornada de Lliga el 25 de juliol, no? Acabarà passant
0: sí.
3: Això.
0: Sí. Bé, a no ser que acabin el 15 de maig a Bèlgica.
2: Però, sí, primer que a Bèlgica acaben aviat, però que hi ha altres països que han de jugar el juliol perquè després hi ha aturades invernals, per exemple. O sigui,
3: sí. A Sèrbia estan jugant la Lliga.
2: Sí, i a Escandinàvia juga ara, perquè després a l'hivern han d'aturar-se...
0: Ah, és diferent.
2: Llavors, sí. Clar, és que això depèn, però sí, jo entenc perfectament la línia en la que viu el Jaume, eh? O sigui, tu a Espanya no t'imagines algú jugant una competició oficial el 25 de juliol. A mi em va passar un any amb el Sevilla, eh? Que hem jugat tres prèvies d'Europa League.
3: Ah, clar, les prèvies.
0: Però les prèvies europees, clar, això sí que...
2: Allò va ser una xufla.
0: És que no hi ha més dates.
2: A més era... O sigui, sempre que ens feien els sortejos per matar-nos, saps? O sigui, primera eliminatòria ens toca Hongria. Dius, bueno, bé, Budapest no és gaire tal. Segona eliminatòria, Lituània, gest artificial. Zalgiris, Vilnius. Però és que la tercera ens toca Sigma Olomouc, que és República Txeca. Però allà donde...
3: Profunda República
2: Txeca. Sí. Sí, que va ser un juliol-agost entretingudet.
5: També ha jugat avui al Sabadell, partit de temporada, ha guanyat 1-0 contra l'Inter Escaldes de la primera divisió andorrana, gol de Rodrigo Escudero en un partit que s'ha jugat al camp de Sant Oleguer de Sabadell, segona victòria en aquesta pretemporada, ha jugat fins ara 4 partits al conjunt de Ferran Costa.
0: Demà, ho dic bé, demà jugava Espanyol, i demà juga el Girona, que rep l'Arsenal.
5: I també juga el mateix Sabadell contra l'Andorra, en aquest cas a porta tancada al Car de Sant Cugat.
0: Per què s'està posant de moda, veig, això dels partits a porta tancada, Carlos? Tens alguna teoria?
3: Bona pregunta. No, sí. Però...
2: Sí,
0: no, si no la tens, ens ho pots dir, vull dir, no.
3: No reinventis, si no.
2: No, o sigui, eliminant la possibilitat de dir no, és que no vull que em vegin els rivals. Mira, si el partit es grava, que tothom el grava, o sigui, els dos equips el graven segur, és molt fàcil, si jo sóc rival del Sabadell, és molt fàcil aconseguir que el rival de demà del Sabadell, o el de, dic el del Sabadell, com dic el del Girona, com dic el de que sigui, em passi el vídeo.
0: Sí.
2: Perquè un dia te'l demano jo, però hi haurà un dia que me'l demanaràs tu.
3: El City, si vol el vídeo de l'Arsenal, ho té bastant fàcil, no? O sigui, jugant contra el Girona...
2: Sí, sí. Però aquell serà televisat i tal, i no hi haurà cap problema. Però entén-me que si no, ho pots obtenir igualment. Saps? Sí. Llavors, traient això, per l'únic que em quadra, és a dir, per temes, anem a dir, de màrqueting, publicitat i tal, que digui, hòstia, no haig de muntar... l'operativa normal d'un partit.
3: Més ràpid, la despesa, més fàcil,
2: exacte,
3: no?
2: La despesa que em suposa muntar un partit. Tu muntes un partit d'entreno, truques... O sigui, si no hi ha públic, tu, o sigui, pots jugar a l'esplanada del parc no sé què, que hi hagi una tripleta arbitral i a jugar. I la despesa és molt inferior a muntar un partit i tal. Clar, si tu no tens clar que aquest partit, per muntar-lo, econòmicament et donarà rèdit...
0: Prefereixes fer-lo porta tancada.
2: Si fas a porta tancada i tal. A més de que, com tenim aquesta avidesa... Que no ens passava avui, perquè ho deien, hòstia, tinc ganes de veure el Barça, perquè tal.
0: Sí.
2: Doncs tenim aquesta avidesa de comentar i de treure conclusions, de dir, hòstia, no, a Dejem i tal, i Brima tal, i l'altre no sé què. També és una mica, jo crec que en certes coses, protegir els jugadors. És a dir... Saps? No tinc que donar explicacions de si faig, juga aquest, no juga, tal. Jo crec que va per...
0: M'ho quedo per mi, no? Per l'entrenador, en aquest cas, per l'estaf i...
3: I potser en el cas de, per exemple, m'ho invento, el dia del Preston, tu proves coses que potser en un partit tan obert potser no provaries tant, no? O sigui, no ho sé, eh? Vull dir, tu proves més com un partit per...
2: I que potser ho vols perquè els que avui han jugat menys agafin el dilluns a Preston i juguin 70.
3: Clar.
2: I ho vols, i perquè moltes vegades, hi ha excepcions, però moltes vegades, us ho dic, i això amb coneixement de causa, els partits de pretemporada, o sigui, tu montes els 11 i tal en funció de la càrrega de minuts que vols fer. És a dir, la primera setmana o la segona setmana de pretemporada, no, que tots juguin 45, perquè és una primera presa de contacte i tal. No, la segona ens interessa que juguin 60. Llavors fas un dia un 60, un altre dia un altre. A la següent 70. Nosaltres normalment fèiem 45, 60, 75, 90.
0: Sí, sí, en progressió. Compte el Barça, que hi va.
5: A veure la conducció de Ronnie Bargi, prova el xut des de la frontera, el rebut i el gol del Barça, gol de Hamza, gol del Barça, gol de Hamza.
0: L'anula? No.
5: El segon
0: no.
5: Acaba rematant aquesta pilota morta al davanter egipci. El xut des de la frontal, diria que era de Ronnie, mal rebuig del porter del Birmingham. Recull l'esfèrica Hamza Abdelkarim per rematar la pilota cap dins. Marca el segon també en el seu compte particular, el quart d'hora de la segona. Birmingham 1, Barça 2.
1: Evidentment ho celebra amb moltes ganes, de seguida rebent la felicitació dels seus companys mentre Hansi Flick prepara canvis.
0: Doncs el xut de Ronnie, bota davant del porter, que la vol atrapar, em recorda un parell de gols del Mundial, sí. En l'intent d'atrapar-la se li escapa al porter i està rapidíssim.
3: Està
0: Hansa,
3: ràpid,
0: eh?
3: I la clava, eh? Jo,
2: sí.
3: Això...
2: Sí, sí. Primer que no és fora de joc,
0: no.
2: Però a part, com no, a la Championship no hi ha VAR, amb la qual cosa, si l'ha donat, sí, ja està, aquí no es revisen.
0: Sí. I ens permet obrir una nova estrella d'am. Oh, fot-li, Montfort! Vinga. Ben fresqueta, bé, una altra
5: ara.
0: Estrella d'am.
5: Entra bé ara, fresqueta.
0: Sí.
2: Ens podíem portar una caixeta, no?
5: Sí.
3: Ara... En tinc una aquí, jo, eh?
5: Ara
3: sí,
5: la traurem.
3: Sí,
2: ara. Broc sempre un pas per davant.
3: Sí, caixeta aquí sota.
0: Hi ha un trenet de canvis ara que fa frenat, eh? Per part del Barça li donem uns segons a la Marta. Ens avises, Marta, quan els tinguis. No hi ha pressa el 16
1: de la segona. Els tinc.
0: Doncs vinga,
1: marxen
0: foli.
1: Del terreny de joc. Tech Chesney, Marc Bernal, Jofre Torrents, Xavi Espar, Christensen i el golejador Hamza Abdelkarim. I entren al terreny de joc Iaco a la porteria, Héctor Fort, Guille Fernández, Brian Fariñas, Orian Goren i Òscar Gistau.
0: Doncs noms també a seguir, com els de Goren, un interior, com el de Gistau, un davanter també interessant, sí. O Héctor Fort, que sí. Ha tornat. Mira, està comptant l'àrbitre que n'hi hagi 11, m'agrada això. Perquè, clar, ha fet tants canvis al Barça que no li facin la de Xavi Agustí de jugar amb un més dels que
3: però
0: toquen.
3: Però li ha costat, comptar-los. Hi havia cara de... No sé si aquest l'he comptat o no.
0: Sí,
3: no
0: sí.
3: El cas Héctor Fort és interessant, perquè
0: sí.
3: Lateral dret és una posició que no tenim especialment ben coberta.
0: No.
3: I no sé si la intenció de Flick és quedar-se'l o...
0: Però clar, ell tenia bastant clar, dic Flick, que havia de sortir la temporada passada.
3: Sí.
2: Jo crec que aquí hi ha una competició entre... És veritat que són perfils diferents, no m'enteneu com que són, no són cromos repetits, perquè són perfils totalment diferents, però crec que aquí serà una competició entre Xavi Espart i Héctor Fort. Qui es quedarà? No sé, suposo que Flick es prendrà fins al final de mercat per acabar de decidir. És veritat... que són, ja repeteixo, són perfils molt diferents. O sigui, al final, l'Héctor Fort és un perfil de molt més recorregut, molt més un carriler, entès com això, i al final el Xavi Espar és molt més un centrecampista jugant de lateral, amb aquesta capacitat per fer línia de 3 en la sortida, per ficar-se per dins també i tal, però sense tanta profunditat.
0: Sí, i recordo, Marta, algun capítol amb Héctor Fort, o sigui, en aquest contrast que deia en Carlos entre Espar i Héctor Fort, que Espar és com molt més... ordenat, estable,
3: no?
0: Sí. I en canvi...
1: Els agrada més...
0: Fort és més díscol, no?
1: El que li han vist a Xavi Espar que el que va demostrar Héctor Fort. De totes maneres, m'ha semblat interessant que han tingut molta xerrada. Hansi Flick ha agafat Héctor Fort
0: sí.
1: Amb moltes instruccions abans d'entrar al terreny de joc, parlant molt amb ell... com intentant-lo convèncer d'alguna cosa, i m'ha semblat rellevant aquesta conversa Hansi Flick, Héctor Fort.
0: Com de que té córner al Birmingham, Pau?
5: A veure, el córner la penja Cochrane al punt de penal, no ha pogut rematar aquí cap jugador anglès, passada aquesta pilota serà servei de banda fora pel Birmingham.
0: Tu que tens aquí els pòstits amb els 11, Bonastre,
5: sí.
0: Tens ara la disposició de l'11 del Barça?
5: A veure, si la Marta em confirma, ha marxat Casado? Em deies,
1: sí,
5: Marta?
1: Sí, Val, ha marxat Casado, doncs... i m'havia deixat de comentar que ha entrat Diarra.
3: Al principi, no?
0: Diarra havia entrat, sí, a l'inici de la segona part. Sí.
5: A veure...
1: Ah, doncs ja l'havia comentat.
3: Sí, jo crec que sí, Marta.
1: El que ens hem de quedar és que l'11 ha canviat al complet.
0: Ara sí.
1: Ja no hi ha el mateix 11 que hi havia la primera part ja al complet.
0: Màxim 60, en la línia del que deia abans en Carlos. Ningú ha jugat més de 60 minuts.
5: I a la defensa és Álvaro Cortés i...
1: Doncs tenim Iaco a la porteria, Brian Fariñas, Héctor Fort, Cortés i Pasqué, al mig del camp Guille i Goren, més avançat Diarra, i al davant Roni, Gistau i Àlex González.
5: O sigui, Brian Fariñas central.
2: Sí,
0: central dretà.
3: Sí, sí, sí.
0: En principi és mig centre, no?
2: Sí, és mig centre.
0: Bé, doncs...
2: És mig centre...
0: Polivalent.
2: Sí, és més un 6, 8, però més un 6 que no pas, però bueno...
1: És que jo crec que la parella la formen Héctor Fort i Álvaro Cortés, de centrals. Sí, sí, per com estan posats.
0: Doncs ara mirem el lateral dret qui hi ha, que seria...
3: Sí, per això parlàvem.
1: Brian Fariñas.
0: Fariñas de lateral dret, d'acord. D'acord, doncs.
1: Sí, sí, és que és com ho comentava ara.
0: Val.
1: Bé, ara acabem de comprovar en el dibuix de la gespa, però per com s'estan col·locant és així.
0: Compte aquesta falta del Birmingham.
5: A veure, que la penjarà aquí el conjunt anglès i anirà Cochrane amb cama esquerra dins de l'àrea. L'ha acabat traient Álvaro Cortés. L'entrega d'Àlex González, que no ha estat del tot bona. Després l'han acabat llançant llarga als anglesos. Pilota per Jakovicvili.
0: Per tant, diguéssim que Brian Fariñas li fa fer el que a vegades ha fet amb Casador. I que ja havia fet Casador el filial, que és fer d'un fals lateral que puja al mig del camp. Compte.
5: A veure, aquesta pèrdua aquí en zona de tres quarts perillosa que va posant el peu a Brian Fariñas, la recuperació del Barça protegint aquesta esfèrica, pilota enrere cap a Héctor Fort, vol treure la pilota controlada, no ha pogut connectar amb el seu company, compte que hi va el Birmingham dins de l'àrea, li cau a Guille Fernández, el rebuig que no ha estat bo, li cau a Carlos Vicente, provava el xut, l'acaba traient Álvaro Cortés com pot, aquesta pilota encara es viva, el rebuig llarg d'Héctor Fort. Pilota a la banda, favorable al Birmingham.
0: És que ara és un 11 del Barça Atlètic mínimament reforçat, eh? Sí. Ara el Barça patirà. Jo tinc aquesta sensació.
2: Mira el Barça Atlètic, eh?
0: Sí.
2: Pasqué ve de jugar juvenil B, Orián Goren juvenil A...
0: Sí.
2: És que ni del Barça Atlètic.
1: Si el veiem entendre, ara encara ho serà més, sí.
2: Sí.
0: Sí, per tant, que no ens estranyi que el Birmingham torni a remuntar.
3: Clar, perquè queda davant a 11 llops, no?
0: Sí.
2: No, el que passa que, bueno, ara el Birmingham de moment només ha fet el canvi de Jay Stansfield, però jo suposo que, ja ho he dit, ell pràcticament ara ho planteja com a l'últim partit, és l'últim partit de pretemporada, llavors jo no sé si jugaran 90, però estaran això, amb una càrrega de 70 i pico segur.
0: Sí, sí.
2: Segur.
0: De moment el Barça està guanyant. Birmingham amb un Barça 2 al 22 de la segona part. CaixaBank dona suport al talent, a l'esforç i a la superació. Per això CaixaBank estan amb l'esport sempre.
5: Clar, sempre. Ben fet. Clar que sí.
3: Ho dubtaves?
5: No. Mai. I em sembla interessant la confiança de Flick en Òscar Gistau, que és un jugador que ha tingut lesions importants els dos últims anys, que això li ha impedit tenir continuïtat. Sí. I és un jugador que encara és juvenil, amb 18 anys, i que aquesta última temporada també li ha faltat aquesta continuïtat per problemes físics, però acabada la temporada rep la trucada de Hansi Flick. Jo crec que és una aposta de club, més enllà de l'entrenador, que ja fa uns quants anys que es va parlant del davanter de Salou.
2: Sí, jo crec que és un jugador que tenia una progressió molt marcada en el futbol base, que ja de cadet ja jugava amb juvenils i de més. I és veritat que les lesions que ha tingut en el darrer any i mig, dos anys, han frenat aquesta progressió, però jo crec que el club és d'aquells jugadors que els té marcats i que hi confia, no? I que s'ha de veure...
5: Compte la rematada de John Solís i el gol del Birmingham. Doncs mira, l'ex del Girona, que empata el partit. La centrada de Cochrane l'han despenjat, han deixat sol a John Solís davant la posició de Iaco. Marca per baix el 23 de la segona, empat al Birmingham. Birmingham 2, Barça 2.
1: Els jugadors del Barça, seriosos, parlen entre ells, es fan correccions, hi havia alguns comentaris entre ells, sobretot en la manera de defensar aquesta jugada, mentre, evidentment, els futbolistes del Birmingham ho celebren, i és festa major a les graderies, amb càntics que no paren. La nit serà llarga com el poble de Jaume Mollo, queda clar.
3: Un altre tipus de festa major.
1: Sí.
0: Oportunista Solís, el Barça, que ja ha patit en alguna acció pilota aturada, ara ho ha tornat a fer.
3: De fet, abans, Jaume, ja ho estaves mig insinuant, que hi hauria algun problema defensiu.
0: Que...
3: a la primera...
0: Ara mateix hi ha molta diferència.
2: Sí. És que estem parlant que està jugant amb un lateral dret que no és lateral dret.
3: Sí, sí,
2: està jugant amb un central dret que no és central dret. Ara mateix està jugant amb Pasqué a l'esquerra, que és un noi que aquest any jugava al juvenil B.
5: 16 anys.
2: Sí. Llavors, clar, diguéssim que O sigui, estàs posant molts números per...
5: Mira, mira, contra la passada llarga per Prisk, la passada de la mort al segon pal, no hi ha arribat Scott Wright, però continua tenint aquí l'atacant del Birmingham, la posa enrere, la centrada des del vèrtex de l'àrea, el cop de cap de la defensa blaugrana, li cau l'esfèrica Jordi Pasqués, associa bé cap a Àlex González, no hi pot arribar l'atacant blaugrana, possessió pel Birmingham.
0: Ara al Barça li costa sortir de camp propi. Veus més jugadors del Barça escalfant-se, Marta, o en principi Flick ho tancarà aquí?
1: Jo crec que farà algun altre canvi, si no m'equivoco, sí, és Toni Fernández el que s'escalfa, o sigui que podria fer un altre, no veig ningú més amb el pitrall, no, sí que veig més jugadors del Birmingham fent exercicis d'escalfament.
0: Per tant, potser farà allò de donar partir 45 minuts entre dos futbolistes del planter, sí. Que a vegades ho ha fet Flick en d'altres o altres entrenadors,
1: sí, sí, sí.
0: En pretemporades.
3: Hem vist a Bellingham amb la samarreta del Birmingham,
0: sí.
3: Com aixecant-se, no? Com anant a celebrar...
2: Sí, sí.
3: I no cal, no cal ajut. O sigui,
5: sobre gesticulant.
3: No has vist un partit del Birmingham en 3 anys. Però endavant. O sigui,
1: això és com l'Aleix Parisem al Sabadell, no? Una mica.
0: Aquest pal... Que sàpigues que està escoltant, per tant, ha rebut
1: brometa,
0: el pal.
1: És brometa. Sí, ja són brometes que li fem a la redacció.
3: No, però aquests pals sempre entren bé. Sempre entren bé.
0: Que sapigueu que l'Aleix diu que el gol, el primer del Birmingham, arriba després d'una pèrdua d'ADM al mig del camp que podria haver estat falta perquè el toquen per darrere quan fa la passada i perd la pilota i llavors munten la contra i fan el gol. Per tant, ja injustícia arbitral
3: ja
0: en el primer gol de la pretemporada del Barça. Des d'aquí, una abraçada a l'Aleix.
1: Verge santíssima.
3: Ja comença l'escàndol. Em sembla bé, anar preparant, sí, sí. Ja.
0: No sé si en els altres gols potser ha vist que hi ha fora de joc de Solís en aquest segon. A mi m'ha semblat que hi havia un jugador del Barça que el trencava, ara parlant seriosament.
3: Algunes mans, no. No sé.
5: Clar, àrbitre anglès. Un equip anglès,
0: clar,
5: àrbitre anglès.
0: Es pot permetir, no? A veure, que tenen una falta al 26 de la segona i el Barça que haurà de treure aigua de la barca en els pròxims 20 minuts. Sí. A veure si la barca no s'acaba tombant.
5: I el Birmingham, que ja ha demostrat que és perillós en aquesta pilota, compta per sobre de la defensa, li cau a Carlos Vicente dins de l'àrea, prova la centrada a les mans de Iaco, segur aquí al primer pal, el porter que ha estat cedit aquesta última temporada a l'Andorra.
0: Passa que no us he preguntat, i mira que abans m'ha fet venir bé, que ha parlat del Bruges, que continua jugant la final de la Supercopa belga. Li han empatat, mira, ha marcat l'Union Saint-Gilloise, ha marcat McAllister, que no és el Liverpool, el 77, Bruges 1, Union Saint-Gilloise 1. Per tant, veurem si hi ha pròrroga penals. Imagina't jugar una pròrroga el 31 de juliol. Espero que hi hagi penals pel bé de la Federació Belga, perquè si no, des d'aquí em sentiran.
3: Pel bé de l'Albert Ferran, no? Que li agraden els penals.
0: Sí, també. Segur que fa...
3: Segur que està seguint per veure els penals.
0: Sí, fa el que pot per veure aquella
1: tanda. Aquí en cas d'empat, penals, eh?
0: Ah, també?
1: Sí, en cas d'empat, penals. Ho hem preguntat abans al Barça i ens ho han dit.
0: I que donen algun trofeu o què? Que hi ha d'haver penals. No d'impressa, vull dir...
1: Això ho desconec.
2: El Villa de Birmingham, no?
3: Sí. La nit és llarga.
1: Una sí. Placa o...
0: Baixa Bellingham, no? Donar el trofeu.
1: Sí, una gerra de cervesa, no sé.
3: Que això va passar en el Maracanã, als Estats Units fa 2 anys. També hi havia a la lliga dels Estats Units.
0: Però allò era perquè era una lligueta i llavors sí, era per desempatar, no? Era allò l'International Champions Cup, allò...
3: Hi havia una excusa, no?
0: Una trincada tremenda que feien els clubs, vaja. Bé, i algú més, perquè algú organitzava allò.
3: No estaria Infantino pel mig? No.
0: Bé, mai se sap. O potser una d'aquestes empreses que vol ara associar-se amb la FIFA. Compte aquí, torna.
5: Cochrane prova el xut, el travesser i fora. Déu-n'hi-do, la volei amb cama esquerra aquí del lateral del Birmingham, que ja ha demostrat que té molta presència en atac, ha provat buscar un golaç, vaja, però ha acabat marxant primer, impactant el travesser i després cap a fora, l'ha tingut aquí el conjunt anglès, a 28 de la segona, Birmingham 2, Barça 2.
0: Suposo que ara Flick que no les té totes, Marta.
1: Ara mateix és a l'interior de la banqueta, parlant amb els seus companys de l'staff tècnic i d'alguna manera doncs, repassant què és el que li està costant més al seu equip. Però clar, és que té una línia defensiva molt tendra ara mateix. Sí. Jo crec que també és comprensible.
3: Sí,
0: i que ara surtin jugadors de refresc del Birmingham, no sé fins a quin punt, Carlos, és bona notícia, perquè sortiran frescos també,
2: veure,
0: no?
2: Sí,
0: menys nivell.
2: Per ritme físic, sí. És veritat que la banqueta del Birmingham a nivell de... talent no és molt potent. O sigui, el que passa és que sí, clar, sortiran jugadors amb ritme i tal.
3: Compte aquesta, eh?
5: A veure, l'acció de Ronnie, la recuperació entra dins l'àrea, posa la passada, intentava rematar aquí el primer pal Àlex González, Això serà servei de cantonada, bona acció d'aquí, sí, de l'Internacional Suec per banda dreta i després intentant posar la passada perillosa cap a Àlex González.
0: Doncs bons minuts de sí. Rooney.
3: Sí, la veritat és que ha tingut un parell d'intervencions bones.
0: Sí, se la veu elèctrica, m'espurna, el xut previ al segon gol, és d'ell.
5: Ganes de reivindicar-se.
0: Sí.
3: Sí, però m'ha
0: de... O ganes que algú la...
5: A veure, que ho torna a intentar. Ui! El Barça, la rematada dins de l'àrea. Diré que Brian Fariñas, efectivament, el xut que marxa fora. L'ha tingut aquí el conjunt blaugrana.
0: Bé, bé, ensenyant les urpes. El...
1: Donen trofeu, per cert.
0: Ah. A Baby Barça. Sí, sí, clar, si no...
2: Villa de Birmingham.
3: Quan guanyes aquest trofeu, on el deixa? Un traster, no? Un traster,
5: o que el sortegin entre els jugadors.
1: El pots portar, saps allò que fas, sí, per Nadal dels pongos, a l'amic
3: sí, invisible? Sí, exacte, no? Clar, que estava pensant això. No? Dic,
1: I vas allà a sopar amb els col·legues i portes sí. allà el Villa de Birmingham.
0: Però no? El Museu del Barça, deu veure, una secció dels amistós.
1: Ets l'utiller del Barça i portes el teu pongo és aquest, saps?
3: És una secció que és un blue space d'aquests de...
0: Home, però escolta'm...
3: Una persiana, eh?
0: Però els Teresa Herrera i els Carranza...

0: un partit únic, com per exemple el Gamper, que pels més joves ja ho saben que abans era un quadrangular i era fantàstic.
1: Sí. Però ja, o sigui, ara perquè s'ha perdut la tradició al final, ja amb tot el tema de màrqueting, amistosos fora, tal, però o sigui, jo et diria que així, em surten 10 o 12 trofeus d'aquests d'Espanya, segur, eh?
2: Sí. Sí.
1: El trofeu naranja...
0: Naranja, sí. El de Mallorca no em surt el nom, era... Però era, també era... El Barça el jugava molt sovint.
2: Sí, sí, sí.
0: Bé, fa 300 canvis al Birmingham, però Marta, jo...
3: 300, eh? És que sí.
0: Jo t'ho perdono, vull dir...
3: Jo diria que és 11 sencers.
0: Sí, sí.
1: 75.
0: Deixem que en Pau amb els pòstits vagi fent.
1: Però deixeu una estona també.
0: Sí, no, no, tranquil, no t'ho preguntaré. Tu ves-t'ho ordenant per quan ataquin i llestos.
3: És que part, estic fent la consulta del que ens interessa realment, que és el tema del trofeu.
0: Ara. Ciutat de Palma, jo trobo.
3: Estic rebent inputs. El premi està esponsoritzat per un estudi de tele i cinema... que es diu Digbet Lock, el propietari és Stephen Knight, escriptor i guionista britànic, creador, entre d'altres, de la sèrie Peaky Blinders.
2: Què dius,
3: ara? I està previst que ell sigui a l'esdeveniment de lliurament del trofeu.
2: Ah, no està malament aquesta idea.
0: Bé, aquest tio ha decidit que ell volia donar el trofeu
2: al
0: Barça o al Birmingham i ja està, ha fotut la pasta i vinga.
2: Ah, però és curiós, eh? És com si aquí, no?
0: Sí, sí.
2: Productor...
0: Hosti, per cert, estic veient que el trofeu Ciutat de Palma, acabo de flipar, 5 d'agost, Mallorca-Paris Saint-Germain.
2: Què dius?
0: Us ho juro. Sí, sí.
2: Bon cartell, eh?
0: Home, és el 150...
3: Però com ha passat
0: això? No, mira, ara jo crec que trobarem la resposta amb els amics d'Estrella Damm, que celebren el 150è aniversari.
2: Ah, amic.
0: I entenc que aquí, doncs, vaja, deuen haver col·laborat. Això, vaja, el Mallorca ara també té... Qui hi ha al Mallorca? Hi ha Steve Nash, no? No sé, perquè com que aquesta gent va canviant de propietaris...
2: Sí,
1: diu el Rubén que sí.
0: Sí, per tant, que no sigui tan bé que aquí hi ha una via directa amb el PSG. Sí, sí, sí, sí, sí. Que, per cert, darrere el Birmingham és accionista minoritari Tom Brady.
2: Sí, sí, sí.
0: Per cert,
2: sí.
0: Això també diem-ho que... Sí. Que han...
2: És d'aquests milionaris americans que, de sobte, els dona per invertir en clubs de futbol.
0: Que aquest no ha vingut, malauradament, que ens hagués agradat veure. En lloc de veure Bellingham, que ara més el realitzador la segona part s'està recreant amb Bellingham,
2: Bellingham,
0: ens hagués agradat més veure Tom Brady.
2: Bellingham no està sobreactuant molt, eh?
0: Sí, està... Saps que l'enfoca, li han dit, t'estan enfocant, sí. Jut.
1: És que ell s'ha adonat compte que l'estaven enfocant.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí.
2: Li han dit, posa la samarreta del Birmingham, fes veure que ets fanàtic.
0: Que així en vendrem més,
2: sí,
0: segurament.
2: Ja,
0: compte que ataca el Barça.
4: A veure, l'atac per la dreta, la passada dins de l'àrea cap a Òscar Gistau, no l'ha pogut controlar aquí al mig del camp Orian Goren. Possessió pel Birmingham.
0: Doncs escolta'm, el Barça està traient el cap aquests últims minuts, eh? Jo em pensava que no sortiria de l'àrea i molt bé. Pas endavant dels nanos.
2: No, només per Bellingham ja vull que marquem a l'intercept. Ja és un tema ja...
0: I si no, que guanyem els penals, no?
2: Sí, és igual. Sí, sí, però sí. No és el mateix, eh? O sigui, jo vull el 2-3. O sigui...
0: Mira,
4: comprovem. A veure, bona combinació per la dreta. Hi va Roni Bardaggi. A veure, aquesta falta és clara. Ha acabat caient aquí l'internacional suec, que continua deixant-se veure en el partit d'avui a Birmingham.
0: Sí. A la segona part, per mi, el millor.
2: El millor, sí.
3: Podem dir, l'11 del Birmingham.
4: Ara.
0: Sí. Doncs va, Marta.
3: A veure, es manté a la porteria James Biddle i a la defensa hi ha Laird, Fry, Robinson i Buchanan, el doble pivot Maddox i Masby, per davant Roberts, Wright i Bateman i en punta Luis Vázquez.
0: Mítica discoteca de Platja d'Aro Maddox. És el meu apunt que no puc evitar fer després d'escoltar el jugador del Birmingham. Compte la falta.
4: I la penjarà, jo diria, el mateix Roni, també en aquella posició, Àlex González. I anirà Roni amb cames esquerra, penja la pilota dins de l'àrea, cap a ningú, acaba rebutjant un defensor del Birmingham.
0: És que parar-ho costa molt, eh?
2: Sí.
0: Són torres comparats amb els del Barça. A veure, que està atacant ara l'equip de Flick, ho torna a intentar.
4: A veure, el canvi d'orientació de nou cap a Roni, pot fer l'acció individual, encarant el seu defensor, ha d'aturar-se aquí l'internacional suec, la deixa cap a Brian Fariñas, associant-se de nou amb Roni. Continua l'acció individual, va cap a dins, ajudant-se ara amb Jordi Pasquer, aquest enrere cap a Álvaro Cortés. Aixeca el cap al central aragonès, bona conducció de Cortés, la dona d'Esperó, Goren a l'esquerra cap a Àlex González, de la centrada amb l'exterior. Acaba traient de la pilota de l'àrea al Birmingham.
0: A fer la de la mina amb la dreta, per tant, sí. Això seria l'L1, no? Si la de la mina és l'L2...
2: Ara no recordo quin era el comand... Sí? L2, era?
0: Sí, no? La de la mina?
3: Sí, sí. L2. Sí,
0: per
3: sí.
0: Tant, seria l'L1, no? Seria...
2: Som molt dolent, eh? No,

0: No, la veritat, eh?
1: No, no, jo jugant soc fatal. Bueno, quan jugava, vull dir, no...
0: No, però és que ara hi ha una sèrie de combinacions de...
1: Sí, no.
0: És impossible, eh?
1: Fa regats estranys, sí, no.
0: Et sents molt inútil amb el comandament.
1: Suposo que tu, com a jove de la transmissió a Bonastre, no?
2: Alguna cosa, però lleugerament no he sigut mai de consoles, jo, no. Compte aquí la passada que s'ha enverinat, la rematada d'Òscar Xistau, que marxa fora. No, és veritat, vull dir.
3: No, s'ha encat l'Amstrad, és veritat.
0: No, m'agrada Bonastre perquè... O sigui, és una esfera totalment diferent de la que seria un tio de la seva edat, eh?
3: Sí.
2: David Elian, res.
0: Sí. No, o sigui, jo em sento molt
2: jove. No, sí que hi ha hagut èpoques, però... Èpoques curtes.
1: Però joc de futbol o altres coses?
2: Sí, principalment futbol, sí. Això sí. Però ja està, eh? Això de violència.
0: Jo vaig jugar molt, jo vaig jugar molt. Sí, però ara ja...
1: Què dius, Marta?
4: Que és un senyor, Pau Bonastre.
0: Sí, ens ha quedat clar, eh?
1: És un senyor gran en cos de jove.
2: Jocs de violència i això res, eh?
1: No, mai.
4: Ell està allà al balancí, una miqueta abans d'anar a dormir.
0: Fumant pipa, no? Una pipa.
2: No, abans d'anar a dormir, no, perquè...
4: Una camamilla.
2: Abans d'anar a dormir, no, perquè sobreestimula la ment.
4: Clar, perdó,
1: sí. No mireu el mòbil mai abans de dormir-vos, sobretot.
0: Sembla gag, però és tot seriós, eh?
2: Sí, totalment.
1: És el consell del tiet Bonastre. Per cert, fa molta calor, l'estudi sóc jo.
2: Sí, no, jo. Al principi ara, feia fred, però...
4: Aquí estem molt fresquets, ara mateix.
1: Sí, ha baixat la temperatura, Marta?
4: Sí, es nota.
1: Sí, eh?
2: Marta, què teniu de camí ara?
4: Amb una manga curta, per això.
2: Què teniu de camí ara a Sant George Park?
1: Poc, no?
4: 40 minuts, una cosa així.
1: Ah, doncs jo he mirat la distància abans per saber on estava un lloc de l'altre i he vist que estava molt a prop, ho devia mirar fatal.
2: Però és que tu mires en versió catalana, pensant que és autopista,
0: saps? I no, eh?
2: I no.
4: Hi ha carreteretes en què perds la cobertura.
2: Exacte.
4: Sí. Hi ha vaques, ovelles, esquirolets.
1: Ah, home,
0: bé.
1: El teu zoològic preferit.
4: Molta fauna i molta flora, sí.
1: L'animal més estrany que has vist aquests dies, quin seria, Marta?
4: Una rata molt estranya, de dimensions molt considerables.
0: Pots dir persona, també.
2: Desagradable. Sí.
4: 28.366 espectadors, per cert.
1: Mai perdem.
4: Podria dir persona. No direm persona.
1: Quan dius que era una rata molt estranya, dius només pel tamany o perquè tenia, no sé, alguna característica?
0: Alguna mutació.
4: Perquè era com molt gran i com feia uns saltirons estranys. De fet, vam dubtar si era un esquirol, però no era un ratot impressionant que just davant de la porta de Sant George Park.
0: I ben alimentada, dius?
4: Del recinte. Sí, enorme.
2: Com
4: un rinoceront.
2: Però és que Sant George Park està...
0: Al mig de no res, no?
2: Exacte.
4: Enmig de moltes vaques, sí.
2: Amb
4: Joan Poquí li hem cantat a les vaques, fins i tot.
2: Home.
4: Fent algun homenatge a Frank Sinatra.
0: Bé.
1: Poquí encantat, no, en aquesta zona?
0: Clàssics.
1: Vull dir, una zona tranquil·la, no?
4: És com peix en el seu habitat. Sí.
0: No és allò d'Àsia, no? Que estava com una mica fora de context, no?
4: No, ell està completament ja aclimatat, com si fos british de tota la vida.
1: Sí. De fet, per ell s'allargaria una setmana a l'estaix.
0: El Poquí podria sortir a Peaky Blinders, amb una boina d'aquestes.
4: Sí, tranquil·lament.
0: Una vegada l'he vist de 11 amb una boina i...
1: Sí.
4: És que ara estic mirant per veure si el tinc a prop per ficar aquí al micro.
0: Ara.
4: No el veig. No el tinc a prop. És una llàstima.
1: Sí. Clar, també és veritat que a l'hora de fer vídeos doncs pot fer-los des de qualsevol punt de deportiu, vull dir, pot fer-los des de qualsevol lloc, vull dir, no cal anar a buscar l'atracció de lloc de torn, perquè no existeix.
0: És fàcil.
1: Vull dir,
4: és divertit.
1: Llocs per visitar, no, Marta? Vull dir...
0: Poca cosa, no?
1: Pubs, bé.
4: Pubs històrics.
0: No està malament.
1: Sí.
4: També hi ha alguna destileria.
0: Ara ens hem entès.
4: També hi ha algun llac, hi ha canals, hi ha ponts...
2: El Pau s'avorriria allà.
4: Molta caseta, rotllo Beatrix Potter, saps? Sí. Dels contes aquests així, tot molt pintoresc, molta floreta, molt test, tot tancat a les 5 de la tarda, excepte els pubs.
0: Com ens agrada.
4: Aleshores, clar, queda com molt restringida l'activitat. És com que t'encaminen cap als pubs, bàsicament.
1: Els pubs a quina hora tanquen, llavors?
4: A veure...
1: El que t'han dit, eh?
2: Sí.
4: Pel que m'han dit, en teoria tanquen molt entre les 11, quarts de 12, però amb una mica de bon rotllo, la cosa s'estira una mica més.
0: Mm-hmm.
4: Si ajudes una mica a recollir les, les copes buides,
2: persiana mitja baixada,
4: bon rotllo, no? Si hi ha una mica de bon rotllo, la cosa es pot estirar una mica més, pel que m'han dit.
0: Fins la una, quasi, eh?
4: Però no és com a casa nostra, que la cosa s'allarga molt.
1: Val.
4: Aquí, tot és més recollidet.
1: I llavors, amb persiana tancada, no se segueix, no?
4: Bé, és que això jo ho desconec, perquè jo com que me'n vaig a dormir molt d'hora, sempre, saps? Clar.
0: Això t'ho expliquen a alguns periodistes, no?, que es queden...
4: Sí, sí, sempre jo ben documentada, buscant testimonis de primera mà.
0: Bona
4: fonts, sempre busco fonts, saps?
2: Compte aquí,
1: compte.
2: Que pot sortir el contracap. Òscar Gistau, Coutinho, Òscar Gistau, la dona Àlex González, era Orian Goren, el xut que marxa a corna, la demanava a l'esquerra Àlex González, li recrimina el seu company Orian Goren, servei de cantonada favorable al Barça a l'esquerra del seu atac.
0: A veure, era bona la jugada aquesta.
1: Sí, sí.
2: Jo no sé si Òscar Gistau també pren la millor decisió donant-la a Orian Goren, però vaja.
1: Sí, però vaja, a mi aquests últims minuts del Barça m'estan sorprenent agradablement.
4: I a mi m'agrada molt Orian Goren, que l'altre dia el Fermín ens el destacava i no m'estranya.
5: Sí, sí. És un supertalent també aquest.
2: A veure, el córner, Roni, al punt de penal. Intentava aquí arribar un futbolista del Barça, no ha pogut rematar per poc. A la dreta ja l'esperava aquí... El conjunt blaurana la penjarà Jordi Pasqué dins de l'àrea. Pot ser bona la rematada d'Àlex González. La treu sota pals un futbolista del Birmingham. Com l'ha picat aquí Jordi Pasqué i Àlex González, que primer l'ha tocat amb la punta de la bota i després ha intentat marcar amb el cap. No se n'ha sortit, però ha estat molt clara aquesta oportunitat.
4: El Barça ara està jugant molt bé.
1: Sí, sí. Realment el nivell dels suplents ha baixat, Carlos, com deies, eh?
5: Sí, sí, ja us he dit que es podia igualar físicament, però que a nivell de talent la banqueta del Birmingham baixava àmpliament el rendiment respecte a l'11 titular.
4: I Hansi Flick crec que s'ho està passant bé, li està agradant el que està veient del seu equip en aquest tram de partit.
1: Per cert, abans d'acabar el partit, que no ho he fet, i que han començat el Barça en xancletes així, explicant la Marta la incorporació oficial de David Cibú, ja com a jugador del Barça, cavall en dinàmica del primer equip, com dèiem, però aquest tipus d'incorporacions, més enllà d'aquest nano, que no sé si el teniu massa vist o gens, jo gens, ja us
0: no,
1: ho dic.
0: No, jo tampoc. Jo no.
1: Us semblen bé aquestes operacions? Allò de jugar-se-la amb un nano de 18 anys per una inversió curta que pot... sortir bé a nivell de que te'l quedis o que després el revaloritzi i entreguis rèdit econòmic?
5: Jo partint de la base que jo sóc molt pro Masia, o sigui, jo crec que per jugar-te-la amb jove estarà millor jugar-te-la amb els que tens aquí.
1: Ja.
5: Però sí que puc entendre això, perquè al final el Barça està en un moment econòmic en què si no pots competir. És a dir, ja. Al final és el que va fer... I no m'agrada mai comparar el Barça amb el Madrid, però el que va fer el Madrid en el seu moment fitxant els Marco Asensio, Odegaard i tot aquest perfil de dir, jo fitxo Vallejo, vale?
0: Com que et surti un B o dos B?
5: Un.
0: Ja està,
5: un. Clar. Si et surt un, clar. De dir, jo fitxo a Roni l'any passat, al Bicibú aquest, fitxo, no sé, 4, 5, 6 en els propers 3 anys. Si et surt un, ja has fet l'any. O sigui, el Madrid, jo recordo Kubo també.
1: Sí.
5: Va haver-hi un moment que el Madrid va firmar promeses de sub-18, sub-19, sub-17, va signar-ne 5 o 6. Qui li va sortir bé? Asensio. Va ser el que va explotar el primer equip.
0: És una mica com invertir en borsa, no?
5: Tu te la jugues. Ja dic, no estic defensant res, la gent no em malentengui. Jo no estic defensant res. Estic intentant explicar una mica el que jo crec que ells volen fer.
0: Per què es fa, no?
5: Sí, el per què es fa. Jo crec que el tema és aquest, és a dir, tu apostes, perquè si no després no pots entrar a competir amb els anglesos, amb el no sé què. Llavors és... m'haig d'intentar anticipar. Què em costa? 8. Bueno, si surt malament, perdré 8. I és que si surt bé, igual en guanyo 70.
1: Sí. O em quedo un crac.
5: O em quedo un crac a l'equip, o el venc
0: no,
5: per 20.
0: Si surt bé, tampoc pots quedar.
4: S'han afegit 3 minuts, per cert.
1: Els 3 de rigor, que també hagués encertat. Com estic tu? Sense dir-ho, us juro que ho he pensat i hagués dit 1 i 3.
0: És la nova modalitat, és no dir-ho i encertar-ho.
1: I que passi.
2: Has tornat en forma, eh?
1: Sí. No, és així, he pensat... A la primera he pensat un, a la segona part he pensat va, tres, de tres no passarà, no?
0: Impecable, eh?
1: Ja està, el pròxim dia intentaré verbalitzar-ho perquè en creieu.
0: No, i si jo et crec.
1: Ja, però entenc que els oients pensin que estic vacilant i no és el cas.
0: Jaume, tu no
1: vacil·les. No. Bé, jo encara tinc l'Estrella d'Am aquí per ser de cas.
0: Estàs parant.
1: Jo aquests 3 minuts, jo crec que un al Barça encara la pot tenir per fer-te feliç, Broc.
0: Sí, perquè si es guanya els penals també la traiem, no?
1: Sí, sí, no? Sí, també l'obrirem.
0: També s'obre, sí.
1: Sí. No, no, si es guanya la tanda, també obrirem. Ai, que hi ha una falta pel Birmingham, no fotem ara, eh?
2: A l'esquerra del seu atac, quan s'ha superat el primer minut de temps afegit, hem d'anar fins al 93, aquesta falta provocada per Brian Fariñas. El carril de la banda esquerra del Birmingham la penjaran, ja han demostrat que tenen potencial en aquestes accions i intentaran finalitzar jugada. Aquí ha d'estar molt atent al Barça si vol conservar aquest empat, que, com ens deia ara la Marta, el portaria a la tanda de penals. A veure aquesta acció... Disputa des de dins de l'àrea. I anirà aquí Jack Robinson.
0: Compte aquesta, eh?
1: Sí.
2: A veure aquesta centrada des de l'esquerra. Bé, aquí amb el cap Brian Fariñas per treure la pilota. La combinació de Ronnie de nou amb Brian Fariñas passada l'espai cap a Orian Goren. Entreu un servei davant de la Barça, superada la divisòria del mig del camp.
1: Bé, com a mínim, la Federació Belga té una mica de seny, a 31 de juliol. Van als penals, el Bruges i l'Unió Saint-Gilloise. De moment, empat a 4. O sigui que encara no tenim campió, m'imagino l'Albert Ferran vibrant amb aquesta tanda de penals.
0: Sí. Bon criteri per això.
1: De fet, em podrà enllaçar dues, aquesta amb la del Barça, si tot va com sembla. Espera, que té un últim atac.
2: A veure l'acció d'Orian Goren aquí intentant disputar la pilota, l'acaba perdent, la recuperació del Birmingham, la conducció de Masui, bona ara recuperació de Guille Fernández, avui amb el dorsal 6, la dona a Ronnie, continua Ronnie el xut amb l'esquerra, quina aturada del porter, el rebuig d'Àlex González, de nou el porter del Birmingham, quina doble ocasió claríssima aquí del Barça. Primer ha estat Ronnie, un xut potentíssim amb l'esquerra, l'estirada de James Bedell i després el rebuig al caça Àlex González i una altra aturada de molt de mèrit aquí del porter del Birmingham. Era el tercer del Barça, però s'ha topat amb el porter anglès.
1: És que no sé quina és millor de les dues.
5: Per mi la segona. La primera va bastant centrada, la bola, eh?
1: Sí.
5: Sí.
1: La segona, sí. És que va arrambada al pal, la rematada d'Àlex González i s'acaba, Marta.
4: S'acaben els futbolistes al terreny de joc, intercanviant opinions entre ells. Ara els àrbitres parlant amb els futbolistes. Hi ha gent del públic que marxa. Jo crec que hi ha una mica de desconeixement que hi ha tanda de penals.
1: Haurien d'avisar.
4: Sí. Sí, és que estic...
1: Per megafonia, aquesta megafonia que funciona tan bé.
4: Estic una mica sorpresa perquè hi ha gent que marxa, que sap que es posa la jaqueta i que marxa.
2: Això els hi passa per no escoltar RAC1.
1: Clar.
2: Si no sabrien...
0: Albert Ferran indignat, eh? La gent marxant a la tanda de penals.
1: Home, i tant.
4: He repreguntat com dues o tres vegades seguides si hi havia penals, perquè clar, ha començat a marxar gent.
5: Però si el porter del Birmingham s'ha fet els guants, ja.
4: No, però ara els futbolistes del Barça... Els futbolistes del Barça ara van cap a la banqueta i ara reben instruccions de l'staff tècnic i estic veient Marcus Sor, que està parlant amb els jugadors del Barça, i és Marcus Sor que una mica qui està apuntant qui seran els ajudadors dels penals, mentre que Hansi Flick va animant els jugadors, copets a l'esquena, i és Marcus Sor qui està fent amb Arnau Blanco una mica la llista de qui són els que volen xutar i en quin ordre. O sigui que els jugadors del Barça ara ho tenen clar, i Hansi Flick i Marcus Sor, que estan aquí parlant amb ells per repartir una mica la responsabilitat que tenen ara per endur-se aquest trofeu marcat per la sèrie de Peaky Blinders.
1: Doncs a part de Ronnie i d'Héctor Ford, ho dic també perquè porta el braçal de capità, senyal que és el que té més experiència, que ja té nassos, i perquè us feu una idea de la joventut que té ara mateix té el Barça sobre el terreny de joc, doncs la resta seran nanos que hauran de xutar, perquè és tot el que té el Barça.
0: No hi ha res en joc, en realitat.
1: No, està bé també agafar una mica de...
5: Guanyar-li a Bellingham, no?
1: D'experiència en aquest sentit.
0: Mira,
1: tornen a enfocar a Bellingham. Pesats.
4: Oi, que pesats, eh?
1: Sí.
4: És que
2: hem vist més
4: Bellingham. Aquí també tenim un monitor i no el paren de punxar, eh?
5: Compte el jugador del Bellingham amb el xupito, ella. Cerebrito.
1: Doncs bé, hi haurà la tanda de penals per decidir qui guanya aquest trofeu, com ens ha explicat la Marta. I veurem també a Iaco.
0: Sí, a veure.
1: Com a porter en tanda de penals, que mai se sap. Mira, la porteria és la que queda a l'esquerra de les imatges.
0: No està l'afició del Barça, no?
1: Sí, exacte. Ah, sí. I comença... Ara m'havia quedat fora de joc. I comença llançant
0: no,
1: el Birmingham.
0: Intenció, però
1: vull dir. No. De què està dient ara?
0: A mi sembla això absurd, la veritat. O sigui, fer tant de penals, però un parell d'amistós d'aquests d'estiu...
4: De passo que tampoc.
0: No acabo d'entendre.
4: Que la meitat està marxant ja,
0: sí,
4: busca unes,
0: o sigui,
4: unes pintes.
0: Que ni els jugadors saben que hi ha penals.
1: Però això al club local, recordo que el Barça ho va fer amb el Gamper de Ronaldinho, que sí. Aquest que va guanyar la tanda de penals al Barça,
0: sí.
1: I va ser Puyol, crec, l'instigador, li van acabar donant el trofeu al Milan. Doncs l'equip local, com a senyor, li dona el trofeu a l'equip visitant, en aquest cas, home.
5: Perquè de tota la vida, un empat fora de casa és bo.
1: Clar, un anfitrió, com Déu mana, li fa el regal,
5: ara.
1: No?
0: Exactament.
1: En aquest cas, et visita el Barça, doncs, home.
5: No, si un empat fora de casa era un punto i un positivo, no?
1: Home, i tant.
5: Ara.
0: El doble valor dels gols, no? Aquestes coses. Sí.
1: Doncs bé, hi haurà tanda de penals.
4: El primer xutador del Birmingham serà
5: Scott Wright.
4: Sí. Que ja està preparat.
2: Doncs ja anirà aquí al Birmingham en el primer torn, amb Jakubishvili sota pals. Veurem aquí la capacitat per intentar aturar penals al porter hongarès, que fa un parell de mesos va debutar amb l'absoluta d'Hongria. De fet, va ser el més jove en debutar amb l'absoluta d'Hongria, el porter més jove, volíem dir. A veure, Scott Wright amb cama dreta serà el primer penal del Birmingham en aquest partit de pretemporada al xut, i marca el primer el conjunt anglès. S'ha enganyat bé a Jakubishvili, li ha llançat a la seva esquerra. Gol del Birmingham.
1: Qui serà el primer xutador del Barça, Marta?
4: Álvaro Cortés.
1: Doncs amb l'esquerra, el central blaugrana, agafant també responsabilitat.
2: Aquí el futbolista aragonès, que va passar per les categories inferiors del Saragossa i anirà avui amb el dorsal 5. Entrat a la segona meitat aquí Cortés, futbolista que va debutar el mes de maig amb el primer equip, titular al camp de l'Alavés en la derrota 1-0. A veure, Álvaro Cortés hi va amb cama esquerra, el xut potent,
0: Golàs.
2: El xut potent, a mitja alçada, pel mateix costat que el porter del Birmingham, però ha agafat bona alçada, potentíssim el xut de Cortés i el gol.
1: A l'escaire, imparable. 1-1. El segon xutador del Birmingham, Marta?
4: Luis Vázquez.
0: Tot Luis.
2: A veure...
1: Quina s'enfreda el... Cortés, quina gardela que ha clavat.
0: No, és espectacular. Els millors penals que he vist en molt de temps.
1: Sí.
2: I anirà Luis Vázquez.
1: Vinga, Jacó.
2: Aquest és dretà, fent moviments. Jakubishvili per intentar... incomoda el futbolista del Birmingham. Atura Jakubishvili. Atura Jaco. S'ha llançat a la seva esquerra. Atura aquest penal. Per tant, el Barça que pot agafar avantatge en el proper llançament.
5: Luis Vázquez, que no hem comentat, és el jugador que va acabar la temporada passada al Getafe.
1: Ah, és veritat.
5: Per l'Anderlecht.
1: Sí.
0: Ostres.
1: Ara que ho dius, clar.
0: Que has estat molt fi, Carlos.
1: I tenim tercer xutador del segon del Barça.
4: Roni Bardaggi.
1: Roni, veus?
2: Doncs a veure.
5: Potser no li importava a ningú, David, però...
0: No.
5: Sempre queda bé deixant anar la dada.
0: És una bona dada, ho deia seriosament. O sigui, no.
1: Bé, tornen a enfocar Bellingham.
0: Són indicacions, de com aturar penals.
2: Moment oportú, a més, no tant de penals, Bellingham. A veure, Roni, amb cama esquerra, el futbolista internacional amb Suècia. Hi va Roni, al xut, atura el porter del Birmingham. Quina llàstima, ha llançat a l'esquerra del porter... i ha rebutjat el xut aquí al porter del Birmingham.
1: I ho celebren els locals, Marta?
4: Evidentment, i es prepara ja l'Aird per xutar.
0: Molt malament, eh?
1: Sí,
0: Roni.
1: Fluixet, no? I no gaire col·locat.
0: No gaire col·locat.
1: Sobretot això, sí.
2: Llàstima, perquè l'hem vist actiu en aquesta segona meitat, amb ganes de deixar empremta en el partit d'avui. No hi ha pogut posar la cirereta d'aquest penal. A veure... l'Aird...
1: molt
2: somrient, sí. Bien distès, no?
1: Sí, home, a veure.
2: Per temporades, clar.
1: No és el mateix que la tanda de penals del Mundial que van viure...
2: A veure, Jaco intentava aquí aturar, però no, se n'ha sortit. Ha marcat l'Air, que continua somrient. Agafa ara avantatge al Birmingham.
1: Els teus amics en flow, aquest, bro?
0: Sí.
1: A mitja alçada, molt
4: difícil. I va Goren, ara.
0: Vinga, a veure.
2: S'havia llançat bé aquí el porter del Barça...
1: Sí.
2: A veure,
1: La Marta ens comentava durant la segona part que està agradant aquest nano interior.
2: Sí, internacional amb les categories inferiors d'Israel, que ha fet una progressió important al futbol base. No, sí, no, Jordi Pasqué. Jordi Pasqué, ara. Sí. Doncs anirà Jordi Pasqué, futbolista de Llinars del Vallès, amb cama esquerra, a la porteria James Biddle, compta el xut, a Jordi Pasqué, el travessell fora. El travessell fora, no ha estat gaire ben xutat aquest llançament de Jordi Pasqué. Per tant, 2-1 pel Birmingham.
1: Llàstima perquè havia enganyat el porter, Marta. Sí.
4: Jack Robinson, preparat.
1: Doncs Robinson serà el següent. Bé, el Barça ha xutat 3 esquerrans. Potser han fet l'aposta que xutin 5 penals esquerrans. No sé si és possible.
2: Històric, no?
0: Innovant.
1: Home, innovant. Seria, com a mínim, sorprenent.
2: Poc habitual.
1: Sí. Però de moment portem 3 de 3. A veure.
2: A veure. Robinson, el xut amb cama esquerra. De nou, Jakovicvili. Segon penal que atura en la tanda d'avui. S'ha llançat ara a la seva dreta i, per tant, es manté el 2-1 al Barça amb l'opció d'empatar en aquesta tanda.
1: Qui pot fer-ho, Marta?
4: Gistau.
1: A veure, el golejador. Dic golejador perquè actua de golejador. El golejador del Barça, recorda, ha estat Hamza. Ha fet 2 gols. El primer de penal.
2: Força per a penals, Jakovicvili. El recorda una tanda de penals en els vuitens de final d'una Copa del Rei juvenil contra l'Adam, ell sent protagonista per fer avançar el Barça cap als quarts la temporada anterior.
1: De fet, hem de mirar la direcció en 3 dels 4.
0: No, molt bé.
2: A veure, Òscar Gistau, davanter de Saló, amb cama dreta, el xut i el gol.
0: Bé,
2: Òscar Gistau.
5: Hidratar,
2: amb el puny.
1: Ah, sí, hidratar.
0: S'ha trencat,
1: ja està.
2: 2-2.
1: Marta.
4: I va Patrick Roberts.
5: Ex Girona.
1: Sí. Aquest és el que falla, mira.
0: Sí, eh?
1: Sí. Sí, perquè no va deixar precisament gran record a Girona.
2: Serà el cinquè llançament del Birmingham.
1: Sí.
2: El porter James Biddle, que li dona l'esfèrica a Roberts.
0: Sí, si li pregunto a l'agut, no tindrà bones paraules.
1: No li preguntis directament.
2: A veure.
1: Perquè a més ell tenia esperança, saps?
0: Ja.
1: I no...
2: Un altre esquerrà, Patrick Roberts.
0: Sí. La vida passa, això.
2: Ex del Girona, el xut. Endevinat aquí, Jakovicvili, però ha anat cap dins. A punt ha estat una altra vegada, Jaco,
1: sí. Sí, doncs ara pressió pel Barça, que ha de marcar.
4: Brian Fariñas.
1: Un altre nano.
5: De natar, també.
2: Doncs...
1: Veus, estat dir que només eren esquerrans? No falla, eh?
2: Obligat a marcar, Brian Fariñas.
1: Sí.
2: Per igualar aquesta tanda de penals. De moment 3-2 pel Birmingham. El cinquè llançament del Barça. S'ho mira Flick des de la banqueta. A veure, Brian Fariñas, futbolista de Benicarló. Ex del Villarreal, de les categories inferiors. A veure, Brian Fariñas. I va amb cama dreta el xut, atura el porter James Biddle. S'acaba aquí la tanda de penals, s'acaba aquí el partit de pretemporada entre Birmingham i Barça. Després de l'empat a 2, guanya la tanda 3-2 al conjunt anglès. Sense més.
1: Sí, ja està. Bellingham està content, el realitzador també l'ha pogut enfocar en el moment de la victòria, la repetició i tot de com ho ha viscut Jude Bellingham, i el Birmingham acaba guanyant el trofeu. Marta.
4: Sí, ara els jugadors del Barça, amb cara de pomes agres, els més jovenets, evidentment, païnt doncs, aquest desenllaç. Veig Hansi Flick animant els futbolistes, ara somriu, està comentant la jugada amb Héctor Ford. Hansi Flick el veig satisfet, malgrat no haver-se endut el partit, però jo ja us ho deia, que a la segona part li estava agradant el que estava veient dels joves que tenia al terreny de joc, de com estava jugant el Barça, i ara veig que piquen de mans entre ells, els futbolistes del Barça, mentre, lògicament, els del Birmingham ho celebren més contents, i el públic s'ho ha passat bé en aquesta tanda de penals. Bé, el públic que s'ha quedat i s'ha assabentat que hi havia la tanda de penals, perquè hi ha hagut unes quantes desenes d'aficionats de la zona on estem que marxaven cap al pub directament, però els que s'han quedat s'ho han passat bé i ara canten l'himne del Birmingham.
1: Veus? Estàs contents? Per cert, sé que no fas nit a Birmingham, Marta, però per si algun dia decideixes anar-hi, en Marc Carol, que ens estava escoltant i coneix la zona, recomana el canal de Birmingham, anar a algun indi i visitar Self Bridges, centre comercial Pijo, que ho sàpigues.
4: Molt bé, de moment el canal, això, check.
1: Veus?
4: Indi no, però tailandès, check. I el centre, els quatre carrers xulos, també check, perquè hi hem anat avui un altre dia dels que hem estat per aquí.
0: Has comprat alguna cosa? No.
4: No, no, no, no. Encara no he tingut l'ocasió, perquè un dia que necessitava una cosa em vaig trobar la botiga tancada perquè ja eren més de les 5 de la tarda.
1: Duríssim.
0: Preus prohibitius, ho dic perquè...
4: Sí. Millor que vigilem la butxaca.
0: Sí.
1: Et deixo anar cap a la zona de la sala de premsa per escoltar Flix. Si tot va bé, creuem els dits d'aquí uns minuts. Gràcies, Marta. Fins ara.
4: Perfecte, fins ara.
1: A Marta Ramon, la nostra enviada especial en aquest estatge del Barça a Sant George's Park, i que ha estat al Sant Andrews Stadium, i que és el Sant Andrews Stadium, per fer-nos avinent tot el que passi des de l'estadi, on avui el Barça ha encetat aquesta pretemporada. Ho ha fet amb empat a 2 i amb derrota amb la tanda de penals, perquè hi ha un trofeu i així, doncs, estava previst, i així s'ha acabat decidint el guanyador. Més enllà d'això, que no deixa de ser una anècdota, Carlos, no sé amb què quedes del partit. Mira, aquest és el senyor que està super orgullós ara perquè pot donar el trofeu de campió, que per alguna cosa ha pagat.
2: I qui el rep? El trofeu?
1: Sí, el dolent.
2: L'home dolent.
1: L'home dolent de la pel·lícula dels anys 30. Ja està. A més, no hi ha ni cap tarima, és una cosa cutre. O sigui, és el senyor que vol donar el premi.
0: És el seu caprici personal.
1: I ja està. Vull dir,
0: per això posen diners.
1: Sí, ni patrocina, no, no hi ha cap empresa ni res, no hi ha cap logo.
0: Però si ets ric, és per, sí, això, no? Per fer això, aquestes,
1: sí, coses. Sí, suposo que t'ho pots permetre. Va, més enllà d'això, que no deixa de ser una anècdota, mira, Rafa Juste també ben pendent, home, eh? Sí. En què quedes, Carlos? Jo crec que, en línies generals, és un partit de pretemporada correcte del Barça, i sobretot a mi els joves al tram final m'han sorprès.
5: Jo em quedaria amb tres coses. Em quedaria amb la primera part d'Ebrima Tunkara i Adeyemi, que han deixat detalls interessants. Veure un Bernal a bon ritme, això també m'ha agradat. I com a tercera, al final del partit dels joves, no? De dir, de poder-se imposar una pilota, d'anar pel partit, de mostrar caràcter, mostrar personalitat, que per mi això és el primer que necessites per poder jugar un equip com el Barça. O sigui, evidentment necessites talent, això ho sap tothom, però també necessites una dosi important d'ambició i personalitat, no? I em quedo amb això. Ja dic, detallets d'Ebrima Tunkara i de Adeyemi, el bon ritme de Bernal, que tenim ganes de veure així, no? Perquè per mi és un jugador que ostres, jo, l'impacte que va tenir fa dues temporades va ser molt bèstia, i aquella lesió, tens la sensació de que li va tapar la progressió que tenia, no? I l'any passat sí que és veritat que el vam anar veient, però jo tinc ganes de veure un Bernal en plenitud. I ja dic, i el caràcter dels nanos m'ha agradat també.
1: Sí. Ara t'escolto, David, abans, Pau, deixo anar a la redacció per acabar de preparar el Tu diràs, que arrencarà d'aquí uns minuts, quan hàgim escoltat Hansi Flick. Fins ara.
2: Ens veiem, fins ara, gràcies.
1: En Pau, que ens ha estat explicant el que ha anat passant en aquest empat a 2 del Barça al camp del Birmingham. Mira com ho celebra Chris Davis, l'entrenador del Birmingham City. Realment, per ells és una festa major. S'entén, no? S'entén.
5: Sí. A més, és una cosa bastant típica a Anglaterra, sí. Eh? Sí, a més, és l'últim partit. O sigui, no l'estic excusant, però és l'últim partit de pretemporada. Fixa't que estan donant la volta. Saps?
0: De Barça.
5: Igual que es fa en l'últim partit de temporada a casa. En l'últim partit de temporada a casa es fa la volta, els jugadors moltes vegades porten la família.
1: Et tallaré, Carlos, perquè tenim Gerard Martín amb Xavi Lemus a TV3. L'escoltem.
6: D'aquest partit.
7: Bueno, ens ha gustat una mica, també ells tenen més ritme que nosaltres, estem començant, és normal, però bueno, també crec que hem tingut bastants moments bons, també som molt joves ara i bueno, també hem d'estar contents amb el que hem fet.
6: L'equip ha donat la cara en tot moment, fins i tot heu pogut avançar-vos en el marcador i capgirar el 1-2. Finalment hi ha hagut aquest empat amb un equip molt jove, no? Com estàs veient aquests joves del planter?
7: No, molt bé, tal com s'ha vist el partit, hem competit molt bé, i bueno, el ritme i el joc són coses que es van agafant amb les pràctiques dels partits, i bueno, molt content amb tots.
6: Avui amb una parella de centrals, diríem que inèdita, com ets tu, al costat d'Andreas Christensen.
7: No, Christensen, pues, l'any passat crec que no vam tenir gaires oportunitats de jugar junts, però és molt bo i bueno, sempre jugar al costat amb ell és agradable.
6: Està fent estranya aquesta pretemporada pel fet que encara faltin molts jugadors?
7: Sí, és una mica estranya per això, pel fet que bueno, la majoria són joves i tots els companys d'aquí, pues, hi ha pocs, però bueno, al final és així i bueno, ho estan fent molt bé també i estem contents.
6: La temporada passada Gerard Martín va fer una molt bona temporada. El teus com a titular ja consolidat al primer equip.
7: Bueno, això s'ha de demostrar en cada entrenament i cada partit, i jo lluitaré perquè segueixi sent així.
6: aquesta setmana en totes les entrevistes ja heu deixat molt clar que l'objectiu d'aquesta temporada, un dels grans objectius d'aquesta temporada, continua sent la Champions.
7: Sí, nosaltres com a objectiu de temporada tenim guanyar-ho tot i tenim l'especial il·lusió en la Champions, però bueno, també totes les altres competicions les volem guanyar.
6: I ja per acabar, com està sent aquest estatge aquí a Sant Josep Park?
7: No, la veritat que molt bé, les instal·lacions estan molt bé i bueno, el temps és més agradable entrenar aquí que a Barcelona, no t'ofegues amb el calor, però bueno, bé, estem molt bé aquí.
6: Moltes gràcies, Gerard.
7: Gràcies.
1: Gerard Martín.
6: Doncs les paraules de Gerard Martín.
1: Les declaracions a TV3 del central, ja ho podem dir així, sí, del sí. Barça, central esquerrà del Barça. Ara us preguntaré per la posició de central, però abans, a línies generals...
0: Sí, que el Lemus...
1: Espera, que... digues.
0: No, que el Lemus va amb xaqueteta, eh?
1: Una sí. O sigui que no.
0: Fa fresqueta.
1: Sí, no ens en riem d'allò de que la Marta és molt fredolica i tal, sinó que fa fresqueta. Estaves explicant això de la tradició de la volta al camp en l'últim partit de temporada, Carlos, eh?
5: Sí, que es fa i tal. Jo vaig viure fa 2 anys amb el Lluís Paranenses.
0: Acabi com acabi la temporada, eh?
5: No, sí, bueno, vam acabar salvats, 3 jornades abans i tal, però l'últim partit de casa ens en fot 5 al Barley, que aquell any puja a Premier. I me'n recordo donar una volta d'honor... Després de perdre 0-5 a casa no és la millor...
1: No.
5: O sigui, saps?
1: Ja.
5: Si l'ambient no era el millor del món, però bé, està bé.
0: Però es fa igual.
5: Sí, es fa igual. No, es fa igual, ja et dic, és una cosa tradicional. No. Igual que això que fa l'entrenador, el anar, sobretot, i quan jugues a fora de casa també, que és que anar a l'afició, has guanyat i tal, el que feia, no? Això que ha fet el Chris Davis...
1: En línies generals, David, amb què quedes?
0: No, més o menys el que ha dit el Carlos, totalment d'acord. Destacaria molt la de Yemi perquè el factor novetat sempre treu molt i que un tio en els primers 45 minuts que juga amb un equip doni sensació de que pot ser important a l'equip i que a més crec que aportarà coses, doncs està molt bé. I a més és que m'ha semblat que és un jugador que segurament el Barça tindrà un paper no residual com algú podria arribar a pensar, no? No, crec que serà per Flick, crec que serà important. I després el tema Bernal, o sigui, jo crec que amb el tema de Jong de la lesió, si podem trobar un aspecte positiu amb una lesió, és que Bernal té via lliure per ser el centrocampista, migcampista titular del Barça.
1: Ell i Gavi, no? Jo crec que...
0: Si Bernal és...
1: Gavi va acabar jugant bastant en aquesta posició.
0: Sí.
1: Jo aquí tinc...
5: Jo recordo que un dia en el Barça jugué RAC1, ho vaig dir en una tertúlia en calent d'aquesta després d'un partit, el que jo deia. O sigui, jo crec que encara no hem pogut veure-ho amb molta continuïtat, sobretot per les lesions, però jo crec que Flick té al cap el Gavi, Pedri, Olmo, o Gavi, Pedri, Fermín.
0: Jo crec que per davant de Bernal, tu creus?
5: No, jo ja no et dic per davant, però que serà una alternativa més, segur.
0: Evidentment. I a més, ja el va posar a la temporada passada i va rendir bé. Però és que jo l'he vist, ho hem comentat, eh?
1: Sí.
0: L'he vist físicament, hòstia, amb un canvi a millor, no? O sigui, el veig molt, molt fi. I a més estava molt ràpid. M'ha semblat que no s'anticipava molt i que estava molt bé. No ho sé, ja veurem després, eh? Potser després comença la temporada i Flick decideix que no. Però és de les dues coses que jo em quedo del partit, a banda dels joves, etcètera. No? Això ja ho ha parlat el Carlos.
1: Barre, estàs esperant Flick, eh? A la sala de premsa? Doncs ara no...
0: Hem perdut el...
1: Sí. Ui, falla la cobertura. Et sentim ara, però una mica... robòtica. A veure... Provem-ho per línia interna i a veure si podem escoltar bé la Marta i si no, doncs intentarem... Bé, si no és possible escoltar-la en directe, enregistrar la roda de premsa de Hansi Flick i escoltar-la de seguida que puguem ja en temps de Tu diràs, o en directe si és que l'emeten en algun canal de televisió.
0: Potser és Esport3, no sé ara. Sí.
1: No, de fet, fan el partit, el postpartit fan l'11 TV3, directament. Sí. O sigui, es queden ja aquí, per tant...
0: Aquí, sí, va.
1: La posició de central, això, ara que escoltàvem Gerard Martín, ben coberta, tenint en compte que la sensació és que no vindrà ningú més, que hi ha ara Uge i Christensen, que ja sabem una mica el pa que s'hi dona. Jo tinc dubtes.
0: Jo, sí?
1: Jo,
0: o sigui, tu, Covarsí, Gerard Martín, Covarsí, Eric García...
1: O sigui, que per curt d'efectius, dic.
0: Ja va passar la temporada passada, que a la que es va lesionar algú...
1: Bé, és que si no tens Gerard Martín la temporada passada...
0: Sí, sí.
1: Problemes.
0: Covarsí, amb el Mundial que ha fet,
1: No, no, clar.
0: Crec que, evidentment, no hi ha cap dubte. I Eric García, Gerard Martín, són dues bones alternatives que quan han jugat junts, sobretot Eric García, Covarsí, també, quan han jugat junts, jo crec que han funcionat molt bé. Però, evidentment, és una posició que en la que estàs exposat molt a que hi hagi lesions, expulsions, etc. Aleshores, tampoc sé si el Barça s'ha fixat l'objectiu de fitxar un central. No, no, no em sembla que sigui la prioritat ara mateix.
5: Jo tinc la sensació de que depèn molt del que passi amb Araujo. O sigui, depèn molt del que passi amb Araujo. És a dir...
1: Digues, Carlos, perdona.
5: No, que sobretot penso en... Per mi hi ha tres, i tu ho has dit, que són indiscutibles, que és Covarsí, Eric i Gerard. Per mi, aquests tres, per rendiment, per projecció i per perfil, crec que encaixen perfectament amb la idea de Flick. I després, crec que Christensen, al final, és un perfil de quart cinquè central, que te'l quedes, perquè entenc que és econòmicament viable, és un jugador que et suma i que no et protesta i que saps que assumirà el paper bé i que quan hagi de sortir a competir ho farà bé.
0: Però poc fiable, no?, a nivell físic.
5: És poc fiable a nivell físic, però bueno, per jugar 15 partits a l'any, prou. Si els juga, que aquest és el tema, que els jugui.
0: Clar,
5: per mi el tema és el que va ser Araujo. És a dir, quin Araujo veurem? I quin paper està disposat a assumir? Perquè al final és, si tu veus l'Araujo de fa 2-3 temporades, amb aquella exuberància, doncs dius, pot ser.
0: Pot jugar.
5: Però que tu, si tu creus que Araujo està disposat a assumir un paper de quart central al Barça? No. Per mi és un dubte important.
1: Per això.
5: El que passa que, d'altra banda, quan era un jugador que fa 2 anys era una venda de 70-80 milions d'euros, ara mateix és una venda de què? 30?
0: Ha perdut
5: valor de mercat. Llavors, si el vens ara, realment és un jugador que no li trauràs un profit. Sí, li trauràs profit perquè al final el vas fitxar per un cost molt baix, però em refereixo, no li trauràs el profit que li podia haver tret fa 2 anys. Llavors, jo crec que en la clau està en Araujo. O sigui, en el que passi amb ell i en el, si entra, surt o no, i després en el paper que ell estigui disposat a assumir.
1: Per això deia jo el tema d'Álvaro Cortés. Que aquí,
0: si
1: Christensen i Araujo no t'acaben responent com tu t'esperes, el quart central...
0: No, però jo pensava que parlaves en clau de mercat d'anar a buscar algú.
1: No. O sigui, aquí no...
0: Jo per mi no. O sigui, jo crec que tenim clar que s'ha d'anar a buscar i a partir d'aquí després...
5: Jo tinc claríssim que si Araujo acaba sortint, l'opció és Álvaro Cortés.
1: Fins i tot sortint Araujo, tu no et reforçaries, eh?
5: Sí. No, és que no et dona, Jaume. És que no et dona per reforçar-te.
1: Ja.
5: Llavors has de prioritzar altres coses. I jo crec que hi ha altres prioritats del Barça. O sigui, tens tres centrals de primer nivell.
1: Clar.
5: Sí, que t'agradaria tenir un quart, sí, i un cinquè, però la realitat és la que és, la realitat econòmica.
1: No, és veritat, que el quart pot ser del planter, no?
5: Serà Álvaro Cortés, segur, perquè, a més, entre altres coses, és més fiable que Christensen a nivell físic. Ja. Però ja dic, clar, si no se'n va Araujo, què et quedes al nano de sisè central? Jo de sisè central no me'l quedaria, perquè crec que li estàs tallant la projecció totalment. I més pensant que el filial està a segona ref un altre any, que un altre any a segona ref aquest noi. És que jo crec que, Álvaro, o et quedes com a quart cinquè central si surt Araujo, o si no acaba sortint i es queden els 5 centrals que hi ha ara mateix al primer equip, ha de sortir, buscar una sessió i jugar.
1: Em diu la Marta via interna que està a punt de començar la roda de premsa de Hansi Flick, que intentarem punxar-la si és possible, i si no, insisteixo, l'escoltarem de seguida que sigui possible enregistrada. Coses de la cobertura d'internet, no hi podem fer més.
0: No és culpa nostra.
1: La Marta s'hi ha deixat la pell, us ho asseguro. Sí? Doncs vinga. A veure, em diu encara sona... Provem-ho, Laia, sí.
8: We have a young team here and what I saw today, it's the same what I see in the training. So maybe in some situation I want to have that they have more confidence with the ball, play more between the lines. So we missed this in the first half, we missed this, and also made some mistakes in the build-up. But at the end, I'm happy, and also my team, my staff, my coaches are happy with this performance.
1: Rubén diu Flick que vaja molt satisfet, no?, amb els joves, sobretot, no?
9: Sí, bones sensacions al partit d'avui, que estava molt content amb com han jugat els joves, també amb els membres del seu staff. En general, podríem dir que bona dinàmica, ha vist un bon equip avui, Flick.
8: No, you can see that he has a lot of potential, like all the other players. For me, it's the most important thing is that they show their quality, and they really do it, and I appreciate this a lot. The quality is good, but also the intensity, the atmosphere. Also with these young guys, it's a pleasure really to work with them.
9: Parla dels joves, un plaer treballar amb ells. Diuen que molt bona intensitat, molt bon ritme i que bàsicament estan incorporant-se bé al ritme al màxim nivell.
10: And how optimistic you are during the final weeks of the market to find the arrival that you expected as a striker.
1: Marta li pregunta per l'arribada del davanter.
8: I think we just focus on, and this is normally the good thing I did in the past, so it's also like that. I focus on this team I have, the players on I have actually, and nothing else. So it's I'm not dreaming.
9: Diu que està
8: here and
9: enfocat en els jugadors que té ara mateix al planter, que no vol parlar de jugadors que no formin part ara mateix de la primera plantilla del Barça.
8: You know, we have a big goal for this season, also like the last season. We also want to win title, but at the end it's like how we work every day, every single day. We have
9: to have grans objectius aquesta temporada com la passada, però que està content amb el seu equip i que el més important és la dinàmica de treball i d'esforços que tinguin els seus jugadors.
8: This attitude, this mentality we need and of course the most important thing is the team.
9: La cosa més important és l'equip, la seva actitud i la mentalitat dels jugadors.
8: As one unit, this is very important for me.
10: About Adeyemi, what did you think?
8: Oh, Karim, many things were not so good, so this is what I can say. I think he has more potential to show this, his strengths, but he's also in the first week in the training, so it's normal. But,
9: parla sobre Adeyemi, diu que hi ha coses que encara ha de millorar, però que so només porta una setmana d'entrenaments i que té gran potencial.
8: With his quality for finishing, it's good to see that, but at the end he has a lot of potential, and I think also that he can give us a lot.
9: Que ens pot donar molt al Barça a la primera plantilla.
11: I want to ask you about Ferran in the last weeks, things about his future. If you have talked with Ferran, and what do you expect about
9: him? Preguntant ara pel futur de Ferran Torres.
8: No, it's for me it's like I had contact with during the World Cup, but now they have holidays, and I respect this.
9: Explica que no va parlar amb ell durant el Mundial, però que durant aquestes vacances que ha tingut després de jugar al Mundial amb Espanya no ha contactat amb ell ni ha parlat amb Ferran. Pregunten sobre Hamza Abdelkarim.
8: I think he's very humble and he's what I can feel he has a good character.
9: És un noi molt humil i amb un bon caràcter.
8: Giving the best. This is really good and how I said before, he has potential, a lot of potential.
9: I que té un gran potencial.
8: And you know, as a striker you have to be there. If there is a situation in the box, you have to be there and he was today.
9: Que és un davanter que està pendent de totes les oportunitats que puguin sorgir a l'àrea i que és un davanter que està a l'àrea, que és el que ha de fer i el que demana d'un nou.
12: Dues últimes preguntes, last two questions, Sky. Daniel, come to the guys, please. And you just want to ask about two English players, if you don't mind. One that's left, the Marcus Rashford, he said farewell yesterday to the club.
9: Preguntant ara per l'acomiadament de Marcus Rashford, que va penjar un missatge ahir a les xarxes socials acomiadant-se del Barça.
8: No, what I can say about Marcus is I appreciate to work with him. Sometimes it's not always you don't know what happens.
9: Diu Flick que agraeix molt haver treballat amb Rashford.
8: Alone, okay. I think also our situation is not easy for that. But I appreciate a lot.
9: Són els termes d'una sessió que no es tanca, no sempre acaben fitxatge, però que agraeix tots els esforços que va fer Rashford al club.
8: The team miss him. I will miss him, but it's
9: i que el trobarà a faltar.
8: And, this is what we have to accept. And at the end, this is okay. Anthony Gordon comes and you know, from the first
9: diu que ara ha arribat alternatives him, com Anthony Gordon.
8: He's on fire with Barça. He wants to go there.
9: I que té molta gana de jugar al Barça i que té moltes ganes de començar a treballar aquí.
1: Bé, bé, som de l'Antonio.
13: Does his profile give you a different option as well? You know, given his style.
8: Yes, he's you know, he's really when you see against the ball, he press very very
1: a Birmingham, no? Li pregunta.
9: Sí.
8: Intensity. But also what you can see in the training about the crosses, it's really he's there and he's really good in the air, and this is what we need, and I think he's very young, but
9: parla sobre un dels joves.
8: So we try to give him everything what we have, that he improve, and this is for us the most important thing. It's we have a lot of talents with
9: i que continua amb el discurs que hem escoltat abans de que tots els joves tenen s'esforcen molt bona dinàmica de treball
1: i molt potencial. Realment amb els joves està encantat. Vull dir, aquí s'acaba aquesta compareixença. Ara de seguida apareixerà la Marta quan pugui. Aquí, des d'aquí, demano pràcticament l'ovació, encara que sigui sense escoltar-la, perquè que hàgim escoltat Hansi Flick,
0: miracle,
1: és un
0: no?
1: petit gran miracle,
0: miracle
1: ha fet possible Marta Ramon.
0: Miracle Ramon, és una empresa nova.
1: Sí. Cada any en fa uns quants, al llarg de la temporada, i avui, doncs mira, el 31 de juliol...
0: Avui semblava impossible, no?
1: Sí. I avui ha tocat. En fi, amb les paraules de Flick, gràcies Rubén, fins ara.
9: Fins ara.
1: En Rubén Pérez, que ens ha traduït les impressions de Hansi Flick en aquesta roda de premsa, que ara continuarà escoltant durant el Tu diràs, que arrencarà de seguida. Doncs ho anirem tancant. Carlos, fins a propera, que vagi bé.
5: Gràcies.
1: De fet, et quedes, és veritat, que fas doblet.
0: Sí, doble facturació.
1: Sí.
5: Sempre l'estela del mestre.
1: Sí. Ves ràpid al lavabo, un cafè, que avui són gratis.
0: Sí, ràpid.
1: Fins a les 12 deuen ser gratis, m'imagino, perquè...
0: Ah, ja, clar.
5: Sí, que... El cafè gratuït avui, què ha passat? Sí.
1: No, perquè és l'inici de les vacances clar. De la gent normal, diguéssim.
5: Ah, què?
0: No del Jaume, de la gent...
1: No, de fet, de poca gent avui ha començat vacances a RAC1, però entenc que és una cosa de les empreses ja marcada.
0: Sí, deixem-ho aquí.
5: Per nosaltres ha començat l'inici de la facturació.
1: Que és important,
0: no s'ha deixat mai de facturar, Carlos. No s'ha deixat mai de...
1: David, gràcies. Fins la propera.
0: Fins la propera, que vagi bé.
1: Ens retrobem, recordo, amb el Barça en xancletes el dissabte que ve, dissabte 8 d'agost. Triangular a Udine, a Itàlia. Barça, el Barça jugarà els dos últims partits. El primer és entre el Nottingham i l'Udinese, i el Barça jugarà doncs, contra el Nottingham 45 minuts i 45 minuts contra l'Udinese. La tercera edició del Barça en xancletes d'aquest estiu està a l'aire encara, està signat, com ens deia la Marta, l'amistosa Tànger, però no sé, no se sap encara si arran de tot el problema migratori que hi ha a Ceuta es podrà acabar celebrant aquest partit el dissabte 15 d'agost, que serien 4 milions i mig d'euros pel Barça. Parlant de facturacions, poca broma si s'acaba jugant aquest partit. Pots mirar l'Aia, la nostra tècnica, si la Marta la puc saludar per acomiadar-la, si no ja l'escoltem en temps de Tu diràs. No hi és encara, eh? Doncs ara de seguida amb en Pau l'escoltem ja en temps de Tu diràs, naturalment centrat en aquest anàlisi postpartit del primer partit de pretemporada del Barça, que ha acabat amb empat a 2 i que els penals s'ha acabat enduent al Birmingham. No marxeu, 4 anuncis i en Pau amb el Tu diràs.
14: El Barça en xancletes ha estat una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. El Barça en xancletes a RAC1.
15: No és tan sols aconseguir podis, és superar-se en cada esglaó. L'esport ens ensenya que tirar endavant no és tan sols guanyar, sinó aprendre a aixecar-se. Per això a CaixaBank estem amb l'esport, sempre. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
16: Ei, perdona, una estrella.
17: Ei, una estrella.
16: Perdona, una estrella.
17: Una estrella.
16: Què, un crit valent?
17: Vinga, tots units fent força.
16: Una estrella!
17: De seguida!
18: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona. El 2006 Espanya tenia zero mundials, els mòbils eren sense internet i les obres ja eren obres quan vam obrir el nostre primer obramat. Avui, 20 anys després, seguim al costat dels professionals superant reptes junts i garantint-los estoc sempre disponible en marques professionals al millor preu perquè la seva feina sigui més ràpida, segura i eficient. 20 anys construint junts. Obramat.
19: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.

0: Tu ho diràs, amb Pau Bonastre.
1: Bona nit, 17 minuts per sobre de les 11. Benvinguts al Tu ho diràs d'aquest divendres 31 de juliol, el dia que el Barça ha disputat el primer amistós de la pretemporada en públic. Ha estat al camp del Birmingham, un partit que hem seguit aquí a RAC1 el Barça en xancletes. Ha empatat a 2 l'equip de Hansi Flick, però ha acabat perdent a la tanda de penals per 3-2, cosa d'aquests partits de pretemporada que s'acaben resolent inexplicablement a la tanda de penals. S'ha avançat el Birmingham, però el Barça ha capgirat el marcador gràcies a un doblet de Hamza Abdelkarim, una de les sensacions del partit. Primer ha marcat de penal, just abans del descans, i el segon ha estat caçant un rebuig dins de la petita rapidíssim per fer l'1-2 al quart d'hora de la segona. Però, més tard, ha tornat a marcar el Birmingham mitjançant John Solís, ex del Girona, ja quan el Barça jugava amb molts joves. Avui que hem vist els primers minuts, ja en teníem ganes, de Karim Adeyemi. Com a blaugrana se l'ha vist actiu, generant perill, amb ganes de tenir protagonisme. Podríem dir bones sensacions del seu debut, encara no oficial, però debut amb la samarreta del Barça. I els joves, avui molta presència pels joves, com era de preveure, tant del filial com del juvenil. N'han destacat uns quants, en parlarem en el Tu diràs, Ebrima Tunkara, Àlex González, Orian Goren, ho repassarem d'aquí uns minuts, en tertúlia amb el Javi Muñoz i amb el Carlos Martínez, que li hem demanat que es quedi més enllà del partit del Barça, i també el Jaume Molló. També trucarem d'aquí una estona el Jaume Marcet, especialista en les categories inferiors del Barça. Avui, en un partit on ja no hem vist a Ter Stegen, sí que va jugar l'altre dia contra l'Europa a porta tancada, però aquesta tarda ha volat des de Birmingham cap a Amsterdam. Encara no és oficial, però ho ha de ser a les pròximes hores. Serà una sessió en què el Barça es farà càrrec del 90% de la fitxa, l'operació que s'havia encallat per la divergència de criteris sobre qui havia d'assumir els impostos que havia de pagar l'Alemanya als Països Baixos. Ara sí, tema resolt, i Ter Stegen jugarà a l'Ajax. Això en el capítol de sortides, mentre que en d'arribades la notícia la protagonitza Jess Bissibú, que ja ha fitxat pel Barça, per fi, procedent del Bruges, a canvi d'uns 8 milions i mig d'euros. Ha vingut a Barcelona, de fet ja l'hem vist per la ciutat esportiva Joan Gamper, i al vespre ha viatjat cap a Anglaterra. Just abans del partit hem tingut l'anunci oficial d'aquest fitxatge d'un futbolista belga, que és extrem, que tindrà fitxa del filial, però es preveu que estigui en dinàmica de primer equip. Signa per 5 temporades fins al 2031. I encara sobre l'actualitat blaugrana, avui el president Joan Laporta ha rebut l'alta mèdica, ho ha explicat ell mateix en una publicació Instagram, on ha agraït l'atenció dels metges aquests dies a l'Hospital de Barcelona. Recordem que a Laporta li van revertir una arrítmia, tal com va explicar ell mateix. Per tant, bona notícia que avui ja hagi pogut anar cap a casa.

0: Un quart i mig de 12. Saludem ja en tertúlia aquí al Tu diràs, al Javi Muñoz. Hola, Javi, què tal? Bona nit.
1: Què tal? Molt bona nit.
0: I encara tenim per aquí, d'una banda, el Carlos Martínez, que no sé si encara li queda veu després de tanta sona xerrar durant el Barça en xancletes. Hola, Carlos, de nou.
2: Hola, bona nit. I tant, Jaume... que em queda veu. I tant, que em queda veu.
0: Perfecte. Així m'agrada, perquè encara tenim unes quantes coses per explicar. I també el Jaume Mulló, que el teníem de vacances aquests dies, però ell, això del Barça en xancletes, sí, és la seva passió.
1: Tradició.
0: I el tenim aquí, i també ens acompanyarà el Tu diràs. No sé si tenim la Marta per aquí. Encara no, després intentarem connectar amb ella. En qualsevol cas, n'hem anat parlant, ara sentíem Hansi Flick al final del Barça en xancletes, però... Javi, amb quines sensacions et deixa doncs, aquest partit, aquest primer partit que hem pogut veure? Parlàvem l'altre dia aquí al Tu diràs, sí, després del duel contra l'Europa, que no havíem pogut veure absolutament res. Avui és veritat que és un Barça, continua sent de circumstàncies, però ja la primera part hem pogut veure coses que podrien tenir una rèplica durant la temporada.
1: Sí, jo sóc de posar força en quarantena les conclusions de les pretemporades i més d'un primer partit en el que, si bé l'11 de la primera part doncs, té una mica més de cara i ulls, no, perquè es pugui semblar un 11 que puguem veure fil per randa durant la temporada.

0: primer equip del Barça i tot i així fer-ho bé. I després crec que amb Hansa, que és un jugador del que ja parlarem, però en parlàvem la setmana passada i jo et deia que algú de dins del Barça i que el coneix bé i que el tractarà durant la temporada em deia, el que té, t'ho resumiré amb gol, té gol. I crec que el partit d'avui justament és això. Crea un penal d'una acció en la que està malament el defensa, però ell el crea i el fa, i després també està encertat per marcar el segon gol.
1: I molt posat, eh? Jo l'he vist la pressió molt agressiu a l'hora de defensar. En parlarem aquí al Tu diràs. També després trucarem, com dèiem ara, al Jaume Marcet per repassar també els noms més destacats pel que fa doncs, a futbolistes del Barça Atlètic, del juvenil, que estan cridant l'atenció de Flick aquests dies i que tenen el premi doncs, de fer un estatge de pretemporada amb el primer equip. Carlos, t'hem anat sentint, però ja d'entrada, Karim Adeyemi, primers minuts amb el Barça, la primera part, perquè el descans ha marxat, igual que Ebrim Atunkara, tots dos han estat titulars, però després, a la mitja part, Flick els ha enviat cap a la banqueta. Què t'ha semblat l'estrena no oficial d'Adeyemi amb el Barça?
2: Crec que, sense fer un partit espectacular i sent bastant curós en treure conclusions precipitades d'un amistós de pretemporada en el que ha jugat 45 minuts, crec que s'ha vist el que és Adeyemi. O sigui, les 3-4 característiques que més criden l'atenció d'ell s'han vist avui al partit. O sigui, és a dir, la capacitat que té per accelerar, això ho ha vist tothom avui, ha accelerat 3 cops i inclús en pilota és més ràpid que el rival. La capacitat per superar l'1 contra 1, o sigui, aquest desequilibri en carrera. Per repetir esforços, perquè hi ha hagut accions que sent un primer amistós de pretemporada i tal, ha fet defensar, atacar, tornar a defensar, tornar a atacar, que és aquella acció que acaba tirant, que va forçat i tal, que dius, aquesta capacitat la té. I després el mostrar-se molt, que vol estar molt en contacte amb la pilota. No? Jo crec que aquestes són les coses que ell, com a jugador, va ser el que a Salzburg el va fer explotar, anar a Dortmund, fer una bona primera temporada a Dortmund i tal. Que en aquest últim any i escaig potser no s'hi ha vist tant. No, però jo crec que són les... Llavors, sense dir, és que ha fet un partit extraordinari. No és cert. Però crec que s'ha vist el que és ell com a jugador i el que pot aportar ell de diferencial a un equip com el Barça.
0: De fet, Carlos, crec que s'ha vist per la part bona, que és la que tu esmentes, i estic d'acord posant-ho molt en el context, com diem, sí. sense aquí anar a tirar campanes al vol, perquè tot just és un primer amistós, aquesta velocitat, aquesta capacitat en l'1 contra 1, i també s'ha vist algunes de les mancances que crec que se li aniran notant durant la temporada, que per mi són, per exemple, el joc associatiu. Quan ell al principi del partit volia baixar, rebre d'esquena i jugar, no? Rebre de lateral per jugar en mig centre, aquí li veig unes mancances tècniques que em sorprèn. Tècniques, és un gran jugador tècnicament, però són més de comprensió del joc i tècniques a l'associació amb els companys. Que em sorprèn que Flick li vulgui reservar aquest rol més associatiu. Jo a Karim Adeyemi me l'imagino més sostenint-se a la banda, obrint el camp, intentant explotar l'opció de l'1 contra 1 contra el seu lateral, intentant buscar la passada llarga i la velocitat, que no pas venint a buscar-la per dins, perquè aquí és on avui l'he vist i m'ha ressonat a les coses que a mi més em fan dubtar d'Adeyemi adaptant-se al Barça.
2: Bueno, jo crec que ell té més capacitat associativa de la que ha mostrat avui, però és veritat que a l'hora d'associar-te, sobretot pel que fa als timings i tot això, es nota que és al principi, perquè no ha estat només ell, ja han hagut diverses jugades de Brima, de Shane Kluivert, de Hamza, que això els primers partits es nota molt, és una cosa que, o sigui, em costa d'explicar, però és com el timing de l'associació, no és fàcil trobar-lo. Llavors, de seguida que en aquesta cadena hi ha algun eslabó que cau, és complicat. I jo crec que també va una mica... O sigui, sense ser un especialista en el joc associatiu, crec que és millor del que ha mostrat avui. Però sí, jo me l'imagino en el mateix context que tu. O sigui, jo me l'imagino en un context d'estirar molt l'equip contrari per rebre en situacions on tu puguis desequilibrar o bé per 1 contra 1 o bé per velocitat. Però, bueno, ja dic, jo crec que és un jugador que poc a poc, i quan jugui rodejat de molt bons... Perquè una cosa és...
0: No és el mateix rebre i clar, donar als titulars, on tot flueix...
2: Clar, dona-li a Pedri.
0: Clar, sí.
2: Dona-li a Pedri.
0: O rep de Pedri, segurament rebràs amb l'avantatge només per la passada que et farà ell.
2: La farà bona.
3: I fins i tot la posició, perquè avui jugava a la dreta. Clar, a la dreta, veurem, però en principi no ha de jugar molts partits.
2: Sí.
3: Hi ha l'opció que Lamine Yamal vagi cap al mig, però clar, d'entrada Lamine Yamal comença el curs a la dreta, per tant, a la dreta jo crec que, clar, d'entrada el veurem pocs minuts, no?
2: Però a la dreta, si no surt... Vale, contem que a la dreta no juga. Vale, on, content que la

0: La meva pregunta és on juga?
1: On juga?
0: Si no surt temps, Rafinha, que era
1: exacte, sí, sí, si no surt Rafinha és Rafinha, Gordon i Adeyemi per una posició. Tres bèsties, entén-me, eh?
0: Tres jugadors que podrien ser titulars i que voldran ser titulars.
1: Exacte.
2: Potser ho farà de nou.
1: No, és que potser...
2: Però no sabem.
1: Jo crec que va relacionat amb que algú d'aquests acabarà jugant per dins. Jo crec que en el cap de Flick... Jo soc molt passat amb el de Lamine, però segur que ell té una altra idea. Vale? I jo crec que també va molt relacionat de dir... Ell, jo crec que Flick està més per donar... O sigui, està per donar-li més descansos a Lamine del que els ha donat fins ara.
3: Ah. A veure, un moment, que em demana pas la Marta Ramon des dels budells de l'estadi de Birmingham. Marta.
4: Sí, estem amb un dels jugadors del Birmingham, estem amb Carlos Vicente, que ens podrà atendre un parell de minuts aquí a la gespa de l'estadi on acaba de jugar el Barça. Carlos, què tal? Buenas noches.
5: Buenas noches.
4: Bueno, ¿cómo ha ido el partido? ¿Cómo lo habéis visto? Ha estado muy igualado, al final penaltis, ¿cómo lo habéis vivido?
5: Bueno, pues yo creo que bien, era una prueba bastante real para nosotros y también pues la gente para que disfrutase, que yo creo que lo ha hecho, porque al final pues nos hemos llevado el partido en penaltis, que quieras que no, pues también cuenta, y la gente se ha puesto muy contenta, así que contento. Ahora ya nos toca partido oficial, así que...
4: Muy bien, si me permites, te voy a poner los auriculares y así te pueden saludar desde el estudio y te pueden hacer unas preguntas, ¿vale? A ver, un momentet, a la ràdio en directe. Som-hi.
3: Ens esperem. Tenim a Carlos Vicente, exfutbolista de l'Alavés, sí, que va deixar una empremta important a l'Alavés, ara al Birmingham. Hola, Carlos, buenas noches.
5: Buenas noches.
3: Que, bueno, ahora explicabas tus primeras sensaciones en este partido. No sé cómo os lo planteabais, lo que habíais hablado antes del partido, por dónde podían ir los tiros para plantar cara al equipo de Hansi Flick.
5: Bueno, yo creo que sobre todo lo hemos planteado, aparte de como la prueba final de pretemporada, que nos viene bien siempre, ahora que empezamos partido oficial, pues a plantear el partido más físico posible. Creo que nos ha salido bien, sobre todo la primera parte, y sobre todo teníamos ganas de dar una alegría a la gente, entonces yo creo que lo hemos conseguido, así que muy contento.
3: Claro, pensaba, quizás tú podías dar consejos a tus compañeros, porque algunos jugadores ya los tenías visto, pero es que hoy había muchos jóvenes en el Barça.
5: Bueno, a ver, contra el Barça pocos consejos se pueden dar. Hay muy buenos jugadores y realmente tienes que ser muy, muy físico, intentar ser lo más eficiente posible en ataque y ser sólido en defensa. Yo creo que al final poco más se puede hacer.
3: No sé si hay algún jugador en concreto que te haya sorprendido. Hay varios jóvenes que están despuntando estos días. No sé si te has quedado con alguna cara.
5: Bueno, quitando un poco los que ya sabíamos, también la expectación del nuevo fichaje de Jamie. A mí me ha gustado mucho. No sé si lo digo bien, ¿verdad?
3: Sí, sí.
5: Y al final, pues, incluso los jóvenes son muy buenos jugadores, ya lo hemos visto, pero bueno, creo que también hemos demostrado que nosotros tenemos un buen equipo.
3: Y, por ejemplo, Hamza, que ha marcado dos goles hoy, que es un jugador egipcio que lleva poco tiempo en Barcelona, pero que también hoy ha dejado buenas sensaciones.
5: Sí, sí, yo creo que de todas formas igual se lleva algún que otro golpe, que los centrales en Inglaterra son bastante duros, pero sí, si el chaval se va contento con dos goles, pues mira, eso le hará crecer y mejorar aún más.
3: Voy acabando, Carlos, esto es verdad, lo hemos contado aquí en la retransmisión, esta agresividad que no era por hoy, sino que es propia de, como decías, de la liga inglesa.
5: Sí, sí, esto aquí es el día a día, hay mucha intensidad. Los partidos luego en liga quizás suelen ser un pelín más directos, ¿no? Pero como el Barça es un equipo que... O en España se suele tender a jugar más, pues quizá a nosotros también nos venía un poquito mejor. Pero sí, aquí el fútbol es así.
3: No sé si has podido hablar con algún jugador del Barça. Intercambiar camiseta, entiendo que no, porque son camisetas de pretemporada, a no ser que me digas lo contrario.
5: Sí, sí, sí, cambié con él. Es que no sé exactamente el nombre del central zurdo que jugó la segunda parte.
3: ¿Cortés?
5: De Zaragoza.
1: Sí, Álvaro
3: sí,
1: Cortés.
3: Claro.
5: Sí. Sí, sí, sí, pues bueno, hemos estado hablando
3: ¿De tu tierra?
5: Sí, jugamos en el mismo equipo de pequeños, lo que pasa es que con unos cuantos años de diferencia y ahí cambiamos la camiseta.
3: Pues mira, aquí se han intercambiado las samarretas Carlos Vicente y Álvaro Cortés. Ya la última, ¿cómo te están yendo estos meses en Inglaterra? Te teníamos visto mucho aquí por el Alavés, pero ¿cómo te está yendo en el Birmingham?
5: Pues muy bien, la verdad, muy contento. Desde que llegué me han tratado genial. Además creo que pues, el proyecto y el club y... Como lo vive aquí la gente, pues la verdad es que estoy muy contento, muy motivado y esperemos que sea la temporada, ¿no? No una temporada buena, sino la temporada del ascenso.
3: Pues muchas gracias, Carlos, por atendernos aquí en RACU, muy amable y que vaya muy bien la temporada. Mucha suerte.
5: Gracias a vosotros, un abrazo.
3: Doncs les paraules de Carlos Vicente, jugador del Birmingham, una magnífica feina de la Marta Ramon, que ha pogut posar-li el micro a un futbolista espanyol, l'únic futbolista espanyol del Birmingham, que avui s'ha enfrontat al Barça, ex de l'Alavés, havia deixat empremta al conjunt de Vitoria i que avui ha jugat la primera part i part de la segona amb el Birmingham. Si, tenim la Marta per aquí encara. Marta?
4: Soc.
3: Anava a dir, boníssima la gestió. Per anar tancant una mica les sensacions que hi ha hagut per aquí, també amb les paraules de Flick, ara amb el que deia Carlos Vicente, amb què et quedes de tot plegat?
4: De tot plegat, amb el que em quedo és sobretot veure que en la feina que es fa al planter del Barça, tant amb els nanos que hi han anat creixent com amb les noves incorporacions joves que ha fet el club, doncs el talent és espectacular, perquè amb el segell de la identitat futbolística que hem vist a la segona part, doncs jo crec que és amb el que ens hem de quedar més, i crec que Hansi Flick n'ha tret conclusions molt, molt positives. Li està agradant molt el que està veient dels joves aquests dies en aquesta mena de laboratori de talent, aquest màster que estan fent els nanos més joves aquí a Anglaterra. Després també, sobretot, em quedo que teníem molta expectació, moltes ganes de veure Adeyemi, i encara l'hem vist molt verd. El mateix Hansi Flick també ho ha remarcat a la sala de premsa, que se l'ha d'ajudar, que és veritat que els entrenaments ja està demostrant més, però que avui encara se l'ha vist una mica verd, però és normal, porta molt pocs dies entrenant-se amb l'equip. Després m'ha agradat molt la personalitat de Hamza Abdelkarim, i després, m'ha agradat una mica tot. Jo crec que les notes són positives. Clar, evidentment, el Barça amb tants jugadors joves, faltant molts pals de paller de l'equip, i contra un equip anglès de Championship amb gent experimentada, etc, doncs al final pot acusar en certs moments de partit, doncs, febleses o debilitats que avui s'han vist, no, també. Però en general jo me'n vaig d'aquí amb sensacions més aviat positives.
3: Sí, ara ho comentàvem aquí a la taula aquestes primeres notes a la temporada que comencen a ser positives. Marta, no sé si hi haurà alguna novetat més per aquí o anem tancant línies.
4: Jo aniria tancant línies. Si hi ha alguna novetat més, ja demanaria pas, però per qüestions logístiques i tècniques hauríem d'anar abandonant l'estadi, perquè estan a punt de fer-nos fora de manera literal, i de fet ja hi ha jardiners arreglant la gespa
3: i
4: alguns focus començant-se a apagar.
3: I encara teniu una estona cap a St. George's Park, a la zona de l'hotel.
4: Sí. Efectivament. O sigui que anirem passant, però evidentment, si hi ha qualsevol novetat, l'explicarem puntualment aquí a l'antena de RAC1, gràcies a aquestes tecnologies meravelloses que tenim al segle XXI.
3: Perfecte, Marta, moltíssimes gràcies per la feina i bona tornada. Parlem fins
4: gràcies.
3: Ara.
4: Gràcies.
3: Doncs el micròfon de la Marta Ramon, Carlos Vicente, Hansi Flick, avui doncs protagonistes d'aquest partit. Com deia la Marta, aquestes sensacions positives. Feia gràcia que el mateix Carlos Vicente, tu ho has dit a la transmissió, destacant aquesta agressivitat, ells mateixos en són conscients, de dir algun golpe s'haurà llevado a Hamza.
1: Sí, perquè al final, tant Neumann com Clare, els dos centrals, són dos animals, però que tenen aquesta, o sigui, per la filosofia de l'entrenador, tenen aquesta valentia per sortir a apretar situacions d'entre línies, situacions allunyades de l'àrea, perquè ells van a això, van a duels individuals i tal, i clar, en alguna d'aquestes, quan arriben tard, doncs passa la de la targeta i li ha passat un parell de tres cops a Clarer, que ha fotut dues llesques, allò arriba tard, i clar, és un bitxo de 2 metres gairebé.
2: Sí. Si t'enganxa, el que està bé, Carlos, és que Hamza no s'ha arrugat i que també ha fet una entrada que li ha costat una groga amb ell. Vull dir que està bé que el nano, no, que a vegades pots pensar, ostres, en un primer partit amb el Barça, no, encara que hagi jugat al Mundial, però al camp del Birmingham amb l'ambient i tal, foten dues entrades i no, ell, vaja, ha continuat com si res.
0: A més,
1: primer,
0: sí, el primer tram del partit era molt evident que ells els el volien fer molt físic, sabent sí. que aquí estan dos i tres esglaons per damunt, perquè per ells avui era l'últim amistós abans de que comenci la temporada, pel Barça era el primer, el joc anglès és molt físic, el Barça no estava jugant amb els seus millors jugadors, sabien que si portaven el partit cap aquí, doncs tenien les de guanyar i s'ha fet molt, molt evident. De fet, a mi el Barça la primera part no m'ha acabat d'agradar, que és raonable que hagi estat així, perquè són molts jugadors nous, perquè el Birmingham planteja aquest partit, perquè tot costa el primer dia, però era molt evident, i el que sí que m'ha agradat és el canvi que jo he detectat, que després, a més, el verbalitzava Flick a la roda de premsa, que els ha dit que intentessin ser més fluïts i més protagonistes amb la pilota, perquè alguns moments a la primera part he trobat que abusava massa de la passada llarga, potser de buscar massa la transició, i em sembla que apel·la a un debat que tindrem durant la pretemporada i que el tindrem durant tota la temporada amb el Barça. Aviam cap a on va aquest Barça 3.0 de Flick, aquesta tercera temporada del Barça de Flick, que ell sempre que parle expressa la voluntat de que l'equip tingui més control, de que governi més els partits, de que pesi més des de la possessió, etc. Però després al camp, normalment, veiem una cosa diferent. I ara, que el que podem jutjar al cap és pràcticament insignificant, és això d'avui, però si ens atenem als fitxatges, per exemple, clar, el perfil dels jugadors que s'han fitxat, també fa la sensació que potser l'equip va cap aquí. És un debat interessant, més enllà de gustos de cadascú, però crec que ara és de les primeres coses que podem començar a pensar.
3: Ara en continuem parlant, però ens centrarem en alguns dels noms propis que han aparegut en el partit d'avui, i per fer-ho parlarem amb el periodista, que per exemple dilluns el teníem aquí, el tu diràs, el Jaume Marcet. Hola Jaume, bona nit.
6: Hola, què tal? Bona nit.
3: Vaja, després parlàvem aquí de les sensacions positives que havia tingut aquest partit, amb moderació, lògicament, però no sé si tu comparteixes aquesta lectura dins de les limitacions que té un partit de pretemporada i amb totes les pinces que hi volem posar, però si comparteixes aquesta lectura, doncs que el partit ha deixat conclusions en alguns aspectes positives.
6: Sí, són partits on jo crec que no han d'haver-hi grans expectatives a nivell del col·lectiu, i t'has de fixar més en detallets individuals, no? Perquè segurament són jugadors que mai més tornaran a jugar junts, no? Alguns del primer equip, altres de Barça Atlètic, fins i tot de juvenils, i contra rivals que no et tornaràs a trobar. Llavors, jo crec que ha estat un partit com molt irregular, de pujades i baixades, però jo crec que amb detallets interessants. Jo em quedo amb detallets interessants d'alguns jugadors.
3: Uh-huh. Com quins, per exemple? Quin jugador t'ha, no sé si impactat o t'ha agradat més en el partit d'avui?
6: No és que impactat, però crec que, per exemple, a Álvaro Cortés, per mi, ja al final de la temporada passada, crec que el partit que va jugar a titular a la Lliga, crec que va ser el camp de l'Alavés, sí, em va convèncer totalment, i avui també. Crec que si no el Barça troba un central bestial a nivell mundial, vull dir, un central que diguis incontestable, per mi Álvaro Cortés té nivell per ser una alternativa molt, molt vàlida en aquesta posició. A mi m'ha agradat moltíssim. Jo crec que Xavi Espar també m'ha agradat molt com a lateral dret. Crec que també pot ser una alternativa. Ja sé que està Koundé i està Eric, però podria ser una alternativa. Jo crec que Ebrima, hi ha moltes expectatives i potser hi ha algú que s'ha pogut decebre una miqueta, perquè la primera part ha estat complicada, però ha deixat algun detallet interessant.
3: Ha tingut un parell o tres d'accions destacades.
6: Un parell de detalls bons. Sí. Un parell de detalls bons. S'ha de tenir en compte una cosa, que jo crec que aquest escenari, quan juguen tants nois del planter, no és el millor per ells. En quin sentit vull dir? Si el millor escenari, per exemple, per Ebrima és que juguin 8, 9, 10 jugadors del primer equip i llavors que ell sigui el jugador del B. Quan hi ha tants jugadors del Barça Atlètic contra un rival que vulguis o no és exigent, és més complicat. Però tot i així, a mi m'han agradat. Per exemple, hi ha un jugador, Jordi Pasqué, que la temporada passada jugava al juvenil B. És que clar, és molt bèstia. Estava jugant al juvenil B, a la Lliga Nacional Juvenil. Fa un any era cadet. Llavors dius, ha hagut de xutar un penal, que pobre, no l'ha marcat, però era un titular del juvenil B que participava algun partit amb el juvenil A, i avui estava jugant amb el primer equip. Llavors jo crec que això és molt bèstia. A mi hi ha un jugador que potser no ha brillat molt, però si algú s'ha fixat, ha deixat detalls interessants, és Orian Goren. Crec que és un jugadoràs espectacular. Per exemple, Diarra, crec que també és molt bon jugador i ha deixat també bons moviments. Evidentment, Hamza, no, del que tothom parlarà, els seus dos gols. Jo crec que Gistau també és un davanter que s'ha vist que pressiona molt, que jo crec que pot agradar força a Hansi Flick. L'avantatge que té el Barça amb la Masia és que no és un o dos jugadors que surten i dius, mira, tenen bona pinta, sinó que hi ha molts. Sí, i que si tu tens una necessitat concreta en qualsevol posició, en qualsevol, tens una alternativa de nivell. Després ja que es consolidin ja és una altra història, però això per mi és un gran avantatge, de que tu poses a qualsevol jugador, ho hem vist avui amb Jordi Pasquer, és un jugador, insisteixo, que la temporada passada jugava el juvenil B del Barça i jo crec que no ho ha fet malament, que ha demostrat bons detallets també. Això jo crec que té molt mèrit.
3: I tenint en compte les circumstàncies del primer equip, per exemple, citaves el cas d'Álvaro Cortés, de perfil esquerrà, que és un perfil que la plantilla del primer equip segurament es necessitaria. No sé si és, per exemple, el futbolista que veus que pot tenir més protagonisme en potser a l'inici de temporada, tenint en compte que hi ha uns quants mundialistes que s'incorporen més tard i que, per tant, aniran a curs d'entrenaments. No sé quin veus amb més possibilitats, com a mínim, de començar la temporada a la Lliga amb el primer equip.
6: Clar, no sé què dir-te, perquè aquí, en aquesta posició d'Álvaro Cortés, està Gerard Martín, no? que jo crec que ara mateix és el titular, i tens Christensen i Araujo també ha començat. O sigui, jo el tema d'Álvaro Cortés no el veig tant que pugui tenir un protagonisme com a titular a l'inici de temporada, sinó que pugui ser una opció al llarg de la temporada com una alternativa. Llavors, jo crec que on faltaran més jugadors al principi és al mig del camp, no? Que no estarà Gavi, no estarà Pedri, Fermín ara a poc anirà entrant, Olmo tampoc. Llavors jo crec que la zona del mig del camp és on pot haver-hi alguna sorpresa, no? On un Ebrima, un Orian Goren, un Brian Fariñas siguin jugadors que en les dues primeres jornades puguin estar convocats i fins i tot puguin jugar. Perquè jo crec que és veritat que a llarg termini és una posició ben coberta, però que en aquest inici de temporada, tenint en compte el Mundial, i sí, que tens molts jugadors que estan allà i tens la lesió de De Jong, doncs Flick jo crec que no arriscarà, no me'l veig arriscant amb Pedri, és un jugador fonamental, arriscant amb Gavi. Llavors, aquí jo crec que en aquesta zona de mig del camp és on poden tenir aquestes oportunitats.
3: I veient avui l'actuació de Hamza, més enllà dels dos gols, és un futbolista que va arribar a mitja temporada, que ha entrat, diguem-ne, en dinàmica de juvenil, per tant, encara situant-se, no?, i adaptant-se al que és a l'esquema Barça, però també tenint en compte el tema del nou, no?, el cas nou del primer equip, no sé si per aquí també li veus un camí a Hamza o encara és molt d'hora.
6: A veure, jo Hamza, evidentment, quan estava a Egipte no el vaig veure, no el coneixia, però l'any passat el vaig veure als partits que va jugar amb el juvenil A, i tots els partits que li he vist tinc la mateixa sensació, que és un jugador que no entra molt en joc, que no participa gaire, i que és un davanter molt pur, molt referencial, però que no necessita estar en contacte gaire amb el joc per marcar. Té una gran capacitat en el joc aeri, i després és que és molt oportunista. El gol que ha marcat avui és el típic gol de Hamza, i en això era molt Lewandowski també, no? Que a part de tenir molta classe, però que qualsevol pilota que quedava solta sabies que anava dins. Avui pot semblar un gol fàcil, però no ho és tant, l'has de col·locar bé. Jo crec que això Hamza ho té, que no necessita sentir-se important durant el partit, participar gaire, i té gol. I crec que allò que sempre hem parlat del pla B, d'aquell davanter centre una mica poderós, que et pot entrar els últims minuts, crec que ell pot fer aquest paper, no? Una mica el que sembla que el Madrid ha volgut amb Carlos Espí, no? A buscar aquest jugador de més de 1,90 m. Jo crec que Hamza és un jugador que té això, que amb poca cosa et pot fer un gol. Ara, que jo no el veig per ser una alternativa seriosa, per ser titular, però per ser un davanter que et surt en minuts importants, amb centrades i a l'àrea, per què no? Per què no pot tenir minut?
3: I ja per anar acabant, mira, aprofitant que estem parlant de la posició davanter-centre, tu també el mencionaves, Òscar Gistau, ho dèiem a la transmissió, que és un jugador que ha tingut lesions en els últims anys, però, malgrat tot, ha tingut la confiança del club per fer la pretemporada amb el primer equip.
6: A mi Òscar Gistau és un jugador que a veure, no sé si potser hi ha gent que quan digui aquest nom li agradarà o altres potser no, però em recorda molt, és un perfil molt Morata. Què vull dir? Que és un davanter centre, no el Morata últim que ja havia baixat de nivell, sinó la millor versió de Morata, perquè la gent ho entengui. Què vull dir? Un jugador primer que pressiona molt, que es desmarca molt, que no para de demanar-la, que és molt pesat, que després també és combinatiu. Vull dir, segurament no és un jugador superbrillant, però que és un davanter completíssim, perquè cau a les bandes, perquè no para de buscar-la, perquè és molt lluitador, que té bon físic, que té bon xut. Vull dir que és un davanter centre, per mi, molt complet. No és tan d'àrea fixa com Hamza, té més, molta més mobilitat, pot caure a la banda, llavors jo crec que a Flick jo crec que li pot agradar. El problema, entre cometes, ho has apuntat tu, de Gistau són les lesions. Porta sí, sí. Dues temporades que pràcticament no ha tingut continuïtat. Llavors jo crec que Gistau necessita aquest any ser titular o jugar moltíssim amb el Barça Atlètic i a partir d'aquí ja veurem, perquè no oblidem que aquesta temporada que ara comença encara és un juvenil, vull dir, és un juvenil de tercer any, per tant, és un jugador que ha anat molt per davant, però que les lesions l'han matat molt. Mm-hmm. Però a mi em sembla que sense ser un crac, sí que és un davanter centre interessant, perquè físicament també és molt potent, no para de córrer, no para de tirar-se de tirades marcades, llavors, bé, pot ser un jugador interessant. Jo crec que veurem si li dona per arribar i tenir minuts de qualitat a un Barça, però que serà un jugador de primera divisió, això no en tinc cap dubte.
3: Mm-hmm. És un dels noms que ha aparegut en el partit d'avui al camp del Birmingham i que hem anat comentant amb el Jaume Marcet aquí al Tu Diràs. Jaume, moltes gràcies i bona nit.
6: A tu, Pau, vinga, bona nit.
3: Bona nit, bona nit. Doncs de seguida repassem algunes qüestions més sobre aquest Birmingham-Barça. 11 minuts per la mitjanit, fem una pausa i ara tornem.
7: Tu diràs, amb Pau Bonastre.
8: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això, amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si, a més, pagues els repostatges amb la targeta Wiley, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
9: Ocasión Plus.
10: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
11: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
12: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
13: 29.108 29108
12: Sèrie
13: 19019.
12: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Pau Bonastre.
1: Continuem aquí al Tu diràs aquest divendres 31 de juliol fent l'anàlisi d'aquest primer partit de pretemporada en públic del Barça, que ha empatat a 2 al camp del Birmingham, malgrat que la tanda de penals ha acabat caient. Ara en continuem parlant, però abans deixeu-me explicar-vos una cosa, i és que si esteu pensant a canviar de cotxe, pareu atenció, Molló, sobretot tu, que em sembla que hi estàs barrinant. Hyundai Link Motor estrena un nou concessionari a Barcelona al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet, i trobareu tota la gama Hyundai, servei oficial de postvenda i ofertes exclusives d'obertura. Passeu pel carrer de la Botànica 57 i descobriu tot el que us ofereix la nova Hyundai de Barcelona. Hyundai Link Motor.
2: Apuntat.
1: Vuit minuts per les 12 de la nit, amb el Jaume Marcet, que hem repassat alguns noms. Ell treia també, per exemple, el d'Orian Goren, que l'hem vist, Carlos, a la segona meitat, aquest futbolista internacional amb les categories inferiors d'Israel, deixant alguns detallets de qualitat.
3: Sí, per mi aquest noi és un perfil també interior supertalentós, però per mi està en un altre nivell, per exemple, de Brima. O sigui, jo crec que Orian, a nivell talent, ja dic, per mi serà top, però encara li queda evolució física, i crec que no és un jugador que pot ser d'impacte relativament ràpid al primer equip del Barça. Crec que és un jugador que amb evolució, doncs, al final acabarà estant allà a prop, però crec que ara mateix el veig un parell de passes més enrere. Tot i que, com a talent, el considero un supertalent, però crec que, en el cas de Brima, per exemple, és el talent unit a la capacitat física també. O sigui, té aquesta capacitat per aguantar situacions de disputa, per superar situacions d'un contra un, que això en el futbol professional també hi compta.
4: Jo, estant totalment d'acord amb el Carlos, per intentar expressar-ho amb una frase, diria que Goren ha fet la sensació de que és un bon jugador ara mateix de categories inferiors, i que el veus i dius, aquest noi a categories inferiors deu marcar les diferències, i ho fa, i podrà marcar-les encara més en el futbol formatiu si segueix aquesta evolució, i ja veurem què passa. A Ebrima Tunkara, quan l'he vist i l'he vist algunes accions tècniques i alguns gestos i algunes qüestions futbolístiques, m'ha semblat que és un jugador amb la qualitat per ser diferencial al futbol professional. Després, per ser diferencial al futbol professional, als 16 anys, entre que tens 16 anys i ho aconsegueixes, si és que ho aconsegueixes, hi van qüestions físiques, que també fa la sensació que les té, però que s'ha de seguir veient com va, sí, no només de capacitat pròpia, sinó de respecte de les lesions, de capacitat d'enllaçar molt temps jugant al primer nivell, psicològiques, mentals, hi ha un punt de sort, i entren molts factors, i jo no m'aventuraria a dir, perquè l'he vist molt poc, com per dir-ho, on estarà i on arribarà Brima Tunkara d'aquí a 3 anys. Ara bé, futbolísticament té detalls que estan a l'alçada de futbolistes professionals, que marquen les diferències al futbol professional. És aquelles coses, aquells jugadors que els veus, i no vull posar noms perquè seria una salvatjada, però d'aquells jugadors que els veus algunes actuacions un dia concret, que és un torneig estival o que és un partit de pretemporada, que dius, què és això? Perquè si això evoluciona en la direcció en la que podria evolucionar, podem parlar d'una cosa seriosa.
2: Abans, quan parlàvem, perdona, Carlos, de l'Àlex González, durant el Barça en xancletes, que dèiem que l'havíem vist a l'Adam i que de seguida havia impactat, entenc que si ets un scouter i vas a veure un partit en què juga Brima, de seguida dius, ostres, aquest. Clar. O sigui,
3: és que Brima el coneix tothom. A nivell professional el coneix tothom. No és cap sorpresa, i jo vull fer, o sigui, estic completament d'acord. O sigui, per mi el pla del Barça aquest any amb Ebrima és molt clar. O sigui, és, entrenes amb el primer equip, competeixes tot el que puguis amb filial i Youth League, perquè el que necessites és jugar, i si puntualment el primer equip et necessita i tal, però clar, té molta competència per davant. Llavors, per mi el tema és que entrenem primer equip, que es farti de jugar amb el filial i la Youth League amb el juvenil, i a veure, perquè posar-li pressa ara de dir... No, és que ni una cosa ni altra. O sigui, igual que et dic que em sembla, i ho he dit durant la transmissió, ho hem dit ara, el Javi ho ha dit també, o sigui, igual que em sembla que té detalls de jugador diferent, també és un jugador que és molt jove. No, no vulguem cremar-lo demà.
4: És que t'anava a dir, i està molt bé que aquest sigui el plan. Sí. És a dir, que com que hem vist a Lamin fer el que feia amb 16, 17 anys, i ara, evidentment, amb 18, no creguem que tots els jugadors que amb 16 anys fan la sensació de tenir un talent diferencial, com és, òbviament, el de Lamin, podran tenir aquesta trajectòria. Perquè...
2: Per mi és l'excepció, Lamin.
4: Evidentment. Ah. És l'excepció perquè és que no n'hi ha, i a la història del futbol n'hi ha molt pocs assumint les responsabilitats i el paper i el rol de crac.
5: Cobercí que assumeix... una mica, també.
4: Sí, Cobercí. És veritat que en una altra posició i en un altre focus mediàtic, per exemple, que també és una cosa a tenir en compte, però em sembla que ha de ser aquest el plan del Barça, que no s'ha de voler córrer més pel cas de Lamin per dir, epa, igual és que com que amb Lamin ha sortit també i als 17 anys ja està liderant el primer equip del Barça, també ho hem de fer amb Ebrima Tunkara. No, Lamin és una gran excepció, ha funcionat, ha sortit a la perfecció, però amb Ebrima Tunkara crec que el Barça faria bé de respectar els terminis lògics de creixement d'un futbolista, dins de què fa la sensació que estem parlant d'un jugador que tirarà per mèrits propis la porta del desenvolupament habitual dels jugadors.
5: De fet, és un jugador que ja a les categories inferiors ha anat cremant etapes molt més ràpid. De fet, quan ell era infantil ja jugava amb jugadors cadets de 2 anys més. De fet, va guanyar la final del MIC, ell marca, diria que un doblet. Llavors hi havia entrenador el cadet del Barça, Arnau Blanco, que ara és assistent de Flick, s'han acabat retrobant, però que és un jugador que, com a mínim, a les categories inferiors ha anat cremant etapes ràpidament. Però sí que és veritat que un cop arribes a aquest nivell de primer equip, s'ha de tenir un punt de calma, i a més que tampoc tens pressa, perquè és una posició que a priori tens prou ben coberta, que no tens l'urgència de produir aquest talent ara.
3: Per això et dic que no tens urgència, i a part, això que deies de futbol base, en el cas de Brima ve condicionat per dues coses, una evidentment pel talent i una altra també pel tema físic.
5: Totalment.
3: O sigui, ell a nivell físic era diferencial, llavors el club, amb bon criteri per mi, decideixes exposar-lo a jugar amb gent més gran perquè s'iguali això i tingui més dificultat, perquè si no al final si juga amb els de la seva edat és un passeget.
4: I deixa de millorar i de créixer.
3: Llavors, el que has de fer, que és una de les coses que està fent, que ho va fer el Girona en el seu moment i que ho està fent el Barça ara en molts casos i tal, és exposar els jugadors a jugar, sobretot quan, a jugar amb gent més gran. Perquè si no, al final, si jugues amb els de la teva edat, ara que a la Federació Catalana hi ha la diferenciació per edats...
5: Sí.
3: Per anys, perdó. No,
2: escolta'm, en temps de tu diràs. No hi és encara, eh? Doncs ara, de seguida, amb en Pau l'escoltem ja en temps de tu diràs.
5: Se'ns havia colat aquí el Mollo. No és que m'estigués fent la guitza, és que s'ha disparat.
3: Oigo Jaume.
4: Encara li queda xerrera, Jaume.
2: Sí,
5: increïble. Dic, a veure si ens hem tornat tots bojos. I... jo el veia callat, el Mollo.
2: Sí, no, jo no deia res.
5: Però no.
2: Pensaves que era José Luis Moreno, eh?
4: Jo volia afegir una cosa al que deia el Carlos, i és que es diu habitualment, i és cert, que els moments de crisi en les institucions esportives o en els equips són grans moments per donar oportunitats als joves, i és veritat, i sol ser, i crec que el Barça, la història del Barça demostra com mals moments han servit per donar oportunitats a jugadors joves que després han acabat assentant el primer equip, però també són moments molt propicis per cremar futbolistes, perquè el primer equip urgit necessita tirar del filial i li dona oportunitat a jugadors que encara no estan prou madurs per tenir-la, i sembla que els jugadors tenen una mala temporada, no ho fan bé els 3-4, 10 partits que li dona el primer equip, insisteixo, aquell primer equip en crisi, i ja no serveixen, són jugadors que acaben sortint i no acaben fent carrera al primer equip. El Barça hauria d'aprofitar que ara està en un moment d'èxit esportiu, de solidesa institucional, de bones sensacions a tots els nivells, per poder gestionar amb la calma i amb els tempos necessaris un talent com el de Brima Tunkara i no córrer més del que s'hauria. És a dir, crec que s'ha d'aprofitar el que tu deies, que hi ha talent, sobretot en aquella posició, que està ben coberta, que no fa falta que Brima Tunkara corri més del que ha de córrer, per gestionar-ho com cal i per seguir desenvolupant un talent que és cert que quan el veus jugar fa la sensació que pot ser diferencial.
5: Avui no l'hem vist perquè encara no era Anglaterra, Birmingham, però hi ha un futbolista que ja és oficialment nou jugador del Barça, amb fitxa del filial, tot i que es preveu que estigui en dinàmica de primer equip, que és Jesse Bissibou, que és un jugador que a mi m'ha cridat l'atenció, que és veritat que ve teòricament pel filial, però s'ha anunciat des dels perfils de les xarxes socials del primer equip. Normalment, si és un fitxatge pel filial, s'anuncia des del filial i ja està. Sí que és veritat que aquí el Barça s'ha gastat 8,5 milions d'euros. És un jugador que signa per 5 temporades. És una aposta important que fa el club. Veurem si té minuts, difícilment dilluns, contra el Preston, aquest partit a porta tancada, a veure si la Marta Ramon hi pot accedir, pot ser als nostres ulls i explicar-nos-ho des de Sant George's Park, però si no, ja hauria de ser el triangular de dissabte, dia 8 d'agost, que també seguirem el Barça en xancletes amb el Molló, un futbolista que veurem quin paper té d'entrada, Carlos, però com a mínim és una aposta que fa el club, gastant-se uns calés i esperant, lògicament, que tingui un recorregut. Veurem si hi ha d'entrada amb el primer equip o primer passa pel filial.
3: Sí, jo crec que això va relacionat amb que, al final, si el Barça, amb la situació econòmica que té, no pot optar a anar per aquest jugador quan aquest jugador hagi explotat i valgui 80. Has d'anar a intentar comprar-lo abans. Llavors, al final, ho he dit abans a la Transmi, és la filosofia que va seguir el Madrid fa uns anys quan firma els Asensio, Vallejo, Odegaard, Takekubo i tal, que pagues 5, 6, 1,5 per Odegaard, 4 per Marco Asensio, 6 per Vallejo, tal. Si et surt un bé, l'has rebentada. Si et surt un que et pugui quedar al primer equip, ja no et parlo dels que puguis vendre i tal, que això ja són... Jo, quan és parlar de coses comercials, ja no m'interessa.
5: No, però el negoci també influeix.
3: Sí, influeix, però jo d'això jo no hi parlo. Però de la part futbolística, és a dir, si et surt un bé, ja la rebentes, ja has justificat. O sigui, i en el cas de Gest Visiu, és un fitxatge car o barat? Ho dirà el temps i el rendiment. O sigui, si aquest noi la rebenta fortíssim, doncs serà un fitxatge baratíssim. Si resulta que no compleix expectatives i juga 10 partits amb el primer equip i no acaba de... serà caríssim. I igual te l'has d'acabar traient de sobre per 5.
4: Sí. Bueno. Jo t'escoltava abans amb molta atenció i em sembla bé, molt, molt correcte el que deies, però és cert que sóc una mica escèptic i una mica crític amb aquest tipus de fitxatges. D'entrada, perquè crec que fan de tap pel rol que van a complir, fan de tap a jugadors de la Masia que podien complir el mateix rol i que un, estan formats a casa, dos, si ho volem veure des de la qüestió econòmica, i has invertit també molts diners perquè portes formant-los i invertint en ells durant molt temps i sobretot això, perquè estan tapant la progressió d'un futbolista de la Masia. I després, per mi la gran diferència, sobretot amb els noms que tu esmentaves, que és el que em sembla interessant, amb els Asensio, amb els Odegaard, és que a mi em fa la sensació que allò eren jugadors, en aquest cas al Madrid, que se'ls creia a nivell esportiu, de la progressió esportiva que podien tenir. Odegaard era un futbolista que va ser el primer jugador que jo sé, i potser úniques de la història, que ell va fer càstings als clubs de futbol, sí. Per veure on es quedava. No, sí. no el van triar, és a dir, ell va triar el club on es volia quedar. Marco Asensio era un jugador que la gent que el tenia en el dia a dia ja veia que pues el que estem dient una mica de Brima Tuncara, un futbolista amb sí. qualitats per ser diferenciat.
3: Jo recordo el cos tècnic de Lluís Carreras, que quan vaig a Mallorca, que en parlàvem amb Sergio sí. Dorado, que era el preparador físic, que em deia, aquest noi és diferent.
4: Sí, sí, és primer nivell. Sí, és
3: primer nivell i tal, el copeig, tal, no sé què. Bueno.
4: Sí, el que vull dir és que si tu, sota un criteri esportiu, fas l'aposta prèviament, perquè evidentment, com tu deies, ja no pots anar a pagar 80 milions quan ja estiguin confirmats, mira, puc arribar a comprar-ho, és a dir, t'has d'anticipar, com que hi ha gent amb més diners que tu has de fer l'escout abans i t'has d'anticipar i dius, jo crec que aquest jugador pot fer la progressió esportiva i pot petar-ho, per dir-ho ras i curt, i faig l'aposta abans de temps. Ara bé, si tu fas més sota un criteri empresarial, econòmic, com a mi em fa la sensació que es llegeix normalment el criteri de Roni Bardaggi, per exemple, que es diu, per quan va venir Roni Bardaggi? Per un i mig, no? I dius, bueno, ve un jugador que per un i mig jugarà al Barça, això ja li farà nom, tindrà 2-3 bones actuacions, farà 4-5 gols, perquè 4-5 gols en atacant del Barça gairebé que et cauen de les butxaques, no diria que els faré jo perquè em van posar la cama esquerra a la dreta i a l'inrevés, però bueno, un jugador professional els farà i ja el revaloritzarem i mira, si el venem per 6 milions, doncs ja n'haurem tret 5 i mig. A mi això, jo aquí no estic gens d'acord perquè crec que estan tapant la progressió, com deia, jugadors del
3: planter. Però és planter. Que jo vull matitzar i ho he dit abans.
4: No dic que ho diguessis tu, eh?
3: A més ho he dit abans també.
4: Jo no
3: estic d'acord.
4: Sí,
3: el que intento és buscar-li una explicació al comportament del club, és a dir,
4: sí.
3: Per què el club fa això? Després jo tinc la meva pròpia opinió sobre si ho han de fer o no ho han de fer, però dic, jo el que intentava era buscar-li una explicació una mica al que crec que està intentant el Barça.
4: I em semblava l'explicació encertada és aquesta, perquè jo, insisteixo, crec que si ho fas des de la confiança esportiva de que potser acaben sortint-te bé, doncs entenc pels arguments que tu deies, que em semblaven molt encertats, que la facis. Si ho fas gairebé més fent una especulació econòmica, perquè és molt fàcil que un jugador que vesteix la primera samarreta del Barça es revaloritzi en una temporada. Si ho fas així, em fa la sensació que no té massa sentit.
2: Jo no cas de Visibú, però clar, gastes 8 milions, no és...
4: Clar, és que aquí ja...
2: Amb la qual cosa entenc que hi ha...
3: Sí.
4: Vull creure que
2: una
4: sí.
2: Una esperança de que aquest nano, que a més ja doncs, ha demostrat a la Youth League que té un gran nivell, doncs podrà arribar al primer equip. Si no, hòstia, 8 milions em sembla
3: no,
2: ja
3: no, sí, sí, en una quantitat. Vull, et puc garantir que hi ha una explicació esportiva, o sigui que no m'ha relacionat amb els diners i tal, perquè a més no és el mateix revaloritzar el que dèiem de Roni, que són 1,5 milions, 2 milions, que és el que diu ell, si s'equivoca un dia i fa 3 gols, el vendràs per més. Però en el cas de Bisibú estem parlant ja de 8 i pico, més variables, més el 20% d'una futura venda i tal, o sigui, compte. Ja no, o sigui, ja no és un tema de dir és que el faré rentable jugant res, no. Llavors, ja, o sigui, a més, qui coneix el jugador, si coneixes algú que es mogui en aquest àmbit, pots preguntar-hi. És un jugador que tothom el destaca moltíssim. Altra cosa és després el que parlem sempre. Després no és... Perquè tu pots ser molt bo, però no encaixar al Barça.
2: Sí, sí.
3: Que és el que diem sempre. És a dir, després hem de veure quin encaix tens tu al joc del Barça. Però, però les condicions naturals que té aquest nano, o sigui, si parles amb qualsevol persona que es mogui en l'àmbit Bèlgica, Holanda... Bueno, parleu amb el Joan Camí.
2: Sí, sí, sí.
3: Company RQ.
2: Mira, i... Roni, 15 milions, valor de Transfer Market.
4: Clar.
3: Sí, sí.
4: Bueno, perquè ha vestit durant una temporada, és una, la
2: sí,
4: samarreta,
2: sí, sí, sí,
4: una temporada, la samarreta del Barça.
2: Sí, sí. I va fer dos gols al Villamarín, o un, i va donar no sé
4: quant. Clar, però com deia,
5: dos gols i quatre assistències. Sí.
4: Això, si costes 1,5 milions, si en costes 8, si donis tant 15, encara en trauries diners, però ja és una altra cosa.
5: De seguida acabem de repassar qüestions vinculades amb el mercat de fitxatges i altres aspectes de l'actualitat futbolística. Encara hem de fer una pausa, 7 minuts per sobre de les 12 de la nit. De seguida tornem.
0: Tu diràs, amb Pau Bonastre.
6: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
7: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
8: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
9: RAC1 i Forn de Nulles presenten Castells de RAC més 1 en la Diada de les Neus a la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
10: Pues vinga, va, vinga, som-hi!
9: El dissabte 1 d'agost, des de 5:45 de la tarda, en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
11: Vilanova ha estat l'escenari del primer castell de 10 pisos els últims anys. Vilafranca podrà repetir aquesta gesta i la Jove de Tarragona hi portarà gama extra. Els bordegassos locals i els Nens del Vendrell completen un cartell de luxe.
9: El dissabte 1 d'agost, a 5:45 de la tarda, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú.
12: 3-2-1,
9: fent pinya, tots som un milió. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Tu diràs, amb Pau Bonastre.

0: per sobre de les 12 de la nit. Encara algunes coses que hem de repassar aquí al Tu diràs post Birmingham Barça. I més enllà de l'actualitat blaugrana, posem ara el focus amb el Real Madrid, perquè també està produint contingut aquests últims dies. Ahir, amb aquest moviment sorprenent, segurament, de Carlos Espí com a jugador del Madrid, que Rubén Pérez, hola, bona nit.
1: Bona nit, Pau.
0: Torno.
1: Bona nit, Pau.
0: Ara sí. Ara sí. Que després de, com dèiem, de l'anunci d'ahir, avui s'ha entrenat per primer cop a les ordres de José Mourinho.
1: Sí, després del seu fitxatge i amb pec pel Club Blanc, el davanter valencià ja s'ha exercitat amb la resta dels seus companys, que ha conegut avui en declaracions als mitjans del club. Espí s'ha mostrat molt emocionat pel seu fitxatge pel Madrid i ha reconegut que no s'ho esperava.
2: Ha sido todo muy rápido, increíble, no me lo esperaba. Todo muy buena gente, me han acogido muy bien y muy contento por el primer día. La verdad que es único trabajar con todos los jugadores del Madrid, con toda la gente que del staff, de todo, que están muy con nosotros y la verdad que es increíble. Cuidan cada detalle.
0: La mania d'aquestes declaracions amb música de fons...
3: No pensen a les ràdios.
0: Que tant ens agrada a les ràdios.
4: Es deuen pensar que no els citarem, no? Real Madrid Televisió, si no posen la música.
0: No, encantats de dir. No, per això. Són declaracions de Real Madrid Televisió.
4: Sí, sí, és que sempre de rajar. Jo crec que els mitjans en general els citem. Vull dir, no sé per què hem de posar la música. Més sempre és la mateixa música de piano... Sí. Que no ho portes, vull dir, que no.
0: Quedaria més bé, jo crec, que net. Però vaja, en qualsevol cas, Rubén, que Carlos Espí comptava anar cap a Anglaterra.
1: Sí, tot feia pensar que faria les maletes cap a la Premier League anglesa, però l'aparició del Madrid en les últimes hores del dia d'ahir va fer que tot s'aturés i finalment es va convertir en nou jugador blanc en rem, poques hores.
0: Què et sembla, Carlos? Carlos Espí al Madrid...
5: Sí, a veure, si haig de valorar l'impacte de Carlos Espí a la segona volta del Levante, és una barbaritat. O sigui, fa 11 gols, jugant 1.300 minuts. O sigui, l'impacte d'aquest noi a la segona volta del Levante és una barbaritat. És un perfil de jugador a nivell talent per jugar al Real Madrid? Per mi no. Que respon a una necessitat de Mourinho de que vol un davanter, referència per segons quines situacions i tal? Sí. Que també hi ha una part mercantil de dir... Jo traspasso a Gonzalo al Fulham per 40 i compro aquest noi per 25. D'acord, però, hòstia, jo no li veig tant... Si més enllà de que aquest noi fa 1,90 m, tu creus que Gonzalo és pitjor jugador que ell?
0: Segurament no.
3: Pitjor jugador no. Jo crec que Gonzalo és millor jugador de futbol. Ara bé, en context molt determinat, que és en el que crec que Mourinho pot fer servir a Carlos Espí, que és molt poc, que és un partit que se t'hagi posat malament i necessites pilotes a l'àrea i que dins 5 minuts estigui el Bernabéu apretant i hagis, doncs això, de posar centrades i tal, sí que Carlos Espí té una envergadura física i té una contundència que pot ajudar-te més potser que la de Gonzalo, que ja l'estàvem fent servir una mica per això, però és veritat que a nivell físic és més limitat. Però és que tu deies, ara, Carlos Espí fins al mes de febrer portava un gol. Era un davanter suplent del Llevant, era un futbolista...
5: O no convocat,
3: era un futbolista, vaja, que poca gent crec que coneixia a la Lliga Espanyola a nivell usuari, vull dir, la gent que mira el futbol, que va ser que després el Llevant arriba un entrenador nou, comença a jugar bé, ell les comença a enxufar, li comencen a caure, està tocat per la vareta la segona volta i salve el Llevant, i té tot el mèrit del món i insisteixo, és un bon nou rematador. Ara bé, crec que Gonzalo és més jugador, tot i que a mi Gonzalo semblava quan volien fer des de Madrid una campanya de màrqueting perquè penséssim que era el nou Raúl González Blanco i que hi havia un oceà de distància i mira que ràpid, el més interessant de tot això és
0: home, el Mundial de Clubs, no? Aquella explosió que va tenir el Mundial de Clubs ens el van vendre com un davanter, vaja, referència pels pròxims anys.
3: Sí, sí, el nou Raúl era la idea per jugador sortit de la fàbrica i amb aquest carisma que marcava gols al final. Per resumir, a Carlos Espí l'entenc més que a Gonzalo en el context determinat en el que m'imagino Espí jugant als partits de Mourinho, que és això que dèiem. A Gonzalo crec que és més futbolista i el que més em crida l'atenció de tot això, com el Fulham de sobte pague el que està pagant per Gonzalo amb un entrenador com Álvaro Arbeló, que mira, això de que sigui Arbeló fins i tot és lògic, no? Dius, qui coneix a Gonzalo i qui ha cregut una mica en Gonzalo? Arbeló, doncs el porta el nou destí. El que ja hauríem de parlar més són de les relacions econòmiques i empresarials entre el president del Fulham i l'empresa del president del Madrid, de Florentino Pérez. Això seria una conversa bastant entretinguda de tenir. I l'altra, el relat que s'ha explicat durant molt temps des de Madrid sobre quin tipus de jugador era Gonzalo i com gairebé des de Barcelona inflàvem o inflaven els jugadors de la Masia del Barça i Lamine Yamal no era per tant, i Gonzalo sí, i ara Gonzalo 40 milions i si t'he visto no m'acuerdo què dirien.
0: Sí, sí, sorprèn com, vaja, l'han deixat anar, és veritat que sorprèn, vull dir, per tot el relat que havien creat. Exacte, no sorprèn sí. Tant veient les xifres que es mouen
3: la lògica, si paguen 40 milions per Gonzalo, entenc que el propi Florentino l'hagi portat ell amb cotxe fins a Anglaterra, però atès el relat que se'n venia, doncs pensava que anava a ser el nou jugador de referència del Madrid.
0: Sí que és veritat, faltaria recollir les dades, però la sensació és que a l'hora de vendre al Madrid jugadors que surten del planter o que han tingut mínima presència al primer equip, que els saben vendre bé. Per exemple, César Palacios, futbolista del filial, que també han tret, diria que uns 10 milions d'euros, i no és pel 100% dels drets del jugador. Vull dir que acaben traient calés de tot arreu, aquesta gent.
3: El que sobretot no saben fer, diria, és fer-lo servir al primer equip.
4: Sí, això sobretot.
3: Vendre'l sí, donar-los cau del primer equip molt menys. És veritat, és un tema que a mi em crida l'atenció i m'agrada parlar amb madridistes, perquè un ho veu des de l'òptica de Barcelona i escoltant a la gent barcelonista i se n'adona que li dona una importància molt gran a aquells jugadors de la Masia i que això té una importància en la valoració que l'aficionat del Barça en fa d'un jugador a un jugador de fora. L'aficionat del Barça li dona 3, 4, 5 partits, a un jugador de la Masia està disposat a donar-li 15, 20, si cal. Sí. Però a Madrid no. Jo no els veig massa preocupats.
5: Jo crec que això que deia el Pau, de que ells tenen l'habilitat de vendre el jugador de la cantera molt més car del que ven el Barça, jo crec que va molt relacionat també de dir, al final, en l'estructura de futbol base del Madrid no hi ha una filosofia de joc marcada. És a dir, allà cada entrenador marca una filosofia, marca el sistema, marca tot. En canvi, en el Barça sí. Llavors, jo tinc la sensació de que el Madrid produeix jugadors pel futbol professional i el Barça intenta produir jugadors pel primer equip.
0: Sí, sí.
5: I sembla el mateix, però no ho és. Sí, perquè no és el mateix intentar fer un jugador pel futbol professional que intentar fer un jugador pel primer equip del Barça.
3: El que passa és que jo entenc la lògica de les pedreres, de les categories inferiors, com l'entén el Barça. És a dir, és per crear jugadors que em serveixin a mi, no per crear jugadors per la resta d'equips del futbol espanyol o mundial.
4: És que ara estic pensant, és que no em surt ni el nom, el migcampista que va...
3: Pitard.
4: Aquest.
3: Thiago Pitard.
4: On és Thiago Pitard?
1: Està lesionat
4: del genoll.
1: Es va lesionar el primer entrenament i crec que estarà unes 6 setmanes.
4: No, se m'havia escapat, perdó.
3: Però és un nom que ve molt al cas.
0: Algú havia dit que havia d'anar al Mundial. Vull dir que...
3: Anem a parlar d'opinions serioses.
0: No.
3: Sí, però...
0: Però entén-me, el relat és aquest. En el seu moment amb Gonzalo, el mateix.
4: Doncs, vaja, no sé, potser em farà callar, però dubto molt que Mourinho li doni massa. Vull dir que segurament d'aquest nano en sabrem poca cosa més.
5: Jo, a mi em sembla...
4: Tu eres que sí, Carlos?
5: No, jo no seria capaç d'apostar a res del que faci Mourinho. Però a mi aquest em sembla un futbolista interessant.
4: Sí, sí, sí, no, sé aquest.
5: Sí, a mi... I no sóc sospitós de... És que, no. O sigui, jo per mi... A mi Thiago em sembla un molt, molt, molt, molt bon jugador. Ah, d'aquí al que vulguin vendre, jo aquí ja sabeu que em desmarco.
4: Sí, no.
5: Però que a mi... personalment em sembla un jugador molt i molt interessant, i no sé si jugarà al primer equip del Madrid perquè al final hi ha moltes coses pel mig, però que és un jugador que jugarà a primer nivell europeu no tinc cap dubte.
0: Per cert, Rubén, demà el Madrid juga a Àustria contra la Fiorentina, eh?
1: Sí, i Carlos Espí podria tenir els seus primers minuts com a madridista. El partit començarà a les 6 de la tarda, serà el tercer partit amistós dels de José Mourinho, que s'han portat 21 futbolistes a la convocatòria i absències destacades. No viatja Hausen per unes molèsties musculars a la cama dreta, tampoc Rüdiger, que s'ha incorporat fa 2 dies, Gonzalo, òbviament no ha anat perquè, com hem dit, està a punt de tancar el seu traspàs pel Fulham d'Álvaro Arbeloa, i Mastantuno també s'ha quedat a Madrid, potser és l'absència més destacada a l'espera de resoldre el seu futur, que tot apunta que l'argentí marxarà cedit a un altre club europeu. I qui també ha marxat, com dèieu avui, el tema de les vendes dels jugadors del filial, ha marxat Víctor Valdepeñas, precisament a la Fiorentina, contra qui s'enfronta demà al Madrid, a canvi de 8 milions d'euros pel 50% dels seus drets.
0: Doncs una altra venda, fent caixa a través del seu filial, el Madrid, que juga demà a les 6 de la tarda contra la Fiorentina en aquest partit amistós. De fet, demà hi ha uns quants partits amistosos que ara acabarem de repassar abans que acabem aquest Tu diràs, i demà a la nit, lògicament, amb el Miquel Agut, ja explicarem com ha anat tot plegat. 19 minuts per sobre de les 12. Haig d'acomiadar Rubén Pérez, bona nit.
1: Fins ara.
0: Javi Muñoz, gràcies, bona nit.
3: Com sempre.
0: Amb el Carlos Martínez, que el porta aquí una estona llarga, però aguantant, eh?
5: Sempre.
0: No t'he vist batallar...
5: No, aguanta com un
0: professional, un professional.
5: Sí, a més m'haig d'anar acostumant a treballar de nit.
0: Carlos, bona nit.
5: Bona nit, gràcies.
0: I el Jaume Molló, que ara torna a descansar uns dies, no? O no?
4: Sí, fins sí, dissabte que ve.
0: Doncs mira, fins dissabte que ve, dia 8, aquest triangular amb el Barça en xancletes. Gràcies, Jaume.
4: Que vagi bé, Pau.
0: Una pausa i de seguida rematem aquí el Tu diràs. RAC 1.
6: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes a Quadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Quadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Quadis Ponés, Quadis
7: Ponés. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
8: RAC 1.
9: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
10: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
11: Em poses una birra, si us plau?
10: I tant. Vols una copa o una mitjana?
12: Aquest estiu, el món a RAC 1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
10: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
12: RAC 1, tots som un milió.
13: RAC 1, tots som un.
12: Tu diràs, amb Pau Bonastre.
0: Camí de 2:15, abans encara hem de repassar unes quantes coses, entre altres, per exemple, l'actualitat del Barça femení, Pau Bombardó, bona nit, que bona nit. Ja coneixem el seu rival del trofeu Joan Gamper.
3: Sí, de fet serà el Brighton que visitarà l'estadi Johan Cruyff en la que serà la cinquena edició del trofeu Joan Gamper femení, un partit que jugarà el pròxim divendres 21 d'agost a les 8 del vespre. I també avui el club ha fet oficial la marxa de Giulia Dragoni al Chelsea, la jugadora italiana que va arribar al Barça amb 16 anys, feia 2 temporades que jugava cedida a la Roma. El Barça va jugar majoritàriament amb el filial, tot i que va arribar a debutar amb el primer equip, on inclús va arribar a fer-hi un gol. Tot plegat el dia en què el Barça s'ha entrenat per primera vegada amb tot el grup a la ciutat esportiva.
0: Doncs aquest partit del Barça femení serà el 21 d'agost, encara queden dies. Anem a fer una mica d'agenda de demà, per exemple, jugar la

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: A les escales que temen els teus genolls i semblen més altes. Ui! Ni aigua.
3: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
4: Final a l'edició d'enguany del Costa Brava.
5: Sí, esperem que acabin també amb un somriure, amb un Tilbi.
4: Demà...
5: I si pot ser la temporada, fins i tot més que demà el Costa Brava, ja t'ho dic ara. 49a edició, recordo que és un partit que el 29 de gener del 25 era de Lliga de Campions, va ser oficial. Va ser un 1-2 aquell dia que Estuani va marcar un gol que es va acabar anul·lant a instàncies del VAR i que hauria estat el seu primer i únic gol a la màxima competició continental. Demà està estadi ple, ja no queden entrades, i presentació dels fitxatges. Ethan, Pixur i Morante. Encara no s'han fet més incorporacions i es manté de moment el gruix de la plantilla de la temporada passada amb moltes fitxes que veurem si continuen sent o no gironines quan comenci la Lliga i s'hagi tancat el mercat. Ara bé, sembla que Arnau, Unahi i Sigankov són els que més perillen i que podrien desencallar moviments en el mercat de fitxatges gironí. La plantilla canviarà, sí, però Quique Álvarez, l'entrenador, està molt tranquil.
6: El neguit no existeix perquè jo des del primer moment sé la situació en què estàvem, que pot passar, que ara mateix tenim molts jugadors i bons, i ojalà es quedessin tots, però sé que pot passar que no sigui així, i que a partir d'aquests moviments es pot moure la plantilla. Com a entrenador et diria, ojalà la tingués ja els que es queden i pogués treballar ara mateix amb tots els d'allò. Sé que no serà així, però de moment estic molt content amb els que tinc i sobretot amb l'actitud que està tenint tothom en el dia a dia.
5: Demà, per cert, quedaran 15 dies justos pel debut a la Lliga contra el Leganés, també a Montilivi. El Costa Brava d'enguany serà una nova oportunitat per retrobar-se amb Estuani, perquè ara fa unes setmanes no era tan clar que aquesta temporada continués vestint de blanc i vermell i ha ampliat contracte una temporada més. El 12 d'octubre farà 40 anys i completarà la desena temporada vestint la samarreta del Girona. Avui ha reconegut que li feia molta il·lusió continuar a Montilivi.
7: Significa mucho más que un contrato, ¿no? Poder estar aquí, poder ayudar al equipo tanto dentro como fuera. Yo creo que, bueno, en mi caso, desde el primer momento, mi intención estaba muy clara, que era continuar. Me veía personalmente que todavía tenía fútbol para dar y creo que todavía tengo algunos goles guardados por ahí, así que ojalá que puedan llegar pronto.
5: El vestidor no estan angoixats, però és veritat que l'afició està intranquil·la. Es percep al carrer i també a les xarxes socials, que són una micropart de la realitat. Però no hi ha una afició contenta a dia d'avui després del descens i del mercat de fitxatges, que de moment és de sequera, en el cas del Girona, gairebé. I Estuani, a l'afició, els envia aquest missatge.
7: Y quiero trasladarle también la tranquilidad de que de nuestro lado vamos a darlo todo para intentar devolver al Girona donde se merece, que es a primera división, y bueno, tenemos que mirar hacia adelante todos juntos.
5: Això, tots junts, aviam si és que ho fa el Girona. Aquesta temporada seria un bon ingredient per acabar bé una temporada que començarà contra el Leganés d'aquí 15 dies i que demà té aquest Costa Brava a Montilivi a les 8, Girona-Arsenal.
4: Demà ens ho explicaràs, el tu diràs, espera't, no marxis, perquè a banda del Girona demà també juga el Sabadell, avui ha tornat a jugar, ha guanyat 1-0 contra l'Inter d'Escaldes a Andorra, segona victòria del Sabadell en aquesta pretemporada, després de dimecres passat contra el Manresa. Els arlequinats, com diem, demà a les 8 del vespre s'enfronten a l'Andorra, al Car de Sant Cugat, equip amb el qual competirà la temporada vinent a segona divisió. I Miquel, et deia que no marxessis perquè encara m'has d'explicar alguna cosa de l'actualitat del món del futbol.
5: Sí, perquè hi ha diverses coses interessants que han passat durant el dia d'avui. Començo per aquesta nit, perquè hem sabut que el Rayo ha triat l'estadi del Burgos, el Plantío, per jugar els partits com a local si la Comunitat de Madrid no l'autoritza a jugar a Vallecas.
4: A Burgos, eh?
5: A Burgos, que fa calor durant gran part de la temporada. A Burgos, a cap estadi més proper, a Burgos, que és un equip de la segona divisió. Caldrà veure, però, si acaba jugant a Vallecas o no en aquest conflicte que té amb la Comunitat de Madrid. El TAS ha aixecat la sanció per dopatge al migcampista ucraïnès del Chelsea, Mudryk, que ja es pot incorporar a la pretemporada.

0: I aquesta nit a Bèlgica, l'Unió Saint-Gilloise s'ha proclamat campió de la Supercopa després de superar el Bruges. A la tanda de penals, el partit s'havia acabat amb empat a 1 a Escòcia. Per cert, ha començat la Lliga amb el Dundee United 1, Glasgow Rangers 1. I pel que fa al mercat de fitxatges, un dels noms del dia és Julian Brandt, migcampista ofensiu alemany internacional, que arriba a l'Ajax de Mitchell, procedent del Borussia Dortmund. En un divendres, amb amistosos destacats, com el Nec Nimega 1, Sevilla 2, l'Alavés 3, Castelló 0, i el Toulouse 2, Reial Societat 1, i acabo amb una notícia que ens ha colpit aquest matí, que és la notícia trista del dia, la mort de Franco Baresi, als 66 anys, el legendari capità del Milan de Sacchi dels 90, també de la selecció italiana, va jugar 20 temporades al Milan, en les quals va guanyar, entre d'altres, 6 lligues i 3 Champions. També va ser campió del món amb Itàlia en una ocasió.
1: Una llegenda, sens dubte, del Milan i del futbol italià. Miquel, gràcies. Demà t'escoltem el Tu Diràs.
0: Correcte, sí, demà m'asseuré aquesta cadira.
1: Tornes amb força.
0: Home, el que digui la planilla. Jo, Pau, si la planilla diu que he de seure aquesta cadira, aquí em tindràs demà, demà a la nit.
1: Bona
0: ens
1: nit.
0: Ens escoltaràs, no, demà?
1: Sí. Ah. Jo treballo el cap de setmana, eh?
0: Sí, sí, però demà seràs un
1: oient, sí, oients sí. Oient número 1.
0: Perfecte. Ja bona trucarem. Nit.
1: A veure, pàgina de bàsquet, Pau Bombardó, al Barça, que ha canviat el rol de Juan Carlos Navarro a l'organigrama de la secció de bàsquet. Ara serà el nou ambaixador i mentor.
2: Sí, la llegenda blaugrana ha arribat a un acord finalment amb el club per una adequació contractual fins al 2029. Recordem que el contracte com a director general de la secció acabava aquest 2027, però aquest acord amb el club doncs, ha fet que se li diferís aquest any que li quedava de contracte durant els pròxims 3 cursos, com dèiem, fins al 2029. Tot plegat assumint aquestes noves funcions a l'estructura de la secció. I a la penya, Ricky Rubio continuarà una temporada més vestint la samarreta verd i negra. Aquest era un dels objectius principals de la directiva de cara a aquesta temporada vinent. N'ha parlat el director general de la penya, Ferran Lavinya, a Badalona Comunicació.
3: Podeu imaginar que estem molt contents i molt satisfets i molt orgullosos. Crec que tota la família de la Sisa Joventut, tota la gent de la penya de Badalona està molt contenta amb aquesta notícia, perquè van poder gaudir d'un jugador com el Ricky a la pista durant la propera temporada. Era una de les nostres prioritats.
2: Doncs el Barça del Masnou, que complirà en la segona temporada a la penya després del seu retorn a Badalona en la temporada passada. I un últim apunt, perquè el fins ara jugador del Madrid, Mario Gessón, ja ha estat oficialment anunciat com a nou jugador dels Cleveland Cavaliers de l'NBA.
1: Un minut per sobre de 2:15. Pau, no marxis encara, perquè fa menys d'una setmana que va acabar el Tour de França masculí i demà ja comença el femení, a més, amb representació important catalana.
2: Correcte, sí, sí. Seran Paula Blasi, Mireia Benito i Laura Molinar, que, per cert, curiosament, el seu germà, l'Àlex Molinar, també va participar al Tour masculí. Poques vegades s'ha donat aquesta coincidència que els dos germans participin a l'edició masculina i femenina. I, en aquest cas, doncs, Molinar, Àlex, que va haver de retirar-se per una caiguda. Doncs aquestes que dèiem seran les tres catalanes que participaran a la 5a edició del Tour de França femení, un Tour que surt demà des de Lausana i acabarà diumenge vinent a Nice. En total, per tant, seran 9 etapes amb un desnivell acumulat de 18.795 metres, que es diu aviat, amb ports mítics com el Mont Ventoux. I parteixen com a favorites el mallot groc, com no pot ser d'altra manera, doncs la vigent campiona, Pauline Ferrand-Prévot, però també, evidentment, Demi Vollering, i tampoc podem oblidar-nos de la catalana de l'UAE, Paula Blasi, que ve de guanyar la Vuelta femenina i que, per tant, arriba amb la fletxeta cap amunt i en el millor moment de la seva carrera. Veurem si ens dona una alegria.
1: N'estarem molt pendents de Paula Blasi en aquest primer Tour de França en què participa, una de les esperances, sens dubte, del ciclisme català. Gràcies, Pau, bona nit.
2: Bona nit.
1: I Carlos Roger, hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: A veure, què ens deixem? Alguna cosa que ens haguem deixat de l'actualitat poliesportiva?
4: Doncs pues mira, sí, en uns minuts Rafa Hodder disputarà els quarts de final de l'Open de Washington contra l'italià Lorenzo Musetti. Qui passi a semifinals s'enfrontarà al guanyador del partit entre Ben Shelton i Alejandro Tavares. Dávilo. En natació, el català Denis González es queda a les portes del podi de l'Europeu de Natació Artística després d'acabar quart a la prova de sol tècnic, i demà serà torn de la catalana Iris Tió i Lilo Lluís, que disputaran la final de duo tècnic. I per acabar en motor, Tailàndia tornarà a donar tret de sortida al Mundial de MotoGP, però aquesta vegada amb un valor afegit. Serà l'inici de la nova era tècnica de la categoria amb l'entrada en vigor del reglament del 2027. El circuit de Buriram obrirà el campionat i també serà protagonista pels últims tests de pretemporada, convertint-se així en el primer gran examen dels nous prototips.
1: Molt bé, ara sí, actualitat esportiva repassada. Gràcies, Carlos. Bona nit.
4: Bona nit.
1: I amb el Josep Riba. Hola, Josep, bona nit.
5: Bona nit, Pau.
1: Repassem, més enllà de l'actualitat esportiva, què està passant al món.
5: Sí, doncs la Unió Europea assegura que cap persona que ha entrat al Marroc de manera il·legal ha arribat a l'Europa continental. El comissari europeu d'Afers Interior i Immigració, Magnus Brana, ho ha comunicat després de parlar per telèfon amb el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez. Segons el ministre, no és possible anar de Ceuta o Melilla fins a la península sense passar abans per un control policial. És per això que Álvarez ha demanat que s'aturin les especulacions i les mesures que busquen confondre la població de manera interessada, i ha assegurat que han sortit per voluntat pròpia 48.500 immigrants dels prop de 50.000 que van entrar dijous. El govern espanyol també ha informat que almenys 57 persones haurien mort al mar intentant entrar a Ceuta aquests dies. L'anunci de la Comissió Europea arriba just després que Itàlia hagi decidit trencar temporalment l'espai Schengen amb Espanya. Segons el govern italià, totes les persones que arribin a Itàlia des de l'estat espanyol i no siguin europees hauran de passar per uns controls aleatoris abans d'entrar al país. Segons la primera ministra, Giorgia Meloni, prenen la mesura per, diuen, salvaguardar la seguretat nacional. França també ha reaccionat i, tot i que no ha trencat l'espai Schengen, han decidit augmentar els controls fronterers amb l'estat espanyol i, de retruc, amb Catalunya. Segons la policia francesa, s'han ampliarà el nombre d'agents desplegats a la frontera i també augmentaran el nombre de controls aleatoris. En el cas dels Pirineus Orientals, es desplegaran sobretot el peatge del Voló i, segons el prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Renault, fins i tot hi haurà drons vigilant la zona.
6: Et puis, a partir de demà, on aura des drones.
7: A partir de demà tindrem drons que es desplegaran per detectar qualsevol moviment irregular o algun intent d'eludir els controls de seguretat. I també tindrem avions de vigilància desplegats per, de nou, prevenir, detectar, monitoritzar i dissuadir qualsevol intent d'eludir-nos.
6: Repérer, surveiller et dissuader les mouvements de contournement.
5: Segons la policia francesa, l'operació durarà almenys 10 dies. A la Vall d'Uixó, a Castelló, els bombers han donat per estabilitzar l'incendi que ha cremat 9.500 hectàrees i va obligar a evacuar 16.000 persones. Aquest divendres els veïns ja han pogut tornar a casa seva després d'una setmana desplaçats, però la subdelegada del govern espanyol a Castelló, Antònia García, els ha demanat que tinguin molta prudència aquests dies mentre s'acaba de controlar el foc.
8: No hay que transitar por la zona quemada. Nuestros bomberos siguen trabajando allí y no podemos molestarlos. Después también por la propia seguridad de la gente, que se puede caer un árbol, puede haber algún socavón. Es decir, que no está el monte como ellos recuerdan. Vamos a dejar que el incendio se extinga para poder volver a pisar el monte.
5: Amb el foc estabilitzat, aquest divendres han tornat a Catalunya les dues expedicions de bombers catalans que van marxar dimarts per ajudar a l'incendi, i també els que van anar a Àvila i Madrid. En total es van desplaçar 55 bombers i 20 dotacions terrestres. I pel que fa al temps, aquesta matinada tornarà a ser de mal dormir a la costa i al sud del país, amb un ambient molt xafogós. El cap de setmana es mantindrà la calor intensa, tot i que serà més difícil arribar als 40 graus, i a les tardes descarregaran xàfecs i tempestes localment fortes al nord del país, sobretot dissabte al voltant de la Garrotxa, el Ripollès i el Berguedà.
1: Josep, gràcies. Bona nit.
5: A vosaltres, bona nit.
1: I amb això acabem aquest tu diràs que hem fet posterior al Barça en xancletes. Avui que el conjunt blaugrana, l'equip entrenat per Hansi Flick, ha jugat al camp del Birmingham, empatat a 2, i a la tanda de penals ha acabat caient 3-2 en un partit que ha deixat conclusions prou positives, especialment amb el protagonisme dels futbolistes joves. Nosaltres ho deixem aquí, gràcies a la Laia Biorrun, a la part tècnica, i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem, demà amb el Miquel Agut, que ja heu vist que té ganes de micro. Descanseu, fins demà.
9: Tu diràs.
10: RAC 1. Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
11: Increïble!
10: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
9: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
11: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
12: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
13: Escolta, navega, descarrega, informa't.
12: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
14: Estiu.

RAC 1. Tots som 1. Reconcentrat de podcast. RAC 1 Podcast us ofereix La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Rosana Carceller.

0: Arribar a l'orgasme alhora amb la parella és una fantasia, una cosa que passa molt poc sovint, o un miracle? Se'ns ha venut la imatge d'una connexió perfecta, gairebé coreografiada, on dos cossos culminen junts en el mateix instant. Però aquest orgasme sincronitzat és complicat d'aconseguir. Per què passa? Té a veure amb el cos o amb la ment la dificultat per arribar a l'hora al clímax? Es pot entrenar per fer que ens passi més sovint? És una situació idealitzada? Avui volem desmuntar mites, entendre com funcionen els ritmes del desig i veure si això de l'orgasme simultani és una meta innecessària. Parlem d'una de les grans fantasies del sexe en parella amb Alba Povedano, psicòloga, sexòloga i divulgadora sexual. Alba, benvinguda de nou a la Revolució Sexual.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-me un altre cop. Estic tan feliç d'estar amb vosaltres.
0: Ai, moltes gràcies. Nosaltres també de tenir-te aquí. A veure, això d'arribar a l'orgasme alhora amb la parella sexual, deies abans de començar la gravació que...
1: Quan cotillejàvem.
0: Que, sí, exacte, quan fèiem un separat abans d'encendre el micro, que és, està totalment idealitzat, que ens han venut aquesta imatge,
1: home,
0: no?
1: No? O sigui, ja sigui a través dels llibres, ja sigui a través de les pel·lícules. O sigui, què passa amb aquelles escenes on sembla que t'agafen, que comença la cosa a escalfar-se i estan al llit? Ja, o sigui, parlo molt i l'imaginari, estic seguríssima que moltes persones estan imaginant una parella heterosexual, eh? Vull dir,
0: sí,
1: que
0: sí, sí.
1: Així, dos més dos. Estan al llit, comença a tenir penetracions i sembla que vagin a l'unison i que tinguin un orgasme a l'hora i, oh, que bé que ens ho hem passat.
0: Sembla una coreografia d'aeròbic, no?
1: És com, ostres, clar, si el meu imaginari, tot el meu imaginari sexual es basa en això i tampoc ningú m'ha explicat, perquè ens fem un tip, no? Jo almenys em faig un tip d'anar a les escoles i de veure que no tenen ni idea de com funciona tot el procés de l'excitació del desig en el propi cos. Per tant, si jo no tinc idea, el que jo m'imagino és que els orgasmes han de passar a l'hora i això és resultat de tenir una relació sexual satisfactòria. Què passa? Doncs que en moltíssimes ocasions, i que ens hem parlat i s'ha parlat aquí en aquest podcast, es fingeixen orgasmes també, perquè així representa que, oh, que bé que ho hem fet a l'hora i que ens estimem més així, no?
0: Ja.
1: No, totalment, per mi és una fal·làcia, és totalment fals.
0: I ara aprofundirem en això, però tampoc podem fer-nos trampes al solitari. Hem de reconèixer que quan això passa és bastant xulo, perquè hi ha bastanta connexió quan realment arribes a l'orgasme alhora. És com una cosa que si passa, doncs està bé, no? No.
1: Sí, home, o sigui, és a dir, estar amb la teva parella i poder sentir que tens un orgasme alhora que la teva parella, però que sigui orgànic, vull dir, que ha sorgit així, o bueno, que potser has buscat una mica, no? I que pots avisar la teva parella, ostres, mira, doncs jo estic a punt.
0: Ara parlem de si es pot entrenar o no.
1: Ara parlem d'això, sí. Crec que, evidentment, quan passa, doncs, culminar amb la teva parella alhora i arribar a aquest estar extasiada a l'hora que la teva parella, doncs pot ser maco, pot ser inclús xulo, no? I que no sé, a vegades quan no us ha passat allò que tens un orgasme i que et venen com ganes de riure o de plorar o de, no? Com que t'alliberes d'alguna forma.
0: Exacte.
1: Alliberar-te amb la teva parella és molt divertit, és molt interessant.
0: Els dos o les dues alhora,
1: sí, sí.
0: No? Uh-huh.
1: Doncs sí, clar, evidentment. Ara, romantitzar-ho i que hagi de passar sempre perquè és el millor de la relació sexual, dubto moltíssim, no.
0: Per tant, primer desmitificar. No passa res si no passa.
1: No, home, no.
0: Però també anem a veure altres aspectes d'això. Com més vols aconseguir l'orgasme alhora, menys
1: 100%.
0: Segurament et passarà.
1: 100%,
0: no?
1: Rosana. És a dir, una de les problemàtiques més grans que em trobo a consulta són aquelles, sobretot més dones, aquelles dones que pateixen perquè no arriben suficientment ràpid a l'orgasme o que no arriben a l'orgasme, definitivament, no? Una de les causes principals és estar pensant en l'orgasme i precisament anant que no arribo o tenir-ho molt al cap, no? Perquè què és un orgasme? És aquella sensació o és aquell moment on et deixes anar 100%, on no estàs pensant en tenir un orgasme, sinó que et deixes anar, flueixes i tens aquesta sensació corporal, no? Tan satisfactòria, tan fantàstica que és l'orgasme. Bé, si jo tinc pensat al cap, és que vull arribar, o és que la meva parella ja està a punt d'arribar i jo m'he d'esforçar a arribar abans i a més, no, és que això no, és totalment l'oposat al que ens portaria a deixar-nos anar. Per tant, és molt més complex. Jo sempre intento dirigir aquestes dones a fer tot el contrari, no? Com a no pensar absolutament res i fixar-te en què està sentint el teu cos en aquell moment. Això és el que et farà tornar a connectar amb el cos i poder entendre com funcionen els orgasmes en el teu cos i potser així controlar més o menys.
0: Parles de les dones, però els homes també tenen molta pressió d'aguantar perquè fins que... No?
1: Clar,
0: o sigui,
1: sí. Que
0: tots dos tenen molta pressió en aquest sentit.
1: Sí, sí. En els homes, evidentment, l'ejaculació precoç en moltíssimes ocasions té el mateix, amb aquesta previsió, amb aquest objectiu de l'orgasme i que he d'aguantar més perquè he de proveir a l'altra persona de plaer i li he de donar el màxim plaer, justament amb el teu penis, i clar...
0: Com si no hi haguessin altres maneres,
1: a tres parts del cos, no? Llavors passa que si no tenim massa entrenada a la capacitat de controlar l'ejaculació, doncs si tinc aquest sexe en el que estem entrenats de penetració, postura, l'altra, vinga, amunt i avall, passa que sóc incapaç de controlar i com més m'esforço en no vull, començar a pensar en, no sé, la compra, o començar a pensar en els jugadors del teu equip de futbol preferit i de més, com a mètode de control, és també al contrari, perquè se't dispara, no? No ets conscient del teu cos, no estàs connectat amb el teu cos, i fixa't que l'exercici que es fa habitualment amb els homes que tenen orgasmes massa ràpid o que ejaculen massa ràpid és tornar al cos i literal sentir tenir en compte les sensacions que té el teu cos, no? Pensar molt en com se sent que la teva parella t'estigui tocant aquí, quina sensació tens aquest braç, com respira. Vull dir, fixar-te específicament en el que està passant en aquell precís moment és el que et porta a poder-ho controlar millor que no pas el vaig a pensar en altres coses per no tenir un orgasme.
0: Però això moltes vegades es fa servir. Vaig a pensar en l'alineació del Barça per
1: no funciona. Spoiler, no funciona.
0: O sigui, és un exercici incorrecte, no, doncs això es fa molt, no?
1: No funciona.
0: Val.
1: Funciona ser conscient. Funciona saber com funciona el teu cos. I una vegada saps com funciona el teu cos, evidentment, ara, si voleu, parlem d'estratègies i de com podem fer, però no funciona em vaig a pensar en el d'això de la compra perquè m'estic corrent o aniré a córrer massa ràpid, perquè tinc adaptat que em vull córrer ràpid. Llavors, com no vull perquè he d'esperar la meva parella, perquè li ha donat més plaer, penso en altres coses. Clar, objectiu del meu cos no és relaxar-me, no és estar tranquil, estic tot estona, guitós. És l'oposat el que necessito per controlar l'orgasme.
0: Eulàlia Carrascal, benvinguda també a la Revolució Sexual.
2: Hola, Rosana.
0: Aquesta vegada has fet una mica de cerca per internet per veure quins consells donen alguns sexòlegs per aconseguir aquests orgasmes simultanis. Fem una mica de verificat per contrastar amb l'Alba Bóveda no tot el que s'arriba a dir a les xarxes d'aquest tema, no?
2: Sí, he estat fent una mica de recerca i he trobat de tot, però la majoria de vídeos d'experts que he vist deien una sola cosa.
3: Que es una auténtica tontería. No te esfuerces por eso.
4: Esto solo lo pueden hacer muy pocas parejas.
5: Solo 2 de cada 5 parejas pueden obtener orgasmos simultáneos.
6: Ya que estar buscándolo siempre va a generar ansiedad, frustración, incertidumbre o hasta culpa.
4: Yo les aconsejo que no procuren hacer eso, porque se van a frustrar.
7: Invierte tus energías y tu tiempo en otras cosas.
5: Frecuentemente las parejas estropean el disfrute de una buena relación sexual por estar atentos a alcanzar el orgasmo de manera simultánea.
7: Lo habitual es que uno tenga un orgasmo en un momento y otro en otro.
0: És a dir, el que ens acabes d'explicar, per tant, estem d'acord, aquí no hi ha gaire...
1: He reconegut inclús algunes companyes parlant i dic, ai, mira, aquesta aquí se l'han allà, aquí no sé, dir, que crec que estem bastant alineades, al final les persones que treballem amb persones que tenen dificultats o que poden tenir com problemes, no m'agrada massa dir problemes sexuals, ho dic molt entre cometes, però sí, en aquell moment on tens una dificultat o et passa alguna cosa que no estàs a gust i quan estàs acostumada a veure que hi ha parelles que venen amb aquesta asincronia sexual, que se li diu tècnicament, venen amb asincronia i llavors estem amb aquesta asincronia sexual també, o del desig també, no? Doncs que una persona sent més desig que l'altra, etcètera. Ostres, hi ha molt patiment, molta culpa, el que deien les companyes, no? Hi ha moltíssima frustració, llavors hem de com de reaprendre una mica, veure com ens relacionem.
0: Aquesta asincronia sexual que comentes, quins factors fisiològics fan que l'expliquin, diguéssim, per què és tan difícil sincronitzar orgasmes? Són és el cos? Quins factors del cos influeixen, de la ment? Com va la cosa?
1: A veure, N'hi ha diversos. Si hem de començar pel principi, hem de també entendre que hi ha dos tipus de cossos diferents, no? El cos de l'home i el cos de la dona. Sí? Aquí ja ens trobarem amb ritmes completament diferents. Són diferents. Ara bé, dintre de cada individualitat, anem a parlar, per exemple, anem a posar pel cas l'home. ¿Vale? Els homes habitualment tenen un ritme molt més ràpid en la primera fase d'excitació. És a dir, anem a recordar que les fases d'excitació, diguéssim, que són el desig, després tenim l'excitació com a tal, després tenim la maseta, que és l'espai on estem com excitats, bastant excitats, però estem com bastant estables, i on tenim aquell gaudir, que estem cachondos, d'acord?
0: Que si dura, és molt plaent, sí. I està molt bé, no?
1: Sí, i després tenim un punt de no retorn, que és quan es dispara l'orgasme. Llavors tinc l'orgasme, i després de l'orgasme, que és el punt àlgid, tenim el període refractari. En aquest període refractari és on tenim la calma, no? Com que fem la baixada. Ok, què passa amb els homes? Aquest procés d'excitació i del desig pugen molt més ràpid la muntanya. És com que se'n van directament bastant, bastant cap amunt. I la maseta s'escurça. Sí? Llavors, què passa? En les dones, el procés seria igual, però passa que el desig i l'excitació, l'excitació en aquest cas puja molt més lent, és a dir, costa molt més de que pugi la maceta, el que passa
0: és
1: que
0: és més àmplia, no?
1: Exacte. Llavors passa que necessitem controlar, si ho comparem un amb l'altre, necessitem comparar molt més l'excitació de l'home perquè la dona pugui tenir una mica més de temps per poder excitar el seu cos. Ojo, estic parlant de forma biològica, no estic parlant del cap, no estic parlant de que tu estiguis amb la teva parella sexual i diguis, buah, és que m'excita moltíssim i em posa molt. No, això forma part del desig. Però si parlo de l'excitació del teu propi cos, sí, de que el teu cos reaccioni, de que arribi sang als genitals, de que t'arribi sang al clítoris, de que les glàndules de lubricació comencin a funcionar i a produir tota aquesta lubricació per poder tenir penetracions sense patir mal. Vull dir, que el teu cos reaccioni. Això és per una banda, poder entendre els processos dels dos cossos. Ara bé, passa que hi ha un altre factor important, i és com jo he après a relacionar-me al llarg de la meva història vital. Si jo, per exemple, sóc una persona, els homes, no? Per exemple, que tenim molt més integrades a la masturbació. Quan començant a masturbar-se, habitualment, i és molt general el que estic dient, però habitualment es fa com? A les habitacions, quan érem joves, no? Amb els 15, 16, anys, a l'habitació, a amagades, ho fem ràpid, amb la porta tancada, que no ens pillin al lavabo mentre ens dutxem, però clar, ja està la mare o el pare que vol entrar, que ens foten pressa. Llavors, com aprenc a masturbar-me? Doncs aprenc a masturbar-me amb uns estímuls doncs, molt concrets, molt ràpids, i amb una ejaculació que ve molt, molt aviat. Si jo ja estic acostumant el meu cos a tenir aquesta ejaculació molt primerenca, molt ràpida, passa que després quan em relaciono amb una altra persona, que l'estímul inclús és molt més elevat, jo no he après a controlar. Llavors, aquí se'ns ajunten dues coses. Primer, que el meu ritme serà més ràpid. Segon, que he après una forma de masturbar-me amb una masturbació molt arcaica, que li diem, i que em costarà molt més de reconduir i de poder tirar enrere, no? O, per exemple, aquestes persones que es masturben veient pornografia. Si jo veig pornografia, el que passa és que el meu cap fa tot aquest procés que us he explicat de l'excitació, la maseta, i bé, tot el procés d'excitació és molt ràpid, perquè el meu cap va mega accelerat. Per tant, és un estímul que ens accelera moltíssim. Si jo el faig servir la pornografia sempre per masturbar-me, el meu cos l'acostumo a córrer molt ràpid. Després, clar, quan jo vull equiparar i vull tornar als ritmes que hem parlat de les dones, no? Si tinc una relació heterosexual que és una mica més llarg, passa que em costarà molt més adaptar-me. Primer, per com he après a masturbar-me i a tenir relacions sexuals, i segon, perquè em costarà moltíssim adaptar el meu ritme a l'altre.
0: I al revés igual, perquè hi ha moltes dones que, per exemple, no es masturben sovint o no s'han masturbat mai o han après tard a masturbar-se i tampoc potser ja també per tota la cultura, no les culpo a elles, la cultura que hem viscut, de que el sexe per les dones ha estat molt tabú, el nostre plaer ha estat molt silenciat, que clar, tampoc no es coneixen el propi cos, llavors a adaptar al ritme de pujar fins al la meseta en una dona per adaptar-se a una parella hetero home és molt difícil també,
1: sí,
0: no? També al revés s'ha de fer l'exercici, no?
1: I per això mateix passa que en moltíssimes ocasions les dones acaben fingint perquè integrem que hi ha alguna cosa dolenta en nosaltres. És que trigo molt, és que jo habitualment trigo molt, carinyo, és, no? És que triguis molt,
0: triguis,
1: és que
0: el teu que trigues,
1: cos,
0: no?
1: És que el teu cos funcionarà molt més lent, vull dir, és molt més complex.
0: Has de reclamar temps, no?
1: Sí, clar. El teu cos necessita un temps per poder adaptar-se.
0: I per això fingeixes poder... ja directament,
1: sí.
0: No?
1: Clar,
0: això és un altre error, no?
1: Sí, em fa molta, em dona molta tendresa a vegades a trobar-me amb dones a consulta, que és que ho faig perquè, o sigui, em sap molt de greu pensar que ell s'ha d'implicar molt perquè ell ho fa molt ràpid, però pensa en si a tu et sap greu que ell ho faci tan ràpid. Vull dir, perquè al final la necessitat, no?, hauria de ser una mica dels dos, de veure, ostres, mira, menys temps per passar-nos-ho bé, mm-hmm, si ho pensem bé, no? Si, és que hauria d'anar molt més ràpid, ostres, per què més ràpid, potser? Podríem anar més lents i tenir més estona de passar-m'ho bé amb la meva parella, no? Sí, és bastant, complex.
0: Però en base a tot això, segons el que dius de la fisiologia, llavors, per aquesta regla de tres, arribar a l'orgasme dues dones juntes o dos homes juntes hauria de ser molt més fàcil perquè tenen els ritmes més semblants. Mm. I no sé si és així. Tu creus que és així?
1: A veure, ostres, quina pregunta, Rosana?
0: Clar, perquè sí que... jo volia parlar de la sincronia d'orgasmes no només en parelles heteros, no, també en parelles homosexuals, i clar, és molt difícil també.
1: Mira, és una mica... crec que hi ha molta més consciència, és a dir, tot el que hem explicat de conèixer el nostre propi cos, crec que en les relacions heterosexuals hi ha un coneixement molt més dispar, és a dir, molt més oposat, per dir-ho d'alguna forma, com que l'home coneix molt el seu propi ritme i no coneix tant el ritme de les dones, i parlo molt genèric, jo ho sé, som conscients, i les dones no coneixen tant, no?, aquesta diferència. No podem entendre perquè són dos coses completament oposats. Clar, jo com a dona, si em relaciono amb una altra dona, jo ja sé habitualment quin és el meu ritme, i ens trobem que moltes vegades les dones no tenen aquesta problemàtica perquè ja saben que els ritmes solen ser més lents i ho tenen com molt integrat, no? Sempre m'he relacionat amb dones, no he tingut problema en pensar i exigir-me més per acabar abans. Vull dir, és una cosa que bé, és la cultura patriarcal amb la que hem viscut, no?, també, i amb el que hem après. Llavors, aquesta part de coneixement potser ja fem com... ja està passat, vull dir, passem a la següent plana. Què passa a la següent plana? Doncs que les dones que es relacionen entre dones habitualment, dones lesbianes, dones bisexuals, passa que quan tu tens relacions no està tan focalitzat amb el coit, no? A no ser que faci servir alguna joguina o amb els dits o amb el que sigui, però no tan focalitzat amb el coit. Per tant, en moltes ocasions les dones entre dones, primer té plaer una i a vegades després té plaer l'altra.
0: És com per torns.
1: Sí, en moltes ocasions de relació sexual és per torns. Evidentment que també es pot tenir moments i escenes de relació sexual en la que es donen plaer una a l'altra, però sí que és veritat que a vegades és molt més fàcil integrar que, escolta, jo veig que estem aquí les dues molt calentes i que ara jo deixo el meu plaer a part per poder-te donar tu tot el plaer i després tu a mi. Llavors, uh-huh, no hi ha tant drama amb aquest tema. Que es poden aconseguir alhora? Clar, és molt més fàcil si tu coneixes el teu propi cos, perquè dius, buah, jo crec que estic a punt d'arribar, potser pots parlar amb la teva parella i masturbar-vos o tocar-vos o practicar el sexe que tingueu preparat ja entenent i sabent en quin punt esteu, no? Tant de bo això es pogués extendre també a les relacions heterosexuals. I amb els homes passa més o menys igual que el que estic dient ara, però què passa? Doncs que amb els homes es tenen pràctiques diferents, és a dir, de la mateixa
0: forma... Hi ha una penetració, no?
1: A vegades hi ha penetració anal, llavors sí que és cert que només única, exclusivament en penetració anal, es pot tenir un orgasme, sí, però costa una mica més. És a dir, també s'ha de tenir estimulació de penis alhora.
0: Per al que rep la penetració, vols
1: sí,
0: dir,
1: exacte,
0: clar.
1: Sí, exacte. Llavors també els timings canvien una mica en segons què. Llavors no hi ha tanta problemàtica o no s'ha extès aquesta problemàtica tant com en les parelles heterosexuals.
0: Mm. Eulàlia, què més has trobat per la xarxa?
2: Doncs hi ha un vídeo també que explica més o menys el que ha dit l'Alba també d'aquestes fases de l'excitació a la maseta. És un vídeo de Plátano Melón, de la botiga eròtica, on diuen que per aconseguir l'orgasme simultani cal treballar sobretot aquesta fase de l'excitació.
8: Si el objetivo es alcanzar el orgasmo simultáneo mediante la penetración vaginal, esta tiene que empezar más tarde y debemos focalizarnos muchísimo en la excitación. Primero de todo, importantísima la comunicación. Segundo, focalizarnos en lo sensual y lo erótico, es decir, todas aquellas prácticas que nos excitan más allá de la estimulación genital. Por ejemplo, los besos profundos, las caricias, los cumplidos, las insinuaciones. Hay que prestarle especial atención al clítoris. Cuando hayamos conseguido estabilizar este alto nivel de excitación, podemos empezar con la penetración vaginal, si es que esta es la manera con la que deseamos llegar al orgasmo simultáneo. De forma general, sabemos que el orgasmo es más longevo si tienes vulva. Por lo tanto, la eyaculación puede venir unos segundos después de que haya empezado su orgasmo.
0: ¿Qué te sembla, Alba? ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, bastant d'acord, la veritat. És a dir, per mi és important justament el que us deia al principi, no? Hi ha diferents estats biològics segons si ets un home i una dona. Per tant, focalitzar-te en l'excitació em sembla un bon planning si el que vull és, primer, no centrar-me jo com a home tant en la meva excitació i donar-li una mica més de chance, no? Una mica més de... un poco más de cancha, no sé com dir-ho, perquè pugui sorgir i focalitzar-me més també amb l'excitació de la meva parella noia, perquè com que m'atrapi, no?, amb els timings del cos, llavors perquè biològicament o orgànicament el cos de la dona pugui estar una mica més preparada. És molt, molt cert que amb la penetració única exclusivament serà molt complex també poder tenir un orgasme. Es pot aconseguir? Sí, però penseu que no és la part més sensible del cos, això ja ho sabem, del cos femení sobretot, o les persones amb vulva, és molt més ràpid o molt més intens l'estímul del clítoris, per tant, potser hauria
0: les dues coses, clar,
1: sí.
0: La penetració amb estimulació del clítoris, per exemple, clar, amb lubricants, és una cosa que dispara molt el plaer, no?
1: I si ens costa moltíssim, un altre gel, per mi superinteressant, que acabes de dir lubricant, i se m'acut també provar estimulants. No sé si alguna vegada heu provat estimulants, sabeu què són els estimulants, però són uns gels que el que fan és, literal, vasodilatar, ens portarà una mica més de sang al clítoris, ens portarà una mica més de sang al penis, en el cas que també tinguem algun home que li costa molt més arribar a l'orgasme, que també n'hi ha. Posem una miqueta, un gel, és una gota, que n'està posant només una gota del clítoris, i en qüestió d'un parell de minuts començaràs a notar com una sensació molt més gran, de calor, de fred, depèn de l'estímul en què puguis escollir, no? O inclús de vibracions. I això el que farà també és disparar-nos una mica aquesta excitació i ajudar-nos a arribar a aquest orgasme que si m'està costant arribar o vull accelerar-lo, és una bona tàctica.
0: Eulàlia?
2: Doncs hi ha persones que diuen una mica el contrari, que creuen que és impossible d'aconseguir perquè les noies necessiten tenir orgasmes només amb la penetració.
0: Ui,
2: per exemple,
0: ui.
2: Aquest vídeo
0: de... El verificat
2: de...
0: aquí, compte que està el semàfor vermell, a veure què diu.
2: Mira, aquest vídeo de la sexòloga Erika Palomo, que està darrere el compte de TikTok de Sexórate, que té gairebé 200.000 seguidors.
9: Para empezar, ella debería de poder tener orgasmos vaginales y no todas las mujeres pueden. Si vemos aquí una respuesta sexual, podemos ver que la respuesta sexual masculina es un poco más corta. Dura aproximadamente de 7 a 10 minutos, mientras que la de la mujer puede durar hasta 20 minutos. Así que el hombre necesita de mucho aguante, la mujer necesita poder tener un orgasmo vaginal, necesitan de muchísima coordinación, para que todas las fases de la respuesta sexual se den de manera simultánea.
0: O sigui, diu que necessita tenir orgasmes vaginals, cosa que ja sabem que això no...
1: És una cosa que necessito justament ara. Escolta'm una cosa, et diré que necessito... sí, l'únic que necessito a la vida és tenir un orgasme vaginal, com si això...
0: Recordem que tots els orgasmes...
1: Per favor!
0: Que no hi ha orgasmes vaginals,
1: no,
0: això aprofitem per explicar això,
1: sí,
0: Alba.
1: Sí, anem a veure una cosa. Els orgasmes són orgasmes. Els orgasmes s'origina al cervell, de fet. Llavors el cervell envia un missatge al cos perquè el teu cos desenvolupi un orgasme. Ara, per quina via accedeixo a aquest orgasme? Podem accedir per moltíssimes vies. Podria ser per la via a través de clítoris, podria ser amb penetracions vaginals, però no deixa de ser una via. No és que jo tingui un orgasme d'un tipus vaginal, o d'un tipus clítoris, o d'un tipus anal, o d'un tipus mugró.
0: I a més, que amb,
1: no
0: la, penetració, que amb la penetració i l'estimulació vaginal també s'està estimulant el clítoris per
1: 100%. Dins. El que passa és que el clítoris té una estructura que només té un parell de centímetres a l'exterior, com a 2-3 centímetres com a molt a l'exterior, però per la part interna pot mesurar entre 8-10 centímetres. I el que fa és diguéssim, envoltar la vagina, no? El canal vaginal. Llavors, quan tinc penetracions, indirectament estic tocant el clítoris. Què passa? Si ets una persona molt sensible, depèn de quina postura, mentre tens penetracions, podria ser que t'estigui arribant suficient estimulació. Però és com demanar-li a un home que tingui orgasmes només tocant-li els testicles. Ah, és que has de poder tenir només un orgasme tocant els testicles? Necessites tenir un orgasme només tocant els testicles? És com, però a veure, en quin moment, si la part més sensible de les dones és el clítoris, que s'assembla i a nivell també teixits és exactament igual que un penis, és teixit erèctil. Per quines raons hem de privar o hem de pensar que el nostre orgasme serà millor si és a través de la vagina? És que no té cap mena de sentit. És que em peta el cap que una persona pugui dir, a més, com que necessita. Quanta pressió amb un missatge així, no? I vull dir que no, i ja no es critica aquesta sexòloga. Vull dir, per mi és el missatge aquest és perillós i suma moltíssima frustració i moltíssima expectatives a al sexe, que és justament el contrari del que estem fent aquí.
0: Femení. Sí, vinga, doncs anem a la realitat i al realisme de un es corre abans que l'altre, no? Posem per cas que és una parella hetero i ell es corre abans que ella, no? Vale. Que és una cosa que pot passar sovint. I què passa, no? Llavors, què cal fer en aquests casos, no? Expliquem quantes maneres hi ha, no? Perquè, per exemple, les joguines que poden fer-se servir per penetrar, és difícil en una parella hetero que es faci servir, per exemple, un dildo per, si s'està jugant amb la penetració, acaba una penetració quan si ell perd l'erecció, per exemple, sí. No? Però sí. És una eina molt possible, molt eficaç i molt recomanable.
1: De fet, podem arribar molt més a estimular l'interior de la vagina amb una joguina que amb un penis real de carn i hueso, de la teva parella sexual. Al final, la zona G, la zona més sensible on s'aglopen, no sé com dir-ho, on s'ajunten totes les terminacions nervioses, és una zona que està fent com una espècie de vina-vina amb els teus dits, no? És com un com si féssim un ganxo a la part anterior del pubis, no? Per tant, això, aquesta forma de ganxo amb el penis no arriba. El penis el que fa és pujar i baixar pel canal. Llavors, doncs mira, de xiripa potser el puc acaronar aquesta zona. Amb una joguina li podem donar una mica més de corba, i les joguines habitualment per estimular dintre la vagina tenen una mica de corba específicament per estimular aquesta zona. Passa que en moltes ocasions els homes se senten una mica violentats perquè diuen, ostres, no sóc suficient, no?
0: És que aquesta entenc aquesta és l'escena pressió. Que es posen al cap.
1: I a mi em fa molta pena, la veritat, perquè és que, no és que, mira, és més, no, és que no seràs mai suficient. I si volem portar-ho a l'extrem, ets més que suficient i no seràs mai suficient. Perquè no es tracta de ser suficient per algú, es tracta de quina forma s'ho pot passar bé la meva parella. Una estona amb el meu penis, perdo l'erecció, li puc deixar, puc passar-m'ho bé amb una altra eina, amb un altre estri, serà això millor o pitjor? No, són dues coses diferents. Vull dir, ni mai seràs suficient i mai seràs menys que el que aquesta persona desitja. Simplement és una forma de relacionar-vos i després n'hi ha moltes més. Escolta, per mi el meu consell sempre serà agafeu joguines, agafeu estris, busqueu-vos una mica o estrujeu-vos una miqueta el cervell per poder buscar tècniques i passar-vos-ho bé entre els dos sense que ens sentim amenaçats. No?
0: Sobretot la situació és si ell arriba a l'orgasme i per l'erecció, bueno, està pendent de l'altra persona, d'ella, no? De què necessita per també, té ganes d'arribar, que no ha de ser l'objectiu sempre, potser no li va de gust arribar a l'orgasme, però si és el cas, qui més pot fer, no?
1: He acabat,
0: jo ja estic.
1: Sí, he acabat, o he perdut l'erecció, ok, vaig a veure. Sí, he perdut l'erecció, el pitjor que pots fer és lamentar-te o estar-t'hi allà molta estona perquè segurament això no farà tornar a l'erecció. El que hem de fer és descentralitzar. Quina millor fórmula de poder donar-li plaer a la meva parella amb un sexe oral, o masturbació amb els dits, o amb una joguina, o podem, no sé, acaronar el cos, o canviar la dinàmica, i potser si estàvem tenint un tipus de sexe, doncs ara tapo els ulls i et lligo de mans i jo què sé, poder canviar una mica doncs aquest joc de rol i desfocalitzar una miqueta dels genitals i passar altres coses.
0: Val. L'altra situació, ella es corre abans, que també pot passar, i moltes vegades quan això passa hi ha dolor en la penetració o hi ha incomoditat, perquè una vegada has arribat a l'orgasme hi ha dones que diuen, no, és que jo ja no suporto la penetració si ja he arribat a l'orgasme, no? En aquests casos, pues el mateix, no? Sí. Sexe oral, preguntar com... què vols que faci, què puc fer, no? I imaginació, de la mateixa
1: podem
0: manera que
1: acabes de dir. Podem fer servir el mateix, és a dir, joguines, podem també fer servir joguines...
0: Que hi ha masturbadors de penis, recordem, que no cal que sigui una penetració dins d'una vulva.
1: No. Hi ha joguines inclús vibradores que també faran que s'estimuli tots els vasos sanguinis i que portin més sang i ens pugui fer arribar d'orgasme més ràpid, no? Podem fer servir cremes estimulants, podem servir el sexe oral, podem fer servir les meves cames en lloc de penetració que sembli que m'està penetrant, però fer servir les meves cames i apartar una mica doncs per semblar que estigui penetrant sense jo haver de posar el meu cos o la meva vagina si m'està fent mal. Vull dir, és que no té cap mena de sentit. No hauríem de fer cap pràctica si ens fa mal. També és veritat que ens trobem moltes vegades amb parelles, ja sigui homes o dones, que exigeixen la penetració. És a dir, hi ha persones que diuen, és que jo sense penetració no em puc córrer, o és que jo sóc una noia i veig que la meva parella ha perdut l'erecció, és que jo l'única forma que gaudeixo és en la penetració, no? I que a vegades aquestes exigències també fan que la nostra parella no pugui passar el seu procés de poder treballar en buscar altres tècniques, no? Llavors, baixar una mica l'expectativa.
0: Alba Povedano, gràcies per acompanyar-nos un dia més.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me i res, ens veiem aviat.
0: Molt bé, Eulàlia. Merci de nou també.
2: Fins la propera.
10: La revolució sexual amb Rosana Carceller. se maquilla porque quiere sexo, se peina porque quiere sexo, se compra ropa porque quiere sexo, se perfuma porque quiere sexo.
0: Encara que ja hem escoltat aquesta cançó alguna altra vegada, La revolució sexual, avui la tornem a posar perquè el llibre que us proposem comença precisament amb la lletra d'aquest tema. El llibre es titula El capital sexual, tot el que arribem a fer per amor i una mica de sexe, i el publica l'editorial Tigre de Paper. El seu autor és Napai, nom artístic d'un escriptor i investigador social català que ja ha publicat altres llibres sobre temes sexoafectius. És un assaig que gira entorn d'aquesta idea, la del capital sexual. Segons l'autor, som éssers sexuals al 100% del temps i ens passem la vida invertint en el nostre capital sexual, és a dir, en tot allò que ens fa atractius. El cos, la manera de parlar, els diners, el carisma... L'autor posa de manifest que el desig funciona com una mena de mercat. Hi ha jerarquies, competència i desigualtats. La sexualitat, explica, és una poderosa força que mou el món. I el llibre vol donar eines per desxifrar com el capital sexual modela l'estructura de la nostra societat.
11: Sempre he sigut molt inepta a nivell sexoafectiu. No entenia com funcionen els codis d'aparellament, del flirteig, perquè és una cosa molt ambigua i subtil i no verbal. Llavors, en aquest llibre intento entendre i explicar la part més important de la sexualitat, que és l'aparellament, perquè sense aparellament no hi hauria sexe. I l'aparellament és molt desigual. Hi ha gent que lliga molt i gent que lliga molt poc. Què passa aquí, amb aquesta desigualtat tan poc tractada? Això és el que intento esbrinar.
0: El capital sexual, recordem, l'edita Tigre de Paper. I amb aquesta proposta, com sempre, us desitgem salut i bon sexe.
12: RAC1 Podcast us ha ofert La revolució sexual amb Rosana Carceller, la col·laboració d'Eulàlia Carrascal i el disseny de so de Salva Coromina.
13: RAC1. Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
14: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
15: Ni se us acudeixi menjar-vos l'olla amb problemes i mals de caps, eh?
16: No, que no és gens bo per la pell, nena.
13: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
17: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
18: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
19: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
17: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
20: Bon estiu.
12: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som un milió. RAC1.
21: Els parla el capità Budio. Gaudeixin d'un vol tranquil. Tindrem cel clar i la durada serà d'unes 2 hores.
22: Ei, podeu sortir de l'aigua, si us plau, que hi ha bandera vermella?
23: Em poses una birra, sisplau?
22: I tant. Vols una copa o una mitjana?
12: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
22: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
12: RAC1, tots som un milió.
24: RAC1.
25: Digui?
26: Marc, què passa?
25: Pots saber per què no sou aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
26: Ah. Estem de vacances.
25: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme? Estem a la precarietat? Però què us heu pensat? Que sou aristòcrates? Quina vergonya de vacances, diu! Immediatament cap aquí!
26: Marc, és que no et sento.
25: Escolta,
26: bé, eh?
25: No pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors! Bolxevics!
26: Marc!
25: Bandarres!
26: Marc!
12: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
25: Així va el país! Així va el país!
12: RAC1. Tots som un milió.
24: RAC1.
27: L'estiu, la millor època per gaudir dels amics. Si en tens. Hola!
12: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
24: RAC1. Tots som un milió.
12: RAC1.
28: Ei, què passa? Què feu?
29: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
30: Ua, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
31: I unes cadires a platja, que són la mar de xules.
28: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
30: Ja, però si agafem lloc.
32: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
28: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
31: I què hem de fer?
28: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
31: Ah, de conya.
30: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost, què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
28: Que sí.
0: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
1: Amb Pere Mas, jo mateix.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
15: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
2: Estadella, una cosa, en sèrio em devindré cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
15: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
2: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
31: Hi ha gent i el Pere Mas.
0: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
2: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindrem els inagraells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
0: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
3: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
4: Este verano, lo bueno y lo malo os lo cuentan en la radio, ¿vale? Cada noche a las 8, con ese copazo de sangría bien fresquita, nos relajamos y escuchamos el, ¿cómo es, compañeros? El, no lo sé, ¿con quién?
5: Escolta, un moment, ¿tú también a la promo del 9C de l'estiu?
4: Hombre, tú, ay, ay, ay, por fin un nombre fácil de pronunciar. Montse Martí, dos sílabas, cortito, al pie, bien jugado.
5: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
3: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
4: Vinga, remàtamelo, careta de sortida i...
3: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
0: Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
5: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar...
6: Regina Rodríguez Sirvent.
7: Sempre hi ha una
6: professió.
7: Hi ha una pregunta.
8: No, és que jo no sento que la meva professió...
6: Porto sigui... Yankees a Barcelona, digues això.
8: No. Però sí, aviam, sóc escriptora perquè, no?
6: Ara, ara.
0: Cada vespre d'estiu repasquem el millor de tots els programes.
5: Les teves seccions preferides, entrevistes imprescindibles i moments únics.
6: Aquell llit és igual.
7: És comodíssim, és no. Millor que el de casa.
6: Quan dorms, aquest és el fenomen. Estàs esperant dies i dies per arribar allà per dormir...
7: Sí, sí.
6: I la primera nit, hòstia, aquest llit, això no. Serà espectacular.
7: Calor.
6: I no dorms.
0: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
5: I a La Repesca els la donarem.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, La Repesca, amb Marina Arbós.
3: RAC 1.
0: Tots som estiu.
3: RAC 1.
0: A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
9: Bona nit, són 2:15 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
0: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
10: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
0: Tu diràs, de dilluns a divendres de 2:15, els caps de setmana a les 11.
3: RAC 1.
0: Tots som un milió.
3: RAC 1.
7: Escolta, para la música, jo marxo.
15: Com? Però ja? Tant d'hora?
7: Sí, sí, no, aquí us quedeu. Jo me'n vaig a la platja, nens.
11: Doncs escolta, Bundó, nosaltres també fotem al camp.
14: Vinga, desfilant.
33: Però no es queda ningú o què? I allò del territori del cap de setmana i tot allò?
7: Apa, adéu.
15: Hala, a cagar tot.
33: Ei.
0: A l'estiu, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
33: És la fórmula del Via Lliure, la de sempre. Informar-vos quan calgui i entretenir-vos sempre que es pugui.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé.
7: Sí.
3: RAC 1.
0: Tots som un milió.
34: Ara que hem acabat l'escola
35: i tenim més temps lliure,
36: ara que podem fer el que volem,
37: volarem els pares amb la pistola d'aigua
38: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes
39: i escoltarem els contes de RAC 1
40: a la piscina,
41: al cotxe
42: o a l'hora de la migdiada.
43: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
44: Els contes de RAC 1 són dels Vivim del Cuento i són divertidíssims.
45: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
46: Es trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
3: RAC1 Podcast.
47: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
3: RAC1.
0: A RAC1, els caps de setmana d'estiu també comencen amb La Primera Pedra.
48: I ara,
1: Ampliem horari. 2 hores el dissabte i 2 el diumenge.
2: I a l'extrem encara més nord hi trobem el que se'n diu la banyera de ses dones, que és una cala molt petita, és com un petit accés al mar, que és sempre molt calmat.
4: Des de ben petits, inculcar-los totes aquelles eines que els poden fer menys vulnerables. No els podem aïllar de la pressió social estètica, però sí que els podem fer més forts o menys vulnerables.
0: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, la primera pedra, amb Noemí Polls.
1: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
3: RAC 1. Tots som un milió.

0: Respira muntanya, banya't en platges transparents, inspira, fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
1: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
2: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Aquí comença la repetició del món a RAC1.
1: A veure, Marc, què t'ha cridat a tu l'atenció d'aquesta setmana?
2: Oi, moltes coses. No sé si ens donarà temps a totes, però moltes. Per començar, si vols, tornem a fer aquesta dinàmica que hem agafat, que és tan xula.
1: Sí, jo llegeixes titular.
2: Llegeixes titular i entradeta.
1: Em sembla molt bé.
2: Vaig. Festival de cotxes mediocres, sí. Aquest és el tema.
3: Al Regne Unit s'ha celebrat el Festival of the Unexceptional, una fira dedicada als cotxes més mediocres que s'han fabricat mai. Més de 5.000 aficionats es van reunir al castell de Grimthorpe per admirar uns 2.000 vehicles completament normals.
2: Reconec que quan estava escrivint aquest titular hi havia aquest castell i pensava
3: cal
2: que el digui, com el dirà, doncs t'ho he llançat, l'has agafat malament i no passa res. Seguim. A veure, el que és una fira, no?, de cotxes normals i corrents, sense cap mena de cosa, ni tuning, ni MTVs, ni hòsties, val? Llavors, a mi els cotxes sempre m'ha costat, i els cotxes d'alta gamma sempre m'han semblat gent amb l'autoestima molt petita i el número del banc molt gran, molt no? Gran. Com aquesta gent que es truca els tubs d'escapament dels motors perquè soni més fort, que ja sabeu què vol dir això, no? Sabeu?
4: No.
2: Home.
4: A veure, no, ara m'ho has de dir.
2: No saps el refrany?
4: Ai, a veure, no.
2: Qui el motor fa sonar és que la cigala costa de trobar.
1: Això és així, de tota la vida que s'ha dit.
2: Sí. Però bueno, ho puc entendre. Cotxes rics, vendes, accions, criptobros, vale. Però una fira que reuneix els cotxes més mediocres que s'han fabricat, jo de veritat que només em queda aixecar-me i aplaudir l'inventor del capitalisme, perquè de veritat, quan sembla que no pot absorbir res més, quan et penses que ha exprimit totes les causes possibles, el tio s'apropia de la normalitat, saps? De ser normal, de no ser excepcional. És a dir, el capitalisme era la minya mal i ara també vol ser Pau Cobercí, saps? És a dir, jo no us faré una classe de capitalisme que segur que tots domineu molt, però el capitalisme és capaç d'agafar la cara del Che Guevara, val? D'agafar-lo i dir, Che, tu volies destruir el mercat lliure? Tu anaves contra l'imperialisme? Tu eres comunista? Sí? Tu? Doncs penso fotre't tasses amb la teva cara, samarretes d'Inditex, i hi haurà un dia que Calvin Klein estamparà la teva cara a les dues natges del cul. Això ha aconseguit el capitalisme. El capitalisme ha conservat, per exemple, ha aconseguit absorbir la lluita feminista, d'acord, amb samarretes de Power Girls, que són samarretes que només es venen durant una temporada, d'acord, que segurament estan fetes per dones que, en unes condicions que són de tot menys power. També t'ha agafat l'ecologisme. És a dir, han bolcallat doncs, els brics de llet de tota la vida de color marró, però te'ls ha posat de color marró amb una etiqueta que posa eco, i com és de color marró, tu dius, bueno, el marró no fa mal. Pot ser plàstic, però si és marró,
1: no, clar,
2: això es desfà. Això tan bon punt entra al bric. No tens sentiment de culpa si és de color marró. O els detergents. Els detergents que són superfriendly, tenen una fulla verda, clar, uns paisatges... Veu-te si tens collons, aquell detergent. Si és tan eco.
1: Veu-t'ho tu.
2: Que fins i tot els estopa. Els estopa es posen la bandera de l'orgull gay cada any pixelada al Twitter. Hem arribat a uns punts que no sé si us n'adoneu, que l'únic reducte de la societat que fins avui havia quedat fora del capitalisme era ser normal, era

tots aquells adolescents que esteu a l'escola i sentiu que no sou ni els més guais, ni els més intel·ligents, i que passeu desapercebuts, escolteu-me. No patiu, perquè ara ser normal

cansats de voler ser més i més i més. Ara treure notes de 6, no cridar l'atenció, perdre la virginitat als 22 anys i portar un pentinat escollit pels teus pares està guai. Ara ells volen ser com vosaltres. No els hi doneu, que ningú us robi el millor que teniu, que és no tenir absolutament res de res.

0: moment, sisplau.
1: Molt bé.
2: Gràcies. Gràcies.
0: Però tenim segon tema, sí. Perquè hi ha hagut polèmica a Gràcia.
2: Sí. Una part del veïnat denuncia la deriva que ha pres la Festa Major els últims anys i l'organització surt en defensa d'un patrimoni que cal preservar.
3: Correcte. No sé si a vosaltres us agraden les Festes de Gràcia, no sé si hi aneu...
4: Sí, m'agrada les festes en general.
3: En general, no sé si són d'aquí, si són d'allà, no sé vosaltres.
1: M'ho estàs posant amb safata.
3: Ets de Gràcia?
0: Mm. No, no. Vilafranca.
3: Ai, Vilafranca, és veritat.
1: No ho he dit
3: mal,
1: jo.
3: Mal tema no he anat a treure. Mal tema. Doncs les de Gràcia et semblen poca cosa, no?
1: Que jo anava a Gràcia.
3: Anaves?
1: Sí, ara fa temps que no hi vaig. És veritat que vaig deixar d'anar perquè la massificació era...
5: Ens queden les festes de Sants després, eh? Sí. Jo les vull reivindicar.
3: Poc li queda,
5: també.
3: Poc li queda.
1: Però les de Gràcia són molt maques. A més, els castells de Vilafranca...
3: Sí, que van allà també, no?
1: I tant, eren convidats per actuar.
0: Sí,
1: ara fa temps que no, però anaven a actuar.
3: Escolta, potser els castells de Vilafranca...
1: Compte.
3: Vull dir que potser hi ha un tema de sobreexplotació, no? Potser sí. Esteu massa llocs, no?
1: I per què?
0: Sí, de tant en tant.
1: T'has plantejat el per què?
3: Perquè sou els millors.
1: Ah, però ja està.
3: Va, escolta, ara que parleu de la massificació, però si el poble parla, Sergi, què hem de fer tu i jo? Posar-nos a dir tonteries?
0: No.
3: Escoltar la veu del poble.
0: Ara, callar i escoltar.
3: Callar i escoltar. Doncs anem a escoltar una de les noies que critica com està la festa.
6: Por la noche es mucho ruido, es un poco estresante, hay como mucha gente, a veces es difícil acceder a casa.
3: Vale. Per la nit hi ha molt soroll, una mica estressant, molta gent, difícil accedir a casa. Fins aquí podria ser un haiku, val? Però també, jo aquesta senyora no sé si m'està parlant de la Festa Major de Gràcia o de l'entrada al metro de la Sagrada Família. Perquè, malauradament, els components de soroll, molta gent i difícil accés a l'habitatge, filla meva, podria ser qualsevol barri de Barcelona, val? Però anem a escoltar la segona queixa, que més que una queixa és una proposta. Breu,
6: potser no tenir totes les nits seguides, potser tenir algunes nits més tranquil·les.
3: Potser estaria bé no tenir totes les nits seguides.
5: Per recuperar ressaca, suposo, no sé.
3: Què ens està proposant aquesta noia?
5: Anar a dormir, sí.
3: Ens està proposant un dejuni intermitent? Però en format festa major?
1: En format d'oci.
3: En format d'oci, això de no menjar, doncs, en lloc de no fer festa, però al tanto, perquè s'ha d'anar en compte amb aquestes tàctiques, perquè els experts desaconsellen fer-les a infants, embarassades i gent gran amb pèrdua de massa muscular. I tal com està Barcelona ara mateix, potser semblem més una societat amb pèrdua de massa muscular que no pas una societat amb uns músculs del Marc Ribas, val? Perquè ens fem una idea de com està Barcelona, val? Jo crec que les festes populars són els quàdriceps de la societat catalana, perquè estem parlant de juny i tal, val? Són els quàdriceps de la societat catalana.
0: D'acord.
3: Pensàs que diria el cor, no?
0: Sí,
3: de Catalunya? Doncs no, deixeu de romantitzar les coses, val? Mireu com van amb els somriures, no vam arribar enlloc, val? Per tant, són els quàdriceps. En canvi, el que seria el menisc del genoll, el menisc vindria a ser la llengua catalana, val?
5: Però si tu tens...
3: Ara,
5: està una mica tocat,
3: eh? Clar, però si tu tens uns quàdriceps forts, tu pots tirar. Tu tira. Tu aguantes anys.
0: No et cal.
3: No et cal, però si el menisc està tocat, clar, et venen els metges i diuen, hòstia, t'ha tocat això.
1: Caldria intervenir.
3: Caldria intervenir.
5: Una pròtesi.
3: No sabem si està esquinçat, si està trencat, també depèn, perquè si està esquinçat hem d'operar, potser el perdem del tot. En canvi, si et veuen que tens el quàdriceps fort, el metge et diu, tira, que hi tac arribes. Tu tira, que no et preocupis. I si haguéssim d'escollir un altre òrgan, doncs el que seria, com se'n diu, això que pots treure, no em surt el nom, l'apèndix.
0: Estava mirant i dic...
3: L'apèndix serien tots els expats i turistes que viuen a Barcelona, que un òrgan que antigament potser necessitaven, ara s'obre, en excés molesta, i si rebenta, pots arribar a morir. Val? Però no patiu, perquè jo sóc vingut a proposar-vos un programa de festa major. Val? Respectuós amb els veïns i les veïnes. Comencem, Sergi?
2: A les 7 de la tarda tindrà lloc el pregó i el toc d'inici de la festa major.
3: Correcte. El pregó anirà a càrrec del doctor Estivill. Val? Perquè així serà una cosa molt tranquil·la. I el toc de festa major ja no serà un toc, sinó que serà una carícia. Val? Hi haurà una senyora gran de 80 anys per Barcelona que t'aproparà i et dirà, perdona, escolta'm, que comencem la festa major, vale?
5: I anem a dormir d'hora.
3: Sisplau, comencem. I el tio li dirà, sorry, what? I ella, sorry, go. The party starts, but... Like, I wasn't here, okay? Val?
2: L'endemà a les 11 del matí, jornada castellera a la plaça de la Vila.
3: Als castells, no et preocupis, hi haurà els de Vilafranca. I es faran com sempre, val? Però en lloc de gralles, el toc de castells el farem amb flautes de pan.

0: la melodia del Doraemon una mica, no? Sí. Però és clar, el ChatGPT gratis dona pel que dona.
1: Concertat a la plaça, també.
0: Exacte, que és una festa major sense concerts. Res. Només que els concerts també aniran a càrrec del doctor Estivill, perquè sabeu que el doctor Estivill té un grup de música,
2: sí,
0: que són concretament els Fester Bomarí.

0: diumenge a les 6 de la tarda, processó de la Mare de Déu d'Agost.
1: Correcte. Per la gent que no està tan ficant al món cultural, processó no és només treure la verge, la processó també hi ha un seguici, hi ha figures, d'acord? Seria una altra manera de dir-li cercavila. A la cercavila no hi ha un sant i aquí sí. Aquí pràcticament no notareu la diferència. Toma, dada, que us heu deixat anar, no? De cop i volta, com cultural. Aquí no notareu la diferència, val? Perquè el ball de pastorets i bastoners serà idèntics, només que en lloc de picar amb pals i bastons de fusta seran xurros de piscina, val? El drac i els diables faran girar petards leds que fan llum i zero soroll, però tampoc faran molta llum perquè no hi hagi un atac epilèptic i ningú es pugui molestar. I els gegants i capgrossos, doncs com sempre, val? Ballaran al so d'un flabiol i tamborí, que no molesta, i els turistes els hi fa molta gràcia perquè diuen, hòstia, com puede ser, ¿no?, que con una sola mano toquen dos instrumentos, casi. Esto es espectacular. No sé, Sergi, a mi aquesta proposta a mi no m'agrada.
2: No, val? A mi què vols que et digui?
1: Jo crec que la culpa no la tenen les festes, sinó potser com heu regalat els barris a la gent que per festa no entén la identitat d'un poble, sinó alcohol, paella i rock and roll.
2: Hosti.
1: No, fins aquí.
3: S'acaba.
1: Punt. És que ja està bé. Hòstia, respectem les festes. S'acaba així.
2: Si us plau, que són dos quarts.
1: És la veïna que ha baixat, s'ha desenxufat el de xotxes.
4: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
5: 11 i 36, un moment que agafo aire. Mariona Martínez, Marc Bermúdez, Ruth Caral, Abel Caral, que no són germans, Zoé Ribaudí, Carles Fernández, bon dia!
6: Bon dia!
2: Que m'he mocat, eh?
3: Sí.
2: Hola a tots, eh?
1: Hola!
3: Hola, què tal?
2: Gràcies per fer-ho també, això. Què ha fet un meteoròleg aquí, mira, parlant de Harry Potter?
1: M'ho preguntava quan sortia els tertulians, Joan Juli Beren, diu, tu també parles de Harry Potter? Dic, home, dic, l'escombra de Harry Potter es diu Nimbus 2000. Mm. Jo, Nimbus, com un Nimbus, jo sóc Abel Unimbus de les xarxes socials, vull dir, Nimbus vol dir pluja, per tant. I després també amb la vareta màgica fan, que no sé com es diu, la vareta, segur que té un nom també, no?, la vareta de Harry Potter.
2: Sí, vareta màgica.
1: Algunes sí.
3: No, però algunes tenen noms, però depèn de les varetes. Bueno.
1: Les més mítiques, sí, doncs, tiren llamps també, no? O sigui, amb les varetes fan...
2: Abracadabra!
1: Just això fan. I tiren un llam a vegades,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: A Baró de Cadabra és del l'encanteri
3: xungo.
2: A veure, dels que esteu aquí presents, a qui li agrada especialment Harry Potter?
7: A mi.
2: A tu, Mar? Mar, moltíssim. Mariona?
3: Sí, a mi també m'agrada.
2: Ruth?
7: Jo mai he vist totes les pel·lícules, però sóc un nyap. O sigui, no me facis preguntes concretes ni res de tot això, perquè la memòria...
2: Perfecte.
7: No me l'ha passada. Però les he vistes totes i m'agrada. Està molt bé, Harry Potter.
2: La Bèlia ha demostrat...
1: Sí, una mica com ella, per això. No sé si és pel cognom, però també em falla la memòria amb algunes coses, però les he vist totes i si la fan a la tele, si me la trobo que la fan, la miro, que sigui la que sigui.
2: Per exemple, la miraria?
7: La 4.
1: Sí, tot, qualsevol.
7: La 4, a mi m'encanta la 4. O sigui, és que l'univers, no et puc donar molts detalls, però sé.
1: Saps que la 4 t'agrada.
2: Zoé?
8: No en sé res i tot el que sé ho he descobert aquest matí.
1: M'encanta.
2: Carles Fernández.
9: Jo, de petit, adolescent, era ultra fan.
2: Sí.
9: Llavors hi ha hagut com un parèntesi d'oblidar-me una mica de Harry Potter i de dir que ho he gaudit molt aquesta setmana, tornant a entrar en el mundillo.
2: Llavors, entre la Mariona, el Carles i la Mar, em podeu explicar una mica